0: El canvi d'estació no sempre és el 21, eh? Aquesta vegada és el 23 de setembre a les 2:05 de la matinada, quan començarà oficialment la tardor astronòmica, que si fatiga, que si problemes per dormir, tristesa, irritabilitat, estem trinxats, eh? Clar, s'acaben les vacances, anem de cara a la foscor, tens tot una temporada per davant i dius, i això com s'aguanta?
1: I això com ho fem? Com ho fem, eh?
0: Ens ho diràs, ens ho explicaràs, no?
1: Us ho explicaré, i
0: com s'ha de fer això? De seguida parlem també, Jordi Vila, amb investigadors de la Vall d'Hebron que acaben de crear aquest hidrogel injectable per plantar cara al càncer.
2: Sí, és una novetat importantíssima que millorarà el benestar dels pacients. Permet que la quimioteràpia no afecti altres parts del cos, això és molt important. Fa el mateix efecte que la quimioteràpia, però sense efectes secundaris ni tantes visites a l'hospital perquè actua directament sobre el tumor. En parlarem amb la doctora Diana Fernández de Rafael, investigadora del grup de bioquímica clínica, vehiculització de fàrmacs i teràpia de la Vall d'Hebron, Institut de Recerca.
0: Més coses. El Japó ja té més de 100.000 persones centenàries. A Catalunya en tenim més de 3.000. Aquest matí sabrem quin és el secret per viure més anys amb qualitat de vida, sobretot. Ens ho explicarà la doctora Montse Folk, la nutricionista de les estrelles, que de seguida serà a l'estudi del matí de Ràdio 4. Home! I qui vindrà avui, també?
2: Home,
0: la Marta Tips.
2: La Marta Tips, la Marta
0: Tips. S'està fet, això.
2: Sí.
0: La Marta Tips. Que gran que és, el misteri dels mitjons. Avui aclarirem per què passa això, que es perden, es desaparellen...
2: Jo m'apuntaré molt, perquè ja fa temps que sempre vinc amb mitjons desaparellats.
0: La solució, la solució, efectivament, per no perdre o perquè no es desaparellin els mitjons, perquè és un mal de cap que ens hi trobem tots dia sí, dia també.
2: I també ens explicarà com netejar els banyadors i biquinis perquè ens durin molts més anys, eh?
0: I aquest dijous, oients, esteu tots convidats, eh? Veniu a veure'ns, perquè ens ho passarem pipa. Dia de la Mercè i farem el programa des del carrer. Jordi.
2: Sí, com sabeu, Ràdio 4 celebra aquest any el seu 50è aniversari, el nostre 50è aniversari, per això durant aquesta temporada tindrem més presència al carrer i una de les primeres sortides destacades doncs la fem aquest dijous 24 de setembre, el Dia de la Mercè. Des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda tindrem una programació especial que es farà des del Parc de l'Estació del Nord, un dels punts neuràlgics de les festes de la Mercè. Pel que fa al nostre programa, el matí de Ràdio 4, us podem avançar que ens visitarà en directe Sabor de Gràcia.

0: una bona
1: home,
0: escudella...
1: qui s'ho pot perdre, això? Qui s'ho vol perdre, això? Doncs... Sabor de Gràcia, allà en directe. Espera't, oients, perquè no ho direm tot. Ho anirem avançant a mesura que avanci la setmana, eh? Perquè n'hi haurà molta altra de gent, molts altres convidats, molts altres temes, aquest dia de la Mercè, en aquest programa especial que farem els del matí de Ràdio 4, també l'edició migdia de l'informatiu, i el nostre company, el Xavi Martínez, també la tarda, en directe des d'allà, des de les 4 i fins les 7. Per tant, serà un dia, vaja, brutal, això. Home, i qui vindrà? La Marta Tips. I qui més vindrà?
2: Doncs mira,
3: lo Pau de Pons!

0: Tertúlia d'actualitat, de tot i més, vaja, el matí de Ràdio 4. I veniu, oients, perquè, a més, farem regals. Sempre donem premis, els del matí de Ràdio 4. I el dia de la Mercè, també.
1: I us podeu imaginar que alguns d'aquests premis estaran relacionats amb el món de la gastronomia.
0: Pastissos.
1: Per cert, que ens visitarà també Jordi Vilà del restaurant Alquímia.
0: Sí, entre els que sigueu allà, els que vingueu a veure'ns, igual que molts veu venir el dia de Sant Jordi, en aquell cas érem a Plaça Catalunya, regalarem tot això, amb el públic que tinguem allà. Per tant, aquest dijous no s'hi pot faltar aquí. I avui també tenim premi. Dinar o sopar per dues persones. S'ha d'endevinar el so del dia, que ara mateix recordarem quin és. Endavant. Aquest és fàcil. L'Anna Arté encara riu ara.
1: Sí.
0: Te l'ha sentit, eh? 900, aneu trucant. 900-454... 455 900 454 455. Falten 3 minuts per un quart de 12.
2: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Tenim a la psicòloga Elisabet Solsona. Elisabet, no estem bé.
3: Vols dir, amb tot el que acabes de dir tan
0: home,
3: bo
0: nosaltres
3: ara mateix.
0: Som afortunats, ens ho passem bé treballant.
3: Jo crec que entrem molt bé a la tardor amb tot el que has dit,
0: Gaudim de la feina, però tot i això costa, S'acaben les vacances. Dius, ara si penso que hem de fer més de 200 programes fins al juliol sense parar festa i feina, que anem de cara a la foscor...
3: Ve de pujada, això, ara sembla...
0: Què hem de fer per estar una mica més animats? Una mica el truc que tenim alguns, que no sé si és útil o no, no pensis gaire, dia a dia, setmana a setmana, anar fent i anar passant.
3: Ha d'haver un equilibri entre no pensar gaire i també una miqueta de reflexió. Això sí, Sempre en tot l'equilibri jo crec que és una de les millors coses per sentir-nos bé, perquè al final, independentment de l'estació, si estem bé, estarem bé. Si ja no estem bé perquè alguna cosa a la nostra vida no està anant bé, doncs, evidentment, potser encara estem pitjor amb un temps que no ajuda o no facilita socialitzar més hores de sol... És a dir, evidentment, té uns efectes, hi ha gent que ho sent més, gent que li passa molt desapercebut, gent apassionada a la tardor, i amb l'estiu que hem passat, no sé si estareu d'acord, però crec que en tenim una miqueta també de ganes, oi?
0: Aquesta calor...
3: Sí, sí. Per això que al final també hem de veure-ho tot sempre les coses com en perspectiva i amb diferents efectes que condicionen el com estem.
0: Però aprendre a gaudir, a disfrutar el dia a dia, no?
3: Sí, és important.
0: Ens passem la vida esperant que passi ràpid.
3: És important.
0: Que passi ràpid i que arribi el cap de setmana. Que passi l'any ràpid i arribin les vacances d'estiu. Malament, error.
3: I després diem que ràpid passa el temps, no?
0: Sí, m'ha passat la vida volant.
3: Exacte.
0: És que tu volies que et passés volant.
3: Exacte.
0: Sempre aquesta pressa perquè arribi el cap de setmana, les vacances de Nadal, les de Setmana Santa, el pont de no sé què.
3: Així és.
0: Sí o sí?
3: Exacte.
0: I què podem fer perquè no sigui així, això?
3: Doncs hem de mirar la nostra vida en general, no? És a dir, com estem, què ens està passant, i si estem, que hem d'ajustar alguna cosa, posem-hi focus. Per això deia que una miqueta d'autoreflexió, autocrítica i mirada endins va bé. Ara bé, en temps com aquest, que anem ja una miqueta això, no?, cap a menys hores de sol, el que podem fer és, sobretot, aprofitar les hores que tenim de sol, és a dir, aprofitem el matí, si podem, si a mig matí pots sortir de la feina a fer un cafetó, doncs hi ha una miqueta de sol, aprofita'l i surt a l'aire lliure. Quedar amb els amics, perquè per molt que anem cara a la tardor es poden fer un munt de plans també amb les persones que estimem, amics, família, amb qui estem bé, per descomptat. L'exercici, no? Una cosa meravellosa que sempre ve bé. L'alimentació, és a dir, no estem descobrint res molt, molt, molt nou,
0: és una
3: però
0: mica...
3: al final el benestar,
0: ja m'ho sé tot això.
1: Perquè tu, Elisabet, a la consulta notes en aquesta època de l'any un augment de consultes o de peticions per aquest tema,
3: sí que
1: aquest
3: cert.
1: Canvi... de la llum que ens afecta més... Ho notes?
0: No, digues.
3: Ho noto. És una mica tot, però és el que deia també en Xavi, no? Venim de l'estiu, venim d'una època de sortir i veiem que això ara ve de pujada, segons com han anat les vacances també estem una mica més o menys irritables en general. Aleshores sí que és cert que hi ha un augment de demandes de diferents tipus. No et diria que vinguin expressament, per això el que passa que pot ser un dels factors que tampoc facilita el benestar.
0: Ja, quins serien els símptomes que ens haurien d'alertar de dir, escolta, potser que vagi l'especialista, perquè això ja potser és més preocupant del que jo mateix em pensava.
3: Si ho vinculem més en aquesta estació seria molt l'esgotament, no? Realment cada dia estic més cansat, em costa molt més dormir o tinc una son de pitjor qualitat, aquesta tristor que... si no hi ha res més que la justifiqui, perquè és clar, és que a vegades no és que sigui la tardor, és que hi ha alguna cosa que no està anant bé i això és el que no ens fa estar bé. Aquests serien, sobretot, els símptomes més rellevants.
0: Clar, dius, quan deixar de normalitzar el cansament, per exemple, no? És a dir...
3: Hem de deixar de normalitzar qualsevol estat sempre que sigui molt intens i perdurable en el temps. Per mi són dos claus, no? És a dir, tots podem estar a la baixón uns dies, no? O tristos. Ara, si estem molt tristos, molt de temps, ull. Tots podem estar una miqueta més ansiosos. Ara, si estem molt ansiosos, molt de temps, ull, no? És a dir, sobretot posem focus en la intensitat i en la temporalitat.
0: Quines són les consultes més habituals en aquesta època de l'any?
3: Relacions de parella. Venim de l'estiu,
0: família... Això també és el pa nostre cada dia.
1: Aquest és un clàssic.
0: N'hem parlat tant ja en aquest programa.
3: Venim d'aquí. Les feines, no? A vegades, si estem tornant en un àmbit laboral en el que no estic bé, doncs molt probablement l'estiu l'he portat bé, i ara que torno a veure, no?, tot aquest curs per endavant laboral, doncs es pot posar focus aquí. I, bàsicament, doncs qualsevol cosa que ens pugui estar perjudicant a les nostres vides, també cadascú, en funció de quina és la nostra especialitat, doncs tindrem més o menys demandes d'un àmbit o altre. L'ansietat, totes aquestes coses afloren.
1: Em preguntava si hi ha un perfil de persones a les quals els afecti més, no?, aquest canvi de tardor, que se'n va la llum...
3: Pel que es veu, a les dones i quan més joves.
1: Ah, sí?
3: Sí, curiosament, no? És a dir, la joventut és un dels factors. Tenir algun problema de salut mental, és a dir, sí que hi ha persones molt més vulnerables, no? Algú amb algun trastorn de salut mental té moltes més probabilitats de que qualsevol canvi estacional tingui efectes.
1: També puc imaginar, no?, persones amb tendència depressiva crònica, això també els afecta
3: molt,
1: no?
3: Exacte, trastorn bipolar, és a dir, que hi ha un canvi, persones que de per si potser són també més rígides, no?, aleshores hi ha algun canvi en totes les seves rutines, en totes les seves situacions, i això fa més vulnerable aquest canvi.
0: Ah, l'astènia de tardor. Mm.
3: No? Sí, concretament diríem el trastorn afectiu estacional.
0: Sí. És un trastorn adaptatiu temporal de l'organisme.
3: Exacte. Així queda bonic,
0: Ha quedat molt bonic, això.
3: Cada punt adaptatiu el tindríem tot. Això seria el bo, no? És a dir, si ens podem adaptar, que és el que fem tots, adaptar-nos als canvis. Ah. Des d'aquí seria el bo.
0: Ja. En qualsevol cas, la sort és que acostuma a durar només uns dies o unes poques setmanes.
3: Exacte.
0: Gràcies, Sílvia García del Pozo.
3: Sí.
0: No, home, és que aquí... Passa res, home.
3: Si parlem de trastorn, ja estem parlant d'una cosa que afecta. És a dir, això estem parlant de que això afecta un percentatge molt petit de la població, si parlem de trastorn.
0: De quin percentatge estaríem parlant?
3: Al voltant d'un 10%.
0: Home, un de cada 10... Déu-n'hi-do, també.
3: Però...
0: Segons com, no?
3: Jo l'agafaria una mica amb pinces com per dir que només és això. Però, bueno, si us dic la dada consultada, seria aquesta.
1: I mira, i amb la tornada de l'escola, els petits de casa també comencen a estar més alterats, alguns dormen pitjor, estan més cansats... De cara a la canalla de casa, no?, a les famílies que tenen petits i petites, quin consell donaries a les famílies? Quina és la millor manera, no?, d'acompanyar els petits de la casa en aquests moments de tornada a la rutina, no?, i afegit ara amb aquest canvi d'horari que vindrà?
3: Exacte. Justament el tema de les rutines és una cosa que ajuda moltíssim a les criatures, no? Intentar mantenir dintre d'una flexibilitat, que sempre és bona, però mantenir unes hores a les que es va dormir intentar que siguin sempre les mateixes, no? Tots els hàbits que fem al sortir de l'escola, tot això amb ells els dona molta seguretat i els ajuda. Comprendre, òbviament, doncs potser tenir una miqueta més de paciència en aquests primers dies, en què també influeix, doncs, quin curs estan fent, si hi haurà un canvi, si hi ha hagut un canvi de cicle, alguna cosa d'aquestes també va influint. Aleshores, és acompanyar-los amb la major paciència que puguem.
1: Paciència,
3: això sempre. Que és clau. I estar al seu costat comprenent tot això i ajudant-los amb aquesta part de les rutines i afavorint també que puguin seguir amb els amics, anant una estoneta al parc, fent coses que sabem que fan bé els adults, doncs el mateix per ells, no? Les seves extraescolars vinculades a l'exercici...
1: Important també que vagin a dormir a una hora prudencial. Sí. A les 9, no? Seria una hora recomanable, per exemple?
3: Sí, seria una hora recomanable. Hem de tenir en compte que no és el mateix una criatura, no?, de 2-3 anyets, si estem parlant d'una criatura més de 6-7, ja ens anem a un preadolescent, és a dir, cadascú, evidentment, no?, anem fent una evolució en aquest patró de la son, Però és important, sabent el que funciona i el que ens funciona també com a família, fer-ho el més rutinari possible.
1: Aprofundint una mica més en aquesta diferència, no? Petita infància, que seria 8 i mitja, 9, per exemple.
3: Inclús una miqueta abans,
1: una miqueta abans,
3: sí, sí, si estem parlant
1: de 0-3, 0-4.
3: Sí, sí, aquí et diria fins i tot cap a les 8, una cosa així, moltes criatures ja estan dormint, ja els hi va molt bé.
1: De 5 a 10-12 anys?
3: Aquí ja potser estem parlant més d'uns dos quarts de 9, 9, no posaria gaire més, perquè penseu que realment ells han de fer unes hores de són unes 12, les haurien de fer. Llavors també està molt vinculat a quina hora es lleven.
0: Bé, hi ha molts psicòlegs que asseguren que l'ús de les xarxes socials afecta negativament la nostra felicitat, sí o no?
3: Sí, sí, què hem de dir? És que...
0: Un desastre,
3: és un desastre. Podem utilitzar-les bé.
0: És a dir... i serà un desastre, perquè no té pinta de... Per moltes lleis que d'aquí un any entrin en vigor i controlin sobretot el... l'accés dels menors, però, ostres, és un tema delicat.
3: És un tema molt delicat. A mi m'agrada ser un punt positiva i veure que tenen una bastant bona, també. És a dir, cada cop hi ha altres professionals, no? Hi ha gent que està fent, utilitzant molt bé les xarxes. El que passa que, clar, hem de tenir molt de criteri per utilitzar-les bé. Aquest és el tema. A les criatures, sobretot, els hem d'ensenyar molt en aquest criteri. I a partir d'aquí anar fent...
0: Com ho fas, això? És a dir, tots ho sabem.
3: Ja.
0: Però a la pràctica... La realitat continua sent, per desgràcia, la que és.
3: És un gran repte. És un gran repte que requereix, doncs, estar a sobre, és a dir, no? Estar molt pendent del que es consumeix, del que no, posar aquests límits. De nou, cada família tindrà una mica, no?, aquesta vareta més o menys ampla en funció d'uns mínims, això sí que hem de ser-hi, que és aquest control, saber què estan mirant, què estan consumint, a partir de quina hora, també això és molt important, vinculat amb la son, amb aquests hàbits, a partir de quina hora deixem qualsevol consum de xarxes, de pantalla, tant nens com adults. Això seria bo que realment a certes hores ja anéssim reduint.
1: I si tenim adolescents, és millor, és recomanable que a l'hora que se'n vagin a dormir el mòbil els hi traiem i els hi posem al menjador, que no el tinguin a l'habitació?
3: Sí, per descomptat.
0: I tant, i tant. I tant, a banda que les pantalles tampoc ajuden a conciliar el son. Això el doctor Estivill ens ho ha dit. Mare meva, 50.000 vegades, però tots anem al llit, o la majoria amb el mòbil allà enganxats.
3: I... Això sí que us diria, intenteu no fer, de debò, es nota el canvi, però entenc que a vegades és difícil perquè hi ha un hàbit instaurat, però és que al final te'n vas a dormir consumint segons quines notícies, que dius, era millor no saber-ho, i menys aquestes hores.
0: Yeah.
3: Caiem molt en la comparació. Molta gent, el gran problema de les xarxes és que entra molt en totes aquestes comparacions, no? I això no afavoreix el benestar, segur, a l'estar veient el... No? El del costat, que ho té tot més maco, més bonic, que viatja més, que fa més coses, això no afavoreix.
0: Ja. Abans, hi ha gent que vaja, que té claríssim que abans era tot plegat molt millor, que ha canviat molt, que ha canviat massa i en pocs anys.
3: És que ha canviat, realment.
0: Ha canviat moltíssim, això.
3: Ha canviat molt en pocs anys.
0: Ha canviat massa ràpid.
3: Ha canviat massa ràpid.
0: Clar, com no?
3: No ens
0: passes d'un extrem a l'altre.
3: El cervell necessita anar-se adaptant, ser, no? anar preveient, què passarà, no? És una cosa, i amb això hem anat molt, molt ràpid. Aleshores, hi ha coses que se'ns escapen una mica, això és veritat. Per tant, hem de posar seny aquí, entre més.
1: Sí, però tots ja sabem que hem de posar seny, sabem que hem de tornar als horaris normals, que teníem abans de les vacances, però què passa amb aquelles persones que no poden normalitzar-los, no? Que tenen aquest hàbit d'anar a dormir molt tard, que se'n van a, això, amb les pantalles, que s'excita molt durant la nit, i que se'n van a dormir 12, 12 i mitja, una, i que no poden, no?, normalitzar aquests horaris.
3: Aquí potser caldria demanar ajuda, perquè fixa't, has dit molt, no?, moltes vegades, que és justament el que jo us deia abans, de quan hem de demanar ajuda, quan una cosa és molt, amb molta intensitat, i durant molt de temps. És a dir, si jo m'adono que constantment estic consumint xarxes o alguna cosa que no em fa bé, i això veig que se m'allarga, sóc conscient de que no m'està fent bé, de que potser no estic dormint bé, de que estic més ansiós, més neguitós, és hora de demanar ajuda.
0: Clar, necessitem patiment i avorriment per poder ser feliços?
3: Patiment jo diria que no, perquè ja la vida ens el porta.
0: I els psicòlegs se diuen que sí,
3: perquè
0: segons diuen, el plaer només té sentit si existeix un gran contrast.
3: Clar, però el patiment ja ve de per si. La vida en diferents ocasions ens porta. Atravessem pèrdues, sí o sí, que aquí hi ha patiment. És a dir, el patiment ja ens l'anirem trobant. Jo em referia sobretot que no cal que el busquem. L'avorriment el vincularia més amb aquest temps que ens hem de donar moltes vegades de descans, també. No? És a dir, hem de poder reservar un temps a no fer res, que a vegades això està molt mal vist o poc vist. Sembla que hem d'estar sent productius i no és així. Hem de poder reservar... Fa molts anys uns neurocientífics van treure el plat de la ment saludable i entre elles està aquest temps de descans, aquest temps de no fer res, de tenir-ho guardadet com...
0: Les persones que viuen les millors vides no són les que guanyen més diners.
3: Totalment d'acord.
0: 1000%
3: d'acord. Ajuden, eh?
0: Ajuden,
3: eh?
0: Ajuden, ajuden, ho tinc claríssim.
3: Ajuden molt. Ajuden molt, però no té per què estar vinculat a la felicitat.
1: Ah. Sempre es diu que el diner no fa la felicitat,
3: exacte.
1: No?
3: Sí, sí, sí. Exacte.
0: Ah.
1: Sí, sí. Doncs fem un ràpid recordatori, no?, de l'ABC, no?, de el que hem de fer per tornar aquests horaris habituals abans de les vacances i anar a dormir quan toca i recuperar aquesta rutina saludable.
3: Molt bé, anar agafant les rutines que cadascú senti que l'afavoreixen, que això també és molt important, aquest autoconeixement de què em va bé a mi, i anar agafant aquestes rutines, aquest temps d'exposició al sol quan es pugui, a l'aire lliure, el temps amb els amics...
1: Si recomanes, per exemple, si estem a l'oficina en un moment donat, vinga, va,
3: sí,
1: va, fem una mica de break,
3: i tant,
1: sortim, que ens doni una mica l'aire, el sol, i tornem.
3: I això, tant. Això en qualsevol estació, més us diria. És a dir, al final són coses que el benestar procurem-lo sempre. Per tant, per això us deia, no estem descobrint res com molt diferent, perquè quan més apliquem aquestes coses a la nostra vida, més fàcilment ens adaptarem a qualsevol canvi.
0: Ah, mira, vaig buscant coses que em criden l'atenció. Per exemple, totes les persones felices tenen relacions socials sòlides.
3: És que som sers socials. Aleshores, això és molt important. És un dels factors més protectors. Unes bones
0: però també hi ha gent
3: socials
0: que diu soc asocial.
3: Ja, però gairebé tothom algú té. És a dir, al final no es tracta tant de la quantitat. Aquí aniríem el mateix, no? Una mica mesurem les coses. Hi ha gent que carrega piles sociabilitzant i hi ha gent que potser les carrega a casa, amb un bon llibre, amb calma. Això és una realitat, però molt probablement ha de tenir uns mínims vincles afectius sòlids, saludables
0: bé,
3: i bons.
0: Un altre psicòleg que, com tu, és habitual també en aquest programa, és el Rafael Santandreu. Ell diu, heu de saber que una tercera part de les persones et criticarà. Els envejosos sempre hi són. No fallen mai.
3: Sempre hi són, sí, puc estar totalment d'acord. És a dir, mai farem allò que a tothom li agrada. Això és una realitat. Per tant, fes el que t'agrada a tu, que sigui, evidentment, respectuós amb els altres, però quan més segurs també estem del que fem i tot, menys ens importa la crítica. És a dir, si jo del que faig estic convençuda, em sento segura i estic bé, el que diguin els altres m'importarà molt menys que si estic insegura, que si dubto, perquè allò colarà directe.
0: Però la gent aquí afecta molt, tot això de les crítiques, diguéssim, que els podem aconsellar perquè s'ho tirin allò una mica bastant o molt o del tot a l'espatlla, diguéssim. Allò pell d'elefant i que diguin el que vulguin, no? Aquest punt de seguretat hi ha gent que no el té.
3: Sí, sí, hi ha gent que no el té, exacte. De nou, si és molt, potser a vegades hem de dir què m'està passant, com ho treballo això. I és que connecta molt amb la idea de és seu, no? Aquesta crítica és algo que està fent aquesta persona, no parla de mi, parla d'ell. I això moltes vegades ajuda a girar el focus. Això que estan dient és meu o és seu?
1: I un altre factor protector del nostre equilibri personal, més enllà del contacte social, sempre diu els experts que la pràctica de l'esport. Esport, esport, esport...
0: Esport, menjar bé, tot això
1: ja
0: és una veritat, vaja, com un temple, però és que ja cansa, també, no?
3: Sí, però és que segueix fent falta.
0: Hem de menjar fruita, verdura i fer esport, ens ho diuen cada dia.
3: Ho sabem.
0: Ho sabem.
3: Ho sabem.
0: El tema és...
3: És que cada vegada tenim més evidència.
0: Els que no tenim força de voluntat per fer-ho, què hem de fer? Obligar-nos.
3: L'hàbit, no? Allò de l'hàbit. Realment, al final acabes trobant el gaudi. Quan tu vas realment duent a terme totes aquestes activitats i veus els beneficis, perquè moltes vegades el que necessitem és donar-nos el temps de comprovar-ho. Jo dic, moltes vegades no podem tirar de motivació, hem de tirar de responsabilitat, sobretot a l'inici, amb l'exercici. Per exemple, algú que no li agrada gaire, al principi difícilment tirarà de motivació. No es llevarà pensant que bé, avui vaig al gimnàs. Tirarà de responsabilitat, al gimnàs o a córrer, el que a l'exterior, tirarà de la responsabilitat de fer-ho. I molt probablement això l'anirà alimentant cap a bé, i després gaudirà de fer-ho. Però hem de tirar una miqueta aquest puntet i, òbviament, des de trobant també el que ens agrada, és que a vegades diem exercici i pensem que només hi ha una manera de fer exercici, n'hi ha moltíssimes que cadascú trobi. Per això l'autoconeixement és tan important.
0: Les persones més felices del món no posposen les coses importants, actuen al moment, sempre. N'hi ha que tenim tendència, ja ho farem. Aquesta tarda ho faré.
3: No?
0: A la tarda, saps què? El tard. El tard ja ho faré demà. Després arriba divendres, deixem-ho per dilluns. I no et treus mai...
3: És que el xec és tan,
0: no et treus mai,
3: no, satisfactori.
0: Sí,
3: quan
0: els
3: ja
0: pollastres de sobre. És curiós, això, també. Per què som així, els humans?
3: Bueno, perquè la tendència del cervell és una miqueta comodona. Això també hem d'entendre com funcionem. No? És a dir, que la neurociència també ens ajuda. Jo sé com funciono i a partir d'aquí, de nou, tiro d'aquesta responsabilitat. Segurament el cervell em pot demanar. Ja ho faré després, ara millor miro un episodi. Però si és algo que realment necessito fer... quasi millor em forço des d'aquesta responsabilitat, ho faig i després ja gaudeixo.
0: I si només tenim moments de felicitat els caps de setmana, els festius o durant les vacances, És evident que hem de revisar la nostra rutina diària perquè sí. algun problema i probablement gros hi ha aquí, no?
3: Exactament, exactament. Hem de mirar què està passant. Sé que no sempre és fàcil fer aquests canvis, amb això també hem de ser molt conscients, no? Que no caure en aquesta psicologia també més positiva o tòxica a vegades de si tu vols pots, bueno, si tu, jo vull puc, depèn, no? És a dir, no sempre podré canviar de feina si no estic bé, hi haurà de passar un període de temps. Ara bé, he de fer alguna cosa amb això, no? És a dir, el que hem de fer és ser molt, molt conscients d'això, de tinc una situació que resoldre, vaig a posar-me les piles a veure què necessito fer i anar fent, però sabem que això no és un dia per l'altre, si no posem una pressió a la gent que encara el fa sentir pitjor. Uh-huh. No? És a dir, sí.
0: La setmana passada, en aquesta mateixa cadira on ets tu, teníem el doctor Vilarrovira, crac de la cirurgia estètica. Les operacions de cirurgia estètica ens poden fer més feliços?
3: Clar, aquí m'enganxaries una mica amb l'opinió també del que volia, no? És a dir, molt probablement algú que ho necessiti molt, si aconsegueix una bona cirurgia, que això també és un altre tema, molt probablement es sentirà satisfet i això l'ajudarà al canvi. El que passa que hem de treballar també molt en aquesta acceptació, perquè què passarà d'aquí un temps, no? És a dir, necessitaré un altre i després un altre. Hem d'intentar ser curosos amb què m'està motivant a fer això, no? Evidentment, sense cap judici cap a totes aquestes accions, però hem de veure quina motivació hi ha darrere i com vaig acceptant els canvis, més enllà de fer-les, per descomptat, qui ho necessiti i ho vulgui.
0: Hi ha un psicòleg gallec, que es diu Ramiro Álvarez, que diu buscar la felicitat constant ens convertiria en zombis.
3: Clar, és que és una, no? És una angoixa, una ansietat, estar allà darrere de tot plegat. Està poc valorada la calma, jo trobo. És a dir, la felicitat està molt bé, però això són pics. No? És a dir, no podem viure sempre en aquest pic. En canvi, una calma, un benestar, el benestar és això, és estar en un estat regulat, que estic bé, que hi ha moments en què hi ha coses que em passen bones i em sento molt bé. Hi ha moments que em passen situacions més difícils i baixo una miqueta més avall, però tinc la capacitat de regular-me, doncs potser parlant amb un amic, amb un familiar, amb algú que em fa sentir bé, i tot això m'ajuda a aquesta calma i benestar.
1: És a dir, que hem de trobar més moments per avorrir-nos una miqueta, també, això...
3: Sí, perquè al final l'avorriment, si ben portat, l'aprofitaràs per gaudir d'alguna cosa. És a dir, si jo em permeto aquest espai de temps per seure, per pensar, per... Evidentment, al cervell alguna cosa sempre està fent, no? Pretendre que aquest avorriment sigui una ment en blanc, jo crec que és bastant difícil, ja que ho aconsegueix, moltes altres persones no ho aconseguiran perquè la ment és pensant. Però puc conduir-la una miqueta cap a baixar-la, no? Una mica fent...
1: I tornant al tema que, amb el que comentàvem, començàvem amb tu, Elisabet Solsona, psicòloga, parlant d'aquesta astènia de tardor, jo costumo notar molt l'astènia primaveral i sempre prenc un complex de jalea real. Això, per exemple, diguem, aquesta insuflament d'energia seria positiva, per exemple, si veiem que anem una mica al ralentí, que tot ens costa, una miqueta d'aquest component, ja aniria bé?
3: I tant, al final això és autoconeixement, tu sí. Has identificat que és una cosa que necessites, que és una cosa, entenc, que et funciona, per això la vas repetint, i això et fa bé, meravellós. Hem de saber, hem d'assessorar-nos bé, cadascú amb les seves necessitats, per descomptat, però la suplementació pot ser una ajuda per contribuir, no?, a aquestes vitamines, o aquest una mica tot l'organisme que funcioni millor, ajudar-nos. Al final, la suma de coses és el que ens condueix cap a un estat o cap a un altre.
0: Bé, mira, els psicòlegs coincideixen. Als 40 anys, la felicitat es redueix al màxim i es torna a disparar a partir dels 70. Hay una edad en la que se acumulan la presión laboral, los cuidados familiares y el balance entre lo imaginado y lo conseguido. Según se desprende de algunas encuestas, el bienestar suele tocar fondo al final de los 40. El patró es coneix com curva en forma d'U.
3: Sí, ho conec.
0: És així, això?
3: Jo et diria, de nou, és que ens agrada molt les causes fetes.
0: O sigui, estaríem tocant fons ara mateix, tu i jo, Jordi Vila.
3: Jo també, capellà.
0: Tu ets més jove que nosaltres.
3: Però faré 45 amb B, estic en aquesta ja...
0: O sigui, estem tots aquí amb aquest sac.
3: I no, mira que bé que estem.
0: I hem d'esperar els 70 per tornar a ser feliços, de veritat. Els 70, sí?
3: És això, però fixa't, no? Quantes coses causa efecte? No pot ser. El que passa que ens agrada molt trobar una mica això. Evidentment, jo crec que també ha d'anar canviant tot, perquè, com deies a l'inici, quanta gent ara hi ha que arriba al 100, és a dir, està canviant tot. També l'etapa vital dels 40 no és ara la mateixa que ho era fa uns anys. Hem de personalitzar molt aquestes coses. Ens agrada trobar com...
0: Però en general és habitual tenir una mica de batxe, ni que sigui, en aquesta l'època d'allò, finals dels 40,
3: sí,
0: 50...
3: Sí, això sí que ho veig, també.
0: És una edat complicadota, aquesta.
3: Sí, perquè ja...
1: És una època de crisi, important.
3: Ja es construï... Sí, sí, sí.
0: Jordi Vila.
3: No ens enganyarem. A vegades hi és. Però estem de nou. Algú potser que ja s'ha estabilitzat des de fa, no?, allò, entre la vintena i la trentena, s'estabilitza, forma família, té una feina fixa, pot sentir de... Ostres, ara estic en aquesta meitat entre cometes, no?, que veig una miqueta com l'equador. M'agrada això o què està passant? I aquí apareix una mica la crisi. Potser algú que s'ha emparellat als 40 comença a pensar en anar a viure amb la parella, acaba de canviar de feina, doncs estarà eufòric.
0: I per què tantes vegades acabem fent just el contrari del que realment ens apropa la felicitat? Per què en són tant de rucs?
3: Jo et diria que a vegades... probablement precisament per no fer aquesta autoreflexió de veure què necessito jo, què em fa feliç, què em puc donar, com ho puc fer... Torno molt a l'autoconeixement, de debò, perquè crec que és bastant clau, que li donem poca importància o que ens han ensenyat molt poc. No ens han ensenyat, tot just se'n parla i se'n parla bé ara, perquè al final què és? Coneixen, no? Llavors, quan millor ens coneixem, més podrem saber què necessito donar-me, quins canvis he de fer per estar bé... Què m'apropa realment aquesta felicitat? I si sóc tan ruc de fer el contrari, què està passant aquí?
0: Ja, ja.
3: Com ho recondueixo, això?
0: Ja, està clar, però, que l'amor, inclosos els amics, sí, els que t'estimes i t'estimen, diguéssim, tot això és molt més important, per la felicitat és molt més important això que no pas els calés. Això està claríssim.
3: Sí, sí, perquè sí? Si tu tens molts calés, no tens amb qui compartir, no tens què fer. És
0: quan diem amor, ja dic, no diem només parelles, sinó també, no?, el carinyo que pots tenir.
3: Sí, sí, sí. És importantíssim.
1: No,
3: sí.
1: El que és una evidència és que som éssers socials i necessitem el contacte amb els altres.
3: Totalment.
1: També estar amb nosaltres mateixos, però és veritat que sense aquest contacte perllongat en el temps, tot i que hi ha persones que són molt eremites, no?, que elles soles, no?, durant molt, molt de temps, no?, però habitualment necessitem aquest contacte, que és com l'aigua que rega les plantes, no? Si la deixem de tenir, la planta mica en mica es marceix.
3: És vitamina pura, no?, la sociabilitat, i com deia abans, potser gent en necessita menys, ara bé també hauríem de veure gent que no necessita mai si estan com es senten, no?, perquè al final és dura el fet d'estar o sentir-se sol.
0: Què me'n dius d'aquestes persones que constantment necessiten retransmetre la seva vida i cridar l'atenció a través de les xarxes socials? És a dir, que saps el que fan cada minut del dia, on són, amb qui són, que dius, no sé si és afany de protagonisme, si hi ha alguna mancança d'alguna cosa,
3: sí, dius,
0: o
3: no,
0: si és la cosa més normal del món i qui no l'entén sóc jo.
3: Dius, no caldria, no? Realment està havent un canvi. Clar, és un poc aquello de... No et diré el dime de què presumes, no? Però sí que és cert que jo crec que s'han entrat... Hi ha gent que ha entrat molt en aquest bucle i és difícil sortir-ne, perquè és una recompensa. Al final el que estan obtenint normalment ho fan per tenir likes, per tenir comentaris, i aquí van entrant molt en aquest circuit. Altra cosa és la gent que ha aconseguit monetitzar això, també et diré, no? Hi haurà gent ha fet d'això la seva...
0: Jo, per exemple, comparteixo continguts del programa entre els amics, perquè forma part de la meva feina, però de la meva vida privada no penjo absolutament res, ni una foto, ni... No. I en canvi hi ha gent que retransmet la seva vida en directe, cada minut.
3: Estàs perdent el viure-ho en aquell moment, realment. És
0: aquesta
3: dir,
0: és l'altra.
3: Si
0: et passes qualsevol història gravant amb el mòbil, fent fotos, dius, escolta'm, aquí no disfrutem absolutament res.
3: Tenim un problemet amb això, sí. Hem de trobar l'equilibri.
1: Sí, perquè una cosa és penjar una foto de tant en tant, i l'altra és el que diu el Xavi, no?, constantment, perquè et genera aquesta dopamina, no?, dels likes, que em diguin, no?, això et genera com... És una addicció.
3: És una addicció, sí, sí. S'acaba convertint en una addicció. Si jo necessito per estar bé, s'acaba convertint realment en una addicció. Per tant, això hem de tenir cura si passa, de nou, i veure què és el que està passant.
0: I a nosaltres ja no ens agraden les fotografies, i ens en fem cada dia per força aquí al programa, no ens faltaria el cap de setmana haver-nos de fer fotos.
1: Per tant, quan passa això, vol dir que la part de la teva felicitat la poses a l'exterior, no?, en el que et diguin els altres, els likes dels altres, i diguem, t'oblides de tu mateix, no?
3: Totalment. Si estem tan aquí, realment sí, és un problema, i depèn molt de la validació.
0: Diu que hem d'aprendre tres coses: a perdre, a tolerar la frustració i a no sempre tenir les coses sota control.
3: Totalment, que important,
0: eh? D'acord,
3: sí,
0: amb això?
3: Sí, sí, és que és el que deia, ens agrada molt el control, per això les causes-efectes ens agraden tant. És a dir, bé la tardor, igual em sento... Això em dona predictibilitat, per tant, això em dona sensació de control. hem de saber que no tot ho tenim sota control. És que és una gran realitat. El que passa que el cervell intenta, li dona seguretat. Al final, si jo tinc control, sento més seguretat i això em fa sentir millor o que tinc un poder sobre aquella acció. Quines altres dues coses, perdona, m'has dit que ara m'he centrat en això.
0: Ja estava buscant una altra cosa.
3: Aquí anem ràpids i jo també m'he centrat en això i ara dic...
0: No tenir-ho tot sota control era una,
3: a perdre
0: segur?
3: I la frustració, sí.
0: Exacte, perdre. Tornar a la frustració i no sempre tenir les coses sota control.
3: Clar, és que perdre, és el que et deia abans quan hem parlat del patiment, és que la vida és pèrdua. Anirem fent front a pèrdues, no? Aleshores, hem de saber-ho fer i poder-ho fer. Una cosa és pèrdua sentimental, que evidentment hi ha tot un dol, però perdre en altres coses de la vida que no tot sortirà com volem, això és molt important, saber perdre amb aquell... Em pot fer ràbia, que també m'ho he de poder permetre, és a dir, aquelles sensacions desagradables que em genera perdre, jo les puc, les he de poder sentir, perquè això surt, no ho provoquem. Ara bé, què faig amb això? Com ho regulo?
0: Ja trobo aquí més experts que diuen, en la línia del que comentàvem abans, diu, hi ha un pic de felicitat als 70 anys, probablement perquè no havies estat tan lliure des de feia molt de temps.
3: Clar.
0: Carai, això dels 70, ara tindrà ganes que arribin als 70.
3: Doncs ara ja volem anar ràpid.
1: Els 70 són els nous...
0: Què passa, que als 70 hi ha un pic de felicitat?
1: Són els nous què? Els nous 40 o nous 50?
3: Sí, direm 50, no?
1: 50, no?
0: I a més, avui en dia, 70 anys, ets una canalla, encara.
3: Tot per fer, encara.
0: Eh que sí?
3: Sí o no?
0: Mira el Japó, ja. Més de 100.000 centenaris, aquí ja en tenim més de 3.000. Ara en parlarem amb la Montse Folch, a veure què s'ha de fer per viure més i millor, amb qualitat de vida, ja ho sabem. Tenim claríssim tots, això.
3: I tant,
0: sí?
3: Això és importantíssim.
0: És importantíssim.
3: És importantíssim.
0: M'agrada molt el que dius. En saps molt i t'expliques molt bé.
3: Doncs moltes gràcies.
0: T'hi voldríem molt sovint en aquest programa, sí o no, Jordi?
3: Jo, i quan tant. Vulgueu, aquí estic.
1: Elisabet Solsona, psicòloga, eh?
3: Sí. Sí.
0: Molt bé. Què, aneu a tope, les consultes?
3: Anem a tope, sí.
0: Gent jove, gent gran, més homes, més dones...
3: Clar, jo treballo molt amb dones, això és una realitat. És a dir, jo tinc moltes més dones, que de per si ja és cert que hi ha més dones a consulta. Vull dir, això també en general, eh? És a dir, les dones estem més acostumades potser a demanar aquesta ajuda.
0: Però cada cop més homes,
3: està havent un canvi, per això dic, sí, realment, és que està havent un canvi amb la psicologia. Realment comprenent que la psicologia... No, hi hem d'arribar quan estem fatal, no? Potser abans hi havia molt aquesta idea i cada vegada ens adonem més que podem anar fins i tot des del benestar. Des de vull tenir el meu espai per pensar, per reflexionar, per endreçar-me. No? És a dir, no ho hem de patologitzar, perquè moltes vegades la psicologia és justament des d'aquesta prevenció.
0: Molt bé. Escolta'm, Elisabet, moltes gràcies. Torna com vulguis. Aquest programa és casa teva, de veritat. Aquí pots venir el dia que vulguis, si cal, sense avisar. Obres la porta a l'estudi cap dins.
3: Vigila que ho faig,
0: Doncs jo encantat. Em faries feliç.
3: Veus?
0: Tindria un moment de felicitat d'aquests que tant busquem, tan preuats. Sí? Moltíssimes gràcies, fins quan vulguis, de veritat t'ho dic.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies. Mira, falten 2 minuts per 12:45.
2: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Ràdio 4.
1: Són les 9 i 6 minuts, enfilem la darrera hora del nostre programa. Avui saben que Pedro Sánchez ha explicat que efectivament cal regular la intel·ligència artificial, que és un dels grans debats que tenim ara mateix situats a nivell internacional. Després en parlarem d'aquesta qüestió amb el nostre pèrit judicial informàtic forense, Bruno Pérez. Parlarà de com efectivament la intel·ligència artificial pot acabar afectant la ciberseguretat, que és una de les qüestions que ha posat avui al damunt la taula Pedro Sánchez. Quina alegria tenir-lo aquí. Ernest Maragall, com està? Bona nit.
2: Molt bé, bona nit. Alegria la meva.
1: Com ha anat l'estiu?
2: D'atendre la vostra amabilitat.
1: Ha anat bé l'estiu. M'estava queixant de massa calor, no?
2: Sí. Bé, però això em sembla que és una queixa massivament compartida.
1: Massivament compartida.
2: Excepte pels que hagin tingut, que em sembla que vosaltres mateixos, la possibilitat d'anar a partir d'una certa alçada.
1: Dormir amb manta hauria de ser absolutament aconsellable, eh? Absolutament. Escolti'm, senyor Maragall, començo per aquí, que és notícia del dia, i després ens n'anem cap a altra banda, perquè no tenia previst parlar-li d'aquesta qüestió, però avui la secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha avançat que el partit gestionarà una disculpa a la família Maragall, pels cartells difamatoris sobre l'Alzheimer que van fer, bueno, ja ho saben tots els oients, no?, durant la seva campanya electoral, no? Com rep aquest anunci que ha fet Elisenda Alemany, senyor Maragall?
2: Dos anys després.
1: Dos anys després.

0: després.
1: Dos anys després. Cal afegir gaire més. El que passa és que a mi sembla que hi ha un... jo crec que va haver-hi un primer gest de la direcció d'aquell moment, que no és la mateixa de la que hi ha ara, Esquerra Republicana, que va adreçar, crec, si no vaig errat, un missatge directe a la família. A mi sembla que el que he sentit dir amb tota la raó a la Cristina Maragall, la filla d'en Pasqual, és que esperava una, hagués esperat una, diguéssim, una presentació d'excuses formal, no tant a la família sinó a la comunitat, a les entitats, als afectats, a les famílies dels malalts d'Alzheimer, que són els que en aquell moment es van sentir naturalment i legítimament especialment, diguéssim, ofesos en el millor sentit, no? perquè va ser una vergonya col·lectiva, no? I d'alguna manera una vergonya de país, que protagonitzada per una organització política en concret, no?
2: No pot ser més eloquent la seva resposta. De fet, amb el primer, dos anys després, ja estava resposta a la pregunta.
1: També, sí. El pitjor és que això no tinc l'impressió de que estigui tancat. Està tancat en fals, si més no. Però bueno, ja espero que quan algú pugui veure l'informe, que de moment aquest que diuen, que expliquen que hi ha, llavors potser tindrem més elements de per valorar exactament on som, no? I si efectivament, com sembla que suposo que vostè deia que es pretendria, si està aconseguit. Jo tinc l'impressió de que no, però estic prou d'acceptar que m'equivoco. Però en aquells moments més aviat veig símptomes de que segueix activa una pugna interna, no una pugna, una depuració interna, una actitud i una voluntat d'expurgar, de separar, de fer fora determinades... En fi, tota una colla d'elements prou explícits i prou lamentables des d'un altre punt de vista.
2: És interessant perquè sovint parlem de la política emmirallant-nos en que la política ha de servir per solucionar
1: això no és
2: els
1: política,
2: problemes de la societat.
1: Això precisament és que no és política, és un fet petit, lamentable, miserable, que a més després s'ha utilitzat...
2: Senyor Maragall, petit
1: per
2: no
1: una,
2: és...
1: Per una, és petit en els fets, no,
2: això
1: és,
2: sí.
1: No és petit en la significació. És petit, és un afer molt... en fi, que no dona gaire de si, és molt clar el que va passar.
2: Sí, sí.
1: Però el pitjor arriba quan algú decideix utilitzar-lo com un instrument per desenvolupar una batalla política interna.
2: El foc amic. El que és al·lucinant és el foc amic, anar en contra del teu propi candidat.
1: Que a més, efectivament, se'n van sortir, van tenir èxit. El van utilitzar per guanyar, diguéssim, en una batalla interna. I per tant, és una qüestió no estrictament política, sinó més aviat de petita batalla pel poder, o no tan petita, aquesta.
2: Un s'acostuma a aquest tipus de coses amb el món de la política? Perquè m'imagino que això, després de tota una vida, vostè té un currículum que és impressionant. Jo crec que els nostres oients ja ho saben, però això que un es vegi sotmès a aquest tipus de conxorxes...
1: No, això el que serveix és per tractar de... d'anar un xic enllà de l'anècdota lamentable i terrible i que és clarament ofensiva per tanta gent començar a fer-nos preguntes més estructurals, no? Com són els partits? Per què són com són? Per què es comporten?
2: En què s'han convertit els partits?
1: I en què
2: no?
1: S'han convertit? I quin capteniment mostren en la seva relació amb la ciutadania? Com exerceixen la funció bàsica de representació, les dues, la de representació i la de selecció de nous representants, no? I em sembla que en els dos camps, en els dos àmbits, ni en la representació ni en la selecció de nous lideratges o de nous representants, tenim un sistema que respongui al que seria una expectativa natural de la ciutadania en aquests moments.
2: Hi ha massa gent agafada a la cadira?
1: No, jo crec que, bueno, però això és part de la reflexió de fons que hem de fer, que ja no és contra ningú, és simplement constatar que una determinada legislació, una determinada concepció dels sistemes electorals acaben tenint com a resultat quasi fisiològic, diguéssim, unes organitzacions polítiques autoreferenciades, tancades, blindades en si mateixes, que no volen saber o gaire res, o que són incapaces de desenvolupar un contacte, una interlocució naturalment arriscada, però necessària, d'escolta, d'exigència mútua amb la ciutadania, de retiment de comptes, tornant al fet d'aquest petit del que parlàvem al principi, el fet de que encara que això no sigui públic, no, l'informi, les raons i els suposats fets, ja és en si mateix un indici, diguéssim, d'aquest auto... estan reclosos en si mateixos els partits, han decidit allunyar-se de la ciutadania, per tant alguna cosa hi ha que canviar en aquest sistema, i això, per això pas que això vol dir canviar lleis i canviar regles del joc i canviar, vull dir, no és un problema només de bons i dolents o de capteniment individual, és un problema molt més estructural, molt més de fons, que demana tractament també de fons.
2: I algun...
1: pel bé de la democràcia. El que està en joc és la democràcia.
2: Clar, clar.
1: I aquesta mena de funcionament d'aquesta mena... I aquí no estic parlant d'un partit, és bastant general, això, és bastant comú. Doncs això està clarament, ostensiblement perjudicant, fent mal a la democràcia i creant el millor terreny perquè apareguin solucions simplistes, populistes, demagògiques, i ara, a més, racistes, etc.
2: És aquí on som, no?
1: Que viuen d'això, de les febleses de la democràcia, enteses com a, diguéssim, un suposat òptim dels mecanismes de representació i de funcionament d'una societat.
2: I que utilitzen la democràcia justament per fer-la més dèbil, no?
1: No, la utilitzen per carregar-se-la.
2: Això dic.
1: Explícit, no per fer-la més dèbil, no? O és que no tenim prou experiència històrica per saber que això va així i que els que estan aprofitant-se de situacions derivades del mal funcionament d'un sistema democràtic el que acabaran fent és tractant d'enderrocar-la o de substituir-la per uns models absolutament horribles, autoritaris, sense cap respecte pels drets de la ciutadania, aniquilant tota una colla de drets bàsics. Tenim tota l'experiència i tot el coneixement, eh? I encara que algú s'entesti en fer veure que ho ha oblidat.
2: I com s'explica, senyor Maragall, que arribin les eleccions i acabin guanyant els Milei, els Trump, etcètera.
1: S'explica per això, també s'explica per la ineficiència, és a dir, a veure com dir-ho, la democràcia ha perdut capacitat de competir en el terreny de la capacitat real de resoldre problemes amb el món privat dut a uns determinats extrems a partir de la tecnologia, a partir de la simplicitat dels arguments econòmics, del benefici, el cost que sigui, de la cobdícia, no?, en definitiva. I, per tant, la democràcia és lenta, és pesada, amb un grau o amb un altre. Per això es tracta, també, de tractar de tenir mecanismes de decisió, mecanismes de relació amb la ciutadania, mecanismes de presa de decisions molt més eficients, molt més àgils, molt més capaços de competir amb aquest terrible poder econòmic privat que és capaç de demostrar que la democràcia és, com diu, ara ja ho diuen obertament, els grans poderosos, l'empresari de la gran empresa militar nord-americana està dient obertament en conferències que ve a Europa a dir-ho, a més. La democràcia és incompatible amb la llibertat, diu. És a dir, acabem amb la democràcia...
2: Probablement amb la seva, no?
1: No, a través de que ell sigui l'únic a tenir tota la llibertat per prendre decisions, efectivament. Però no és un cas aïllat, ni és una excepció. És més bé l'expressió d'una realitat que s'està consolidant arreu d'Europa i arreu del món, especialment del món occidental. Però precisament perquè hi ha tot un espectre geopolític en curs que ens ofereix, diguéssim, totes les expectatives amb un sentit no precisament amable en aquests moments.
2: Hi ha algun lloc en el que agafar-se? Hi ha alguna idea política que vostè digui per qui podríem anar?
1: Jo crec que les idees, els conceptes hi són. El problema és que moltes vegades les esquerres, els progressistes, ens hem oblidat de convertir les idees i les conviccions en projecte real, tangible, i capaç de ser compartit amb la proporció adequada per la ciutadania. Però, per tant, es tracta d'això. Això jo crec que vol dir recuperar la capacitat de la societat per fer política. Hem de tornar a socialitzar la política, hem de tornar la política als ciutadans, diguéssim, eh? O almenys no des del punt de vista aquest clàssic populista de fer veure que tu no deixaràs perquè el que quiera el poble, diguéssim. No, no, no és això. Es tracta de tenir la consciència, el coneixement, l'aproximació real a la complexitat d'un món que, efectivament, cada cop més globalitzat, cada cop més complex en aquest terreny, no? I que, per tant, demana també respostes basades no precisament com fan les extremes dretes, i a vegades les extremes esquerres també, basades en solucions
2: fàcils,
1: miraculoses, immediates i totals, i en canvi corre el risc de formular projectes des de la raó, des del coneixement objectiu, almenys de pretendre-ho, d'intentar-ho.
2: Això és el que busquen una mica amb el Cercle de Política i Drets, m'imagino, no? S'han aplegat tota una sèrie de persones amb currículums molt potents, amb visions del món molt interessants.
1: Sí, això jo crec que és una gran virtut, i al mateix temps és forma part de, precisament, defineix també, ajuda a entendre la complexitat d'això que jo estava defensant fa un moment. Per què? Perquè inclús entre nosaltres, una cosa que tinguem debats interessantíssims, i una altra cosa és que siguem capaços de traslladar aquests debats a la societat en forma de, no només de reflexió, sinó també d'alguna manera d'orientació, de proposta, que és el que teòricament ens defineix. I no ens podem, no volem quedar-nos amb la fàcil i típic diagnòstic de comentarista, que o bé que es queda en el que mal va tot, o en la capacitat crítica d'explicar que malament es comporta l'un, l'altre, un partit o una determinada institució, un determinat govern, etc. Sinó que es tracta de, a partir d'una anàlisi pretesament solvent d'una qüestió específica, doncs de donar-hi, no només de formular el diagnòstic, que també, sinó a més d'apuntar això ha d'anar cap aquí, i les reformes, les novetats, les transformacions que cal apuntar són aquesta i aquella. Aquest és un risc, i al mateix temps és una meravella, si som capaços de donar-hi continuïtat i d'anar, efectivament, parlant de tot el que s'ha de parlar i treballant en tot el que s'ha de treballar, que és molt. Des dels temes que ja han tractat com a Europa, o molt recentment el finançament de Catalunya, i el concepte mateix d'autogovern, fins a tot el que es deriva de les complexitats d'una societat diversa com la que ja tenim, amb la immigració present, o les complexitats associades amb això que ara és notícia dia sí, hora també, la intel·ligència artificial, les noves tecnologies i tot el que se'n deriva, també perquè forma part del risc democràtic que estem assumint, no? És una de les eines amb més capacitat de fer bé i de fer mal, no? Em sembla.
2: Hi ha capacitat per escoltar, o hi ha massa gent entestada en tenir raó?
1: Aquesta és una altra, és una de les, jo crec que és una de les derives d'un concepte de la política dut des d'aquesta estructura partidària que abans dèiem, que no vol tant debatre, aproximar-se i entrar a fons en les matèries, sinó que el que vol és guanyar o desacreditar. Tant, a vegades sembla que sigui més fer perdre l'altre que no pas guanyar, o almenys no pas tenir raó. La raó desapareix, la raó.
2: La política la contra.
1: L'important acaba sent això que en diuen el relat. No? Quin relat la gent compra? Ah, si aquest és el relat que compra, aquest és el bo. Ah, sí? Jo no estic gens d'acord amb això. La gent pot, naturalment, que té dret a tenir opinions i a expressar-les i a defensar-les i a fer-les arribar, és el que toca a les institucions. Però jo crec que molt sovint s'abusa d'una mena de simplisme, diguéssim, d'enquesta, per entendre's, no? La gent el que vol és més seguretat. No? És molt bé, clar que vol més seguretat, naturalment que la vol. Però, per tant, hem de parlar de seguretat i de quasi res més. Ah, fantàstic, home. I no té res a veure si la seguretat té o no a veure amb model productiu, amb la diversitat sociològica, amb les desigualtats creixents, etc, etc. Clar, jo ja entenc que en termes de campanya electoral i de gurus mediàtics això és més complicat i segurament desaconsellable, no? com em deien a mi mateix molt sovint, no? amb més d'una oportunitat. I jo crec que si amb alguna cosa m'he equivocat és en acceptar excessivament aquest tipus d'imposicions o de criteris de màrqueting polític a totes i en última instància.
2: L'altre dia algú deia aquí al programa que hi havia massa spin doctors amb un currículum acadèmic brillant d'Oxford que estaven dictant missatges que eren pràcticament els mateixos per tothom i a qualsevol punt del món.
1: Sí, efectivament, sí, clar. Són venedors, venedors de política, venedors d'èxit, suposadament, no?
2: Que interessant el concepte del venedor de política, és molt interessant. Clar, bueno, efectivament, estem plens de venedors de política en aquests moments, no?
1: Estem plens de venedors i estem faltats de, com dir-ho, de lectors.
2: De compradors,
1: de coneixement, seria, no? De coneixement de la història.
2: Clar.
1: Jo aquest estiu he llegit un llibre que aconsellaria a tothom, precisament perquè és història, però al mateix temps és molt il·lustratiu dels riscos que avui estem afrontant des del punt de vista democràtic, precisament, que és la història de per què va fracassar la República de Weimar entre l'any 19 i el 33. Uh-huh. Era un experiment magnífic a Alemanya, carregat no només de bones intencions, sinó de projectes i de voluntat transformadora, i de com va perdre successivament amb la batalla amb els poders econòmics, amb els poders dels grans industrials, dels grans propietaris agrícoles, dels partits de dreta, amb els errors dels aliats occidentals que acaben de guanyar la Primera Guerra Mundial i van imposar condicions draconianes a una Alemanya diguéssim, empobrida i però orgullosa, precisament. I, per tant, va haver-hi qui va utilitzar l'orgull i la reacció contra l'aparent injustícia històrica que patien, no? I em sembla que aquí estem amb alguna manera, amb tot el que jo veig i llegeixo dels partits que vostè abans mencionava, de les extremes dretes a Europa, doncs estem veient que algú intenta repetir, lamentablement, la història i acabar de carregar-se la democràcia de la mà de la tecnologia, però també de la mà del militarisme, de la mà de la desigualtat, de la mà del simplisme autoritari, etc.
2: Vostè va impulsar la Llei d'Educació de Catalunya, que encara és vigent a dia d'avui, a la seva...
1: Vigent, però no vol dir que estigui desplegada ni complerta amb la seva aplicació, ni molt menys. Per tant,
2: aquí tenim un problema.
1: Si ho dic jo, sembla que estigui reivindicant la meva, no? I no és això.
2: Però per què no reivindicar si vostè considera que...
1: No, home, és a dir, jo crec que en la Llei d'Educació, en les parts precisament poc o gens aplicades, hi ha una part, ni molt menys tota, de resposta útil a la situació del nostre sistema educatiu. Ara, deixi'm dir-li a continuació que una part més, més profunda i més real del que pugui semblar dels problemes del sistema educatiu comencen, neixen i apareixen fora del sistema educatiu. El que tenim és una complexitat social, el que tenim és no només una diversitat, sinó també una desigualtat creixent, i tenim uns nivells culturals molt desiguals dintre de la pròpia societat i que acaben sent factors determinants. Mira, jo recordo quan ja aleshores, és a dir, fa 20 anys.
2: Sí, és impressionant. No entrem per aquí.
1: Vaig dir només una frase. Uh-huh. Les escoles tenen síndrome de Penélope. Perquè tot el que les escoles intenten, en la majoria immensa dels casos, de bona fe i d'una manera professional, apassionada, convençuda, intenten teixir, intenten construir pels seus infants, pels nois i noies els que tenen, de 9 de matí a 5 de la tarda, de 5 de la tarda a 9 de matí següent, ho veuen desteixit, desconstruït. Per què? Perquè la suma del que passa en l'espai domèstic, en l'espai públic, en les xarxes de comunicació, en els mitjans de comunicació, tendeix a no només a portar la contrària, sinó que amb una potència molt superior des del punt de vista de comunicació i de missatge directes als mateixos ciutadans, doncs van en direcció absolutament contrària. I crec, per tant, que el sistema educatiu l'hem d'apoderar perquè sigui capaç de ser conscient d'això, però també d'intervenir. Si volem bon sistema educatiu, comencem a actuar en el que passa a partir dels 5 de la tarda. I el que passa no només amb els nois i noies que ja fan lleure, activitats extraescolars, etc. I després començar a parlar tot el que passa dintre de l'escola, que també dona per molt.
2: Escoltat així, semblava que els problemes de l'ensenyament a Catalunya són de tots menys de l'escola, no?
1: No, però l'escola s'ha d'acostumar a saber que té la... que té una raó sobradíssima i una legitimitat per exigir a la resta que facin que li toca.
2: No, i tant.
1: I que no, perquè si no el que fem és el contrari, que és dipositar a l'escola els problemes que no són de l'escola, sinó de la societat.
2: Aquesta conclusió ens porta coses com el tema de l'autoritat dels professors, no?
1: També, no? L'autoritat dels professors, però...
2: Això ha de venir de les famílies.
1: Concretada, per exemple, amb un concepte dels que vostè deia abans de la llei d'educació, que és l'autonomia del centre, la capacitat dels equips directius per formular el projecte i dur-lo a terme, i per intervenir... És una de les explicacions que ara apareixen derivades, associades tant críticament a les qüestions de l'informe PISA, derivades de l'informe PISA, com als casos d'èxit que s'observen en altres països europeus com Estònia, no? Que s'ha dit, que s'ha explicat.
2: Ja en parlàvem abans,
1: Bueno, clar, és que val la comparació directa de resultats amb aquests països, o hem de començar per comparar també la complexitat social en la que estem uns i altres? O és el mateix en termes d'homogeneïtat o heterogeneïtat? És el mateix en termes de nivells culturals diferenciats, de nivells de renta diferenciats, el que ens passa aquí i el que passa allà? Jo crec que no, jo crec que no ho és. I que, per tant, i això no serveix d'excusa. Això hauria sigut per apoderar més de l'educació. No només... A mi em sap molt bé, no només és absolutament necessari el creixement de recursos i la possibilitat de complir amb aquests vells objectius també de la llei, d'un determinat percentatge, etc. Però li asseguro que cada cop més, i tal com tenim la demografia, arribarà un moment en què el problema ja no serà tant. Arribarà un moment, si creixem prou, que el problema no els problemes seguiran existint amb molts més recursos. Si és que no són capaços d'afrontar la batalla que jo li dic a les dues bandes de la societat, i dintre de l'escola, amb un determinat reforçament d'aquests elements estructurals de confiança, en definitiva, d'apoderament de mestres directius i, si m'ho deixeu dir, també d'exigència. Tenim la formació de mestres que necessitem, tenim la concepció adequada de l'ús i la presència de les tecnologies de la informació dintre de l'escola, tenim, valen exactament igual ara que fa 50 i 100 anys, com estan vigents els conceptes d'aula, els conceptes de llibre de text, els conceptes curriculars. Jo sé que hi ha un debat que jo comparteixo en alguna mesura de que ja hem de trobar l'equilibri entre capacitats competencials i coneixements en si mateixos, no? I crec que hem d'anar per aquí a buscar diguéssim amb tota la passió aquest punt d'equilibri. Però a mi em sembla que tenim molt poca gosadia reformadora i que l'educació el que demana és gosadia reformadora i apoderament per interpel·lar la societat, la ciutadania, des de l'escola també.
2: Li ha trucat algú per preguntar-li?
1: He tingut alguna experiència, però molt puntual i molt... Ara veig que estan convocant... A mi no m'han convocat, que jo sàpiga, aquest esforç de consens i de gran reflexió.
2: Per això li pregunto.
1: Molt bé. Vam tenir un dia una conversa, uns quants exconsellers, amb la consellera, fa pocs mesos, on van sortir totes aquestes coses, també.
2: Sí, és interessant. És que realment estem parlant...
1: Però ens hi hem de posar. És un tema... És d'aquestes casos en què és més fàcil i més evident dir que quan deixem que això sigui un altre terreny més de confrontació partidària, de mocions de censura, de crítiques... Tota la reacció a l'entorn de l'informe PISA m'hi sembla particularment no injusta perquè estigui a favor del govern, que es va equivocar estrepitosament en la manera de gestionar-ho, però sí amb l'absència de capacitat crítica respecte al que representa aquest informe, de com està concebut, fins a quin punt és útil en termes de comparació amb altres realitats, fins a quin punt està encara empaltat de conceptes i de criteris que són en si mateixos discutibles. Fins a quin punt és capaç de copsar les complexitats d'una societat com la nostra, que ha crescut amb 2 milions de persones, o d'un sistema educatiu que ha crescut amb tants, amb diversitat, especialment, durant aquests anys. I això, per què hem de suposar que aquest informe és capaç de mesurar igual de bé ara que fa 20 anys, quan la realitat ha canviat?
2: Sí, el que passa és que no és només l'informe, no? És l'experiència dels nanos, de veure el nivell que tenen, són tota una sèrie de històries.
1: Sí, però la reacció fins ara és més aviat conservadora. La reacció dels sindicats és conservadora, cregui'm. No és... Ja entenc que poden...
2: Vol dir la reacció de tots els sindicats? No és el mateix Comissions i UGT, que van arribar ràpidament a un acord amb el govern?
1: Sí, però Comissions i UGT van ser els primers a pactar amb el govern que reduís el desplegament de l'autonomia de centre i de la capacitat dels equips directius. I això és no conservador, això és reaccionari. És anar a marxa enrere explícitament.
2: I com s'explica?
1: S'explica perquè tenen interessos corporatius que basats encara en una visió del sistema ells en diuen igualitària, i el que és homogenitzadora. Encara pitjor, en una ciutat com la nostra podem aspirar en que tots els cols siguin iguals, tots tinguin els mateixos trets, el mateix projecte. És absurd, no? I per tant això és un altre element que està perjudicant ostensiblement l'escola pública a casa nostra, perquè té les mans lligades a l'esquena des del propi cos, o d'alguns determinats representants del propi cos, quan és evident que, en canvi, que hi ha molts milers de mestres i de professors a les nostres escoles i als nostres instituts que voldrien una altra cosa, que voldrien anar a fons amb la responsabilitat, amb l'autoexigència, amb la capacitat de copsar la complexitat del seu propi entorn, de cada centre, de cada poble.
2: I una cosa que ha dit vostè ara fa un moment i que m'ha recordat el que, abans ho recordava també, el que va dir Gregorio Luri fa escassament una setmana en aquest mateix micròfon on sou vostè ara mateix, que deia que havia estudiat el model d'èxit de l'ensenyament a diferents països i que el que tots tenien com a fil en comú era la inversió en la formació de professors. I fonamentalment perquè aquesta...
1: A veure, és inversió i és exigència.
2: I tant, i tant.
1: I és exigència, també.
2: I tant.
1: Perquè si no, acaba... I s'ha produït un fenomen que és natural, també, fins a cert punt. En fi, no sé si puc dir-ho així, però... A veure, en termes relatius, en termes de professionalització per molts i moltes joves de casa nostra, l'educació és un món, un àmbit, un sector que ofereix seguretat, que ofereix unes condicions econòmiques que no són cap meravella, però que són, bueno, mínimament estables i que a més van seguint com el ritme dels funcionaris en general. I a més, suposadament, amb un nivell d'exigència, diguem-ne, de control, d'avaluació, de revisió, de qualitat, més aviat escàs, en general, excepte que el que et facis tu mateix com a professional. Doncs, bueno, això no ha evitat que tinguem, afortunadament, molts milers de mestres i professors entregats, apassionats, que es formen, que es continuen formant, que investiguen, però que també hi ha un percentatge significatiu de docents, no sé quina és la paraula, instal·lats, acomodats, resignats, que busquen, diguéssim, el sol mínim, diguéssim, el sostre mínim de la seva ambició.
2: Deixem preguntar-li una cosa.
1: Això, un país amb la nostra complexitat, precisament, perquè té la que té, que és molt més alta del que era fa 20 o 30 anys, doncs hem d'augmentar el nostre nivell d'exigència i també de suport en aquesta realitat. Els hem d'apoderar, els hem de donar tota la confiança, tant com els hem d'exigir, diguéssim, que
2: s'hi posin. Tot això que acaba de dir, amb el que deixi'm que li digui, estic totalment d'acord. Quan era conseller ho hagués pogut dir exactament de la mateixa manera?
1: Home, ja ho deia, més o menys per això em vaig barallar tant amb els sindicats, en part per això, sí. I per això la llei, que com que la vam acordar, doncs no va arribar segurament als límits que jo voldria, també perquè no era una llei, diguéssim, del que passava dintre de les aules. És una llei, excepte en uns temes molt concrets, com el tema de la llengua i la defensa del català, etc. Però era una llengua, era una llei més d'organització, d'estructura, del sistema, no curricular, eh? I no havia d'entrar en temes pedagògics. Ara sí, ha d'entrar. Hi ha un debat, aquest que li deia abans, no? Competencial, coneixement, etc. I em sembla que és necessari. Però jo crec que hi ha un debat pedagògic o didàctic pendent, nou, que es deriva dels canvis en la pròpia societat i d'aquesta feblesa relativa del sistema educatiu enfront d'un món extern que educa o deseduca, influeix, arriba i envaeix amb molta més potència que la que pot tenir un mestre durant tres quarts d'hora en una determinada aula.
2: Hem d'acabar, senyor Maragall, i mira que em sap greu perquè m'ho estic passant bomba amb aquesta xerrada, li ben asseguro. És cosa meva o el veig més lliure que mai?
1: Home, si no estigués una mica més lliure que mai, malament rai, no?
2: Home, voldria... no sé si tothom pot dir el mateix, eh?
1: Home, tinc l'edat que tinc, tinc la situació que tinc, estic degudament jubilat, i digníssimament jubilat, perquè en aquest país els sistemes de jubilació són... Un altre dia, si vol, parlem d'immigració i...
2: Vinga.
1: I contradim una mica l'informe Fènix, que ja convé.
2: Ah, doncs, mire.
1: Però bueno, ja ho farem.
2: Fem-ho ràpid.
1: Ja ho farem, perquè jo tinc les pensions que tinc, en part, gràcies a la immigració que tenim en aquest país.
2: A mi no m'ha de convèncer.
1: No malgrat.
2: A mi no m'ha de convèncer. Escolti'm, li agafo la paraula, eh? O sigui, el convidarem ben aviat per seguir gaudint d'una xerrada interessant, com sempre que ve aquí al Molt Planet. Bé. Ernest Maragall, ha estat de veritat un plaer.
1: Encantat.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Bona nit, gràcies.
2: Fem una pausa molt breu, i ara quan tornem segur que el Bruno Pérez, que estava escoltant aquesta xerrada, voldrà comentar alguna cosa, perquè tema intel·ligència artificial i ensenyament aquí també hi ha molta cosa a dir. Una pausa molt breu, tornem de seguida.
0: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia Bizum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
3: El Pla B, amb Toni Marín.
2: Quina sensació tan curiosa, aquesta que comentàvem ara, d'una persona, segons va fer en anys, va guanyar llibertat. Bruno Pérez, què tal, Bruno? Bona nit.
4: Molt bona nit.
2: És impressionant,
4: això. Que interessant,
2: això,
4: eh? Quina... Sí, quan sents parlar gent com el senyor Maragall, déu-n'hi-do, te quedes embadalit.
2: Bueno, sobretot perquè gent que en sap molt...
4: Exacte.
2: En sap molt. I, a més, no està sota cap disciplina que li obligui a que el seu argumentari arribi fins a un determinat punt, no? I això, clar, és que porta una conversa que se l'han fet 10 minuts i hem estat més de mitja hora. És a dir, impressionant, eh? Com estàs, Bruno Pérez?
4: Molt bé. Amb moltes ganes de compartir amb vosaltres una mica les penes i glòries d'aquest món de la ciberseguretat.
2: Escolta, estàs cada dia més mediàtic, no? T'he escoltat per tot arreu últimament, eh?
4: Home, clar, me caso en dena, perquè tot el dia hi ha marrons aquí i allà i la gent vol explicacions senzilles que es puguin entendre i, guita, jo encantat de si puc ajudar. I et diré, estic molt content, perquè et vas trobant gent pel carrer o així i la gent te va preguntant coses i et van dient això que van molt a poc van... Van prenent mesures, també hi ha gent divertidíssima que em diu escolta, canviar la contrasenya, diu, jo ja t'escolto, però encara no ho he fet, però conxos, no m'ho diguis, senyora, no sé com explicar-t'ho.
2: Ja,
4: no?
2: Ja, clar.
4: Però sí que està havent-hi una, com es diu ara, la gent està madurant molt, hi ha una maduresa, amb ciberseguretat comença a haver-hi una maduresa, i bueno, també ha sigut perquè hi ha hagut moltes garrotades, eh? les coses com siguin.
2: Escolta'm, quan tu assisteixes al discurs dels grans de les companyies dient que cal apostar per una regulació de la intel·ligència artificial perquè se'ns pot anar de mare, això, directament, tu què penses?
4: Què penso, home? Aviam... A vegades mai saps quina campanya de màrqueting hi ha darrere o a vegades també no saps per què es vol un desviament de l'atenció. Uh-huh. Val? Perquè potser s'està parlant de la seguretat de la IA per no parlar de lo que realment costa aquesta IA, no? Els recursos que es menja i tot el que hi ha. Val? Però jo em centro en la part aquesta, diguéssim, de la seguretat. Hi ha gent que està molt preocupada perquè, i això són grans experts, són els qui treballen dia a dia, són els responsables d'àrees de protecció, de control d'aquestes IAs, els que estan donant una mica el toc d'atenció, i en resum el que t'estan dient és que sí que tenim o existeixen unes eines o mecanismes de control reals de les IAs, sí? Però se n'estan adonant que això s'està quedant una mica curt, perquè m'entenguis, val? Tu tens un gosset petit, sí? I li fas una baia perquè no s'escapi el gos, vale? I la baia fa 50 centímetres. Però, esclar, però és que el gos va creixent i el gos ja en fa cap a 60, saps què te vull dir? Clar. I això vol dir que se'ns pot escapar. Justament aquests experts els que t'estan dient és que els sistemes que tenim, el sistema d'aïllament, el sistema de monitorització, el sistema, sobretot, d'alineament d'una IA, vale? Està quedant molt, molt desfasat. I la IA està anant massa ràpida. Per tant, s'hauria de fer una aturada, buscar sistemes que realment veiem que ho continuem controlant i llavors continuar endavant. T'estan demanant una miqueta això. Vale? I sobretot me preocupa aquest, el de l'alineament. L'alineament, això que s'ha sentit molt a dir, l'alineament d'una IA és que la resposta que diguéssim que tu li demanes correspongui. El que tu li demanes sigui exactament el que toca, no? Perquè, si no, això va totalment desfasat. Tu volia explicar-t'ho amb un acudit, però... No,
2: home, jo m'apunto a l'acudit, vull dir.
4: Imagina't un senyor que porta 40 dies al desert, un senyor de color fosc, sí?
2: Un senyor de color fosc? De color fosc?
4: Un senyor de pell fosca, sí? Sí, sí. I en aquestes que es troba a la làmpara a l'Aladí, no? Sí? I aquest la frega i li diu, escolta, tres desitjos. Diu, m'acas on era, què vols? Home, porto 40 dies al desert, tinc 7, vull molta aigua. Diu, fantàstic, molt bé. Què més vols? Què més vols? Guita, doncs vull la pell més clara. Cap problema, ja tenim, color blanc, vinga, perfecte. Què més vols? Home, el senyor que portava 40 dies, anava perquè m'entenguis més calent que la moto d'un hippie, i li diu, doncs, escolta, el que vull és veure i tocar molts de culs. I què fa la IA? Què fa el geni? Pam, el transforma en una tassa de vàter, saps? Ai. El transforma en un lavabo. Aquí això és l'alineament. Fixa't bé, el que el senyor demanava, m'acaso un dena, l'Aladino i la IA li ha fotut, no li ha donat. O sigui, per què? Perquè no està alineat el desig amb el que aconsegueixes. I justament els que estan encarregats d'aquestes línies són els que estan preocupant-se per dir, escolta, vigila que el que estem demanant potser no és el que és. I una cosa molt important, sobretot, és que la resposta que et faci la IA no et provoqui un risc a la persona, no sigui algú dolent, val? I això és l'alineament. Per això, una mica aquests grans experts t'estan dient això, que frenem una mica l'accelerador, tornem a tenir mesures que puguem dir, uita, doncs durant un temps podrem controlar-ho i endavant. Però en si, la IA, aviam, és una gran eina, però com tot, si la fem servir bé.
2: Clar, això és el que anava a dir, no? Fins a quin punt a vegades el problema pot ser l'usuari, no? Perquè hi ha gent, l'altre dia algú m'explicava que hi ha gent que està utilitzant la IA com a psicòleg, per exemple, o per diagnosticar determinades històries. T'ho juro, no sé si ho havies sentit o no, però...
4: Mira,
2: digues.
4: Ho estàs dient tu molt bé. El problema no és la IA. El problema és qui la fa servir. Clar. I com la fa servir.
2: Clar.
4: I aquí sí que has obert un meló gros, però gros, que és que la gent fa servir la IA com a psicòleg. Però per què? I justament tornem al meu terreny, que és el món de la ciberseguretat. Què us dic sempre amb ciberseguretat? Quina vulnerabilitat fan servir els cibercriminals? Fan servir vulnerabilitats de la societat. I la vulnerabilitat de la societat és que la gent se sent sola.
2: Clar.
4: Que la gent se sent desatesa. Que me cago en la pera. Que tenim 10.000 milions de sistemes de comunicar-nos. Però que la gent no se sap comunicar. I que la gent no se comunica. I que la gent està sola. Què passa? Que tens algú que et contesta. Què és una IA? A mi què? Però em diu bon dia, està per mi, me respon correctament. Doncs la gent què fa? Doncs la gent es dispara aquí. I jo la IA la veig com una bona companyia per la gent que tindrem un problema gros de que la gent se sentirà sol. Però com molt bé tu deies, el problema és l'usuari, perquè no només el fan servir de psicòleg, val? Sinó que hi ha pelacanyes mindundis que se'ls ocorreix enviar doncs, les analítiques, au, i que miri com ho tinc. Documentació clínica, que dius, aviam, nen, tu saps que això és nivell de privadesa màxim?
2: Sí, sí.
4: Ah, llavors aprenen que això, que l'oficina de, com es diu ara, de protecció de dades, sí, sí, datos clínicos nivell 5, sí, sí, nivell 5, i au, pum, va, tu li fots cap allà dalt, saps què te vull dir? Bueno, i com això, en temes judicials, ah, una sentència, vinga, fot-li cap a dalt, les nòmines, vinga, les nòmines dels companys, vinga, ves-li, clar, aquest és el problema. Hi ha una cosa clau, que és la següent, que és, tu aquesta informació la donaries a un desconegut? A un qualsevol que passa pel carrer? No. Doncs Mussol, no li donguis a la IA, perquè la IA és un desconegut, que això ho hem parlat a gent del món de ciberseguretat, el dia que hi hagi una filtració del ChatGPT amb coses que la gent ha enviat, fliparem per un tubo tots.
2: Escolta'm, que la gent ha enviat o les empreses han enviat, no? Perquè m'imagino que el mateix pecat l'estan comentant alguns amb les seves empreses i les seves dades econòmiques, no?
4: Ah, aquí ara hem parlat una mica del particular de casa, no? Però és que, a més, la gent és lo de sempre. Però si jo no sóc ningú, aviam, tu ets algú que treballa en una empresa, que gestiones una informació molt important, ja hi ha un concepte, vale? Hi ha un concepte que és el Shadow AI, no? Que és la IA oculta, la IA...
2: De l'ombra, sí.
4: La IA a l'ombra, vale? La IA a l'ombra. Què és la IA a l'ombra? Doncs que l'estem retroalimentant amb tota aquesta informació importantíssima de les nostres empreses, per exemple, desuita tu, el comercial que agafa la base de dades d'articles, la base de dades de clients, l'envia tota cap allà i li diu, oi, has mirat uns gràfics. Pitjor encara, i això és un cas real que jo he portat. Resulta que els de departament de personal doncs volen fer unes gràfiques estadístiques de tot el personal i no se'ls ocorreix res més que m'agafen l'Excel de les nòmines, me l'envien cap allà dalt i allò li ha fotut uns formatxets, els hi ha fotut una font i els hi ha fet de tot. I és clar, Mussol, no veus que ho acabes d'enviar? I en aquesta llista pues, hi han persones que no interessa l'empresa que se sàpiga que cobren el que cobren, saps què te vull dir? De dir, clar, tu això no pots fer-ho. O, per exemple, imagina't un advocat que ara comença a enviar doncs, un expedient de tot un dossier seu d'un cas, de dir, clar, o més bèstia encara, programadors informàtics que el codi font d'una aplicació que estan fent, doncs es basa en IAs que els hi facin aquests talls, ostres, cuidado, parlem molt sempre del que és la privacitat, però el que t'he explicat, el concepte de privacitat, fa molts d'anys que l'hem perdut.
2: Clar,
4: home,
2: clar.
4: Des del moment que anàvem abans amb una cabina telefònica i ara anem pel carrer fotent uns crits de caldeu, explicant la nostra vida, que ens sent tothom, on està la privacitat?
2: Sí, sí. Tal qual és curiós, eh? És que, clar, segurament, escoltant-te, Bruno, tant des d'un punt de vista personal com des d'un punt de vista empresarial, el que ens caldria és formació. És a dir, saber de quina manera podem fer un ús òptim del que és aquesta eina, no?
4: És que sempre anem a parar allà mateix, i ho dius molt i molt bé, amb tot, amb ciberseguretat. Ara parlem de ciberseguretat, molt bé, però tu has format el teu personal? No, clar, estem fent servir tecnologies que cada dia canvien, però algú es forma? No, és justament una... Mira, i ara te reprenc una mica el tema d'educació que estava tocant abans, sí? De dir, és que el que realment falta és la formació.
2: Clar.
4: Ningú neix après i la gent ha de aprendre i ens hem d'estar formant. I en un món que canvia tan ràpid, la formació ha de ser totalment constant. Jo que faig màsters d'aquests de ciberseguretat i coses d'aquestes, els hi parlo amb els nanos i, bueno, amb els nanos i els no nanos, no? I els dic, escolta, quan agafes una carrera d'aquestes tecnològiques, tu no pensis que el dia que et donguin el diploma tu has acabat d'estudiar, tot el contrari. Sempre estaràs estudiant, perquè això va tan ràpid.
2: Clar.
4: Que has d'estar tot el dia actualitzant-te. Però és que sembla que ens fa vergonya que ens ensenyin. És que ningú neix a pres. És el que et dic, hi ha una falta d'humilitat tecnològica. Ens han d'ensenyar. I les empreses el que tenen que fer és dir, aviam, treballadors, podeu fer servir eines d'IA? Sí o no? Quines podeu fer servir? Què podeu enviar? Quina informació és classificada i què no? Pregunta del millón. Quantes empreses tenen classificades la seva informació? Que et diguin, això és classificat, això es pot, és públic, és que ja comencem per aquí. Clar. Si ja ni tu mateix classifiques la informació, després no em vinguis amb que això no es podia enviar. I el treballador l'únic que fa, amb tota la seva bona fe del món, és, ostres, a mi això m'estalviarà 2 hores, el jefe estarà content. No m'ho sol, que sí que t'estalvia el temps de feina. Però, per un altre canto, estàs posant en perill a l'empresa, estàs enviant aquestes dades sensibles i pots posar en perill en els teus companys, no hi ha més.
2: Bruno, què són els agents d'intel·ligència artificial?
4: Uah, ara, clar, entrem en una nova etapa de les IAs, vale? Ara entrem a el que es diuen les IAs agèntiques, vale? O gentatives, vale? Són els agents de la IA. Ho entendràs de seguida. Les IAs fins ara eren un servei. Ah? O sigui, ho entens de seguida amb el ChatGPT que tothom fa servir, o amb el Gemini, o amb el Copilot, o amb un d'aquests que tu agafes i li escrius, escolta, digue'm això, això, això, i clar, clar, i t'agafa i te contesta. Molt bé. O sigui, és el servei. Fins aquí anem bé. Què és un agent? Un agent és un servei, però que, a més, té mans, i no et diré que té peus. I què vol dir que té mans? Doncs mira, una IA agentativa o agèntica el que et farà és rebrà un correu electrònic, sí? I tu li pots dir, contesta. I ell contestarà. Segons el que ell llegeixi, pren una sèrie de decisions i ell és capaç de contestar. O sigui, no és un... És molt diferent que un programa d'ordinador, que això molta gent m'ho diu, no, però això els programes ja ho feien. No, el programa d'ordinador era, si passa això, fes allò. Clar. En canvi, aquí és diferent. Aquí és, guita, jo vull un objectiu. Ara, a partir d'aquí, segons l'entorn que et trobis, vale, ell es agafa i s'espavila. Vale? I ell va agafant i va prenent decisions. I d'aquest correu, doncs, t'agafa i te genera la teva agenda, és capaç d'executar programes, és capaç de fer servir el navegador. Ho veus? Ja té mans. Ja corre, ja fa coses per ell sol. Que també aquí ara sí que obrim un meló gros, que és, clar, parlem de responsabilitats. Ara imagina't que un agent d'aquests envia un correu que no toca, dient alguna que no toca, i et fot un cristo a l'empresa de Caldeu.
2: El responsable ets tu, no?
4: Ai, qui serà el responsable? El de la IA, el IT, el que ho ha fet, clar, el que t'ha manat que ho facis. Clar, aquí ara venen uns pastels que ja et dic jo que... Ve una època xula, xula, però divertidíssima. Ja t'ho puc ben assegurar.
2: Déu-n'hi-do, temps tindrem, al llarg de tota la temporada per anar comentant aquesta història. A nivell empresarial, m'imagino que comences a veure l'efecte d'això que deies, no? És a dir, com hi ha empreses que comencen a tenir problemes per un mal ús de la IA, no?
4: Sí, però justament és això. Jo d'ahir a IA no te'n vull parlar perquè, aviam, jo a l'Eurovitat jo soc usuari, jo tinc la meva IA local, justament, des de fa temps, perquè, clar, tot el que jo faig i desfaig, com pots comprendre, jo no puc enviar-ho cap a dalt, val? De dir, jo tinc... Però una mica també és el que està fent molta empresa que està tinguent els seus models locals i volen una IA en local. Però atenció, com pots tenir tu una IA en local si ja, per exemple, la teva ciberseguretat en si és defectuosa? Si, per exemple, ja no tens un plano de xarxa, si, per exemple, no tens els accessos mínims pels usuaris. Si, a vegades és que el problema que tenim és que tot va tan ràpid que comencem la casa per la teulada.
2: Yeah.
4: I aquí jo és de les coses que em fa més por per l'empresa, la petita empresa catalana que voldrà accelerar i a vegades una accelerada d'aquestes et pot fotre contra la paret.
2: És un luxe tenir el Bruno Pérez al programa. Un plaer, com sempre, Bruno, ens sentim ben aviat.
4: Quan vosaltres vulgueu, ja ho saps, sempre estic aquí per vosaltres.
2: Cuida't molt. 3 minuts i arribem a les 10 de la nit. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking. I es va acabant el dilluns, i ara de seguida arribarà la Laura González i el seu Sota Sospita, i també arribaran les notícies de les 10, i m'imagino serà la Laura Monell o no. Ja ho veurem, això, qui ens informi. En qualsevol cas, el que sí que tenim clar és que demà tornarem a partir de 7:45 i fins a les 10 de la nit. Per cert, que hem decidit recuperar aquella tradició de l'any passat de la Sílvia Tarragona, quan ens oferia cada nit una música. Nosaltres avui ens hem fixat en aquesta cançó, que vostès la coneixen, es diu We Don't Talk Anymore. We don't talk anymore. L'hem seleccionat perquè buscàvem una excusa i ens hem trobat que fa 10 anys tot just era número 1 a moltes llistes d'èxit. I amb aquest We Don't Talk Anymore, és a dir, nosaltres no parlem més per avui, anem a casa a sopar. Demà seguirem parlant a partir de 7:45. Que passin una bona nit de dilluns. Gràcies, bona nit. I love you.

Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom. La gasolina ha trencat la barrera dels 2 euros. Segons la Unió Europea, l'any 2035 ja no es vendran més cotxes nous, ni de benzina ni de dièsel. Tots els turismes i furgonetes nous que es matriculin a partir d'aleshores han de ser 100% elèctrics o d'emissions zero. Les grans ciutats tenen una zona d'emissions zero. I amb tot això s'ha tancat l'aixeta de les ajudes dels fons europeus Next Generation. La tàctica d'avui la volíem titular en positiu, l'eficiència energètica, però després d'escoltar-vos per xarxes tot el cap de setmana, li direm els problemes de la transició energètica. A veure com ho estan vivint els diners.
2: Els diners.
3: Marta, mira per la finestra. El veus? Nou de trinca. Zero emissions, zero benzina. S'ha acabat regalar-li els diners a les petrolieres. Sóc un visionari. Marta, un visionari.
4: Home, Jordi, bonic ho és. No et diré que no. Però per què tens un cable de 50 metres connectat al microones de la cuina?
3: A veure, és una solució temporal. És que he anat al carregador ràpid al carrer Gran i fora de servei. El de la benzinera, la pantalla penjada. I el del supermercat, en manteniment.
4: I la teva gran tàctica per no pagar benzina és fer servir tota la llum de casa nostra. Jordi, que fa 10 minuts que la rentadora fa pampallugues i el gat té els pèls de punta.
3: Però si només li falta un 10% per carregar. Però, Marta, sobretot, no obris el forn, que saltaran els plats.

0: tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, la tàctica amb Mariola Dinarès.
1: I també amb la Natàlia Sánchez, el Geni Sabater, la Marta Inglés, tots vosaltres, perquè estem plens de comentaris i preguntes.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la tàctica. 690-080-830.
1: Va, anem per feina amb l'especialista en flexibilitat i eficiència energètica, vinculat especialment al sector elèctric i de transició energètica a Catalunya, el Lluís Reculons Marina. Què tal? Hola, Lluís, com estàs?
2: Què tal? Bona tarda, Mariola.
1: Anava dient que sí quan parlàvem dels diners. El Lluís és enginyer especialista en flexibilitat i eficiència energètica. Actualment treballa com a product manager a la companyia elèctrica catalana Estabanell, on està involucrat en definir estratègies de grup. I entre aquestes tasques lidera els serveis enfocats a optimitzar el consum i promoure la gestió intel·ligent de l'energia. A més, és membre del grup de gestors energètics i de la junta directiva d'Entra, l'Associació Espanyola per l'Agregació i la Flexibilitat. Clar, hem de començar parlant del cotxe elèctric perquè tenim un munt de comentaris. Mira, torna a escoltar un comentari concret perquè la Núria Ferran ens ha deixat un missatge al WhatsApp de la tàctica.
3: Hola, Mariola, agraeixo que tracteu aquest tema. Jo fa un parell d'anys que tinc un cotxe elèctric. Si fas el recorregut diari de casa a la feina i de feina a casa, ja saps on carregaràs, o a la feina o a casa i tal, i no hi ha cap problema. El tema és quan vols fer alguna cosa al cap de setmana o alguna cosa inesperada i tot això. Passa que quan trobes un carregador que funciona, que molts no estan operatius des de fa anys, jo m'he trobat en supermercats o en pobles, vas allà i fa anys que estan instal·lats i que no funcionen. I després, quan trobes un carregador que funciona, has de mirar amb quina app funciona. Segurament és una app que tu no tens instal·lada, llavors t'has d'instal·lar l'app, has de donar totes les dades a l'app, o sigui que estàs una estoneta allà, has de confirmar el correu electrònic, has d'anar al correu electrònic, ho has de validar, i per tant necessites dades per fer això. A vegades els carregadors estan en un pàrquing soterrani que no hi ha wifi i no hi ha dades, i per tant no et pot donar d'alta de l'app. També m'ha passat a Andorra que necessites tenir instal·lat el roaming per poder-te donar d'alta de l'app corresponent. O sigui, no hi ha una app unificada que et permeti carregar i operar amb qualsevol carregador, etc. Jo m'he trobat a vegades que vaig amb un 1% de bateria, llavors vaig super a poc a l'autovia, intento a les baixades carregar la bateria i anar tirant fins que intentar arribar a un carregador i a veure si funciona, però es pateix bastant. Gràcies per tractar aquest tema.
4: La terra és plana, ho sap tothom.
1: A veure, Lluís, això sembla un joc de pistes, no? Què està passant amb els carregadors del cotxe elèctric?
2: Que sembla que és un escape room, no?
1: Per és un escape room.
2: És molt complicat. Jo m'he trobat això moltes vegades amb molts coneguts. Al final, hem d'entendre que a Espanya hi ha una circumstància, i és que els punts de càrrega públics que podem trobar al carrer, a polígons o a centres comercials, tenen dos actors diferents, no? L'instal·lador, que s'encarrega de l'operació i el manteniment, i després el proveïdor del servei, diguem, de e-mobilitat, que és el que s'encarrega de posar la cara davant l'usuari, no? Llavors, normalment això es fa via app o targeta, i moltes vegades ens trobem que si tenim una app, pues no funciona amb un punt de càrrega de cert operador. Ens hem d'anar descarregant apps diferents, provant moltes vegades, no? Moltes vegades doncs, no tenim o espai al mòbil o cobertura per descarregar aquesta app i doncs, no podem carregar el mòbil. Tot això són desincentius a l'adopció d'aquest cotxe elèctric.
1: Clar, però moltes vegades no t'hi trobes fins que el tens. O sigui, tu et descobreixes aquest món de l'escape room del cotxe elèctric quan et compres un cotxe elèctric, però prèviament ningú diu res d'això.
2: No, ningú parla. Jo crec que està canviant. Ara la situació, hi ha un impuls per, diguem, adoptar el model d'altres països. Es va pronunciar la CNMC, el regulador, respecte a això. No serà un canvi que serà efectiu instantàniament, però anem cap aquí.
1: Bé, de fet, a xarxes tenim un munt de comentaris. La Núria Genescà ens diu: és un calvari, no entenc com no hi ha una normativa que obligui a proporcionar pagament amb targeta i no anar deixant les dades a tort i dret en mil apps. Estic indignada. Això no sé si acabarà passant. Hi ha alguna normativa sobre això o no?
2: Bueno, es vol, és el que deia, es vol treballar cap aquí, ara mateix depenem dels acords entre empreses, d'aquests operadors i aquests proveïdors de servei, ens donem compte que no, l'incentiu per a les empreses per fer aquests acords no són suficients, el regulador ha d'entrar i ha de marcar les regles del joc.
1: En Joaquim diu, el tema està molt mal muntat, hi hauria d'haver carregadors universals.
2: Això és complicat.
1: Sí?
2: Sí, perquè aquí cada empresa ha anat cap a diferents models i hi ha diferents cotxes i diferents carregadors. A mi m'agradaria veure-ho, la veritat, com abans comentàvem, no? Entre vestidors.
1: Sí. És que abans d'entrar jo deia, si hem estat 20 anys dient que arribava el carregador universal del mòbil, o sigui, cada any era l'any que ve, hem estat 15 anys així, i ara ens passarà
2: molt
1: amb el cotxe, no?
2: M'ha agradat molt el teu exemple. Així com deia que la regulació no imposarà, però afavorirà que puguem utilitzar les apps amb interoperabilitat, encara trigarem una mica més per veure el carregador únic, però jo crec que és cap on hem d'anar.
1: Tenim una trucada del Lluís. Sí, Lluís, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Endavant.
5: Doncs, bueno, jo crec que... tot el tema de l'eficiència energètica, que està molt bé que ho instaurem el més aviat possible. Jo crec que el 2035 és anar tardíssim. Crec que hauríem d'haver impulsat des de fa molt de temps i crec que anem molt lents. O sigui, anem amb passos de tortuga. O sigui, les empreses s'han de posar les piles, però el regulador, que és el que ha de, diguem-ne, regular perquè les empreses es puguin adaptar el més ràpidament possible... van lentíssims, perquè els que fan les lleis, els que ens regulen, són els que són ineficients, no? Uh-huh. I llavors jo crec que la cosa ha d'anar molt més ràpida. No? Anem a passos de tortuga.
1: Gràcies, Lluís, per el teu comentari. Una abraçada. Lluís Recolons, però el tema és que 2035, si ara no estem preparats perquè ens passen totes aquestes coses, si escurcem encara més l'electrificació de tots, serà molt més complicat, no, encara?
2: Serà complicat, però jo voldria posar una mica... Sí, estic d'acord amb el Lluís, que és molt frustrant veure la situació, veure totes les dificultats en les que ens estem enfrontant, però la feina que s'ha de fer és molt llarga i encara que no ho sembli, s'està avançant. No s'està avançant a la velocitat que a mi tampoc m'agradaria. O sigui, m'agradaria que fos molt més ràpid, molt més efectiu i eficient, però s'està avançant. Perquè just ha mencionat l'eficiència energètica, crec que l'eficiència energètica hi ha una dada que aporta bastanta llum en aquest...
1: El context, sí.
2: En aquest sentit. Ara mateix a Espanya, 2026, es consumeix anualment la mateixa energia, pràcticament la mateixa energia elèctrica, que el 2007. I hem crescut molt més. Vull tenir moltes més màquines connectades, però estem consumint la mateixa consum elèctric el mateix que el 2007. Això vol dir que les mesures d'eficiència energètica sí que s'han implantat i sí que s'han fet i el que passa és que bueno, potser hem d'acabar de materialitzar, no? que manifestar aquest benefici per tothom, però la feina s'està fent molta feina.
1: Home, és curiosa aquesta dada, de fet, no? No ens esperàvem, sembla que... Perquè, clar, t'imagines, anem cap a l'electrificació, un cop estigui tot connectat, hi haurà electricitat per tothom, no? Perquè, per exemple, clar, tenim comentaris sobre aquest tema, a veure tu què en penses. Per exemple, l'Andreu Baià, que és tecnòleg pioner en tecnologia, i diu, ens estem plantejant apagar Escó i Vandellós 2 el 2030 i el 2032, quan a dia d'avui generen el 56% de tota l'electricitat de Catalunya. Sí. Si no canviem això, Catalunya farà un fosa negra.
2: Catalunya està molt endarrerida en els deures de les renovables. Estem molt enrere comparats amb la resta de l'Estat, i aquí sí que ens hem de posar les piles, perquè si no, Escó serà imprescindible. Sí. Ara mateix només el 15% de l'energia elèctrica que es consumeix a Catalunya té origen renovable. Hi ha molt poca renovable instal·lada a Catalunya.
1: Per tant, això s'hauria d'accelerar. No sé si això té a veure amb els fons que jo deia de Next Generation, perquè clar, aquest agost, tota aquesta, diríem... aquestes ajudes que han arribat des de la Covid europees, s'ha tancat l'aixeta, no? Això ens perjudica d'alguna manera?
2: No en aquest tema. El problema de Catalunya i de les renovables és la dificultat per tramitar les instal·lacions renovables. Estem parlant, ara mateix no estic parlant de l'autoconsum, que sí que està molt avançat a Catalunya, estic avançant de les grans plantes de producció fotovoltaiques, eòliques, hidràuliques o hidràuliques reversibles, que són molt difícils de tirar endavant en aquest país.
1: Mira, el Genís consulta. Té un cotxe del 2003, benzina, etiqueta B. Quan serà la pròxima restricció? No podrà entrar a la zona de baixes emissions? Quan?
2: Ara no et sabria dir amb exactitud, que no en sé els intervals, però crec que d'aquí poc.
1: D'aquí poc,
2: si és del 2003, serà d'aquí poc, sí.
1: De fet, tu et vas viralitzar bastant, que ja vam parlar la setmana passada, per això hem dit de parlar més d'això, que deies això, no? Que parlaves de que les zones de baixes emissions, per tu, feien una... Bueno, no sé si vas dir-ho classista, no? Era que era classista,
2: sí.
1: Perquè...
2: Em va sortir això de dins, davant la frustració de pensar... de fet, estava pensant en una tieta meva, que li va passar això, no a Barcelona, però a Madrid, amb el seu cotxe estimat, que havia cuidat molt i molt bé durant 25 anys, i el va haver de canviar per poder entrar a Madrid. Sí, vull dir, a mi em sembla que en essència és una cosa que s'ha de fer, aquesta zona de baixes emissions, però ho hem de fer amb criteris de justícia social. Crec que s'està avançant, tenim el sistema implantat, però crec que ens hauríem de donar més pressa en això i sobretot posar-ho més en valor.
1: Tu quan t'anomenem, diem, expert en flexibilitat energètica, què vol dir això? Què és la flexibilitat energètica?
2: Clar, hem parlat molt d'eficiència energètica durant els últims anys i jo crec que la flexibilitat és un altre melon que s'obre ara, que s'ha obert en altres països europeus, però aquí a Catalunya i a Espanya, per desgràcia, encara no. No tot el que es podria obrir, no? Perquè és una altra forma de pensar, diferent a l'eficiència energètica. Es tracta més de que els teus consums siguin flexibles per poder adaptar-se més a les senyals de preu i també a les necessitats del sistema. És a dir, estalviar més fent un ús intel·ligent del teu consum.
1: És a dir, però per això s'haurien d'adaptar també les operadores, no? Les empreses, no? Perquè tenen ja uns preus estipulats que tampoc són molt flexibles, no?
2: Clar, aquí hi ha un... Bueno, Espanya està molt avançat en quant al rang de tarifes que pots accedir-hi. Hi ha algunes que afavoreixen més o menys la flexibilitat. Per exemple, la tarifa per trams, els diferents, que són tres trams horaris, és un principi de flexibilitat. És com el primer principi de flexibilitat que va entrar a Espanya. Diguem que encara no té aquest principi d'intel·ligència, o sigui, és bastant estàtic, depèn de l'usuari que faci aquest consum més conscient. La idea és poder anar a un paradigma on aquests consums es desplacen de forma automàtica. Per exemple, la càrrega d'un cotxe elèctric.
1: Clar, m'imagino que amb això, amb sistemes automatitzats d'intel·ligència artificial, seria una mica la solució a tot això, no? A que cada casa tingui el seu consum personalitzat, no? No és una mica la tendència d'anar cap aquí?
2: Sí, és la tendència que estem veient en directives europees i també en altres països que estan més avançats. Connectar el que es diu els actius energètics de la llar i de les empreses, és a dir, tot allò que consumeix electricitat i, a mesura que es pugui, automatitzar, com tu has dit, amb criteris d'intel·ligència artificial, tots el desplaçament d'aquests consums.
1: I diríem, les grans empreses estan preparades per això? O anem una mica amb rodes encara?
2: Hi ha de tot. Jo, de fet, m'he trobat molts casos perquè he anat a visitar clients per fer-los auditories de flexibilitat. Aquí hi ha dos mancances, no? Una és l'electrificació de tot allò que es pugui electrificar, és a dir, consums energètics basats en energies fòssils, convertir-los en energies d'origen elèctric, i per una altra banda, la digitalització. No pot haver-hi intel·ligència artificial si abans no hi ha una digitalització.
1: Tenim més comentaris sobre el carregador, perquè també és veritat que els problemes que ja arrossegàvem històrics del carregador elèctric, hi ha molta gent que diu, per exemple, l'Albert GPI diu: falta de manteniment i incompatibilitat entre tecnologies de càrrega fa saltar les proteccions. O, per exemple, el Joan Cavaller diu: els únics que funcionen són els de l'Aldea, de carregadors. Escudella 04 diu: Arenys de Munt en van instal·lar dos, van funcionar un temps i de cop van deixar de funcionar. Estan aturats des de fa 3 anys. I el JMG diu: a la resta d'Europa no hi ha aquests problemes. I també ens apunta l'Arnau Font, diu que ell mateix s'ha fet una aplicació meravellosa que enllaça l'aplicació del carregador directament. De moment ho ha fet per propietaris de Tesla, però intentarà obrir aquesta funció per tothom. És a dir, s'ho ha fet ell mateix.
2: Bé, veient que això no avança, no, i que ningú ho fa, doncs s'ho ha fet ell mateix. Doncs, un aplaudiment per la seva iniciativa. Al final, no és que a Europa funcioni millor, és que a Europa, com hi ha una demanda més gran de càrrega de cotxe elèctric, els problemes es solucionen més ràpid. Aquí, al final, hem de definim moltes causes, no?, per les que un carregador elèctric no funciona. Pot ser per un fallo de manteniment, una manca de la xarxa en aquell moment, un problema del software, o que algú ha robat el coure.
1: Això està passant ara mateix, no? O sigui, roben, o sigui, hem passat de que el tren no vagi perquè hi ha robatoris de coure, ara que el cotxe elèctric no puguem carregar-lo perquè també es roba coure.
2: Sí, jo he vist alguns casos de mànigues, no?, del carregador tallat i que s'emporten el cable.
1: És potser concretament la mànega i el coure,
2: jo, no? Jo és el que més he vist, sí, però que al final això són 50 euros. Vull dir que no, però per reparar-ho és un cost enorme.
1: Clar, hi haurien de posar una sobreprotecció perquè no es pugui arribar al coure.
2: El que faria encara més car el tema, que ja estem bastant, no?, bastant dificultats amb aquest manteniment tan car quan hi hagi més demanda.
1: De fet, la llei obliga a segons quins llocs que hi hagi carregadors, però en canvi no diu res del manteniment i potser és un dels problemes aquest, no?
2: Clar, molts d'aquests operadors, no?, veient l'ús que tenen aquests carregadors, pues ni ganes de posar-li a manteniment que haurien de posar-li. No?
1: Si voleu dir alguna cosa, 900-900-454-455 és el telèfon del directe. Avui parlant d'eficiència energètica o la problemàtica que estem tenint per arribar en aquest, diríem, món ideal de l'eficiència energètica, amb en Lluís Recolons, que està responent les vostres preguntes. Bé, clar, diem molta problemàtica, però mira, volem fer un parèntesi perquè el mes de juny l'Ajuntament de Barcelona va donar premis a algunes iniciatives sostenibles dels Premis Agenda 2030. La Natàlia Sánchez ens diu quins van ser els guanyadors, per va inspirar-nos.
6: Els Premis Agenda 2030 Barcelona Més Sostenibilitat 2026 van guardonar 12 projectes innovadors que transformen la ciutat des del compromís ambiental i social en reptes clau. En descarbonització, l'Hospital de Sant Pau lidera el projecte Green Breath per reduir la petjada de carboni en l'ús d'inhaladors sanitaris, mentre que a Sant Martí s'han premiat 24 habitatges industrialitzats de baixes emissions de CO2. Per fer front a la sequera i garantir l'estalvi d'aigua, destaquen Llars a punt d'aigües de Barcelona i Comunitats de Sembra d'Aigua de l'Escola Diputació, on l'alumnat recull i reutilitza l'aigua escolar pels horts del barri. Davant l'impacte de la calor, la cooperativa Batec proposa les ombres modulars Mar d'Ombres i el CCCB va ser reconegut com a refugi climàtic cultural pioner. A més, iniciatives com Disfake Clima combaten la desinformació climàtica a les aules i Barcelona Revolta't promou el compostatge comunitari de residus orgànics. Truca al 900-454-455. La Tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.

0: Aquí a la Tàctica fa molt de temps que parlem del canvi climàtic, però ja va sent hora que ens posem en marxa. Ja fa temps que hauríem d'haver-nos posat en marxa. Clar, Lluís Recolons, com podem millorar l'eficiència a casa? És a dir, quines serien per tu les tàctiques, no, de l'eficiència energètica dins de les cases?
1: Doncs al final jo crec que això ho veig amb una oportunitat d'estalvi, no? Al final de cada mes ens arriba la factura elèctrica, anem a veure com podem reduir, no, aquest consum. El primer és una eficiència energètica, la més essencial és examinar els nostres electrodomèstics i avaluar el seu consum i les seves necessitats de potència versus un model més nou, no, que tingui una garantia de consum menor. Quan fem això, no només estem estalviant en l'energia que consumim, sinó també en les necessitats de la potència que tenim a casa. I això és una cosa que volia comentar, perquè una de les coses que molta gent no hi pensa a l'hora d'estalviar en la seva factura és reduir les necessitats que té la seva llar. Podem imaginar-nos l'entrada d'electricitat a casa, no?, com una canyeria d'aigua. Tu estàs pagant dues coses aquí. Estàs pagant el terme fix, que és el diàmetre d'aquesta tuberia, no?, que determina el dret que tens a l'aigua, o sigui, a quanta aigua et pot entrar en un moment donat. Quan més ampla és la tuberia, més estàs pagant cada mes fix. I després pagues per l'aigua que circula per aquesta tuberia, no?, el que és el terme variable. Llavors, si podem, diguem, escurçar les necessitats de la nostra llar i fer la tuberia més estreta, estarem pagant menys pel terme fix, és a dir, per la potència. Llavors, una d'aquestes formes és reduir la potència que necessiten els electrodomèstics. Uh-huh. I això és, pues, moltes vegades, renovar amb models més recents.
0: Clar, fins i tot tu, que ets especialista, et costa d'explicar el tema de la factura de la llum, això. Clar, dues coses. Una, actualment, per saber quina és la potència de cada aparell, uh-huh, és veritat que quan tu demanes algun gestor, arriba i tu mira amb uns aparells. Aquests aparells poden ser domèstics? O sigui, tu et pots fer un aparell per poder controlar això? Hi ha aparells, o sigui, en plan casolans, per dir, vaig a mirar cada cosa que gasta,
1: sí,
0: o
1: sí.
0: No?
1: Hi ha una... Això, vull dir, es pot comprar, no vull dir marques, però a qualsevol lloc, uns endolls, no?, que poses entre l'electrodomèstic i la toma que tens a casa, uh-huh, i et mesura el consum. Però una altra forma més senzilla és mirar l'etiqueta o el manual d'electrodomèstic, perquè al final et dirà pues, quina potència té i quan pot consumir en un cicle, no?, en un ús normal.
0: I una altra cosa que, així com a vegades es diu que d'informació financera n'hauria de saber tothom, sí, això també hauríem de saber el quilowatt hora que paguem, perquè en el cas del cotxe elèctric comences a informar-te quan tens un cotxe elèctric, uh-huh, comences a saber quan pagues, però fins que no tens, o fins que no ho necessites o vas als llocs, no, en el cas dels carregadors no posen mai a quin preu és el quilowatt, truques a la companyia i et diuen, i tu per què estàs pagant aquest preu pel quilowatt? Dius, què vols dir? Si vosaltres m'ho vau vendre, uh-huh, i no en tens ni idea, ja?
1: És molt complicat.
0: És molt, o sigui, complicat, no? A quan hauríem d'estar pagant ara el quilowatt hora? Tu què creus?
1: Depèn de l'hora en la que el consumeixes. És a dir, aquí hi ha un joc. Depèn de la teva versió al risc. És un joc en... Si vols un preu únic per al quilowatt hora, independentment de l'hora en què el consumeixes, ara hauràs d'anar a una tarifa fixa. En canvi, si diguem que tens molta consciència dels teus consums elèctrics, dels teus aparells, pots anar a una tarifa per trams o directament indexada al mercat, que aquesta és la que més diguem, risc et comporta, però també més oportunitat d'estalvi. Uh-huh. Perquè aquí el preu del quilowatt hora dependrà de l'hora del dia, perquè no és el mateix un quilowatt hora consumit quan fa sol i tenim molta energia fotovoltaica que quan no fa sol, a la tarda, que tothom arriba de casa a treballar i el preu de la llum es dispara.
0: I tens algunes frases lapidàries, algunes tàctiques que podem dir-li quan ens truquen els de la companyia, els reals, els que tu els has contractat i et diuen... Perquè et fan preguntes que tu no saps respondre realment. Uh-huh. És que és així. Llavors, sí, quines són les coses que hem de saber quan hem de contractar llum a casa?
1: Pues mira, lo primer que pensaria és les hores que passes al dia a casa i quan. Si ets una persona que, per exemple, teletreballa i estàs molt durant les hores solars, potser t'interessa més una tarifa per trams o una tarifa indexada. Si, per contra, ets una persona que només tens uns consums de 8 a 12 de la nit o pel matí per marxar a l'oficina, llavors potser t'interessa més una tarifa de preu fix. Totes les hores, el mateix preu per quilowatt-hora.
0: I això és negociable? És a dir, que ho pots demanar?
1: Has de mirar cada companyia quin preu t'ofereix, no? I atenent el que deia abans, el preu fix i el preu variable, és a dir, la potència i l'energia, perquè moltes empreses et poden donar un preu de l'energia, és a dir, de quilowatt-hora molt barat, però després has de mirar el preu fix i potser és més car.
0: I una cosa, la meva intuïció, sense haver consultat a totes les energètiques, diríem, que al fons acabes pagant més o menys el mateix a tot arreu?
1: Sí. Sí, no.
0: Es confirma la meva teoria.
1: Però sí, és a dir, si tu ets una persona que no et preocupes massa i tens un consum típic, doncs segurament tampoc variarà molt. O estàs perdent l'oportunitat d'estalviar. Si ets una persona que t'interesses, que investigues un xic, llavors tindràs més a guanyar, més
0: estalviar. No, ho dic perquè com que al llarg de rebem tantes trucades o dient-nos que ens canviem de companyia, que sapiguem això, o bé potser l'important seria que renegociessis el teu en la teva pròpia companyia, potser, no? A vegades hi ha sorpreses en aquest aspecte.
1: Sí. Hi ha moltes... Clar, això depèn de la companyia.
0: Sí.
1: No vull... Si parlo de la meva, nosaltres sí que, si ens truquen, suggerirem, veient la seva informació de consum, una tarifa millor o pitjor, o com deia, no? la tuberia, pues, proposarem de reduir per tal que estalviï més en el terme fix cada mes, però això depèn de cada companyia, perquè hi ha algunes que potser no t'estan recomanant en un estatat el millor, no? per la teva factura elèctrica.
0: No sé si aquest boom del preu de la gasolina que estem patint en aquests moments acabarà repercutint en que la gent es plantegi més comprar-se cotxe elèctric.
1: Espero que sí. Espero que
0: però
1: sí,
0: clar, perquè si és el drama dels carregadors...
1: Clar, per això és important que ens posem les piles. Si les empreses no han aconseguit arribar a aquests estàndards, no? No només del carregador, sinó també del servei, l'app per poder carregar-hi, el regulador haurà de dir el que s'ha de fer, que jo crec que ho farà d'aquí poc, perquè tenim els nostres veïns de Portugal que ho han fet molt bé, només hem de copiar.
0: Explica'ns l'exemple de Portugal, a veure així,
1: no, pues Portugal,
0: com s'ha de fer.
1: El que deia abans, no, dels dos actors que hi ha en un punt de recàrrega públic, l'operador i el proveïdor de servei, pues, Portugal ha posat una capa tècnica entremig, una plataforma nacional, que el que fa és que tu, és igual l'app que tinguis, podràs anar a quasi qualsevol carregador i fer-lo servir, sense necessitat de descarregar-te, sense necessitat de fer l'escape room, aquesta que no és una escape room divertida, és una cosa desagradable.
0: No, i hi ha molta gent, això, hi ha com dos o tres comentaris que ens apunten al tema aquest d'Andorra, no? Que, o sigui, vas de Catalunya a Andorra, arribes en allà, clar, es va amb roaming, llavors com et descarregues d'una aplicació i tens un...
1: Clar. Aquí ja Andorra se'ns escapa, perquè és un país, el que hauríem de fer és establir un diàleg amb ells, no? I fer-los una proposta d'interoperabilitat de la mateixa forma que ho hem de fer aquí. Ja que ho estem parlant per tot Espanya, pues, incloure's en la conversa, que segur que estaran encantats de fer.
0: Sí, de fet, a les vegades que he parlat del roaming amb gent andorrana, al govern d'Andorra concretament li vaig preguntar i em va dir no, és que el tema no som nosaltres, sinó que és les operadores a Espanya que no es posen d'acord amb nosaltres. Això és l'argument que donen.
1: Però com ho hem deixat a les empreses, pues, potser el regulador ha de fer la proposta aquesta.
0: Tu com t'imagines el sistema energètic d'aquí a 10, 20 anys, no ho sé? Què és el que hauria de passar a partir d'ara?
1: Pues hauria d'afavorir-se la integració de les energies renovables. És a dir, estàvem parlant abans que Catalunya té molt poca producció renovable, però sí que és veritat que les comunitats autònomes al nostre costat hi ha un excedent, no? I ens hi podem aprofitar. Ara mateix hi ha un factor molt limitant, que és la xarxa. S'ha d'invertir molts diners en la xarxa. Justament sortint d'aquest estiu, el govern ha anunciat un paquet de diners molt més gran del que s'esperava, i són bones notícies perquè s'ha d'invertir molt en coure, no? Diguem, en la xarxa. Però clar, hem d'aprofitar aquesta energia renovable, i això vol dir electrificar, això vol dir augmentar la demanda. Com deia abans, tenim la mateixa demanda elèctrica del 2007, pràcticament la mateixa, i això no és normal.
0: I quan diem energies renovables, quines energies són?
1: Pues mira, jo me les imagino com els quatre elements. Tenim el foc, que seria la solar, tenim l'aire, que és la eòlica, aigua, que és la hidràulica i la hidràulica reversible, i bueno, tenim terra, que és geotèrmia, que no està dins del cicle elèctric, però la poso per completa. Aquestes energies renovables són les que Espanya té un munt, a diferència d'Europa, perquè som com l'Aràbia Saudita, però de renovables, i ho hem d'aprofitar. I ara mateix tenim molts consums que encara són fòssils i es podrien electrificar, com per exemple el cotxe, no? El parc de vehicles, i estalviar, bueno, és estalviar diners, perquè l'energia elèctrica és molt més barata, autonomia estratègica perquè no depenem de dictadures perquè ens vingui aquests fòssils, aquests combustibles fòssils, i un tema de descarbonització i assegurar el futur pels que venen després.
0: Un altre dia ja parlarem, per exemple, de plaques solars, que és un altre meló enorme, però tu m'apuntaves que hi ha hagut una mica de canvi amb el tema de les plaques, no?
1: Sí, el paradigma és diferent, no? Perquè les senyals de preu s'ha integrat moltíssima energia solar, i ara mateix no hi ha tampoc les ajudes, no?, que hi havia fa uns anys per l'autoconsum en teulades.
0: Clar, ha canviat les ajudes i ara hi ha menys. Clar, també hi havia el problema, el tema de les plaques, que els que es van avançar a posar-se plaques solars, amb aquest excedent d'energia que tenien, no l'acabaven cobrant mai, també, no? Hi havia aquesta problemàtica,
1: ara mateix,
0: no?
1: L'excedent no es remunera com abans. El valor que genera tenir plaques a casa radica en altres llocs, com per exemple l'estalvi de peatges o altres components de la factura, que sí que se't carrega quan consumeixes de la xarxa. Si estàs autoconsumint de la teva teulada, t'estalvies aquests diners.
0: Estem parlant dels problemes de l'eficiència energètica. Hi ha algunes iniciatives, hem apuntat algunes iniciatives bones a nivell de sostenibilitat. Creus que n'hi ha prou? Volies destacar algun exemple d'alguna cosa concreta que s'estigui fent bé, alguna zona de Catalunya especialment, o és bastant drama tot?
1: No és...
0: Ho estem pintant molt drama,
1: és,
0: no?
1: És drama en el sentit que, si tu obres els diaris avui dia, bueno, pues és fàcil deprimir-se si no estàs, diguem, amb defenses, no?, psicològiques. Jo puc donar algunes d'aquestes defenses. Espanya és dels països d'Europa que ho està fent millor en energia elèctrica, en instal·lació de renovables. Som un exemple en Europa, i qualsevol crisi, no?, que vindran d'aquí molt poc, estarem millor preparats que altres països europeus que no han fet la mateixa aposta que nosaltres. Hi ha molt fet, però encara més a fer, no? Hi ha projectes com, per exemple, la diversificació d'energies renovables. Hem parlat d'eòlica, solar, etc., però hi ha altres modalitats dins d'aquestes energies, com per exemple l'eòlica flotant, que es posarà ara a l'Empordà, i és un tema, bueno, que genera polèmica.
0: Home, sí, hi ha roses, no?
1: Sí.
0: O sigui que, clar, a més hi ha com un, bueno, gent que està en contra, no?
1: Sí.
0: Perquè diuen que mata la biodiversitat, i hi ha estudis diversos.
1: És una prova pilot que s'està fent per avaluar el seu impacte. Sí que és veritat que, donant les característiques del Mediterrani, nosaltres, bueno, el govern aposta per una eòlica flotant que no està, diguem, arrelada al fons marí, i que l'impacte és molt menor que, per exemple, si intentéssim, no, sí que anclar-la a les profunditats del mar.
0: Va, anem a fer el riu de la tàctica, ara que ja hem parlat d'un munt de coses amb matisos i explicacions. Anem a simplificar molt. No sé si tens ganes de mullar-te, Lluís.
1: Sempre.
0: Recolons. Posarem nota a la transició energètica. L'1 és estem fatal. I el 5 ho estem fent molt bé. Tenim un excel·lent. Va, som-hi.
2: La tàctica. Cada migdia, d'una a dues, a Ràdio 4. El teu consultori útil.
0: Zones de baixes emissions. Un 1, el 5.
1: Un 3.
0: 3. Cotxe elèctric.
1: 2.
0: Factura elèctrica.
1: Si m'haguessis preguntat fa un any, abans de l'apagón, un 4. Ara mateix, després de l'apagón i després de tot el que està passant, un 2.
0: Per què? Dir que necessito...
1: Perquè l'energia... Si tu vas al mercat de l'energia, si tu, diguem, vas al mercat dels encants de l'energia, allà la veus que està molt, molt barata, no? I llavors la compres. És com si vas a la fruiteria i et compres una poma i dius, oh, que barata, me la compro. I després et posen una bossa de plàstic que és molt cara. Llavors s'encareix la factura i dius, però què ha passat aquí? L'operació del sistema és molt més cara després de l'apagón.
0: Totalment, això ho he detectat a la factura. A casa, D'eficiència energètica, com estem?
1: Un 4, jo crec.
0: Bastant bé, no?
1: Sí.
0: Sí? És el que deies allò de la comparativa amb l'electricitat del 2007.
1: Per exemple, la il·luminació s'ha reduït moltíssim, el consum.
0: A les empreses?
1: Ara, aquest any, un 3. S'està millorant. Ha entrat el sistema CAES i s'està dinamitzant molt aquest àmbit.
0: Qui és el sistema CAES?
1: El sistema CAES és una espècie de subvenció, però més sofisticada, que ens hem inspirat, com deia abans, no? Que ens hem d'inspirar en altres països, aquí ens hem inspirat en el sistema francès. És una espècie de, diguem, el teu estalvi que generes amb actuacions d'eficiència energètica, pues, posant un envolvent a la teva empresa o a la teva llar, canviant una caldera de gas per una aerotèrmia. Coses així, generes un estalvi que es pot mesurar en quilowatts hora i et bonifiquen per això. I, de fet, et donen uns certificats, els CAES, són certificats d'or energètic, que després els pots vendre i et donen diners. Uh-huh. Llavors és una subvenció indirecta, és una cosa més sofisticada.
0: Va, l'administració et diré administració espanyola i administració catalana. Quina nota li poses a l'administració espanyola?
1: Un 3 o un 3 i mig.
0: I a la catalana?
1: Un 2 o un 1 i mig.
0: Què passa a Catalunya? Estem fatal amb el tema de l'eficiència energètica.
1: De l'eficiència i de la transició energètica. Hem passat 10 anys que s'ha parlat molt poc sobre això.
0: Les ajudes?
1: Les ajudes, ara que ha entrat a CAES i està entrant en força, un 4.
0: Val, doncs aquesta és la puntuació de Lluís Recolons. Acabem buscant tàctiques per una millor eficiència energètica, no? Què proposa? S'han de fer moltes coses, però quina és per tu la prioritat màxima? De tota aquesta conversa que hem tingut, la prioritat màxima ara mateix per aquesta transició energètica és...
1: A un nivell macro, com deia, integrar les renovables i electrificar tot el que puguem, o sigui, augmentar la demanda elèctrica, i a nivell micro, no? A les nostres llars, fer un consum més intel·ligent.
0: Doncs va, anem a ser tots més intel·ligents, si podem, i si amb aquesta conversa us hem ajudat una mica a reordenar. Sobretot, molta pressió perquè s'arregli aquest escape room que patim la gent que tenim el cotxe elèctric. I això, doncs moltíssimes gràcies per aquest consultori, gràcies a tothom per participar, que jo crec que des que hem començat la tàctica ha estat el tema que més participació té, i per tant, doncs això... Ara anem a relaxar-nos parlant d'un tema que és molt diferent. Gràcies, vale, Lluís, una abraçada.
1: Moltíssimes gràcies.
2: La tàctica, cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
0: Clar, jo ahir menjant peus de porc amb el meu pare m'explicava que ell sempre que menja peus de porc busca un os quadrat que sembla un dau. Amb aquest os diu que ell jugava de petit, de noms diferents segons la zona de Catalunya. El bòlit, el joc de l'osset, el joc de la taba, el joc del butxí, la marraquinca... En època de multipantalles i solucions digitals, hi ha jocs molt senzills i activitats fora d'elles estan funcionant més que mai. A les Terres de l'Ebre, aquest cap de setmana, hi ha hagut el Festival dels Ocells i al Moster s'han reunit un munt de persones a jugar una cosa que es diu Kendama, que ara descobrirem.
3: Pinxa el país una illa, pinxa eixa illa al final, una urbanització cara, un paradís amagat, dins el paradís

0: Això és la tàctica a Ràdio 4. Cada dia obrim consultori útil amb participació via el nostre número de WhatsApp, que és el 690-080-830, cada dia més ple de missatges, o el directe, que és el 900-454-455. Clar, us heu quedat amb aquesta paraula que us he dit. No sé si molta gent de les que esteu escoltant sabeu què és el kendama. Jo no ho sabia, ho he après perquè s'ha fet una competició, diríem, aquí, a casa nostra. És un joc o esport d'habilitat a l'estil de la baldufa, diríem. Té un cos de fusta que es diu Ken, com un martell amb tres copes diferents, dues al costat i una base, i la tama és la bola. I l'objectiu és llançar una mica la bola cap amunt i aconseguir que es quedi en una de les tres copes o alguna cosa així. Necessito un expert, no és cap moda passatgera, es veu. Gerard, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal, com estem?
0: Molt bé, a Catalunya, en Gerard Chernichero és el fundador de Mianzi Kendama, que aquest cap de setmana heu organitzat l'Espanya Kendama Open. És que jo, s'ha obert un món, amb aquest tema del Kendama.
1: Sí. És curiós.
0: A Japó ja es fa com una competició mundial, però no és cap moda passatgera, ja fa molt temps que dura. Explica'ns una mica què és això.
1: Bueno, el Kendama, com bé has dit, és una joguina tradicional japonesa, el qual és un joc d'habilitats, d'anar deixant el que és la pilota, que ho has explicat molt, molt bé, perquè se'n pugui entendre. És una pilota amb un forat, el qual anem passant per diferents peces d'un martell, que té com unes copes i inclús unes parts que es pot deixar en equilibri, i el qual sempre s'ha de fer com una ronda de diferents moviments, que serien trucs per poder després acabar punxant. No? Llavors, aquesta joguina sí que fa més de 200 anys que existeix i té la seva història, inclús la història amb samurais per darrere, i molt interessant, la veritat.
0: Ui, que totes les deu saber totes. Escolta, el Kendama s'acostuma a jugar als skateparks? Com és això?
1: Sí, perquè el Kendama té una similitud bastant com a l'skate, com a l'scooter o com al BMX, no? Aquests esports més freestyle. Ja que al final el que es tracta és de crear una ronda de diferents moviments, diferents trucs. I a l'esquete és el mateix, és entendre també els tempos de cada moviment i sobretot doncs, molta gent d'aquesta, que al final li agrada aquest tipus d'esport, doncs els va començar a fer servir als Estats Units i aquí a Espanya també.
0: Jo m'he imaginat, no sé, això m'ho he imaginat jo, però m'imagino, no sé, algú que comparteix skate, mentre un està pujant i baixant, l'altre està amb el kendama al costat, o el kendama, no sé, no? Una cosa així com paral·lela, no? Però és un joc o un esport?
1: Aquí, bueno, clar, és que aquí hi ha aquest punt que dius què és, no? El Japó sí que és considerat esport, el Japó sí. Val? Jo per mi també, pot ser una disciplina per molta gent, pot ser un hobby, però jo per mi és un esport, perquè al final si te dediques 3 hores al dia, pots acabar inclús amb agulletes. Llavors, jo crec que si tens agulletes pot ser un esport.
0: Agulletes al braç?
1: Ah, i a les cames, perquè és un joc que has d'anar en constant moviment i és com que vas flexionant tot el rato i vas com fluint amb el mateix moviment de la bola.
0: Ah, és a dir, és com, o sigui, al fons és com tu quan jugues a ping-pong i agafes la pala i fas així amb la pilota amunt i avall, és una mica això, és una mica això el que acabes fent,
1: no? Sí,
0: sí,
1: sí. Sí, però i clar, la concentració aquí la desenvolupes d'una manera superexagerada i a part d'una manera divertida, que això és el que enganxa, no?, del kendama.
0: Ai, ara m'estic imaginant els moviments d'aura amb el kendama. Això ja, no sé, si se n'han fet...
1: Sí, ho he pensat d'anar en alguna i treure allà el kendama o fer algun truc.
0: Perdona, jo crec que guanyaries, tindries molta aura fent això del kendama. Escolta, el Teatre del Moster ha reunit jugadors, alguns fins i tot internacionals. Com ha anat aquesta Espanya Kendama Open?
1: Doncs genial. Jo fa 4 anys que assisteixo. La meva primera va ser a Barcelona. I bueno, l'any passat ho vam fer aquí a Tarragona també, al Palau Firal de Congressos, i aquest any ho portem al poble on va començar tot el de Mianzi, el projecte, i superbé, la veritat que al final és un punt de reunió que ens podem reunir tots els de la comunitat, que tots els que puguin assistir, ja que molts són majors d'edat, ja tenen la seva feina, inclús alguns tenen fills. Alguns sí que són menors i no es poden desplaçar, però tots els que poden aprofiten, venen, passen uns dies, alquilem una casa i un cop s'acaba la competició, doncs ens reunim allà, compartim experiències, vivències, ens ho passem bé, juguem al kendama fins que es fa de dia i no sé, superguai, ha vingut gent de fora inclús, de Romania, de la República Txeca, i ja està, o sigui, al final és un punt de reunió i jugar al kendama, que és el que ens agrada.
0: Que bo, i veig que una mica que és intergeneracional, no? O sigui, sou una mica gent de totes les edats o, bueno, més aviat gent ja adulta, no?
1: Sí. La gent quan el coneix diu, ah, això ho jugava de petit, això és un joc de nens, això és una joguina que és molt més que una joguina. I nosaltres el que diem és que és un estil de vida, al final. És molt més que una joguina, no? I és això que gent que no té una edat com a tal per començar, no té una edat per... no té un públic en específic, sinó que és algo superextens, que pot ser des de noies, que també es puguin introduir dins del mundillo, adolescents, menors, pares, avis, qualsevol persona pot jugar.
0: Això de dones és una cosa que fa falta una mica, no? Perquè sí que és veritat que aquest cap de setmana era com bastant home, no? Jugant al kendama.
1: Sí, bueno, aquí a Espanya, com que la comunitat encara és petita i el que volem és que creixi, jo sempre, quan anem a fires i tal, ho dic, necessitem noies que vulguin introduir-se al món del kendama perquè ho proven i se'ls hi dona molt bé. I aquest toc femení és el que fa que sigui algo també com diferent i exclusiu i a la vegada divertit, no? Que no només siguem tot homes, sinó que al final és el que dèiem, la comunitat que podem juntar-nos, passar-nos-ho bé i que no és un esport només masculí, sinó que és mixta. I al Japó és una passada perquè hi ha moltes nenes que juguen des de petites, i ara que potser tenen 5 anys d'experiència amb el kendama, volten per tot el món competint i estan donant a conèixer pues, aquest toc més femení en el món del kendama, i això està molt guai.
0: M'imagino que també us podeu aprofitar d'aquest moment que es busquen coses per fugir del multipantalla i a focalitzar, no? És a dir, no fer mil coses alhora, sinó tenir la ment, per això hi ha també aquest boom dels llibres, que en parlarem el dimecres aquí a la Tàctica, no? De dir... Moltes coses no, fem-ne una i a sobre més a l'exterior i no sé, tot el que pots aportar com a contrapartida del món digital, no?
1: Exacte. Jo el que dic és desconnectar per connectar amb nosaltres mateixos, no? Al final és com un punt de, inclús gent podria dir que punt de meditació, però que es busca és que en aquesta etapa de la vida que portem ara tots, no? Tenim les tecnologies superarraigades i massa introduïdes, inclús podia ser com un atac, no? a la nostra tranquil·litat o bueno, buscar així d'alguna manera. No? Llavors, intentem que quan estem jugant, doncs, bueno, no pots fer servir el mòbil, com a molt potser t'agraves per després penjar-ho a les redes socials, però és aquell moment de concentració, de paciència, de desconnectar una mica i connectar inclús amb els companys, amb la natura, perquè sempre és important, jo des del meu punt de vista, la natura sempre connecta molt més a l'hora de jugar. I és això, una miqueta, sí.
0: Vosaltres, Damians, hi feu kendames artesanals amb importació des d'una fàbrica externa. Clar, hi ha un grup de WhatsApp d'unes 100 persones a tot l'estat, gairebé 700 subscriptors a YouTube, on mengeu vídeos llargs. Clar, aneu fent comunitat poc a poc i aquest cap de setmana és això, heu pogut fer aquest Open. Com ens hem d'imaginar, diuen que hi ha fins a 300 moviments o 50.000 trucs diferents, que no m'ho puc creure, que aquest joc pugui aportar 50.000 trucs diferents del que se'n diu bassa, o com es diu això?
1: Sí, a veure, el kendama, o sigui, és... al principi, quan va començar, hi havia molt pocs trucs, que són els bàsics per començar a dia d'avui. I després, clar, com que la comunitat ha anat creixent exponencialment, el que hem fet és que els mateixos jugadors han portat el kendama a un nivell, a un punt super, super elevat. I, clar, la creativitat, aquí és que a dia d'avui inclús van sorgint nous trucs i nous moviments al qual el kendama es pot deixar en diferents posicions. I a dia d'avui hi ha això, més d'uns 30.000 trucs o alguna cosa així, diríem, amb tutorials inclús. I la veritat que és super extens, no te l'acabes mai. Jo porto 5 anys i diria que no porto ni el 5% assolit, però aquí està el divertit, no? Anar millorant a poc i és per tot, pots començar amb un nivell bàsic i pots anar evolucionant depenent si tens ganes de seguir traient nous trucs i més complicats cada cop.
0: Un dels participants, sí, sí, en Ferran Vancell, deia que estar sobre un escenari és molt més difícil que jugar a casa o al parc per la pressió del públic i dels rivals. A la competició, explica'ns una mica com va anar aquesta competició el cap de setmana i qui va guanyar.
1: Bueno, això que diu el Ferran afirma que és complicat, doncs sí, molt més complicat, perquè els nervis al final, només quan ja t'acrabes amb un mòbil, ja notes aquella pressió. Imagina't quan hi ha gent mirant-te, no? I tens inclús aquella tensió de a veure si me puc emportar al podi o no, no? Aquí a Espanya, per exemple, com que van venir gent de fora, de Romania i de República Txeca, aquests tenen un nivell una miqueta més elevat i aquests són els que van fer podi. Però sí que tenim un noi d'aquí d'Espanya, de Madrid, que inclús també té una marca de kendama, que es diu Do Kendamas, el Santi. Va quedar primer a la competició més professional, perquè diguem que va com per categories de nivell. Llavors, la d'Advance, que seria la inferior a la professional, tenim a un noi de Màlaga, que va quedar primer. Jo vaig quedar segon, que això també
0: molt bé.
1: Sí.
0: Ostres.
1: I bueno, això, i les altres, doncs, bueno, xavalins així que estan començant i molt bé.
0: Doncs escolta, avui volíem dedicar una estona a parlar d'aquestes novetats que es dius, ui, a la ràdio hem parlat d'una cosa que com surrealista, però és veritat que hi ha comunitats de moltes coses diferents i és a mi una mica també la tàctica de la desconnexió digital que també ens interessa. Sí. Moltíssimes gràcies, Gerard, i felicitats doncs, per aquest Espanya Kendama Open i ja anirem fent el seguiment del Kendama i no sé, a veure, potser ens hi enganxem i fins i tot, no?
1: Vinga.
0: Gràcies, una abraçada.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: I demà la tàctica... us to down, talking about my generation, just because we get around, talking about my generation, this ain't do look awful. Avui hem parlat de transició energètica, però i la transició cap a un món automatitzat amb la intel·ligència artificial? Som la generació IA? Per viure aquest canvi hem de conèixer, ens hem d'informar. Demà que comença un esdeveniment internacional a Barcelona amb els grans noms de la intel·ligència artificial al World Trade Center, l'AI Summit, fem consultori útil sobre IA amb un investigador pioner i un dels més prestigiosos a Europa, el doctor Ramon López de Mantaras, que fa anys que diu que hem d'anar més a poc. Dubtes i consultes amb notes de veu directa al 690-080-830. Som la Natàlia Sánchez a la redacció, el Genís Sabater, la Marta Inglés i el Pau Robert a la realització. Tots vosaltres a la participació i qui us parla, Mariola Dinarès. Ara ens actualitzem amb l'edició migdia amb l'Helena Pérez. Adeu!

0: La recaptació per l'impost de successions i donacions puja un 32%. Heretar no és guanyar la loteria, sovint és rebre allò que els teus pares han construït, estalviat i pagat amb impostos durant tota una vida. A Catalunya, successions i donacions ha recaptat 692 milions en només 6 mesos, respecte a l'any passat. I després tenim donacions. Clar, quan uns pares han d'ajudar els fills a comprar un pis, doncs, home, no estem parlant de luxe. Estem parlant d'un mercat que ha expulsat tota una generació. I si aquests diners ja han tributat una vegada, home, no ho sé, complicat per moltes famílies, no? Aquesta ajuda es pot complicar molt més. I a vegades algú s'ho pot prendre com una... més com una penalització que no pas justícia fiscal, moltes vegades, no? En fi, això ja és... segons cadascú. El problema que jo veig aquí és que no és que els pares ajudin, el problema és que sense aquesta ajuda massa joves ja no poden ni començar. Són les 4 i 7 minuts i això és la tarda de Ràdio 4. Al control tenim el Martín Noia i el Jaume Tudela perquè tot soni molt bé. A la producció Sònia Rodríguez Justícia. Subdirecció, David Gallac, bona tarda.
1: Molt bona tarda, què tal, com estem?
0: Molt bé, molt bé. Recaptació per l'impost de successions i donacions, un 32% més. Brutal, només en 6 mesos, eh?
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Impressionant.
1: Ja són diners?
0: Sí, sí, són
1: ja
0: molts
1: diners. Ja són diners aquests.
0: I redacció, Maria Coll, què tal, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Home, és molt bèstia, no? I una mica, la meva reflexió anava per aquí, d'una generació que s'ha quedat fora, una generació expulsada quan necessita sí o sí, i és una realitat, d'aquesta donació dels pares que poden, clar, pares i mares, per començar, no?
2: Ja saps què penso, Xavi Martínez, que
0: sí,
2: penso
0: sí.
2: Exactament el mateix que, bueno, el que has comentat ara, no?
0: Sí, sí, sí.
2: Vull
0: sí,
2: dir que
0: sí,
2: no és una
0: i
2: cosa...
0: Que
2: no és que t'hagi tocat la loteria,
0: gent,
2: m'ha agradat molt això que has dit, no, això m'ha agradat molt això que has dit, que no és que t'hagi tocat la loteria, no? I és que algú ja...

0: ha fet aquest esforç abans perquè tu puguis tenir això ara, no?
1: Sí, sí, a més, parlant de successions, en aquest cas, com tu deies, en altres comunitats les herències entre pares i fills
0: Exacte.
1: Estan bonificades fins al 99%, no?
0: Sí, sí, sí, sí. I també el que dius, no? En un moment on ens trobem una crisi d'habitatge brutal, on el que s'intenta a vegades és ajudar, no? A qui, sí. Qui pot fer-ho, clar, perquè
1: qui
0: és
1: pot,
0: molt complicat.
1: Sí, sí. En fi, anem a explicar-te, a part d'això, estan passant tantes coses avui. Les 4 de la tarda, les 4 notícies més importants, els 4 punts d'informació que estan marcant també ara mateix la conversa social.
2: La tarda de Ràdio 4, amb Xavi Martínez.
1: Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que afecta més de 55 milions de persones al món i que durant dècades s'ha considerat pràcticament impossible de modificar. Maria, però la situació està canviant.
0: Sembla que sí, per sort, perquè la recerca ha avançat fins al punt que ja existeixen tractaments capaços d'alentir l'evolució de la malaltia en determinades persones i, sobretot, noves eines per detectar-la molt abans que apareguin els primers símptomes. Un dels grans canvis és precisament aquest, que l'Alzheimer pot començar al cervell molts anys abans que la persona noti problemes de memòria i per això la investigació se centra cada vegada més en aquesta fase preclínica, quan encara no hi ha símptomes, però ja es poden detectar alteracions relacionades amb la malaltia. I aquí hi ha les claus en tot això, i són els anàlisis de sang, perquè un biomarcador permet detectar indicis de la patologia de l'Alzheimer i pot ajudar a determinar quines persones necessiten proves més complexes. Un estudi publicat a Nature Medicine el 2025 va trobar precisions d'entre el 89 i el 91% en entorns hospitalaris i d'un 85% en atenció primària amb un sistema de dos punts de tall.
1: I per què és tan important detectar-lo abans?
0: Doncs perquè els primers tractaments que actuen sobre la biologia de la malaltia, com per exemple el lecanemab i el donanemab, així es diuen aquests medicaments, tenen precisament sentit en aquestes fases inicials, uns fàrmacs que han estat autoritzats a la Unió Europea i que poden alentir el deteriorament cognitiu de l'Alzheimer en determinats pacients, però, està clar, no el curen.
1: No el curen, però és un gran avenç que puguin alentir aquest deteriorament cognitiu, no? Mm-hmm. Clar, aquí hi ha una de les grans controvèrsies actuals. A Espanya, aquests dos tractaments no estan finançats pel Sistema Nacional de Salut després de la decisió adoptada el juliol del 2026.
0: Exacte, fan només unes setmanes. La Societat Espanyola de Neurologia ha criticat aquesta decisió, mentre que l'accés actual queda restringit a l'àmbit privat. Els tractaments, a més, impliquen una administració intravenosa i també controls mèdics i radiològics. Perquè ens fem una idea, no són tractaments molt cars perquè siguin molt complicats, sinó que, a part de què ho són, també no és una pastilla puntual, sinó que són teràpies que s'administren periòdicament per via intravenosa i requereixen controls. Per exemple, lecanemab. Als Estats Units, el preu de referència és d'uns $26.500 anuals només pel medicament, sense tenir en compte les ressonàncies i altres controls. I el donanemab, que és l'altre fàrmac, d'uns $32.000 anuals als Estats Units. Com diem, a tot això se li ha de sumar les ressonàncies, altres controls mèdics, i especialment s'ha de vigilar pels possibles efectes adversos com la inflamació o petites hemorràgies a la A Espanya, però, no hi ha ara mateix un preu públic que permeti dir costa tants euros a l'any per pacient, per això hem anat als Estats Units a buscar-ho, perquè el lecanemab, per exemple, no està finançat, com deies, Xavi, pel Sistema de Salut Nacional. El Ministeri de Sanitat el té registrat com a no finançat per resolució des de l'1 de setembre d'aquest any, fa tan sols unes setmanes, i el donanemab tampoc està cobert públicament, i això fa que els pacients que vulguin accedir-hi hagin de recórrer a la sanitat privada. I la investigació, atenció, perquè encara va més enllà. Actualment ja hi ha estudis que intenten detectar la malaltia abans que, fins i tot, com comentàvem abans, apareguin els primers símptomes cognitius, quan el cervell ja hi ha canvis, però la persona encara es troba bé.
1: Que és la clau.
0: Exacte.
1: Quan no ho pensaries mai, no? En parlem amb el cap del grup de recerca en biologia de la neurodegeneració i l'envelliment del Barcelona Beta Brain Research Center, el centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall. Salvador Masip, molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda, què tal?
1: Molt bé, moltes gràcies per voler estar en directe a la tarda de Ràdio 4. Salvador, perquè clar, quan diem que estem entrant en una nova etapa en la lluita contra l'Alzheimer, què ha canviat exactament? Què podem fer avui que fa només 5 o 10 anys era impossible?
3: Estem en un punt d'inflexió, clarament, i jo crec que són dos factors importants. El primer és el que heu dit vosaltres abans, aquests nous fàrmacs, que és cert que tenen limitacions, que és cert que no arribaran al públic per problemes, diguéssim, econòmics sobretot, però que són revolucionaris, recordem-ho, són els primers fàrmacs que existeixen que van dirigits a solucionar el problema biològic de la malaltia. Això no havia passat mai abans. Són els primers, com tots els primers fàrmacs, sí, sí, són millorables.
1: Només una analítica, no?
3: Però això... Efectivament, això obre la possibilitat a mil coses noves que veurem ara. La segona cosa és això que dèiem, amb una sola analítica podrem detectar la malaltia molt aviat, i això ja està passant ara ja. O sigui, quan sumem les dues coses, una detecció precoç i uns nous fàrmacs que en breu tindrem i que anirem millorant, això esperem que sigui realment la volta que canviï la malaltia.
0: Perquè quan diem, per exemple, que l'Alzheimer pot començar dècades abans que apareguin els primers símptomes, com de lluny podem arribar a detectar-lo avui? Si, per exemple, estem veient doncs, que pot ser detectable actualment en una persona de 65-70 anys, quan d'abans podríem arribar-lo a detectar?
3: Doncs com estàs dient ben bé, dècades. Els tests que tenim avui en dia, són proves que es fan amb sang o amb el líquid cefalorraquidi, es busquen unes proteïnes, i això es pot detectar en dècades abans que apareguin l'Alzheimer com a tal, o fins i tot els primers símptomes de deteriorament cognitiu. El problema que tenim encara és que estem limitats amb les opcions que tenim per fer coses. Es poden fer coses, però podem fer encara més quan tinguem aquests nous fàrmacs realment, suposo, com un futur breu.
0: Perquè es parla d'una cosa tan rutinària com són els anàlisis de sang. Ens podem arribar a imaginar que en una analítica de sang que ens fem doncs, habitualment ens aparegui aquest risc d'Alzheimer? Perquè crec que és exactament un component, que és el p-tau-217, que això és el que explica exactament aquest risc de poder aparèixer Alzheimer en un futur. No com funciona, perquè ens entenguin les persones que ens estan escoltant.
3: Sí, efectivament. Jo en el futur serà exactament com ho dius, que de la mateixa manera que vas a fer una anàlisi de sang i et miren el colesterol i et miren el que sigui, et miren la fosfotal, que és aquesta proteïna, i aquí veurem si està començant ja els primers problemes de l'Alzheimer. Quan apareix aquesta proteïna vol dir que ja està començant les neurones a patir. I això és el que ja no és un risc, sinó que és una certesa de que aquesta malaltia està començant a evolucionar. Això, com us deia, doncs, en aquests moments, com que no tenim fàrmacs encara, doncs, l'utilitat de tenir un diagnòstic tan aviat és relativa, però en el futur segurament això s'incorporarà com a part dels diagnòstics de les malalties que veiem en totes les persones.
4: Això a Espanya, per exemple, aquests fàrmacs no tenen un finançament públic, ho explicàvem abans. Què implica això des del punt de vista de la recerca també per als pacients?
3: Home, ens empenya a fer millor recerca, a buscar millors fàrmacs. Aquests fàrmacs, com bé dèieu, tenen una aplicació limitada perquè els pacients que el poden beneficiar-se són pocs, tenen un risc elevat de complicacions, tenen unes millores, uns efectes que són relativament lleus i, a més a més, tenen unes possibilitats d'efectes secundaris importants. Per tant, si sumes tot això, com a fàrmacs, us deia que són revolucionaris, són molt importants, efectivament, però això que ens empeny és a buscar la segona generació d'aquests fàrmacs que no tinguin tots aquests problemes. I això ho aconseguirem. En aquest moment hi ha més de 150 fàrmacs en estudi que milloraran els que tenim ara actualment.
1: Pues jo estic equivocat, sí, s'estan oferint en altres països, no?
3: A la major part d'Europa no.
1: Europa.
3: Si no són els sistemes públics. A Europa, el Regne Unit va dir que no faria, i a França, Alemanya, tots aquests països, no són els estudis números, bàsicament. És un, com heu dit, té un cost molt elevat i la sanitat pública no l'oferirà a la major part d'Europa.
0: Per tant, aquests fàrmacs no curen la malaltia, això sí que ho esteu advertint, però poden alentir-ne molt l'evolució. De quant temps estem parlant, aproximadament?
3: Estem parlant que pot alentir fins a un 20%, però tampoc un cop més. No és una gran solució com a fàrmacs. I sobretot pel preu que s'ha de pagar. I quan dic preu vull dir això de tota aquesta vigilància que s'ha de fer, tots els efectes secundaris possibles, etcètera, etcètera. Són, com dèiem, doncs això, una primera generació de fàrmacs que s'han de millorar.
0: Si ara mateix tenim en el nostre entorn una persona sobre els 50-60 anys que comença a tenir oblits puntuals, hi ha moltes vegades doncs, que potser no es té en compte o no es va prou abans al metge perquè es diu, bueno, és normal, no? A mi també em passa. Quan hauríem de preocupar-nos realment?
3: Doncs jo crec que és important això que deies, no? Quan veus una persona que està tenint problemes cognitius, com puguin ser oblits, com aquestes coses, és cert que amb l'edat tots anem perdent una mica o anem oblidant certes coses, però jo crec que això, sobretot, a vegades un mateix no ho és conscient, a vegades sí, però a vegades l'entorn ho veu més fàcilment, no? I crec que no costa res anar a una consulta al neuròleg que et faci una sèrie de tests que, com dèiem, és important doncs, que els diagnòstics es facin el més ràpid possible. Fundacions com la Pasqual Maragall precisament s'encarreguen doncs, d'ajudar, orientar i informar els pacients. Si algú té dubtes, trucar o connectar amb la Fundació Maragall, per exemple, és una manera doncs, de saber una mica quines són les opcions.
1: No sé, és que jo li estava donant voltes a per què Espanya no es financen aquests medicaments que ha explicat també la Maria, no? I també a altres països d'Europa, però per exemple als Estats Units sí, no? I
3: Estats Units té un servei de salut públic. L'Estat no està finançant res. El problema no és que la financiació privada, qui té diners s'ho podrà permetre, evidentment, quan estiguin disponibles. Però els sistemes de salut socials com els nostres o molts d'Europa no s'ho poden permetre, és el problema.
1: No, perdó, però és que no m'he explicat bé. Vull dir que Europa no està disponible o sí estaria disponible per qui pugui?
3: Estarà disponible perquè està aprovat.
1: Els Estats Units sí que està disponible.
3: Sí, està disponible, que el van aprovar abans, però Europa ja està aprovat. És una qüestió de negociar els preus i de que acabi arribant al públic, sí.
1: Molt bé, molt bé. Bé, doncs li agraïm molt la seva presència avui a la tarda de Ràdio 4. Salvador Masip, ha estat un plaer i jo crec que són molt bones notícies. Les havíem d'explicar avui en el Dia Mundial de l'Alzheimer, on gairebé cada dia tot són males notícies. Doncs home, jo crec que destacar les bones en majúscules és meravellós.
3: Estic d'acord, sí.
1: Doncs una abraçada molt forta, Salvador, moltes gràcies.
3: Que vagi molt bé, gràcies.
1: En fi, bé, ho ha explicat molt bé, però és veritat, hi havia molts oients que ens estaven fent aquesta pregunta, no?, de per què Europa no estaria disponible això. En fi, doncs, sembla que sempre anem una miqueta enrere respecte...
0: Sí, està aprovat per l'Agència Europea del Medicament i és veritat el que comentava el doctor, no?, que el tenir sistemes majoritàriament públics de salut a Europa doncs no es financien, no? En canvi, els Estats Units, com que és privat, doncs per qui s'ho pugui permetre...
1: Però els privats, a Europa, respecte als Estats Units...
0: Sí, encara no han arribat.
1: Ah, això deia, vull dir que aquí no estaria disponible, no?
0: Mm. De moment no, però ho estarà, perquè ja està aprovat. Però bé, clar, qui es pugui permetre aquests $26.000 l'any o $32.000 l'any, més les revisions a part, evidentment. I és el que dèiem, que no és una pastilla que tu te la puguis prendre a casa, sinó que és un tractament que és intravenós i, a més, requereix d'una intervenció mèdica i de doctors, no?
1: Però el que és al·lucinant és que amb una analítica, ja et puguin dir, no? Una analítica cap allà, que te la faries als 50, 55 anys...
0: És que te la pots fer tu ara mateix. Sí, no cal que vagis expressament a fer-te-la. Pots fer-te tu una analítica rutinària amb 30 anys i que et surti que tu tindràs risc de tenir Alzheimer.
4: El més important, la prevenció des d'etapes primerenques, que facin amb una rutina, com la que expliquem, no? Aquesta analítica...
0: Igual que et surt el colesterol alt, el podria sortir al risc
4: correcte,
0: de tenir Alzheimer.
4: Altres marcadors que sigui tot per treballar en la prevenció de millorar la qualitat de vida.
1: Mm, exacte. I aquests dos medicaments ara mateix, lecanemab i donanemab ataquen precisament això. I milloren molt la qualitat de vida, perquè frenen molts símptomes de l'Alzheimer si, com dèiem, doncs això es diagnostica a temps, no?, a través d'aquesta analítica. Em sembla una meravella, em sembla revolucionari.
4: I tant.
1: En fi, més coses, canviem de tema, i és que l'actualitat d'aquest dilluns també ve marcada per la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'obrir judici oral contra Begoña Gómez, la dona del president del govern, Pedro Sánchez, pel... són delictes de tràfic d'influències i malversació. David Gallac.
4: Sí, Xavi, el magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del seu sindicat Manos Límpies. De cara al judici, l'acusació popular, liderada per Azteoir, reclama 13 anys de presó per Gómez, mentre que Fiscalia i les defenses en demanen l'absolució. El secretari general del PP, Miguel Tejado, ha afirmat que el govern i el PSOE recordiran encara més, diu, els seus atacs als jutges arran d'aquesta decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'obrir judici oral contra Begoña Gómez. Per cert, també que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Això serà el pròxim 30 de novembre. En la interlocutòria, el jutge també explica que ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de la reposició actual o la seva antiguitat, entre altres conceptes. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre aquestes peces.
1: I atenció, perquè moltes persones avui no estan parlant d'una altra cosa, i és... aquesta imatge que jo crec que ens ha impactat a totes, a tots, en les darreres hores. Cinc homes encaputxats, vestits de negre i fent-se passar per policies. Davant seu, un home amb la cara ensangonada que treuen per la força d'un cotxe en plena AP7 i que a més obliguen a pujar en un altre vehicle, Maria.
0: Una escena que ha estat gravada per diversos conductors i que va passar aquest dissabte cap a 8:15 del vespre entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès. Els assaltants portaven la cara tapada i armilles reflectants amb la paraula policia escrita a l'esquena. A les imatges es veu com s'acosten al vehicle aturat a l'autopista, obren la porta del darrere, treuen un home que ja presentava ferides a la cara i se l'enduen contra la seva voluntat. Tot passa davant d'altres conductors, alguns dels quals van enregistrar aquests fets i van alertar també els serveis d'emergències.
1: Però van trobar la víctima, oi?
0: La víctima, exactament, Xavi, va ser localitzada unes 3 hores més tard al Vallès Occidental, Sanà i Estàlvia. Ara, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra busca 5 d'aquests individus, aquests 5 individus, i intenta reconstruir què hi ha darrere d'aquesta acció. La principal hipòtesi que es treballa és que la policia situa el cas lluny d'un segrest aleatori. Els Mossos creuen que podria estar relacionada amb una disputa o revenja entre grups criminals. De fet, ho sentíem fa uns minuts, la consellera d'Interior, Núria Barlón, comentava justament les drogues com una de les possibles hipòtesis d'aquesta investigació. Bueno,
1: crec que la podem escoltar, sí, ara.
5: A la qual presumptament van voler segrestar, després va quedar alliberada, per tant, doncs, la persona ja no està segrestada. A priori podem apuntar primers indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és molt indiciari.
1: 5 homes disfressats de policies, una víctima ensangonada i un segrest en plena AP7. Davant de tothom, eh? I clar, més enllà d'aquest cas, la imatge obliga a fer-nos una pregunta complicada. Hi ha delinqüents que han deixat de tenir por de l'Estat? I no sé si el debat s'ha de fer sense trampes, no? Perquè, per exemple, les últimes dades d'Interior, entre gener i juny del 2026, augmenten un 8,4% els delictes greus de lesions i les baralles tumultuàries. I els homicidis consumats passen de 25 a 29. Jo no sé si hi ha més o menys delictes. No sé quin tipus de delinqüència estem veient. Fins a quin punt alguns grups perceben, no?, que les normes es poden desafiar sense conseqüències immediates. I no sé si hem confós humanitat amb ingenuïtat, tolerància amb permissivitat, no sé si és una societat que vol ser oberta, però alhora que pot ser acabat sent molt vulnerable, potser també, no ho sé. En fi, li podem fer moltes preguntes, algunes d'aquestes, a l'Enrique de Madrid, que és expert en seguretat. Hola, Enrique, bona tarda.
6: Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo va eso? ¿Bien?
6: Muy bien, fantásticamente bien.
1: 5 personas se visten de policías, asaltan ese vehículo en plena AP7, se llevan al hombre delante de otros conductores. Claro, para hacer una cosa así, ¿hasta qué punto, Enrique, tienes que haber perdido el miedo a la autoridad?
6: Bueno, yo no diría solamente el miedo a la autoridad, sino también una inconsciencia propia, porque hicieron el asalto en medio de una autopista, en los cuales ellos mismos también podían haber acabado en un accidente grave. Yo la sensación que me da el vídeo, porque no hay más informaciones que lo que nos da la consellera, básicamente es que la persona que secuestraron, que fue un secuestro exprés, porque duró poco tiempo, por lo que he entendido, no debía ser una persona muy peligrosa para los miembros de la organización, porque casi que lo sacan del coche como si fuera un amigo que lo sacan de un coche como si estuviese borracho.
1: Sí, es verdad, sí, es un poco así.
6: ¿Okay? Claro, a ellos se les ve muy tranquilos, ¿sabes? Son 5 personas, que son bastantes. Todos estos señores cobran de la organización criminal. Pero la cuestión básicamente es que, oye, unos profesionales de verdad no se arriesgan a hacer en medio de una autopista este show, y menos de jugarse ellos mismos el tipo con la posibilidad de un accidente. Si el que llevaba el coche de los señores secuestrados utiliza su coche para defenderse, allí se puede liar una cosa bastante potente, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que lo hayan saltado a cabo de poco, pues era un mensaje. Toda esta película era un mensaje, yo creo, para alguien. En el tema de organizaciones criminales, claro, las sociedades han evolucionado y Cataluña ha evolucionado como todas las sociedades. Y claro, al ser una sociedad abierta, pues hay personas de muchísimos sitios y en donde hay algunos que solucionan sus conflictos, pues van las criminales, solucionan los conflictos de la manera que hemos visto. Ahora bien, Yo no creo particularmente que este caso sea un caso muy diferente a lo que está ocurriendo, yo que sé, en toda Europa. En toda Europa está ocurriendo problemas serios también con la neta urbanizada. Particularmente en Cataluña, perdón por extenderme, sí que es la cuestión de que sale bastante barato y se ha puesto muy de moda hacer plantaciones de marihuana y otra cosa, sí, y otro tipo de drogas. Que nos decía el antiguo conseller de Interior, nos decía que una plantación de una hectárea, o de menos de una hectárea, perdón, de media hectárea, puede dar una organización criminal cerca de 1.200.000 euros de beneficio al año. Qué Entonces, claro, poder parar esto es muy...
1: Claro, claro. Yo no sé si nuestro país, por permisividad, por falta de control, se ha convertido en los últimos años en un paraíso para esa delincuencia, delincuencia organizada muchas veces, ¿no? Cataluña en concreto.
6: A ver, la razón básicamente, en mi opinión, es la posición geográfica de Cataluña, que no hay que olvidar que es el paso desde África y desde Marruecos y tal y cual, las autopistas que suben hasta el norte de Europa, por donde pasa el tráfico de pacientes y de drogas. Barcelona también tiene un puerto y un aeropuerto muy, muy importante, que también es por donde pasan muchísimas drogas también. Entonces, su situación geográfica hace coincidir la posibilidad de que haya más bandas criminales operando también en la zona. Pero también hay otra cuestión. El derecho penal español es muy duro, no en la Unión Europea, no es blando particularmente, ¿no? Pero sí que parece que el sistema que hay detrás de este derecho penal hace que muchos delincuentes elijan España o Cataluña para delinquir, porque incluso después las cárceles no son reprimidos como en otros países diferentes de Europa. Por eso puede ser que escogen también Cataluña.
1: Sí, sí, bueno, el tema de la reincidencia, ¿no? Del que se ha hablado también muchísimo, ¿no?
6: Sí, claro, eso es un problema diferente. Yo el otro día estaba dando un curso a unos señores de otro país, de países donde no hay muchas garantías constitucionales, pero bueno, eran expertos de seguridad de ese país, y cuando yo les explicaba que las Ramblas habían detenido gente 250 veces, no comprendían nada estas personas, diciendo, bueno, pero vamos a ver, ¿no? O sea, no lo entendían, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible esto, no? Y claro, un sistema garantista como el europeo y como el español, claro, tiene muchas debilidades, lo hemos visto con el asalto en Ceuta, ¿no? Tiene muchas debilidades desde el punto de vista de cómo explotar, digamos, los sistemas de garantías de un país europeo constituido con la democracia occidental por parte de personas que salta la ley.
4: Pero aquí además, la autoridad del Estado, ¿dónde queda? ¿En qué papel juega aquí? Porque hemos visto estas imágenes en las cuales se veían estas personas disfrazadas con una apariencia del cuerpo de seguridad de la policía. Aquí entiendo que ya es apropiación simbólica de la autoridad del Estado. No sé si influye también el hecho de películas, series, no sé si voy a lo cierto, Enrique.
6: No, eso ha sido habitual por bandas organizadas hacerse pasar por policías, para hacer emboscadas, para parar gente, como hemos visto con unos, estos llevaban estos, ¿cómo se llama? Estos chalecos del Cuerpo Nacional de Policía simulando un logo y todo esto. Incluso había un coche con un, ¿cómo se llama? Con una sirena, digamos, con la luz esta, el pirulo que llaman habitualmente, ¿no? Encima del coche para pararlo, es decir, con todo esto, pero hay un vídeo en el que hay personas detrás filmando diciendo no parecen policías, con lo cual estaban en la duda. Pero hacerse pasar por policía no es una cosa relativamente habitual por parte de organizaciones criminales, y también hay que decir que en algunos países, algunos criminales que operan de otros países aquí han sido policías o miembros de seguridad del Estado.
1: Claro, es que te vas a los números y se te pone la piel de gallina, ¿no? Pero más de una treintena de tiroteos en los últimos 7 meses, más de con 6 muertos, por ejemplo, Salda con 6 muertos. Y además son cifras muy alarmantes y en zonas en las que a veces, ostras, no dirías tú que son zonas precisamente conflictivas, ¿no? De la capital catalana, hablamos de Barcelona, pero pasa en Cataluña en general. Pero yo recuerdo este verano, un poquito antes de verano, ¿no? En apenas 10 días se produjeron 9 tiroteos en el área metropolitana de Barcelona. Esto antes no sucedía, aquí ha pasado algo, ¿no? No sé si va de la mano de estas mafias, de estos grupos criminales relacionados con la marihuana.
6: Tenemos una memoria que a veces... quiero explicarlo de la siguiente manera. Sí, nos dicen las autoridades que, digamos, que el aumento de armas de fuego está relacionado con conflictos en Europa internacionales, donde es más fácil conseguir las armas. Uh-huh. Y después, por otro lado, por el hecho de que hay más problemas de tráfico de droga, de bandas criminales relacionadas con la droga, que tienen más acceso a este tipo de armas. Pero quiero recordar que en los años 80 en Barcelona tuvo lugar en la época de la heroína, en donde habían atracadores que atracaban joyerías y bancos en Barcelona con explosivos incluso.
1: Sí.
6: Estoy hablando de los años 80. Las aquellas épocas que se llamaba el miedo a salir de noche. Entonces, aquella época pasó porque la heroína acabó también con todos los delincuentes, la propia heroína, es decir, acabó con todos ellos. Pero durante mucho tiempo ha habido niveles de control social muy fuertes y también de control policial. No olvidemos, hay cosas que pasan desapercibidas, pero gran parte del sistema policial y de informaciones policiales vienen de la época de Franco. Para dar un ejemplo muy rápido, el documento nacional de policía es una ficha policial. Es decir, en otros países no existe. Un señor tiene un papel del registro civil diciendo que ha nacido en un sitio y ya está. Es decir, por ejemplo, entonces, por tanto, ha habido durante muchos años muchas herramientas de control social. Pero a medida que las garantías constitucionales han ido subiendo, las garantías legales y el control de los sistemas de seguridad y los cuerpos de policía y los departamentos, digamos, de responsabilidad social de las policías y tal y cual, esto ha cambiado mucho. Con lo cual, claro, ya no hay tantas herramientas tan fuertes a veces para poder luchar contra la criminalidad. Y también hay otra cuestión muy importante en el tema de la seguridad ciudadana, que es, estratégicamente, las sociedades cambian y pueden venir, yo que sé, personas de otras culturas y tal y cual que están acostumbrados a solucionar los problemas con armas, de los cuales aquí en Cataluña pues no estamos habituados para ello. Porque claro, la respuesta ante ello llevan muchos años hacer cambios en las estrategias de seguridad. Por ejemplo, cuando el político dice vamos a colocar más policías, no se hacen los policías en 5 minutos.
1: Claro.
6: Hace falta a seleccionarlos, hacer un curso, hacer unas oposiciones, formarlos 2 años. Bueno, hace falta muchísimo tiempo para que estos señores lleguen cada uno a sus puestos, ¿no? Por ejemplo, en el tema policial. También los cambios legislativos, lo llamaban los profesores de derecho, el tema de que a golpe de problema social, entonces se cambiaba el código penal, ¿no? Debido a que la sociedad pedía más endurecimiento. Pero vuelvo a repetir que nos dicen los expertos que el Código Penal español es suficientemente duro. Es suficientemente duro en condenas para los problemas de seguridad. Y por tanto es lo que digo, si los políticos están pocos años, cambian las políticas de seguridad y nacen nuevos problemas que no estamos acostumbrados, reaccionamos tarde siempre.
1: Qué placer escucharte, de verdad, Enrique de Madrid. Muchísimas gracias, experto en seguridad. Estaremos pendientes, si te parece bien. Estamos en contacto y volvemos a hablar pronto, porque tengo la sensación de que este va a ser uno de los temas principales en los próximos meses de la actualidad de este país.
6: Fantástico, un gran placer.
1: Un placer enorme, Enrique, gracias. La seguretat, no? Jo crec que sí, que és un tema cabdal i que és un tema que avui, a més, està en el focus del debat, de l'actualitat. I, una vegada més, Catalunya, en aquest cas Barcelona, doncs protagonista per aquestes imatges que, com bé deia l'Enrique, també han estat tenint un punt de còmic, ja que sabem que la víctima està bé, no? Però aquelles disfresses de policia, com el treuen del cotxe... És veritat que no eren massa professionals, aquest.
4: I ningú feia servir el clàxon en aquell moment.
1: Ningú.
0: És veritat, però perquè suposo que tothom perquè, tens... O sigui, jo veig això i a mi no m'agafa una mica de por.
4: Clar, això anava, que jo no gosaria
0: a
4: perquè dic
0: que
4: igual...
0: A més,
4: és que tinc pressa perquè arribo ara on sigui.
0: Paren el trànsit al mig de l'autopista.
4: Però clar, és que no, sí, trobo que no
1: està... La imatge és molt impactant.
4: Clar, impacta per això, perquè no està fet amb un raconet de la P7.
0: No.
4: Està fet allà...
1: No, en un carril, el carril esquerre, el carril central. Sí. En fi, ha estat impressionant. I acabem les 4 de la tarda amb aquesta notícia que és una miqueta més lleugera, Avui és l'últim dia per participar en l'enquesta sobre el disseny dels nous bitllets d'euro. Ho sabíeu, que podíeu participar en això?
0: Mira.
1: Doncs encara us queden unes hores. El Banc Central Europeu està preparant la seva renovació, canviant els bitllets, el disseny dels bitllets, i ha posat sobre la taula 10 propostes de disseny, David.
4: Sí, això se'n va parlar quan va sortir a la llum aquestes propostes, però avui és, com molt bé dius, l'últim dia per participar. I una mica de tot. Natura, cultura, personatges, arquitectura, rius, ocells... Jo crec que s'han plantejat que aprenem coses mentre anem pagant. O sigui, anem pagant i a sobre
1: com aprenem no parem
4: coses.
1: De pagar, no?
4: Clar, paga, paga tot i vés apagant.
1: Ara cada cop paguem, clar, paguem menys en metàl·lic, almenys jo.
4: L'altra part, bé, aquells que encara amb l'efectiu vagin més que amb el pagament amb targeta o amb Envisum o amb el que sigui. És a dir, que acabarem sense els diners, però com a mínim sempre tindrem més coneixement que sobre el nostre món que ens envolta. Una de les propostes d'aquests bitllets jo l'he definit com a Vida Verda en honor al gran programa de la nostra estimadíssima Pilar Sanpietro, programa que podeu escoltar.
0: Exacte, que ara el fa el Marc Solanes.
4: El Marc Solanes, aquí a Ràdio 4. Sí, sí, sí. És a dir, per tant, per què us ho dic? Perquè aquest redisseny està dedicat als ocells i als rius d'Europa. És a dir, cada bitllet pot estar associat a un ocell diferent. Com que hi ha molts ocells i molts bitllets, doncs vinga.
0: També els del matí de Ràdio 4 que posen sorollets d'ocells, doncs, el so del dia.
4: Podria ser, per exemple, un bitllet dins el bitllet.
1: Aprofito per saludar a l'Alberte Montes. Què tal? Com estàs, guapo?
7: Què tal, companys? Com esteu? Sí? Em sentiu?
1: Bé?
7: Sí. No, res, molt interessant. Jo no veig un bitllet des de 1998, sí, però, en fi, interessant. Ocells i més coses.
1: Atenció, ja veuràs.
4: I més coses, més qüestions, perquè hi ha propostes centrades en la cultura europea. Jo aquesta proposta l'he batejada com la proposta Saber i Ganar, perquè apareixen músics, artistes, biblioteques, museus, escoles i altres espais culturals. Hi ha propostes simbòliques amb mapes, constel·lacions, retrats i altres elements europeus. Imagineu-vos aquest bitllet de 10 euros, per exemple, i dir a qui correspon aquesta cara que apareix darrere, que va ser la reina consorte del tatatam? Pues estupendo. És a dir, que no sabem... Hi ha també constel·lacions, retrats, elements europeus. Jo crec que s'han proposat que intentem no saber que tenim un bitllet. Tenim elements de pagament amb coses. Això ho podeu votar, aquesta consulta, a través de l'enllaç del Banc Central Europeu. Mm-hmm. Si no ho voleu buscar, com que som servei públic, us ho facilitem nosaltres.
0: Ui,
4: és aquesta.
0: Apunteu.
4: ecbalta.europa.eu/future-banknotes/actml/design-proposals.es.html. Molt fàcil.
7: Ho tinc.
4: Com sempre, Europa fent les coses molt fàcils de recordar la web. Perquè a veure, posar un web que
7: Europa
4: sigui...
7: Europa ens mira amb cara de gilipolles, ens mira Europa.
4: Sisplau, posar un web que sigui... I a sobre, amb les diferents llengües en català, canvidisseny.cat.
0: Si tu segurament...
1: Nousbitllets.cat.
0: Si tu busques potser nou disseny d'euro, ja segurament sortirà,
4: surt,
0: no?
4: Però
1: sortiran notícies,
4: ja,
1: per votar,
4: clar,
1: el Banc Central...
4: A fer el disseny?
1: Fes-te
4: molt fàcil.
7: Però què, acaba avui a les 12 de la nit?
4: A les 12. Per cert, que a banda d'aquesta consulta...
1: Vaig a votar.
4: A banda de la consulta, atenció, una empresa d'estudis d'opinió independent portarà a terme una enquesta paral·lela en la que es respondran preguntes, les mateixes, per tenir una mostra representativa. Ah. És a dir, que tenim una consulta i una enquesta.
1: Ja.
4: Per fer una decisió, diríeu vosaltres, vinculant. Sí. Doncs no, perquè la decisió la prendrà el govern del Banc Central Europeu.
1: Ah, clar, va.
7: Jo com a gallec, clar, una consulta i una enquesta són masses preguntes. Jo estic dubtant sempre, per tant, no ho sé.
4: Puede.
1: David Gallà, que tres quartos de lo mismo.
4: Sí, arrels gallegues lucenses, per tant, és a dir, aquí clar. Massa cosa per dubtar. Però jo aquí he pensat, a veure, no arribem, a temps no arribem, perquè els models, això ja està, acaba aquesta nit,
1: sí.
4: Però proposem nous dissenys. Per exemple,
1: a veure.
4: El bitllet Kids és un disseny dissenyat pels infants. És a dir, que aprenguin des de ben petits que la vida és cara.
7: Els que treballen a Zara, vols dir?
4: No. O sigui, no, Kids. La versió...
0: No, perquè és d'euro, clar. I els que treballen a Zara no treballen aquí.
7: Ah, cobren en ratolins.
4: Ui, ai.
1: En ratolins,
4: en què?
1: Mare meva, Albert.
0: Com? En corones vietnamites, sí. No sé com és.
4: El bitllet Kids, la proposta, que ens descentrem. Ens descentrem. Que és un grup que actua demà al...
1: Dans Entrem, boníssims.
4: Al Festival B, Dans Entrem.
0: A la Mercè.
4: A la Mercè, al Parc del Fòrum. Va. Bitllets Kids, jo em refereixo com les tiretes aquestes que hi ha la versió per nens i nenes.
0: Sí.
4: Ai, sí, que m'he fet mal. Sí, doncs aquí igual, uns bitllets amb la cara de la Peppa Pig, del
1: Seria boníssim.
4: De la Patrulla Canina.
7: Sí, exacte.
4: Frozen. O sigui,
7: m'encantaria. Bluey.
0: El Bluey és molt maco.
4: Quan escolta, només he completat l'on sigui, la vida és cara, però pagues amb la Peppa Pig, dius, mira...
1: Nens capitalistes, ja de...
4: Ja vas formant...
0: Bueno, ja
1: joguines, ja, de bitllets.
7: I a part estarien familiaritzades, perquè la meva filla, ja et dic jo, que no coneix el bitllet de 20 euros.
1: Segur.
7: A les 50 segur que no, ja t'ho dic ara. Però ni el de 20, ni el de 10, ni el de 5. Per tant, seria una manera de que familiaritzin amb els quartos, no?
1: Amb els quartos.
4: Pedagogia monetària amb els bitllets.
0: Bitllet una kids, altra. Més bitllets.
4: Bitllets futbolístics. M'agrada. Aquí, per exemple, venim de la jornada de Lliga, no què sé, que vols posar un espai en blanc amb la Minja Mal. Perfecte, doncs el bitllet la Minja Mal, poses Gavi, Pedri, això és el Real Madrid, José Mourinho...
1: Amb
4: una...
7: Clar, sí, però dir... seria per bitllets de 100.000 euros, un bitllet d'un milió d'euros, no?
4: Aquí va... sí, exacte, el tipus de bitllet seria... Han desaparegut els de 500, no han de posar el de 500.000.
7: Un jugador de l'Europa, no? Si és de 20 euros, clar. Un jugador d'Europa. Clar, és blau,
4: Andreu,
7: el bitllet,
4: una cosa més moderada, clar. Més assequible, més d'estar per casa.
0: M'agrada aquest,
4: aquest,
0: m'agrada.
4: I com deia el Xavi, per fer col·leccions, perquè la gent es pugui reunir també i intercanviar els bitllets. Sí. Cosa que també podríem fer amb el bitllet fest. El bitllet fest és que tu poses el mateix, però amb un cantant o un grup de música.
0: Amb la Batguial, per exemple.
4: Per exemple. I aleshores, perfecte. Jo tinc els 5 euros de l'Abat Guiel. No, tinc els 5 euros de la Rosalía. Oh, ja, perfecte, ja tenim la idea.
0: Molt bé.
4: Bitllet plegable, com el nou iPhone, que em direu. Sí, sí.
0: Això
4: el
0: ja
4: bitllet
0: es pot,
4: es pot plegar, perfecte. Però jo em refereixo a que d'un bitllet de 10 en surtin dos de 20.
0: Ah, això ens agrada.
4: És a dir, no, és que es plega el de 10...
1: Ah, i quan boníssim.
4: El 10, ja són dos. Aleshores...
7: Però un de 10, dos de 20. Això
4: no,
7: és...
4: dos de 10, perdó.
7: Ah, vale. Estava flipant, dic.
4: Ensenya'm un. No, no. Un de 10, però dos. Un de 20, dos de 20. O sigui, fan...
1: sí,
4: tu vas duplicant. Un dos de 20, un de 40. No pot ser, perquè aleshores seria fals. O sigui, això no pot
1: sí,
4: ser.
1: Però amb un de 20, amb el plegable aquest, no? Amb el bitllet duo, doncs podries pagar una cosa de 10 euros i...
4: Clar.
0: Li ha dit,
1: i el que tens 10 a part.
4: I tens l'altre, sí, l'altre part
7: no
4: sé, del bitllet.
7: No acabo de saber si és útil o no, això.
1: No, jo tampoc, però m'agrada. Li ha dit
0: ja bitllet duo com l'iPhone duo,
4: eh? Clar, bitllet duo, li has dit, Xavi?
1: Sí, sí, sí.
0: Li ha posat ell el nom.
4: I un parell més, per exemple, el bitllet variable, això que és igual. Aquest, de què va, de què és aquest bitllet? És igual. Tu poses el número que vulguis, tu tens el bitllet i dius, avui vull 10. Que quants diners tinc al banc?
1: Un xec, no?
4: No, no.
7: Se'n diu xec, això.
4: Clar, xec, un xec. Pues seria tornar, això, tornar als orígens.
1: Tornar, que és fantàstic.
4: I després l'últim que proposem és el bitllet familiar, que són com les targetes de mobilitat.
7: M'interessa.
4: Tu tens la... de tal, dius, mira, escolta, aquí cadascú sí. Amb una imatge de cada membre de la família. De la nena, de la nena, del pare o de la mare. Cadascú té el seu bitllet i així va sabent, no, és que jo he d'anar a buscar els meus diners que tenen la meva cara.
1: A mi m'ha agradat molt, m'ha agradat molt, David Callac.
7: Una pregunta, perdó, un bonus track. Aquell col·lega, amic o amiga, rata, que mai torna al Bizum, què li posaries? La seva cara al bitllet, no? En plan, una indirecta. Mira-te i paga el Bizum.
4: Aquest record d'això.
1: Amigo, te estoy haciendo rico.
7: Absolutament.
1: Doncs m'ha agradat molt aquestes propostes. Les enviem al Banc Central ara mateix. Està la Sònia Rodríguez Justicia enviant el mail al Banc Central Europeu.
4: A l'adreça web aquesta tan fàcil de recordar, que tots recordem.
7: Sí.
1: Una setmana més analitzarem l'actualitat. Des d'un altre punt de vista, lluitem contra la mandra dels dilluns amb el superheroi de l'acudit dolent, el geni de la broma fàcil, el gran Alberte Montes.

0: Ai.
1: Segurament el de la teva filla sí ets el superheroi.
2: Oh. Com a mínim.
1: I nostre també.
3: Aquest cap de setmana, no sé si gaire, perquè hem viscut una jornada intensa, millor dit. Mm-hmm. No, intensiva també, perquè va ser un matí molt profitós. Vaig passar el matí a la Setmana del Llibre en català.
1: Ah, molt bé.
3: El matí de dissabte. I vam estar veient un contacontes que explicava la història d'un noi, el Ton, que se li queia la seva primera dent i sense voler se l'empassava.
0: Oh.
3: Vam comprar aquest llibre, vam anar a l'autora, les autores, la il·lustradora i l'autora, a que ens el signés, i als dos minuts...
0: Li va caure una dent.
3: Baje Dios y Dovea, li cau a la meva filla la primera dent.
1: Oh. No ho puc creure.
3: Realidades coincidentes...
1: La primera dent.
0: Cuarto millennio. Se la van passar, no?
3: No se la van passar perquè estava molt afectada pel conte. De fet, estava molt preocupada.
4: Ja estava previnguda.
3: Estava previnguda. De fet, en el conte s'explica que el nen acaba per defecar, expulsar per la via 2 una caca. Es diu quina caca, el conte, per ser, el recomano. I és el ratolí Pérez, qui ha d'examinar aquesta femta i trobar la dent. I no va caldre, afortunadament. El ratolí Pérez ja va tenir suficient amb esperar que la nena s'adormís gairebé a la una de la matinada
4: amb els nervis,
3: procedir a la transacció monetària a canvi de la pala de baix.
0: Sí, això encara es fa, Diners.
3: Aviat posaré un bitllet de dona exploradora, però de moment...
4: El bitllet Kids, per això va bé, per exemple.
0: A mi em portaven regalets, no em això portaven diners.
1: Li passa molt al ratolí Pérez, que si és de dia i en laborables, potser li va millor...
0: Diners,
3: cada setmana.
1: Li va millor un regalet, saps? Ah, però clar, si t'agafa de nit o un diumenge...
3: Sí.
0: A mi no venia tampoc el ratolí
1: Pérez. Li va millor caix.
0: No, venien els angelets a casa meva.
3: Ah, mira.
0: Vosaltres, t'ho prometo.
4: Jo a casa meva
0: eren els angelets. No, de veritat. Ratolí.
3: Amb el que no compta la tradició del ratolí Pérez, és el que veníem comentant ara, que la gent no... La gent, el propi ratolí, vull dir, no manega igual efectiu a tot hora, no? I clar,
0: li pots posar un xec.
3: És un problema. Clar, un vale por un euro. Estic parlant dels amics rata i ara li dono a la meva filla
0: Si parlem d'una rata, són els amics rata.
3: Que, per cert, dubta una mica que sorgeix també amb els casaments, no? Que a partir d'aquí, jo he demanat aquí ser rata als casaments i treballar encara els 120 euros. M'agafo encara els 120 euros molt fort.
1: És molt lluny, eh?
3: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És molt lluny de la realitat dels casaments d'avui. Mínim 200, mínim.
3: Soc actor autònom i pare de família.
1: No, sí, una multa a vegades.
0: Recaso dissabte. Que em recaso dissabte.
3: Ostres, et recases?
0: O sigui, em vaig casar el 3 de maig i vam fer una celebració molt íntima amb 25 persones i el dissabte que ve fem una celebració més gran amb amics.
3: I tornes a recaudar dos cops?
0: Però és que la primera vegada... O sigui, els que van venir la primera no venen a la segona.
3: Ja.
0: I jo em gasto el doble. M'entens el que vull dir?
4: Dividit entre dos, aleshores tens recaptació 1, recaptació 2.
3: La resposta és sí.
1: Ja pots recaptar molt tot el que vulgui la Maria. I l'Erika ja li dic que no sortiràs, no et sortirà.
0: No, ja ho sé, eh?
3: Això és un problema seu.
1: Com abans, que fa anys et deia, no, bueno, amb això et podies pagar un viatge.
0: No guanyes, perds. Ja t'ho dic jo que perds.
1: Justees.
4: Perquè la celebració està ben feta i és bona.
0: Exacte. I a més, després de la celebració, tornem a fer-ho a casa meva. O sigui, això de pre-postboda i tot això.
1: Si hi ha tres. Els que vulguin més festa després, te'ls emportes a casa.
3: Vigila amb allargar-la, que no coincideixi amb la separació. Déu no ho vulgui, Déu no ho vulgui, però hi ha gent que fa tal celebració, que amplia, que fa...
1: No crec.
0: No és el cas.
3: No, i espero que no, però jo sé d'un amic que... No.
1: Jo començo a conèixer gent que s'està separant molt ràpid,
3: Sí,
1: parlo de
3: casar-se,
1: no sé, al maig...
3: Mesos,
1: agost,
3: sí. Mesos,
1: ja estan separats. De debò.
0: El meu marit fa vídeos de casament.
1: Molt bèstia.
0: El meu marit fa vídeos de casament i alguna vegada li han preguntat: has entregat el vídeo alguna vegada que ja estiguin separats? I no li ha passat mai.
1: Encara, ja veuràs.
0: Però sí que li ha passat que hagi entregat un vídeo i al cap de poc s'hagi enterat que s'han separat. Això
3: o potser
0: sí que li ha
3: no ho diuen.
0: Però ja l'hem pagat el vídeo, com que ja l'hem pagat, ja està.
3: Potser no ho diuen. A mi em faria vergonya, El fotògraf, l'editor del vídeo, i jo, mira, és que et dono dos adreces per una movida, ¿vale? En fi, seria estrany. Per cert...
4: Pots sortir per la meitat del vídeo? Em pots posar mitja cinta, mitja pel·lícula, o posar una pantalla partida com aquesta de la tele?
3: El típic missatge a X, no? Em pots treure a la de blanc, sisplau, de tot el vídeo? Per cert, bon esport de risc i esport extrem, evitar casaments, evitar, bueno, la invitació no, perquè la invitació t'arriba, però esquivar casaments, perquè clar, depèn de la primavera i estiu que et toqui.
0: Si t'estimes a la persona, no. Si és una cosa més de compromís, ho entenc.
3: Mira, jo tinc un col·lega que es casa a l'octubre,
1: sí.
3: La segona vegada que es casa, però amb diferent clar. Parella, i li he dit que no. He dit que aniré a la tercera, però que la... Que ja...
0: Ja, però això és diferent, aquí
4: s'entén. M'espero la versió 3.
3: Sí, que jo...
4: Com els meus telèfons o les... Mira, aquesta m'interessa, aquesta versió. Jo aguanto la primera i la tercera bo de vaig.
3: Jo sé que hi haurà tercera, em guardo per la tercera, però no puc anar a totes, i vaig dir que no puc anar a totes les teves, els teus casaments, tio, és massa. Doncs això, la Íria té una dent menys, és molt graciós perquè ja li havien sortit la... O sigui, ja té la nova, ja li havia sortit.
0: Clar, per sobre.
3: Era un tauró. No, no, per darrere. Que em diu el dentista...
0: Ortodòncia.
3: No, que es mourà bueno. Orgànicament cap endavant. Que jo això ja ho vull veure,
1: sí,
3: eh?
1: Sí,
3: faria
1: un
3: vídeo d'aquests que van a càmera ràpida i que t'ensenyen els últims 10 anys dels entrenadors de l'Espanyol, per exemple.
1: Li has netejat la boca al gos aquest cap de setmana?
3: Sí, és que...
0: M'interessa, ara, de boca nena a boca gos.
3: Sí, neteja de... Una cosa que recomano molt, ja no només per la salut pròpia de l'animal, perquè se l'inflamen les genives, perquè ho passen malament, perquè no tenen gana, s'aprimen molt, és més per un tema d'alè.
0: Fan molta
3: el
0: pudor,
3: meu,
0: eh?
3: El meu gos ja, vull dir, entrava al cotxe i sí. Abafava tot de pudor a clavegaram.
1: I això que no fuma, no?
3: No fuma. Bueno, ho ha deixat.
1: Mira, com jo.
4: També?
0: Fan molta
4: Charlie,
0: pudor la boca dels gossos.
3: Fumava Dukan 2.
1: Aquesta és...
3: Uau. El cervell... Aquesta... He tingut un esguince cerebral ara mateix, sí, buscant una marca que fes un acudit tan dolent.
0: Molta pudor la boca de gos, eh? És horrible.
3: Sí, efectivament...
0: Quan et llepen, ex.
3: Sí, ara ja fa dos dies que em llepa sense problemes. 200 euros, eh? Vull dir, em faig
0: perquè
3: 4...
0: Perquè l'han de dormir.
3: Me'n faig 4, eh? Uau. Aquest preu.
1: Vull home, dir que, home.
3: L'han de dormir, efectivament, i el procés aquest és car, i també, bueno, en fi...
1: Ara enjuague vocal i ja, no?
3: Ara sí, ara li he posat
0: un
3: poc de licor del polo.
4: I ja està. I raspat ja del matí, al migdia i a la nit, i apa.
3: No li perdono.
4: Ah, seguir.
3: Van les dues a l'hora, la nena i el gos.
0: Hi ha un tipus de guantets, que, mateix, així per ficar-te en el dit...
3: Una funda de dit, sí.
0: Exacte, una funda de dit que tu t'ho poses i li fregues a la boqueta.
3: Sí. Ara tota la gent aquesta que odia els gossos a Barcelona, que són molta gent, sí, és aquesta no? Gent que sempre diu saps que hi ha més gossos que menors persones. De 12 anys?
0: Sí.
3: Això és veritat, és una dada real. A Barcelona hi ha més gossos que nens. Por algo será. Aquesta gent estarà encantada amb mi que em posa una funda. Jo, con lo que yo he sido, em posa una funda al dit índex per rentar-li les dents al meu gos cada nit. El meu gos es diu Paco.
0: M'encanta.
1: El gos Paco.
0: Molt a favor dels animals amb nom de persona.
3: Sí, de fet...
0: crec que jo us vaig explicar ja que tenia un amic que es deia, que tenia un gat que es deia Josep Maria.
3: Em sona,
0: i que una vegada el van atropellar i la seva mare va entrar a casa cridant han atropellat el Josep Maria i els veïns van trucar al 112 perquè es pensaven que era una persona. Això és real, no és una broma. Us ho prometo.
1: Clar, però el Josep Maria tenia 7 vides, vull dir que el podien atropellar 5 vegades més.
0: Sembla que va morir la primera.
3: La sort és que el gat no el crides habitualment pel carrer, no el treus al carrer, tot i que hi ha gent que treu el gat i em sembla fantàstic.
0: I tu t'ha passat de cridar Paco i que giri un senyor?
3: A mi se'm giren cambrers de la Barceloneta. Si camino per la Barceloneta i crido Paco, se'm giren 4. Què quiere, muchacho? Bueno, pues ya que estic aquí, em prenc una canya, no?
0: Loles, també moltes Loles. De
3: Loles, a... Pepe, comença a haver-hi molts, també. Pepe. En fi, són els temes del meu cap de setmana. Ha sigut mogudet en aquest sentit. I ja està, estic buscant plans per la Mercè. No sé si em recomaneu alguna cosa en particular.
1: Podries venir a la tarda de Ràdio 4, que farem el programa en directe aquest dijous.
3: El dijous mateix, no?
1: Estàs convidat. T'ha convidat, pues, encara no que vinguis amb la família.
3: No descarto passar amb el Paco i la Íria
4: perquè
3: us ensenyin, un, la geniva immaculada.
4: Amb les dents netes, eh?
3: Home, amb les dents netes. Et pot llapar si vols, eh?
4: Perfecte, cap problema.
1: Recordem que... On estarem, David?
4: Estarem al Parc de l'Estació del Nord.
3: Home,
4: un desplegament allà espectacular.
0: Podrem donar un micròfon al Paco perquè el llevi?
4: I tant.
0: Així.
3: Doncs mira, em faltaven plans de Mercè, perquè tots, la nit, Bogatell, tot això, em fa mandra, estic gran.
1: Bogatell, ja.
3: Acabo de fer 40 anys.
1: Quan els has fet?
3: Jo a l'agost.
1: Sí, vas felicitar, no? No ho tinc apuntat.
3: Sí.
1: No sé, jo crec que no.
3: No passa res.
1: Soc la pitjor persona en aquest...
3: 15 d'agost, és una data dolentíssima. Encara no he celebrat la festa, de fet. Sí, clar, la de Maria. En fi, doncs això, que buscava plans una mica més familiars, dog-friendly, yeah. I sé que el vostre espai doncs, m'ho permet. Per tant, no descarto.
1: Que vinc, porta't la família.
3: M'apunto. A quina hora? A l'hora del programa. Ah.
1: És que la veritat.
4: Ara t'imagines que
1: tinc una altra. De les 4 i les 7,
4: De 12 a 5.
1: Al parc... Ja, just davant de l'estació,
4: del Nord.
1: Del Nord. Ah, exacte.
3: No vull marxar sense fer l'última secció d'aquesta secció que, tan estructurada, que són les avertades, o digue-li com vulguis, perquè heu parlat de notícies prou importants, i també dels bitllets. No, però el segrest, vull dir... Liam Neeson. Jo espero la revenja, jo espero anar un dia cap a Olot i que, per la C-17 i que surti Liam Neeson d'un capó i que planti cara
1: és
3: a aquests
1: bèstia,
3: policies, no?
1: És molt
3: bèstia. És entre pel·li de Liam Neeson i de Leo Harlem, no?
1: Sí.
3: No saps si en algun moment sortirà Leo Harlem fent d'avi que persegueix el cotxe que li han robat. Una notícia important, que és el clickbait en el que no he caigut.
1: Ah, molt important, molt important.
3: És importantíssim, perquè és una notícia...
4: Quina és?
3: En fi, que amb la que estem tots patint, realment, no? És un drama, no? Diu així, el clickbait en el que no he caigut. Adiós a las pilas de toda la vida. La conocida marca se declara en quiebra tras 139 años de historia. ¡Wow!
1: A las pilas de toda la vida.
3: Qué drama, ¿verdad? Estava dormint poc jo i ara ja sé per què, no? La marca...
1: Clar, és un clickbait gegant.
3: La conocida
1: però tu
3: marca,
1: no has caigut.
3: La conocida marca, no he volgut entrar perquè m'és igual si és Energia i Ser, Duracell...
1: Duracell no, perquè ara s'anuncien a la Lliga, no? Que quan hi ha temps afegit veus una pila allà gegant.
0: Jo no la coneixia, aquesta marca. Jo el sé quina era.
4: De... No sé si un conill que donava voltes.
3: El cartell dels canvis i el temps extra, efectivament.
0: No, jo no coneixia la marca d'aquesta que diu l'Alberte.
1: No sé quina pot ser. Una mítica, mítica alcalina.
3: No sé quina és.
0: Jo no la conec, eh?
3: Energize, no sé més. És que no sé més.
0: Es diu Barta.
1: Sí, home.
0: Les piles de Barta.
1: Sí, gran central del Betis.
3: Juga al Betis,
1: Marc
3: correcte.
0: Les piles de Barta se apagan tras 139 años de historia. El mítico fabricante de baterías se declara en quiebra por no poder competir con China y amenaza con hundir la región que alberga su sede.
3: Vaya, estic realment aclaparat per aquesta informació i avui no es parla de cap altra cosa, eh?
1: Gran cançó, bueno, gran artista, Barta Sánchez.
3: També. Sí, Barta Tiro Marcapassos també era una gran cançó de Los Hombres Gay.
0: I què, el Barça?
3: Gran grup.
4: Barta d'aquest tema, sisplau, Barta.
1: Barta ja,
0: sisplau. El Barta no, el Barça.
4: El Barta Montegràcies.
3: Què farem sense
1: tres
3: Barça?
1: Tres setmanes sense
3: què
1: Barta.
3: Què farem tres setmanes sense futbol, no? Jo, reconciliar-me amb la meva dona, perquè, clar, ha de veure Barça, Depor, Sant Andreu...
1: Home, vull dir, aquesta temporada està...
3: Tenim un cúmul important de... Sí. De partites, De partites, eh?
1: Partides.
3: Volia dir partits.
1: En un nivell del dialecte que de periodista esportiu dels 2000, dels 90... És una cosa... En fi,
3: es trenca aquesta dinàmica de Barça tot poderós. Jo estic gaudint com feia anys, realment.
1: Ja veuràs el parón.
3: En fi. Anava a dir, servia per descansar, però el nostre mega crack, el superheroi del Barça, Rafinha, no, que haurà de fer més de 30.000 quilòmetres per disputar diferents partits amb la selecció brasilera, però confio de seguir disfrutant a la tornada cap a mitjans d'octubre. Ja parlarem d'altres coses. Piles alcalines...
1: Et veig dijous, a la Mercè.
3: Allà estaré.
1: Un petó molt gran per l'Aïria, per la família, pel Paco, per la dona, per tothom.
3: Igualment. El Paco a la boca.
1: El Paco a la boca, que ara li olora bé. A butlletí de les 5 de la tarda i després arriba Damià Amorós i també tenim un raper meravellós esperant.
2: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya. És 22 de setembre del 2026. Ara és Teixidor, molt bon dia.
1: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Montse Vidal, bon dia.
2: Bon dia i bona sort.
0: El jutge Peinado envia Begoña Gómez a judici amb jurat popular acusada de tràfic d'influències i malversació.
2: El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar a judici amb jurat popular a Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació. La seva assessora, Cristina Álvarez, també serà jutjada per malversació. Des de Moncloa denuncien una persecució judicial i de defensen la innocència de Gómez. El PP, en canvi, acusa la dona del president d'haver-se beneficiat de la seva posició.
0: Espanya reforça la seguretat a la frontera de Ceuta i Melilla per evitar noves entrades irregulars d'immigrants.
2: El govern ha reforçat de manera preventiva la seguretat a les fronteres de Ceuta i Melilla per tal d'evitar noves entrades irregulars d'immigrants procedents del Marroc. Un reforç que arriba davant la possibilitat que els immigrants puguin aprofitar les eleccions que el Marroc celebra aquest dimecres 23 de setembre per intentar accedir a Espanya, segons crides publicades a les xarxes socials.
0: I que sembla ser que aquestes crides venen publicades des de fora, precisament, del Marroc. El preu de la benzina continua disparat i ja creix més d'un 30% els últims 3 mesos.
2: El cost de la benzina 95 ja s'apropa als 2 euros per litre a Catalunya i se situa en els 1,91, mig euro més que fa 3 mesos. En el cas del dièsel, el gasoil A, el preu és gairebé idèntic, 1,92, i ha pujat més de 40 cèntims des de l'inici de l'estiu. En tots dos tipus de combustible, omplir el dipòsit amb 50 litres, ja costa uns 96 euros, 23 més que el mes de juny d'aquest any.
0: I TBB preveu serveis mínims fins al 40% per la vaga d'aquest dimarts de l'autobús de Barcelona.
2: Transports Metropolitans de Barcelona preveu uns serveis mínims del 20% fins a les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5 per la vaga d'aquest dimarts convocada pel Comitè d'Empresa dels Autobusos de la ciutat. La convocatòria de vaga es va fer divendres passat després de fins a 23 reunions infructuoses amb l'empresa en les negociacions del nou conveni laboral.
0: I avui comença l'edició número 81 de l'Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York.
2: Comptarà amb 130 líders mundials i estan previstes més de 1.500 reunions bilaterals. Un dels temes que de ben segur s'abordaran a banda de les guerres o la crisi climàtica serà el del desenvolupament de la intel·ligència artificial. 21 estats, entre ells Espanya, han demanat per carta que la IA sigui supervisada per humans i que els estats membres de l'ONU estableixin normes comunes per a aquesta tecnologia. Una petició a la que també s'ha sumat el secretari de General de Nacions Unides, Antonio Guterres.
0: Hem arribat a les 6 i pràcticament 3 minuts del matí. Ens despertem aquest 22 de setembre del 2026. És dimarts i avui el sol en general serà el predominant, amb alguns núvols prims i decoratius, però sense pluja. El vent serà feble amb algunes ratxes de marinada a la costa.
2: Les temperatures baixaran de 2 o 3 graus respecte d'ahir, amb màximes d'entre 28 i 32 graus, però encara farà una calor poc habitual per aquestes dates. Les nits continuaran sent molt suaus, sobretot a la costa i al

0: Anem al viral del dia. Ha passat a Ceuta. Un grup de ciutadans van atacar un cotxe en què viatjava la diputada regional Julia Alejandra Ferreras del partido Ceuta Ya.
1: Tengo que seguir grabando, tío.

0: Mira. Mira, el cinturón. Nos están reventando. Nos están tirando de bazo. Atrás. Joder. Para atrás. Joder.
1: Els fets que escoltem van passar al port de la ciutat el passat diumenge al vespre, quan un grup de persones es va concentrar davant la suposada arribada de l'ONG navarresa Neu Corrigac, Derecho a Techo. Doncs bé, aquestes persones van començar a llançar pedres i també ous contra el vehicle de la diputada Julia Alejandra Ferreras del partit Ceuta Ja, que viatjava juntament amb l'activista Rafael Borrego i l'advocada Sonia Cànovas, tot i que no tenien res a veure amb l'ONG que se suposa que hi havia d'arribar.
2: Va haver una confusió i va ser quan van assaltar el vehicle on hi havia aquesta diputada del partit Ceuta Ja, eh? Vinga, les 6 i quasi 5 minuts del matí. Teixidor, com anem? Anem bé o no?
3: Anem molt bé.
2: És que, estàs molt, et veig molt callada.
3: Home, jo estic escoltant atentament.
2: Doncs escolta atentament el que ve ara mateix, perquè ara, aquí n'hi ha per tothom. Entrem en clau esportiva. Des d'aquí, felicitats al Badalona. Badalona s'ha tenyit de verd i negre per celebrar la Supercopa Endesa que el Joventut va guanyar davant del Barça. Centenars d'aficionats han rebut aquesta nit l'equip a la plaça de la Vila en una festa que ha acabat al balcó de l'Ajuntament.
1: Una celebració especial perquè el trofeu trenca una espera de 18 anys sense títols oficials i ha servit per recordar els moments difícils que ha viscut el club. Jugadors com la Pro Vitola i Ricky Rubio han destacat la importància d'aquest èxit per la ciutat i també per les noves generacions de seguidors de la penya.
2: Està bé, perquè ara la penya té gana de títols i no es volen quedar aquí, eh? La penya...
1: Bé.
2: És que, clar, 18 anys, és que són molts anys,
1: són
2: 18,
1: molts
2: eh?
1: Anys, sí.
2: Això va ser la tarda vespre, eh? Uh-huh. Va, més coses. Parlem del Barça.

0: Fins a 17 jugadors del Barça marxaran amb les seves seleccions durant l'aturada internacional que s'allargarà fins al dia 6 d'octubre. Fins a 17 jugadors. És que se n'han portat fins i tot a l'utillero. O sigui, se n'han portat a tothom. Se n'han portat.
1: Que no falti de res.
0: El que està a la recepció del Camp Nou. Aquí ja no ha deixat allò que sembla un desert. Un dels casos més destacats dels que marxen és el de Rafinha, que arriba en un gran moment després de marcar 6 gols en els últims 2 partits i haurà de viatjar amb el Brasil per disputar 3 amistosos.
1: La selecció espanyola és la que porta més jugadors blaugranes, amb Cubarsí, Eric García, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal, entre d'altres. Durant aquest període hi haurà diversos enfrontaments entre futbolistes del Barça, especialment en els partits entre Espanya, Croàcia i Anglaterra. Mentrestant, Flick haurà de treballar a Barcelona amb un grup molt reduït de jugadors durant aquestes 3 setmanes.
0: Tot això coincideix en el dia que es feia l'anunci de la renovació del seleccionador espanyol De La Fuente, que en declaracions va dir que el millor estava per arribar. Doncs déu-n'hi-do, si no en tenen prou amb el Mundial i diu que el millor està per arribar, vol dir que ha de guanyar l'Eurocopa, el Mundial següent, i ha de guanyar, doncs no sé què t'haig de dir jo, ho ha de guanyar tot. Mentrestant, altres coses, parlem de la Federació Espanyola, que ha fet públic els bars del derbi. Doncs el bar del derbi entre l'Atlètic del Madrid i el Real Madrid, que va acabar amb victòria, matar la cera per 2-1 i que tot plegat ha proporcionat una allau de crítiques per part dels blancs sobre l'arbitratge en el partit.
1: I en una de les jugades l'àrbitre va corregir la targeta Bellingham i va amonestar Coti Romero després de comprovar que havia estat el jugador de l'Atlètic qui havia trepitjat el madridista. En una altra acció, el bar va demanar revisar també el penal sobre Giuliano Simeone i l'àrbitre va canviar la groga a Huisen per una targeta vermella. Les converses permeten conèixer doncs, aquests arguments dels àrbitres abans de modificar les seves decisions, a vegades polèmiques.
0: Mentrestant, l'Atlètic respon al Madrid i Mourinho amb la paraula, amb la frase, prou assetjament arbitral.
1: L'Atlètic ha respost a través de les xarxes socials amb un vídeo i el missatge "Stop assetjament arbitral ja", en referència a les queixes del conjunt blanc. El club matalasser també ha publicat un altre missatge irònic sobre les 3 setmanes sense Lliga.
0: I no deixem el derbi madrileny perquè va haver-hi cabreig, i cabreig monumental per part del màxim mandatari blanc, Florentino Pérez. Es va emprenyar molt, i de quina manera, per la presència del seu ex-rival a les eleccions blanques a la mateixa llotja del Metropolitano.
1: La presència d'Enrique Riquelme a la llotja de l'Atlètic durant el derbi contra el Real Madrid hauria provocat aquest important cabreig de Florentino Pérez, segons va informar la cadena COPE. Riquelme havia estat l'únic rival de Florentino en les últimes eleccions del club blanc i durant aquesta campanya va qüestionar diverses decisions del president. La situació va generar encara més tensió després de la derrota del Real Madrid per 2-1, recordem, davant l'Atlètic.
0: I acabem parlant d'un ex blaugrana que ho està fent, la veritat, molt bé. Allò que demanava que l'estimessin, doncs l'estimen molt a París, i és que Ferran Torres torna a rescatar el PSG en un Le Clàssic molt petit.
1: El PSG es va imposar per 1-2 al camp de l'Olímpic de Marsella en un partit molt més complicat del que s'esperava. Ferran Torres va tornar a ser decisiu, va entrar a la segona part i va marcar el primer gol del conjunt parisenc, confirmant d'aquesta manera el seu gran moment de forma, i el davanter valencià suma ja 7 gols en 6 partits, 4 d'ells a la Ligue 1 i 3 a la Champions. El Marsella va aconseguir empatar, però Marquinhos va marcar poc després el gol definitiu que va donar la victòria al PSG.
0: Doncs mira, nou encert de Luis Enrique, que li treu el màxim profit al bo de Ferran Torres, eh? Hem arribat a les 6 i 10 minuts, a 5 per un quart de 7 del matí. Som els del Bon Dia i Bona Sort. Bon dia, Catalunya.
2: A Ràdio 4, Bon Dia i Bona Sort.

0: Ràdio 4. Bon dia i bona sort amb Badolla 2.
1: Doncs bon dia i bona sort, família. Benvinguts al despertador de Ràdio 4 i de la 2CAT. Avui és dimarts, dia 22 de setembre del 2026. Arrenca aquest programa al 229. Que aviat s'ha dit això, eh? 229
2: carai,
1: programes.
2: Que ràpid va ser.
1: Avui el sol sortirà quan siguin 2:06 de 8 del matí i ens deixarà a 3:04 de 8 del vespre. El dia en què en falten 96 per les vacances de Nadal i el dia en què aprofitem per saludar una vegada més a la Montse Vidal. Bon dia, Montse.
3: Què tal? Molt bon dia i bona sort. Saps que escoltarem avui, Badó, les frases que va deixar anar ahir Mazón al Congrés, en aquesta comissió de davant de la Dana. Reunió tensa, compareixença tensa.
1: Molt bé, va haver-hi cabrets i sobretot un que ja forma part dels clàssics de les compareixences, que és el Gabriel Rufián, que les seves preguntes van incomodar i molt a...
3: l'expresident i que no va contestar, per cert.
1: Que no va contestar. Ernest Teixidor, bon dia.
2: Bon dia i bona sort, Catalunya. Jo no m'agrada portar-te la contrària i sobretot no m'agrada deixar-te en evidència, Badó, però avui et vinc a demostrar que matar una panerola no acaba amb ella del tot. Oh, sento, sento, algú t'ho havia de dir.
3: Allò que deia dels ous, no?
2: Això avui t'ho demostraré.
1: Ahir parlàvem de que quan trepitges una panerola deixen a una panerola femenina, entenc.
2: Però clar, una femella.
1: No sé, clar, és que no sé com funciona el món de les paneroles. Bueno, perdona,
2: no t'ho has preguntat mai.
1: No, avui és que no ho he preguntat mai. És que no ho sé, no ho sé. Els cavallets de mar són ells qui gesten els ous.
2: És veritat, també és veritat.
1: Per tant, si trepitges un cavallet de mar femella, no passa res, perquè els porta el mascle. No ho sé.
2: No ho he plantejat.
1: En qualsevol cas, em anirà molt bé que m'expliquis això.
2: Parlarem de plaers quotidians. Digue'm un plaer quotidià.
1: Un plaer quotidià, la mitjada.
2: La mitjada, per exemple. No sé si està dins el llistat que et porto, però avui parlarem d'aquells plaers quotidians.
1: Els postres.
2: Els postres.
1: Oh. Què més? El sofà. El sofà i una mica de tele, allò relaxadament.
2: I tornes a pensar en una migdiada. No tindràs tu obsessió amb les migdiades.
1: Un ple quotidià, com venen a recollir els meus fills. Pobrets, que es porten molt bé. Vinga, va, que tinc una dada curiosa per vosaltres. Ai, perdoneu. Perdoneu. El control, com sempre, amb la Laia Casanovas i el Gorka Delgado i a la producció, el David Alcalde. Que el David Alcalde, entre altres coses, és el que s'encarrega d'imprimir els guions, que ara ja ni això, no? No els imprimim, que no? Sí? Que ara els imprimim? Imprimeix els guions, tanca entrevistes... És el que s'encarrega dels concursos. Quan veieu allò, oh, quin concurs més xulo! Aquí darrere hi ha la mà del David, del David Alcalde. I després de que tots anem coordinats... És aquella feina oculta, la que no es veu. Un dia... Té una entrevista, això, David? Un dia te la farem. M'encanta el David. I ara que també hi ha tele, com boig. Va, família, tinc una dada curiosa. Si només podem escollir un aliment per esmorzar, tu què escolliries? Si només pots escollir
3: un,
1: una...
3: Un només, jo, iogurt amb fruits secs. Un,
1: I tu?
3: Per exemple.
2: Ous, en qualsevol de les seves formes.
1: Ous,
2: sempre.
1: Tu ets molt d'ous, eh?
2: Jo sóc molt d'ous per esmorzar, per dinar...
1: Com els paneroles. Sí, sí. No, ous, jo també sóc molt d'ous. Si només podem escollir un aliment per esmorzar, la ciència ens diu que ha de ser la civada.
2: Mira! Ah.
1: Un aliment senzill que pot ajudar a cuidar el cor i controlar millor la glucosa.
2: Mira!

0: És el que menja cada matí el Gorka, el nostre tècnic, que Gorka també és digne,
1: digne
0: d'estudi. Hauríeu de veure, eh? Si hi ha un partit de futbol americà, allò, un partit de... Te'n vas a Chicago a veure els Patriots i hi ha un partit de futbol americà, els Patriots van amb 40 tios i els altres serien Gorka va sol.
1: A veure, Gorka, fes així.
0: I guanya, i guanya.
1: Fes-ho, va, home, va.
2: Té uns braços.
0: Té bíceps, té tríceps i després té coses que nosaltres ni tenim.
1: No, té coses que jo no sabia que existien.
0: Té músculs que nosaltres els desconeixem.
3: I sabíem que existien.
0: I es veu que pren cibada, però a tones. La cibada integral és rica en beta-glucans, una fibra que diversos estudis relacionen amb una millora dels nivells de colesterol i alguns indicadors metabòlics. I el millor és que és molt fàcil d'incorporar al matí. La podem prendre amb iogurt. Amb iogurt bé, sí? Tu la prens amb iogurt, sí?
1: Molt bé.
0: Amb fruita. La podeu preparar calenta, amb llet, deixar-la reposar tota la nit o afegir-la a un batut. És allò que et fa una massilla que pots... que tens un forat a la paret i pots allà...
1: Jo el que n'he de dir, perdó, la gent que li us agrada la cibada, Gorka, però li has d'afegir coses perquè tingui sabor. Perquè la cibada en si... ningú entén per què existeix la cibada. És com el tofu, allò que mengeu també.
0: No,
1: el tofu, no té sabor a res.
0: No. Sí,
1: clar, has de fotre coses perquè tingui sabor.
0: Hi ha una crema de cacauet que és com molt pastosa.
3: Home, en general són pastoses, no?
0: No, però n'hi ha una...
3: N'hi ha una que és especialment pastosa.
0: N'hi ha una que és més exagerada. En fi, la cibada, una opció senzilla, versàtil i nutritiva per començar bé el dia o per començar allò, ja, que sembla que t'estiguis menjant un paquet de folis.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: En aquest programa hauríem de fer una cosa. Totes les sintonies, que quan es tirin i no movem el cap, fora.
1: Ah, és bona aquesta.
0: Sí. Totes les que posem i no movem el cap, fora. No ens interessen. O sigui, cada sintonia que soni hem d'estar... aquesta sonant i els tres així. Les que no, fora. Va, avui és dimarts 22 de setembre i com cada matí fem una ullada al calendari per descobrir què es commemora avui arreu del món. Avui és el Dia Mundial Sense Cotxe.

0: Proposta és senzilla, deixar el cotxe aparcat sempre que es pugui i moure'ns a peu, en bicicleta o en transport públic. Si anem a treballar a les 4 de matí, ja m'explicaran com ho fem,
1: sí.
0: A més, avui... Sí, però la majoria de gent no està en aquesta equació. A més, avui es tanca la Setmana Europea de la Mobilitat. Per tant, si heu vingut caminant a treballar, avui teniu el calendari de part vostra. Avui també és el Dia Mundial del Rinoceront. Oh.

0: Una jornada per conscienciar sobre la protecció de les diferents espècies de rinoceront. I una curiositat, la seva banya no és d'os. Està formada principalment per queratina, la mateixa proteïna que tenim als cabells i a les ungles. Curiós, això, eh?
1: Home, mira, eh? No ho sabia, això.
0: Quan la gent, tothom es pensava que era os, queratina, eh? Avui també és el Dia Internacional del MIM. Un homenatge a l'art d'explicar històries només amb el cos, els gestos i les expressions. Probablement l'únic dia internacional que podem celebrar sense dir ni una paraula.
2: Sabeu què em va passar amb això? Fa qüestió d'uns dies em vaig baixar la carpeta aquesta, l'aplicació aquesta de la ciutadania, i et posa tot. Allà et posa tot. O sigui, des de que vas néixer a dia d'avui, tot el que has fet a la vida. I em va sortir amb aquesta carpeta.
1: Quina carpeta?
2: Sí, hi ha una aplicació. Jo sabeu que vaig fer el curs de recuperació de punts aquest cap de setmana a Lleida.
0: Sí, sí.
2: Doncs amb aquesta carpeta et posa totes les sancions, tota la burocràcia que has fet al llarg de la teva vida.
0: Uau, entenc que és una carpeta pública.
2: Sí, clar. Llavors, allà em sortia que jo havia demanat permís, un permís, fa molts anys, per estar de mim a les Rambles. És boníssim. Per un programa de televisió que vaig fer. Producció, com si fos el nostre David, la producció jo no sabia que havia hagut de demanar un permís, perquè era un programa de tele on jo feia càmeres ocultes i vaig fer de mim a les Rambles durant unes hores. I dic, què és aquest permís que jo he demanat a la
0: gent? Però un moment.
2: És boníssim, no tenia ni idea.
0: La pregunta més enllà del permís, tu tens capacitat per fer de mim o no?
2: Badó, que tens dubte?
0: Sí, molts.
2: Com? Pues ho vaig fer fantàstic.
0: En sèrio?
2: Sí, és una anècdota graciosa que tinc a la meva vida.
0: Perdona.
2: Ara és mim.
0: No m'aniré avui a dormir sense que publiquem...
1: Home, volem veure-ho, això, eh?
0: Sense que publiquem a les xarxes, com il·lustres, aquesta vila tan...
2: És que no sé ni si està. Fa molts anys, això.
0: Allò que et mous i fas veure que estàs a dins, que hi ha un vidre davant...
2: En clau sempre d'humor, Badó.
0: Molt bé, molt bé. Doncs res, l'homenatge aquest sense una sola paraula. Ja està bé que facis la cosa sense paraules. És una meravella. Avui també és el Dia Mundial de la Narcoplèsia. Wake me up before you go, go. Narcolèpsia, perdoneu. És un trastorn neurològic del son que pot provocar una somnolència diurna molt intensa i apoiades irresistibles de son. I no simplement ser una persona molt dormilega. I avui també és el Dia Mundial de la leucèmia mieloide crònica i aguda. Una altra d'aquelles jornades per donar visibilitat a aquest tipus de càncer de sang i recordar la importància del diagnòstic, la investigació i l'accés als tractaments. A tota la gent que ho pateix, els familiars, doncs des d'aquí una forta abraçada i un molt bon dia i bona sort, sobretot. D'aquí 9 minuts seran en punt 6:45 del matí. Aniversari, sants, tarots, tot amb un mateix pack, amb la nostra mim del programa. A veure, avui, qui bufa espelmes?
2: Doncs mira, avui fa 68 anys, Andrea Bocelli. Vols que et faci de mim amb aquesta cançó?
0: Va.
2: Sí?
0: Andrea Bocelli, jo l'he vist actuar...
2: Ha de ser increïble, t'ho juro que vaig pensar que en directe ha de ser... Increïble.
0: Al mig de l'Olímpic de Roma.
2: Uau.
0: A rebentar de gent.
2: Uau.
0: Final de Champions. I Andrea Bocelli cantant, no precisament aquesta. Té
1: altres, sí.
0: Té la
1: música,
0: que,
1: no?
0: No, però és que n'hi ha una, és que ara no em ve el cap. Que ara no me'n recordo, que és la que va cantar, eh? En fi, explica.
2: Increïble, és una de les grans veus de la música italiana. Aquesta dona va saltar la fama internacional després de guanyar San Remo als 90 i ha acabat convertint-se en un dels tenors més populars de tot el món, sens dubte.
0: No,
1: Vivo per lei.
0: Eh?
1: Vivo per lei, vivo por ella, la de la música, la cançó que parla de la música, no?
0: Jo diria que sí. Jo diria que sí. Bé, és igual, escolta'm, en qualsevol cas, tampoc podem posar totes les cançons de tots els artistes. No acabaríem mai. Avui fa 39 anys...
2: Tom Felton.

0: heu vist les pel·lícules de Harry Potter?
1: Jo vaig veure la primera, però ja fa molt temps, no me'n recordo. Ja no està. He seguit la saga. Sí, em vaig tenir prou.
0: I
1: vosaltres?
2: Jo crec que ja ho hem comentat algun cop. Cap dels tres, si no m'equivoco, érem gaire de Harry Potter, però ja. La gent que és de Harry Potter és molt de Harry
0: I
2: Potter.
0: I del Senyor dels Anillos?
2: Tampoc,
1: una mica igual. N'he vist alguna més, em sembla que n'he vist dues.
2: Algun error teníem que tenir.
1: Trossos,
0: trossets, allò, trossets. Trossets. Allò que pas per davant, saps?
1: Que va ràpid, no? Allò que va ràpid.
0: Vinga, 39 anys per Tom Felton.
2: El cas és que, exacte, ell és l'actor que per a tota una generació serà eternament el Draco de Harry Potter. Va començar a interpretar-lo quan era un crio, un nen, i va acabar apareixent a les 8 pel·lícules de la saga.
0: Déu-n'hi-do. I avui celebra 50 anys...
2: l'actriu Mercè Martínez.

0: l'actriu sabadellenca de teatre, cine i tele, la gent de Sabadell és bona gent, eh? Ella és una de les grans veus del teatre musical català, ha guanyat 5 premis Butaca com a millor actriu de musical i l'hem vist en sèries com La Riera, Plats Bruts o Vent del Pla, mítiques sèries.
1: Doncs moltes felicitats també per la Mercè Martínez. Per cert, anem al Santoral. Estava pensant ara, tota aquella gent que... aquelles parelles, aquelles dones que estiguin embarassades i que estiguin buscant noms per les seves criatures, dic igual... dic igual al Santoral els ajudarà una miqueta, sigui nen o nena. Però, clar, és que vaig veient els noms i dic, hosti, això no sé si és servei públic o és una trampa.
2: Home, hi ha un ventall increïble, eh?
1: Sí, sí, sí. Va, anem al Santoral d'avui. I went to Saint School,
0: avui, evidentment, tenim una alineació considerable perquè felicitem els Arnulfs, Càndids, Constantins, Dignes, Emèrites...
1: Home, perdó, fa una pausa aquí. Sant Digne. Ojo,
0: I si et dic Emerans?
1: No, però allò que un està esperant i li pregunten si és ell i diuen... Tu ets digne? I ell diu, sí, sóc digne.
0: És un bon nom,
1: eh? És una meravella.
0: És un bon nom,
1: és una meravella.
2: Meravellós.
1: Digne. M'ha arribat tard, això, eh?
0: Si t'hagués agradat.
1: A quina edat es pot canviar el nom d'una criatura?
0: No es pot. Bueno, no sé, sí, suposo que es pot,
1: avui,
0: però...
1: Avui proposaré al meu fill que, si més de dir-se Àlex...
2: Digue-li, ja veuràs. Ja veuràs què tio.
1: Tu vols ser digne? Sí?
2: Ja posats a canviar, igual triar un altre, ell, eh?
0: Aquest sí, Ernest. Algun Ernest coneixeu, no? Avui és l'Ernest, també. També felicitem els exuperis.
1: Ho vaig, per aquí.
2: Exuperi.
1: Exuperis. Com ha anat el dia? més.
0: Els Fèlix, els Florencis, els Ignasis, els Iraides, els Jaumes, els Jonàs, els Lautons, els Mauricins, els Mauros, les Salabergues, els Santins, els Silvans, Solèmnies, els Víctors i Vidals.
1: Solèmnies, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Però dignes, de veritat, si hi ha algun digne que m'estigui escoltant ara mateix, que truqui al 900-630-630. Perquè és que el regal li faig jo. O sigui, ja no, és que ni li faig buscant al David. Jo li faig un regal. Un regal digne. Vinga. Més coses. Anem a mirar les estrelles i la lluna i els astres i tot el que passi per davant.
0: Doncs sí, el signe beneït del dia avui és Bessons. Bessons, et poden arribar missatges interessants avui, eh? I quan et dic interessants, pot ser d'algú que t'està filtrejant. Fins aquella persona que juraves que ja no tornaria, pot arribar de nou. La setmana et dona especialment bona comunicació i molt de coqueteig. Ara decideix tu, respons, però no contestis quatre coses diferents en 30 segons, que no toques. El signe que avui ha d'anar amb compte és Verge.
2: Ai!
0: Verge, ja estaria. Prou la broma, aquesta setmana tens el servei fent hores extra i comences i corres el risc d'agafar una preocupació petita i convertir-la en una tesi doctoral. Així que avui, si una cosa no té solució abans de sopar, deixa-la tranquil·leta. No tot necessita un Excel o una llista i tres escenaris possibles.
1: Montse, sí? T'identifiques?
2: Sí, bastant, però jo no soc 100%, aquest signe, perquè tinc una mica... És a dir, és per molt poquet. També tinc una mica de Leo, perquè soc del 25 d'agost. Llavors comença el dia 23 i hi ha algunes coses que sí m'identifico amb això de donar-li moltes voltes a les coses totalment.
1: I jo estic dia de canvi, hora de canvi.
2: Ostres, dia de canvi, hora de canvi.
1: Tinc una mica de balança i una mica de...
2: Clar, és que això també s'ha de tenir en compte.
0: Estrès, perquè jo soc del 19 de gener i el 20 comença Aquari. Jo soc Capricorn per un dia.
2: No, no, estem aquí...
1: Està clar que els tres no estem...
0: No estem molt fins.
2: No, multipersonalitat aquí.
1: I el signe sorpresa del dia és...
0: Sagitari, si algú et diu avui fem alguna cosa, la resposta és sí, abans que t'expliqui quin és el pla, eh? Perquè tens ganes d'aventura i una cita improvisada, doncs això et pot donar una alegria al cos. Si surt malament, escolta, almenys tindràs una bona història per explicar l'endemà.
1: Doncs ja ho sabeu, aquests són els signes i aquests són els resultats. Per cert, ara parlarem d'un llit que és un invent que no sabíem que existia, que ha arribat i ha arribat per quedar-se. I potser fa gràcia l'invent, però poca broma, perquè això podria salvar moltes vides i, malauradament, n'hagués salvat moltes aquest passat estiu. Ara ho expliquem, entrem en detalls. Aquí a 2 minuts arribem a 6:45 del matí. És 22 de setembre del 2026, segona edició de la setmana del Despertador Ràdio 4. Bon dia i bona sort.
3: Bon dia i bona sort amb Adollador.
1: Doncs avui... un llit que et protegeix dels terratrèmols i que, a més, fa pinta de ser molt còmode.
2: Sí.
1: I molt efectiu, eh, Montse?
2: Un invent que arriba des de la Xina, però sí que és veritat que si mires la fotografia té una part inquietant, i ara expliquem per què, però també té un servei que pot ser molt efectiu. Va ser inventat l'any 2010 i funciona de la següent manera. Tu estàs dormint plàcidament al llit, quan el terra es comença a sacsejar, perquè hi ha un terratrèmol, tot comença a tremolar, i el llit detecta aquests moviments perquè té un sensor d'aquests moviments i automàticament la persona és engolida pel propi llit des del centre fins a un compartiment secret que té forma d'ataúd i que està protegit per acer. No només això,
1: sinó... Bé, forma d'ataúd, ataúd gran, eh?
2: Ataúd gros, sí.
1: Sí, sí, no us imagineu un ataúd que no hi ha moviment.
2: Sí,
1: és gran, és
2: gran. Diguem-ne, d'aquests de matrimoni, eh?
1: No, clar, seria tota la cavitat que hi cap a sota de les mides d'un llit de matrimoni, eh?
2: Sí, bé, però com que el sistema que es plega...
1: Absorció.
2: Doncs resta una mica d'espai, no quedaria exactament el mateix espai a dins, però tot plegat va a un compartiment secret en què també hi ha aigua, conserves, un extintor, llum, etc.
1: Una sèrie que està millor dins que fora.
2: Una sèrie de coses perquè pugui subsistir fins que et vinguin a rescatar. És un invent que es va fer a la Xina l'any 2010 i que, escolta, jo trobo la idea fantàstica. D'aquest punt inquietant, perquè té una mica de forma de taüt, però per la resta perfecta, tu, escolta.
1: Ah, sí, sí. A veure, entre nosaltres, el disseny que ens has ensenyat per il·lustrar la notícia és bastant hortera, entre tu i jo.
2: Bueno,
1: de tota manera...
2: És el que és.
1: És per si estàs dormint. Passa que si t'enganxa a dir això, també és per recorrer cap al llit, m'entens o no?
2: Oh, i tant. No? Sí. Vas allà i t'engoleix directament,
1: ja
2: clar.
1: Gràcies, Montse.
2: A tu.
1: Va, que tenim la contra. Mira que se n'arriben d'inventar coses, eh? Estàvem parlant d'aquest taüt...
0: Però no li dieu taüt, si és que és fantàstic. El problema és que el relacionem amb un taüt, però jo digue-li una caixa. Obres la caixa, tens aigua...
1: La caixa que t'absorbeix i que entres tens un món d'il·lusió i fantasia.
0: És PortAventura.
1: Doncs bé, la caixa per salvar-te de terratrèmols, i atenció perquè els calçotets de cotó...
0: No se n'arribarà això, però... No, se n'arribarà, però ja fa gràcia.
1: Els calçotets de cotó serveixen per estudiar l'activitat del sol. Queda dit, Montse.
2: Mira, ja veuràs. Un estudi realitzat a Suïssa ha fet servir 2.000 calçotets de cotó per analitzar l'activitat biològica del sol.
1: Entenem que 2.000 calçotets de cotó...
2: 2.000, esperem que nens, val? Del sol, del terra, eh? Les peces es van enterrar durant 2 mesos i després es va observar fins a quin punt s'havien descompost. Els resultats van mostrar que als jardins privats la descomposició era més ràpida, mentre que als jardins de gespa era més lenta. Els investigadors expliquen que aquesta tècnica pot ajudar a conèixer l'activitat dels organismes del terra, del sol, tot i que una descomposició més ràpida no sempre significa que el sol sigui més saludable. Els investigadors van treure les seves pròpies conclusions. No sé fins a on ens arribarà això, fins a on arribarem amb aquest estudi, però escolta, l'estudi està fet amb calçotets 2.000, ni més ni menys, i de cotó.
1: Molt bé, doncs si voleu saber la qualitat del vostre sol del jardí de casa, doncs poseu uns calçotets de cotó.
0: I ja estaria, i
2: a veure què passa.
1: Estareu d'aquí uns quants dies, i depèn de com surten, si surten molt degradats, molt foradats, molt d'això, una o dos, o que hi ha
0: una
1: molts...
0: Una llàstima que no tinguem jardí, eh?
1: O que hi ha molts cucs en el jardí, o que els calçotets no valguen res. Va, més coses. Els pensionistes, atenció, avisa navegants. Els pensionistes que ens estigueu escoltant ara mateix, ja podeu consultar el compte. Aquestes són les dates en què els bancs avançaran la pensió del mes de setembre. Mira, i aquesta notícia la vaig fer perquè és allò de córrer ràpid, perquè avui és un dels dies, eh? Vull dir que ho sapigueu, els pensionistes. És que el mes de setembre resulta que s'avança la pensió.
2: Ah, que bé, eh?
1: Per tant, si teniu despeses, teniu il·lusions, teniu ganes de fer el que us dongui la gana amb els vostres quartos, doncs ja podeu anar...
0: Ho estem dient com si s'avancés 20 dies, s'avancés 2 dies, no?
1: Vols escoltar? Vols explicar?
2: A veure.
0: És que la darrera setmana de setembre molts pensionistes podran veure ingressada la seva pensió abans de la data oficial gràcies a l'avançament que fan algunes entitats bancàries.
1: S'avança una setmana.
0: Tant?
1: Home, clar, si és 22...
0: No, els pensionistes cobren el 25.
1: Bé, doncs avança dos dies.
0: 3 dies.
1: Sí, clar,
0: dic, no sé, a veure, està molt bé.
1: No sabia que cobrava el 25.
0: Sí? aviam, si ens està escoltant algun pensionista, els meus pares, el 25 i algun dia el 24, ja han cobrat. Vull dir que està bé, són dos dies, eh? Són dos dies, està bé.
2: Home, està però bé, està
0: vaja, bé. Que no és allò... Uau!
1: Bueno, sort que demà faràs tu...
0: És que estem parlant dels bancs, Badó. Ja m'ha estranyat aquell banc.
1: Sort que demà faràs tu les notícies.
0: No. El cas és que els primers a volar bé. El cas és que és important, que sapigueu.
1: Tinc una sort. De veritat, eh? Si això, no, això no es paga amb diners.
0: No. Aviam si m'estic equivocant.
1: Em sento tan afortunat. És una meravella, això. Però una meravella. Digues.
0: L'important de la notícia és que els primers abonaments poden arribar avui, a partir del dimarts, dia 22. Mentre que altres bancs el situen entre el 24 i el 25 de setembre.
2: O sigui que depèn del banc, eh?
0: Exacte, sí. La data concreta depèn de cada entitat, així que recomana revisar el compte durant aquests dies.
1: Depèn de diverses coses, depèn del banc, depèn de si vas al banc a treure els diners, depèn de qui, també de qui llegeixi la notícia. I atenció, perquè els taxistes, això és una història que no he entès a la vida. O sigui, els taxistes fins al proper octubre estan exempts de portar el cinturó de seguretat. És a dir, no cal que el portin.
0: Jo no ho sabia, això.
1: Doncs els taxistes hauran de portar el cinturó obligatòriament a partir de l'1 d'octubre. Això és música taxista?
2: Taxi Driver.
1: Ah. Ah, Taxi Driver.
2: Clar, la pel·lícula... Sí, la pel·lícula Taxi Driver, gran pel·lícula.
1: Sí, Taxi Driver, amb en Robert De Niro, eh?
2: Exacte, no em sortia el nom.
1: Doncs els taxistes hauran de portar el cinturó obligatòriament a partir de l'1 d'octubre.
2: Doncs sí.
1: Aquesta música de fons i amb el cinturó apretant el pit.
2: Els taxistes, conductors de vehicles de mercaderies i professors d'autoescola hauran de portar el cinturó de seguretat també quan circulin per ciutat, la qual cosa fins ara doncs no estaven obligats. Fins ara aquests professionals tenien aquesta excepció. La nova norma ha generat opinions diverses, clar, especialment entre els taxistes, que ara consideren que el cinturó pot dificultar la seva mobilitat i la reacció davant de possibles situacions de perill. Això és el seu argument. No portar-lo a partir de l'1 d'octubre pot comportar una multa de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet. A més, el nou reglament modifica també els semàfors per evitar que el verd dels vianants coincideixi amb l'àmbar dels vehicles.
1: No acabo d'entendre el... Segurament, tindran les seves raons i que per això ells són els experts i són els que cada dia estan amb el vehicle amunt i avall. Mira, també, un taxista, si ens està escoltant, que ens expliqui això del cinturó.
2: Sí.
1: El 900-630-630. 900-630-630. Ja tenim. Si us dieu digne, podeu trucar al 900-630-630. Si sou taxistes, truqueu-nos i expliqueu-nos això del cinturó. Per què el cinturó dificulta la vostra feina?
2: Potser és una reacció una mica més tardana, no? Si s'ha de treure el cinturó davant d'una situació de perill, no sé, m'imagino, un atracament o algun problema... Crec que pot anar per aquí, però tota manera, si algú ens ho explica, ho entendrem millor.
1: Vinga, i encara tenim un altre. 5 falsos policies s'enduen un home per la força en plena AP7.
0: Cinc individus disfressats de policies va interceptar dissabte un vehicle a la P7 entre Montornès i Vilanova del Vallès i es van dur per la força a un dels ocupants. Diversos conductors van gravar l'escena i van avisar el 112. Aquest era el moment.
4: ¿Qué hace? Pita, pita.
5: No, yo no voy a pitar que es policía. Pone que es policía, ¿eh? Pero no estamos seguros. Llevan pistolas, Trini. Llama 112, 112.
4: ¿Llama tú?
5: Es un secuestro.
6: Emergencia 112 de Catalunya. La seva trucada pot ser gravada.
0: Els Mossos investiguen el cas com una presumpta detenció il·legal i, de moment, no hi ha detinguts. La víctima va ser localitzada hores més tard amb ferides, però fora de perill. Els investigadors estudien si l'assalt podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al narcotràfic, una hipòtesi que encara s'ha de confirmar.
2: Sí, això és el que deia ahir la consellera Parlon, que estava d'entrada, semblava que la hipòtesi seria aquesta. Tràfic de drogues, una revenja.
1: Tampoc es tranquil·litza gaire, el fet que hi hagi bandes que parin la P7 que surten amb una armilla amb el nom de policia, que agafin a una persona d'un cotxe, que el treguin pràcticament nu, ensangrentat, que el portin a dins un altre cotxe. Bé, sembla ser, després de mateixes paraules
2: de la consellera,
1: ja va dir que està en bon estat i que no corre perill. Vinga, va, posem-li una mica de música, ens desengrassem d'això i arriba el so de Kylie Minogue. Moche.
2: El so de Kylie Minogue, però el so de l'australiana, no amb qualsevol cançó, sinó amb aquest tema, gran cançó de l'any 2001. Mira, ara fa tan sols uns dies, el 8 de setembre, va fer 25 anys ja,
1: wow,
2: de la publicació d'aquesta cançó que presentava el seu àlbum Fever, Can't Get You Out of My Head.

0: Ara el bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més...
1: Més.
0: Més.
2: Més.
0: Més.
1: Més.
0: Més de tot.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: El despertador de Ràdio 4 on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
1: Bon dia i bona sort.
0: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Falta només dos minuts i escaig per arribar a 3:45 del matí. Si avui aneu al quiosc i aneu a comprar els diaris, el que trobareu a la premsa escrita seran aquests titulars. Comencem amb el diari El Periódico. Perdona, justifiquem el perquè avui no posem La Vanguardia, i és que hi ha un anunci
4: de pagament. Sí, hi ha una publicitat, exacte.
0: De la Generalitat que està en portada, eh?
4: Exacte.
0: Per tant, no és titular, sinó és campanya. Eh?
5: Avui la majoria de la premsa generalista fa referència a aquest judici que demana el jutge Peinado per Begoña Gómez. El Periódico titula Peinado consuma el setge judicial a Begoña Gómez. El País destaca el jutge Peinado obre un judici amb jurat a Begoña Gómez. El Mundo destaca el govern desacredita el jurat de Begoña abans que l'escullin. El diari Ara també en fa referència i diu el jutge Peinado envia Begoña Gómez a judici. I el diari ABC titula La Moncloa demana al jurat del cas Begoña que corregeixi els jutges.
0: Pel que fa a la premsa esportiva...
5: Avui el diari Esport titula Prou assetjament arbitral.
0: Que això és el que ha predicat l'Atlètic de Madrid després de les crítiques de Mourinho i tota la parròquia blanca. I Mundo Deportivo...
5: Que diu Teatre de Mou.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Movem el cap amb aquesta o no?
4: Just estava pensant que menys, però sí.
0: Va, toca descobrir una d'aquelles coses que potser preferiríem no saber.
4: Avui descobrim, Badó, tal com t'he avançat, que matar una panerola pot no acabar amb ella.
0: Ah, tot això ve de que ahir estàvem parlant de les paneroles, de trepitjar-la, perquè jo em vaig trobar un grill a dins de casa. I que si trepitjava una panerola, no sabíem si era llegenda urbana o no, el fet de que trepitjava... Això m'ho va dir una veïna, també.
4: Sí.
0: Diu, no trepitgeu mai una panerola.
4: Tot té un sentit, us explico
0: el perquè. Una panerola perquè us ubiqueu.
4: Exacte.
0: La cucaratxa tota la vida, eh?
4: Exacte, sí. Eh? Les paneroles poden portar els ous dins d'una mena de càpsula que es diu otec. Està enganxada al seu abdomen. I en algunes espècies, aquesta càpsula pot portar desenes i desenes de cries a dins seu. És a dir, que tu veus una panerola, li claves la sabatilla amb tota la ràbia, i dius, ja està, una menys. Doncs no, potser no, perquè si aquella panerola era una femella i portava l'oteca, doncs la càpsula es pot separar del seu cas.
0: Què dius?
4: Del seu cos. I si queda intacta i els ous ja estan prou desenvolupats, el que pot passar és que les cries poden arribar a sortir després.
5: Has estat escampant la panerola.
4: És que clar, és a dir, tu estàs pensant que el problema l'has resolt matant aquella panerola, i la panerola el que està fent és que t'està deixant una herència a casa teva. La típica
0: Perdona,
4: història...
0: Has dit si queda intacta
4: l'oteca.
0: Si queda intacta.
4: Exacte.
0: Però si queda malmesa... Si queda una part malmesa i es moren tots?
4: No té per què. Clar, és que n'hi ha...
0: No té per què.
4: Estem parlant de desenes. Poden haver moltíssimes. Clar. Llavors, tu no acabaràs amb
0: totes. És igual que quedi intacte, que no?
4: No, és igual, és indiferent, perquè allà quedaran. Sempre queden. Les paneroles són immortals. La panerola està allà dient tu no m'has matat del tot. És la típica història que diu que la xafes i va repartir ous per tota la casa amb la sola de la sabata. Oh. Això també et dic que és bastant exagerat, eh? No és del tot cert. El que sí és que és real és que matar l'adult no sempre significa haver també matat a les cries, als ous. Així que a partir d'avui, quan veieu una panerola i aixequeu la sabatilla, doncs ho penseu dos cops, eh? Perquè igual no esteu matant una panerola, igual el que esteu fent és obrir una franquícia. Vinga, de paneroles per tota la casa.
0: Doncs fora...
4: És que, clar, jo sento paneroles, en concret cucaratxes, clar, jo tinc una anècdota, jo tinc una vivència amb 2.000 paneroles caient a sobre meu.
5: Oh, per què?
0: Què dius? Què dius?
4: Sí. Jo crec que tenim per aquí a la Imma Sus, ella se'n recordarà, però és que hi ha una imatge molt viral meva, jo tinc algunes imatges virals, i una d'elles es fa molts anys en un programa de televisió tirant-me 2.000 paneroles a sobre. Llavors jo i les paneroles ja som, tenim una altra relació.
0: I la sensació?
4: La sensació és, pues, com tota la vida, diferent.
0: No puc imaginar. Em supera. Vinga, 3:15 del matí.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: Ahir l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va tornar a comparèixer, quasi un any després de la primera intervenció, davant la comissió que investiga la Dana de València al Congrés dels Diputats.
5: Una compareixença que ha estat forçada pel PSOE i per Compromís, després que la vicepresidenta primera del govern de Mazón, Susana Camarero, entregués a la jutgessa els continguts dels missatges del grup de WhatsApp que va compartir ella, aquests missatges amb l'expresident, el 29 d'octubre del 2024, el dia de la Dana. En la seva anterior compareixença davant la comissió, això va ser el novembre del 2025, Mazón ja va negar qualsevol responsabilitat i en aquesta ocasió, en el cas d'ahir, Mazón ha evitat respondre a les preguntes de la vista, doncs, emparant-se en que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ja va rebutjar investigar-lo per via penal sobre els fets de la Dana. Ahir va criticar que... Bé, hi ha una sèrie, segons ell, el que denomina confabulacions, i que aquestes confabulacions que ell diu que estan tenint més pes que la decisió dels 5 jutges que han decidit, recordem, rebutjar la seva imputació per via penal.
2: Una decisió tomada por unanimidad entre 5 jueces de diferentes posicionamientos ideológicos. Pero también ha ocurrido esto. El auto de la juez de instrucción número 3 de Catarroja, en el que me cita a declarar como testigo, que, como saben, es una condición reservada solo para los terceros ajenos a la causa. Y además también ha ocurrido esto, el auto de la audiencia provincial que autoriza mi solicitud voluntaria de personación en la causa para conocer todas las diligencias que se han estado practicando contra mí.
6: ¿No va a contestarme, Verita, señor Mazón?
2: Ahora viene, si me permite. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
6: Así vulguem depurar responsabilidades políticas.
2: Como ahora estoy...
6: Porque usted diu que es inevitable.
2: Como ahora estoy personado en el procedimiento y tengo acceso completo a la causa, por fin, estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
5: I no només això, sinó que ha dit que no entregarà, ha insinuat, vaja, que no entregarà de manera voluntària els missatges de WhatsApp, els seus, del 29 d'octubre, que són els que li demana a la jutgessa de Catarroja, perquè diu, com hem sentit, que el tribunal ja s'ha pronunciat sobre això. En una de les poques vegades que ha respost a les preguntes dels diputats, Mazón ha negat haver-se posat sota cap concepte al davant de l'emergència quan va arribar el CECOPI, i així responia el diputat de EH Bildu, Miquel Otero.
7: Pero le estoy haciendo una pregunta muy concreta. Usted, en el CECOPI convocado al día siguiente, el día 30 de octubre, ¿usted no estaba al frente de esa reunión, al frente de esa emergencia?
2: La normativa de emergencias es muy clara, no tiene más que leérsela.
5: Així va respondre.
0: Sí, ell va dir que no es va posar davant de l'emergència quan va arribar el CECOPI.
5: Ell diu que la normativa no especifica això, és a dir, que la normativa no diu això, que és molt clara, i s'afegeix aquesta normativa.
0: És a dir, que al·ludeix responsabilitats perquè ell no tenia clarament la funció de posar-se a dirigir tot l'operatiu.
5: Exacte,
0: no?
5: Ell remet aquesta normativa. La compareixença, i ha estat una de les poques preguntes que ha respost, eh? La compareixença ha estat molt tensa, especialment quan el diputat d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha aprofitat el seu torn per dirigir a Mazón diferents preguntes en nom de les víctimes de la Dana, i a més ha afegit que no mereix ni un minut d'atenció, sinó només mereix, textualment ha dit, una cel·la. L'escoltem.
8: Porque creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda. Creo que usted solamente merece cárcel. Y yo, por mí, le soy sincero, no estaría aquí. Además, me jode verlo con tan buena cara, tan moreno, casi diciendo que es la víctima 200 y pico de la Dana, diciéndonos a nosotros y a nosotras que estábamos a otra cosa. Cuando usted estuvo 5 horas en un reservado mientras la gente se moría. Entonces a mí me jode, porque me da la sensación de que salimos peor que usted de aquí. Y a mí me jode. Pero bueno, dicho esto, las familias nos piden estar aquí.
5: I les associacions de les víctimes de la Dana, doncs, es van concentrar a la porta del Congrés per insistir, doncs, aquesta, bé, reclamació de la veritat, de la justícia i la reparació, i també reclamar que l'expresident, ara diputat del PP a les Corts, respongui com a imputat davant la justícia.
0: Molt bé, gràcies, Montse. Tu, això és el que passava ahir al Congrés dels Diputats.
4: Perdona, Badó, fixa't que no és res casual el Bon Dia i Bona Sort, eh? Parlem de paneroles i després d'aquest senyor, veus? La vida, tot va lligadet. ¿Cómo la suelta la amiga?
0: No, ja, no, és d'aquí que, clar, a 7 minuts arribem a les 7 del matí. Ah, Imma Sus, bon dia.
9: Què
0: bona
9: tal,
0: sort.
9: Bon dia, com estem? Ja tenim programa de tele?
0: Ja tenim programa de tele, ja, sí, clar.
9: Va estar, eh? Perquè, portes un dia i mig.
0: Què vol dir que va estar?
9: Home, perquè et donin ja un programa de tele.
0: Pues ja està, això programa de tele.
9: No, però estem ja de veritat, com que... la Nierga, con su sofà i sus coses.
0: A veure,
9: jo vull un programa de tele. A mi si poses una càmera, me vengo arriba.
0: Un moment.
9: Ara és... Ja estem tardant.
4: Hem de fer-ho.
0: Un moment, el programa de tele ja el tenim. Ara mateix...
9: Ja se'ns atabala, fem-ho tu i jo. Va,
0: estem fent.
9: Ja que ell no vol, ara
0: fem-ho tu i jo. Aquesta dona no deixa parlar. No deixa parlar. Ara estem... Canvia la sintonia, perquè només falta aquí sintonia, atenció, amb la Imma Sus. Mira, el que faltava pel duro.
9: És que avui m'he dutxat i vinc excitada.
0: Sí.
10: T'has dutxat perquè sortim a la tele?
9: Home, evidentment. Ah. Ja vinc amb aquelles pintes. Arregla't.
0: Marc Llibre, bon dia i bona sort.
11: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
11: Bé.
0: Sí?
11: M'he dutxat, el que passa és que m'he tacat la samarreta.
0: En sèrio?
5: Vas de blanc, sí. A més a més.
11: Primer dia.
0: Primer dia què?
11: Bueno, per la tele, que es veurà això.
5: No es nota gaire, home.
9: Estem tots molt nerviosos, ho has vist, no?
0: No us obsessioneu, no passa res.
11: No, és obsessió, bàsicament.
0: És la taca.
11: Queda tacada.
0: Perquè si no sortís per la tele, aquesta taca et molestaria?
11: No, gens. No.
0: Doncs ja està. Per cert, vaig estar al teu poble el cap de setmana.
11: Sí, no ens vam veure.
0: Sí, vaig estar a Molins de Rei, vaig estar... per cert, el tema de... Ara se m'emprenyarà molta gent de Molins de Rei.
11: Aviam.
0: Però fem-nos a mirar una mica el tema del camell.
11: Què, no ens agrada?
0: És una mica estrany, no? O no?
11: Sí, la bèstia de foc de Molins de Rei.
0: És l'animal que treuen a la festa major i que treu el foc. Com a Mataró tenim a Mamarota, o cada poble tenim...
11: Que si dius només
9: però el camell està viu o és de mentida?
0: Raro, no? És un camell de mentida. Doncs
9: pues deixa'l, no podem tocar les tradicions. No. El que acabes de dir, ara ja et maten, eh?
11: Sí.
0: Jo estava parlant amb una persona que em va enviar una foto i em va dir, mira on t'estic, i em va enviar una foto de Costa Brava preciosa. I després jo li dic, mira on t'estic, eh? I vaig tirar una foto del camell aquest i va dir, gràcies, vinga, ja no m'ho
5: contestaré. Clar, què li passa al camell?
9: No pot ser tot la patum de Berga, a veure si m'entens.
5: Però això
9: que tinguin el seu camell, pobrets també.
0: A veure, és diferent.
11: Sí, és una bèstia estranya.
0: Estem d'acord que és estranya, no?
11: Sí, és estranya.
0: Ho diu una persona de Molins de Rei.
11: De Molins de Rei, de tota la vida, sí.
0: Com us dieu? Un molinenc. Un molinenc de Reis.
9: Us puc dir una cosa?
0: Digues.
9: Venia amb cotxe i m'he donat compte de per què jo estic en aquest programa. Veurem si el Marc compleix.
11: Aviam.
9: I forma part de la secta. O sigui, a tots, no vull dir odiem, perquè odiar és una paraula molt lletja, però tots despreciem, que potser seria aquesta la paraula, no se'ns la bufa, el Harry Potter. A mi també. Me la bufa soberanament. No m'ha fet mai gràcia aquell nen.
11: Estic d'acord.
9: Ai, veus? També n'ets per l'odi a Harry Potter.
0: Total. Vinga, va, que anem al rànquing del dia. Som-hi.
3: A Ràdio 4. Bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: I faltava afegir i no saps a quin nivell. El Harry Potter.
9: No podem.
0: Vinga, va, que arriba l'Àries amb una d'aquelles seccions petites, però molt necessàries per començar bé el dia. Anem al top 5.
9: Exacte, avui dèiem que porto els 5 petits plaers quotidians que ens alegren el dia. A veure si esteu d'acord i si voleu afegir també podeu, eh? En el número 5 he posat trobar aparcament a la primera. Home, és un petit plaer quotidià.
11: Molt.
9: Necessari, també, quan... trobar aparcament a la primera és qüestió de fer una mica.
0: O sigui, està tot malament el tema d'aparcament, que si el trobem a la segona també estem contents.
9: També me'l compres, no?
0: Sí, sí, sí.
9: És qüestió de fer el que deia, la fe en San Cucufato. San Cucufato, San Cucufato, que encuentra aparcamiento de inmediato, si no te cojo los cojones y te los ato.
0: Vaya, vaya.
9: I així, tu, mira, amiga, trobes aparcament. San Cucufato no falla mai.
10: Jo tenia una altra, però ja no me'n recordo. Però ja, és l'altra que tenia
9: boníssima.
0: Millor, millor.
9: En el número 4 tenim despertar-nos abans que soni l'alarma i veure que encara podem dormir.
10: Home.
9: Un clàssic meravellós, eh? Obres un ull pensant que ja és hora de llevar-te, mires el rellotge i encara et queda mitja hora. És un plaer meravellós. No, m'ho compres?
0: No, perquè m'estic llevant últimament a les dues.
9: Clar, que això no et passa,
0: i em costa conciliar el son després. Ah. I van dir, no miris l'hora, no la miris, perquè si no, malament.
5: És que no ho has de fer.
0: No,
5: has,
0: no,
5: has de preguntar a l'Alexa.
0: Avui m'he estirat. Tampoc. I estava supercòmode i dic, a veure quina hora és, ja està.
5: Ja està. Ja.
11: Jo tinc l'església al costat de casa i aleshores l'hora la vaig saber cada 15 minuts.
0: Molt bé.
9: Un altre plaer quotidià. El número 3, trobem trobar diners oblidats en una butxaca.
0: El millor.
9: Això em passa poc. Passa poc, de fet.
11: Molt poc.
9: Perquè jo no m'oblido ni una eureta en una butxaca, també et dic,
0: sí, sí.
9: Eh? Però quan passa dius, ostres, una jaqueta que no et posaves des de feia mesos.
0: Això és com un acudit que deia, si tu padre en un bolsillo tiene... 50 euros y en el otro bolsillo tiene 3 euros. ¿Qué tiene tu padre? Digo, pantalones de otro, porque nunca tiene un duro.
9: Literal, literal. Ets Enric igual, eh? Els diners són teus, però si els trobes després de fa temps és com... Anem al número 2. Aquesta jo... Bueno, jo la posaria al número 1. Ficar-nos al llit amb els llençols acabats de canviar.
0: Oh.
9: Vostès, per favor... Allà els llençols fresquets,
0: avui us diré un truquillo,
9: nets,
0: que si
9: ben
0: llençols,
9: posats...
0: Que si els llençols no estan nets, us diré un truquillo perquè us poseu i et doni aquesta sensació.
9: Després ens expliques. És probablement una de les poques situacions en què penses avui sí que tinc la vida controlada. Dura aproximadament només un dia, però durant aquella nit ja et sents una persona nova. I en el número 1 d'aquests plaers quotidians que tant ens agraden, que et cancel·lin un pla... Bé, en realitat no et venia de gust. Per favor, s'està convertint en el millor plaer quotidià de la vida. Allò de dir, és que m'han cansat... Diuen que un 41% ho situa entre els seus petits triomfs preferits.
0: Allò que a més a més estàs buscant una excusa per no anar-hi...
9: Sí, sí. I de sobte, no et cal.
0: I et diu, no, escolta'm, que no podré anar... Dic, no podràs anar, quin greu que em sap.
9: Quina llàstima, no passa res, ja quedarem, eh? I per dins estàs pensant, gràcies.
0: Aquí després que et truquen a mitja hora i diu, no ho he pogut arreglar.
5: Això passa poc, per això no ens enganyem, eh?
0: Gràcies.

0: 34 euros...
1: 15 euros.
0: 15 euros. Això és el que t'agradaria que estigués, el preu que t'agradaria. És el preu que està, no, que t'agradaria?
1: Bueno, jo dic 15 euros.
0: 15 euros.
1: Vull dir 15 euros?
0: No? Per si que et doni la gana. I tu?
2: Jo dic 15 euros perquè no tinc personalitat, el que digui la Imma. 15 euros, 15 euros, diré.
0: 15 euros. Sí? Sí? Voleu canviar-ho?
3: No, no, jo estic bé, 34.
0: Us quedeu amb això?
1: Sí.
0: Doncs bé, a la tornada sabrem què costa una bombona de butà. Cal saber, tinc una mica d'una barbacoa d'acabar amb bombona de butà que he durat tot l'estiu, vull dir que el butà també...
1: Sí, sí, sí, jo tinc...
0: Condeix.
1: Jo tinc històries amb les bombones de butà, ja te l'explicaré algú. Vinga, jo tinc històries... Bueno, és un xiste molt dolent.
0: Ara, després ho expliques. Anem als titulars, som-hi. És 22 de setembre del 2026, dimarts, el dia que ens llevem sabent que el jutge Peinado envia Begoña Gómez a judici amb jurat popular acusat de tràfic d'influències i malversació.
4: El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar a judici amb jurat popular a Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació. La seva assessora, Cristina Álvarez, també serà jutjada per malversació. Des de Moncloa denuncien una persecució judicial i defensen la innocència de Gómez. El PP, en canvi, acusa la dona del president d'haver-se beneficiat de la seva posició.
0: I Espanya reforça la seguretat a la frontera de Ceuta i Melilla per evitar noves entrades irregulars d'immigrants.
4: El govern ha reforçat de manera preventiva la seguretat a les fronteres de Ceuta i Melilla per tal d'evitar noves entrades irregulars d'immigrants procedents del Marroc, un reforç que arriba davant la possibilitat que els immigrants puguin aprofitar les eleccions que el Marroc celebra demà dimecres per intentar accedir a Espanya, segons crides publicades a les xarxes socials.
0: I el preu de la benzina continua disparat i ja creix més d'un 30% els últims 3 mesos.
4: El cost de la benzina 95 ja s'apropa als 2 euros per litre a Catalunya i se situa en els 1,91 cèntims, mig euro més que fa 3 mesos. En el cas del dièsel, el gasoil A, el preu és gairebé idèntic, ara està a 1,92 i ha pujat més de 40 cèntims des de l'inici de l'estiu. En tots dos tipus de combustible, omplir el dipòsit amb 50 litres ja costa uns 96 euros, 23 més que el mes de juny d'aquest any.
0: I TMB preveu serveis mínims de fins al 40% per la vaga d'aquest dimarts de l'autobús de Barcelona.
4: Transports Metropolitans de Barcelona preveu uns serveis mínims del 20% fins a les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5 de la tarda per la vaga d'avui, convocada pel Comitè d'Empresa dels Autobusos de la Ciutat. La convocatòria de vaga es va fer divendres passat després de fins a 23 reunions infructuoses amb l'empresa en les negociacions del nou conveni laboral.
0: I avui comença l'edició número 81 de l'Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York.
4: Comptarà amb 130 líders mundials i estan previstes més de 1.500 reunions bilaterals. Un dels temes que de ben segur s'abordaran, a banda de les guerres o de la crisi climàtica, serà el del desenvolupament de la intel·ligència artificial. 21 estats, entre ells Espanya, han demanat per carta que la IA sigui supervisada per humans i que els estats membres de l'ONU estableixin normes comunes per a aquesta tecnologia, una petició a la que també s'ha sumat el secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres.
0: Ara faig associació de coses perquè comença aquesta assemblea, la 81a Assemblea General de les Nacions Unides. M'ha vingut al cap el discurs de Pau Casals que va fer a les Nacions Unides i m'ha vingut al cap que ahir, en el Dia Mundial de la Pau, es va tornar a treure l'instrument, el que utilitzava Pau Casals, i el va tocar un noi que és un portentós italià que el toca, que és una meravella. No sé si heu tingut l'oportunitat d'escoltar-lo, però és d'aquelles coses que val la pena tornar-les a escoltar.
1: No et feia tu jo tan cultural, eh? Abans, quan has parlat no. d'Andrea Bocelli, dic, ui, el Badó, dic, però l'he de dir-ho de la Champions, dic, claro, final de la Champions.
0: Home, Andrea...
1: No, no, però en sèrio, eh?
0: Andrea Bocelli a la final de la Champions.
1: M'he emocionat, dic, a Roma, va veure l'Andrea Bocelli, jo al final de la Champions.
0: Això va amb l'edat, eh? Això va lligat amb l'edat, eh? Bé, les 7 i 3 minuts del matí, anem pel temps. Em referia abans, perdona, em sortia el nom, el violoncel de Pau Casals, que ahir va trucar en el Congrés dels Diputats.
1: Brutal, brutal.
0: I no, no, i que sona, és que és una meravella.
1: Passada.
0: El noi que perdoneu-me que no sé el nom, que ara ho buscarem.
4: Sí, el tenim aquí, el violoncel·lista Ettore Pagano.
0: Exacte, aquest noi es veu que és una eminència del violoncel, i el toca molt bé. Diu que cada vegada que el toca, li venen els fantasmes, dona la sensació que està tocant juntament amb tots els grans músics que han tocat aquell violoncel, entre ells, evidentment, a Pau Casals. Va, anem pel temps per aquest dimarts. Avui el sol, en general, amb alguns núvols prims i decoratius, però sense pluja, el vent serà feble amb algunes ratxes de marinada a la costa.
4: I les temperatures baixaran 2 o 3 graus respecte a les d'ahir, amb màximes entre 28 i 32 graus, però encara farà una calor poc habitual.

0: Per aquestes dates, les nits continuaran sent molt suaus, sobretot a la costa i al prelitoral.
1: Va, anem pel trànsit. Ens acostem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. Allà tenim el Ferran Aràndiga, a veure com estan les principals artèries de comunicació del país. RAC, bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana, però sí ja doncs, amb alguns punts amb retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de la capital catalana. Tenim cues des del vessant Vallès de manera intermitent a la AP7, el punt de Barberà del Vallès, amb un quilòmetre de lentitud en direcció Tarragona. També a la C58 ja hi ha retencions intermitents, de baixa intensitat, però des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat, un punt on a hores ara sí que hi ha més intensitat, hi ha congestió força intensa. Cada retruc doncs, també afecta a la ronda de dalt. En aquest cas hi ha cues des del nus de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron. També a la ronda litoral es fan retencions des de Sant Adrià del Besòs, també d'intensitat força contundent doncs, fins a la Barceloneta, també en sentit sud. Per últim, des del vessant Llobregat també tenim retencions que a poc van agafant també intensitat cap a la capital catalana per la A2 i la P23, en aquest cas des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies, Ferran, i molt bon dia. Aquesta és de les sintonies bones, eh? Aquesta, o sigui, quan una sintonia es posa i tots estem movent el cap, és no, a unisono, eh? Ho ha fet el Marc, sí, ho ha fet la Ima, ho ha fet la Montse.
3: Tots.
1: L'Ares ha fet la valenta, però al final ha caigut.
3: Al final ha caigut, sí.
1: A la tentació, al final ha dit, vaig a veure una mica el cap, que parlo que de fora. I jo també. En fi, que anem al moment viral del dia. A Ceuta, un grup de ciutadans van atacar per equivocació, però, i a veure, per equivocació, i encara que no s'haguessin equivocat, tampoc seria una fórmula justificada. Mai la violència és justificada, mai. Van atacar un cotxe en què viatjava la diputada regional Julia Alejandra Ferreres del partit Ceuta i aquest és el moment.
4: Tengo que seguir grabando, tío. Mira. Quita el cinturón. Nos están reventando. Me están tirando golazo. ¿Atrás? Joder. Para atrás. Joder.
5: ¡Salida, venga!
6: Escúchame, estás... Que no son, no es somos. Que estáis reventando a personas de Ceuta aquí.
4: Joder, chaval.
0: El que sentim és l'interior del cotxe, aquesta gravació, aquest vídeo que s'ha fet viral d'aquests fets que van passar al port de la ciutat el passat diumenge al vespre, quan un grup de persones es va concentrar davant la suposada arribada de l'ONG navarresa Negu Gorriak Derecho a Techo, i aquestes persones van veure aquest cotxe i van començar doncs, a llançar pedres i ous pensant-se que pertanyia a aquesta ONG.
3: És com, perdona que et talli, però és que és el món al revés, eh? Qui ens hagués dit algun dia que acabaríem tirant pedres contra una ONG? Perdona.
0: Sí, oi, al final, però i tampoc contra el cotxe de la diputada Julia Alejandra Ferreres, que és qui al final era dins el cotxe del partit Ceutallà i viatjava juntament amb l'activista Rafael Borrego i l'advocada Sofia Cánovas, que no tenien res a veure amb aquesta ONG.
1: L'advocada de les Nacions Unides, eh?
0: I que se suposa que havia d'arribar aquesta ONG, però no era el cas. En fi, un despropòsit tot plegat.
1: Vinga, a les 7 i 8 minuts del matí, evidentment, totes les forces polítiques han denunciat aquesta agressió en el cotxe de la diputada. Les 7 i 8. Va, parlem una mica d'esports. Badalona s'ha tenyit de verd i negre per celebrar la Supercopa Endesa que el Joventut va guanyar davant del Barça. Centenars d'aficionats han rebut l'equip a la plaça de la Vila en una festa que ha acabat al balcó de l'Ajuntament.
0: Sí, el trofeu trenca d'aquesta manera una espera de 18 anys sense títols oficials i ha servit per recordar els moments difícils que ha viscut el club en aquest temps. Jugadors com la Provitola i Ricky Rubio han destacat la importància d'aquest èxit per la ciutat i per les noves generacions de seguidors de la penya.
1: Ara, el Badalona, evidentment, li ha trobat gust això de guanyar un títol i han dit que en volen molts més perquè, clar, qui tasta l'èxit, doncs amb l'èxit es vol quedar. Així que el Badalona s'haurà de posar les piles per satisfer les necessitats de tota la seva afició. Vinga, va, parlem en clau Barça. Ho dèiem a primera hora del matí, fins a 17 jugadors del Barça. És que ha marxat fins i tot el que sega la gespa. Tots han marxat amb la selecció. És que ha marxat tothom. Han deixat allà un solar. 17 jugadors del Barça marxaran amb les seves respectives seleccions durant la tornada internacional, que s'allargarà fins al 6 d'octubre. No sé què farem, eh? No sé,
3: em mires a mi com si a mi m'importés.
7: A Moderno farem.
1: Estic buscant la teva complicitat.
3: A mi que m'importa el futbol, el Barça, si el Badalona. O sigui. Vols que t'ho digui?
1: Ja m'ho diràs.
3: M'importa igual que el Harry Potter.
1: Ja m'ho diràs a la final de Champions.
3: Sí,
1: ja m'ho diràs si arribem a la final de Champions.
3: Això sí, les finals és l'únic.
7: Ah, aleshores sí.
1: Després t'apuntaràs al carro, eh?
3: I sabràs tot, sempre.
1: I sabràs tots els jugadors. Sabràs tots els jugadors.
3: Què faig aquí? Sabràs...
1: Aquí s'estan bé. Un dels casos més destacats és el de Rafinha, que arriba en un gran moment després de marcar 6 gols en els últims 2 partits i que haurà de viatjar amb el Brasil per disputar 3 amistosos. Recordem, Rafinha haurà d'anar a fer un partit a Austràlia, n'haurà de fer un altre a Calcuta, a la Índia... Arribarà aquest...
7: El nivell que està ho pot fer corrent, si vol.
3: Té nòvia, el Rafinha? No, no. Té nòvia? Eh?
8: Sí, la meva nòvia.
1: La seva nòvia. Sí. Digues, Montse.
0: Mira, la selecció espanyola és la que aporta més jugadors blaugranes, amb Cubarsí, Eric García, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal, entre d'altres. I en aquest període hi haurà diversos enfrontaments entre futbolistes del Barça, especialment en els partits entre Espanya, Croàcia i Anglaterra. I mentrestant, Flick haurà de treballar a Barcelona amb un grup molt reduït de jugadors, com deies, durant aquestes 3 setmanes.
1: L'Ares diu això com a meva noia perquè la parella de l'Ares és molt fan molt. De Rafinha i l'idolatra molt.
3: No
1: i
3: ho per dic perquè com que les nòvies dels futbolistes es passen el dia fent vídeos de me preparo, no sé com es diu allò que fan.
0: Ah, sí.
3: Get aquesta, ready with me. Això, get ready with me, doncs aquesta té feina, eh?
1: Què vol dir, allò que fan? Allò que fas tu a piscina d'aquí a
3: no,
1: Barcelona?
3: No, allò que fan, que s'han inventat un concepte que, és get, que crec que va ser la Georgina que es va inventar això, no? Ah. Bueno, no ho sé. Get ready with me, no? Es preparen per acompanyar el futbolista. Llavors, doncs aquesta tindrà feina, si ha de anar aquí, allà.
1: Tu no acompanyes en Frank Parchís, aquí, a la
3: no,
1: piscina.
3: No, Frank
1: Parchís
3: m'acompanya a mi, que és diferent. Ens acompanyem
1: totalment. No, està tot el dia amb la peça 5 dels Parchís, tot
3: ai,
1: el dia.
3: Ai, sí, la fitxa azul. Però ara se'n va a Mèxic, que té un concert. Tu saps els fans que té a Mèxic?
1: Sí.
3: És increïble, les ha portat un dia el Frank aquí.
1: Sí,
3: que riurem.
1: I tant. És molt gran, el Frank.
3: Sí.
1: Va, més coses. Per cert, tot això coincideix amb aquesta nova convocatòria de partit de seleccions amb la renovació del seleccionador espanyol De La Fuente, que ha renovat, si no tinc mal entès, fins al 2031, em sembla, i que ha dit que el millor està per arribar. Allò del Mundial, el millor està per arribar. Bueno. Mentrestant, la Federació Espanyola ha fet públics els àudios del bar del derbi entre l'Atlètic i el Real Madrid, que va acabar amb la victòria matalassera per 2-1.
0: En una de les jugades, l'àrbitre va corregir la targeta Bellingham i va amonestar Coti Romero després de comprovar que havia estat el jugador de l'Atlètic qui havia trepitjat el madridista. I en una altra acció, el VAR va demanar revisar el penal sobre Giuliano Simeone i l'àrbitre va canviar la groga a Huijsen per una targeta vermella. Les converses permeten conèixer aquests arguments dels àrbitres abans de modificar les seves decisions, de vegades polèmiques.
1: Tot plegat ha generat molt mal rotllo a l'equip blanc. L'Atlètic respon al Madrid i a Mourinho amb un prou assetjament arbitral.
0: I és que l'Atlètic ha respost a través de les xarxes socials amb un vídeo i el missatge "Stop assetjament arbitral ja", en referència a les queixes del conjunt blanc. El club matalasser també ha publicat un altre missatge irònic sobre les 3 setmanes sense Lliga.
1: I no deixem el derbi madrileny perquè va haver-hi cabreig monumental de Florentino per la presència del seu ex-rival a les eleccions blanques a la llotja del Metropolitano.
0: La presència d'Enrique Riquelme a la llotja de l'Atlètic durant el derbi contra el Real Madrid hauria provocat un important cabreig de Florentino Pérez, segons ha informat la COPE. Riquelme havia estat l'únic rival de Florentino en les últimes eleccions del club blanc i durant la campanya va qüestionar, recordem, diverses decisions del president. La situació va generar encara més tensió després de la derrota del Real Madrid per 2-1 davant l'Atlètic.
1: Entre la tensió i la sintonia aquesta, els tensionats ens estem posant nosaltres, eh? Estan dient, des de l'entorn de Florentino Pérez, es deia que no parlés tant de Riquelme perquè si no hagués dit res, no hagués passat res i se li està donant...
3: Això
7: bola,
3: passa
7: no?
3: Tota la vida,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, se li està donant bola, aquest home.
3: Això és igual Riquelme, si parles molt malament,
1: si
3: estàs donant
1: bola.
3: Més importància de la que té. No hi ha engatge malo, que diu.
1: Està donant bola. Vinga, va, som-hi.
9: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4. A Ràdio 4, Bon dia i bona sort amb Badolla 2.
1: D'aquí un minut arribem a un quart de vuit del matí. Bon dia, bona sort. És dimarts 22 de setembre del 2026. Estem immersos en aquest programa 229. D'aquí a res, a 10 minuts, no, 22 minuts mal comptats, sortirà el sol a 2:45 i es pondrà quan en faltin exactament a 3:45 a 8 del vespre. Avui falten 94 dies per les vacances de Nadal i en aquesta nova hora passarà absolutament de tot. Amb la Ima Sust, amb el Marc Llibre, amb la Montse, amb l'Ares i companyia. I els que s'apuntin també a l'hora del concurs, eh?
3: Vinga.
1: Per guanyar coses xules en el programa. Deixem saludar també a la gent de la Doscat, aquests que ens veuen a través de la tele des d'ahir, que ens fa molta il·lusió que obrim aquesta nova finestra.
3: Però hi hem de fer coses, no?, perquè ens mirin, perquè igual...
1: No. A veure, estem fent un programa de ràdio.
3: Estàs en contra de la tele, eh?
1: No, hòstia.
3: Ja ho veig, eh?
1: No, gens en contra.
3: T'agrada o no? Tu, com que sempre vas guapo, tu no et costa. Som nosaltres.
7: Clar, el problema el tenim els col·laboradors,
3: clar,
7: no?
3: Clar, on està el maquillatge? On estan les coses? Soc una senyora antiga. Sí. Però soc una senyora antiga. Quiero un sofà i un maquillar.
1: A les 4 ens estàvem maquillant a tots. Va, on vas a parar? Vinga, al control tècnic la Laia Casanovas i el Gorka Delgado i a la producció en David Alcalde. Bueno, perdem-hi un segon. Arriba la tardor i dèiem que en res el fred i si encara aneu amb estufes de butà haureu de saber-ne el preu. Quin és el preu d'una bombona de butà?
0: Montse. Vinga, 25 euros.
1: 25.
7: 34.
1: Marc.
3: Jo he dit 15.
1: Tu has dit 15.
3: He tirat massa baix.
1: Ah,
3: hem dit 15 les dues.
1: Dos.
3: Sorprèn-nos.
1: Molt bé. Dos s'han passat, dos no han arribat.
3: Ah, no m'ha arribat.
0: Mira.
1: No, està bé.
3: 20.
1: No, res, us partiu el pernil.
3: Què t'he dit?
1: Què?
3: És que...
0: Quan? Però quan és?
1: 18,84.
3: Ah.
1: És un 4,96%. Més car des del 15 de setembre.
3: Ah.
1: Per tant, el preu de la bombona de butà ha pujat. Per cert, tal dia com avui. Un 22 de setembre, però del 1976...
0: S'estrenava la sèrie Els Àngels de Charlie, a la sèrie de televisió nord-americana que va emetre la cadena ABC fins al 1981.
8: Once upon a time, there were three little girls who went to the police academy.
3: De la història de la vida,
1: sí. Sí. Aquesta i Harry Potter. Tal dia com avui, també, però del mi... Jo estava enganxat.
3: Boníssima, per favor.
1: Tu
3: segur que eres d'aquells que estava esperant que sortís el Charlie. Que no sabia nunca.
0: No sortia mai.
3: No, va sortir mai.
1: Mai, va sortir.
3: Aquell xiste de que quan anaves al lavabo deien que sale Charlie! I que sorties corrent, deies no sale Charlie.
1: Tal dia com avui, però del 1991...
0: Va morir Tino Casal, pintor i músic espanyol.
1: Embrujada tenia que sonar.
3: També.
1: I tal dia com avui, però del 2004.
0: Doncs mira, s'estrenava a la cadena nord-americana ABC també la sèrie Lost, que va canviar l'univers de les sèries arreu del món, el 2004.
3: Estem d'acord. I a més va ser la primera sèrie que no va fer careta. Només posava l'os.
0: Boníssima.
3: Se diuen que allò era una prova. I van veure que funcionava i van dir, i si ho deixem així, què passa?
0: Brutal.
3: I a partir d'aquí s'han fet un munt de sèries que ja no hi ha careta. Que posa el nom i s'acaba
0: entrant en directe.
3: Perdona, per què hem de perdre temps aquí?
1: Això també passa amb els continguts de YouTube. Nosaltres vam comprovar, estàvem fent un podcast i vam fer una careta superxula i tal.
3: Bueno, la gent se'n va si poses una careta.
1: No, i al final entrem directament amb el contingut i la gent s'enganxa molt més ràpid.
3: Clar.
1: És que si
3: sí,
1: no...
3: Sí. Queda cutre, ja.
0: El gra,
1: sí,
0: la careta.
1: Sí. Fort, immediatesa, rapidesa.
3: Tot això
1: es palla.
3: Per això és maco, aquest programa de tele.
1: Clar.
3: Perquè no hi ha... Eh? No perdem el temps amb caretes i vídeos i entre vídeos, sal vídeo. Ja. Home, va.
1: A veure... Són 1:45 de 8 del matí. Entra sintonia. Anem a posar-li una mica de música, Montse.
0: Doncs vinga, i anem a posar-li música amb Bruno Mars, un artista que publicava el 2012 el seu àlbum Unorthodox Jukebox. I atenció, perquè dins aquest àlbum hi havia aquesta cançó que és una autèntica meravella. Va ser un èxit, i a més amb motius. Un èxit mundial, una d'aquelles cançons que quan sona en un directe la gent ho dona tot. Es diu

0: Ara el bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més...
1: Més.
0: Més.
2: Més.
0: Més.
1: Més.
0: Més de tot.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: El despertador de Ràdio 4 on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
1: Bon dia i bona sort.
0: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Anem als titulars de la premsa escrita. Quan arribeu al quiosc us trobareu titulars com aquests. Montse.
4: Mira, unanimitat en la majoria de premsa generalista sobre el cas Begoña Gómez. El periòdico diu Peinado consuma el setge judicial a Begoña Gómez. El País, el jutge Peinado obre un judici amb jurat a Begoña Gómez. El diari El Mundo destaca el govern desacredita el jurat de Begoña abans que l'escullin. El diari Ara llegim el jutge Peinado envia Begoña Gómez a judici. I l'ABC diu la Moncloa demana al jurat del cas Begoña que corregeix així als jutges.
0: Pel que fa a la premsa esportiva.
4: El diari Esport fa referència a aquesta polèmica de l'assetjament arbitral i diu prou assetjament arbitral.
0: Fent referència al vídeo que ha fet l'Atlètic de Madrid i que va clarament en direcció al Real Madrid. I acabem amb Mundo Deportivo.
4: Que titula Teatre del Dolent.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.

0: D'aquí 6 minuts, 7:45 del matí, que tenim a la Imma Sus. Avui parlarem d'alcohol.
1: Sí, perquè la societat està canviant, no sé si ho veieu, molta gent deixa de beure, sí o no?
0: Bé,
1: sí,
0: ja,
1: sí,
0: però hi ha un problema.
1: Jo mateixa vaig deixar de beure un any.
2: Perdona,
1: fa un any, ja, tu? Fa un any.
0: La restauració, diuen que els consums han baixat moltíssim,
1: clar,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, perquè ara tothom va al gimnàs, tothom fa 10.000 passos, tothom pren proteïna, creatina, magnesi en lloc de vi, que és el que passa. No mengem sucre, no mengem gluten, no mengem ultraprocessats, que tens aquella amiga que et diu, deixa't el gluten, perquè em sento malament. Dius, no seran els dos cubates que et desfotrin la nit, eh? No,
0: perquè
1: la nostra generació, la meva, jo que vaig néixer l'any 74, sí que bevíem, de veritat. Bevíem massa, bevíem molt, i ens sortíem unes juergues que abans parlàvem amb el David de producció, dic, tu quants tens, veus? De vegades, quan surto,
0: bevíem gots de gluten.
1: I tant! I no es passava res. Tot, i allà no passava res, absolutament.
0: Però si ens donaven pa amb vi i sucre?
1: Sí, sí, total.
0: A tu t'havien donat, no?
1: Ui, tant. La meva àvia de Berga, això als pobles, era...
0: Pa, vi i sucre, després agafava la bicicleta i em tirava per totes les baixades.
1: Totes.
3: Perdíem la por, eh?
0: No, i els nens després tots anàvem amb traus.
1: Sí, no, total, i l'alcohol i el cigarret arribaven ràpid a la nostra vida, eh? Ara, entre els 15 i els 24 anys, el consum habitual d'alcohol ha caigut gairebé un 60% en les dues últimes dècades. És molt bèstia, eh? I jo penso, bueno, estem davant de la generació més sana de la història. No serà que la copa de gin tònic val una pasta i que els joves d'ara no poden permetre's veure res? Perquè dius, clar, és que a veure, nosaltres
0: amb
1: 100 peles fotíem de tot. Els xupitos valien 100 pessetes.
0: Sí.
1: Parlem-ne, sí o no? Per no parlar de que els espais públics estan començant a deixar de ser espais públics. Això és un altre dia, parlaré d'això, perquè és heavy, eh? Ja no poden veure tampoc al carrer, dius, perquè vas a la platja, tampoc pots veure a la platja, dius, no pots dormir a la platja, no pots fer res, dius, bueno, llavors què fem amb els espais públics? Res, tot està prohibit. Jo no puc portar el gos a banyar-se al mar, no es pot, tot prohibit. Llavors dius, bueno, clar, la gent jove què fa? Doncs deixo de veure. Deixo de veure i em tanco un gimnàs i m'aixeco a les 5 del matí i faig aquestes coses rares que fan, que dius, nosaltres ens n'anàvem a dormir a les 5. I ara s'aixequen a les 5. És que és surrealista.
4: Esta es mi rutina mañanera de hippie viviendo en un piso de 30 metros cuadrados en el centro de Madrid. Hoy me ha tocado madrugar un poquito. Me he levantado a las 11, lógicamente sin alarma, porque me gusta que mi cuerpo se despierte de forma natural con la luz del sol. Lo primero que hago es lavarme la cara solo con agua bien fría para despertar la piel sin romper su barrera natural. Y después me tomo un vaso de agua a temperatura ambiente para activar el organismo antes de meterle cualquier alimento. Aunque últimamente estoy probando hacer solo una comida al día, por lo que no desayuno. Más tarde me siento en el suelo unos minutitos en silencio para conectar conmigo antes de coger el móvil y empezar el día. Ya con la energía colocada, me pongo a tocar un ratito la guitarra. Y esto es una mañana normal en mi vida en Madrid. Besitos.
1: Besitos. Que dius, estem perdent a la joventut.
0: Perdona.
1: L'estem perdent. Potser li aniria millor aquesta noia si baixés al bar.
3: És feliç aquesta persona.
1: Amb els seus veïns.
0: Que,
1: i sociabilitzés una mica.
0: Però és que si jo faig això, o sigui, no arribo ni al programa de la mierga, m'entens o no?
1: No, és que és increïble.
0: O sigui, lleves al matí i fas tot aquest ritual.
1: Tot això, eh?
0: Com a molt...
1: Me preparo para coger el mòbil, diu. Com si treballar fos això. Coger el mòbil. Llavors dius, bueno, no ho sé, jo quasi que prefereixo la gent que s'aixeca i se'n va al bar i fa el cigaló i conversa amb els veïns. Què vols que digui? Crec que n'estem fent un gramassa. També és veritat que quan deixes de beure, la gent t'ho qüestiona molt. És l'única droga, l'alcohol.
0: És veritat.
1: Que el problema el tens tu. O sigui, jo he deixat de beure un any.
0: Sí, senyora.
1: I és com, dius, l'única droga que quan la deixes, el problema el tens tu. I la gent et comença a preguntar, però estàs bé? Prens alguna medicació? Que estàs embarassada? Per què no beus?
0: Oh, per
1: beu una copa, ni que sigui, no? Algo. I dius, però em podeu deixar en pau?
0: Jo el dissabte que estava...
1: És molt fort.
0: Que estava en el poble d'aquest home, traumat amb allò que vaig veure del camell aquell...
3: De, que ja és complicat no beure, eh?
0: Sí. A Molins de Rei, i em van fer una presa ibèrica a la brasa i després van portar allà una ampolla de vi negre. No em diràs que no beuràs amb això, no beuràs una mica de vi negre? Saps allò que... Em vaig sentir obligat.
2: Sí,
1: no, jo no tinc cap problema amb l'alcohol, però jo bevia en excés. I el que jo volia era deixar l'hàbit i canviar-lo. I ara, per exemple, només bec de nit i alguna vegada quan sopo. I no bec els events socials, perquè, clar, ja que ho sap l'Ares. Què em toques al meu mòbil,
2: tu? S'està decaient, s'està decaient.
0: Només veus en els esdeveniments socials.
1: Al revés, no bec. O sigui, a nosaltres ens conviden a moltes coses. Jo cada dia tinc alguna cosa. Si no tinc un teatre, tinc un event, tot el que... I abans bevia sempre la copeta de rigor que et donaven. I aquest hàbit me l'he tret i és meravellós.
2: És meravellós,
1: ahir estava al Coliseum, tothom bevent cervesetes i jo una aigua.
0: Molt bé.
1: I tan feliç. Em va costar una mica al principi, no t'enganyaré.
0: Sí, que tu també ets d'aquest grup que està fent la vida healthy, no?
1: No, jo bec, però menys, siguéssim. Jo no m'he passat el no vull beure mai més, perquè no m'agraden els radicalismes, i m'agrada un bon sopar amb una bona copa de vi, m'agrada molt el vi. Jo només bec vi, no bec res més. Ara, d'aquí, a fer creure a la gent que l'alcohol és saníssim i que una copita al dia no passa nada, bueno, és l'argument de gent tan sàvia que tenim en aquest país com Mario Vaquerizo.
5: Vamos, tómate una cervecita que te va a animar, cariño. Hazme caso, que te anima a ti la cervecita, que la cervecita está clínicamente demostrada que ante situación
6: adversa,
5: de malestar general, adversidad,
6: adversidad
5: sin día,
6: general,
5: un día torcido, te lo levanta para arriba.
1: Bé, claro, todo el mundo lo sabe esto, que la cervecita te levanta para arriba. Que no serà aquest el problema de l'alcohol?
0: Sí, hi ha gent que amb un micro és molt perillosa, eh?
1: Clar.
0: Arribem a dos quarts, escoltarem els titulars i després reprenem amb la... amb la Imma Sus, perquè em portes un altre tall del...
1: Un altre savi de la vida.
0: Aquest no està retirat a Eivissa, aquest?
1: No, aquest està al meu gimnàs, també. Ja t'ho explicaré.
0: Bé, ara en parlem. Vinga, va.

0: Vinga, amb tot plegat hem arribat a 8:15 del matí. És dimarts 22 de setembre del 2026. El dia que ens llevem sabem que el jutge Peinado envia Begoña Gómez a judici amb jurat popular acusada de tràfic d'influències i malversació.
1: Sí, el jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar a judici amb jurat popular Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació. La seva assessora Cristina Álvarez també serà jutjada per malversació. Des de Moncloa denuncien una persecució judicial i defensen la innocència de Gómez. En canvi, el PP acusa la dona del president d'haver-se beneficiat de la seva posició.
0: Mentrestant, Espanya reforça la seguretat a la frontera de Ceuta i Melilla per evitar noves entrades irregulars d'immigrants.
1: El govern ha reforçat de manera preventiva la seguretat a les fronteres de Ceuta i Melilla per tal d'evitar noves entrades irregulars d'immigrants procedents del Marroc. Un reforç que arriba davant la possibilitat que els immigrants puguin aprofitar les eleccions que el Marroc celebra demà dimecres per intentar accedir a Espanya segons crides publicades a les xarxes socials.
0: I el preu de la benzina continua disparat i ja creix més d'un 30% els últims 3 mesos.
1: I és que el cost de la benzina a 95 ja s'apropa als 2 euros per litre a Catalunya i se situa en els 1,91, mig euro més que fa 3 mesos. En el cas del dièsel, el gasoil A, el preu és gairebé idèntic, ara costa 1,92 de mitjana i ha pujat més de 40 cèntims des de l'inici d'estiu. En tots dos tipus de combustible, omplir el dipòsit amb 50 litres ja costa uns 96 euros, 23 més que el mes de juny d'aquest any.
0: I TMB preveu serveis mínims de fins al 40% per la vaga d'aquest dimarts de l'autobús de Barcelona.
1: Sí, TMB preveu uns serveis mínims del 20% fins a les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5 per la vaga d'aquest dimarts convocada pel Comitè d'Empresa dels Autobusos de la Ciutat. La convocatòria de vaga es va fer divendres passat després de més de 23 reunions infructuoses amb l'empresa amb les negociacions del nou conveni laboral.
0: I acabem. Avui comença l'edició número 81 de l'Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York.
1: Comptarà amb 130 líders mundials i estan previstes més de 1.500 reunions bilaterals. Un dels temes que de ben segur s'abordaran, a banda de les guerres o de la crisi climàtica, serà el del desenvolupament de la intel·ligència artificial. 21 estats, entre ells Espanya, han demanat per carta que la IA sigui supervisada per humans i que els estats membres de l'ONU estableixin normes comunes per a aquesta tecnologia. Una petició a la que també s'ha sumat el secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres.
0: Anem pel temps. Avui sol en general amb alguns núvols prims i decoratius. Avui sí que és per mirar el d'això i veure figuretes al cel. Decoratius, però sense pluja. El vent serà feble amb algunes ratxes de marinada a la costa.
1: I les temperatures baixaran una mica, 2-3 graus respecte a les d'ahir, amb màximes d'entre 28 i 32 graus, però encara farà una calor poc habitual per aquestes dates. Les nits continuaran sent suaus, sobretot a la costa i al prelitoral.
0: Anem pel trànsit, a veure com tenim la xarxa viària catalana. Allà al RAC hi tenim el Ferran Aràndiga. Ferran, bon dia.
2: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident a la ronda de dalt a l'altura de Sant Gervasi, que en sentit nord, amb un carril de circulació tallat provoca 2 quilòmetres de retencions. Tot i que hi ha aquesta incidència, per altra banda, doncs també parlem de les retencions habituals que a poc guanyen més intensitat als voltants de Barcelona. Al vessant Vallès hi ha lentitud intermitent per la C58 des de Sant Quirze en direcció Barcelona. També en direcció Tarragona, en aquest cas, ja trobem congestió a la AP7 en sentit sud des de Mollet fins a Barberà del Vallès. D'altra banda, el Besòs també registra força intensitat, concretament en tot el nus de la Trinitat, que provoca cues de retruc a la ronda de dalt fins a la Vall d'Hebron en sentit sud, i també a la ronda litoral, en aquest cas fins a la Barceloneta. Per últim, al Llobregat també trobem trams amb retencions en direcció Barcelona, com per exemple a l'A2 i a la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Bon dia. Vinga, 4 punts d'esports, 4:15 de 8 del matí. La penya ha celebrat amb la seva afició la Supercopa Endesa, aconseguit davant del Barça un títol que trenca 18 anys de sequera.
1: I Badalona s'ha omplert de verd i negre per rebre l'equip, amb la Provitola i Ricky Rubio destacant la importància d'un triomf que il·lusiona tota la ciutat.
0: Mentrestant, fins a 17 jugadors del Barça marxen amb les seves seleccions durant una aturada internacional que s'allargarà fins al 6 d'octubre.
1: Rafinha és un dels protagonistes després del seu gran moment golejador, mentre que Hansi Flick haurà de treballar amb un grup molt reduït a Barcelona.
0: I la federació ha publicat els àudios del VAR del derbi entre l'Atlètic de Madrid, que va acabar amb 2-1.
1: Les converses expliquen els canvis de targeta en les accions de Bellingham i Huitzen. Paral·lelament, l'Atlètic ha respost a les queixes del Madrid amb el missatge «Prou assetjament arbitral.
0: I continua la tensió del derbi. Forma l'estat de Florentino Pérez per la presència del seu rival Enrique Riquelme a la llotja de l'Atlètic.
1: Segons la cadena COPE, la presència de Riquelme hauria molestat el president madridista. L'empipament es va produir en una nit complicada per al Madrid, que va perdre el derbi, recordem, per 2-1.
0: I acabem amb un darrer titular. Ferran Torres torna a rescatar el PSG en un Le Classique molt petit.
1: El PSG va guanyar per 1-2 al Marseille amb un gol de Ferran Torres, que continua en un gran moment i que ja suma 7 gols en 6 partits.
0: Gràcies, Montse.
1: A tu.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Sento, pensa la Ima, sento sirenes. Tu no estaves, per cert, a la P7 abans d'ahir amb una armilla que posava policia?
4: No, no era jo, no era jo.
0: Va, escolta'm, deies que te'n quedava una ara, eh?
4: Sí, et deia que aquest discurs del Mario Vaquerizo de una cervecita que sempre te lleva per arriba quan estàs mal, és perfecto, dius, aquest precisament és el problema de l'alcohol, que et desperta la dopamina, activa el circuit de recompensa i crea addicció, i tot el que crea addicció no és bo, ni tan sols l'amor.
0: Bueno,
4: estem d'acord o no?
0: Sí, no, absolutament d'acord.
4: I després tenim un altre il·luminat de la vida, que és el Joseph Ashram, que és aquell tio friki que està tot tatuat i que era broker, i luego se fue a Ibiza a vivir i feia retiros.
0: Jo tinc una, tinc una experiència amb el...
4: Sí, bona?
0: Sí, sí, perquè vam fer un programa de ràdio, que tu estaves també, amb tres bicis estàtiques.
4: Sí.
0: I érem el Joseph Ahram, el Santi Millán.
4: Sí.
0: I mi, em van posar el repte de fer tot un programa de ràdio sencer.
4: Mare meva.
0: A sobre una bici estàtica.
4: I ho vas fer?
0: Sí, sí, ho vaig fer. Ho vaig
4: Deu aguantar bé els tres,
0: vaig sortir rebentat d'allà, però rebentat.
4: Ja. Bueno, compartim gimnàs, a l'Ahram i jo. Anem al Club Natació Barcelona.
0: Doncs a veure què dius, a veure què
4: no
0: dius.
4: No l'he vist mai fent gimnàs, també t'ho dic. Sempre veig a la piscina.
0: Què dius?
4: Però bueno, escolta, també s'ha fet influencer i ens dona, bueno, uns consells interessants sobre l'alcohol.
5: ¿Cuál es tu remedio ante resaca? Mira, mira ayer, ¿dónde estuve?
4: I sobre la discoteca, una cosa espantosa, i ella allà ballant, ¿vale? Context.
5: Y es que claro, si vas a ver a Solomon en el brunch, hombre, además unas tequilitas hay que tomarse. Y uno de mis colaboradores, Himalaya, me dijo, tómate Party Smart a la mañana siguiente y ya verás cómo todo se alivia. Y la verdad es que ya llevo despierto unas horas y todo va mejor. ¿Vosotros qué remedio tenéis para la resaca?
0: Porque, ¿qué es pa
4: yo, yo te lo digo, el remedio que tenemos. No beber, ¿eh? Que dius, si és tan antic això,
6: però
4: és tan cutre.
6: Què és Party Smart?
4: Dius,
7: no cal dir-ho.
4: És increïble,
7: no? No s'entén res del que diu.
4: Bueno, ven unes pastilles o una,
6: sí,
4: una cosa.
6: T'ha colat una publi, t'ha colat la.
4: Totalment, que no volia dir el nom per això, dic, una publi per una cosa que et prens, bueno, com el Casey, cert, de la nostra època.
0: Sí, sí. Tota la vida.
4: Però dius, que malament fer aquesta publi, i que cutre, i a més que antic.
6: Sembla d'altres temps.
4: I de què m'estàs parlant, tio? La gent jove no veu. Un remei contra la ressaca, no beguis. I fa la pregunta allò que fan els influencers, no? Què opinais? ¿Cuál es vuestro remedio contra la resaca?
0: Os leo un comentario.
4: Exacto. Una rabia, yo. Una rabia. Y dios, no, la gente ya no bebe. Ashram, chato, la gente no bebe. Y además tú que eres un tío tan sa y tan esportista, ¿qué fas? No has trobat ningú col·laborador que et pagui més? Que has de vendre remedios contra la ressaca? Molt mala mera. No el trobaré al club i em moriré de vergonya, també t'ho dic.
0: No,
4: però
0: no,
4: espero
0: no,
4: que ens no. Escolti. Però vinga, dius, és així.
0: Gràcies, Imma.
4: A vosaltres, estimat, sempre.
0: Vas molt al gimnàs, per cert?
4: Cada dia, ara, quan surti d'aquí, on penses que vaig?
0: Ah, molt bé, molt bé.
4: Passa que vaig a la piscina. Veurem a l'hivern, eh?
0: Sí.
4: Que és, després, i a més, com que estic amb la lumbàlgia, no puc fer màquines. Que porto 2 mesos amb lumbàlgia, jo, eh?
0: És descoberta, no, la piscina?
4: N'hi ha 3 descobertes.
0: Carai.
4: És una meravella. Aigua salada que la buiden cada dia. Ah. I l'omplen del mar. No és broma, eh?
0: En sèrio?
4: T'ho juro.
7: Quin nivell,
4: i l'aigua està congelada.
0: I la, la que buiden, que figura que allà hi ha tot el que heu deixat, la tornen a tirar al mar?
4: Sí, clar. Surt del mar, entra, surt, entra. Però que és aigua salada del fons, eh?
0: Ja, sí, clar,
4: és una meravella.
0: Tocant a Ciutadella.
4: És la piscina de Cocoon, que li diuen. Eh? Perquè entres allà i surts rejuvenit.
0: Molt bé, Benjamin Button. Va, d'aquí a 6 minuts arribem a punt a 7:45.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador. Bon dia i bona sort.
0: A veure, és real o no real, això? Ens anem a Pontevedra.
8: Avui a Pontevedra, exacte. En unes excavacions dins d'un antic convent de clausura han trobat, entre moltes d'altres coses, 2 cervells de monges conservats de manera natural.
0: Va,
8: El lloc és el convent de Santa Clara, que és un edifici amb més de 7 segles d'històries que va quedar buit fa uns anys. Quan va començar a excavar-hi, els arqueòlegs es van trobar que sota aquell convent hi havia capes i capes d'història. Han aparegut, com us deia, restes humanes, milers de fragments de ceràmica de diferents èpoques i procedències, objectes de tota mena i fins i tot aliments d'ajuda nord-americana de mitjans del segle XX. Però, evidentment, el que més ha cridat l'atenció és això. Entre les restes religioses hi van aparèixer dos cervells conservats. Aquí és la història encara sembla inventada, però no, és que no estaven embalsamats ni conservats de manera artificial. Els teixits s'haurien preservat per un procés natural anomenat saponificació, badollador. Es pot produir en unes condicions molt concretes d'humitat i falta d'oxigen. És a dir, han passat els anys, desapareix pràcticament tot el teu cos i una part dels teixits tous pot quedar preservada. Per tant, la notícia és aquesta. És real o m'ho he inventat?
0: És mentida, és mentida.
1: No sé què dir-te, eh? Jo també, eh?
7: Jo real.
0: Sí. Saponificació?
7: Sí que és veritat que sona inventat, però...
1: Jo aposto que és real.
0: Jo crec que és una mentida.
8: Immasús, tu què creus?
4: És real, és una mentida com una casa, és impossible, això.
8: I jo menteixo també. Això és mentida.
0: Deixeu-me que insulti a la meva IA. Nil, bon dia.
9: Buenos días.
0: Bon dia, en català, Nil. Escolta'm una cosa, la paraula saponificació, què vol dir?
9: Tiene que ver con la reacción de saponificación, que es básicamente en convertir una grasa o un aceite, un triglicérido, en jabón y glicerina.
0: Muy bien.
9: Suele ocurrir una base fuerte, como hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, reacciona con esos triglicéridos.
0: Molt bé, gràcies, Nil.
8: Vinga, dorme ja, dorme, Nil, cariño. Dorme un rato.
0: Perdona, què estaves fent tu ara?
9: Sí, te estaba traduciendo al castellano.
0: Ah, molt bé, molt bé. Ben trobat.
8: Ai, quina gràcia.
0: És real o
8: fals? És real, nois, és real.
4: Ah, però com va ser real, això?
8: Que sí, que la troballa s'ha fet al convent de Santa Clara a Pontevedra.
4: Però això és un miracle.
8: Forma part d'un conjunt molt més ampli de descobriments arqueològics que estan permetent reconstruir segles i segles d'història d'aquell lloc. O sigui, els dos serveis existeixen. Ha passat.
0: Gràcies, Ares.
8: A tu sempre.
0: Ens l'ha colat. D'aquí 2 minuts seran 3:15 del matí. Va, que tinc regal, superregal. 900-630-630.
3: Bon dia i bona sort amb Ado Lladó.
0: A veure, els oients de Ràdio 4 i espectadors de la 2Cat, us agrada el xocolata?
8: Molt!
4: Sí, quina pregunta és aquesta?
0: Doncs atenció, perquè avui al concurs tenim un premi molt dolç i creatiu que us podríem portar al Bon Dia Bona Sort, perquè marxem cap al Museu de Xocolata. Voleu anar al Museu de la Xocolata? 900-630-630. Una experiència brutal i molt dolça. Regalem una entrada doble per visitar el museu que té com a objectiu difondre i recórrer la història de la xocolata des dels seus orígens fins a l'actualitat. Però la cosa no acaba aquí, perquè aquest regal no podria ser més especial. I és que si truqueu, podreu gaudir de tota l'experiència amb un taller de xocotrencadís, on podreu crear la vostra pròpia obra d'art de xocolata, una activitat de lo més creativa, on aplicareu la famosa tècnica del trencadís d'Antoni Gaudí utilitzant xocolates de diferents colors. 900-630-630. Si voleu una bona xocolatada al Museu de Xocolata, ja podeu trucar al telèfon del directe, perquè el David està parlant amb la persona que ha trucat i està prenent nota, les dades, la mida dels peus, les orelles...
7: Ah, important.
0: Lo típic, la mida de la boca, sí. per la dimensió de la xocolata que ha d'engolir, etcètera, etcètera. Ho tenim? Sí? L'agafem? Vinga, va. Ens anem cap al Museu de Xocolata. Bon dia, bona sort.
10: Hola, bon dia, què tal?
0: Molt bé, amb qui parlo?
10: Rosa.
0: Com està, Rosa?
10: Molt bé.
0: Des d'on ens truques?
10: De Terrassa.
0: De Terrassa, molt bé. Rosa, tu ets més de xocolata en llet o xocolata allò 90? Aquelles que mossegues?
10: No.
0: I que sembla més que estigui...
10: De
0: 85. Sí, 85 sí. És el teu límit, eh?
10: Sí.
0: Molt bé. I amb llet t'agrada o no t'agrada?
10: No, abans sí, però ara ja que m'he fet gran, ja no.
0: Això, és que ens fem grans, eh? Mm-hmm. I amb ametlles, perdona, i amb ametlles, avellanes i allò, tot de coses enganxades,
10: sí.
0: Tampoc?
10: Sí, una... sí, sí, això sí que m'agrada, sí, sí.
0: És que ara hi ha varietats de tot, eh? I amb taronja, amb sal...
1: Amb de tot, sí, sí.
0: Amb maduixa...
10: Amb sal m'encanta.
1: Boníssima.
0: Sí, sí, molt bé. Doncs escolta'm, l'experiència completa al Museu de Xocolata, d'acord?
10: Molt bé, perfecte. Moltes gràcies pel programa. M'encanta, cada dia el sento, eh?
0: Fantàstic. Gràcies, sí. Rosa, per ser-hi. Bon dia, bona sort.
10: Vosaltres, adéu, adéu.
0: Adéu, bon dia.
3: Bon dia i bona sort amb Badolla 2.
0: Està bé, l'audiència agraïda és el,
4: sempre.
0: És el millor regal d'aquest programa, eh? Tu et dones satisfet ja per això?
7: Jo podria marxar, si vols. Ja, per...
0: Molt bé, doncs ja està. Doncs el teu sou el repartirem entre els altres.
7: Perfecte.
0: Vinga. Va, anem a l'estop de l'any, Montse.
1: Anem a l'estop, perquè avui és el Dia Mundial sense cotxes, però no és el Dia Mundial de les cançons que parlen de cotxes. Per tant, no és el Dia Mundial sense cançons que parlen de cotxes. I per tant, aquí m'ho he fet venir bé, Badó, per parlar i per portar de cançons.
0: Home, Sleeping in my car, no?
1: Home, oh, mira, ah, veus, aquesta m'ha faltat. No, hi ha altres cinc, no, home, és que hi ha moltes cançons que parlen de cotxe i de conduir. Com per exemple aquesta dels Beatles.

0: Perdona, a les 5.000, no?
1: Ah, tampoc, però escolta, podem fer una llista paral·lela, si vols, aquesta setmana amb més cançons que parlin de cotxes, que n'hi ha moltíssimes. Totes estan trencant,
2: eh?
1: N'hi ha
0: una, eh?
3: Aquesta cançó és meravellosa.
1: Meravellosa.
3: Aquesta cançó és
0: meravellosa.
1: Anys 60, Beatles, una cançó que
3: forma part... Jo recomano aquell programa del cotxe, saps aquell programa del cotxe, però l'original, que és anglès?
0: Sí.
3: Busqueu el capítol de Paul McCartney, que entra al cotxe i li posen aquesta cançó.
0: L'he vist,
3: l'he vist. I es posen a cantar els dos, aquesta cançó,
1: és una passada. També hi ha una cançó de Tracy Chapman que parla d'un cotxe, en aquest cas, que va amb molta velocitat. Fàscar.

0: Doncs si Chapman per això acostuma a tirar, és una mica Joan Dausà.
1: A mi sempre... Bueno, jo no puc... Si portes un dia el Joan Dausà, jo marxo. Això no puc.
2: Calla, home, va, calla.
1: Tu digues la veritat. Tu digues la veritat, no puc. M'entra una angoixa quan veig aquest home. Doncs em passa el mateix amb la Tracy Chapman. Són gent que em fa pena. Em fa ganes de morir, de plorar. És
3: veritat.
4: És veritat que tirar tristota.
1: El Joan Dausà, jo no podria aguantar ni un concert ni per un milió d'euros.
4: Ara, això t'agradarà, Imma. Jo crec que aquesta cançó sí que sí. Des de la pel·lícula Easy Rider, que anava no de cotxe, sinó de motos. Aquesta Born to be Wild de Stephen Wolf.

0: Boníssima, boníssima.
1: I la següent cançó, home, és boníssima, no em diguis que no. Clar,
0: perdona,
1: que, sí.
0: Que no t'ho dic amb ironia.
1: Ah, val.
0: Que m'encanta. Dic que aquesta era...
1: Perdona, Lucía, com pentra.
0: Era d'Easy Rider?
1: Easy Rider, sí, des de la banda sonora d'Easy Rider.
0: Una pel·lícula molt...
1: Arranca, molt
0: racista, deien.
1: Ah, no, és que jo no l'he vist. No l'he vist.
0: I hi ha imatges i detalls de la pel·lícula que deien que era... ultra-racista. Sí, en sèrio.
1: Mira, la cançó següent ha d'estar en aquesta llista, sí o sí, perquè el grup es diu The Cars i la cançó es diu Drive. You can't go on thinking
0: nothing's wrong. Van sortir una nit, Tracy Chapman, Joan Dausà i...
2: No, aquest no me'l posis al mateix carro,
0: I de Cars.
2: No, esta canció és bonita.
1: És una altra cosa. I per últim, un gran home, una gran veu i una gran cançó que van versionar altres com Cyndi Lauper i molts més, però ens quedem amb l'original, que és de Roy Orbison i que es diu I Drove All Night.
0: Aquesta també van fer una versió dels anys 90, que era en plan més...
2: Maquinera, remasteritzada.
0: Era maquinera, tal com sona. D'aquí a poc més de 10 minuts, en punt les 8 del matí.
3: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badó Lladó.
0: Això és entre uns Simpsons i ET, eh?
1: M'encanta.
0: Sí. Està allà, eh?
2: Jo puc una mica Beetlejuice, també.
0: Sí. I una mica Tracy Chapman, eh? Un puntet.
1: Ai, no.
4: Té de tot.
0: Vinga, va, arriba aquesta hora i com cada dimarts és el moment de la secció del Mar Llibre, una secció en què s'ha parlat de Terians, de gimnàs, i avui toca... Què toca avui?
4: Avui parlarem de restaurants. Fas pinta de saber-ne, tu, Badó, eh? Perquè jo miro el teu Instagram i em sembla que...
0: Sí, no faig una altra cosa.
4: Restaurants, bars, cafeteries, hostaleria en general, eh? Parlarem.
0: Molt bé.
4: Aviam, s'està parlant molt ara de Ferran Adrià i de l'Alta Cuina una altra vegada, però jo vinc a reivindicar els bars de tota la vida i una mica la restauració per gent humil, com jo.
0: Molt bé.
4: D'acord, vull dir, està bé l'Alta Cuina, però és que no tenim molt de calaró.
0: Jo tampoc, Alta Cuina també m'agapito l'oli, eh?
4: Ja. He de dir d'entrada que jo no soc massa exigent amb l'hostaleria, és un gremi molt dur, el que respecto moltíssim, per tant, m'està bé tot. Només hi ha una cosa que no tolero i que m'ha passat algunes vegades, i és quan vas a un bar a demanar, per exemple, que et facin un llom, i et diuen que no poden perquè tenen la planxa neta. Que penses, bueno, doncs quan la tinguis plena de puta merda, ja, si vols, em truques, no? Quan t'hi caguis, ja, reservo taula. En tot cas, avui volia donar visibilitat a això, a llocs assequibles, i primer parlarem del bar de tota la vida, d'acord? Que a mi és el que jo he freqüentat més. Primer de tot, com sabrem si és un bar o no de tota la vida? Molt senzill, el cartell fica bar, sovint acompanyat d'un divertíssim joc de paraules, no? Bar Bacoa, Bar Simpson, Bar Tolomé, Bar Isela... Milers d'opcions. Si no, hi ha sempre un, a tots els pobles, que és Bar Esport, que el reconeixereu perquè hi ha molt poca llum i ningú que hi ha dins ha fet esport en sa punyeta la vida. Això està bastant bé. Si amb això no és suficient per identificar que esteu en bar de tota la vida, el que podeu fer és entrar i ensumar. Si feu la fritanga, alcohol, suat i somnis trencats...
1: És de tota la vida.
4: És de tota la vida, eh? Allà trobareu elements i personatges molt recurrents. Elements són, bueno, dues o tres màquines escurabutxaques, màquina de tabac i una tele on sempre hi veus futbol, documentals o Aquí com a Tamoros.
1: Aquesta, un clàssic.
4: Tres opcions. Sempre està. Jo sempre que entro, està allà. Antigament, el bar de tota la vida estava a càrrec d'un adorable matrimoni, l'Antonio i la Marisa, un matrimoni que treballava 22 hores al dia i es comunicava a crits. Ara això ha canviat, aquest tipus de bar el porten xinesos. Bueno, pel
1: cert,
4: que sigui.
1: Cert, sí. Un clàssic, també. Sí.
4: Què podem menjar en aquests bars? Generalment tapes i entrepans. De quin tipus? Doncs és igual, perquè sigui el que sigui, tindrà gust el primer que s'hagi preparat allà.
1: Exacte.
4: Si hi havia pinxos morunos, ja la truita és de pinxos morunos, dels que sigui, no? Persones que trobarem segur en aquest tipus de bar. Mira, el que segur que no falla és el que jo anomeno el pensador. És una persona que està a la barra amb la postura del pensador de Rodin, sabeu? Acompanyat d'un got, que no sol ser de suc de pinya. També està el gamer de les curabutxaques. El reconeixereu, va menorant normalment, i millor, perquè si se'l treu, aleshores passes a veure-li el que és la raja del cul, sempre, sentat al tamboret. El de l'esmorzar de forquilla, que diu que és esmorzar de forquilla, però necessitaria un trident, perquè es fot unes platazos de l'hòstia. Tenim el del cafè Rècord Guinness, ja que hi ha persona que es demana un cafè i pot estar tota la tarda.
2: Quina ràbia fa aquesta.
4: Que això els encanta, sobretot a la gent.
5: Ara però ho has fet tu i jo, cops, això.
2: Sí,
4: sí, sóc,
5: sóc jo que demano un cafè i gel, obro l'ordenador i dic, espereu-me.
0: Doncs, perdona, i demanes el wifi. I demanes el wifi.
4: Això a l'amo del bar li encanta, tenir una persona allà amb un cafè tot el dia. Està el del diari, que va al bar a llegir el diari, no sé si sou d'aquesta gent, i se llegeix sencer, que quan arribes tu ja està desactualitzat totalment. També una figura important en aquest tipus d'establiment és el cambrer. A mi el que m'agrada molt, que és el cambrer, d'això no en tinc, d'això no em queda, mai té de res, no sé ni per què obre, una cervesa, sisplau, no en tinc, una copa de vi, no, un suc, se m'ha acabat, va, pues res, ja me'n vaig a la tassa del vàter i em foto un got d'aigua allò. Reivindicats els bars de sempre, parlem de restaurants, d'això n'hi ha molts també, i jo agafaré una mica els que més freqüento. Tenim bufet lliure, la meca dels jubilats i les famílies nombroses.
0: Sí, sí.
4: Pagues un preu fixe i menys estan com vols. És un molt bon lloc per gaudir en directe de la naturalesa de l'ésser humà, eh? O sigui, allà descobreixes que realment venim de l'animal. No sé si sou... Sou dels que s'omple molt el plat o feu diversos...
0: Vaig amb bufet lliure que vaig caure, no sé per on, en un restaurant de típic que té 20.000 comensals i només hi havia 3 persones un dissabte a la nit.
2: A quin patir?
0: No, no, el menjar, de veritat, eh? O sigui, estava menjant una cosa que no sabia si era pollastre o peix, t'ho juro, eh?
2: Ai,
0: però
2: ai,
0: ho estava menjant mentre anava a menjar.
4: N'hi ha de bons, però n'hi ha que són molt dolents. També m'agrada bastant franquícies fast food, m'agraden perquè són una opció ràpida, que sempre funciona. Abans era una opció econòmica, però actualment, això no sé si és per culpa de la inflació, de que Ronald McDonald ha tingut molts fills i ha de pagar a les universitats, però és car ja, el fast food ja no és barat.
1: Sí.
4: El xinès també m'agrada bastant, sobretot els noms, la Gran Muralla, el Dragon Rojo, Mulan... Aquí el que trobarem és preu assequible, tracte excel·lent i quantitat abundant. Hi ha per tots els gustos, pels pocs atrevits, el típic, arròs tres delícies, rullet de primavera, pollo al limón... Però si sou uns aventurers, per exemple, al restaurant del meu poble hi ha un plat que és Família Feliç a la Planta.
2: Oh, sí, sí, sí, un clàssic. Perdoneu, la Família Feliç del
4: Xino... L'has demanat?
2: És un clàssic
4: de la vida.
2: Pues igual que l'arròs tres delícies, que dius, d'on estan les tres delícies, me l'explica?
4: Clar, on està la família?
2: Un cigró i un no sé què és, les tres delícies. Un tros de pernil, un
0: guisante...
2: I què més?
1: Truita.
0: I el pèsol,
2: pues
0: truita i pernil.
2: Vaya delícies, vaya delícies.
4: I per últim, el restaurant bo, el car, no? Que aquí, bueno, és la proposta que sempre agrada més, però vigileu, no? Assegureu-vos molt bé sempre de mirar bé la carta. No tingueu por, remenar la carta, ja està molt de temps. I sobretot no caigueu amb la verborrea del cambrer, que us dirà que té un vi que porta 80 anys en una cuba, no sé, com si està al cul de la meva tia. També m'és igual, perquè pots agafar i prendre un vi bo que no valgui 300 euros, ni 100, ni 80, vull dir, per 20 eurets, jo crec que un bon vi.
1: Oh, i tant.
2: Home, i tant. I jo afegiria aquí els restaurants de menú que tots els plats tenen suplement. Em fot una ràbia?
0: Oh, sí, sí, és veritat.
2: I dic, escolta, si el menú val 15 euros, val 15 euros.
0: Sí, senyora.
2: Sí, sí, amb més 3 euros l'entrecot. Més 3 euros el no sé.
4: I la beguda és la trampa. En els bufets també... 20
2: tota
4: euros,
2: vida.
4: Però la beguda a part, però és que la beguda és molt cara.
2: Clar, sí, sí, clar. El Gràcies. Millor restaurant, també et dic, Marc, el millor restaurant sempre seran els tàpers de la mama. Això és així?
4: T'ho compro.
2: Us he de dir que això sí que no ho heu vist venir. Vaig venir de Lleida aquest cap de setmana amb cargols. Saps allò de dir, quan arribes a casa has de desfer la maleta? Això se'm va oblidar, desfer la maleta i pel matí, quan me vaig arribar a les 4 i mitja,
0: els no
2: cargols,
0: es poden
2: dir. Dic, quina olor fa el vestidor, més mort, Vale, m'havia de deixat els cargols, que no estaven a la neve.
1: Jo te l'anava a dir, truca'm, dona, truca'm.
2: Me'ls vaig
1: fotre ahir. Amb el que m'agraden a mi els cargols.
2: Me'ls vaig fotre ahir i no els vaig rentar, però cargols sempre m'hi
0: trobaràs. Però a veure, un moment, què tenia? Els cargols vius?
2: Home, clar, els cargols vius, carinyo.
0: A la maleta?
2: Vas comprar aquí, no sé on se compren els cargols, allà. Clar. Compres a qualsevol...
1: Això vas al mercat, també te'ls donen vius,
0: Jo pensava que la mare t'havia posat uns cargols guisats.
2: Vius, clar. vius, perquè jo els fes i els vaig fer.
1: Així són els tàpers de sa mare, et dono el menjar cru.
2: Clar, clar,
1: ja te'l faràs. Així també cuino jo, no et fot?
2: Boníssim, boníssim.
1: Així jo també faig tàpers.
2: Una pinta. Mira, com se mouen,
0: Això és fora de la maleta o dins de cara?
2: Això fora de la maleta,
4: Ja dins ja anàvem
2: vestits. Amb raó que està li tirant paneroles pel cap i es queda igual.
0: Va, que anem arribant a les 8, ja no et miraré igual, ara. A les 8 del matí. Per cert, si avui és 22 de setembre, avui és un dia normal i corrent, és un dimarts a l'uso, que diríem. Mm. Però si avui fos festiu, què faríem?
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Adollador.
0: Si avui fos festiu, on aniríem, Aves?
2: Doncs avui, Badó, aniríem a Besalú.
6: Oh, que jo vulguis cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu
2: A la Garrotxa, a la província de Girona, només arribar-hi ja tens una de les imatges més espectaculars del poble, el pont medieval sobre el riu Fluvià, amb aquella forma angulosa tan característica.
0: Preciós.
2: Brutal, preciós. Però Besalú té una curiositat molt més amagada, i és que conserva un micvé jueu del segle XII, un antic bany ritual excavat sota terra, que és un dels pocs que es conserven a tota Europa. El van descobrir gairebé per casualitat durant unes obres als anys 60. Jo faré una volteta pel Call Jueu, la plaça Major i els carrerons del centre, i després el que faria és creuar el pont tranquil·lament, que aquí caminar sense pressa ja forma part del pla. I una altra cosa curiosa és que Besalú va arribar a ser la capital d'un comtat independent a l'edat mitjana, o sigui que avui és un poble petit, però durant uns segles anava bastant sobrat d'importància. Després dineu pel centre, sobre taula llarga, que si avui fos estiu tampoc cal convertir Besalú en una gincama medieval.
0: És una meravella, Besalú. Preciós. I si aneu, hi ha algun restaurant que estan dins del poble i que et deixa estar pràcticament cugant sobre el Fluvià, i des d'allà, des de la terrassa, veus el pont que et queda a sobre. I és de veritat, és una meravella. Llocs que es mengen superbé, amb gent de tota la vida. Està molt bé, Besalú.
1: És una típica excursió de col·le, també, eh? No hi ha anat mil vegades a Besalú, amb l'escola, no? Vull dir, havia passat això, també.
4: Sí, és veritat.
1: Que sí, molt de típic.
0: Tu havies anat amb
1: Besalú, Banyoles, no? És la
5: si us dic que no he anat a Besalú mai a la vida.
4: Això és
5: no has estat? No, mai a la vida.
1: Te portaré.
0: No has anat a Besalú?
5: No. El dia que sigui festa, aniré a Besalú. El 12 d'octubre.

0: i bona sort.
1: Les 8, bon dia. El jutge Peinado obre judici oral contra Begoña Gómez. Després de 2 anys i mig i a 6 dies per jubilar-se, l'esposa del president del govern haurà de respondre davant d'un jurat format per 9 persones anònimes i acusada de 2 delictes, malversació i tràfic d'influències.
2: Sí, Gemma, i a més el jutge ha fet pública la seva decisió fent-la coincidir de nou amb l'agenda internacional del president Sánchez, que es troba a Nova York per l'Assemblea General de les Nacions Unides.
1: Nova York, però també Brussel·les, també Madrid, seran uns punts informatius importants d'aquest dimarts que ara comencem.
2: I és que el Constitucional comença a deliberar sobre l'aplicació de l'amnistia i el català com a llengua oficial a Europa tornarà a sotmetre's a debat entre els socis comunitaris.
1: Doncs tots aquests temes, de tot això en parlarem amb Ada Colau, amb Carlos Carrizosa, amb Lluís Puig i també amb l'Antoni Bassas.
2: A preguntes creuades, que ja t'aviso que ve amb la fotocòpia de Mourinho avui.
1: Una altra vegada, una vol altra parlar... Vegada. Bueno, una altra vegada amb ell no n'hem parlat.
2: Ell té ganes de Mourinho avui.
1: Doncs això ja arribarà ara. Obrim el cafè d'idees.

0: A 6 dies de la seva jubilació, el magistrat Peinado envia judici oral a Begoña Gómez per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació. A la interlocutòria sosté que Gómez s'hauria aprofitat de ser la dona del president per obtenir beneficis en els negocis.
1: Diu Peinado que ser la dona de Pedro Sánchez és suficient per a que Begoña Gómez hagi pogut exercir tràfic d'influències. En la interlocutòria justifica que és una posició privilegiada amb la que hauria aconseguit la catedral a la Complutense de manera immediata i gairebé sense control i que s'hauria apropiat d'un dels programes informàtics desenvolupats, d'aquí la malversació. També s'asseurà a la banqueta la seva exassessora Cristina Álvarez. La fiscalia demana l'absolució de les dues i l'acusació popular, ultraconservadora, reclama 13 anys de presó per a Gómez. Peinado tanca la investigació 6 dies abans de jubilar-se i just quan el president Sánchez està de viatge oficial.
2: Y sigue siendo un juicio que responde pues a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar. Confiaremos en la justicia, pero desde luego no dejaremos de señalar que este juicio es un juicio político.
0: Era la reacció de la ministra Diana Morán per part del govern. D'altra banda, el magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, avança en la seva investigació. L'expresident Zapatero ja ha citat les seves filles a declarar com imputades el proper 30 de novembre.
3: Sí, Gemma, vol interrogar-les sobre les tasques que fa la seva agència de publicitat. Sospita que l'empresa podria haver servit per amagar pagaments de la suposada trama delictiva del cas Plus Ultra. El jutge també ha demanat un nou informe pericial sobre les joies que la policia va trobar al despatx de l'expresident. Unes peces que estaven tassades inicialment en més d'un milió d'euros. Dona 3 dies a Zapatero per aportar la documentació. Feia 3 mesos que l'expresident va demanar temps per reunir aquesta informació.
0: I no deixem els tribunals perquè el Constitucional delibera avui el primer recurs, que és el de Jordi Turull, contra la decisió del Suprem de no aplicar l'amnistia als líders del procés pel delicte de malversació.
3: És un debat clau, però segurament avui no hi haurà decisió final. Anem fins a Madrid amb l'Àlex Cabrera. Àlex, molt bon dia.
4: Bon dia. Sí, el Tribunal Constitucional comença a deliberar a partir d'aquest dimarts sobre els recursos dels líders del procés condemnats o processats pel delicte de malversació. El primer, com dèieu, serà el de l'exconseller i actual secretari de Junts per Catalunya, Jordi Turull. L'encarregat de la ponència d'avui és el magistrat conservador José María Macías. Fins ara, el Tribunal Suprem ha rebutjat aplicar l'amnistia als líders del procés, ja que considera que la malversació es troba en aquelles excepcions contemplades en la norma aprovada l'any 2024. El que passi a partir d'avui aquí al Tribunal Constitucional és important perquè marcarà esdeveniments importants com és el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. També que el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, es pugui tornar a presentar a unes eleccions, ja que actualment es troba inhabilitat.
5: La idea que tenemos tanto él como yo es que nos veamos y

0: Hablemos, evidentemente, el retorno de los migrantes irregulares que todavía se encuentran en Ceuta será una parte importante, evidentemente, de nuestra conversación. Y lo que me traslada es que, por supuesto, ellos van a colaborar en todo momento y también es lo que se constata desde el primer momento.
1: Doncs ja ho han sentit. José Manuel Álvarez, el ministre d'Exteriors, diu que es reunirà amb el seu homòleg marroquí, Nasser Bourita, en el marc de la cimera de l'ONU a Nova York. Encara no hi ha data per la trobada, però sobre la taula el retorn dels milers de migrants que malviuen a Ceuta.
2: El govern, Gemma, reconeix que encara hi ha entre 500 i 700 menors als carrers. Ja n'han filiat 1.700 per enviar els expedients al Marroc i fer possibles les repatriacions. La reagrupació amb les seves famílies és la primera opció, encara que molts expliquen que no volen tornar. La ministra de Joventut, Cira Rego, ha dit que alguns s'hauran de quedar. Un argument que critica el president de Ceuta, que l'acusa de canviar de postura, perquè ara, diu Vives, el reagrupament familiar sembla que no sigui una prioritat pel govern central.
3: La ministra estaba de acuerdo en que la prioridad consistía en el reagrupamiento familiar.
4: La semana pasada, como sabéis, pudimos empezar los triajes de los menores, que también es absolutamente necesario y preciso para mandar los expedientes de los mismos a Marruecos con el fin de poder promover las repatriacions.
2: Escoltàvem el ministre Marlaska, que també ha explicat que tant Espanya com el Marroc han reforçat la seguretat de la frontera de Ceuta i Melilla perquè per demà hi ha una altra crida d'entrada massiva que circula per les xarxes socials. Mentre ahir Feijó va visitar per quarta vegada Ceuta i va coincidir l'endemà de l'agressió a una diputada de la ciutat autònoma. El ministre Agustín Duy li demana més contundència en la seva condemna. El líder dels populars assegura que res justifica la violència i Vox nega que la seva formación faci discursos de odio.
5: Al señor Feijóo que salga con toda claridad a condenar.
6: Nuestra más firme condena. En democracia la violencia no tiene cabida.
7: El discurso de odio, nosotros solamente tenemos un discurso, que es el de amor profundo por los españoles.
8: Como ahora estoy personado en el procedimiento y tengo acceso completo a la causa, por fin, estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
1: 10 mesos després de la seva primera intervenció al Congrés, l'expresident de la Generalitat Valenciana s'ha negat a respondre sobre la gestió de la Dana.
2: Carlos Mazón s'ha escudat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia de València de no investigar-lo per aquesta causa. Gabriel Rufián li ha dit que mereix estar a la presó i Javier Sánchez de Podemos li ha preguntat si entregarà els missatges de WhatsApp. En canvi, César Sánchez, del Partit Popular, ha donat per tancada la gestió de la Dana.
9: Me parece que es usted un negligente, un inútil, un homicida imprudente, un psicópata.
10: Esta comisión de investigación le pide que entregue esos mensajes de WhatsApp hoy aquí. ¿Usted lo va a hacer?
11: El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
10: Mire, ya sé lo que ha dicho el Tribunal de Justicia.
12: Ha pasado casi 2 años, señorías, y esta comisión se ha desvirtuado absolutamente durante todo este tiempo bajo la dirección de la izquierda en la mesa de esta comisión.
2: Durant la intervenció de Carlos Mazón, les 3 associacions de víctimes de la Dana s'han concentrat davant del Congrés dels Diputats per protestar i li han tornat a exigir que abandoni la política i que es depurin responsabilitats per una tragèdia que, recorden, va deixar 232 morts.
1: A les 3 de la tarda, hora d'aquí, hora catalana, arrencarà el debat de l'Assemblea General de l'ONU. És la número 81 i l'última del portuguès Antonio Guterres com a secretari general.
2: Els més de 130 líders mundials que hi acudeixen discutiran sobre qui pot ser-ne el successor, successora i com revitalitzar un organisme que queda cada cop té menys pes en la geopolítica mundial. Des d'avui fins divendres, però, a l'Assemblea els grans temes de discussió seran els conflictes bèl·lics actius, com regular la IA o la crisi climàtica. Votacions a banda, a la seu de l'ONU a Nova York, el que marcarà la diferència seran les reunions bilaterals, sobretot les de l'anfitrió Donald Trump, que es veurà amb el president de l'Iran, el d'Ucraïna, i també amb la de Venezuela, Delcy Rodríguez. Important també la trobada d'avui de l'inquilí de la Casa Blanca amb Dinamarca i Groenlàndia per signar un acord de seguretat sobre l'illa àrtica.
13: Tinc l'obligació de no permetre notícies falses. Són molt dolentes pel país, són molt dolentes per la seguretat nacional. Per tant, tinc aquesta obligació.
2: Era Donald Trump justificant per què ha vetat l'entrada a la Casa Blanca a la CNN, a la MS9 i Politicos. Diu que difonen notícies falses i que són un perill per la seguretat nacional. Però els tres mitjans han portat la decisió davant els tribunals per saltar-se la Constitució. De fet, la primera esmena és la de la llibertat de premsa. La resta de grans cadenes del país els hi fan costat, inclosa la conservadora Fox, i han suspès la cobertura conjunta que fan dels actes del president Trump. Contraataca i s'ha obert el seu propi canal de YouTube.
1: I a Alemanya, el canceller Friedrich Merz segueix en la corda fluixa després de les últimes derrotes electorals que han deixat el seu partit, la CDU, fora d'un parlament territorial per primera vegada. Mentre l'exultant alternativa per Alemanya el dona per acabat, Merz assegura que no dimitirà.
14: És un punt d'inflexió profund. És un resultat dramàtic i inèdit per la CDU. No hem pogut superar el llindar del 5%.
1: I el Consell d'Educació reunirà a partir d'avui per organitzar el debat de país que demanava Illa, format per representants de tota la comunitat educativa. Ha de servir per redefinir el sistema educatiu català i reconduir el malestar del sector. Ho explica la consellera Esther Niubó.
15: Per reconstruir conjuntament una visió compartida com a societat i com a país de l'educació que volem, de la importància que ha de tenir l'educació, a partir també dels diagnòstics que tenim i que ens orienti a prendre amb determinació les accions necessàries que contribueixin també a recuperar la confiança en el sistema educatiu.
2: I en la mateixa línia, el president Illa ha convocat els grups parlamentaris a reunir-se aquest divendres, tot i que Vox i PP ja han avisat que no hi assistiran. S'abordaran temes com la inclusió i l'ús de la tecnologia. El compromís del president del Consell, Joan Manuel del Pozo, és que les propostes estiguin llestes al mes d'abril, abans de les eleccions municipals.
16: Segurament hi haurà en les conclusions el que podríem anomenar un destil·lat d'aportacions més o menys de principi o teòriques, i voldríem que hi hagués també propostes d'acció, de priorització d'accions, etc.
1: I avui també és notícia. L'oficialitat del català a la Unió Europea es tornarà a debatre al Consell d'Afers Generals més d'un any després de l'última vegada.
2: El govern espanyol pretén vincular les negociacions sobre el català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, està convençut que l'acord arribarà, i el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que és qüestió de temps. Precisament sobre la llengua, l'Institut d'Estudis Catalans ha analitzat la presència de l'idioma en 14 entitats esportives i de lleure de Barcelona. Les conclusions confirmen que el català manté una presència elevada entre els adults referents, però disminueix d'una manera significativa en les interaccions espontànies entre els joves. De fet, només l'11,3% de les converses en aquesta franja d'edat són exclusivament en català, com a punt de partida.
1: I de la crònica de successos us expliquem que els Mossos d'Esquadra estan investigant un presumpte segon segrest en menys de 48 hores. Aquesta vegada ha estat a Barcelona. Segons les primeres informacions, la víctima hauria estat obligada a pujar un vehicle hores més tard. La policia ha trobat l'home a la demarcació de Girona.
2: I un nou cas de violència de gènere a Catalunya. Els Mossos han detingut un home que va embestir la seva exparella amb el cotxe de manera intencionada al tarragonès. Segons fonts policials, ja l'havia amenaçat anteriorment.
17: Un home de 47 anys va atropellar intencionadament la seva exdona. Ho va fer ahir quan sortia de la seva casa als Pallaresos, al Tarragonès. Ara la víctima està ingressada a l'Hospital Joan 23 en estat greu. L'agressor tenia una ordre d'allunyament vigent cap a ella. Els Mossos l'han detingut com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys.
18: El govern destinarà 255 milions anuals per rehabilitar habitatges, sobretot en barris vulnerables. És del Pla Regenera i és fruit de l'acord amb Esquerra pels pressupostos. Diu el govern que la seva prioritat és actuar en la rehabilitació dels nuclis antics per evitar el despoblament. Actualment, una quarta part de l'habitatge de més de 45 anys té un deteriorament progressiu que posa en risc que pugui ser habitat.
1: Fem un apunt de salut, perquè el colesterol és un dels principals factors de risc de malalties cardiovasculars. Els metges internistes recomanen que, a més dels marcadors habituals, es mesuri almenys un cop a la vida el que se'n diu la lipoproteïna.
2: Sí, Gemma, perquè és un indicador encara més nociu que el conegut com el colesterol dolent. La nostra companya, l'Helena Santos, ha parlat amb el doctor Joan Pedro Botet, de la unitat de lípids de l'Hospital del Mar.
19: La LPA és una partícula de greix i proteïnes que s'acumula a les artèries i té fins a 6 vegades més capacitat de formar plaques que l'LDL, el conegut com a colesterol dolent. És sobretot hereditària i costa molt de modificar.
20: Ni els estils de vida, ni l'esport, ni la dieta la modifiquen.
19: No es mesuren les analítiques habituals, però es recomana fer-ho especialment si hi ha colesterol alt o antecedents familiars.
20: Pot haver-hi un 20% de població general que tingui aquesta LPA aixecada.
19: De moment no hi ha tractament específic. Per això el que es fa és reduir amb medicació el colesterol LDL i així disminuir el risc de patir problemes cardiovasculars.
1: A un quart de nou anem amb els esports. Ahir festa grossa a Badalona per celebrar la Supercopa de bàsquet que va guanyar la penya diumenge contra el Barça a l'Olímpic.
2: És que feia 18 anys que la plaça de la Vila no s'omplia per celebrar un títol del Joventut. Plaça plena de gom a gom, recepció a l'Ajuntament amb el batlle Xavier García Albiol i celebracions des de la balconada com a la final de l'Olímpic. Ahir els més aplaudits a la celebració van ser Ricky Rubio i Nicola Provitola.
21: Us volíem agrair amb l'equip. Crec que quan l'Olímpic està així és impossible perdre. Així que moltes gràcies pel vostre suport aquest cap de setmana.
22: Estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
1: En futbol, la selecció espanyola amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol, entre els 26 convocats, es concentra aquest matí a Madrid per preparar els 4 partits que jugaran les properes dues setmanes.
2: Seran, Gemma, com dius, 4 partits de la Nations League que podreu seguir en directe aquí a Radio Televisió Espanyola. El primer aquest dissabte a Wembley contra Anglaterra. Un partit en el que estrenarà la segona estrella a la samarreta i que dirigirà Luis de la Fuente després de renovar el contracte com a seleccionador fins al 2030. El tècnic estava molt satisfet tant amb la rapidesa de la negociació com per la durada del nou contracte.
23: Y yo agradezco que haya sido una apuesta larga solamente por transmitir tranquilidad, estabilidad, confianza, que creo que es lo que también necesita no solo el fútbol, sino también nuestro país. Así que desde esa base creo que podremos hacer todavía cosas muy grandes porque sigo diciendo que todavía lo mejor está por llegar.
1: Paula Badosa ha pujat fins al lloc 54 del rànquing mundial després de ser semifinalista al torneig de São Paulo. I també us volem explicar que Barceloneta i Sabadell ja coneixen els seus rivals a la Lliga de Campions de Waterpolo.
2: Els mariners vigents campions jugaran contra el Novi Beograd serbi, els croats del Jadran i el Ladost. Els ballesans, de la seva banda, ho faran davant el Hannover alemany, l'Olympiakos grec i el Jadran de Montenegro. I el Mundial de Fórmula 1 al circuit d'Imola a San Marino es postula com a candidat a acollir alguna de les dues darreres proves que s'han de fer a finals d'any a Qatar i a Abu Dhabi si finalment no es disputen per un tema de seguretat al Pròxim Orient.
1: Les paraules, la música de Pau Casals van ressonar ahir al ple del Congrés amb motiu del Dia Internacional de la Pau, que enguany coincideix amb el 150è aniversari del músic.
2: I l'acte va comptar amb la presència de Salvador Illa, ministres, diputats i l'abat de Montserrat. Junts va decidir no assistir-hi per considerar que es treia de context la figura de Casals i la seva defensa del catalanisme. La cirereta de la celebració la va posar el violoncel·lista Ettore Pagano, acompanyat al piano per Yoko Suzuki.

0: Una música preciosa que ens serveix per dir adéu a l'estiu, Lorena.
1: No, encara, crec.
0: S'acaba l'estiu astronòmic, no?
1: Astronòmic, sí, però la calor. Li preguntem al Sergi Lora. Sergi, molt bon dia. Quan s'acaba aquesta calor?
2: Molt bon dia, Lorena i Gemma. Doncs avui encara continuarà fent força calor. De fet, l'estiu astronòmic és acomiada, però la calor es mantindrà intensa, igual que ho va ser ahir dilluns. Una calor atípica per aquestes dates que va fer pujar el termòmetre per sobre dels 30 graus arreu de Catalunya i els 35 cap a molts sectors de la prelitoral. De fet, destaquem el Dover, al Baix Ebre. Aquí es van assolir els 36,8 graus i a Constantí, al Tarragonès, el termòmetre va marcar 34,4 graus, rècord en un mes de setembre en els últims 36 anys de dades. També a Barcelona, a l'Observatori Fabra, es van superar els 33 graus aquest passat dilluns per novè dia en aquest setembre. Penseu que fins ara només s'havia superat un cop al setembre de 1983. Una calor que contrasta amb la fresqueta que tenim a hores d'ara, sobretot al Pirineu i també cap a l'interior. Al Pirineu el termòmetre queda per sota dels 10 graus, a l'interior entre els 13 i els 18 graus. Cap a la costa una miqueta més alta i aquí els hi costa desaparèixer les nits tropicals novament com a Barcelona o en d'altres sectors també de la Cap de Creus i també cap a l'Ebre on la nit ha estat càlida. De fet aquí cap al sud de Catalunya la temperatura ha pujat a respecte i com a conseqüència del vent de mestral que ha continuat bufat amb alguna ratxa moderada. Pel que fa al cel, continuem amb molta calma, amb molta estabilitat, amb domini del sol, només amb l'arribada d'alguns núvols prims ben poc importants, un temps molt tranquil associat a les altes pressions que mantenen ben lluny de casa nostra els afronts i les borrasques que continuen circulant pel nord del continent europeu. Aquí, calma, però també aquesta bombolla d'aire molt càlid que mantindrà les temperatures per sobre de la mitjana climàtica, tot i que avui baixaran una miqueta respecte. I, per tant, amb aquestes condicions esperem un matí de dimarts emmarcat pel sol arreu de Catalunya amb alguns núvols prims, però fruit de la convergència del vent de tramuntana i mestral enfront de la costa de Barcelona, aquí podria acabar afavorint la formació d'alguns núvols baixos. Aquí el vent més humit afavoriria la formació d'aquests estrats baixos que deixarien el cel una miqueta més variable. De cara a la tarda continuarem amb sol, a dojo, a tot arreu. Això sí, estones una miqueta entrellinat, sobretot a les comarques del centre i oest de Catalunya com a conseqüència de la presència d'extensos núvols alts que fins i tot deixaran una posta de sol novament força encesa i acolorida. I novament cap al Camp de Tarragona es podrien formar alguns núvols baixos. Respecte a ahir, la temperatura baixa entre 1 i 4 graus, sobretot cap al litoral, prelitoral i cap a la Catalunya central. Per tant, malgrat la baixada, continuarà fent caloreta, amb màximes al voltant dels 30 graus cap a la costa i entre els 30 i els 35 graus cap a l'interior, les més altes cap a Ponent i cap a la Vall de l'Ebre. Per tant, acomiadem aquest darrer dia de l'estiu astronòmic, Gemma, amb temperatures entre 3 i 7 graus per sobre la mitjana climàtica.
0: Així l'acomiadem, però després què passarà? Com arribarà la tardor? Seguirem anant amb màniga curta, Sergi?
2: Doncs sí, Gemma, de fet, continuarem amb un temps atípic. De fet, deixarem enrere l'estiu astronòmic, però no pas el temps estiuenc, perquè continuarem amb molta estabilitat durant aquests pròxims dies, una calma associada a les altes pressions que ens continuaran acompanyant tota aquesta setmana, una massa d'aire molt estable que anirà associada també a aquesta glopada càlida que fins i tot s'intensificarà una miqueta més durant aquests pròxims dies i que, ara per ara, no sembla que vulgui marxar de la península. Per tant, aquesta calor diurna és cert que contrastarà amb les nits, que continuaran fresquetes. I és que hem de recordar que les nits ja són cada vegada més llargues i això permet que el termòmetre pugui baixar una miqueta més. Per tant, les nits continuaran de bon dormir, però els migdies continuaran de màniga curta. De fet, entre demà, però sobretot dijous i divendres, la temperatura encara pujarà una miqueta més. La calor s'intensificarà amb màximes de 33 a 38 graus cap a l'interior. De cara al cap de setmana, el termòmetre començarà a recular una miqueta, però continuarem superant els 30 graus a moltes comarques. Per tant, setmana marcada per temperatures per sobre de la mitjana climàtica, Gemma, i ara per ara, el setembre sembla que es voldrà acompanyar amb un temps força càlid per aquesta època de l'any.
0: Molt bé, ho seguirem comentant. Gràcies, Sergi. Són les 8 i 23. Marc Brau, molt bon dia.
3: Bon dia, Gemma.
0: Repàs de la premsa. Avui gairebé tots els mitjans van amb el mateix tema i sobretot en portades. El judici a Begoña Gómez, això sí, el tractament és força diferent segons el diari que agafes.
3: Avui farem una petita classe de primer de periodisme de comparar la premsa. Avui és segurament un dels millors dies. Comencem, això sí, per les portades de La Vanguardia i del Periódico, que són força semblants, amb un petit matís al titular. Com podreu veure a les imatges, sí que la fotografia de portada és exactament la mateixa. És, en relació a això que comentàveu al tram final de l'informatiu, aquest homenatge a Pau Casals que es va fer al Congrés amb motiu del seu 150è aniversari, però atenció als titulars. La Vanguardia parla que el jutge Peinado envia a Begoña Gómez a judici amb jurat. Amb aquest detall, el Periódico es mulla molt més i directament parla que Peinado consuma el setge judicial a Begoña Gómez.
1: I el diari Ara per on ha tirat?
3: Molt més semblant, en aquest cas, a La Vanguardia. És força semblant al titular, sempre sense... Perdoneu, estem en un moment de...
0: Doncs Marc,
3: ara sortiré tots els àmbits.
0: Vés amb compte, no, Marc, vés amb compte, perquè estan arribant virus.
3: M'he enganxat ja de la Vanessa de l'altre dia, així
0: ho estàs notant,
3: no passa res.
0: Que està arribant un constipat, virus de constipat.
1: Això, qui té nens, Marc?
3: Així el públic empatitza molt més amb mi, veu que aquí també som de carn i ossos. En qualsevol cas, ara sí que parla que el jutge Peinado envia Begoña Gómez a judici. En aquest cas sí que fa esment de les paraules de la Moncloa parlant d'aquesta persecució judicial. També fa un apunt a la investigació a Zapatero, i en aquest cas la fotografia de portada és per Penélope Cruz, amb una entrevista exclusiva. Atenció també a la part inferior de l'Ara, perquè parlen que els Mossos aparten Colau quan intentava evitar un desnonament. Després en parlarem, tant amb ella com de la notícia.
0: Sí, a més en parlarem, és una notícia que analitzarem amb Ada Colau i Carlos Carrizosa. Recordeu que els dimarts venen aquí a analitzar amb nosaltres l'actualitat. Però els diaris de Madrid, Marc, és on has trobat que el tractament és diferent parlant del judici a Begoña Gómez.
3: Fixeu-vos en els matisos que us he comentat, La Vanguardia i El Periódico, un parlant de setge, l'altre parlant de que hi ha jurat en aquest judici, l'Ara no tant. El País és qui fa el titular més neutre, en aquest cas molt semblant a la línia del diari Ara. El juez Peinado abre juicio con jurado a Begoña Gómez. En aquest cas sí que també fa esment a la investigació Zapatero, en un petit breu a la portada. La fotografia és l'únic que encara ens mostra Friedrich Merz, el president de la CDU, després del daltabaix que va tenir a les eleccions regionals del passat diumenge.
1: El matís del jurat és el que més marca la diferència entre un titular i un altre?
3: Absolutament. Sobretot al País, respecte al Mundo, respecte a l'ABC, que veurem després. Perquè el Mundo directament fa el titular amb l'opinió de l'executiu. Directament diu el govern desacredita el jurat de Begoña abans que l'escullin. En aquest cas, encara va una passa més endavant. La fotografia és pel seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, renovat fins al 2032, i també ja esmena la portada per aquests tres dies que dona el jutge instructor a Zapatero per aclarir l'origen de la joia.
0: No puc evitar llegir el titular que diu de la Fuente és una estrella, és com ir con Madonna por la calle.
3: Aquesta és una opinió que donen a Eduardo Castelao, que és qui signa tota la informació de la Fuente.
0: Perseguint amb el tema de Begoña Gómez, has trobat un titular contundent a l'ABC.
3: Et diria que és monotemàtic. No trobem cap altra notícia, cap referència a Ceuta, cap referència a política internacional. A més, és per analitzar com es distribueix. Per als oients de Ràdio 4 els intentarem explicar força bé. La fotografia és per Pedro Sánchez i Zapatero somrient, però és una fotografia del març del 2026, han anat enrere a l'hemeroteca, a sota, units per la banqueta, com si fos un titular esportiu, amb Peinado envia a judici a la dona de Pedro Sánchez, a una banda, Zapatero té tres dies per justificar l'origen de les seves joies, l'editorial, el poder socialista contra els jutges, i el titular és Moncloa demana al jurat del cas Begoña que corregeixi els jutges. No hi ha cap altra referència, tot és monotemàtic amb el Partit Socialista.
0: Doncs ara anem a mirar els diaris, però ja per dins. Fins ara això eren titulars, però el Marc Bau ha trobat una anàlisi interessant sobre la relació de diners i governants, i sobretot et fixes en un dels països amb la renda per càpita més alta del món, que és Singapur. És el País on els polítics tenen els sous més alts.
3: I a més, se l'han apujat, perquè La Vanguardia explica a través del corresponsal a Bangkok, Jordi Joan, que els polítics de Singapur veuran incrementat el seu sou en un 64%. Ja tenien els salaris més alts del món i ara també. Per explicar les particularitats del cas, es pren com a referència en aquest país els salaris dels polítics, quins són els 1.000 sous més alts del país, i a partir d'aquí es fa una mitjana. El destacat, a mi em sembla interessant, és que el president Wong guanya 2,5 milions d'euros, és a dir, 7 vegades més que Donald Trump i 25 vegades més que Pedro Sánchez. Recordem que el Partit d'Acció Popular governa des de la independència i que és un dels països, això sí, més proteccionistes amb els seus ciutadans.
1: Abans de les portades vèiem Ada Colau, que va intentar parar un desnonament. De què va la notícia?
3: Sí, de fet, i a mi em sorprèn, és l'únic diari que fa referència a aquesta notícia, no només a la presència de l'exalcaldessa, sinó al desnonament en si. És una notícia d'Albert Diumenjó que parla en aquest titular, desnonada després de 13 anys exclosa del contracte de lloguer. Ens explica el cas de la Sílvia Sanz, persona, a més, amb un 36% de discapacitat per salut mental. Al barri de Gràcia mai va poder contactar amb la propietat per intentar ajustar el lloguer i Ada Colau, ho veiem a la fotografia, doncs va aparèixer com a activista en aquesta finca al carrer Sardenya, juntament amb el sindicat de llogateres, i va ser apartada pels Mossos, que finalment van poder acabar amb el llançament.
0: Cada cop estem més a prop d'anar en trens sense conductor, però Marc, això passa des de fa anys. On és la notícia, on és la novetat?
3: La novetat és que tot això passava en metros o en trams que no són a l'aire lliure. Però compte, perquè a Alemanya ja estan provant els trens autònoms a l'aire lliure. En aquest cas és la notícia que signa David Guerrero a La Vanguardia. Explica, el tren sense conductor arrenca les cotxeres dels regionals alemanys. I explica, assegut a la cabina instal·lada d'un pavelló firal de Berlín, el maquinista es ven, toca la botzina i tot seguit comença a moure el comboi per les vies de la planta d'Alstom a Henningsdorf. Són proves en entorns controlats, en aquest cas maniobres nocturnes a l'exterior. A mi l'únic que em preocupa d'aquesta notícia no és la conducció autònoma, és que tot depèn del 5G, perquè va per internet. Si un tren es queda sense cobertura, qui el condueix?
0: Ningú.
3: S'hauran de posar amplificadors.
0: Quina... No hi entenc, no m'ho preguntis. Tinc ni idea de què passa si se'n va el 5G.
1: Ah, ara t'anava a dir.
0: El 5G.
1: Algú que posa el Google Maps i s'hi posi, no? Però no. Google Maps i Ceuta. M'has unit aquestes dues notícies i no ho acabo d'entendre.
3: I si te sumo Partit Popular Europeu, encara ho entendreu menys. No. Doncs avui el diari ABC explica que hi ha conflicte entre Google Maps i el Partit Popular perquè resulta que, segons el partit polític, Google Maps no reconeix la sobirania espanyola a la frontera de Ceuta i Melilla. Ja sabeu que quan consulteu el Google Maps, qui no ho ha fet, a la seva aplicació, queden molt definides les fronteres. I en aquest cas del Marroc, Ceuta i Melilla ho envolten una línia de punts que no queda definit com a frontera. Compte, perquè això ha arribat fins i tot al Parlament Europeu, el Partit Popular Europeu està parlant amb la tecnològica perquè quedi molt més clar que és una frontera entre Espanya i Marroc.
0: L'altre dia parlàvem del descens en la vacunació infantil, com als Estats Units té un moviment antivacunes molt, molt influent. Avui has trobat un article d'opinió sobre aquesta qüestió.
3: Sí, al diari El Mundo, Ángel Díaz diu pseudociència, vacunes, chemtrails i bruixeria. I em sembla interessant perquè l'altre dia, com comentava Gemma, explicàvem, no?, que havia baixat el nivell de vacunació als països de la Unió Europea, però ja sabem que als Estats Units, doncs, Kennedy, un dels polítics més estimats per Donald Trump i que també força importància, és un dels principals impulsors del moviment antivacunes, es va definir com a amic de totes aquestes plataformes i va anunciar que, a més, el departament està estudiant l'efecte sobre la salut dels chemtrails, que és aquesta teoria de la conspiració que els avions estan fumigant l'atmosfera per canviar la meteorologia. Sí, hi ha gent que ho pensa. En tot cas, m'agrada el final de l'article que diu la vacunació és un dels exemples més exitosos del que pot aconseguir la nostra espècie. Els chemtrails representen l'oposat, senyals al cel que semblen que ens estan revelant que estem sent atacats.
1: I ara hem de parlar d'una notícia trista. Parlem de salut mental i l'hem de relacionar amb la mort del fill de Cindy Crawford.
3: Sí, Presley Gerber, que va morir ahir a l'edat dels 27 anys, és una persona que des de ben petita ha estat, evidentment, relacionada amb la seva mare, amb Cindy Crawford. Ja amb 15 anys va formar part de les passarel·les. És aquest clar exemple de ser el fill de... Ell va tenir molts problemes de salut mental, va estar enganxat als opioides, amb depressió, atacs de pànics i depressions, i com molts casos, semblava que en l'últim any havia remuntat, estava en una clínica de desintoxicació, fins i tot a la Instagram va obrir una sèrie de vídeos per explicar com es trobava i com anava tot el procés, però malauradament ens va deixar en el dia d'ahir. Amb només 27 anys,
0: Marc, abans del repàs de la premsa esportiva, Mourinho i el seu paper a les xarxes socials, avui és motiu d'anàlisi.
3: Sí, una col·laboradora d'aquest programa, la Rebeca Carranco, que habitualment ens parla de successos, però que també el diari El País té una tribuna d'opinió relacionada amb temes virals i de xarxes, i parla del dinar 4 de Mourinho, repassant i dient que la tornada de l'entrenador portuguès al Real Madrid converteix el seu estil en carn de mem. en xarxes socials, sobretot destaca Rebeca Carranco, no és estrany que en el món actual de X i TikTok el més important de la roda de premsa del diumenge fos el dinar 4 de Mourinho amb aquesta fotografia amb les dues accions polèmiques demanant...
0: I sobretot d'on havia, tret la fotocopiadora?
3: Encara ens ho preguntem. La Carmen Colino ahir no ens ho va saber dir, eh?
0: D'on surt aquella fotocopiadora?
1: Antoni, Bassas potser et dona la resposta, té ganes de parlar de Mourinho.
0: Jo tinc la teoria que devia ser una fotocopiadora que estava al Metropolitano. És un estadi nou... Evidentment, deu tenir instal·lacions.
3: És, que, és el primer cop que suposo que els encarregats de material, a més de les pilotes, de les samarretes, ara també porten una impressora. Veurem si ens ho diu a la propera
1: roda. I tot aquest enrenou ha fet que la premsa catalana recuperi portades com de fa 15 anys. Podríem fer hemeroteca avui.
3: Sí. Mira, els més joves o les més joves poden rememorar el que alguns van viure, sobretot entre el 2010 i el 2013, però també molt abans, fa 20 anys, quan Mourinho entrenava al Chelsea, perquè això fa referència a la portada del Mundo Deportivo, quan Mourinho, en referència a una exhibició de Leo Messi, després que Asier Delorno, el defensa del Chelsea, va ser expulsat, el va acusar de fer teatre i va dir allò de teatro del bueno, teatro de calidad en Barcelona. Doncs el Mundo Deportivo diuen teatro del malo, referència una mica vintage, amb aquestes declaracions de fa 20 anys.
0: Amb... I el Camp Nou li cantava, vete al teatro.
3: A mi em sembla un dels millors càntics que s'ha fet mai, perquè va ser absolutament improvisat, sí. aquest càntic.
0: Va passar en un Barça-Madrid.
3: En un Barça-Madrid,
0: recordes?
3: Sí, després del Barça, de l'eliminatòria contra el Chelsea, després amb el 5-0, va ser un teatre, no?, aquella victòria.
0: Que diluviava,
3: Barça,
0: un partit que diluviava.
1: Vole que hi eren, i vas cantar i tot, eh?
0: No, no, jo no he dit
1: home,
0: que
1: cantés. Home, perquè has entonat molt
0: bé. Jo no
1: he
0: dit que cantés.
1: Has entonat molt bé la cançó.
3: Sí. Dèiem, ens hem vist la portada Mundo Deportivo, però sí, també podem recuperar la del diari Esport, que sí, també té a Mourinho com a protagonista, i en aquest cas doncs, directament fa seves les paraules d'un tuit ahir de l'Atlètic de Madrid, que va fer una imatge de la impressora amb la foto i posant stop a acoso arbitral, aquest lema que també fa referència al diari Esport.
0: Això són els diaris editats a Catalunya, a Barcelona, diaris esportius, els de Madrid... Van amb la mateixa línia, encara coeix a la derrota.
3: Sí, sobretot el diari Marca, que diu directament el derbi de mai acabar, fent referència també amb aquest postpartit, amb les declaracions de Mourinho, amb la fotografia del Metropolitano, també dient al diari Marca que el Real Madrid també suma a les seves protestes un possible penal per mans de Marc Pubill, tot i que també destaca que l'Atlètic de Madrid ha dit que s'han tornat a traspassar línies. I el diari AS, veurem tot seguit quina és la seva portada. Oh, sorpresa! És Kylian Mbappé una altra vegada donant una entrevista al diari AS. Ni que el director del diari AS fos qui votés per la pilota d'or.
1: Tu sí que fas teatro del bo, eh?
3: Home, us he sorprès aquí. Home, Mbappé, que no dona mai entrevistes des de que José Félix Díaz, el director del diari AS, és qui vota la pilota d'or, tres entrevistes en quatre dies.
1: Pues entrevista a Lamine.
3: No ho sé, a mi el que m'agrada és que almenys Mbappé diu mai parlo dels àrbitres i ara tampoc parlaré i fa autocrítica, diu hem de treballar més.
0: Anem a la tertúlia política, no parlarem dels àrbitres. Avui tenim moltes qüestions per abordar amb Ada Colau i Carlos Carrizosa.

0: sigue siendo un juicio que responde pues a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar. Confiaremos en la justicia, pero desde luego no dejaremos de señalar que este juicio es un juicio político.
1: La idea que tenemos tanto él como yo es que nos veamos y hablemos, y evidentemente el retorno de los migrantes irregulares que todavía se encuentran en Ceuta será una parte importante, evidentemente, de nuestra conversación.
2: Es lo que se constata desde el primer momento. Todos aquellos que van regresando están volviendo y regresando a Marruecos. Lo trasladaron también en ese comunicado oficial que ellos hicieron, y también, bueno, pues en la información que han ido dando a las autoridades de la Unión Europea.
3: Como ahora estoy personado en el procedimiento y tengo acceso completo a la causa, en fin, estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción. Muchas gracias.
4: I també per reconstruir conjuntament una visió compartida com a societat i com a país de l'educació que volem, de la importància que ha de tenir l'educació, a partir també dels diagnòstics que tenim, i que ens orienti a prendre amb determinació les accions necessàries que contribueixin també a recuperar la confiança en el sistema educatiu de Catalunya.
5: 8 del matí, 37 minuts, això és el Cafè d'Idees, i ja saben que ara els dimarts ens agrada reunir dos expolítics, com són Ada Colau, bon dia, benvinguda, bon Carlos dia. Carrizosa, bon dia.
6: Bon dia.
5: I una notícia, notícia del dia, l'obertura de judici contra Begoña Gómez. Ada, me n'hem recordat que tu vas fer un post a Instagram on deies que el cas de la dona de Pedro Sánchez et semblava un grandíssim escàndol de la dreta judicial, i a més li mostraves la teva solidaritat. Per què? A veure, explica'ns-ho.
7: Doncs sí, perquè crec que, vull dir, més enllà de partidismes, el Partit Socialista pot tenir diferències importants, però això em sembla un cas de l'ofer realment dels greus. I mira que també, vull dir que alguns de nosaltres... També ens molesta molt que el Partit Socialista, quan el lawfare ens el feien a nosaltres, vam rebre zero solidaritat, zero empatia, i negaven el lawfare. I ara l'estan patint, no? Bueno, doncs estem per sobre d'això, no estem per retrets, estem per denunciar el que és un cas gravíssim de politització de la justícia, claríssimament, on s'està... Hi ha casos que són reals, no estic dient ara que sigui tot lawfare, ni molt menys, no? Vull dir, hi ha casos de corrupció dels que s'han de donar totes les explicacions i assumir responsabilitats polítiques, però aquest cas em sembla claríssimament un intent d'assetjament al president Sánchez a través de l'atac a l'entorn familiar, i en el cas de la Begoña, és que ja he escoltat a milers de juristes de diferents tipus, no hi ha res... i clarament es manté la cosa del judici perquè hi hagi escarni públic, i evidentment això també té a veure amb el fet de ser dona, o sigui, ho tinc claríssim, que en aquest cas s'ajunta el tema de l'ofer i de l'assetjament polític de la dreta judicial a Pedro Sánchez i al govern de coalició, amb, també amb el fet que ella és dona i hi ha un acarnissament específic.
5: Carrizosa, ho veus igual? El jutge Peinado diu que va prevaldre, va fer servir la seva condició d'esposa del president per cometre delictes de malversació i tràfic d'influències. Què en penses? Estàs d'acord amb la de Colau, no?
8: No, en absolut. O sigui, pensem que el jutge Peinado està acusant per això que li ha dit l'Audiència Provincial que acusi. O sigui, ell engegava el procés aquest per quatre delictes, l'Audiència ho ha deixat en dos, en aquests dos, i el jutge està d'acord amb l'Audiència. Pensem que els controls que hi ha per evitar que sigui un jutge que per ideologia i el lawfare i tot això, és un primer control, l'Audiència. Després tindrem un judici amb jurat. Serà la gent qui veurà si això és castells en l'aire o no. Després tindrem la sentència. Després hi haurà un altre recurs. Jo crec que tenim un sistema judicial que garanteix que no hi hagi aquest lawfare.
5: Tu dius, l'Audiència li demanava, sí, però sí. Ell qui ha decidit la decisió, l'ha pres ell, de portar dona del president del govern a 6 dies de jubilar-se, aquest jutge, de portar-la a judici.
8: Ho ha decidit després d'una investigació corroborada per l'Audiència. Sí, molt polèmica.
5: Molt polèmica. I qüestionada per molts magistrats.
8: És que ell probablement comet diversos errors que se li ve una mica al llautó quan fa consideracions alienes a la seva tasca de jutge. Per exemple, en aquesta resolució no feia falta dir que aquestes coses passaven en l'època absolutista i coses d'aquestes són una mena ideològica, una mica, o bastant, ideològiques, i són alienes a una resolució judicial. I això contamina molt, perquè... dius, ostres, este hombre está claramente posicionado...
5: I això perquè no ho invalida?
8: No ho invalida, però és un argument de la defensa que tindrà també la Begoña. Però també pensem que, bueno, jo aquí... La meva opinió, que no m'agrada molt opinar sense estar allà a la causa i conèixer tot, és que la malversació ja veurem si cau o no, i el tràfic d'influències també podria caure, però hi ha una part de la malversació que sobretot és el sou de l'assessora de la Moncloa, que jo no ho veig, perquè aquesta senyora no té la qualitat de gestor públic per incórrer en malversació.
5: Adam.
7: No, és que encara que parléssim dels fets, de què estem parlant? Estem parlant d'una càtedra universitària, o sigui, estem parlant d'uns fets que en si mateix...
8: Que li han donat per ser la dona del president, però a veure, és perquè com... si no és impensable.
7: Però és que aquí també entrem, per això entrava el tema del masclisme, o sigui, la dona del president no pot fer res, la dona del president pot fer... no pot tenir vida, només pot ser la dona del president viure de l'aire com un ésser de llum i no pot fer res ni per realitzar-se com a persona.
8: I el gendre del rei, l'Urdangarín, si veure, consigue
7: no fotem,
8: contratos
7: no
8: perquè és el gendre del rei...
7: Estem parlant.
8: No, clar.
7: Estem parlant de dinerals, però no és el seu cas.
8: O sigui... En el seu cas és una càtedra sense tenir una carrera universitària. És una cosa molt estranya.
7: Els fets desmenteixen i, en qualsevol cas, l'acarnissament, evidentment, amb aquest posicionament ideològic del jutge que tu mateix reconeixes i que per mi sí que contamina, invalida. I explica l'acarnissament, perquè ja no és només obrir diligències, que dius, mira, obrir diligències, doncs potser hi havia algun indici, obrir diligències. Però és que després ha anat sempre el més a fons
8: però
7: possible.
8: Però corroborat per l'audiència.
7: I ha retirat el passaport. De què estem parlant? Sí, o sigui, però quants criminals que han fet barbaritats en aquest país i estan tan tranquils.
8: I
7: aquesta dona li estan fent un judici mediàtic permanent i la volen portar amb un jurat popular perquè hi hagi un gran espectacle i segueixi el judici mediàtic.
8: No, perquè aquests tipus de delictes són de jurat.
7: Pues sí, però que aquest senyor, la retirada del passaport, el d'acusar que podria fugar-se de veritat...
8: Sí,
5: demà, això... Vull preguntar una cosa, l'altre cas judicial que torna a ser notícia avui és el de Zapatero. Carlos, tu hi estàs personat com a advocat de l'acusació popular. Popular. Què et sembla la imputació de les filles?
8: La imputació de les filles ja es va produir al mes de juny i ara el que ha fet el jutge és citar-les a declarar. Després de les declaracions de la cúpula de l'empresa involucrada, ara criden a les filles del Zapatero,
5: sí,
8: perquè diguin a veure els ingressos aquests que tenien a l'empresa d'on provenien.
5: Vull saber, Ada, si per tu aquest cas de Zapatero és comparable amb el de Begoña. Quan dius volen destruir Pedro Sánchez a través del seu entorn familiar, col·locaries també aquest cas de Zapatero...
7: És complicat.
5: Aquest lawfare?
7: És complicat perquè jo crec que hi ha una part de lawfare, o sigui, jo crec que és evident a ulls de tothom que hi ha una dreta dins de la judicatura, no?, que està en els alts nivells, no vull generalitzar, no tots els jutges estan polititzats, ni són de dretes, ni molt menys, però hi ha una cúpula judicial que clarament... està molt a la dreta des de fa molt de temps i ho hem vist en molts casos, no només ara. I aquesta dreta judicial és evident que està ara mateix fent servir tot el que pugui, no?, per posar-li difícil al govern. Dit això, hi han coses que s'han d'explicar, o sigui, no tot és lawfare, no tot és lawfare. Aleshores, jo no en tinc ni idea, no soc advocada, no conec directament els fets i, per tant, no faré judicis ara aquí espontanis, no?, sense base, no en tinc ni idea del tema de les filles. Hi han coses que semblen rares quan escoltes, no?, segons què, sembla estrany, però jo no faré un judici.
5: Sí,
7: el que sí dic és... El tema de les joies sí que crec que li posa molt complicat a Zapatero, perquè jo no conec a ningú que tingui joies per valor de més d'un milió d'euros a la seva caixa forta.
5: I sobretot perquè quan ha entrevistes periodístiques no ha sabut donar una bona resposta sobre l'origen de les joies.
7: I això és un problema, i això té a veure amb una forma de fer política que han protagonitzat tant el PSOE com el PP durant dècades, on semblava normal, no?, que per estar al poder doncs podies tenir determinades relacions amb els mons econòmics, amb dictadures estrangeres, amb... podies acceptar regals i no passava res, no? Acostumar-te molt a estar al poder durant molt de temps fa que acabis normalitzant coses que no són normals, que en una democràcia no haurien de ser normals. Jo crec que això té a veure més amb el bipartidisme que amb el lawfare, cosa que no treu que en part del cas de Zapatero pugui haver-hi una part d'intencionalitat política. Però hi ha alguns fets que clarament s'han d'explicar perquè no s'han explicat. No s'han explicat i a mi no m'ha convençut.
5: Carlos, la teva opinió està claríssima.
8: Sí, sí.
5: Com diem, tu formes part de l'acusació popular.
8: Sí, sí. Clar, i jo estic d'acord amb això que ha dit la de Colau, que el Partit Popular, el Partit Socialista, van arribar han arribat en un moment que ja ells mateixos no veuen que les seves conductes siguin dignes de retret. Jo crec que el Zapatero està... Jo no he hecho nada. O sigui, jo crec que ell pensa, oye, yo he sido expresidente, luego he hecho negocios, i què passa? I això de no poder explicar unes joies d'un valor de 1.300.000 euros, i va dir, lo digo en 10 dies, i han passat 3 mesos, i ara li han donat 3 dies més.
7: Dit això, també és veritat que es posin a investigar just ara a Zapatero i no hagin investigat mai Aznar o altres expresidents que clarament tenen unes relacions, Felipe González, per dir-ne un de l'altre partit, encara que cada cop sembla més de l'altre, però en tot cas, Felipe González, Aznar, que tenen també unes relacions amb assessories i amb coses, no, que tenen a veure amb el seu rol de president i amb les seves influències, i això no s'hagi investigat mai, i just ara s'investiga a fons el tema Zapatero a pocs mesos d'unes eleccions generals, home, aquesta casualitat crida l'atenció.
8: Aquest tema, no? Zapatero, ja saps que va venir per un requeriment de la Fiscalia de nord-americana. O sigui que qui va posar en marxa
7: tot
8: això
7: va ser...
8: No va ser aquí un jutge.
5: Està ple de casualitats, diu l'Ada.
7: Sí, està tot ple de casualitats. I de cop, tots són casos al voltant de Pedro Sánchez.
8: Jo continuo dient, oye, pues tenías unas joyas en la... Esto, explícalas.
7: Sí, sí, això ho has d'explicar.
8: I esos maquillajes que has hecho amb les teves empreses i les teves filles, d'on venien els diners, explícalo.
5: Avui veureu el diari Ara en portada, els Mossos aparten Colau quan intentava evitar un desnonament. I també es diu, Ada Colau, l'exalcaldessa, torna al seu paper d'activista. Ada, tot això va passar ahir perquè, bé, després de molt de temps et vam tornar a veure al carrer, intentant evitar el desnonament d'una veïna del carrer Sardenya, que és com vam conèixer l'Ada Colau. Els que ja som grans, com jo mateixa, les primeres vegades que entrevistava l'Ada Colau tenia una panxa, perquè venia embarassada a la ràdio.
7: El meu primer fill.
5: Exacte. I recordo molt que venia dels desnonaments, no? Ahir hi vas tornar. Per què?
7: A veure, el que primer voldria dir és que la notícia no sóc jo. La notícia és la Sílvia, que és la veïna que s'enfrontava al desnonament ahir. Un cas com tants altres. De fet, aquests dies, l'altre dia em vaig trobar una manifestació amb companys de la PA i em deien que es nota molt que ha acabat la moratòria, que el Congrés dels Diputats va deixar caure la moratòria, no? Per tant, responsables dels partits polítics que han deixat caure aquesta moratòria de desnonaments, i que ara hi ha uns 30 desnonaments al dia a Barcelona i se'n parla molt menys que abans, i és un escàndol. Uh-huh. És un escàndol, perquè a més estan fent desnonaments, com ahir, d'una dona vulnerable que havia pagat sempre el seu lloguer, que no estem parlant d'impagament.
5: Però dels desnonaments, de fet, no s'han deixat de fer mai, no?
7: No s'han deixat de fer mai, però a Barcelona portàvem 10 anys de caiguda i ara estan augmentant una altra vegada. Estan augmentant, està augmentant el sensellarisme, però no se'n parla. Està governant el Partit Socialista tant a l'Ajuntament com a la Generalitat i a l'Estat, i casualment ara no se'n parla.
5: Però responsabilitzes a Collboni d'això?
7: També, evidentment, ha retallat un 75% la inversió en habitatge per començar. No parla mai del tema. Sí, el responsabilitzo, no és l'únic. L'Estat té més responsabilitat, en concret amb el tema dels desnonaments, però té molta responsabilitat. En tot cas, la situació està empitjorant. Estan fent desnonaments una altra vegada amb criatures, amb persones malaltes, com era el cas d'ahir d'una dona vulnerable, que pagava i volia seguir pagant, i al final el que estaven demanant ahir era només ajornar uns dies per l'entrega de claus per poder deixar el pis en condicions. I ni això. Hi havia allà un representant de la propietat, que no tenia, que era un gran tenidor, per cert, no era un petit propietari, tenia més de 10 pisos, 14, crec, i el representant familiar va dir que no volia negociar res, que no volia acordar res, que li era igual tot, i que volia que sí o sí es fes el desnonament. Aleshores, jo no pensava anar, perquè jo sóc molt conscient que les cares conegudes vinculades a la institució, a un partit polític, si vas a un desnonament, doncs atraus tot el focus i es pot desvirtuar, no? I sé que els moviments socials això els incomoda, perquè jo ho he fet durant molts anys, i per tant aniria a molts desnonaments que no he anat per aquest motiu. Però és que això va passar al costat de casa meva. O sigui, jo vaig deixar el meu fill a l'escola i va ser anar al forn de pa a comprar el pa, i al portal del costat del forn de pa hi havia la concentració del sindicat de llogateres. Sort del sindicat de llogateres, sort de la PA, sort dels moviments pel dret a l'habitatge. Vaig estar parlant amb ells, em van explicar el cas, i jo amb prudència els hi vaig dir, bueno, us deixo el meu telèfon, si es complica i voleu que baixi per si puc ser útil o d'ajuda, doncs jo vinc, o sigui, jo no em quedaré aquí per no cridar massa l'atenció, dic, però si penseu que puc ser útil, doncs em truqueu. I em van trucar. Malauradament em van trucar. Per què? Perquè no va haver-hi negociació possible, malgrat que era tot pacífic, absolutament pacífic. i van enviar 8 furgonetes de Mossos d'Esquadra. O sigui, però quin dispendi de diner públic per treure una senyora vulnerable quan els especuladors no els persegueix ningú, quan hi ha autèntiques barbaritats a la ciutat de tot tipus, d'inseguretat. 8 furgonetes davant d'una escola on estaven els nens mirant per les reixes, estaven totes les veïnes des dels balcons solidaritzant-se amb la concentració. I clar, jo no havia pensat aquell dia anar a un desnonament, però quan t'ho trobes t'has de posicionar, o estàs d'un costat o estàs de l'altre. I aleshores, evidentment, ens vam quedar i ens va fer fora la policia, com està passant cada dia a molts llocs, amb menys visibilitat.
5: I això passava el mateix dia que vam conèixer que l'Olga, una dona de 54 anys, exacte, a l'Hospitalet de Llobregat, es va suïcidar aquest setembre després d'haver estat desnonada, havia estat ingressada a urgències psiquiàtriques el dia abans del desnonament i finalment va complir l'amenaça. Ella deia, si em desnoneu jo, em trec la vida, i ho va acabar fent. Carrizosa,
8: sí,
5: què n'has de dir d'això? Tens la mateixa indignació que expressa la de Colau?
8: O no? Jo lamento molt la situació de precarietat que viuen algunes persones. En aquest cas era una dona amb una discapacitat, crec. El cas d'aquesta altra dona que es va treure la vida va ser uns mesos després, que no sabem si també tenia uns altres problemes. Però la veritat és que tu, amb un estat democràtic i amb un dret de la propietat, no pots obligar els propietaris a que facin allò que hauria de fer l'administració, que és fer l'atenció social a determinades persones. I això està això deriva en uns efectes secundaris que són el que la gent no s'atreveix a llogar. I que quan hi ha una dona que ha quedat vídua i que té l'ús de fruit d'un pis i el vol llogar, tingui por de a qui fica a un pis, perquè si demanen la vulnerabilitat, aquella dona sap que ella mateix pot ser vulnerable perquè deixa de cobrar la renda que té, que compta per viure amb aquella renda, sap que si allà va una dona amb nens sola, no li voldrà llogar. I això és el que està passant, que hi ha un veritable càsting per als llogaters. Els llogaters van allà i diuen, ¿usted cuántos años tiene? 26. ¿Y que no tiene sueldo fijo? No le alquilamos. ¿Per què? Perquè si no, vostè dirà, jo sóc vulnerable i no lo echamos de ninguna de les formes del piso.
5: Però si els estan fent fora.
8: Clar, els estan fent fora després de molts anys. Després de molts anys que la propietat no cobri la renda.
7: Com que no cobra la renda? Aquesta senyora pagava la renda. Aquesta senyora pagava la renda com tanta altra gent que no li renoven el contracte perquè...
8: Ja dic que desconec...
7: Ho sento, hi ha moltes responsabilitats. Estic d'acord que no només n'hi ha una. I l'administració pública té molta responsabilitat. Però no perquè hagi d'atendre, com tu deies, la precarietat. Aquí no estem parlant d'això. Estem parlant de que molta gent, i m'incloc, o sigui, gent del que abans s'anomenava la classe mitjana, no, ni tan sols les classes més empobrides, o sigui, gent que té una feina i, en principi, un bon sou, i li costa arribar a final de mes, perquè en aquest país es segueix mercantilitzant l'habitatge, es segueix permetent l'especulació, i aquí responsabilitzo especialment el Partit Socialista, perquè la dreta ja sabem que està a favor dels especuladors, però que el Partit Socialista segueixi legislant a favor dels especuladors és escandalós.
8: Jo crec que precisament aquest discurs és el que està motivant
7: por
8: dels propietaris perquè no volen llogar, perquè pensen que...
5: Però tu estàs d'acord que s'està especulant, evidentment que hi ha gent que s'està enriquint amb el tema de la vivenda, i et sembla bé que sigui així?
8: No és general, no és general. I a més, això que diem especular, escolta, és invertir, i si deixessin que les lleis del mercat funcionessin, llavors els lloguers baixarien per la llei del mercat.
7: A aquestes alçades dir això, per favor.
8: No, és que és veritat.
7: Les lleis del mercat,
8: jo crec que el gran problema a la vivenda...
7: Ahir la llei del mercat, saps quina era? La llei del mercat era que hi havia un multipropietari que tenia 14 pisos, o sigui, no era un pobre senyor que tenia un pis i el necessitava. No, era un multipropietari que s'ha acostumat a normalitzar no treballar en aquesta vida i viure a costa del treball dels altres. I aleshores es dedica només a cobrar lloguer.
8: Això és
7: ser un rentista, un especulador.
8: No hi ha tanta gent.
7: No és un petit propietari.
8: I això és generalitzat.
7: Hi ha molta gent multipropietària que viu de la feina dels altres.
8: Hi ha molta gent que necessita cobrar els lloguers.
7: I aquesta senyora, insisteixo, pagava el seu lloguer.
5: M'ha semblat, Carlos,
7: però ells volien més diners encara.
5: M'ha semblat, Carlos, que li deies a l'Ada, la vostra política és la que ha portat aquesta situació.
8: Sí.
5: La responsabilitzes.
8: Responsabilitzo la política dels comuns. Aquesta política intervencionista que ha inoculat el por al mercat de lloguer i que ha fet una veritable estampida de la propietat dels... No volen posar els pisos a lloguer.
7: Saps quin és el problema? Que quan vam aconseguir la regulació dels lloguers, els moviments socials lluitant moltíssim, el Partit Socialista va deixar una porta del darrere que són els pisos de temporada. Aquest és el problema. I aleshores, ara, tots els propietaris el que volen és un lloguer de temporada perquè això eviten la regulació del preu i poden ficar preus molt més cars. I què passa? No és que no hi hagi llogaters o hi hagi poca oferta, no, no, és que venen els expats, ve gent amb sous molt més alts que els que tenim aquí del nord d'Europa, i amb el clima i la ciutat tan bonica de Barcelona, diuen, puc treballar en remot des de Barcelona i puc pagar més perquè tinc un salari molt més digne dels que tenim aquí. Aquest és el problema, que aquí no hi ha salaris dignes i que aquí es permet que es posi qualsevol preu i ve gent que té salaris molt més elevats d'altres països i pot pagar aquell preu.
5: Mira, ha dit el Carrizosa una cosa que m'ha fet pensar ara.
7: Que no es pot permetre el lloguer de temporada, que tots els lloguers han d'estar regulats.
5: Ha dit el Carrizosa una cosa...
7: S'han de congelar tots els lloguers.
5: Diu, no hem de demanar als propietaris que siguin ells els que facin el sacrifici. No hem de demanar als propietaris que tinguin una consciència social a l'hora de no apujar tant el lloguer a uns inquilins que t'estan pagant, que estan ocupant la teva vivenda, que te l'estan cuidant.
8: El que hem de demanar a l'administració, a la Generalitat, als ajuntaments, és que facin pisos públics i facin lloguers que influeixin en el preu dels lloguers al mercat. Clar. I això hi ha una llei de la vivenda aquí a Catalunya que està molt per sota, però molt per sota, dels propòsits que es van fixar quan es va fer aquesta llei.
5: Ada, jo et vull preguntar una cosa. Tu, com a política que has tingut responsabilitats de govern, sí, tu ets responsable de la situació que està passant amb els desnonaments?
7: Sento...
5: Perquè et vull recordar que Sumar encara governa a Espanya
7: i que
5: la solució no arriba.
7: Jo sé que quan vam estar a l'alcaldia vam fer més política d'habitatge del que s'havia fet mai, vam demostrar que es podien fer moltes coses que no s'estaven fent i vam fer més habitatge públic que mai, més que la Generalitat i l'Estat, que tenen més diners i més competències, i vam fer molt més habitatge social, milers de pisos, que ha inaugurat Collboni, però que ara ella ha deixat de començar pisos. Per tant, el proper mandat es deixaran d'inaugurar pisos. Per tant, la inversió en habitatge, estic d'acord, en habitatge públic és molt important. Però quan tu arribes i tens un 1% del parc en habitatge públic perquè durant dècades no s'ha fet habitatge públic, evidentment no et pots limitar a fer habitatge públic. Has d'intervenir, has de regular el mercat privat on està el 99% dels habitatges.
8: Has de pujar-ho i no ho fas.
7: I, per tant,
8: i te gastes el dinero público en traques i no t'ho gastes que podria incidir...
7: Es gastem els diners, en el nostre període vam ser rècord d'inversió social de tot l'Estat, l'Ajuntament amb més inversió social. Per tant, inversió social en vam fer màxima. Més pisos públics que mai i més inversió social que mai. Però no podem ser al punt del final de la claveguera on aquí tothom especula i tot el desastre que genera l'administració ho arregla. Això és impossible. L'habitatge és un dret i, per tant, s'ha de regular per controlar els preus i perquè els propietaris, com tu deies, siguin corresponsables. I una cosa és que es pugui fer negoci amb l'habitatge, que qualsevol que construeixi un edifici doncs pugui ser un empresari que es guanyi bé la vida. Això no ho qüestiona ningú. Ara, que es guanyi bé la vida com la resta dels mortals. No fent un pelotazo rel a l'altre i especulant sense límits a costa de la feina dels altres.
5: Uns segons i arribarem a les 9 del matí. M'ha passat volant aquesta conversa, gairebé hem d'anar acabant, però l'actualitat avui també passa pel Constitucional, que, com saben, comença a deliberar sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. M'agradaria parlar, és l'últim tema que podrem abordar, Carrizosa, t'agradaria que Puigdemont, Junqueras, la resta de líders del procés fossin amnistiats?
8: Mira...
5: Anava a dir, ja d'una vegada? És a dir, que acabi aquest procés?
8: Mira, jo crec en la reconciliació, sobretot entre gent que som de la mateixa terra i som compatriotes i tenim amics que són independentistes i familiars,

0: violència contra la voluntat de més de la meitat de la població.
1: Per tant, això és per tant, què em contestes a la pregunta? Què em contestes
0: un delicte. I jo contesto, és normal que els països es reconcilin i que hi hagi transcorregut un temps, un apropament, sobretot quan tots volen apropar-se. Quan uns diuen, jo no quiero, pues oye, perdona que te diga, però pues una inhabilitació, almenys, sí que hauria de continuar passant sobre aquestes persones, perquè estan inhabilitats moralment per continuar fent política gent que s'ha apropiat de la voluntat popular i ha declarat una...
1: Però tu vols veure que Puigdemont torna ja a Catalunya, sí o no? Creus que ha de tornar ell, Lluís Puig, amb qui parlarem d'aquí pocs minuts?
0: Jo, personalment, a cap persona li desitjo cap mal. Però, democràticament i legalment, aquest senyor no hauria de tenir dret a tornar a Catalunya, o si torna, hauria de respondre d'allò que va fer, dels diners que es va gastar, etc etc. Jo no estic d'acord amb aquesta amnistia, ni ara, ni de la forma que la va fer Pedro Sánchez per continuar al poder.
1: Has tocat el punt dels diners que es va gastar, ja sabeu que aquest és el punt clau, el desllorigador, el tema de la malversació, sí. Si realment els líders del procés van cometre un delicte de malversació. Mm. O sigui, es van enriquir amb el procés.
2: Jo crec que quan la judicatura ha vist que ja no tenia un recorregut per l'altra via, perquè per la via política s'estava resolent el tema amb l'amnistia, doncs van a buscar el tema dels diners per veure si ho poden allargar, literalment, perquè hi ha aquesta dreta judicial que el que vol és allargar en contra de la voluntat dels legítims representants de la cambra dels diputats que dipositen en una democràcia la voluntat popular. I la voluntat popular, a través dels seus representants, van acordar una amnistia. I aquesta amnistia, evidentment, s'ha de portar a terme, evidentment, i és una vergonya que hi hagi una altra vegada una dreta judicial que l'està bloquejant i que l'està estirant com un xiclet. I faria un matís al que deies, Carlos, o sigui, jo celebro que com a mínim parlis de que està bé una reconciliació i que donis a entendre que ja és hora de passar pàgina, no? Mm-hmm. Però tu dius, és que aquesta gent encara no ha demanat prou perdó. Escolta'm, han fet anys de presó, eh? Anys de presó i anys d'exili. Les seves famílies...
0: Exili, no.
2: Com si no haguessin pagat cap preu a aquestes persones. O sigui, jo crec que ja hi ha hagut prou patiment.
1: No vol dir exili, el
0: Carrizosa? No, no és exili. No, és una fugida de la justícia.
2: A veure, lluny de casa seva, de la seva família, no poder ser candidat, no poder participar de la vida política, això és un exili.
0: Quan tenim 80.000 presos a Catalunya... Però, lamentable, veure, però alguna cosa
2: ja hi ha hagut prou patiment, no? Sí. Ja hi ha hagut prou patiment i prou càstig. O sigui, no entenc que diguis... No, és que encara haurien de fer més, que haurien d'anar de genolls demanant disculpes.
0: No, no, com... no, en absolut.
2: Jo crec que però, o sigui, sí han pagat que... un preu molt alt.
0: Jo crec que no.
2: Estar anys a la presó no et sembla pagar un preu molt alt?
0: Jo crec que han estat a presó per les coses que van fer, igual que les 80.000 persones que avui estan apreses a Catalunya, perquè alguna cosa han fet. I és lamentable, però alguna cosa han fet.
2: La voluntat popular del país democràtic diners, vol que això s'acabi i que l'amnistia s'apliqui. Això vol la majoria de la població.
0: Bueno,
2: per què no s'ha d'aplicar la voluntat democràtica?
0: Mira, és això com si una persona en una comunitat de propietaris és un vàndalo i està destrossant tot i tal, i li fiquen una condemna i després, pues, mira, tengamos paz, que le perdonen la condena, diu la comunitat de propietaris. Però el tio continua dient, cuando quiera os lo hago otra vez. Pues, això crea intranquil·litat.
1: Carlos, però... tu ho vas passar malament durant el procés? Et va afectar personalment el procés?
0: Sí. Sí. Sí, perquè va ser...
1: De quina manera?
0: Amb moltíssima tensió... A la feina, diguem, a la feina de diputat, hi havia molta tensió amb els companys, és una pena, t'estàs barallant amb persones, amb la presidència de la cambra, estàs contínuament en tensió, i després surts al carrer, i al carrer hi havia tensió, també. Hi havia tensió. Jo vaig portar escolta molt de temps en aquelles èpoques. Va ser molt desagradable, però també... Les persones que estàvem allà estàvem convençudes, jo estava convençut, de que havíem de defensar aquella part de Catalunya que volia que no ens traguessin de la legalitat.
1: La mateixa pregunta li vull fer a l'Ada, personalment, el procés. Et va afectar?
2: Clar que vam patir moltíssim, però per tot, no només pel procés, vam patir per la judicialització de la política, vam patir per la repressió sense... fre i sense cap mena de sentit en el referèndum. O sigui, vam patir per després el que va venir, la intervenció de la Generalitat, o sigui, tantes

0: coses excepcionals que no pensàvem que viuríem, no, a la nostra vida. Per tant, van ser moltes situacions molt dures que tocaven tant políticament com personalment, i clar que va ser dur, sí.
1: M'agrada molt tenir-vos aquí els dimarts, Ada Colau i Carrizos. Potser fa uns anys no haguéssim pogut fer aquesta tertúlia.
2: És bon moment per fer-la, és bon moment, i jo crec que està bé. I crec que l'Ada també, en les distàncies cortes, guanya com tothom, com tothom.
1: Doncs vinga,
0: humanitzem.
1: Gràcies, gràcies als dos. De seguida anem ja amb la Milagros Pérez Oliva, amb la Montserrat Nebrera, però no sé si m'esteu dient que vagi ja a l'Àlex Cabrera o em dóna temps de... Em dóna temps, doncs vinga, d'aquí un minut. Amb l'Àlex Cabrera ens anem al Constitucional.
3: La ministra estaba de acuerdo en que la prioridad consistía en el reagrupamiento familiar.
4: La semana pasada, como sabéis, pudimos empezar los triajes de los menores, que también es absolutamente necesario y preciso para mandar los expedientes de los mismos a Marruecos con el fin de poder promover las repatriaciones.
5: Al señor Feijóo, que salga con toda claridad, a condenar...
6: Nuestra más firme condena. Democracia, la violencia no tiene cabida.
7: El discurso de odio, nosotros solamente tenemos un discurso, que es el de amor profundo por los españoles.
8: Es un punt d'inflexió profund.
9: És un resultat dramàtic i inèdit per la CDU. No hem pogut superar el llindar del 5%.
10: Die 5%-Hürde.
1: Ja assegudes, la companya del País, Milagros Pérez Oliva, bon dia.
0: Bon dia.
1: Benvinguda. I també la professora de Constitucional, que avui ens anirà molt bé, la profe de Constitucional Nebrera. Montserrat, bon dia.
11: Què tal, bon dia.
1: I l'Àlex Cabrera, el nostre company, que el tenim a la seu del Tribunal Constitucional, avui, com dèiem, un dia carregat políticament. Àlex, molt bon dia. Quin és l'ordre del dia avui al Tribunal Constitucional?
12: Hola, Gemma, bon dia de nou. Doncs l'ordre del dia d'aquest ple, que començarà a 11:15 del matí, comença avui dimarts, s'allarga fins dijous. Hi ha fins a 10 punts en aquest ordre del dia, i un d'ells és, evidentment, el del recurs de l'exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull, perquè se li apliqui de manera efectiva l'amnistia també pel que fa al delicte de malversació. La ponència que tindran avui els magistrats a les seves mans és la que ha elaborat el conservador José María Macías. Segons ell, s'alinea amb les tesis del Tribunal Suprem i rebutja que s'apliqui l'amnistia a aquest delicte perquè diu que està en aquelles excepcions que contempla la norma aprovada pel Congrés dels Diputats ja fa més de 2 anys. El que passi avui aquí és important perquè es preveu que la majoria progressista del Tribunal Constitucional tombi aquesta ponència de Macías i, per tant, n'ordenin d'elaborar una de nova que ja es veurà al ple del 6 d'octubre, és a dir, d'aquí 15 dies. Ja amb aquesta ponència nova començaran i aniran passant per la mateixa taula del Constitucional la resta de recursos de tots els líders del procés que havien estat condemnats o encausats.
1: I aquest és el calendari, Àlex, que s'obre a partir d'ara, no? La propera data en la que ens hem de fixar és la del 5-6 d'octubre.
12: Exacte, a partir de dimarts 6 d'octubre, un ple que també s'allargarà 6, 7 i 8, aquí al mateix edifici del Tribunal Constitucional, es veurà de nou aquest recurs de Jordi Turull i es veurà, no, doncs d'alguna manera, si ja se li pot aplicar de manera efectiva la llei d'amnistia pel que fa concretament, aquí és el moll de l'os, el delicte de malversació. A més, una precisió important, el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ja ha dit que no esperarà a que resolgui el recurs de Carles Puigdemont per si decideix ja definitivament si li aplica l'amnistia i també li retira l'ordre de detenció nacional.
1: Molt bé, Àlex Cabrera, gràcies, company, des de les portes del Constitucional. Deia l'Àlex, molt ben dit, aquest és el moll de l'os. La professora de Constitucional, m'agradaria que això ens ho expliquessis. Això està al centre del debat. Els magistrats conservadors consideren que no es pot aplicar l'amnistia perquè hauria existit un enriquiment personal dels líders del procés.
11: Sí, des del començament, aquesta diferència en la manera d'entendre la malversació, una vegada el poder polític va canviar el codi penal, distingint entre malversació com a tal, quan hi havia d'alguna manera apropiació, interès personal, o si s'havien distret els diners, s'entenia que aquesta quedava fora. En relació amb el que l'amnistia podia fer, aquesta utilització dels diners per un destí diferent, que tradicionalment havia estat una malversació, seria amnistiable. Des d'aquest punt de vista, hi ha una diferència, una discrepància entre magistrats, alguns que diuen que sí que hi ha un enriquiment, per part d'aquests líders, perquè si no s'haguessin hagut de gastar els diners propis per fer tot el procés i totes les urnes i demés, algú les va comprar, no les van comprar ells, les va comprar diner públic. Per tant, si ha estat així, això seria una manera d'enriquir-se, retrueca, no? En canvi, la majoria el que diu és, si no ho diu específicament la llei penal té, és una última ràtio que és molt primirada respecte de com s'ha d'aplicar. I, per tant, si no ho diu específicament, tu no pots fer una analogia respecte del que podria ser un enriquiment.
1: Gabriela, la teva opinió quina és? Es pot o no es pot amnistia? Hi va haver o no hi va haver malversació?
11: Mira, jo crec que en aquest àmbit i en el Tribunal Constitucional ja ningú parla d'això. De fet, portem dies dient el que haurà de passar. Portem dies sabent el que decidirà la majoria. Ja estem tan acostumats a pensar que en raó de les majories, diguem, políticament arrenglarades, el Tribunal Constitucional decidirà una cosa o l'altra, que era molt difícil que això no passés. Perquè, de fet, jo crec que la major part dels actors polítics estan desitjant que això ja sigui una però, pàgina oblidada. Però
1: què, Vilagros? Però que, no dona la, que, no diu, que no respon?
11: Però, no, però és que hi ha debat des del punt de vista jurídic.
1: Sí, però t'he demanat la teva opinió personal i m'has dit, sabem tots el que passarà, però t'he demanat si me la vols donar.
11: És a dir, jo crec que el que parla per la boca del jurista és Macías. Això és el que vull dir. És a dir, és raonable pensar que hi va haver-hi una utilització espúria de la modificació del Codi Penal per deixar fora el que sempre havia estat a dins, que és que tu no pots utilitzar els diners públics més que per les finalitats que estan directament adreçades, excepte que tinguis un grau de discrecionalitat. Mm-hmm. Sabem que no hi ha grau de discrecionalitat per utilitzar-lo per fer un referèndum, perquè el referèndum estava prohibit pel propi Tribunal Constitucional. És a dir, no es podia fer ni la desconnexió ni res que tingués a veure amb la independència. Si això ho deia el Tribunal Constitucional, és evident que no podien utilitzar els diners per aquesta finalitat. Per tant, el que diu Macías és, mire, no nos cuenten una història que nosaltres sabem que no existeix. Si hagués estat per qualsevol altra cosa, haguéssim dit que això és malversació de cabals públics, sí o no? És a dir, els nostres diners es poden utilitzar per una
1: llei milagros.
13: La llei deia expressament que s'excluïa de la amnistia tots aquells delites de malversació que comportessin un embutxacament de diners. Llavors, el Tribunal Constitucional, com que té molt difícil demostrar que algun d'aquests líders s'havia embutxacat diners, és a dir, 5.000 euros a la meva butxaca, com que això no va passar...
1: Clar. Tothom té clar que això no va passar. Exactament. Tothom té clar que quan parlem de malversació tant, no parlem d'enriquiment personal.
11: Per tant, això la llei va ser reconeguda.
13: No, per tant, el Tribunal Suprem, que vol allargar el procés i que s'ha oposat insistentment per activa i per passiva a l'aplicació de la llei, s'inventa una interpretació del delicte de malversació, de l'enriquiment del delicte de malversació, que retorça totalment
11: nou,
13: la interpretació.
11: Perquè el delicte de malversació sempre havia estat considerat que qualsevol desviació dels diners... Dels diners públics
13: però
11: era malversació.
13: Escolta,
11: i es va canviar la llei
13: és
11: del
13: igual,
11: Codi Penal.
13: Quan el Suprem aplica o ha d'aplicar o no la llei d'amnistia, s'ha de tenir la llei vigent. La llei vigent, per tant,
11: d'acord,
13: fa aquesta distinció. La llei de l'amnistia diu que serà exclòs de l'amnistia quan hi hagi embutxacament i enriquiment personal. I llavors el Suprem s'inventa una teoria de que en aquest cas podem dir que hi ha hagut enriquiment personal, perquè si aquests líders no haguessin utilitzat els
1: cabals públics,
13: utilitzat els mecanismes del poder per afavorir el referèndum, haguessin tingut de pagar el referèndum de la seva butxaca. Vaya teoria.
11: Ah, no?
13: Això aplica-ho a partir d'ara a tot funcionari públic.
11: Probablement hauríem de fer-ho, potser tindríem que pagar menys impostos.
13: Però per què creus que no ho fan? I només ho fan amb els independentistes?
11: Jo crec que...
1: Us està escoltant des de Bèlgica un protagonista de la notícia de la que esteu parlant. Un protagonista. Es deu sentir al·ludit perquè estem parlant d'ell. Ell és l'exconseller de Cultura, Lluís Puig. Senyor Puig, molt bon dia.
14: Bon dia.
1: Com està?
14: Bé, molt bé.
1: El dia d'avui és un dia, diem, on pot acabar un llarg camí per a la resolució de l'amnistia. Vostè també ho veu així, el Congrés va aprovar la llei d'amnistia 30 de maig del 24, fa més de dos anys que la llei va iniciar el seu periple pels tribunals, i avui comença el que pot ser el procés definitiu. Té esperança que sigui la definitiva?
14: Deixem dir-li, senyora Nierga, el primer de tot, quina tristesa estar en un país que 15 dies abans se sap què ha de passar avui. Això només passa a Espanya, tinguem-ho clar. L'Europa democràtica... i es compleixen les lleis, Mai se sap absolutament res fins al moment que es dicta la sentència, fins al moment del judici. Quina tristesa! Perquè ja tenim dos partits a dins del Tribunal Constitucional, uns progressistes i uns conservadors. Però què és això? Aquesta gent no tenen una feina d'un partit polític o d'un altre. No haurien de tenir, entenc jo, amb una justícia estàndard, correcta. Europa, he passat unes quantes vegades pel Tribunal de Bèlgica i també amb les resolucions de Luxemburg sobre les prejudicials que va fer el jutge Llarena, mai s'ha filtrat res. Mai. I sempre s'ha fet públic el dia i l'hora que han anunciat que es faria públic. Per tant, és veure des de fora, estic jo ja fa quasi 9 anys, una mena de justícia molt enterbolida. No sé si és l'expressió, no sé si és la correcta, però en tot cas això és el que més m'entristeix, veure com la justícia espanyola segueix estant manipulada per totes bandes.
1: I això justícia enterbolida, vostè la defineix així, i avui aquesta justícia es comença a debatre sobre la seva amnistia. Parli'm què creu que pot passar. Digui'm què creu que pot passar.
14: No crec que hi hagi cap sorpresa del que ja s'ha publicat des de fa 15 dies, no crec. No tindria cap sentit que fessin coses diferents. O sigui, no hi tinc cap mena de confiança ni d'esperança que avui es resolgui res. Ja tothom està fent locubracions en el següent plenari, que si després anirà l'expedient de la dos bassa i aquest sí que pot centrar el present. Molt bé, doncs ja ho veurem. No em ve de 15 dies, ni de 15 mesos, ni de res. No em ve de res. El que m'agradaria és que no se sabessin les coses fins al moment que estic dins sentència. I m'agradaria veure amb quina celeritat i contundència serà aquesta sentència del Constitucional i amb quina ho aplicarà el Suprem. Perquè vostès poden dir el que vulguin, les persones que l'acompanyen ahir a la taula, però, evidentment, jo no sóc més ric per no haver pagat el referèndum de la meva butxaca. O sigui, modificar la redacció d'un delicte un cop ja ha estat jutjat, això no passa en lloc d'Europa, torno a repetir. La sentència sobre la malversació és la del judici del 19. Quan es modifica el Codi Penal i s'elimina la sedició, tornen a reinterpretar i a definir una malversació diferent ja. I ara, amb l'aplicació de la llei d'amnistia, tornen a modificar el redactat. Una cosa jutjada, jutjada és, i no he fet primer de dret. Però és que és obvi que ha de ser així les coses. Perquè, si no, aquesta malversació la poden arribar a definir, literàriament parlant, infinitat de vegades. La capacitat creativa i barroca de recargolar allò que ja està cargolat sembla que sigui, en fi, increïble. Jo només ho puc veure així.
1: Diu, no he fet primer de dret, la que ha fet tots els cursos de dret és la Nebrera, que és la que estava parlant Montse de Nebrera. Li vols dir alguna cosa a Lluís Puig, això que està comentant?
11: Jo comparteixo aquesta crítica que es fa, aquesta permanent filtració de les resolucions judicials, que crec que, entre altres coses, el que fa és malmetre la imatge de la justícia. I estic convençuda que hi ha més d'una vegada situacions irregulars i fins i tot diria que intencions que no són les més adequades en l'aplicació del dret, ja sigui per les persones que estan a la justícia, ja sigui per les persones que estan en l'àmbit del poder polític. Perquè tot això deriva del fet que s'ha observat que el dret s'ha retorçat per donar un resultat satisfactori a una persona que necessitava el vot de determinat partit polític. És a dir, no té res a veure en una cosa que jo me n'alegro personalment, profundament, que és que tot això es resolgui, que les persones puguin tornar a la seva vida normal i que podem, d'alguna manera, passar una pàgina que entre persones, com deia abans en Carrizosa,
1: però tu el que dius, tu el que segueixes...
11: Però el que dic és que primer...
1: És que s'ha retorçat el Codi Penal.
11: Clar, el primer que va dir el dret de sedició, pelillos a la mar. No l'havien tret mai, i resulta que per poder donar l'amnistia resulta que el delicte de sedició es treia del Codi Penal. Una vegada el delicte de sedició s'ha tret del Codi Penal, el delicte de malversació el canviem i ja no és simplement utilitzar els diners públics per una destinació que no és l'adequada, la que està pensada a la llei, sinó que els que no s'enriqueixin queden fora. I aleshores en Lluís Puig diu, jo no m'he enriquit. Home, si un directament és el que ha de comprar una cosa, poso les urnes perquè les urnes són les que es van posar. Imaginem que jo haig de comprar les urnes sent jo el dirigent. Jo o les persones del meu entorn. No?
1: No és un bon exemple, senyor Puig?
11: No. Dic les urnes com una metàfora, eh?
1: Va,
11: pot ser les urnes o un paper, o un ordinador.
1: Acaba tu l'argumentació, Lluís Puig.
11: La idea és, perdoni, senyor Puig, un segon, és, si jo no les haig de comprar, però això passa a tot arreu, a tot hora. Si jo agafo uns folis de la facultat i me'ls emporto a casa, de fet, això també seria malversació. Perquè jo utilitzo diner, en aquest cas no, perquè és una universitat privada, però si fos pública i ho fa tothom, s'emporta uns folis a casa seva, també això és malversar. Per quina raó s'ha de treure? Aleshores, vostè em respon, i potser jo ho entenc, però la idea jo crec que per tothom que ens se senti... Una altra cosa...
1: Et contesta, va, acaba, que et contesta.
14: No, no, només volia dir que les urnes i les paperetes se sap qui se'n va ocupar, qui ho va fer i com es va pagar. I no hi havia ni un euro de diner públic. Punt. I la història ho explicarà quan correspongui. Dugues, si vostè s'emporta un paquet de folis a casa d'una universitat pública i és que va treballar a casa, doncs molt bé que utilitzi paper de diner públic per fer la feina des de casa. Per tant, d'entrada siguem innocents. D'entrada. D'entrada, perquè un s'emporti folis a casa no és culpable de res. És innocent, fins que no es demostri que amb els folis se'n va fer quinieles de futbol. Se m'entén.
11: Pues això...
14: No puc discutir jurídicament amb una persona experta com vostè de dret. Però, també no ens parli com que les lleis sempre han sigut així, perquè, precisament, la modificació de malversació la fa el PP el 2012. Ho introdueix ja preparant la persecució del que s'acosta. Perquè al final vam fer el que el programa electoral dos anys abans deia. I dos anys després acaben portant a la justícia penal, com si haguessin comès sang i fetge, una cosa que s'havia d'haver solucionat políticament. Si s'hagués solucionat políticament fins al 26 d'octubre del 2017 hi havia temps, no estaríem així.
1: Lluís Puig, jo li vull preguntar una cosa. Abans m'ha dit, és igual que es trobi la solució en 15 dies, en 15 mesos, ha dit una frase així. Em porta a preguntar-li si té... Que estic segura que ha de ser així, que té ganes que ja resolgui d'una vegada, i si té pensat què farà quan torni. Si és... Vostè és diputat al Parlament, què farà? Ocuparà l'escó?
14: Sí, per descomptat, jo l'escó del Parlament el vaig abandonar a la nit o matinada del 27 d'octubre amb la cara ben alta. I tinc ganes de tornar amb la cara ben alta i ocupar l'escó, que com a diputat he guanyat 3 vegades. La primera, i vaig renunciar-hi per una qüestió de suma aritmètica, que s'havia de ser present. La segona vaig exercir i la tercera estic exercint. Ara mateix, quan acabi, vaig a connectar a la comissió de peticions del Parlament per fer la meva feina. Per tant, aquestes situacions és evident que no són normals. Entenguem la normalitat com la vulguem entendre. Tinc ganes de tornar, sí, però ara mateix estic a Prats de Molló.
1: Sí.
14: Estic en una part de Catalunya, malgrat alguns només diguin que és França. Ja ho sabem, que és França, Prats de Molló. Però precisament estic aquí perquè estic refugiat d'Espanya. Però estic a Catalunya, de la meva manera. Treballant en català, pel català, en el Parlament de Catalunya, escollit democràticament. No, no és una situació que em costi resistir el que calgui, i el meu sentiment és seguir treballant per la independència. No estic dient cap mentida. Com ho era en el moment que en el pati dels Tarongers tot el govern va afirmar que es comprometia a convocar un referèndum. Des de llavors, la meva voluntat ha estat inalterable en aquest aspecte, perquè no veig que ningú dels que en saben tant de tot hagi ofert res diferent. Estem igual, la relació Catalunya-Espanya, Espanya-Catalunya, és idèntica ara que el setembre del 2017.
1: Creu que la Catalunya és la mateixa, senyor Puig? La Catalunya del 2017 és la mateixa d'ara?
14: No és la mateixa. Catalunya no és la mateixa. I Espanya té problemes amb Ceuta. I entremig han passat una Covid. Res és igual. Jo vaig marxar, que era un xaval de 58 anys. I ara tinc una neta de 5 anys, jo. Tinc edat d'haver-me jubilat. Una professió estàndard, diguem-ne, del 65. Sí, res és igual. Però ningú ha proposat un model, una estratègia, un objectiu de relació diferent. I aquesta relació conflictiva Catalunya-Espanya no és del 2017, és de fa segles. Per tant, algun dia algú s'haurà d'atrevir a proposar un projecte engrescador, que si no és la independència, doncs, bueno, que ens engresqui qui sigui. Però hi ha d'haver ganes de ser positiu i de veure si es vol avançar. Mentre no hi hagi cap proposta, jo penso que els 2.300.000 persones que van votar sí a la independència, alguns es deuen haver mort pel camí, però també n'han nascut de joves que no van poder votar el 17 d'octubre, l'1 d'octubre, perdó, que ara votarien que sí, també. Estem amb aquesta dualitat.
1: Va, ja sap que jo el que estic pensant és que les enquestes el que ens indiquen és que ha baixat el suport a l'independentisme. L'altre dia, quan Puigdemont va concedir aquella entrevista a un diari anglès, el Sunday Times, crec que ho dic bé, va dir: tinc ganes d'anar a Catalunya i olorar l'ambient, palpar la realitat. Per això li preguntava si creu que inevitablement Catalunya ja no dona tant suport a l'independentisme com en els anys àlgids del procés.
14: Preguntem-ho. Preguntem-ho. És que en democràcia no hi ha gaire més millor manera que preguntar-ho, sense cops de porra ni plens de policia. És l'única manera és preguntar-ho pacíficament.
1: Miri, l'última pregunta li farà... Perdó que l'he interromput. L'última pregunta li fa la Milagros Pérez Oliva, que l'està escoltant.
13: Hola.
1: Aquí al meu costat.
13: Bon dia. És evident que tothom està esperant que finalment s'apliqui plenament la llei d'amnistia amb tot el retard que porta, i això ha d'acabar conduint a que puguin tornar tots també el president Puigdemont. La meva pregunta és: vostè acaba de dir Catalunya és molt diferent avui, també Espanya i el món. En dos anys cal veure com canvien les coses. Com creu que impactarà sobre la política catalana la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya amb possibilitats de participar plenament en la política? Quin creu que hauria de ser el seu paper?
14: No, jo no creuré quin ha de ser el seu paper. En tot cas, som una agrupació política creada democràticament amb bona part dels seus dirigents a l'exili, nascuda el 2017, formada uns anys més tard, i que totes les campanyes electorals fins ara les hem fet des d'una anormalitat geogràfica física. Això no és normal, estem d'acord. Per tant, en Carles Puigdemont és un líder nat, jo diria, li agradi més amunt o hi estigui en contra, això no deixa que sigui un líder. Quan un líder pot ser present i pot fer una feina presencialment és diferent que fer-la a través d'una pantalla. Ell decideixi el que digueixi, en Puigdemont sempre serà un personatge, un líder, un cap d'estat que ja forma part de la història, en definitiva. No podem oblidar Puigdemont ni podem oblidar l'1 d'octubre, encara que qui vulgui s'hi esforci. Va existir l'1 d'octubre, el Parlament de Catalunya va declarar la independència el 27, i això no s'esborra, mentre hi hagi memòria. Ah, mira, ara estic aquí pres de Molló, a la Casa Macià. Deixi'm fer l'espot publicitari. Que estem a punt d'inaugurar la Casa Macià de fa 100 anys, la detenció de Macià en aquesta casa. I la memòria segueix viva. La gent estima Macià. Per què? Perquè era un líder, també.
1: Però senyor Puig, siguem fidels a la memòria. És a dir, es va declarar la independència i es va suspendre al cap de 4 segons. Vull dir, va quedar suspesa. No es va aplicar la independència.
14: No, però qui la va declarar? El Parlament de Catalunya?
1: I qui la va suspendre?
14: Va suspendre Madrid amb el 155, però és el Parlament de Catalunya.
1: No, la va suspendre el president Puigdemont al cap de 4 o 5 segons, va durar 4 o 5 segons aquella independència. Ho dic perquè algú que l'estigui escoltant no entendria perquè Catalunya no és un estat independent, llavors.
14: Aquesta declaració del president Puigdemont i anul·lació al cap d'uns segons, crec recordar que va ser el 10 d'octubre, crec. Però la declaració del 27 d'octubre és la declaració del Parlament de Catalunya, no d'un partit polític o d'una persona boja. És una declaració del Parlament de Catalunya i que no s'ha arribat a publicar mai, però tampoc ni el Parlament de Catalunya no l'ha anul·lat. En tot cas, es va anul·lar per un decret des de Madrid, amb l'article 155. Però el redactat, el text hi és, Si no s'esborra, això és... No serà vigent, d'acord?
13: Era una independència simbòlica, no? Tots ho sabien.
11: Bueno.
14: Sí, però és que amb els símbols es conquereixen moltes batalles, deixi-m'ho dir així. La simbologia mou muntanyes, i més Catalunya és un país emotiu, que ens agraden els mites fundacionals i els mites que anem generant. Almenys jo ho veig així, soc una mica romàntic segurament, però els sentiments poden bellugar muntanyes, i més quan són de més de 2 milions de persones.
1: Doncs ho hem de deixar aquí, Lluís Puig. Gràcies de veritat per ser aquest matí amb nosaltres. Gràcies per atendre'ns. Que tingui molt bon dia.
14: Sempre a la vostra disposició.
1: Gràcies, bon dia. En punt 9:45. Aquesta conversa l'estava escoltant Juan Fernández Miranda, des de Madrid. Ja sabeu que és adjunt al director del Confidencial. Juan, buenos días.
15: Hola, Gemma, què tal?
1: A vueltas con el procés, Juan. Volvemos sí, a utilizar vocabulario de esa época, esa independencia declarada y suspendida, ese anhelo de la independencia. Sí, sí. Juan, ¿qué pensabas tú ahora escuchando al exconseller Lluís Puig, que sería uno de los beneficiados?
15: Bueno, yo creo que a mí me suena ya muy antiguo esto, la verdad. Parece de otra época, ¿no? Porque ahora estamos en un escenario completamente distinto, pero es cierto que todavía quedan flecos importantes por resolver y uno de ellos, sin duda, es la resolución que va a dictar próximamente el Tribunal Constitucional y si se produce o no definitivamente la aplicación completa de la ley de amnistía que aprobó el Gobierno.
1: ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Qué pronosticas que puede ocurrir? Todo lo que bueno, se ha escrito ya, es decir, a partir de hoy no pasará nada, a partir del 6 de octubre sí ya se aplicará de pleno la amnistía.
15: Sí, bueno, en este primer pleno se va a abordar el asunto, lo plantea el magistrado Macías, como habéis comentado hace un momento, y bueno, no se va a resolver hoy, pero sí en el siguiente pleno de primeros de octubre parece que se va a resolver favorablemente para las personas que han presentado los recursos y que cuando se decida el primero ya se aplicará al resto, porque esa es la voluntad del Tribunal Constitucional con este asunto. A partir de ahí, una vez que el TC ya haya movido todas las fichas y ya se haya posicionado, porque ya hace tiempo dijo que la ley era constitucional, pues ya nos queda por determinar las cuestiones que tienen que ver con el Tribunal de Cuentas, que será cerrado igualmente, y si el Supremo quisiera o no plantear una nueva cuestión prejudicial, que yo no lo tengo muy claro, la verdad. Pero bueno, todos los caminos apuntan hacia la aplicación definitiva de l'amnistia i, per extensió, la vuelta de Carles Puigdemont, claro.
1: Uh-huh. Abans, quan parlàvem amb Lluís Puig de la declaració d'independència, que hi ha hagut un ball de dates.
11: De dates, sí, perquè és la seqüència.
1: El 10 d'octubre és la seqüència en la que es proclama la independència i es suspèn al cap de mes.
11: Sí, s'insta per part del Parlament al govern i el govern diu que accepta i diu després i lo suspendo.
0: Eso es.
11: És el cas.
1: Juan, la otra noticia del día, el juez Peinado, cuya jubilación está prevista para el domingo, se va a ir de la judicatura dejando listo el juicio oral contra Begoña Gómez. Ya sabes que aquí hay también todo un debate entre magistrados sobre si hay lawfare o no hay lawfare. A la vista de la instrucción, Juan, ¿qué crees que puede ocurrir con este juicio a Begoña Gómez?
15: Bueno, yo creo que, para empezar, el juez Peinado se va por todo lo alto. Esto sí que es un retiro acabando en la cúspide, porque, vamos, el caso Begoña Gómez es uno de los casos más mediáticos de los últimos años, teniendo en cuenta, sobre todo, que hablamos de un juez de instrucción de Plaza de Castilla. No estamos hablando del Supremo o la Audiencia Nacional, sino de un juez de instrucción de primera instancia. ¿Qué es lo que creo que puede suceder? Bueno, el caso ha sido muy acotado por las instancias superiores, ha habido cuestiones que el juez Peinado quería abordar que la sala superior no le ha permitido, y lo que va a suceder es la celebración de un juicio del que no tenemos fecha, juicio por jurado, que va a paralizar nuestro país durante unas semanas, porque la imagen de la mujer del presidente del gobierno en un banquillo de los acusados, un juicio de jurado escuchando, va a ser muy morboso. Más allá de que políticamente este caso no es el más relevante de los que afectan al gobierno, pero sí es el que más desestabiliza a la persona que es Pedro Sánchez. Obviamente es su mujer quien está en el banquillo. Y ten en cuenta, Gemma, que este verano, en el mes de agosto, la señora Gómez decidió cambiar de abogado, que a mí me parece una decisión muy relevante en el ruido que hay en torno a este caso. Me parece muy relevante que la señora Gómez haya cambiado de abogado buscando un experto en juicios por jurado, un penalista con mucha experiencia en juicios por jurado. Es decir, se lo toman en serio, porque si el juicio no sale bien, Begoña Gómez puede ser condenada, ya veremos a qué.
1: Milà, per tu és un cas de persecució judicial, que és el que diu el govern?
0: Sí.
1: Clarament?
13: Sí, jo no tinc dubte. He anat seguint el cas i l'he anat estudiant i bueno, en el diari hem publicat molta informació sobre això i hem publicat tribunes de magistrats i de juristes molt eminents que tothom es fa creus de com ha anat així. I de fet, la instrucció d'aquest jutge ha estat corregida amb amonestacions severes per les instàncies superiors diverses vegades. I de tots la retaïla de delictes que va plantejar al llarg de tota la instrucció, que l'ha fet durar 2 anys i que, a més, cada decisió que ha pres el jutge ha coincidit en algun moment polític de màxim impacte, de que tingués màxim impacte. De la meitat d'aquests delictes no han prosperat perquè la instància superior li ha dit al jutge que no hi havia raons per tirar endavant aquests delictes. És a dir, que és una instrucció que ha sigut molt criticada, que ha sigut molt polèmica. Ell mateix ha fet consideracions com aquesta cosa de que la dona del president podia aprofitar un viatge del president perquè els policies escoltes l'ajudessin a escapar-se del país. Una aberració. I en canvi, bueno, és veritat que l'audiència li ha donat llum verda perquè jutgi per aquests dos delictes, però per mi no hi ha cap dubte que és un judici de motivació política.
1: Bueno, hay ciertos motivos, ¿no?, que llevan a pensar, bueno, el gobierno lo dice claramente, que es un caso de persecución política, de persecución judicial. ¿Tú lo diferenciarías, sí, pero... este caso del de Zapatero, por ejemplo?
15: Bueno, yo creo que son casos muy distintos, pero yo es que niego la existencia de la UFER. Yo creo que hay jueces buenos y jueces malos. Los que hacen las cosas mal suelen ser corregidos. Y en el caso de Peinado es evidente, cuando ha cometido excesos ha sido corregido, y los ha cometido, ¿eh? Ha sido una instrucción polémica porque es un juez que es polémico, pero esto no quiere decir que todo esté mal en su labor como instructor en este caso. Y en cualquier caso, a mí el hecho de que el gobierno se rasgue las vestiduras hablando de juicio político, lo que me hace es desconfiar del gobierno. Creo que eso revela los nervios que tienen. Y en caso de duda, prefiero creerme a la judicatura que creerme a un gobierno, sea este, el anterior, que decía las mismas cosas cuando eran ellos los que estaban juzgados, y lo que hace siempre la política, ¿no? Victimizarse cuando la justicia se acerca. Dicho esto, yo lo que quiero ver ahora es cuál es la fecha que se pone para el juicio, que no lo sabemos. Y no es fácil, porque el año que viene tenemos unas elecciones en mayo, municipales y autonómicas en el conjunto de España, y hay que ver cuándo son las generales. Y esto es
1: clave,
15: relevante,
1: esto
15: porque
1: diciendo,
15: este caso va...
1: Juan. Sí, sí, es clave,
15: claro,
1: es saber
15: va a condicionar
1: si
15: mucho.
1: Se va a celebrar y va a poder ser sentenciado antes de las generales.
15: Claro.
1: ¿No?
15: Claro, y esto lo tiene muy en cuenta Moncloa. Es uno de los argumentos, uno de muchos, de los que manejan en Moncloa para decidir la fecha de las generales, que ahora cada vez más se escucha que de nuevo Sánchez las quiere llevar al final de la legislatura para intentar superar lo que sucede en Ceuta, ¿no?, que es un asunto complejo, lleno de pequeñas crisis que forman una gran crisis y que ahora mismo tiene la iniciativa del gobierno absolutamente frenada. El gobierno, desde que ha vuelto del verano, no ha presentado una iniciativa política de las que tenía previsto, por ejemplo, los presupuestos del Estado. ¿Por qué? Porque la presión mediática en torno a Ceuta y a los casos judiciales que van volviendo a activarse le impide sacar la cabeza.
1: ¿Qué información tienes, de ya que hablamos de Ceuta, acerca de lo de mañana? Sí. Álvarez, el ministro, dice que el gobierno trabaja con Rabat para evitar otro posible salto a la frontera mañana, coincidiendo con las elecciones en Marruecos. ¿Otro salto mañana?
15: Sí.
1: Sería mortal.
15: Bueno,
1: sería mortal para el gobierno, sí. Juan.
15: Sería terrible. Vamos a ver, ya hubo mucho ruido en torno al 15 de agosto, más o menos, 15 días después del asalto del 30 y 31 de julio, y al final estuvo controlado. En estos días previos a las elecciones generales en Marruecos, Marruecos ha cerrado la valla, a cal y canto. O sea que no, cuando quieren pueden hacerlo. Por lo tanto, entiendo que ahora Rabat y Madrid están coordinados para evitar un nuevo asalto masivo. Es que sería terrible para el gobierno, pero también terrible para Marruecos, Gemma, porque la imagen de miles de jóvenes saliendo de tu país tampoco es muy bueno para el rey Mohamed VI, para el propio régimen marroquí. Das la imagen internacional de un país que pierde a su gente, ¿no? Y que no tiene control sobre sus fronteras. Pero bueno, yo entiendo que lo tendrán controlado porque no se lo pueden permitir ninguno de los dos.
1: ¿Y tú crees, Juan, que, y os lo pregunto també a vosaltres, com presume Sánchez, que no haver tensado la cuerda con Marruecos le puede permitir trabajar mejor para evitar nuevos saltos y para garantizar, bueno, el retorno de los inmigrantes? ¿Ha sido una buena estrategia la de Pedro Sánchez de no tensar la cuerda política diplomática con el rey de Marruecos?
15: Bueno, yo creo que la estrategia de Pedro Sánchez ha sido fallida porque Pedro Sánchez, desde el 31 de julio, 1 de agosto, cuando dijo que era un ataque a la integridad territorial, decidió irse de vacaciones y ha perdido un tiempo precioso. Y eso lo sabe él, lo saben sus ministros, y tiene muy preocupado a su equipo porque saben que han perdido el control, no solo del relato, sino de la crisis. El hecho de no presionar a Marruecos... Hombre, yo creo que la diplomacia es un mundo complejo en el que no hay negros ni blancos. El hecho de que ayer el ministro Marlaska, en Ceuta, encapsulado porque no puede pisar la calle, dijera que la colaboración de Marruecos ha sido extraordinaria, suena un poco a broma, porque Marruecos ni siquiera ha acogido a sus 150 muertos, que están enterrados en Ceuta en tumbas sin nombre. Es terrible. Y claro, Marruecos manda señales contradictorias. Por una parte dice que va a acoger a todos, lo dijo por escrito a los eurodiputados, que ellos están dispuestos a abrir las puertas y que todos vuelvan, pero luego por otra parte no es posible. Y en medio de esta, de este juego de Marruecos, de digamos esta, este doble posicionamiento, el gobierno de España no ha conseguido todavía filiar a los miles de ciudadanos mayores y menores, importante matiz, que siguen en las calles. Es más, todavía estamos en una guerra de cifras. Da la sensación de que va muy lento lo que está pasando en Ceuta. Y claro, esto complica el día a día enormemente de los ceutíes, lo cual a mí lo que me da pavor es que algún día salte una chispa violenta, porque es que puede pasar en cualquier momento.
1: Bueno, ayer saltó una chispa violenta, ayer o anteayer, bueno, vimos esas imágenes terribles de...
15: Sí.
1: Es que de la agresión a un vehículo en el que viajaba una diputada de Ceuta. Había una confusión sobre si era quien, no era quien creían que eran los atacantes.
13: A ver,
1: però és terrible aquella imatge d'aquella violència cap al vehicle.
13: Jo crec que el que està passant a Ceuta és una senyal molt alarmant del que pot arribar a passar quan es vol inflamar idees ultranacionalistes i aprofitar qualsevol conflicte que hi hagi per inflamar aquest discurs, que és el que està fent Vox en aquests moments. El que està passant a Ceuta és que hi ha una sèrie de gent que està incrementant els nivells de violència, d'agressivitat i de tensió a la ciutat per motius estrictament ideològics. De fet, aquest incident es va produir perquè van sortir al carrer perquè tenien notícies de que arribava una ONG de Pamplona i, per tant, ells van començar a dir que no queremos proetarras...
1: Que era filoetarra, no?
13: Que no queremos proetarras en Ceuta, etcètera, etcètera. I llavors van veure un activista des de la flotilla de Gaza, una advocada dels drets humans i la diputada d'una candidatura progressista de Ceuta, i els van destrossar el cotxe.
1: Que parte de responsabilitat
13: la feina va tenir la policia per protegir-los, eh? Llavors això és una irresponsabilitat enorme.
1: Que parte de culpa le ves a Vox en alimentar esta violència, Juan? Tal como dice Mira.
15: Bueno, yo creo que para Vox lo que está sucediendo es un alimento monumental, porque ellos llevan mucho tiempo utilizando la inmigración como elemento discursivo y electoral, no hay duda. En este caso el problema es que la realidad les da la plataforma para lanzar sus soflamas, que a mí me parecen efectivamente peligrosas. Y esto lo hemos hablado mucho tiempo antes, en cuestiones mucho menores, cuando se vincula a inmigración y delincuencia. Lo que pasa es que lo que hay en Ceuta ahora son al menos 10.000 personas deambulando por las calles. Estamos viendo campamentos en los que se venden terrenos en la playa por 40 euros. Estamos viendo el viernes pasado, que a mí me parece una imagen terrible, a miles de ciudadanos, 2.000, de los que entraron en España en julio, corriendo porque se abría un pabellón en otro lugar de la ciudad, con poco despliegue policial. Es decir, es el caldo de cultivo perfecto para las soflamas más incendiarias. Por eso yo creo que el gobierno tiene que incrementar decisivamente la presencia de las fuerzas de seguridad, no solo en las calles, también administrativamente, para poder resolver la situación de cada uno de estos ciudadanos y a partir de ahí actuar, por supuesto, con respeto a los derechos humanos, faltaría más, y con la complejidad que tiene el hecho de que muchos miles son menores. Pero es que llevan 50 días por las calles, es que las imágenes allí son terribles, están en unas condiciones absolutamente inhumanas.
1: Es l'adjunt, el director del Confidencial, Juan Fernández Miranda. Gràcies, Juan, per estar aquí.
15: Gràcies, Gemma. Un abraço.
1: Un dia més en el Cafè d'Idees. 9:43. De seguida parlarem d'aquesta Assemblea General de les Nacions Unides, que comença avui. Ho farem amb el director del CIDOP, amb el Pol Morillas. Però abans, amb la Vanessa Benedicto, anem a veure què està passant pel món. Vanessa, bon dia.
16: Bon dia, Gemma. Com veniu explicant, el Tribunal Constitucional torna a entrar a l'escena política. Comença avui a estudiar els recursos dels líders del procés contra la decisió del Suprem de no amnistiar-los pel delicte de malversació. El primer que delibera és el de Jordi Turull. La sentència del Constitucional, que es dictarà a partir del 6 d'octubre, ha de marcar el pas als jutges Manuel Marchena i Pablo Llarena i acosta el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. I aquest matí també es debat al Consell d'Afers Generals de la Unió Europea l'oficialitat del català. El govern espanyol pretén vincular les negociacions sobre el català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió. El govern espera que l'amenaça de vetar l'ampliació de la Unió Europea faci canviar el no d'Alemanya i d'Itàlia, que continuen alineant-se amb el PP i expressant dubtes davant l'oficialitat. I acabem aquest flash informatiu explicant-vos que avui dona el tret de sortida a la campanya dels grups ecologistes contra els megacentres de dades a Catalunya. Les entitats contràries a aquest negoci exigeixen una moratòria en la construcció de grans centres de servidors d'intel·ligència artificial. Diuen que consumeixen grans quantitats d'aigua per la seva refrigeració i que responen a la bombolla financera de la intel·ligència artificial. Recordem que la Generalitat contempla la creació de 26 megacentres de dades.
13: Guanya el programa.
16: Gemma, ho deixem aquí.
1: Molt bé, gràcies, Vanessa. Doncs a 9:15, posem la mirada a Nova York. Ja sabeu que l'actualitat passa per allà perquè se celebra aquesta Assemblea General de Nacions Unides i, per tant, Lorena Molmont està mirant ara mateix a Nova York i als Estats Units.
17: Tothom mira cap a Nova York, Gemma, com dius, és l'Assemblea General de les Nacions Unides, una assemblea molt important, és la número 81. Hi ha principals absències i presències que ara us explicaré, però hi van 139 caps d'estat i de govern, i és la, podríem dir, la major reunió diplomàtica del món. Comença avui i s'allargarà fins dilluns vinent, però com us deia, gent que hi va, gent que no hi va, comencem pels que no estaran en aquesta fotografia. Hi ha Mahmoud Abbas, que ara us recordarem, és la segona vegada que li deneguen el visat als Estats Units, que no el deixen entrar, tot i així participarà per videoconferència en aquesta assemblea. Tampoc hi va Friedrich Merz, que ja sabeu, té problemes al seu país després de les derrotes electorals que està tenint a 3 lands consecutius al seu partit, la CDU. Giorgia Meloni tampoc hi assisteix. Vladimir Putin, però sí que hi envia el seu ministre d'Exteriors. Claudia Sheinbaum i Abelardo de la Espriella, el recent president de Colòmbia, que ja va dir en campanya, va prometre, de fet, als seus electors que no sortiria del territori en els 4 anys que durava el seu mandat. Fem la foto a aquesta orla dels que sí que hi van. Doncs mireu, a banda de les absències, les presències importants que tindrà aquesta assemblea són Benjamin Netanyahu, que recordem, el president de l'Israel, així com Mahmoud Abbas no el deixen venir, però ell té una ordre d'arrest de la Cort Penal Internacional, aterrarà a New Jersey amb un gran dispositiu de seguretat, però ell sí que hi anirà. També hi va el president de l'Iran, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, molt important aquesta presència, i ara us explicarem per què, doncs perquè aquestes reunions a vegades fora de càmeres i fora de l'assemblea són molt importants. Volodymyr Zelensky, el president Lula da Silva, cobrirà amb el seu discurs l'assemblea. Javier Milei, molt afí al president Donald Trump. I després us he posat Emmanuel Macron i Pedro Sánchez per dos motius. Macron segurament, de ben segur, és l'última vegada que intervindrà com a president, acaba el seu mandat, recordem-ho, 2027, pot ser també que li passi el mateix a Pedro Sánchez si no guanya les properes eleccions al nostre país. I de Pedro Sánchez, ell vol portar Ceuta a l'Assemblea de les Nacions Unides, vol portar també el seu pla migratori, el seu model, i molt important la reunió que tindran José Manuel Álvarez amb el ministre d'Exteriors del Marroc per com gestionar aquesta crisi, ara que torna a haver-hi una crida de sal a la frontera.
1: Ara en parlarem amb Pol Morillas, però són claus aquestes reunions paral·leles, no? Podríem dir bilaterals, alguns d'aquests líders.
17: De fet, molt important la que pot tenir amb el president de l'Iran, si al final la tenen, amb Delcy Rodríguez també, perquè seria la primera vegada en 11 anys que els dos presidents de tant d'Estats Units com de Venezuela, en aquest cas la presidenta interina, tenen una trobada d'alt nivell. Recordarem que Delcy Rodríguez està tutelada, en teoria, pel govern de Donald Trump després d'emportar-se a Maduro cap als Estats Units detingut. Important també la reunió que mantindrà amb Zelensky i la d'avui entre Estats Units i Dinamarca i Groenlàndia. Es veu que signaran un acord de seguretat per la protecció de l'illa àrtica, que encara no en sabem tots els detalls. I ja fora de l'assemblea, Gemma, arribarà el president xinès Xi Jinping, ho farà dimecres, s'estarà fins divendres, però ell ja a Washington. Això ja és una reunió bilateral entre tots dos.
1: Lorena, gràcies. Pol Morillas, director del CIDOB, bon dia.
18: Bon dia.
1: Què et sembla el mapa que hem dibuixat? Correcte, i ens dona la mesura i la temperatura de com està ara mateix la situació mundial i també la ONU, eh?
18: Sí, serveix.
1: Cada any l'assemblea serveix per mesurar.
18: És el pols del debat internacional i, per tant, de qui assisteix, qui no assisteix, quines bilaterals hi han, de què es parla, és el pols de l'estat del món. No acostuma a ser el lloc on es troben les solucions per l'estat del món. És un punt de socialització molt gran i de tensió molt gran, però...
1: Però que no serveix de gaire, vols dir?
18: Bueno, el sistema multilateral està molt qüestionat, no només perquè no és tan eficaç com era o com hauria de ser, i tampoc és tan representatiu com pensen que la Xina hauria de ser, pensa que hauria de ser molt més representatiu del món d'avui, és el món d'ahir, en bona part, però sobretot perquè hi ha líders que... de manera efectiva i voluntària volen que sigui un sistema dèbil i el debiliten tant com poden.
1: I un d'ells és Donald Trump.
18: Certament.
1: No? És a dir, el primer líder que podríem dir que vol debilitar l'Assemblea de les Nacions Unides, vol debilitar la ONU.
18: I el multilateralisme en general, perquè amb l'Acord Penal Internacional, fixeu-vos en quina gran contradicció estem, que és que en lloc d'emetre ordres no, per crims contra la humanitat, contra certs responsables polítics, en lloc d'això, i de per tant executar-les, el que passa és més aviat al contrari, que són els seus jutges els que són sancionats pels estats. No? Donald Trump ha sancionat a jutges amb els seus moviments bancaris, amb diferents mesures de no poder viatjar a Estats Units. Es sancionen els jutges, que són els que haurien de sancionar els criminals. No?
1: Clar, tot això, totes aquestes reflexions les trobem en el vostre anuari, que enguany el dediqueu al setge a la democràcia. En termes històrics, fins a quin punt estan en perill les democràcies del món?
18: Les democràcies estan molt qüestionades internament, perquè veiem fenòmens polítics que erosionen, no?, els grans consensos democràtics, l'estat de dret, els mitjans de comunicació als Estats Units mateix estan creixentment, no?, qüestionats i són objecte de crítica per part de l'executiu. La separació de poders moltes vegades també erosiona la seva qualitat. És a dir, hi ha pilars fonamentals de la democràcia que s'erosionen, i això fa que són països que retrocedeixen en qualitat democràtica. Això n'hi ha molts, no només Estats Units, però també Estats Units, i també hi han cada cop més sistemes que viren cap a l'autocràcia. És a dir, són cada cop no només pitjors democràcies, sinó que són obertament, creixentment autocràtics. I això fa que, en termes històrics, els estudis que ho medeixen destaquen com estem en una erosió democràtica global respecte a fa 15 o 20 anys.
1: De tots els protagonistes que ha plantejat la Lorena, ara amb la Mila i Montserrat dieu vosaltres, però m'he fixat, per exemple, amb la reunió que ha de tenir Trump amb el president d'Iran. Això és clau, és a dir, tot això arriba en plena guerra. En plena guerra, d'això se'n parlarà, tenim un procés de pau estancat, uns Estats Units que en les darreres hores han tornat a atacar l'Iran, aquest últim amenaça en canviar la geografia de la guerra. Jo et preguntaria què podem esperar d'aquesta assemblea pel que fa al conflicte, però abans m'ho has mig contestat.
18: Sí.
1: M'has dit, poca cosa es decideix a l'assemblea.
18: Potser a l'assemblea en si poca cosa, en aquestes bilaterals serien l'esmena al que acabo de dir, perquè efectivament... Tots recordem, per exemple, una bilateral que va tenir molt impacte, que va ser aquella de Zelensky a la Casa Blanca amb Trump, on el va, bàsicament,
1: esbroncar i maltractar.
18: I, de fet, això va canviar el to del posicionament d'Estats Units cap a Ucraïna. Per tant, d'aquella bilateral sí que en va sorgir un efecte, no? I va ser que Ucraïna, a dia d'avui, Estats Units la defensa poc, no? Sobretot és Europa qui defensa Ucraïna. I, per tant, en aquesta bilateral amb el president d'Iran veurem si el que s'imposa és el criteri racional, tant per un com per l'altre. Racional, què vull dir? Trump té interès en que els preus del petroli no pugen perquè té les eleccions al novembre, a les midterm, no? I la inflació és un dels temes fonamentals que mobilitzen el vot en contra del Partit Republicà en aquestes midterm. Per tant, racionalment voldria desescalar el conflicte, mentre que l'Iran també té una economia absolutament damnificada com a conseqüència no només dels bombardejos, sinó del progressiu bloqueig d'Hormuz que s'autoimposa ella mateixa, no? Per tant, Iran tampoc està racionalment content amb aquesta guerra, però la racionalitat no sempre és l'element que defineix.
1: Nebrera, tu, de tot el que veus en aquest mapa mundi, vèiem Delcy Rodríguez, vèiem Zelensky, Mahmoud Abbas, no hi va, i va Netanyahu. Mandani haurà de contenir les manifestacions que de ben segur es produiran a Nova York amb l'arribada de Netanyahu.
11: Sí, té una part de crònica social de com està el món i els seus representants. Jo abans li deia al Pol que una part important d'aquest setge a la democràcia que creiem que es dona té a veure amb la implosió, no sé si dir-li implosió, però de la intel·ligència artificial i com s'ha utilitzat per manipular eleccions. No sé si fins a quin punt això té... és un factor fonamental en aquesta deriva i preguntaria per això i al final acabant en una cosa que potser té una mica de crònica groga, no? Es parla últimament massa de Tercera Guerra Mundial. Abans d'entrar, la Mila ho comentàvem, segurament les guerres mundials no avisen quan arriben, però vosaltres creieu que amb aquests indicadors, inclòs aquest de la intel·ligència artificial, aquesta sensació de que tot pot, en un moment determinat, implosionar més enllà del que veiem, que són les tensions entre els líders internacionals?
18: El que sí que hi ha clarament en aquest moment és una concatenació de conflictes internacionals que, a més, estan interrelacionats. No? Per exemple, el de l'Iran, que en parlàvem ara, sabem perfectament que succeeix també perquè Xina dona un suport explícit, no? amb tecnologia, a Iran o a Rússia. I, per tant, també amb el conflicte a Ucraïna. És a dir, tots aquests conflictes tenen en els grans actors internacionals, Estats Units, Xina, Rússia mateixa, actors que els donen suport en aquest conflicte o impedeixen la solució del conflicte. No? I, per tant, sí que hi ha aquesta concatenació. Ara, una guerra mundial es defineix per una altra cosa, i és la confrontació directa entre les grans potències. Dit d'una altra manera, si Xina i Estats Units estiguessin en conflicte no només aranzelari i econòmic, sinó...
11: Lo d'un dron que aterra o que bombardeja Moscú no seria la cosa, no?
18: A la Primera Guerra Mundial comença perquè assassinen un arxiduc a Sèrbia, diguem, no?
11: I per tant,
18: allò és l'espurna que encén el conflicte. Però el que ara veiem són moltes espurnes que efectivament tenen lloc, però que ningú acaba d'interpretar o reaccionar de tal manera que una implosió total del sistema.
11: Milagros.
18: Tenim contenció i conflicte alhora.
1: Recordem que Putin no participa en aquesta assemblea, Xi Jinping tampoc.
18: No,
1: ni Putin ni Xi Jinping, sí, no. Pedro Sánchez.
13: Oh, ja, sí. Bueno, el que s'està d'alguna manera veient és que tots ens resistim a que Nacions Unides deixi de tenir un paper, però cada vegada més és evident que s'està convertint en una carcassa buida, perquè allà no es decideix res. Les dues principals guerres que tenim en aquests moments, o les que tenen més conseqüències, i les que han tingut més conseqüències sobre l'economia, la d'Ucraïna i després la guerra contra Iran, cap d'elles ha passat per Nacions Unides, ni s'ha fet res des de Nacions Unides, ni s'ha pogut ni tractar el tema. És a dir, per tant, una institució multilateral que és on hauria de residir, diríem, la sobirania compartida global, no té res a dir sobre els dos conflictes que estan tenen conseqüències importantíssimes. Llavors, quin és el món que es dibuixa? Quines hegemonies s'estan dibuixant ara mateix? I l'altra pregunta, Trump serà una anomalia passatgera als Estats Units o ha arribat el trumpisme per quedar-se com a model polític de geoestratègia?
18: Sí, Trump desapareixerà de l'equació en algun moment o un altre. El que sí que hi ha és un canvi estructural dels Estats Units al món. Els Estats Units abans eren els garants d'aquest món ordenat, de les regles creades després de la Segona Guerra Mundial, de la Unió Europea i com a aliat principal. Tot això s'erosiona, però s'erosiona per un motiu molt clar. A la presentació de l'anuari vam tenir a Ignatieff, no?, canadenc, exlíder de l'oposició al Canadà, que deia una qüestió molt clara, i és s'erosiona no només perquè Trump o les elites demòcrates o republicanes ho vulguin erosionar, sinó perquè la ciutadania nord-americana ja no creu, ja no es mobilitza entorn a ser el policia del món, no? A ser el lector bo que vol aliances imperecederes i que sostindrà sempre. Això ja no és així. La ciutadania pròpia americana no dona el suport perquè això els seus líders ho facin, siguin demòcrates o siguin republicans, encara menys si és Trump, evidentment. I per tant, com que hi ha un canvi substancial a la manera com els ciutadans americans entenen la seva posició al món, això té un element estructural. I això segurament marxarà Trump, i no canviarà, vindrà un demòcrata
1: i
18: continuarà pensant no tant al trumpisme, perquè el trumpisme ha fet moltes més coses a banda d'això, però sí que continuarà pensant que els europeus ens hem de pagar la nostra defensa. Això sí que ho continuarà pensant. No som nosaltres un actor com el que vam ser després del 45, que tinguem la capacitat ni la voluntat de seguir mantenint el vostre benestar a costa de la nostra despesa en defensa. I per què? Perquè té un rival a les portes, que es diu Xina, que li està disputant l'hegemonia mundial. Amb tecnologia, amb comerç, creixentment també el paper del dòlar ja no és el que era. És a dir, en tots els àmbits, Xina disputa aquesta hegemonia. Per tant, Estats Units diu la meva preocupació principal està allà, en aquest actor que em disputa l'hegemonia. I això és el que fa que canviï. I una cosa que, responent al que deies ràpidament, és el que ens està quedant és un món configurat per estats i per grans potències.
1: Estem parlant amb el director del CIDOB, en Pol Morillas, però en aquest punt del matí ja saben que acomiadem els oients de Ràdio 4, els agraïm la companyia i els deixem en mans del nostre company Xavi Freixas amb el matí aquí a Ràdio 4. Ara... uns segons, arriben ja les notícies.
19: Són les 10.
20: Ràdio 4. Serveis informatius.
19: Bon dia. Avui el Tribunal Constitucional comença a analitzar els recursos d'empara dels líders del procés per l'amnistia. El primer d'ells, que es posarà sobre la taula del Tribunal de Garanties, serà el de Jordi Turull. Explica'n, Sergi Bassoles.
21: En l'ordre del dia del ple, la proposta de sentència de José María Macías per resoldre el recurs

0: estat el fet que la intenció del legislador fos amnistiar les actuacions dels líders del procés, inclòs el delicte de malversació, i, per tant, ha d'aplicar-se la mesura d'oblit penal tant als condemnats, Turull, Junqueras, Romeva i Bassa, com als fugats i processats en rebel·lia Puigdemont, Comín i Puig. Així les coses, i amb el més que previsible rebuig a la ponència de Macías, el Tribunal Constitucional haurà de redactar ara una nova proposta de sentència. I aquesta ponència, que tot sembla indicar serà partidària de l'aplicació de l'amnistia als líders independentistes del procés, haurà d'anar com aviat al següent ple, és a dir, el 6 d'octubre.
1: Gràcies. I encara als tribunals, Atena denuncia contra el fisioterapeuta de Juner de les Garrigues, acusat de fer tocaments a diverses clientes. Anem a Lleida, Pepa Santgenís.
2: Ja són cert les denúncies presentades per dones contra el fisioterapeuta detingut a Juner de les Garrigues per suposats tocaments, i els Mossos d'Esquadra no descarten que se'n presentin més. El fisioterapeuta de 30 anys va ser detingut avui fa una setmana arran tres denúncies presentades per dones que afirmaven que l'home durant les sessions de massatge els havia fet tocaments als pits i a la zona dels genitals en contra de la seva voluntat. Els Mossos l'acusen d'un delicte d'agressió sexual sense penetració. El detingut va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial davant la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de Lleida. L'home ha treballat també com a entrenador personal a diferents centres de les comarques de Ponent i a domicili.
1: I anem ara a comarques gironines, perquè ha mort una dona en un accident de cotxe a una sortida de via a la GI-682 a Lloret de Mar, a la Selva. Ha passat aquesta matinada. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident poc després d'un quart de tres. Segons informa el Servei Català del Trànsit, per causes que s'estan investigant, un cotxe ha sortit de la via i s'ha incendiat. A dins hi viatjaven quatre persones, un dels quals la passatgera del darrere ha mort. Un home ha resultat ferit greu i un altre ferit crític. Tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. D'altra banda, una dona ha resultat ferida menys greu i l'han traslladat a l'Hospital de Mataró. L'accident ha obligat a tallar el trànsit en tots dos sentits de la marxa i, segons les dades provisionals de trànsit, amb aquesta víctima són 94 ja les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I a Barcelona, els Mossos han detingut una persona i n'han identificat 93 més en un nou dispositiu d'AGA per prevenir l'ús d'armes blanques que els agents han dut a terme aquest dilluns a l'Hospitalet de Llobregat. El detingut està acusat d'un delicte d'amenaces i entre tots els identificats sumen 251 antecedents. D'altra banda, la policia catalana ha imposat 4 denúncies per consum de drogues i 2 més per manca de respecte i desobediència. I de l'exterior ja són 5 les persones mortes i 6 les desaparegudes pel pas del tifó Dujuan al Japó. El cicló, que ja s'allunya de l'arxipèlag Nipó després de provocar pluges rècord, esllavissades i inundacions a l'àrea metropolitana de Tòquio, també ha deixat una vintena de ferits, dels quals 3 es troben en estat greu. Pel que fa als danys materials, prop de 500.000 d'habitatges han resultat afectats. Prop de 2 milions de persones havien estat evacuades de 6 prefectures japoneses a causa d'aquest temporal. I mentrestant, aquest dimarts arrenca la darrera Assemblea General de l'ONU a Nova York amb Antonio Guterres com a secretari general. La trobada estarà marcada per les guerres a l'Iran, Gaza i Ucraïna o els reptes de la intel·ligència artificial. En una entrevista amb Al Jazeera, el cap de l'ONU ha parlat d'una situació geopolítica dramàtica i ha apuntat que la participació de les superpotències i de membres clau del Consell de Seguretat de les Nacions Unides a les guerres ha generat una crisi per les contínues vulneracions del dret internacional.
3: Superpowers themselves engage into wars in some circumstances against international law. And that creates an environment of impunity in which mid-sized
1: que tot plegat crea un entorn d'impunitat en què les potències mitjanes creuen que poden fer el que vulguin perquè no els passarà res.
3: More and more complex.
1: I això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 11.
4: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
5: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i gairebé 6 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
4: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: I atenció, perquè torna la Covid a Catalunya. El Centre Espanyol d'Epidemiologia alerta que es disparen els casos aquest setembre. De fet, aquestes primeres setmanes d'aquest mes de setembre es detecten més casos de Covid que no pas de grip. Aquest matí, de seguida, sabrem de quina variant estem parlant, si és gaire greu, quins símptomes presenta, quan dura i com s'ha de tractar, també i sobretot. En parlarem amb la doctora Montserrat Romaguera, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, de la CanFic, aquí al matí de Ràdio 4. Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere de Torelló. Com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Àlex Govern, delegat de l'ABC a Catalunya. Bon dia i moltes gràcies per incorporar-te a la tertúlia del matí
2: bon
0: de Ràdio 4.
2: Bon dia i gràcies per convidar-me.
0: I ara, de seguida, arriba el Jordi Barbeta, el periodista Jordi Barbeta. Ramon Castelló, no devia saber que hi ha vaga d'autobús.
3: No, suposo... perquè semblava que es desconvocava.
0: Al final sí que n'hi ha,
3: Ha hagut.
0: Al final hi ha vaga.
3: Sí, més des de les 10, però clar.
0: Arrenca just aquesta hora, sí. Aquesta vaga.
3: Sí, sí. Des de les 10 fins a les 5 de la tarda. Hi ha uns mínims del 20% i a l'última hora serà del 40%.
0: Efectivament.
3: Van alerta, ja donen bus.
0: Ara, de seguida, parlarem del Tribunal Constitucional, que arrenca el debat sobre l'aval definitiu a l'amnistia pels líders del procés. També parlarem de Begoña Gómez i de Zapatero, alcalde. Titular, per començar.
4: Surrealista, inesperable. Que Zapatero, més bé encara, no ha justificat un problema en aquestes joies, no?
0: Àlex.
2: Sorprenent, perquè referent de l'esquerra i referent moral i referent ètic i
4: exacte.
2: Fa unes poques setmanes estava la cimera aquesta de l'esquerra mundial aquí a Hospitalet i era l'estrella, inclús per sobre del Pedro Sánchez i ha caigut, diguéssim, als inferns.
0: Ara de seguida en continuarem parlant, abans però segons segrest en poques hores a Catalunya, en aquest cas ha passat a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, diversos encaputxats han introduït un home a l'interior d'un cotxe per la força al carrer de Huelva, al districte de Sant Martí. Al cap d'unes hores han trobat aquest home a Salt, el gironès, amb signes clars de violència. La policia descarta que hi hagi cap connexió entre aquest segrest i el que va passar el cap de setmana a l'AP7. Els Mossos, de fet, atribueixen els fets de l'AP7 a un problema de drogues entre grups criminals. Sentim què ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: A priori podem apuntar primers indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és molt indiciari. Per tant, prengui aquesta informació com a tal.
0: Què dius, Jordi Fàbrega?
4: Que no ens poden dir aquestes excuses de que hi ha un problema de salut pública. No, escolta'm, tenim uns problemes greus, delictius a Catalunya, organitzats, i que a més, a sobre que diguin que una cosa no té res a veure amb l'altra, quan són dos intents de segrest, encara és pitjor. Vol dir que no tenim ni tan sols una investigació sòlida i un descontrol total amb el tema de seguretat de Catalunya.
0: Àlex Govern.
2: Baixen els delictes lleus, però pugen els greus. Pugen els greus són els que generen més inseguretat. Hi ha dret, no?, a poder circular pel carrer, però també jo crec que és un dret el poder-se sentir segur. O sigui, no sol que les estadístiques, les xifres puguin dir que els delictes baixen, com sembla que objectivament és així, però el fet que els delictes greus, els més violents, augmentin, fa que la sensació d'inseguretat pugi. Malgrat que això no impliqui que les possibilitats de ser víctima d'un delicte augmentin. És una paradoxa, però jo crec que el dret a sentir-se segur també és un dret. No sols a que no t'assaltin pel carrer, per entendre't.
0: Jordi Barbeta.
6: Bon dia.
0: I bona hora.
6: Bona hora, sí.
0: Fas tard.
6: No, jo no faig tard. Aquí es va...
0: De qui és la culpa? De la vaga d'autobús?
6: No, de l'Ada Colau.
0: De l'Ada Colau. L'acabo de veure, me l'acabo de trobar ara mateix, perquè he anat al cafè amb la Gemma Nierga.
6: Sí, clar, s'està promocionant. S'està promocionant per les eleccions, evidentment, però jo crec que...
0: Com tots, no?
6: Eh?
0: Com tots.
6: Bueno, sí, però en el cas de la Colau... Hi ha una cosa...
0: Avui ha vingut amb ganes de parlar de la Colau. Ell decideix de què es parla en aquest programa. Ha vingut, ara veuràs. Ara,
6: perdona, però
0: ara es començarà la tertúlia parlant de la Colau.
6: El de la Meridiana generarà infarts, generarà estressos.
0: Què passa a la Meridiana?
6: Home, doncs que la Meridiana, que és un lloc d'entrada i sortida de la ciutat...
0: Sí, això ho sabem.
6: Han fet una cosa absurda perquè passin les bicicletes i els d'allò i tal i qual. El que han fet és apilonar els cotxes. Apironar els cotxes. És una manera de perjudicar la gent.
2: És una manera de promocionar la bicicleta.
6: I llavors dius, hi van les bicicletes pel mig. No, les bicicletes pel mig no poden anar perquè s'intoxicaran, perquè tots els cotxes estan fent fum hores i hores, com jo avui m'ha passat. I després jo, amb una guira aquí, perquè no arribaré a la ràdio i tal. la senyora de Colau es va saltar la llei.
0: Sabent tu, has de sortir més temps de casa. Això és com l'alcalde, que sempre té l'excusa de la C-17, però ja ho sap de cada matí.
6: Però avui arriba molt de la Garriga, i de la Garriga es triga mitja hora, i he trigat una hora i mitja, home.
0: Va, escolta'm...
6: un moment, deixa't dir una cosa.
0: Però capacitat de síntesi barbeta...
6: La senyora de Colau va saltar-se la llei per fer totes les obres... Va dissimular fent obres teòricament petites per canviar tota la façana de la ciutat. Els tribunals li van dir que s'havia saltat la llei. Evidentment no es pot tornar destruir el que va fer. Però, clar, si es va saltar la llei, hauria de tenir una penalització. Una
0: estàvem parlant de...
6: No hauria de poder continuar fent política.
0: Estàvem parlant del segon segrest a Catalunya en menys de 48 hores. Els Mossos investiguen ara el segrest d'un home en ple carrer a Barcelona, la capital catalana, justament, Jordi.
6: Bueno, què vols dir? Pues escolta'm, la societat va canviant i la societat és cada vegada és més complicada, no? I llavors, i a més, és una societat més...
0: Què vols dir ara? T'ho pregunto jo, t'ho explica.
6: Una societat més heterogènia, pues que, doncs que, lo que això de que hi hagin segrestos i segrestos després i tal, a tot Llatinoamèrica està a l'ordre del dia.
0: Per tant, què?
6: I? Perquè això anirà increixent, què vols que digui? És a dir, abans no hi havia... Abans la gent, i a més, t'atracaven pel carrer, ara t'atracaven en el mòbil, t'atracant a la xarxa, et treuen els diners. Doncs tot això va evolucionant. I la delinqüència, tot això va evolucionant.
0: Fàbrega.
6: I per tant, això no anirà a menys.
0: Acaba, Jordi, sisplau. Acaba, sisplau, Garbeta.
6: I llavors la gent tindrà barris amb seguretat privada i coses...
0: Jordi Fàbrega, endavant.
4: Jo, com a alcalde, no estic d'acord amb una coseta que has dit, si em permets, que és... Hi ha una percepció ciutadana que cada vegada estem pitjor en seguretat. Això és inaudible. I ja podem anar dient dades de que els delictes lleus han minvat i, en canvi, els delictes greus han augmentat.
2: Això és cert.
4: Per què? Perquè va... No. El que és cert és el carai de les estadístiques que n'estic fins als nassos. El que no és cert és que hi ha molta part de la ciutadania que ja passa d'anar a denunciar. Perquè un ciutadà de Sant Pere de Torelló...
0: Un moment.
4: Haver d'anar a denunciar un delicte, encara que sigui lleu, vol dir perdre tot un matí de la teva feina.
2: Sí, segur.
4: D'acord? Perquè has de demanar cita prèvia, que te la donguin, baixar de Sant Pere de Torelló fins a Vic, 30 quilòmetres, i tornar a pujar. Sabeu què suposa això? Quan tu t'han trencat el pany de la porta, dius,
2: que
4: a
2: no
4: la
2: fas,
4: merda.
2: No fas.
4: I saps què? Pago la porta que m'han trencat i no vaig a denunciar-ho perquè pel que se'm serveix, que és res, perquè no té conseqüència, m'ho estalvio.
0: Àlex
4: no,
0: Govern.
4: Però això cal dir-ho.
2: Jo és que potser soc una mica inconscient. Quan van matar, crec que era un segellador estranger d'una banda al carrer Consell de Cent, un carrer pacificat per la senyora Colau, precisament...
6: Que... Pacificat, que estan tots els camions del reparto.
2: Els camions i la descarga, però jo ho celebro. Aquí, amb moltes altres coses de la Colau no estaré d'acord, però amb això estic d'acord amb que la reforma del Consell de Cent...
6: Però anava contra la llei, però va fer-ho anant contra la llei.
2: De manera administrativa errònia, correcte, però les obres... queden, afortunadament. Dit això, quan van matar el ciutadà, no recordo la nacionalitat, era un ciutadà estranger, d'una banda era, crec, una revenja, el comentari que feia la gent més propera, la gent que viu pel barri, era bé, com que no anava amb ells, perquè no... a mi no em tocarà. La sensació d'inseguretat, quan em referia a això, és que... t'afecta més el delicte petit, no? L'estrabada, el furt, això, no? Deixar el cotxe al pàrquing i que te'l rebentin, aquestes coses. Em refereixo a això, que és paradoxal. Jo crec que sí que és veritat, com deia la Barbeta, que vivim en una ciutat molt més complexa, que hi ha un tipus de delictes que aniran a més.
0: És un quart d'onze, més coses aquest matí, Barbeta. Saps de què parlarem, també? De l'auge dels terapeutes sense titulació que posa en alerta el psicòleg. Jordi Vila, bon dia.
1: Sí, parlarem d'intrusisme laboral en l'àmbit de la psicologia. Des del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya alerten que cada vegada hi ha més terapeutes que no tenen la titulació ni estan col·legiats. I això, diuen, té conseqüències greus per la salut mental dels pacients. Ens ho explicarà més i millor Òscar Pino, vicedegà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
0: I posarem el focus en el cas dels 2.000 treballadors acomiadats per Meta a Barcelona, Jordi.
1: Sí, el judici ha quedat vist per sentència el dimarts passat, però la querella criminal pels danys psicològics que pateixen aquests treballadors continua en marxa. Durant anys han estat exposats aquests treballadors a imatges d'assassinats, decapitacions, suïcidis i abusos de menors. Avui coneixerem el testimoni d'una de les treballadores de Meta, diagnosticada d'estrès posttraumàtic com a conseqüència de la seva feina, i parlarem amb l'advocat que defensa aquest col·lectiu, Francesc Feliu.
0: I, home, avui ve el Guardiola, de Guardiola TV, el Guillem, sí?
1: Sí, farem classe de català amb el creador de contingut Guillem Guardiola, com dius, Xavi, de Guardiola TV, que té molt de carisma, eh? Surt al carrer, pregunta a la gent... La
0: els posa a prova, posa a prova sí, sí, a la gent al carrer amb el sí, tema del català.
2: Com es diu això, com es diu l'altre, no?
1: Sí. Té molta gràcia en fer-ho.
0: Fa molta gràcia.
1: Té molta gràcia, sí, sí. Té molta gràcia. Avui parlarem de llengua catalana a la cuina, eh? Expressions i frases fetes i refranys d'això, amb Guillem Guardiola.
0: Arrasa les xarxes, Guardiola TV, i qui també i sobretot arrasa a les xarxes és la gran Teresa Pinós.
1: Coneguda a les xarxes com a Blaudieta. Està arrasant amb les seves receptes de cuina tradicional catalana. Receptes, atenció, que sonen així.
7: Avui farem samfaina i la farem a la meva manera. Farem amb poma.
8: Botifarra que has fet tu? Digue'ls-hi que l'has fet
7: clar,
8: tu.
7: Clar que l'he fet jo, l'hem fet aquest dia. Fa calor i s'ha de veure i no hi ha res com el vinagre. La gent que es critica és que té poca feina.
1: Una dona genuïna, de qui segur aprendrem un munt
0: home,
1: de coses.
0: N'aprendrem moltes de coses i ens ho passarem bomba. Eh? També i sobretot, és important subratllar-ho. Ja veuràs quin tram final de programa tindrem avui.
1: Bomba!
0: Escolta'm una cosa, que, noi, 48 hores i la Mercè. D'aquí a 48 hores, on serem, Jordi Vila? Des d'on farem aquest programa? Oients, heu de venir tots.
1: Doncs des del parc de l'estació del Nord. Mira, estic comptant les hores que queden per fer aquest programa. Estarem exactament, doncs, això... dins el parc de l'estació del Nord, davant de l'estació, i és que farem aquest programa especial de seguiment de les festes de la Mercè, i hem de recordar que aquest any Ràdio 4 celebra el seu 50è aniversari i sortirem
0: sí, nen,
1: molt més al carrer.
0: Fem 50 anys el 13 de desembre. Sí, sabem, la primera sí. En català, a l'exgovern, eh?
2: Ho sabem.
0: Aquesta, Ràdio 4.
1: Una de les primeres sortides sonades serà, doncs això, al parc de l'estació del Nord. Pel que fa al nostre programa, al matí de Ràdio 4, us podem avançar que ens visitarà ni més ni menys que Sabor de Gràcia.
0: Uau,
1: que
0: bé.

0: o sei un moro.
1: Va, això serà divertidíssim. Nen.
2: Això serà
1: Festes sí, de la Mercè a Ràdio 4.
2: Divertidíssim és poc. Veniu-nos a veure.
1: Home, clar, que perquè, a més, sí, regalarem dinars, sopars, pastissos, entre els oients que vingueu allà, correcte, presencials.
2: Correcte, ens ho passarem molt i molt bé. Bé, això és poc, eh? Ens ho passarem bomba, com dius, Xavi. I també tindrem a la Marta Tips, la previsió del temps amb l'Alfred Rodríguez Picó i a
3: Lo Pau de Pau.

0: desde aquí, pons para el mundo, pap.
1: Ai, això promet, nois.
2: Promet. I atenció,
1: aquest dijous, dia de la Mercè, eh?
2: També ens acompanyarà Anna Lleó, cap de festes i festivals de l'Institut de Cultura de Barcelona. Vaja, que és la responsable de totes les festes de la Mercè.
1: Molt bé.
2: Connectarem amb la unitat mòbil per copsar l'ambient de la Mercè amb la gent
1: aquest
2: que participa.
1: Aquest dia sortireu tots per la ràdio, perquè tindrem el Jordi Vila, l'Anna Còrdoba, tots rondant per allà.
2: Anirem voltant.
1: Us entrevistaran en directe. Sí?
2: Farem bullir l'olla, eh?
1: Home, i tant.
2: I atenció, perquè el que deia Xavi, sortejarem una bona sorpresa gastronòmica entre el públic que ens vingui doncs a veure, eh?
1: Sí, exacte. I home, al migdia, no? Edició migdia també des d'allà.
2: Sí, sí,
1: i
2: sí.
1: El gran Xavi Martínez,
2: per la
1: de 4
2: tarda,
1: a 7.
2: Tarda,
1: sí, això sí. Comença a les 10 i estarem
2: les 7,
1: tot el dia allà.
2: Tot el dia.
1: Tot el dia, sí, Ràdio 4, al carrer com ha de ser. És el que toca el dia de la Mercè, home. Escolta'm, atenció, oients, perquè aquest matí regalem un lot de formatges artesans. Heu d'encertar el so del dia. I avui quin és? Aquest, sentim-lo. Què és això, nen?
2: Mira, és un so molt simpàtic.
1: Si et sembla simpàtic...
3: Segons la valoria.
2: No, és veritat, no? Que és molt subjectiu, però mireu, és un animal molt simpàtic.
1: Va, escolta, aneu trucant des d'ara
2: sí,
1: mateix...
2: Sí, és un animal, sí.
1: Al 900-454-455, 900-454-455, Genís Sabater i Marta Inglés. El control de so ara mateix és 11:15.
4: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: I aquest matí la tertúlia la fem amb l'Àlex Govern, delegat de la BCA Catalunya, amb el periodista Jordi Barbeta i amb Jordi Fàbrega, que és alcalde de Sant Pere de Torelló. El Tribunal Constitucional arrenca aquest dimarts el debat sobre l'aval definitiu a l'amnistia pels líders del procés. Ramon Castelló.
5: El Constitucional debat avui el primer recurs contra la negativa del Suprem a aplicar l'amnistia a la malversació, en aquest cas els acusats que van acabar sent condemnats per malversació. És un recurs de Jordi Turull. I atenció, perquè a la ponència la fa un magistrat conservador, per tant, no anirà endavant, tot fa veure que no, i per tant es podria ajornar fins al 6 d'octubre. I si el Constitucional ho acaba estimant aquests recursos, es podria acabar aixecant l'ordre de detenció a Carles Puigdemont.
1: Jordi Barbeta.
6: No, això és tot el previst. Aquí tots estem esperant, aviam si el Tribunal Constitucional, o la majoria progressista del Tribunal Constitucional, s'atreveix a ordenar al Tribunal Suprem retirar, o sigui, per aplicar l'amnistia. I tot això ve perquè una llei del PP que va fer, es va fer en època del PP donant potestat executiva al Tribunal Constitucional, el qual és una barbaritat, aquesta llei ara se'ls hi torna en contra perquè és el que li dona potestat executiva al Tribunal Constitucional per ordenar al Tribunal Suprem el que ha de fer. El Tribunal Suprem o el director de la presó d'on sigui. És a dir, la llei queda claríssim de que el Tribunal Constitucional pot ordenar a qualsevol funcionari donar-li ordres i no són recurribles. És a dir, les ordres són d'immediat. Per això el Llarena va deixar la porta que... Perquè, clar, llavors el Suprem deixa de ser Suprem, no? I suposo que s'ho voldran... estalviar.
1: Àlex Govern.
7: Igual que amb el Tribunal de Cuentas assistim als últims estertors de que algunes fonts definien el Tribunal Suprem com una posició quasi heroica, vist del punt de vista quasi de la salvaguarda de l'Estat i de la llei, no? Portant potser més enllà del que era imaginable des del punt de vista legal un intent de que no retorni a Puigdemont, que a punt de complir-se crec que és el novè aniversari dels fets d'octubre, per entendre'ns, i en un 2027 on es celebrarà el desaniversari, assistim potser ja a la fase final d'aquest procés, mai més ben dit.
1: Jordi Fàbrega.
8: Surrealista un altre cop que es parli de malversació de diners públics, no? I que s'han utilitzat... És allò que havia de ser amb diner privat per iniciativa, segons ells, d'una colla de dirigents polítics d'aquest país, es va utilitzar diner públic, no? I aquest és l'argument com per no poder aplicar aquesta amnistia que ja fa temps que hauria d'haver estat aplicada, que no té cap mena de lògica en cap estat democràtic del món, realment democràtic, que es busqui aquest argument com per mantenir la presó i no aplicar l'amnistia, quan dic que mantenir la presó és perquè hi ha un ordre de detenció per anar a la presó de certs dirigents polítics del procés del 10 d'octubre.
2: Àlex.
7: I com saps, hi ha hagut una interpretació àmplia. Puc estar d'acord en que és controvertit la interpretació que has fet de la malversació en quan hi ha hagut o no un enriquiment personal. L'enriquiment personal és obvi que sembla que no hi ha hagut, sí que hi ha hagut una merma de diners públics pel fet de portar a terme una sèrie d'accions en aquest cas, absolutament il·legals.
8: Però fixa't que parlen d'enriquiment personal, no, no, sí, eh? No, és a dir, d'utilització sí. d'en diner públic per una posició personal.
6: Barbeta, el ministre d'Economia, d'Hisenda del moment, que era el senyor Cristóbal Montoro, va dir, amb seu parlamentari, que es diu ara, al Congrés, que no ha habido ni un duro de dinero público para el referéndum de Catalunya. Això ho va dir-ho ell. La major part de les coses es van fer precisament privadament, no? Per no, que no quedés constància. Això sí, els hi poden dir, bueno, però el col·legi públic aquell que va ser correcte, seu electoral correcte. Van encendre el llum, i el llum és un gas.
1: Àlex.
6: Però moltes coses d'aquestes ja els hi reclama al Tribunal de Cuentas. És a dir, els ordinadors que es van comprar i que es van tornar encara li cobren a la Irene Rigau.
7: El Tribunal de Cuentas està a poques setmanes o dies precisament que en aplicació de la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictamini que no va haver-hi mal separació. És a dir, estem en la fase final. Obrim les conseqüències polítiques que això portarà, si volem, en parlem després, de
8: fase final, no, de persecució constant contra qui pensa diferent.
1: I aquí també s'ha de calcular. Senyors, d'un en un. El que vulgueu, però d'un en un. Sí, mantenim un ordre. Fàbrega.
8: Persecució constant política. Inclús aquesta setmana ve Feijó i torna a amenaçar de dir, escolta'm, els nacionalistes tolerants, perquè ells són nacionalistes intolerants, excloents, cap mena de pacte, cap mena d'acord. Per tant, estan donant un missatge clar, que és, arribarem un moment que intentaran il·legalitzar els partits independentistes a Catalunya, tinguem-ho clar, en Catalunya i a la resta de l'estat espanyol, que és el que pretén Vox, i aquí que acabaran governant ells, aniran a per aquí.
1: Per cert,
8: i aquesta
7: idea
8: perquè cada vegada és un estat menys democràtic.
1: Àlex.
7: Per poder fer això s'han de seguir uns procediments legals, vulnerar la llei, de moment, que se sàpiga, demanar la independència i perseguir la independència amb fins polítics no és cap delicte, per tant, no hi ha lugar per il·legalitzar cap partit.
8: Ho han convertit en
1: Només
6: breument,
1: Barbeta, sisplau.
6: Que el timing, segurament, els posaran d'acord per fer-ho el Conde Pompidou i el Pedro Sánchez.
1: Bé.
6: Perquè al Pedro Sánchez també li interessa saber quin és el moment més adequat perquè quan el Tribunal Suprem obligui el Tribunal Constitucional obligui el Suprem, això també serà un
7: pacte polític.
6: Per cert, serà una batalla tremenda.
1: Ara falten 2 minuts per 11:15. Justament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no assistirà a la recepció que ofereix aquest dimarts el president dels Estats Units, Donald Trump, a Nova York, a motiu de l'Assemblea de l'ONU. Àlex.
7: Doncs m'estranya, coneixent la seva, diguéssim, aguante, per dit així, segurament en un lloc on no et volen,
1: per motius d'agenda,
7: em sembla perfecte. És una oportunitat política perduda per ell.
8: Estic d'acord, és un greu error. Al contrari, Sánchez ha mostrat dins els líders mundials una posició ferma davant de les bogeries de Donald Trump, no? I d'iniciatives que està portant el món cap a un abisme molt més ràpid del que ja hi era. Per tant, jo crec que el que havia de fer Pedro Sánchez és al revés, és anar a l'Assemblea Nacional, a l'Assemblea de l'ONU...
6: I llençar-li tomàques.
8: No, sent present allà i demostrar que hi ha altres maneres de voler aquest món, no? Ja està.
1: Permeta.
6: No, això és a dir, aviam, és molt arriscat tot això. Tu, a més, tu penses una cosa, Trump no té vergonya, no té principis d'allò. Et pot trobar, és que el Trump pot dir, detinguin aquest home.
8: Sí, doncs mira.
6: I el detindran, és a dir, és molt complicat. I llavors has de saber què jugues. I també hi ha el perill de que si no fas res, participis d'aquella reverència que han fet tots els líders occidentals
7: tots,
6: davant de Trump,
7: tots
6: amb una vergonya
7: tremenda. Macron, no? Inclús Macron fent unes reverències.
5: Sí que hem de dir que va l'obertura, el que no va és la recepció que fa abans amb els líders. Si resisteix i escolta Trump, però no saluda.
7: A la Copa no va. Exacte. A la Copa no va.
5: Exacte. Exacte. Encaixada de mans.
8: Però al contrari, és un líder mundial. Com a resta de líders mundials representants dels estats. Per tant, ho normal és que hi vagis. I el que jo no crec és que Trump, no? És a dir, no tingui una posició per poder detenir o fer detenir
6: líders mundials. No, tenir com per podia tant, dir-li quatre tant, fresques, com li va fer el Zelensky, com ho ha fet,
8: sí,
6: ha fet el que li ha donat la gana. I ho va fer amb el Macron, fins i tot. Tant,
8: però,
6: que va explicar, bueno, el Macron, no sé què, li ha dit que no sé quantos.
8: És que en un món ultraliberal que planteja Trump i que trenca esquemes i que pot fer el que li doni la gana i ho està fent, és algú que li antic ara, perquè hi hagi una altra posició de com veiem aquest món, no? I això ho pot fer. Pedro Sánchez tenia una oportunitat.
6: No, ja ho farà. Tenia ja farà algun discurs. Escolta, això cada any és el pessebre de sempre els vols de la Mercè i a l'Assemblea General de l'ONU. I van allà tots, els hotels són caríssims aquest dia de Nova York, i llavors cadascú fa el seu pessebre, el seu teatre, el que li interessa.
8: A més, per Europa comença domèstic, a plantar cara, no?
6: Per consum domèstic, per consum domèstic.
1: Bé,
6: no descarto que el Pedro Sánchez faci alguna cosa allò de l'Assemblea, però el de la Copa és el xefris aquest.
1: Més coses. El jutge Peinado envia a judici a Begoña Gómez per delictes de malversació i tràfic d'influències. Ramon.
5: Sí, el magistrat ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern. També envia a judici la seva assessora, Cristina Álvarez, per presumpta malversació, una decisió que arriba la mateixa setmana que el jutge per ser jubila. Des del govern s'ha criticat la decisió d'enviar Begoña Gómez davant un jurat popular, mentre que el PP ha demanat la dimissió del president del govern. Així criticava la decisió la ministra de Cultura i líder del PSOE a València, Diana Morán.
3: Para nosotros, para mí, sigue siendo un juicio que responde pues a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
5: Aquesta és la vinculació que es feia des del govern amb la frase d'Aznar. El que puede hacer que haga.
8: Novament, no hi ha proves perquè com perquè hagi d'anar a judici Begoña, dona del president del govern espanyol, que se l'acusa d'un seguit de coses que torna a ser allò, qui planta cara als poders de l'Estat acaba rebent bufetades. I el PSOE en aquest cas no s'escapa i no s'escaparà. Ja no parlo de temes de corrupció, sinó cas concret de l'esposa de Begoña del president del govern espanyol. Per què? Per uns correus electrònics. Dir que hi ha un favoritisme clar, etcètera, etcètera, jo trobo que és absolutament desmesurat i amb una manca evident de proves i, per tant, hi ha aquí una correlació dels poders de l'Estat per intentar destruir allò que pugui, i passava cossetjadora per tots aquells que han plantat cara.
1: Àlex,
7: el fet que hem normalitzat la malversació, el tràfic d'influències, amb moltes altres qüestions, tots coneixem casos i casos de partits que col·loquen gent, assessors, en institucions, en ajuntaments, però que en veritat fan una altra funció. Això és una cas de malversació clàssic. De fet, la senyora Le Pen va estar a punt de no poder-se presentar a les eleccions per un cas com el que estic descrivint. Dit això, que s'arribi a un judici per aquest cas, evidentment, podem determinar si és més o menys. Però si hi ha un fet delictiu, es determinarà.
1: Barbeta.
6: Bueno, es determinarà, ja veurem. A més a més, el tema del jurat, que això complica
7: que això és
6: molt
7: complica
6: més.
7: Tot, sí.
6: Jo crec que, efectivament, la dona del president se n'ha aprofitat de la seva situació. Com totes les altres.
7: Correcte.
6: Perquè això és inevitable. És inevitable. Tu, si parles i ets la dona del president, la gent et tracta com la dona del president. I si li dius, mira, que parlem d'aquest negoci, vine a la Moncloa, bueno, pues, tot canvia. Que per això hagi d'anar 16 anys a la presó, que és el que li demana l'Azteoir, és una barbaritat. És a dir, molt més endolls va tenir la senyora Botella, no? L'Ara Botella. També és veritat que va ser elegida, no? Però, vaja... És a dir, no, això no té cap sentit. Això no té cap sentit. I és evident que el Peinado aquest busca que abans de jubilar-se apuntar-se.
7: Aquesta demana, crec.
6: Perquè forma part... Però és que és veritat que hi ha... És a dir, el PSOE l'han trobat molta porqueria. Molta. Perquè bé, si tu rasques, a tothom li trobes porqueria.
1: A tot això, el jutge... Però permet a més d'acabar, sisplau.
6: Que tot l'estat profund, des del Tribunal Suprem fins a la UCO, fins al Marroc, van contra Pedro Sánchez.
1: Bé, a tot això, el jutge dona 3 dies a Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies i el jutge cita a declarar també les seves filles pel cas Plus Ultra.
5: Sí, el jutge José Luis Calama, recordem, la cita a declarar el 30 de novembre, també demana un informe pericial sobre les joies intervingudes durant l'escorcoll del despatx de l'expresident i dona, com deies, Xavi, 3 dies a la seva defensa perquè aporti la documentació que en tingui. A més, ha citat com a testimonis, el 19 de novembre, 2 exdirectius de la CEPI i de la companyia aèria Plus Ultra.
1: Àlex.
7: Sí, en el cas de la dona del president Sánchez... Estic d'acord que podem, s'està filant molt prim. En aquest cas, l'acumulació d'indicis és bastant, bastant evident. Quasi us diria que el tema de les joies és una anècdota, que no ho és. Cal aclarir d'on surten i a canvi de què les rep i si és més enllà d'un molt generós regal de cortesia de certs governs. Des de fa bastant de temps que les sospites sobre les feines d'intermediació del president, expresident Zapatero, tant a Sud-amèrica, a Venezuela en concret, o a Xina, estan sota sospita. Ara ho aclarirem.
1: Barbeta.
9: Aviam, hi ha masses indicis contra Zapatero, que a més, que dona la sensació que actuant d'una manera bastant cutre, no? És a dir, no mateix la implicació de les filles és una cosa que no t'hi pots imaginar. Per tant, jo crec que és que va actuar com si fos impune, no? I probablement pensant que és que els altres
7: també ho feien, per què no jo, no?
9: I clar, llavors, perquè tots s'han fet rics després de ser presidents amb diverses relacions i tal. Jo recordo que Felipe González treballava pel Carlos Slim, que era l'home més ric del món en aquell moment, no? Bueno, i aquestes coses al final no saps on, és el mateix també és el mateix que parlàvem abans. No saps com comença el delicte o com comença la tracte de favor o no sé què.
1: Jordi Fàbrega.
8: A mi des d'una posició d'home d'esquerres que sóc, el que m'empipa i em sap greu és que per molts de nosaltres era un referent. Zapatero era un referent dins els líders que hi ha hagut, no només l'estat espanyol, sinó el referent en el context mundial, no? Com a home coherent d'esquerres, home que havia aplicat unes polítiques que podien agradar més o menys, i ens ha caigut del pedestral al terra. I això, pocs referents que tenim a l'esquerra a nivell mundial, a sobre ens passa. I jo estic d'acord amb tu, amb el del cutre salchichero. Tindre les joies dins de casa, a casa teu, amb una caixa forta, i dius que són un regal, doncs mira, si són un regal...
7: I muntar una oficina per les filles que...
8: El que hem de fer els càrrecs públics és, quan rebem un regal, és posar-ho a mans públiques.
9: A mi les joies...
8: Perquè ens ha passat amb tots, no? Quan jo rebo una punyetera botella, ara ja no en rebo mai, no? De vi, què faig? Doncs o ho tornem o ho donàvem als treballadors. I aquesta és el que...
9: Tota la veus.
8: O ABC... d'aquells que estem a l'administració pública i que pot passar això. Doncs ho retornes perquè no correspon o poses a mans públiques a la institució al qual tu representes. En aquest cas, Zapatero havia de posar a mans de l'Estat i si rebia algun d'aquests regals o rebutjar-los ja d'entrada, perquè un regal no t'ho fan perquè sí.
9: No, però una cosa és les joies. A mi també em sembla que les joies és el xocolata al lloro.
8: No és xocolata al lloro, és però... el millor i mig d'euro.
9: No,
7: va més enllà.
9: No està clar, el valor...
8: Jordi, diu és el més visible.
1: La Brega, donant un, per la mort de Déu Santíssima, que no costa tant, home.
9: És molt més evident que aconsegueixin 58 milions per una companyia aèria que tenia un aparato que només feia el servei aquest de Venezuela. Escolta, a l'any de la crisi, moltes empreses van haver de tancar. I no els hi van donar 58 milions per... Els hi van donar 58 milions per enxufe. I per un enxufe que va gestionar, probablement, el senyor Zapatero. No, però és que de lobby, el Felipe i l'Aznar, què et penses que han viscut? Han viscut d'això... Que passa que, bueno, tocava anar a ensorrar un govern perquè és un govern que ha sentat un precedent de constituir una majoria parlamentària republicana. És una majoria parlamentària republicana que dius que proclamarà la república la setmana que ve. No, però és un precedent perquè la transició es va fer perquè ara el PP, ara el PSOE, i en lo principal estem tot d'acord, no? I ara, a les coses, pues això, aquest precedent pues pot durar. I si això es repetís, aquesta majoria, pues probablement la monarquia i el sistema tindrien altres preocupacions.
1: 5 minuts i 3 quarts d'11.
4: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Més coses. Esquerra Republicana diu que gestiona una disculpa formal a la família Maragall pels cartells sobre l'Alzheimer.
5: Sí, ho ha dit el gent d'Alemanya, la secretària general, responent així a Cristina Maragall, a BTV, que havia denunciat que el partit encara no s'havia disculpat per l'escàndol dels cartells sobre l'Alzheimer. La secretària general afirma que Esquerra ja va demanar perdó al Consell Nacional. Recordem que la investigació interna ha assenyalat Sergi Sabrià i Marc Colomer com a màxims responsables.
1: Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere de Torelló, per Esquerra Republicana de Catalunya.
8: Dissabte, en un òrgan que és el nostre parlament de partit, que és el Consell Nacional, doncs es va fer un acte de transparència, que és el que es havia dit que es faria i es va fer. I segona cosa, es va demanar disculpes al conjunt de la militància, que crec que és el primer hem de fer. Tenim 8.000 militants i això, primer, dir què ha passat, donar transparència, demanar disculpes. Ara, a qui ens toca demanar disculpes és el conjunt de la ciutadania, i jo crec que és un acte d'honestetat, perquè a la política hem d'aprendre a ser humils, i quan la fotem al pau i ho fem malament, ho hem de poder dir. I no només dir, sinó demanar disculpes i corregir l'actitud inadequada que hem tingut.
1: Esquerra, recordem, ho culpa Sergi Sabrià i Marc Colomer dels cartells ofensius contra els germans Maragall l'any 2023. Barbeta.
9: Eren els que manaven per delegació de d'un senyor que es diu Oriol Junqueras. I això, a mi, lo de les disculpes, francament, diguem-ne, m'és igual, no? El que és important és, diguem-ne, la mentalitat que porta a fer aquest tipus d'allò és molt significativa. És molt... Dius, identifica una manera de fer de la vida, davant de la vida. Com et funciona el cervell, no? I, clar, si tens això i després tens lo de la degaia, bueno, doncs...
7: En aquest cas, jo crec que és una mica complexa de... Perdona, Jordi, complexa de partit petit, que vol ser gran i creu que per ser partit gran ha de fer coses que és possible que els partits grans també hagin fet o no hagin fet.
9: Però que en saben més de fer-ho.
7: Que en saben més de fer-ho i no els pillen.
8: Però aquí hem tentat de ser cutres salchicheros, Perdona l'expressió. I faig autocrítica, però primer de tot, no és tothom, estic d'acord amb vosaltres, que és qui dirigia el partit en aquell moment, que Oriol Junqueras, tu, Jordi, vols dir, per delegació, però estava a la presó. Per tant, tens la capacitat que tens per poder dirigir i controlar tot allò que passa al teu partit. No pots arribar fins a l'últim detall de control. I, per tant, qui ha de respondre és, en aquest cas, era un vicesecretari general que tenia la capacitat de portar tot el tema de comunicació.
9: No hi va haver un cartell a Sant Vicenç dels Horts sobre els Junqueras?
7: Sí, també, exacte. Va haver-hi cartell també de falsa bandera.
9: I tu creus que això es fa a Sant Vicenç dels Horts sobre els Junqueras sense que els Junqueras ho sàpiga?
7: No, home, és evident que ell el que diu ens ho podem creure, ens ho podem creure, no?
9: I si no ho sap, no sé què dir-te. Si ho sap malament i si no ho sap pitjor,
1: permet-te, sisplau.
7: I, en tot cas... Però el que és... Jo crec que... Jo, Jordi, el que crec que és bo és admetre les coses a la vida quan et fots el pau.
2: Quan et pillen, no?
7: Quan et pillen, o quan t'equivoques, no? I a més ho estàs dient en nom d'uns altres que en aquests moments tu, Elisenda Alemany, no estava governant i Junqueras estava a la presó. D'acord? I qui forma part ara de la direcció, formem part de la direcció d'Esquerra, en aquells moments no hi érem. No hi érem. Per tant, ens ha passat això com a partit. Primer, posar la transparència màxima, que és el que ens vam comprometre, ho hem fet. Segona, demanar disculpes als nostres militants, i tercera, a la societat catalana. I això, ja veurem què dirà el conjunt del país, però m'agradaria que tots els partits polítics ho fessin. Quan ens equivoquem, ho diguem, perquè si no ho diguem mai, què pensarà la gent de nosaltres? Mira, tots són iguals, no? Que és el que acaben dient molta part de la població, i acaben creixent els populismes.
9: Bueno, és que a vegades veiem, passa que és que tots són iguals.
7: Ja, però Jordi, llavors els populismes fem que pugin arreu d'Europa i arreu del món occidental.
9: També són iguals.
7: Jo l'antídot, d'alguna manera, és fer aquesta actitud, no? I tindre una actitud diferent. Serà perfecte, però ja dic que m'agradaria saber si això internament s'hagués esbrinat i no hagués sortit a la llum pública. En aquest cas crec que va ser el diari Ara que ho va treure en el seu moment. Recordo també, crec que es va arribar a plantejar la possibilitat d'escampar paneroles per Barcelona per demostrar que estaven molt bruta la ciutat, no sé si pel carrer Consell de Cent o el carrer Consell de Cent que parlava el Barbet abans.
8: Per això hem muntat una comissió de veritat, que en diem, i nosaltres ens neguem que aquest tipus d'actitud formin part de la nostra manera de fer de partit, que recordem, després de 95 anys, intentem no tindre cap mal vici o mal actitud que trenqui el prestigi, que d'alguna manera Esquerra Republicana es pot haver equivocat políticament o no moltes coses, però el que sí que és cert és que un partit és un partit que continua en el marc parlamentari nascut l'any 31 amb una coherència ideològica i que hem intentat practicar-lo al llarg de la nostra història.
1: Bé, canviem de tema, són 3:15, l'oficialitat del català torna aquest dimarts al Consell de la Unió Europea.
5: Sí, el govern d'Espanya més amenaça de bloquejar l'ampliació de la Unió Europea si s'incorporen noves llengües oficials abans que el català. Madrid considera impensable que altres idiomes passin per davant.
1: Fàbrega.
8: És el peix que es mossega la cua, I valgui la redundància de dir que, escolta'm, és un bucle que no acabem d'ensortir-nos mai perquè no hi ha una voluntat política internacional, entre altres coses, la dreta europea, l'ultradreta europea, els partits populistes europeus s'hi neguen d'una forma rotunda. I aquí sí que hem aconseguit, com deies molt bé, Barbeta, i estic d'acord amb tu, Jordi, en què aquestes esquerres que hem aconseguit sumar en el conjunt de l'estat espanyol, o centre-dreta, no?, en algun cas que també ha donat suport com el PNV, Junts, etc, d'oficialitat del català a Europa, i que el PSOE es va comprometre i que ho ha intentat tirar endavant, i que ara s'intenta ja de dir, escolta'm, a per totes, no només el català, català, euskera i el gallec, no?, el reconeixement a nivell europeu. Ara, ostres, és que ens hi posen totes les traves, no? Aquells que parlen de demòcrates, parlen de llibertat de les persones, tots aquests són els que ens neguen o evidència d'una nació sense estat que té una cultura i té una llengua com és Catalunya.
1: Àlex.
7: Hi ha un principi, que és que la Unió Europea com a club d'estats, dit així, com menys lius, millor. Dit això, el reconeixement del català jo crec que acabarà siguent per una qüestió numèrica i de normalitat. Recordo que el tema aquest i l'oposició del PP, que evidentment això ho ha utilitzat diguéssim en clau interna per no fer fracassar una de les, no, dels oferiments de Sánchez a Junts i intentant barrancar aquesta situació, no ha dins del PP i dins del PP de Catalunya això ha costat diguéssim que de portes a fora no, hi ha front comú amb el president Feijó, però això s'ha reconegut i ens han reconegut internament que que potser la posició hauria hagut d'estar una mica més matitzada, que no s'interpretés entre les coses també per una qüestió d'imatge i de projecció del Partit de Catalunya, que, com explicaven aquest diumenge, intenten créixer d'una manera absolutament necessària si aspiren a tornar a la Moncloa, no és la millor imatge que pot traslladar un PP a Catalunya, que s'expressa en català i en castellà, i la llengua de molts dels seus dirigents habituals és el català.
1: Bé, Barbeta.
9: Jo crec que el català serà oficial a la Unió Europea quan s'incorpori Andorra a la Unió Europea, o quan Catalunya sigui independent. I això sembla que va per llarg. Jo crec que l'actitud negativa, com deia Àlex, és un club d'estats que no volen embolics, i que si aquesta minoria demana això, doncs poden sortir altres minories en altres països, i això ho complica tot, i és un gasto, etcètera, etcètera. I, per tant, això va ser pues, un carmelet que va pactar el Pedro Sánchez per la investidura, i que, com que no depèn d'ell, doncs, bueno, mira, van fent i tot això, no? I ho aniran demanant.
7: Que Junts va acceptar que fos així quan sabia de manera clara que no depenia del govern d'Espanya.
9: Escolta,
7: no?
9: Junts va acceptar que gairebé tot el que va pactar era que no depenia del Pedro Sánchez. Pedro Sánchez és muy listo, Però, bueno, tampoc no tenia més remei. És a dir, havia de dir, havia pactat l'amnistia, perquè, si no, ja no pots fer res més, no? Bé, la veritat és que a mi crec que és important, que el català sigui oficial a l'Unió Europea, però per mi és més important que el català es parli a Catalunya.
10: També i sobretot, Sí. Sí, és així, sí, això.
9: Que es parli a Catalunya, que la, pressi, la pressió política de Junts faci forçar en el PSOE a apretar el Cándido Pumpido perquè retirin el recurs contra la llei del Parlament, una llei del Parlament que va votar el PSC, que va votar el PSC també, i els comuns, que és la llei de les llengües d'ensenyament en què suprimia les quotes, els percentatges, suprimia les quotes. Si aquesta llei, diguem, prospera, s'hauria acabat tota la batalleta aquesta organitzada perquè famílies allà rebentin. Perquè ja sabem com són els tribunals espanyols amb aquest tema. Només cal veure com es tracta el català a la justícia.
7: S'havia de veure abans de l'estiu i sembla que pot ser que vagi aquesta tardor mateix al Constitucional.
9: Però aquest recurs, si tu apretes en el Pedro Sánchez, el Conde Pompidou el tomba, perquè és un recurs del PP i de Ciutadans.
10: Bé, 10 minuts i les 11.

0: I atenció, perquè el sector del panís o del blat de moro, com diuen a Barcelona, viu una de les seves pitjors campanyes. Saludem a aquesta hora Santi Caudevilla, que és responsable nacional de cereals i conreus herbacis d'Unió de Pagesos. Bon dia, Santi.
1: Bon dia.
0: Aquests dies t'hem sentit a dir que diu que mai havies vist una collita tan dolenta com la d'enguany.
1: Mai. Bueno, jo tinc 48 anys i ni el pare ni el padrí recordem coses d'aquest tipus.
0: Però, a banda de la calor, diguéssim, què ha passat? O la calor ha estat justament el principal problema que heu tingut?
1: El calor ha sigut el principal problema i després el gasoil i el preu de l'adob. Això ha sigut espectacular.
0: Sí? Perquè quin tant per cent s'ha disparat tot això?
1: Pues bueno, perquè us feu una idea, una tona d'urea que se fique el mitja tona per hectàrea, fins ara estàvem pagant a 300 euros, 350, ara està, la que tenen l'han pagat, a 1.000 euros. Un litre de gasoil que veníem pagant 80 cèntims, el 80, estem ara mateix a 1,60 euros. I el blat de moro no ha pujat de preu, al contrari, està baix costos amb un rendiment mig, no amb un rendiment a la meitat del que tenim aquest any. O sigui, preu d'urea disparat, gasoil disparat, maquinària disparada, i meitat preu, o sigui, menor preu i meitat producció.
0: Ja, però què vols dir que hi perdreu calés aquest any?
1: Tindrem que ficar uns 1.000 euros per hectàrea, bàsicament. No en queda de diners ja. Això significa que no torna a sembrar.
0: Això vol dir que no torneu a sembrar panís o blat de moro?
1: No, hi ha gent que no pot tornar a sembrar. No pot, ja no en queden de diners. Ja no n'hi ha.
0: Perquè, quants quilos per hectàrea es cullen aquest any? És a dir, quan se'n cull una temporada normal, per entendre'ns, i quants n'esteu collint ara mateix, actualment?
1: Una hectàrea, bàsicament, tindríem entre 14 i 16 mil quilos per hectàrea, depèn del reg, la situació, la casuística, i aquest any seran entre 6 i 8.
0: Mare de Déu, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. A més, molta aranya roja, diu també, no?, aquest any, no sé si per la calor...
1: Nosaltres sempre diem una cosa, els factors meteorològics no hi podem fer res, no? Els han d'aclimat amb ells. Mm-hmm. Però el tema de l'aranya, a tota Europa hi ha un producte que està autoritzat per el Departament d'Agricultura i, sobretot, el govern central, no sigo pel Departament d'Agricultura,
0: sí.
1: no dona... O sigui, fins ara l'havia autoritzat i aquest any no l'ha autoritzat.
0: Ja. Yeah.
1: Quina és la diferència? Pues que a Madrid són molt poc valents i els verds són molt forts al jutjat. Llavors pressionen a la gent que ha de donar el vistiplau a fer aquest registre, que el portarà al jutjat, i llavors no el donen, i nosaltres estem perdent. Això és una cosa que se podia haver salvat entre 2.000 i 3.000 quilos per hectàrea amb aquest producte.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, i dius, hi ha molts pagesos que no tornaran a sembrar panís o blat de moro, i què faran, doncs?
1: Bueno, pues si ara mateix l'altre dia amb el tema dels bombers, que treballem bastant, i el tema d'incendis, els últims 10 anys tenim un 20% d'abandonament de terres, però ens podem trobar amb un altre 15 o 20% de terra que serà guaret, que no s'hi ficarà res, que ho deixarem erm i hi haurà herba o se cremarà consigo i quedarà sense cultivar, perquè no es pot tornar a sembrar. No queda patrimoni, ja no queda res. I el departament és completament inoperant per a tot, és una pena.
0: Ja. Mira, justament aquest matí a la tertúlia tenim el Jordi Barbeta, l'Àlex Govern, però també m'acompanya el Jordi Fàbrega, que és alcalde de Sant Pere de Torelló, però a més és diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió uh-huh. Forestal, Jordi.
2: Vull demanar un parell de coses, si em permets, eh? La primera, el fet de no poder aplicar aquest producte contra l'aranya és per directiva europea o l'Estat té capacitat sobirana per poder decidir lliurement? Això m'agradaria que m'ho contestessis.
1: Tots els productes que la Unió Europea estan autoritzats, uh-huh. el govern espanyol pot autoritzar aquí, perquè està autoritzat a Itàlia, a tota Europa, es pot fer. Llavors, fins l'any passat està autoritzat a Espanya. Per què me'l desautoritzes aquest any i no me fas una autorització excepcional?
2: I quin és el motiu?
1: Bueno, pues que bàsicament no l'han autoritzat, no ens han dit. No l'autoritzem i punto.
2: I el Departament d'Agricultura tampoc us ha donat cap mena de suport en aquest sentit?
1: El Departament d'Agricultura transmet totalment en cada moment el que li passa. El Departament d'Agricultura ho demana a Madrid. Si Madrid no li otorga, ja estan les mans lligades. És igual que el tema dels drons, és el mateix. El Departament d'Agricultura fica moltes ganes, però Madrid lo vete. Anem sempre un pas pel davant, però a Madrid no ens volen que anem un pas pel davant.
2: Surrealista, eh? Tot plegat surrealista. I última cosa que vull dir, eh? Estic molt d'acord amb tu que hem abandonat el 20% del terreny agrícola i no només tenim una emergència o un perill greu, que és que ens creixi les herbes, les males herbes, que ens creixi arbust després de les males herbes, i per tant això, en un context de canvi climàtic de 5 onades de calor aquest estiu, 5, sigui un component bèstia per un incendi, sinó que tenim un altre, i per tant, un altre perill, no?, que és que cada vegada el bosc vagi incrementant la seva superfície, sí, que és la més alta de tota Europa i en aquests moments a Catalunya, i que, i, sinó que l'altre perill, jo pateixo molt, i tu estaràs, suposo, d'acord amb mi, és que a Catalunya estem perdent totalment la sobirania alimentària.
1: Totalment, totalment.
2: I tenim un problema greu, que és que si no som capaços de produir aliment en un món globalitzat, en qualsevol context que hi hagi un vaixell a mig del mar roig que quedi allà trabat, no ens vingui aliment a Catalunya. Mm. És així?
1: Jo us explico ràpidament. Jo per feina també tinc bastants contactes a Brasil i el brasileño fa el que li diuen, ¿vale? I té els mateixos problemes que nosaltres, els mateixos. En diferent situació, però el mateix. Què t'està dient? Pues que el dia no tinc els menjar tu, però ho ficaré jo. I la societat se mou per aigua, per energia, per menjar.
2: Tens tota la raó, però amb un element afegit, que la gent hem perdut la cultura de pagès. Ja no tenim consciència de pagès a aquest país. Jo és el que estic veient a tot el país. Per tant, els nostres nens es pensa que el supermercat, el pa, la llet, tot arriba per art de màgia. I no els hem explicat que això no arriba per art de màgia. I, per tant, el gran perill que tenim com a país és que si el sector primari desapareixeu, som morts. Perquè no podem trobar en un context que no tinguem autosuficiència alimentària.
1: Molt complicat. Jo també us vull dir una cosa referent als incendis. Per circumstàncies del sindicat, fa 14 anys que estic a la comissió que ho portem, s'ha treballat molt bé. I una cosa a remarcar, quan nosaltres vam començar a fer aquest tipus de tasca, nosaltres teníem el 14% dels incendis. Avui en dia el sector de la pagesia a Catalunya només té un 3,5% dels incendis.
2: Tens tota la raó.
1: Vale? I tenim un munt de gent potencial al territori disposada, en quan se li truque, a lluitar per això, vale? S'han demanat eines de l'INES, Interior és molt bo perquè no vol reunir-se amb els agricultors, ho han demanat per activa i per passiva. Hi ha diners per a segons què, nosaltres no volem diners, volem que els nostres equips estiguin el màxim preparats per poder ajudar els bombers. Interior se nega a fer qualsevol tipus de reunió amb altres. Això és un punt. Però juntant panís en zones que es deixen de conrear i abandono, una data. La mitja de Catalunya del pagès és de 63 anys. ¿Vale? Amb menys de 10 anys no ens quedarà més que un 20% de pagesos. I menys de l'edat de menys de 30 anys n'hi ha un 7%. Sí, ¿vale? Sí.
2: Perquè, entre altres coses, no s'ha prestigiat la vida de pagès, al contrari, s'ha desprestigiat la vida de pagès, quan és clau per l'estratègia de país. Però l'altre element que has dit respecte als incendis, escolteu, jo l'altre dia comptava, el 30% dels incendis d'aquest estiu els ha pagat els voluntariat.
1: Sí.
2: No els equips d'extinció, que fan una feina innata, sinó que un 30% dels conats d'incendi, quan comença una columna, o la rapidesa en què aneu vosaltres a través de les operacions de defensa forestal, aquests més de 8.000 voluntaris i voluntaris que té el país per anar a apagar foc. Si no comptem amb tots vosaltres, malament, no? Perquè sou
1: pues jo me'ls volia transmetre
0: moltes vegades. Com a sonar el tallafoc natural, Fàbrega.
1: Mira, hi ha una eina que s'ha ficat en marxa, estem desviant el tema, però crec que és prou important. Nosaltres, des de Unió de Pagesos, des de fa 14 anys, demana que es facin unes franges perimetrals consensuades amb el Departament d'Agricultura. I s'ha proposat les franges perimetrals. Hi ha una part del Departament d'Agricultura que sempre se'ns ha negat i se'ns ha mofat a la cara moltes vegades sobre el tema. Vale? Aquest any arriben els bombers i ens diuen que s'han de fer unes franges perimetrals. Amb tot el perdó, en canvi, Enric, ara, de veritat, fa 14 anys que em van preparar Unió de Pagesos un pla per això que m'esteu demanant ara. Bé. Vale? I això, al final, mine al pagès, mine molt.
0: Santi Caudevilla, responsable nacional de cereals i conreus herbacis d'Unió de Pagesos, moltíssimes gràcies per haver estat al matí de Ràdio 4. Esperem que les coses millorin, tu, que fàcil no és. Al final, quin tant percent, per tant, de la collita s'ha perdut? Entre
1: 50%.
0: La sí, la meitat.
1: 1.000 euros per hectàrea de la meitat. De ficar la butxaca.
0: Ai, senyor. Gràcies, Santi. Ja saps que ens agrada sentir també els pagesos i ramaders en aquest programa, al matí de Ràdio 4. Sí? Hi ha ràdios que només parlen tot el dia de...
3: Del mateix.
0: Sempre parlen del mateix.
3: O del Murillo.
0: Ai, senyor. Gràcies, Santi. Merci.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé. Ui! Si estan a punt de tocar les 11, Barbeta.
3: Sí, a les 11...
0: Que no calles ni sota l'aigua.
3: Una baralonja.
0: Va, deixa'm sentir els senyals horaris nets, home, avui. Gràcies, Àlex.
4: Gràcies per convidar-me.
0: Gràcies, Fàbrega.
2: A vosaltres.
0: Barbeta, fins dimarts. Els oients, tornem d'aquí a 5 minuts, al matí de Ràdio 4. Fins ara mateix.
5: Són les 11. Ràdio 4. Serveis informatius. Bon dia. La Sagrada Família proposa reallotjar tots els veïns de l'edifici de Núñez i Navarro afectats per les obres al solar del costat, propietat del patronat, per tal de poder finalitzar la façana de la Glòria en 10 anys. Maite Boada.
4: Bon dia. Tot i que hi ha la part central de dues illes de l'Eixample afectades per la construcció de la Sagrada Família, per primera vegada el director general de la Junta Constructora, Xavier Martínez, admet obertament que han proposat reallotjar de moment els veïns de l'edifici de Núñez i Navarro.
6: Per acabar la Sagrada Família, aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
4: Segons Martínez, la decisió ara està en mans de l'Ajuntament, que és també qui haurà de decidir si desafecta o no la resta d'edificis, tot i sabent que la...

0: Més detalls, Míriam Andreu.
1: Una proposta que ha fet en ser preguntada pel jutge Juan Carlos Peinado i la seva decisió de portar a judici la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez. Montero també creu que és difícil fer distincions entre causes judicials amb un partit socialista, diu, envoltat de corrupció.
2: Bueno, es el cuento de nunca acabar, ¿no? Y más cuando desgraciadamente pues el PSOE nos ha puesto muy difícil distinguir cuando hay corrupción, que la hay, y cuando hay guerra sucia judicial, que també l'hi.
1: A banda, ha tornat a defensar unes primàries per triar un candidat que encapçali una hipotètica confluència d'esquerres de cara a les eleccions generals.
0: Les organitzacions agràries Assaja, Coa, Cupa i Unión de Uniones i també les cooperatives agroalimentàries es reuneixen aquest migdia amb el Ministeri per avaluar l'impacte en el sector de l'encariment de l'energia des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà. El gasoli professional ha pujat un 50% i els fertilitzants un 20%. El secretari general de COAC, Andrés Góngora, ha explicat a Radio 5 que la trobada volen plantejar mesures que van més enllà de renovar l'ajuda de 20 cèntims al gasoli agrícola.
3: Necesitamos una inyección de liquidez, necesitamos medidas fiscales, porque al final esto no se puede deducir en la declaración de la renta y también es un tema que estamos planteando, por en definitiva un paquete de medidas que esté más allá de los 20 céntimos que, como digo, tampoco se cobran de forma inmediata, sino que en algunos casos tendremos que esperar casi un año para poder cobrarlo, ¿no?
0: I encara en clau econòmica, 140 entitats s'han adherit a la campanya No als megacentres de dades per demanar una moratòria a tots els projectes d'instal·lació d'aquests megacentres. Aquest matí s'han concentrat a Barcelona les portes de la cimera AI Summit sobre intel·ligència artificial, Toni Conde.
4: La campanya No als megacentres de dades denuncia que la Generalitat invertirà 1.000 milions d'euros d'aquí a 2030 en fins a 26 projectes estratègics. Les entitats demanen una moratòria fins que no compleixin tres requisits: que siguin coherents amb l'objectiu de descarbonització i lluita contra el canvi climàtic, que aportin dades transparents sobre els inversors i el consum energètic dels megacentres i que hi hagi més participació democràtica i una taula de seguiment amb membres de la societat civil. Clàudia Bosch, de l'entitat Setem Catalunya.
5: És molt important fomentar la sobirania tecnològica i digital de Catalunya, però que és important fer-ho amb un model que posi les persones i el territori al centre. No volem vendre els recursos hídrics, energètics i de sol als gegants tecnològics com Amazon o Google.
4: La campanya denuncia que els megacentres de dades, tal i com estan planejats, produiran l'equivalent al 30% de l'actual consum elèctric de Catalunya i suposarà un augment d'emissions de 3,5 milions de tones. Consideren irresponsables els projectes perquè generen poca ocupació en comparació a altres indústries.
0: I anem a l'exterior. Almenys 11 alumnes de secundària han resultat ferits en un tiroteig a un centre educatiu a l'oest de Turquia. L'autor dels fets seria un estudiant del mateix centre, un institut de formació tècnica. Segons les primeres informacions difoses per la cadena turca NTV, es tractaria d'un alumne de novè curs que hauria disparat amb un fusell de perdigons i després s'ha fugit, però ha estat detingut poc després per la policia. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
6: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
7: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: És mig quart de 12, ara mateix, Anna Córdoba.
1: Hola, què tal? Com estàs?
0: Content de veure't, com sempre, i tu?
1: També.
0: Sí. Escolta, abans ho dèiem, atenció, perquè l'auge dels terapeutes sense titulació posa en alerta els psicòlegs. Atenció, atenció, això.
1: Sí, exacte, sobretot amb les xarxes socials, cada vegada hi ha més gent que s'anuncia com a terapeuta emocional, i això per moltes persones confon, es pensen que són psicòlegs, però no ho són, no tenen la formació necessària.

0: secundària no estan col·legiats i, per tant, això pot provocar alguns problemes en la salut mental dels pacients.
1: El Col·legi de Psicologia estudia desenes de denúncies per intrusisme laboral, que això, lògicament, té els seus perills i grossos.
0: Sí, en parlarem amb l'Òscar Pino, que és vicedegà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, i ell ens podrà explicar molt millor aquestes dades i quina és la situació que estan...
1: Òscar Pino, com estàs? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
1: Ara de seguida en parlem, d'acord? Abans, deixa'm dir que aquest matí també posarem el focus en el cas dels 2.000 treballadors acomiadats per Meta a Barcelona, Anna.
0: Sí, exacte. És un tema del qual se n'ha parlat moltíssim. Avui tindrem aquí en Francesc Feliu, que és advocat dels denunciants per maltractament psicològic, perquè recordem-ho, el judici ha quedat vist per sentència, però hi ha una querella criminal que continua en marxa pels danys psicològics que han patit aquests treballadors, que han estat durant anys sotmesos cada dia, no? Eren moderadors i, per tant, s'encarregaven de visualitzar aquells vídeos que tenen un contingut tan fort que no podia penjar-se.
1: Ara de seguida en parlarem, sentirem també aquest testimoni, però ens ho passarem bé aquest matí, oients. No us penseu que, mira, vindrà, per exemple, el gran Guillem Guardiola, de Guardiola TV, aquest que arrasa les xarxes, que és més famós que...
0: Sí? Sí, farem una mica de classe de català.
1: Català, sí.
0: I divertit. Ho farem d'una manera divertida, exacte. Perquè en Guillem Guardiola sempre hi posa molt d'humor. Repassarem expressions, frases fetes, i també parlarem del català a la cuina.
1: Ah, molt bé.
0: Perquè, a part d'en Guillem Guardiola, tindrem aquí a la Teresa Pinós.
1: Aquesta sí que portarà alegria i bon rotllo al programa. I sabidoria, que és un pou de ciència.
0: Sí, perquè és una dona que tota la vida ha estat relacionada amb el sector de la gastronomia, d'acord? Sí. Ells eren cansaladers a casa seva.
1: Sí, a Pons. És la tieta de lo Pau de Pons.
0: Exacte.
1: Ja però ho podem dir, és la tieta del Pau de Pons.
0: S'ha fet popular a xarxes perquè fa unes receptes...
1: Són artistes,
0: doncs,
1: aquests
0: genuïnes.
1: Pinós. Tots triomfen, aquests Pinós.
0: Sí, exacte.
1: Doncs sí. Mira, justament, demà passat, dijous, el dia de la Mercè, farem el programa des de fora, com ha de ser. Anirem al parc de l'Estació del Nord i us hi esperem a tots, oients. Aquest dijous ens ho passarem molt bé. Tenim regals per vosaltres. A més, vaja, un cartell de primera categoria. Mira, justament tindrem Sabor de Gràcia en directe, el dia de la Mercè, al matí de Ràdio 4. Opa.

A més, aquest dijous, el dia de la Mercè, en aquest programa que podreu veure i gaudir allà en directe, amb tots aquests regals que us hem preparat, oients, també tindrem l'Alfred Rodríguez Picó, el millor home del temps, serà allà amb nosaltres i amb vosaltres, si veniu a veure'ns. O la Marta Tips, la gran Marta Fuster, també vindrà el dia de la Mercè. I el nebot de la Teresa Pinós, el Pau de Pons. Mira.

0: I ho sabrem tot a la Mercè perquè vindrà l'Anna Lleó, que és cap de festes i festivals de l'Institut de Cultura de Barcelona, responsable de les festes de la Mercè, i ens ho explicarà absolutament tot. Sí. I altres noms que encara no posem damunt la taula. Entre demà i demà passat
1: ho
0: acabarem de descobrir tot plegat. I avui, com sempre, tenim premi pels oients. Heu d'endevinar el so del dia. I avui, què regalem? Què regalen aquests del matí a Ràdio 4? Un lot de formatges artesans, en Còrdoba. Vindràs tu a catar-los, que a mi no m'agrada el formatge.
1: Sí, a mi el formatge m'agrada, eh? No hauria de menjar, perquè per les migranyes a mi m'han dit que no em va massa bé. Però sí, vindrem a catar-los, perquè són formatges artesans d'aquests que ningú es pot perdre.
0: No us penseu, eh? No és un formatge qualsevol, això. Un lot de formatges de primeríssima categoria. Són artesans tots, absolutament, del primer fins a l'últim, i se l'endurà l'oient que endevini el so del dia. Avui

Ja podeu anar trucant, 900-454-455-900-454-455. Marta Inglés, al control de so, i falten només 3 minuts per un quart de 12.

0: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: I a aquesta hora justament volem abordar allò que dèiem, una realitat que preocupa i molt, com és lògic. Els psicòlegs alerten que l'intrusisme laboral al sector va en auge i les conseqüències pels pacients són greus o de vegades fins i tot molt greus. Òscar Pino, vicedegà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Bon dia de nou, Òscar.
2: Què tal? Bon dia.
1: Explica'ns-ho més i millor, això, què està passant, perquè diu que l'any 2024 vau rebre 41 denúncies per intrusisme laboral, el 2025, 44, i entre el gener i el juliol d'aquest any, 26.
2: Sí, bueno, la veritat és que hi ha un increment de totes les denúncies que poden haver-hi per part de ciutadans, que evidentment se senten estafats quan una persona es fa passar per algú que no té aquesta titulació, no? És exactament el mateix que passa pues, quan tenim gent que, no, que t'arregla les dents i no té la titulació oficial o aquestes clíniques de, no, estètiques que, no, cada X temps també es descobreixen, no, que no tenen la titulació oficial, doncs en psicologia passa exactament el mateix. No? Tenim gent que es fa passar per psicoterapeuta i que no té cap tipus de formació reglada per poder fer-ne aquestes praxis.
3: Clar, un dels casos més sonats que hem conegut en els últims mesos ha estat el de la terapeuta de la família Andic, sí, el cas de la família de Mango, que no està col·legiada i ara per ara no s'ha pogut comprovar si té estudis en psicologia. Aleshores, això ha posat una mica sobre la taula aquesta realitat, altra vegada, no?, de què passa i quines conseqüències té, sobretot perquè estem parlant de salut mental. Com acaba un pacient que està en mans d'una persona que no té la formació necessària?
2: Bueno, aquest cas que precisament parles, cada informació que va sorgint encara ens posa els cabells més de punta, no? Perquè es veu que, bueno, és una persona totalment sense formació. No sabem el títol que té, sí que hi ha testimonis que diuen que ja es feia passar per psicòloga. Bueno, estem a l'espera de tenir més informació per poder veure quin tipus d'actuació hem de prendre com a col·legi de la psicologia.
1: Sí, perquè si es demostra intrusisme, en el cas en dic que es pot denunciar per la via penal.
2: Sí, bueno, i a més a més, clar, és que el tipus de praxis que han fet, no? Són molt greus, o sigui, són molt greus, és un cas que ha tingut unes conseqüències molt greus, que a més ella en un primer moment es va excusar en el secret professional, que és un tema de la professió, diguéssim, no és un tema de que qualsevol persona es pugui acollir a un secret professional si estàs fent una teràpia o estàs fent qualsevol cosa d'aquestes. I llavors, bueno, haurem de veure per on surt, però sí, és veritablement molt greu.
1: Ja, ja. Escolta, perquè el capdavall és un perill per la salut pública, això. És a dir, com ho seria exercir de cirurgià sense ser-ho, per entendre'ns?
2: Totalment. És un delicte, o sigui, és un delicte contra la salut pública, no? O sigui, l'Estat garanteix que hi ha algunes professions que necessites un títol per poder exercir i en aquest cas pues, hi ha gent que s'ho salta. No? Clar, els metges tenen un doble xec i moltes vegades els pillen més ràpid perquè està el xec de poder treballar i després el tema de les receptes farmacològiques, que aquí, com que s'han de fer amb el número de col·legiat, pues, també, no, a vegades, moltes vegades venen per aquí. Tot i així també tenen casos d'intrusisme, o sigui, nosaltres moltes vegades que també no ens coordinem amb ells, també en tenen. Però és més difícil. Llavors, nosaltres el problema és que ara més tot el tema de salut mental està de moda, no? I tothom se n'atreveix a opinar.
1: Ja.
2: I això és greu.
1: Perquè, tornant al cas en dic, un psicòleg mai no posaria en risc un pacient ni li diria que s'ha de posar a la vora d'un precipici, deia l'altre dia Dolors Leiria, degana del Col·legi de Psicologia.
2: Totalment, clar, perquè el primer és que diu que fa un tipus de teràpia, no? Una teràpia de confrontació, que és una teràpia que no existeix, o sigui, no existeix, no té cap base científica ni cap base de qualsevol associació científica reconeguda ni de cap estudi és reconegut, no? Llavors ja s'inventa una teràpia que no existeix. I llavors, sempre que s'utilitzen tècniques d'exposició, que l'exposició, que és una teràpia potser més progressiva, mai es fan posant, no, que pugui haver-hi un mínim risc per qualsevol dels usuaris que hi participen en això, no? Si al final, si tu tens por a les aranyes i fem una exposició, jo no et ficaré en una aranya que et pugui passar un verí i que et mati, no? Perquè ens entenem, no? Llavors, al final són... És molt greu perquè si veritablement es demostra tot el que s'està parlant de tot això, doncs, clar, van posar en risc una persona que al final va tenir una conseqüència doncs, fatal.
3: Clar, no sé si en general, és a dir, estàvem parlant d'aquest cas concret, però en general us trobeu amb molts pacients a les consultes que arriben després d'haver passat per mans d'aquests, doncs, en molts casos, coach, no? O gestors emocionals i coses així?
2: Sí, sí, sí, o sigui, això és una realitat que no es pot amagar. Nosaltres, jo treballo a la pública, diguéssim, en un hospital públic, i ens trobem amb molta gent que ve d'aquests suposats coaches emocionals o gestores emocionals o aquest tipus de perfils que no se sap ben bé què és, i venen amb molta simptomatologia derivada i amb molts problemes moltes vegades derivats a nivell familiar, a nivell personal, per, diguéssim, per consells, no? O molt culpabilitzats moltes vegades, no? Aquest tipus de coaches el que solen fer és, no? Solen entendre una mal psicologia positiva en el que, diguéssim, si no t'han sortit les coses perquè tu no ho has desitjat de veritat, perquè tu no has fet les coses, no ho penses bé, i al final culpabilitzen molt diguéssim, el propi pacient, i venen amb, diguéssim, en quadres molt, molt més greus dels que tenien abans.
3: El que passa és que a dia d'avui és complicat diferenciar una cosa de l'altra, sobretot perquè, per exemple, les xarxes socials, el degoteig de perfils d'aquest tipus, no? Pseudopsicòlegs, diguem-ne d'alguna manera, que els serveis que ofereixen són molt similars als que t'oferiria un psicòleg, és constant. Sempre t'estan arribant consells de persones, no?, que es venen, doncs, com a especialistes en gestió emocional, tal. Tot això, com ho fem per d'alguna manera protegir-nos, no? És a dir, com diferenciem el que és un psicòleg de veritat d'un coach o una persona que t'està venent uns serveis pels quals no està preparat? En què m'he de fixar si jo estic buscant un psicòleg?
2: Bueno, la col·legiació per exercir la nostra professió és obligatòria. O sigui, és obligatòria. Llavors, nosaltres tenim un llistat que està obert dintre del que seria el nostre... la nostra pàgina web, en el que podem mirar un directori i mirar la persona, si està col·legiada o no està col·legiada. I amb això ja sabem si veritablement, igual que el col·legi de metges, exactament el mateix, o sigui, ja sabem si veritablement té el títol que li requereix tenir, perquè per estar col·legiat, nosaltres, diguéssim, els col·legis professionals, mirem que la persona tingui el títol homologat i que tingui el títol real. Llavors, ja si no tenim això, sospitem. I clar, jo us diria una miqueta de sensatesa, no?, amb això. O sigui, igual que no ens deixem operar per algú que no té el títol, vigileu, no us deixeu ni poseu en mans dels vostres fills ni vosaltres mateixos, no?, per gent que no té la titulació oficial i que no siguin psicòlegs, no?, perquè al final, si no, moltes vegades l'ho barat surt car, no?
3: Jo puc demanar que m'ensenyin la seva titulació? És a dir, quan truco per demanar un psicòleg, doncs dic que vull veure la titulació?
2: Sí, sí, totalment. O sigui, el carnet de col·legial, i amb això ja et serviria, perquè tenim un carnet col·legial en el que diu que cadascú tenim un número, no? Aquest número, i ja està, i t'ensenya el carnet col·legial. Com, per exemple, quan anem als jutjats. Els jutjats a vegades ens criden per temes que tenen que veure amb la psicologia, no? I quan vas al jutjat, el secretari judicial no ens demana el DNI, quan vas com a professional, et demana el carnet col·legial, no? Perquè així ja el jutge ja té les garanties de que aquesta persona té el títol que l'Estat diu que ha de tenir per ser psicòleg.
1: Bé, si em permets un segon, digues, acaba, Òscar.
2: No, deia que quin és el problema? Que, clar, que l'Estat ara no ha regulat el terme de psicoteràpia, no? Llavors, hi ha gent que diu que, ui, soy psicoterapeuta, i es mouen en un limbo que acaben dient com que acaben fent entendre que són psicòlegs, però després et diuen que són psicoterapeutes. Bé, desconfieu quan et diuen d'això.
1: Si em permets un segon, Antònia, com estàs? Bon dia.
4: Hola, Xavi, bon dia.
1: Bon dia, bona hora. Des d'on truques, Antònia?
4: Des de Camprodon.
1: Des de Camprodon.
4: Una fidel oient teva.
1: Carai, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, sí, de veritat.
4: A tu i a l'equip.
1: Gràcies.
4: Molt bé.
1: Mira, aquí tinc l'Anna Córdoba, justament.
3: Hola, què tal?
4: Hola, Anna, bon dia.
1: Sí, som com una família, aquests del matí de Ràdio 4, ja ens coneixen a tots. I el Jordi, com està l'Anna?
4: El millor programa que es pugui fer, de debò, eh?
1: Carai.
4: De debò, dic sincerament, si no ho diria, eh?
1: Doncs t'ho agraeixo, no saps
4: com.
1: Molt bé. No sortiré. No passarem per la porta avui. No passarem per la porta.
4: No es mereix això, sí.
1: Moltes gràcies. El que tenim són... Sou els millors oients del món, això sí que t'ho puc dir, i moltíssimes gràcies per escoltar-nos, Antònia.
4: És que el programa és tan fantàstic.
1: Carai.
4: És que, Xavi, fas un programa tan proper, que és tan addictiu, tan... És que dius, és impossible, has de parar la fase, d'aturar la feina, fer-ho de les mil i una formes, perquè... No, de debò, et felicito, Xavi, perquè...
1: Doncs mira, t'ho agraeixo moltíssim.
4: Fantàstic, eh?
1: De veritat, t'ho agraeixo molt, Antònia, i ens ajuda molt tot
4: bé.
1: Això.
4: Una consulta,
1: digues.
4: Sí, molt breu a l'Òscar. Bon dia, Òscar.
2: Bon dia.
4: Jo sóc psicòloga col·legiada ja fa uns anyets. Jo el que em trobo més problemes a nivell d'intrusió també estic acreditada com a coach i ho vaig fer a través del Col·legi de Psicòlegs de Barcelona. Ja saps tu que, clar, també et donen un carnet, doncs has de fer un any d'estudi, de pràctiques i de més. Jo, clar, en psicologia és obvi que, clar, sí que tenim moltíssima intrusió de que fa molts anys, però com a coach jo em trobo que hi ha persones que, per exemple, fan un curs d'una setmana per dir alguna cosa i després ja s'acrediten, és a dir, ja es posen en funcionament. I és el, no sé, el que trobo que no sé quines mesures té el Col·legi de Psicòlegs per intervenir en aquests casos, perquè, clar, els que realment estem acreditats, això ens... no sé com dir-t'ho. Igual que, clar, si soc psicòleg, tinc un número de col·legiada, no? I això ho pots buscar, òbviament, i tot. Però, clar, com a coach, ja diguem que se m'escapa una miqueta el tema, perquè veig que qualsevol persona està en condicions de fer el que no està preparat per fer. Aquesta seria la consulta, Òscar.
2: Clar, el problema de quan parlem del terme coach és que el terme coach no és un terme que està regulat per l'Estat. És un terme que no té cap tipus. No té cap tipus de regulació des d'un punt de vista legal. Llavors, al final, què fa? Que qualsevol, no? Fent qualsevol curs o fent algun tipus així tal, acaba acreditant que és coach. Però, diguéssim, això no seria exactament igual que, per exemple, quan parlem d'una professió com la psicologia o com la medicina o com la infermeria, no? Que aquí són professions que estan regulades i que clarament l'Estat delimita què és el que és. No? Aquí, llavors parlem d'intrusisme quan hi ha, diguéssim, professions regulades que algú es fa passar, diguéssim, sense tenir el títol. Això seria, diguéssim, la definició principal d'intrusisme.
1: Bé, Antònia, moltes gràcies. Molt una vegada més. Com aneu de bolets? Se'n fa algun més o no? O encara no, per aquí dalt al Ripollès?
4: Què es refereixes, als bolets?
1: Bolets. Si hi ha algun rovelló, algun cep, alguna cosa més, perquè no ha arrencat gairebé això, aquest any.
4: No, la temporada està fluixeta. Jo no tinc massa temps d'anar, però bé, esperem que sí.
1: Esperem que s'animi, que es compleixi tot això que diu el Pico, que passarà, tant de bo. Moltes gràcies, Antònia, per escoltar-nos cada dia.
4: Moltíssimes gràcies, Xavi. Una abraçada, que ets un crac,
1: Gràcies. Tu sí que ets una crac. Gràcies, Antònia.
4: Ens dones uns moments fantàstics.
1: Moltes gràcies.
4: I és un programa fantàstic.
1: I tu a nosaltres també. Gràcies, Antònia, que vagi molt bé això.
4: Gràcies, bon dia.
1: Adéu. Una salutació a tots els oients de Camprodon, que en tenim moltíssims. Hem d'anar a Camprodon algun
3: dia.
1: Vinga,
3: doncs un dia ja anem a fer el programa.
1: Tant de bo, tu. Escolta, estem parlant, recordem-ho, amb Òscar Pino, que és vicedegà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Òscar, quines mesures es poden prendre davant d'un cas d'intrusisme?
2: Bueno, mesures legals principalment, no? Quan evidentment ens trobem en un cas d'intrusisme, el que fem és denunciar. Aquí depèn ja de la gravetat dels fets i depenent una miqueta del tipus de... No? Pues ja veiem si és més un tema de salut pública o és un tema més d'intrusisme com a tal regulat per llei o... Això depenent de cada cas, és a cas únic, diguéssim.
1: Perfecte. Doncs escolta, Òscar Pino, t'agraeixo moltíssim també que hagis estat aquí en directe al matí de Ràdio 4. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé això.
2: Gràcies a vosaltres, un plaer.
1: Adéu-siau, bon dia.
2: Adéu.
1: Mira, falten 4 minuts i mig per 2:15.

0: Aquesta hora volem parlar del judici per acomiadament de més de 2.000 treballadors de l'empresa que donava serveis de moderació a la tecnològica Meta, que ha quedat vist per sentència aquest mes de setembre. Jordi Vila.
1: Doncs sí, els demandants demanen la nul·litat dels acomiadaments i atenció perquè continua en marxa també la querella criminal que denuncia greus danys psicològics a aquests treballadors de Meta que durant anys han estat exposats a imatges, atenció, d'assassinats, decapitacions, suïcidis i abusos de menors. Ara parlarem amb Miguel Ángel Bax Alonso, que és el secretari general de la Força Independent Sindical de Treballadors FIST, el sindicat que ha impulsat la demanda laboral. També parlarem amb l'Anna Xavi, que és una moderadora de contingut que ens explicarà les repercussions psicològiques en primera persona que ha patit durant aquests 5 anys.
0: La tenim, l'Anna, en directe. Ara mateix la podem saludar ja. Anna, què tal, com estàs? Bon dia.
2: Hola, buenos días, bon dia.
0: Bon dia. Escolta, molt pendents del que ens has d'explicar, el teu testimoni, què has viscut, què has arribat a patir, tu amb tot això. Explica'ns-ho.
2: Pues, bueno, parlaré una miqueta en castellà, perquè me acomodo un poquito mejor en este idioma. Pues nada, lo que he vivido son 4 años y medio, 5, de estar visualizando contenido bastante fuerte, bastante violento, bastante bizarro, diría yo muchas veces, ¿no? Pasando por lo que puedo decirlo es muy light, muy ligero, perdón, es que solamente recordarlo me da algo.
0: Ya, no me está pensando.
2: Suicidios en vivo, decapitaciones, arreglos entre los narcos. Sobre todo en Sudamérica, Centroamérica, México, pues violaciones en grupo, decapitaciones, entonces,
1: hem de dir, Xavi, que l'Anna, diguem, té un diagnòstic d'estrès posttraumàtic com a conseqüència d'haver treballat durant 5 anys per una d'aquestes subcontrates de Meta que treballava aquí a la Torre Glòries.
0: L'Anna és una de les 36 moderadores de contingut que han denunciat la subcontracta de Meta i que estan representats pel Francesc Feliu, que ens acompanya també aquí al matí de Ràdio 4. Què tal, Francesc, com estàs?
3: Bon dia.
0: Déu-n'hi-do.
3: Déu-n'hi-do, sí, sí. Bueno, de fet, és un dels temes en el que jo crec que qualsevol persona, bueno, fins fa pràcticament 4 anys ningú havia sentit aquí a Espanya, i nosaltres vam tenir, pues, no sé si dir la sort o la mala sort d'escoltar-ho per primera vegada ja en l'any 2000, pràcticament 2020. Vull dir, és una història que portem molts anys treballant-la i evidentment em sembla una pel·lícula de ciència-ficció quan t'ho expliquen, aquesta és la veritat. Sembla irreal que pugui passar això a les xarxes socials.
0: Ramon,
4: cada vegada que ho sents, tot i així, el primer cop que t'arriba, això, clar, d'aquesta pel·lícula com de terror que estàvem escoltant, com s'aterra això a un àmbit laboral, a un àmbit del dret, com es pot protegir?
3: Bueno, jo avui en dia, quan encara sento, per exemple, vídeos en detall sobre el que veia aquestes persones, jo m'he arribat a emocionar més d'una vegada. Primer perquè soc pare, i quan t'expliquen coses amb nens, bueno, crec que tindríem que tancar ara mateix la senyal, perquè és exageradament... És a dir, el més animal que et puguis arribar a imaginar passa. Clar, quan això ens arriba al despatx, jo la decisió que vaig tenir una disjuntiva d'aprendre, de dir, bueno, què fem? Ho encarem això amb una via laboral? O aquest és un tema penal?
4: Clar.
3: Perquè realment estàvem parlant de centenars de persones que els ja canvia la salut de la nit al dia. I això és important, perquè jo porto només temes de salut. Jo amb 25 anys no he vist una cosa igual com això. Xavals joves que tenen síndrome d'estrès posttraumàtic, que no dormen, que tenen pànic, que no volen sortir al carrer, que tenen por de que se'ls hi passi i els matin a ells, que deixen a les seves parelles perquè tenen por de que els seus fills siguin abusats per les seves respectives parelles. Clar, això quan t'ho expliquen, has d'interioritzar i dir, bueno, això és un tema penal.
0: Clar, i com s'aguanta això, Anna? És a dir, que no s'aguanta, de fet, no? Perquè tu quant de temps has fet aquesta feina?
2: Casi 5 anys.
0: 5 anys?
2: Sí, más o menos, y a partir del segundo año, más o menos, es cuando comencé a dejar de dormir, cuando comencé a tener miedo para caminar por la calle, subirme al autobús. O sea, mi vida normal ya no es lo que era, ¿no? Entonces, pues no sabía yo qué me pasaba, no alcanzaba yo a saber que si simplemente dejé de comer, dejé de dormir, hasta que lo hablaba con la psicóloga que teníamos en el trabajo, pero pues ellos no sabían bien qué decirnos, decían que respiráramos, que imagináramos gatos, que imagináramos cosas, pero no, nada apaciguaba mi angustia, porque lo que sentía yo era como, cada día era como ganas de levantarme de la mesa, no podía levantarte.
1: Per entendre-ho millor, no? Explica'ns, o sigui, la feina, no? D'un moderador, moderadora, sabem que visualitzeu aquests vídeos i, diguem, els que, diguem, que no complien els requisits, els retiràveu, no?, per protegir els usuaris. Era aquesta la vostra feina?
2: Exacto. Nosotros tenemos que visualizar cada cierto tiempo vídeos, fotos de lo que te va saliendo según lo que llamaban colas ellos. Tenías colas de suicidio, tenías colas de bandas criminales, tenías colas de abuso infantil, colas de bullying, colas de odio. Entonces lo que te va saliendo, donde te pongan, es lo que tenías que visualizar.
1: Fins a 500 vídeos en un dia podíeu arribar a veure, no?
2: Sí, comentaves? Sí. Ellos te pedían más o menos una...
0: Ep, sembla que s'entretalla la trucada amb l'Anna. Ara, perdona, Anna, s'ha tallat un segon. Sí. Torna-ho a repetir, sisplau, això últim que deies.
2: Sí, que ellos te pedían una media de entre 350 a 400 tickets, que se llamaban, al día. Pero claro, nosotros como ya sabíamos más o menos qué es lo que pasaba o se repetían, pues ibas un poquito más rápido, llegabas a hacer hasta 500, 600 al día.
1: I quan et dirigies, als teus superiors i deies, com altres companys, que no podíeu suportar-ho, això, no? Perquè veure cada dia tantes imatges de gent que decapitacions, suïcidis, abusos de menors, i que tot això us estava afectant psicològicament, què us deia? L'empresa no reaccionava?
2: No, decían que esto era el trabajo, que es lo que había, y que si no te podían cambiar, por ejemplo, de cola. Por ejemplo, te ponían a mí me pusieron en Instagram, pero todo era tema sexual. Mucho contacto de pedófilos, por ejemplo, ¿no? Entonces te cambiaban de cola, como, o te metían en odio, por ejemplo, ¿no? Pero pues eso no arreglaba nada. Decían que fueras al wellness, te mandaban a la tercera planta, a descansar, a respirar un poco. Tenías 45 minutos a la semana para poder respirar un poco y o hablar con un psicólogo. Eso es lo que te recomendaban ellos.
1: I tu en aquests moments com et trobes? Què és el que sents? T'has pogut recuperar o encara tens no pots dormir? Explica'ns.
2: Pues sigo medicándome porque no puedo dormir. Me cuesta mucho subirme al transporte público, todo lo que he visualizado, lo sueño que me pasa a mí o a mi familia o a mi hijo, sueño que soy narco, que me están persiguiendo, entonces es como un sinvivir, no puedo ir a alguna cafetería ahora a sentarme, porque siento que me van a levantar, siento que me van a... No sé, que alguien me va a decir algo. No puedo ir a los partidos de básquetbol de mi hijo porque los gritos es difícil, entonces uso unos cascos para oír música y tranquilizarme y poder estar viendo el partido de mi hijo. Mi vida no volvió a ser la misma. O sea, nunca volví a ser yo la misma persona a raíz del segundo año de trabajar ahí. Ja. O sea, nunca volví a ser la misma.
0: Tenim amb nosaltres, recordem-ho, a Francesc Feliu, que és l'advocat dels Carallans. Francesc, realment són casos molt i molt greus. Aquí sentim el testimoni de l'Anna, però els 36 moderadors que representes tenen el mateix diagnòstic d'estrès posttraumàtic. Han pogut recuperar una certa normalitat, diguéssim, a la seva vida, o encara estan molt afectats? Sentim a l'Anna que efectivament és evidentíssim, està molt afectada.
3: Tots tenen el mateix problema, absolutament tots, els 36 i després molta gent que ha vingut al despatx que finalment no s'ha quedat. És a dir, és una cosa que ha passat de manera recurrent i ja des de l'inici, quan va aterrar Facebook a Barcelona el 2018. El problema principal que hi ha hagut aquí és l'absència absoluta per part de l'empresa d'una avaluació de riscos psicosocials. Dit d'una altra manera, van aterrar, van agafar aquesta gent, no se li va dir el que anaven a fer, se'ls anaven a dir bàsicament que anaven a veure i visualitzar fake news, de cap de les maneres els hi van dir que veurien aquest tipus de contingut i tampoc la quantitat de tickets que havien de moderar d'aquesta forma, i per tant no pot ser que una empresa aterri aquí a fer el que ha fet. Evidentment, quan jo deia abans que anaven per la via penal, és precisament per això. No pot ser que estiguem acceptant i bueno, veient que amb una manera natural de que l'empresa pot venir i fer aquí el que li donguin gana sense fer l'avaluació de riscos psicosocials, que és essencial perquè una empresa i els seus treballadors no malalteixin.
1: Ja en marxa aquest procediment via penal, però també hi ha en marxa un altre judici via laboral. Abans ho comentàvem quan començàvem, situàvem aquest tema, el judici per l'acomiadament de més de 2.000 treballadors de l'empresa que donava serveis de moderació a la tecnològica Meta ha quedat vist per sentència la setmana passada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I saludem en aquest punt a Miguel Ángel Bax Alonso, que és el secretari general de la Força Independent Sindical de Treballadors FIST, el sindicat que ha impulsat la demanda via laboral.
0: Bé, Miguel Ángel Bax, què tal, com estem? Bon dia.
5: Hola, molt bon dia a tots.
0: El sindicat demandant en demana la nul·litat i la readmissió de tota la plantilla?
5: Sí. Però abans de tot, estava escoltant, no, els companys, el Francesc i l'Anna, no, que estaven parlant d'això. A mi m'agradaria també ficar dir a més de que també hi ha una responsabilitat important, d'acord, per part dels sindicats de Comissions Obreres i UGT. Recordem que ells són els que estaven al comitè d'empresa, els que estaven dins del comitè de Seguretat i Salut, els que tenien que fiscalitzar per llei les qüestions de les mesures de Seguretat i Salut Psicosocials, i durant tot aquest temps no han fet res. De fet, el que han fet és validar totes les decisions empresarials per il·legals, fraudulentes o amb falta d'ètica que fossin. O sigui, zero moralitat d'aquests sindicats i d'aquesta gent que estava al comitè d'empresa. I això jo crec que cal dir-ho també, perquè són còmplices de tota aquesta... d'aquest lío, no?, que s'ha muntat aquí.
1: Miguel Ángel, denuncieu que l'acomiadament dels 2.000 treballadors és una represàlia de l'empresa com a resposta a 1.200 reclamacions d'aquests treballadors. Això és així?
5: Totalment, totalment. Vull dir, en el moment que aquests treballadors es van començar, òbviament, vist que a la comissió en UGT pues, eren part de l'empresa, no era el comitè d'empresa, era el comitè de l'empresa, pues, aquests treballadors es van organitzar, un grup de treballadors, mitjançant les eines i la plataforma sindical de FIST, no?, del nostre sindicat. I llavors van començar pues, demandes de discriminació lingüística, perquè, clar, a més, aquests treballadors, aquests moradors que feien la mateixa feina, per diferents mercats, pues, cobraven diferent. O sigui, per exemple, l'Anna, no?, que suposo que treballaria en mercats de el que es deia EMEA, no?, i de més, i l'ATAM, pues, amb aquesta gent el contingut era més dur i cobraven menys que, per exemple, un suec que feia una moderació amb un contingut totalment diferent, perquè no, o sigui, el contingut era més lleuger, molt més lleuger, bé, i cobrava molt més, no? Llavors, aquesta discriminació va suposar una interposició bé de 1.200 demandes per discriminació.
0: Miguel Ángel, una cosa. El procés judicial, com dèiem, ha quedat vist per sentència aquest mes de setembre. Si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, diguéssim, dona la raó als treballadors i declara nul l'ERO, la resolució implicaria la readmissió immediata dels més de 2.000 empleats afectats, un impacte econòmic total estimat en més de 90 milions d'euros en concepte de salaris de tramitació i indemnitzacions. Però, esclar, quan sents això de readmissió immediata, però si diu que no poden viure, aquí tenim el testimoni de l'Anna fent aquesta feina, que ha patit i encara pateix i té greus seqüeles.
1: I a més l'empresa ha tancat i s'ha emportat a un altre país.
0: Per tant, Miguel Ángel...
5: Ah, exacte, sí, sí, sí. Bueno, això ja es veurà, vull dir, això no, nosaltres el que tenim que denunciar, o sigui, a veure, nosaltres el que denunciem és una cosa molt clara, i és la Calere, o Alero, perdó, Alero, està basada en una discriminació de drets, que era una vulneració directa del dret de la indemnitat dels treballadors. O sigui, el dret constitucional a no rebre cap tipus d'amenaça, coacció, de venjança, no?, per utilitzar...
0: Sí, per això de la readmissió immediata. Tornar a fer una feina que vaja, que és insuportable i que té aquestes seqüeles que ara explicava l'Anna, per exemple, Francesc Feliu.
3: Sí, a veure, és important també, si se'm permet, la importància també del que decideixi el TSJ també és sobre la geolocalització de les empreses tecnològiques. Al rerefons, què estem parlant? Que aquestes empreses no puguin, sota el paraigües d'un contracte de prestació de serveis mercantil, agafar, contractar una empresa a Espanya, fer el que els doni la gana, i agafar, trencar l'empresa, agafar els bàrtols i marxar a un altre país de la Unió Europea per fer i reproduir exactament el mateix. També és important aquesta sentència en aquest sentit, i espero i els desitjo bona sort, perquè realment això no solament afectarà Meta com a tal, sinó les tecnològiques que operen a Espanya i a Europa.
0: Ja, Anna, tu tornaries a fer aquesta feina?
2: No, de haber sabido lo que es, no. Pero es que nadie me lo dijo. Es lo que dice Francesc Feliu, es así. O sea, nunca dijeron exactamente qué ibas a hacer, ni siquiera cuando estaban dando el training, ni siquiera cuando ya había terminado el training. Yo me senté, no sabía bien qué iba a hacer, sino que lo fui viendo conforme pasaron los meses con otros compañeros. Pero de haber sabido esto, o sea, no, ya no lo volvería a hacer nunca más en mi vida. O sea, es que no se me ocurriría hacer eso. No. O sea, no. Totalmente no.
1: Doncs, sobretot això, hauríem de dir ara què és el que diu l'empresa sobre aquest tema. Doncs això, el que diu és que, vaja, que ha hagut de traslladar-se a un altre país per un tema mercantil purament, i que en el seu moment, quan els treballadors es queixaven de les afectacions psicològiques, que va posar al seu servei doncs l'equip d'atenció psicològica, això és el que diu l'empresa.
4: Arguments esperats, no?
3: Esperadíssims, però bueno, el servei de prevenció psicològic era totalment deficitari, absolutament.
1: L'empresa ha argumentat que aplicava protocols de suport psicològic i que les patologies mentals no es podien atribuir exclusivament ni directament a la naturalesa del contingut revisat, sinó que existien altres factors concurrents.
3: L'empresa, en seu penal, va dir directament, perquè això hi ha estat, es negava la major, és a dir, es negava l'existència de dany psicològic vinculat a la moderació de contingut. Això és el que han dit en seu penal.
0: Ah. Anna, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, per haver explicat el teu testimoni aquí en directe al matí de Ràdio 4. Gràcies, Anna.
2: Gràcies, hasta luego.
0: Que vagi molt bé, una abraçada.
4: Doncs, en fi, seguint amb les reivindicacions i el que deies, aquí també el que, no sé fins a quin punt la normativa internacional permet que això no es pugui reproduir en una altra zona on puguin sentir que hi ha menys pressió legal per poder desenvolupar aquestes coses.
3: Certament, l'estructura jurídica que van agafar és una estructura que és legal aquí a Espanya, l'externalització d'un servei. Aquí està el problema. El problema també radica en que estem parlant d'un negoci nou, un negoci que és les tecnològiques a través de les xarxes socials i que venen aquí a fer la seva activitat. Tot és nou. I he parlat amb jutges sobre aquest tema, he parlat amb fiscal sobre aquest tema i he parlat amb companys de feina.
4: No teniu precedents, no?
3: No hi ha ni un sol precedent.
0: Miguel Ángel Bax Alonso, moltes gràcies també per haver estat aquí al matí de Ràdio 4. Que vagi molt bé. Gràcies, Miguel Ángel.
5: Moltes gràcies. Adéu-siau.
0: Jordi Vila, breument,
1: sí,
0: sisplau.
1: Breument.
0: Sisplau.
1: Recordem que el passat mes de març el Tribunal Suprem va avalar de forma ferma que els trastorns mentals dels moderadors de contingut són accidents de treball. Quan hem d'esperar perquè aquest recorregut penal arribi... Vaja, no sé si arribi a bon port o tinguem la resolució judicial per la vostra querella criminal.
3: Mínim un any. Mínim
0: un any. Francesc Feliu, advocat dels Carallans, també moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
3: Gràcies per l'invitació.
0: Que vagi molt bé, això. Mira, són 12:45 ara mateix, i de seguida... Qui vindrà ara, de seguida, Jordi Vila?
1: Doncs, molt bona pregunta. No, mira, el Guillem...
0: La Teresa Pinós,
1: el Guillem Guardiola, que té molta gràcia,
0: Guardiola
1: que surt al carrer, pregunta a la gent sobre el català, té molta gràcia.
0: I avui regalem un lot de formatges artesans.
1: Mira, venen els de la Gemma Urgell i Jordi Bertran, que són artesans del projecte Xerigots.
0: Heu d'endevinar el so del dia, senyores i senyors. Sí. 900, 454, 455.
1: La pregunta que ens fem amb aquest, que es portaran un lot de formatges per sortejar, clar, aquests formatges artesans acostumen a ser, Xavi, pudents. No sé si haurem d'obrir la finestra o què passarà.
0: I a mi que no m'agrada el formatge, potser saltaré jo per la finestra.
1: El que sí sabem és que seran boníssims, és poc.
0: Escolta'm una cosa, tornem a sentir el so del dia i dona alguna pista, Jordi Vila.
1: Vinga, va.
0: Que cada dia ho poses més difícil, això.
1: Doncs vinga, va, sentim-ho.
0: Demà el triaré jo.
1: Sentim-ho, va. Va. Vinga, és una pista. Doncs mira, és un ocell. És un ocell que li agrada molt el contacte amb l'aigua, d'acord? És un ocell que quan el veus genera molta simpatia. Ja he donat dues pistes.
0: Va,
1: en dono una altra.
0: Sisplau.
1: És un ocell que s'ha utilitzat com a logotip,
0: sí,
1: per material escolar.
0: Ah, carai.
1: Ep, ara, em sembla, home, que ara...
0: 900-454-455. Passa un minut i mig de 3:15.

0: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: I aquest matí, justament començàvem el programa destacant que torna la Covid a Catalunya. No sabem què passa, tu, aquest mes de setembre.
2: No ens atrevem de sobre,
1: És que torna. Semblava torna. Que sí, però ara resulta que no, que hi ha casos, encara no ens podem vacunar i ja tenim casos de Covid a Catalunya. Volem saber què passa exactament i com pinta aquesta tardor, que, per cert, astronòmicament comença aquesta matinada que ve a les 2:05 d'aquest dimecres. 2:05 d'aquesta propera nit, per entendre'ns. Doctora Montserrat Romaguera, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, de la Canfic. Què tal, com estem? Bon dia, doctora.
3: Molt bé, molt bé. Sobretot que no condeixi el pànic.
1: No, però no, efectivament. Però, esclar, veiem que el Centre Espanyol d'Epidemiologia alerta que es disparen els casos de Covid, que diu que un 17% dels que van al CAP, per exemple, acaben donant positiu... Per aquesta Covid, que hem d'aclarir què passa o què no passa aquí, doctora.
3: Aviam, coincideixen bastantes coses. Els nens han tornat a l'escola, la majoria de gent doncs, ja ha tornat a la feina i els virus doncs, es contagien, no? pel contacte amb la proximitat. Llavors, sí que és veritat doncs, de que està augmentant la gent que està venint per aquest mal de cap, el dolor muscular, mal de coll, la tosseta, la febreta... I disposem, afortunadament, d'aquests tests ràpids, que són aquests bastonets que no ens acostumarem mai de posar-te-la dintre el nas, et fas la prova, que això inclús es pot comprar a la farmàcia i s'ho pot fer una casa, i més d'un s'emporta la sorpresa que li dius, és que tens Covid, no pot ser, doncs sí.
1: Veus, no pot ser, COVID, perquè feia dies, setmanes i mesos que no se'n parlava de la Covid, i ara de cop i volta resulta que tens
3: doncs
1: Covid.
3: Sí, ara torna, afortunadament, i ja no ens ha enganxat com la primera vegada, no?, que estàvem tots verges, sí. Professionals i pacients.
1: Sí.
3: Ara tenim tota aquesta memòria, tota aquesta eina que és el diagnòstic precoç i, evidentment, tot el que ens han aportat ja les vacunes.
1: Ja.
3: No podem baixar la guàrdia. Una mica el missatge és aquest.
1: D'acord.
3: Llavors, algunes comunitats autònomes, com Múrcia o La Rioja, han avançat ja la campanya. Catalunya, de moment, manté les dates que teníem previst. Començarem primer amb la gent més vulnerable, més delicada, que són els padrins que viuen a les residències.
1: Sí.
3: Llavors, es vacunarà la gent que té alguna malaltia crònica, doncs pot ser el càncer, la diabetis, i després ja anirem fent, sobretot col·lectius de que hem d'estar a primera línia, no? Que no podem agafar la baixa, doncs sanitaris, mestres, policies, bombers, i al final la majoria de la població. Penseu que fa uns anys vacunem nens també a Catalunya, això també és important.
1: Sí, però una cosa, diguem, dius que aquí es manté digue'm. La data és el 5 d'octubre.
3: Sí.
1: Vale.
3: Correcte, sí.
1: De moment
3: no hem rebut cap contrainformació.
1: Però una cosa, doctora, ha arribat abans la Covid que la vacuna. Com s'explica això?
3: Aviam, el centre aquest del Carlos III és un centre pioner epidemiològicament. Cada setmana fa unes estadístiques, no? Com igual que fan la previsió meteorològica, a veure com pugen les temperatures, això,
1: sí.
3: Doncs quins són els virus que estan en l'ambient.
1: Uh-huh.
3: Llavors s'està veient, doncs, evidentment, doncs, que la Covid ha pujat. Si la setmana anterior estava a 8 per 100.000 habitants, ara està a 11,3. Insisteixo, no ha de condir el pànic, però ens hem de sensibilitzar de que, quan arribi la vacuna, doncs amb calma...
1: Però dic que ha arribat abans la Covid que la vacuna, i aquest matí hem vist gent al metro amb mascareta, i resulta que no ens podem vacunar fins al 5 d'octubre.
3: Però no hi ha una epidèmia. Els números pujaran més i no ens hem d'alarmar. El que ens hem de sensibilitzar de que la Covid no se n'ha anat i que això anirà més. Per tant, si estic refredat doncs, i em puc fer el test, que és molt econòmic, i el puc fer a la farmàcia, doncs depèn quina feina tingui, si vaig a treballar anirem la mascareta.
1: Yeah.
3: Si estic refredada i he d'agafar un avió o un tren... Doncs me la posaré.
1: Bé.
3: Però que no hi ha, en el moment actual no hi ha epidèmia.
1: No hi ha epidèmia, però dius la Covid anirà més a Catalunya, doctora.
3: Anirà més, sí. Els virus són bastant... Tenen una gràfica. Per exemple, el virus de la grip, habitualment, i per la llei de Murphy, és els contagis comencen molt importants, sobretot a les festes de Nadal, que la gent s'ajunta i a sobre fa fred i no ventilem, llavors és un moment en què hi ha bastanta difusió i a part doncs, hi ha molts dies de festa, per tant molts centres de primària doncs, estan tancats, s'ha d'anar a centres d'urgències i hi ha un pic. El pic és una gràfica que més o menys entre Nadal i Reis cada any es repeteix. Llavors, la majoria de gent doncs, és una convalescència que passa a casa amb aquest malestar, diguem, i aquesta febre, però no passa res. En canvi, en persones delicades de salut, vulnerables, aquests són els que ens poden fer complicacions, que poden fer pneumònia i poden acabar morint. Llavors, no volem generar el pànic, però hem de sensibilitzar la gent que no s'ha acabat, que són possibilitats que ens van passant cada any i les vacunes són segures. El missatge és aquest.
1: D'acord.
3: També vacunem embarassades, també vacunem nens petits. Però l'important és, clar, ja que tenim la vacuna en el nostre entorn, serà posant-la. Ja.
1: Escolta, la variant actual de Covid és lleu, la que ens afecta? Abans deies alguns dels símptomes que solen presentar els pacients que ara mateix tenen Covid a Catalunya i pel que deies no sembla res molt greu, diguéssim, ni molt preocupant.
3: No, i de persones ingressades n'hi ha molt poques.
1: Quantes n'hi ha?
3: I són... Crec que n'havien 5 en aquest moment ingressades
1: a
3: hospitals per complicacions. Sí,
1: a la UCI?
3: Sí. I morts a Catalunya, jo no en tinc documentada en aquest moment cap.
1: D'acord.
3: Però les persones que estan ingressades són per complicacions, gent
1: Escolta, són
3: molt vulnerables.
1: Nosaltres, jo, per exemple, m'he de tornar a posar la mascareta i he de recuperar allò del gel hidroalcohòlic o...?
3: Sí, de tenir... El gel hidroalcohòlic l'hem de tenir a mà sempre. Ja forma part del nostre escenari. I la mascareta, doncs et diria que a la motxilla, al bolso, a la butxaca, a l'anorac, que ens acostumem a portar-ne alguna per, depèn en quin lloc estiguem, no? Doncs de posar-nos-la per prevenir-nos a nosaltres, no? Egoistament, per prevenir que algú ens contagiï, i al revés, si estàs amb goteig nasal, amb aquestes molèsties, que encara et trobes bé per fer més o menys la vida diària, per evitar contagis a terceres persones, sobretot en llocs on no puguis respectar la distància, on sigui difícil la ventilació, com comentàveu, al metro. Però ara no hi ha cap epidèmia.
1: Ja, d'acord. I pot arribar a ser aquesta epidèmia?
3: Sí. Pot tornar.
1: Previsiblement, entrarem en fase d'epidèmia quan?
3: Amb l'estiu que hem tingut, segurament tindrem un hivern també amb temperatures extremes. Possiblement això, el que dèiem, al final d'any.
1: A final d'any. I de moment de grip no n'hi ha. Clar, és molt aviat perquè hi hagi grip.
3: De grip no. Circulant encara no.
1: D'acord.
3: Llavors, per això, estadísticament, com que hem de trigar més o menys un mes a fer els anticossos, a fer les defenses, doncs ja es calculen les dates de posar les vacunes. Que habitualment era això, era pel pilar, no?
1: D'acord.
3: Per tenir un ancle, per tenir una data així al calendari... Doncs al voltant del pilar, les vacunes. Amb calma, vacunes n'hi ha. Les vacunes les porten amb neveres als centres de salut, per això va bé agafar una cita prèvia en infermeria perquè no es col·lapsin les sales d'espera i no n'hi ha i es quedin aquell dia sense vacunes, però que no esperem a l'últim dia, perquè a vegades els llatins passa això, ja ho faré, i ens en recordem l'últim dia.
1: Teresa Pinós, com estàs? Bon dia.
2: Ben trobat, què tal,
1: gràcies.
2: Com anem?
1: Gràcies a Teresa per haver vingut aquí al matí a Ràdio 4.
2: Un plaer, home.
1: El plaer és nostre,
2: ja
1: això.
2: Ja ets una mica com si fossis de casa.
1: Sí, no?
2: Una mica,
1: tu com si fossis de casa meva, també.
2: A veure, ho intentarem, farem punts per fer-ho.
1: No els coneixíem, però personalment,
2: no, home,
1: a tu
2: però jo t'he vist moltes vegades, n'he sentit a parlar molt de tu.
1: Ja, jo de tu també,
2: Em sembla que coneixem tant tu com jo una persona,
1: tenim,
2: que...
1: Tenim un bon amic o
2: bon
1: familiar...
2: Em sembla que és un bon element.
1: Oi, tu també ho porteu a la sang, això, els Pinós.
2: Va, jo sóc la tieta.
1: Ja, però ell idea. Dic, nen, tio, això...
2: Una cosa o altra de tenir.
1: Els Pinós sou artistes perquè sí.
2: No, però ell és espavilat com el seu pare.
1: I tu no.
2: Intel·ligent com la seva mare i xerraire com la tieta.
1: Ja està. Ha agafat el millor.
2: Ha agafat una mica de
1: cada casa.
2: Jo tinc això, xerraire i prou.
1: Escolta, Teresa, el tema Covid, ara que tenim a la doctora, aprofito per saludar-te, no sé si tens algun dubte o no. El tema vacunes i tot això, com ho portes, tu?
2: Em sembla que passo a la tercera, però ja
1: també,
2: després hi ha la quarta i tot això, ja no ho vaig tornar. No
1: que molta gent, doctora, diem, va, ja n'hi ha prou d'això de vacunes.
2: És que a mi la meva metgessa em va dir, deixa-ho estar, com que no diré qui és.
1: Imagina't.
2: Em va dir, deixa-ho estar.
1: Imagina't. Què li diries tu a la Teresa? Hi ha un servidor, doctora.
3: Sí. Doncs imagino que la Teresa també ja deu tenir una edat, no?
2: Sí, sí,
3: I,
2: sí.
3: I precisa... No, no, precisament, que hem de vetllar per tenir una bona salut i una bona qualitat de vida. I de moment, el que diuen les... diu la ciència és que s'han d'anar posant aquests recordatoris perquè, sobretot, es van actualitzant les variants. Ah. El virus que circula no sempre és el mateix, pot haver petits canvis a l'ADN i llavors per això hem d'anar posant les vacunes per anar recuperant aquesta memòria.
1: Ja.
3: Són vacunes segures, insisteixo, en embarassades, en nens, en persones amb càncers, i val la pena, doncs, quantes més persones estiguin vacunades fan un efecte paraigües a la població.
1: Doctora Romaguera, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària de la Can Fic, moltes gràcies per haver estat aquí al matí a Ràdio 4, també en directe. Merci, que vagi bé, doctora, bon dia.
3: A vosaltres, una abraçada.
1: Adéu. Adéu. I què, com estàs, Teresa?
2: Bé, home, he baixat a Barcelona.
1: Has vingut
2: avui?
1: Després de Pons.
2: Sí, abans els dies que vaig a Barcelona és com si mai de mudar i he d'anar a la capital.
1: Però sempre em vas de mudar, de tu.
2: Que he vist, he sentit que renyaves una mica el, com se diu aquell Tertulià,
1: el Barbeta.
2: Perquè he estat molta estona, però jo estic una hora i quart de Pons a Barcelona. Avui he estat 2 hores i mitja. Eh?
1: Què ha passat?
2: Home, perquè diu que teniu vaga d'autobús.
1: D'autobús, aquí a Barcelona.
2: Bueno, però l'entrar a Barcelona és quan s'ha notat.
1: Ja.
2: L'entrar a la Diagonal, patapam.
1: Ja. No, això és un embolic, és
2: llavors,
1: un caos.
2: I llavors, saps què passa? Que la gent del poble sempre anem... O sigui, sortim molt d'hora de casa. He sortit de casa a 9:15 per venir aquí a la ràdio a les 12.
1: Oh, no,
2: és el que
1: tan aviat.
2: I això que he baixat amb cotxe, no amb cotxe de línia.
1: El Pau encara deu dormir.
2: El Pau dorm, home, és un home... El Pau viu de nit. No, és un home que viu de nit.
1: Però no, jo no ho diguem, que després em renya
2: no,
1: a mi, quan dic això.
2: Quan
1: que sa mare ens
2: aquí,
1: escolta cada dia.
2: Enviat, ja, la sua mare m'ha dit, ja tinc la tele i la ràdio sintonitzada. Li he fet un parell de preguntes al Pau i m'ha contestat de seguida. Eh?
1: Així està despert.
2: Ell dorm amb el telèfon a l'hora.
1: Això sí.
2: No té nòvia a l'hora, però el telèfon.
1: Obre un ull de tant en tant.
2: Sí, no. Sempre, eh? Sempre et contesta de seguit. Això que la gent jove no et contesta mai, però ell, patapam.
1: És veritat, això.
2: Sí, ell, de veritat, sempre.
1: Sempre contesta
2: el
1: moment.
2: Això de les xarxes, els telèfons... A casa nostra hi ha un sector de gent que ho tenim, bueno, al moll de l'os ho tenim.
1: Mira, com estàs, tio? Guillem?
4: Com anem?
1: Oh, bé, contents de veure, també. Guillem Guardiola, aquest també rasa les xarxes socials. Aquí sou més famosos tots que la Monyos.
2: No, però
1: aquí.
2: Això d'influencer, tot això...
1: Avui en dia, Teresa,
2: fins i tot em fa vergonya, que jo no ho sóc,
1: Però si ho fots molt bé.
2: No, però no ho sóc.
4: Però... O sigui,
2: jo he de deixar pas en aquesta gent.
4: La tracto de tu o de vostè.
1: No.
2: Veus que poca solta, te'n dones compte?
1: Guillem, a tu què et sembla educat, com l'has de tractar?
2: Si que ell no tingui cabells no vol dir res.
1: Au, vam, ja hem rebut.
4: Tu, no?
2: No, els anys ens han donat saviesa, però res més.
4: Okay.
2: Alguna arruga, però res més, per la mort de Déu.
1: El Guillem Guardiola, explica-li.
2: Explica'm.
1: Fem una cosa.
2: Som-hi.
1: Sentirem les notícies de les 11. Jordi Vila, sí, cats aquí.
5: Això sembla.
1: Ah, sí. Sentirem les notícies de les 12, ara mateix, i de seguida, en 5 minutets, tornem, Teresa,
2: som-hi.
1: Guillem. Sí?
2: Som-hi, el que em digueu, he vingut per vosaltres.
1: Oients, tornem de seguida. Fins ara mateix, que no marxi ningú. Fins ara.
2: No marxi ningú. Au.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Pendents del Tribunal Constitucional, que avui comença a abordar els recursos dels líders independentistes condemnats pel procés en el marc de l'ampliació de la llei d'amnistia. El primer serà el del secretari general de Junts, Jordi Turull. Tot plegat pot condicionar el possible retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. El ple del Tribunal aborda la proposta del magistrat José María Macías, alineat amb el Tribunal Suprem, que considera que la malversació està inclosa entre les excepcions fixades per la llei d'amnistia. Fons del Constitucional donen per fet que la seva posició quedarà en minoria. Un dels encausats és l'exconseller Lluís Puig, actualment a l'estranger. El Cafè d'Idees de Ràdio 4 ha qualificat la justícia de tèrbola i lamenta que ja es conegui la direcció que prendrà la justícia.
2: Quina tristesa estar en un país que 15 dies abans ja se sap què ha de passar avui. Això només passa a Espanya, tinguem-ho clar. L'Europa democràtica i que es compleixen les lleis, mai se sap absolutament res fins al moment que es dicta la sentència, fins al moment del judici. Quina tristesa!
0: I mentrestant, l'oficialitat del català o la Unió Europea torna aquest dimarts al Consell d'Afers Generals, que reuneix els ministres del bloc comunitari, tot i que no es prendrà cap decisió important.
3: There's no possibility of a decision today. As I said, it's a short information point by the Spanish minister.
0: És el ministre d'Afers Exteriors irlandès, Thomas Bann, que afirma que no hi ha cap possibilitat que hi hagi una resolució

0: ponen alguna duda. Si hay alguna duda, estamos dispuestos a atenderlas. Y los servicios de las instituciones están a disposición de todos los Estados miembros para solicitar la información que consideren oportuna.
1: El sindicat majoritari a l'ESO, professors de secundària, es mostra escèptic davant la cimera educativa d'aquest divendres liderada pel Consell d'Educació. Més detalls, Laura Hurtado.
2: Una proposta que ha fet en ser preguntada pel jutge Juan Carlos Peinado i la seva decisió de portar a judici la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez. Montero també creu que és difícil fer distincions entre causes judicials amb un partit socialista, diu, envoltat de corrupció.
3: Bueno, es el cuento de nunca acabar, ¿no? Y más cuando desgraciadamente pues el PSOE nos ha puesto muy difícil distinguir cuando hay corrupción, que la hay, y cuando hay guerra sucia judicial, que també l'hi.
2: A banda, ha tornat a defensar unes primàries per triar un candidat que encapçali una hipotètica confluència d'esquerres de cara a les eleccions generals.
1: I pèrdua de la capacitat d'atenció, augment de pes o càries són tres dels riscos per la salut associats a l'ús intensiu dels dispositius electrònics, segons ha desgranat el Departament de Salut, que ha posat el focus en els menors, Pau Alemany.
4: La meitat dels alumnes de primària ja tenen el seu propi mòbil i la mitjana d'edat d'accés són els 11 anys a Catalunya. Són dues de les dades que ha recopilat el Departament de Salut per elaborar una guia diagnòstica amb els problemes que se'n deriven. Les conseqüències, problemes cognitius, com la manca d'atenció, mentals, com la manca d'autoestima, i físics, com l'alteració de la son, la miopia o fins i tot les càries. Així ho explica la subdirectora general d'Addiccions, Lluïsa Conejos.
5: El tema de la miopia, de l'excés de pes, del risc de càries també vinculat als padrons, als mals hàbits també de consum de sucre i de substàncies diverses quan estàs davant de pantalles.
4: El diagnòstic divideix les conseqüències per franges d'edats. Entre els 0 i els 12 anys s'assenyala, per exemple, retard en el llenguatge, mentre que entre els 13 i els 18 remarca les dificultats per interaccionar cara a cara. I menciona que alguns són problemes de salut irreversibles. El departament, però, no ha especificat encara quines són les mesures concretes que aplicarà per resoldre aquests problemes de salut.
1: I ara sí, escoltem la informació sobre el sindicat majoritari a l'ESO, professors de secundària, que s'ha mostrat escèptic davant la cimera educativa d'aquest divendres. Laura Hurtado.
6: Bon dia. Els representants sindicals asseguren que els responsables de canalitzar el debat són els que han portat els problemes al sector. A més, exigeixen tenir representació al Consell com altres sindicats educatius. Ignasi Fernández, secretari general.
7: Hi ha un malestar general. Sabem que hi ha unes mobilitzacions que ja s'arrosseguen de l'any passat i nosaltres la idea que veiem és que pilotes fora, dilució de responsabilitat, convoquem aquí a tots els sectors, quants més millors, i escampem la culpa. I la solució, com que no la sabem, doncs també l'escampem.
6: D'altra banda, el sindicat ha fet una simulació matemàtica per incloure tot l'alumnat català a les proves PISA i assegura que els resultats són preocupants i desastrosos. A més, carrega contra el departament per la manca d'instruccions clares a les direccions dels centres.
1: Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a la una.
8: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: És mig quart d'una ara mateix, això és el matí de Ràdio 4 i avui tenim el luxe que ens acompanyi la Teresa Pinós. És que som com, ara ho dèiem, és com si fóssim de família.
1: Bueno, doncs vereu cosí.
0: És una cosa.
1: Cosí Xavi. Perfecte, em sembla perfecte.
0: La cosina
1: sempre
0: Teresa.
1: Sempre de tenir cosins i parents sí. I gent així. És... I que tinguin calés encara millor.
0: Escolta, tens un nebot collonut.
1: Tinc un nebot collonut. Dos nebots collonuts.
0: Sí.
1: El que passa és que un xarra molt i l'altre escolta.
0: No. El llibert no és tan...
1: No, però escolta.
0: Ah, t'anava a dir... I una filla fantàstica, la Laura. On la tens, la Laura?
1: La Laura avui la tinc... Està treballant amb la Vila Viniteca pels formatges i vins i tot això. I avui la tinc amb algun magatzem de Vila Viniteca que en tenen 50.000 a Barcelona.
0: No pare mai.
1: I la tinc posada amb algun magatzem d'aquests...

0: col·leccionant formatges.
1: La Laura sí que la conec bastant.
0: Home, perquè la Laura és que és clar.
1: Més d'una vegada.
0: Aquest em diu de vostè.
1: Guillem.
0: El Guillem a mi m'ha dit de vostè, però...
1: Guillem també coneix el Pau. És que jo fa molt de temps que la gent em diu pel carrer. Clar, la gent quan et troba et parla del Picó, de la Montse Folch, de la Marta Tips...
0: La Montse la conec també.
1: Ah, sí, em va donar molts records per tu.
0: Ahir,
1: sobretot, molts records, Montse. Molts records.
2: Mare meva, aquí tothom coneix a la Teresa.
0: No, però és que diuen que amb 8 persones arribes al Donald Trump. Millor no arribar, eh? Però ho diuen, amb 8 persones, pam, pam, pam, pam, i arribes.
1: I la gent, això, que si el Picó, que si la Montse, que si el Pau, o Pau de Pons... Mm-hmm. Llavors, has de portar a sa tieta, que fa uns vídeos... És una passa.
0: No, veure, per l'amor de Déu.
1: T'ho dic en sèrio, Teresa. Mira, una que es diu Ceci, que t'està escoltant ara, ja era hora que la portessis, perquè arrasa Instagram.
0: No, senyor, no és veritat. Jo no tindria èxit si no fos per la meva filla.
1: Sí, home, clar.
0: La meva filla és molt famosa en aquest món. Llavors, què passa si sóc la seva mare?
1: Ja. Però com va anar això? És a dir, de cop i volta, la Laura et diu, la teva filla et diu...
0: La Laura va començar al començament, amb tota aquesta història, igual fa 15 anys.
1: Sí.
0: Llavors, va telefonar un senyor que es diu Nando Jubany,
1: sí,
0: i que volia que anés a treballar amb ell i tal i qual. Diu, no, jo treballo a casa meva. Sí. Diu, bueno, però jo sóc l'Onando Jubany. Diu, jo sóc la Laura López, i a mi què? Diu, però... I ella li va dir que no, no? I llavors l'endemà al dematí, a les 9 del matí, com a obrir la porta de la botiga, el teníem al carrer esperant així. Diu, jo com vull amb algú, aconseguir això. Bueno, van posar a parlar i tal, i la Laura va anar a casa seva, va conèixer la història, i ell va anar, i fins avui. I ara t'he de dir que, a part de que la Laura treballa amb el Nando Jubany, Nando Jubany i família són una extensió de la meva família.
1: També.
0: Vull dir, ens estimem molt.
1: Al final serem tots família.
0: I, bueno, i amb el Nando som una mica iguals, i sempre hi som. Quan anem a fer botifarres, vol que les faci com ell, jo vull que les faci com jo, i, bueno, és una història. Llavors, la Laura, perdona que xerro molt jo, la Laura fa l'any passat, o fa un parell d'anys, em diu, mare, per què no fem alguna cosa juntes? Dic, no, que no sé ni gravar. Va, dona, fem un no sé què. Bueno, la qüestió és que llavors em diu, mira, el dia que tu surtis, no em caldrà sortir a mi, i llavors jo em descarrego.
1: Sap, la Laura.
0: I llavors les mares que hem de fer, si no, ajudar-les, no? I dic, doncs va, som-hi. I em va dir, però has de fer en castellà. Dic, ah, no, això no. No en sé. No, és que no sé parlar en castellà, t'ho dic de veritat. El parlo molt malament. Com aquella gent que diuen, no hablo català perquè me da vergüenza. Doncs jo igual. No parlo castellà perquè me'n dóna vergonya. Jo no en sé, dic, no, en castellà no t'ho faig i s'ha acabat. Llavors vaig dir, si ho vols ho fem en català. I, bueno, vam començar fent un català. La Laura ha tingut les seues crítiques i els seus problemes, però ja s'espavilarà perquè a mi tant se me'n dóna. A mi quan me diuen allò de hazlo en castellano que llegarás a más gente. Dic, i a tu qui cony t'ha dit que jo quiero llegar a más gente? M'entens? Jo amb la gente que tinc ja en tinc prou.
1: Ja en tens prou.
0: Escolta, i avui em dia que hi ha la I, a la O i la U, que pots traduir-ho de la manera que vulguis. Escolta, si em vols veure, si em vols entendre... les receptes de cuina són molt visuals. No cal.
1: Sí, no, està
0: entendre.
1: Clar.
0: I si em vols entendre pel morbo del que ens diem amb la Laura, que tot el dia ens estem picant, si em vols entendre, espavila't.
1: Sí,
0: Blaudieta. Facilitaré.
1: Blaudieta, no?
0: Digue'm.
1: Per la gent que vulgui.
0: Blaudieta, sí, perquè la padrina, a casa meva, a Pons, es diu Cala Blaudia.
1: Sí,
0: per
1: ja
0: què?
1: Ho sé.
0: Perquè la padrina es diu Blaudia, es deia Blaudia.
1: Ah.
0: Llavors, Cala Blaudia, jo era la nena de Cala Blaudia, la Blaudieta.
1: Ta padrina, eh?
0: Ma padrina. Ah. Bueno, no, és que és molt llarg, això. A casa, nosaltres teníem dos padrines.
1: Sí.
0: La padrina i una tieta soltera.
1: D'acord.
0: Però mai vam saber qui era la padrina. No ho sabíem, perquè ens l'estimàvem igual,
1: igual
0: l'una que l'altra.
1: Una que l'altra, sí.
0: Bueno, després, quan vaig ser gran, me'n vaig enterar. Llavors, com que es deia Blaudia, i a casa nostra ens coneixen per Cala Blaudia,
1: sí,
0: possiblement a Pons, si preguntes per la Teresa Pinós, bueno, ara si sóc famosa, potser sí, no?
1: Ara però... et coneix tothom.
0: Ara, on vas a parar?
1: No, t'ho dic de veritat. L'has de portar, porta la tieta al Pau, porta la tieta al Pau.
0: Escolta, jo cada dia que baixo a Barcelona, no hi ha dia, 3-4 persones. A l'aeroport de Praga, Blaudieta.
1: A Praga. No a Fraga, no.
0: No, a Praga. A Fraga possiblement no em coneixen, perquè no m'entienden.
1: A Fraga sí.
0: No gaire, no volia de tot.
1: A la franja xarra en català.
0: No, hi ha de tot.
1: El Santi Villas
0: no,
1: i la Taís.
0: Bueno, el Santi Villas sí, però n'hi ha molts altres que no. És igual, no, deixem-ho estar. I llavors, bueno, pues això, que no hi ha dia aquí a Barcelona que no vaiga pel carrer, i tu dic de debò, 3-4 persones sempre.
1: Sí, sí.
0: Clar, que nosaltres estem a l'Eixample, si vaig segons on, potser no. Però aquí a l'Eixample sempre em coneixen.
1: I tant. I el Pau,
0: amb
1: el Pau no s'hi pot anar pel carrer.
0: Amb el Pau no s'hi pot anar.
1: No s'hi pot anar?
0: No, és veritat, eh?
1: T'ho juro.
0: Amb el Pau i la Laura, clar.
1: I la Laura, clar.
0: El Pau i la Laura, nosaltres som com unes set trilleres. Jo sóc la Manes, i llavors, bueno, ara ens coneixen a tots tres. Bueno, i a més la Laura, lo Pau, la Laura i jo som los tres de casa que mos agrada aquesta història.
1: Claro.
0: Els altres no els hi agrada ningú.
1: No?
0: No, els altres són diferents. Ja,
1: la Javiera és simpàtica, també.
0: Una... Home, és simpàtica, sí. És una dona intel·ligent.
1: I molt intel·ligent.
0: I molt intel·ligent i molt espavilada, i per això potser no li agradi aquesta història.
2: Que cadascú llegeixi com vulgui, això, eh?
1: Va, tenim alguns fragments, però espera, deixa'm saludar, a banda que tenim el Guillem, que ja l'hem saludat abans, avui això també va de formatges a aquesta hora. Gemma Urgell, Jordi Bertran, fundadors del projecte d'afinació de formatges artesans Xerigots. Com esteu? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: T'heu portat aquí. Això es pot catar o no es pot catar, això? O és pels oients, això?
3: No, de fet, us hem portat una cosa pels oients, però hem pensat que, clar, que aquesta hora, no?
1: Ja, una cosa o altra. A més, clar, tenim aquí la Teresa, que... El tema formatge, què?
4: Ara, però a tu t'agraden els formatges? Sí.
1: A mi no.
4: Ja.
0: Ara li comentava...
2: A mi sí.
1: Em sap greu.
0: Sí. Ara, com et dius?
2: A mi m'encanten.
0: Els hi estava comentant que la meva amiga i estimada Ada Parellada...
1: Sí.
0: Ahir va sortir amb un... a més, promocionant el seu llibre, perquè me n'acabo d'enterar ara de tot això. Que és clar que la gent obrim la nevera i trobem pecorino, trobem...
5: Parmesà.
0: Grana padano, parmesà, burrata... Ostres...
1: La coneixes molt?
0: Que són molts.
1: L'Ada ve un dia d'aquests. Quan vindrà aquí al matí?
0: Són veïnes de carrer.
2: No sé quan ha de venir, però segur que tornarà, perquè la temporada passada ja va ser aquí.
1: Sí, sí, està prevista.
0: Som veïnes, som amigues, i que és una cuinera i una comunicadora excepcional. I, a més, ara estem pendents de fer una recepta juntes, que ho petarà. Perquè l'Ada i jo juntes és com dos bombes de rellotgeria.
1: Pot ser molt bo, això, eh?
0: No, serà bo, perquè la penjaré.
1: Però quina recepta fareu? Que es pot avançar o no?
0: Tu et sembla que jo t'he dit la recepta que faré?
1: Primer
0: que no ho sé, i després perquè no t'ho diré. Ja no té l'Icien.
1: Va, Gemma, Jordi, què ens expliqueu? Què és això de, a veure, afinació de formatges artesans?
2: Afinat de formatges artesans. Sí, expliqueu-nos què és això.
1: Com s'afinen els formatges, diguéssim?
4: Molt diferent que un piano. Al final, nosaltres el que fem és seleccionem formatges de tota Europa a mitja curació acabats de fer, i el que fem és, mitjançant temperatura, humitat, fongs o intervencions sobre la pell del formatge, el que fem és portar-los al punt òptim de consum.
1: D'acord.
4: Diguéssim que això és la manera més senzilla d'explicar com s'afina un formatge.
1: Una mica la feina que feu, no? Bàsicament, a veure, escolta, té una pinta, no m'agrada el formatge, però al final... Wow. Vine cap aquí.
0: Doncs no facis comèdia.
1: Que no veus això, Teresa?
3: Nosaltres principalment...
1: Mira, és que... A veure, quina càmera, aquesta.
0: Ensenya-la a la gent que agrada el formatge.
1: Això mateix. Mira quina pinta, quin bé de Déu, això.
0: Això és un bé de Déu, eh?
1: Guillem, Teresa, ja podeu catar el que vulgueu aquí.
0: Jo, per Instagram, segons tu, de gastronomia, això és un bé de Déu, eh?
1: Sí.
0: Buah.
5: Per quin recomanes començar?
0: Jo, de fluja
3: fort. De fet, nosaltres tenim...
0: De fluja fort.
2: Ah, mira, que tenen...
3: Aquesta caixa, nosaltres tenim... Bueno, principalment treballem per hostaleria, però també tenim una pàgina web en el qual venem seleccions de formatge i les enviem a domicili. I aquesta és una caixa que diem la caixa Festa Major, que de fet ara és ideal per la Mercè, per exemple.
0: Clar,
3: sí. La idea és obrir-la al mig de la taula i gaudir-la. I va acompanyada tot amb un paperet amb tota l'explicació i amb tot el recorregut.
1: Carai.
3: I d'on ve a cada
1: quin és el que més t'agrada, tu?
3: Ui, n'hi ha molts que m'agraden.
1: No, però ara, si n'haguessis de dir un...
2: Heu de triar un. Per quin començaries?
1: Gemma.
3: Doncs mira, per exemple, aquest primer que tenim aquí dalt, que és un flor de neu, aquest rodonet, és un formatge que ve de Ripoll, de la Fundació MAP. És una formatgeria que també té un punt també d'inserció laboral, amb el qual els treballadors, doncs, també és una oportunitat laboral.
2: Doncs el flor de neu.
1: A l'oient que endevini que encerti el so del dia, li regaleu aquesta capsa.
3: Sí, sí.
1: Tot això.
3: Clar, nosaltres, com que hem tret aquest llibre, que també som companys de col·lecció amb l'Ada Parellada, de fet, l'Ada Parellada en té un aquí.
1: Això tot queda a casa, ens coneixem tots aquí al final.
3: Sí, amb l'Ada també ens coneixem. Doncs hem fet aquest és un llibre de receptes en formatge, la majoria són receptes en formatges catalans.
1: Ja n'explicaràs alguna, eh?
3: Sí, bueno, intentarem, a veure. I llavors l'acompanyem amb aquesta caixa, que si voleu també la pàgina web la teniu, en el qual hi han alguns dels formatges per fer 5 receptes que hi ha en aquest llibre.
1: Xerigots, formatges, consells, secrets i receptes irresistibles, això. Sí?
2: El tema de les receptes és molt interessant, perquè sovint, no? Què fem amb el formatge? Pam tomàquet i formatge, però hi ha un munt de coses que es poden fer.
1: Porta, aneu menjant, Guillem i Teresa.
0: Jo aquesta setmana vaig fer una recepta...
1: Quina recepta has fet, tu, Teresa?
0: Ara t'ho explico. És que jo aquesta setmana...
4: Tenim menja.
0: És que no sé quina agafar.
1: Què no ets de menjar, tu?
0: No cal veure.
2: Aquest és l'ordre amb el que
1: Què?
0: No és que el que em begui, soc de menjar, clar que soc de menjar.
1: No ho sé, dic, igual no tasta res.
0: No, però no
1: què?
0: Es pot parlar amb la boca, sí, dona, sí. Que em renyaran a casa.
1: I...
0: Menja.
1: Va.
2: Doncs mentrestant, que ens vagin explicant una mica alguna recepta amb formatges,
1: sí,
2: no? Potser.
1: Una recepta fàcil, d'aquelles que et fan quedar tan i tan bé. Vinga,
3: sí,
1: va.
3: De fet, nosaltres les receptes també les fèiem perquè moltes vegades el formatge no va més enllà de la sala, és a dir, no entra a la cuina, no estem acostumats a Catalunya a cuinar amb formatge més enllà de ratllar el...
0: I les possibilitats que té.
3: I té moltíssimes possibilitats, i d'arrel d'això doncs vam fer també el nostre Instagram, que també som una mica instagramers, i el canal del YouTube que tenim, no tant, però també hi ha alguna cosa, vam començar a fer compartir receptes amb formatge perquè la gent doncs des de casa seva també ho provés. I arrel d'això ens va venir l'oportunitat, no? Ens van trucar per fer aquest llibre de receptes.
0: Molt bé.
3: I aquí doncs hi ha unes 37. Per triar-ne una, triant una, Jordi, a veure què...
4: Bueno, tenim de les 37, em sembla que n'hi ha 7 que les han fet diferents restaurants.
2: Sí.
4: Aquestes... Estan molt bé, però...
1: Va.
4: Jo, si n'haig de triar una, trio la que fa la Marta, la nostra filla,
1: sí,
4: que és la Marta, té 15 anys, i fa una crep amb un calderí, un formatge artesà català de Mollà, que fa la crep amb plàtan fregit, el calderí i unes gotes, diguéssim,
3: i
4: de...
3: rasca llima.
4: Rasca llima i unes gotes de llima. És a dir, una crep d'aquelles que després de fer la salada fas aquesta i ja... Sopes de conya.
2: Bé. Que bo.
1: Molt bé, tu. Escolta,
4: també
1: fantàstic,
4: tenim callos,
1: això.
4: Tenim
1: algun fragment teu d'Instagram, sí? Aquí veig tall Teresa Macarrons, per exemple. A veure, què és això? Què és
0: això? Jo precisament volia parlar de la recepta del formatge i els macarrons.
1: Digues.
0: Que no són els macarrons tradicionals.
2: Escoltem la primer, la recepta, una miqueta, el que...
0: Vinga, va.
2: Va. Tall i agafem.
1: Teresa Pinós.
0: Som-hi.
6: Vaja, quina pinta d'aprendre. Aquests... I ens ho superaran tot. Direm, els macarrons del Barça. El president, tot el dia remena. Macarrons!
7: Mare, això no interessa.
6: No et deu interessar tu.
7: No, la... del Barça són nostres.
6: No, ja sóc vella, jo. A mi ja se'm permet tot. Filet de pobre, secret de porc, una mica de sobrassada, birranci i un formatge de la Garrotxa.
2: Formatge de la Garrotxa?
0: Sí? No, però sí. Van sortir boníssims. Però jo la setmana passada vaig fer una altra recepta. Vaig fer uns macarrons amb costella de porc confitada, cansalada del coll confitada.
1: Uau, que bo.
0: I llavors ho vaig rostir 3 hores, eh? Però això que la gent avui en dia bulleixen la pasta i hi posen un pot de tomata i ja els macarrons.
1: Ja.
0: I llavors hi vaig posar un formatge que em va encantar, la ovella de tros de sort. Boníssim. I amb aquests macarrons era impressionant. I a més, el bo és que no és la ovella, és la ovella.
1: La ovella,
0: com nosaltres.
1: Allà diem la ovella.
0: Nosaltres diem la ovella. Aquí baix diuen ovella.
1: Sí, però diu que dieu botifarra, Pons.
0: Home, sí. Bueno, és que a veure, ui, també tinc uns xous...
1: Això us ha contagiat els de Barcelona que tiren cap a Andorra.
0: No ho entenc, a casa meva tota la vida...
1: De la Llangonissa en dieu botifarra?
0: El meu pare era de Tiurana, perquè aquest poble ha desaparegut.
1: Sí, està sota el pantà.
0: Però el meu pare era de Tiurana i dia Llangonissa. I la meva mare de Pons, 5 quilòmetres de distància...
1: Botifarra.
0: Botifarra tota la vida. I a la botiga... Més que res em demanaven botifarra. Algú llongonissa.
1: Perquè els de Barcelona que tiraven cap dalt, cap a Andorra.
0: No,
1: la això els ho van enganxar els barcelonins.
0: La llongonissa és de Pons,
1: sí.
0: De Pons cap avall, cap a Lleida.
1: Ja.
0: Pons, Artesa de Segre, Balaguer...
1: Sí.
0: Tot això és la meva cunyada de Bellcaire. Sí. Llongonissa. Però jo no he dit botifarra sempre. No?
1: Tota la vida.
0: Pues mira, jo en dic botifarra i s'ha acabat.
1: Però en general a Pons es diu més botifarra que llongonissa?
0: Més botifarra que llongonissa, sí.
1: Que fort.
0: Sí. A pesar de que si ara em sent algú de la llongonissa em renyarà. Per mi la llongonissa és llongonissa seca.
1: Ah.
0: I la botifarra és botifarra crua, botifarra blanca o botifarra negra. Però escolta, tu, mengem botifarra i dieu-n'hi com vulgueu.
1: La d'abans era molt bona.
0: Quina d'abans?
1: La botifarra
0: també.
1: Que es feia abans.
0: I ara, perquè no es pot ser bona ara?
1: Cada cop costa més, com el paixo.
0: No, perquè ara volen guanyar molts diners la gent. I jo sóc dels que pensa que es guanya més diners fent la bona que no pas fent-la com la fan.
1: Però tu has tancat.
0: Sí, home, jo he tancat perquè sóc vella.
1: Vella no ho ets?
0: Sí que ho sóc. No. Jo vaig plegar perquè avui en dia saps què passa?
1: Què?
0: Amb les botigues. Les botigues es tanquen. I sobretot les botigues que són que no pots agafar. Jo puc agafar, a la millor, no ho sé, una merceria, potser la podria agafar, tampoc en sé. Però una xarcuteria has de ser xarcuter o cansalader. Un pastisser has de saber fer pastissos. Llavors no és fàcil. Què passa? No hi ha relleu generacional, com jo no en vaig tenir, i ja no em queda més braços i més cames per operar. I llavors vaig dir, bueno, vaig trobar uns nois, aprofitaré per fer propaganda, es diuen Carns Bastús, de la Pobla de Segur, que em van agafar el negoci. I ho fan molt bé, molt bé, molt bé.
1: Has de dir, el negoci continua...
0: Sí, la botiga és al mateix
1: anar,
0: lloc.
1: Eh?
0: Sí, s'hi pot anar, jo et dic. Ara, abans es deia Can Saladeria Vilalta i ara es diu Carns Bastús.
1: Sí, Can Saladeria Vilalta, però la gent deia vaig a...
0: A Cala Blàudia.
1: Anem a Cala Blàudia.
0: Exacte. Ara diuen anem a Cal Bastús i aquesta gent són més que Can Saladers i més que xarcuters, són carnissers.
1: Sí, sí.
0: Però, bueno, també ho toquen bastant bé l'altre.
1: Ja. Aquest dia estava... vaig veure entrevistes que t'han fet a la tele, a la ràdio...
0: No, a la tele no hi ha anat mai.
1: Has anat a BTV.
0: Ah, no, però era ràdio, allò.
1: No, no, i tele també. Bueno, la imatge hi és, també.
2: Estava per YouTube.
1: Sí, la imatge, l'entrevista hi és.
2: La veia, la veia.
1: Dic, ara miraré aquesta entrevista, a veure què diu la Teresa. Diu, no ets, diu, tu dius que no ets cuinera.
0: No, jo no soc...
1: Però com que no ets cuinera? Si fas unes receptes aquí espectaculars i boníssimes...
0: Escolta, dona'm un minut.
1: Què dius?
0: Jo diumenge us convido tots a Fira a Lleida, que és la Fira de Sant Miquel, i jo faré una recepta...
1: A on, a Lleida?
0: Amb el millor restaurador de Lleida per mi, lo Ferreruela.
1: El Ferreruela, sí. L'hem tingut en aquest programa.
0: És un gran restaurant. I jo faré una recepta amb ell. Pobre xicot, no sap el que se li has fet. Perquè ell és un gran professional i jo sóc una xerrameca.
1: No.
0: T'explico, espera't. Jo, a casa nostra, som cansaladers i xarcuters.
1: Sí.
0: Què vol dir això? Que hi va haver una època que ens vam tenir que reinventar.
1: Sí.
0: Com tothom,
1: sí.
0: Perquè ara de botifarres la gent entre la figura i el colesterol
1: sí.
0: no se'n menja tantes. Llavors, ens vam haver de reinventar i vam començar fent menjars. I llavors, com que jo no sóc cuinera, només vaig tenir... No em va quedar cap més remei que fer-ho bo.
1: Ah.
0: Perquè no en sé. M'entens? Si en saps, ho pots fer de la manera que vulguis. Però si no en saps, només ho pots
1: no
0: fer.
1: No trauré d'aquí.
0: No. Bueno, doncs pues em quedo.
1: No, jo no ho vaig veure. No, però, que no, no.
0: No, em quedo.
1: Però molt que és una gran cuinera. La Teresa, ho dic ara.
0: Però aquestes coses no em toca a mi de dir-les, us toca a vosaltres.
4: Jo la dels macarons la tinc guardada, ja.
0: Aquesta és... No,
4: a veure, la tinc guardada a l'Instagram, ja.
0: Ah, la tens guardada. Poca quantitat, perquè atipen, però van quedar impressionants. Bueno,
3: t'enviarem un llibre perquè provis alguna d'aquestes receptes.
0: No, no, i la faré. I amb el que sabeu vosaltres de formatge, és, bueno, brutal.
1: Ah, veus, la Teresa aquí surts a tot arreu, si busques a internet. Ha estat al capdavant de la cansaladeria Vilalta durant molts anys.
0: No, al capdavant, perquè no hi havia ningú més.
1: S'ha donat a conèixer gràcies a les videoreceptes que publica Instagram juntament amb la seva filla, l'estilista gastronòmica Laura Pons.
0: Sí, sí.
1: Laura Pons.
0: Laura Pons.
1: Laura Pons.
0: Pau de Pons.
1: Sí, sí, clar, el Pau de Pons o Laura Pons.
0: I ara jo m'hauré de canviar el nom.
1: La Teresa de Pons.
0: M'hauré de dir la Teresa de Pons, perquè si no, no. Que continuïn el Pau tant com ho fa, que ho fa molt bé.
1: I tant.
0: Perquè el Pau és un xicot, a part que canta molt bé, espavilat, a ves-li a darrere,
1: sé,
0: amb un flabiol.
1: Ho sé, ho sé.
0: I la Laura, evidentment.
1: I la Laura igual.
0: La Laura, doncs, tindrà tot el meu recolzament, faré totes les receptes que ella vulgui i quin remei em quedi.
1: No hi agraden tant a la gent, no pots parar.
0: Com que estic jubilada, doncs, puc fer receptes i puc fer el que vulgui.
1: Ja.
0: A pesar de que una recepta amb la Laura són començar a les 9 del matí i acabar a les 5 de la tarda, eh? No és aquell minut i mig.
1: Ja.
0: Compte.
1: És patidora,
0: no,
1: ho vol fer ben fet, perfeccionista.
2: A més, és molt graciós quan veus els vídeos, perquè s'estan constantment picant l'un amb l'altre.
0: Perquè m'he de canviar de roba per cuinar. No m'he de canviar per res. Canvia tu.
1: Ja. Tens algun altre tall, no, Marta Inglés, de la Teresa? A veure, sentim-la.
6: Pa, cansalada i figues.
7: A mi la millor. A mi de pes.
6: No. Sí, tenim la donja que ha passat tota la nit a la nevera i ara a veure si la podem tallar bé. Això és el millor ofici del món.
1: Pa amb figues.
0: No.
2: Pa amb cansalada.
0: Amb donja.
2: Donja.
1: Amb donja.
2: Donja.
0: També és una cosa que no coneix massa gent. La donja és un embotit
1: és
0: típic de l'Alt Urgell. Com que nosaltres estem a prop de la Seu i d'Andorra, que hi ha molta gent a Andorra, saben moltes coses, però d'embotits no gaire.
1: Ja.
0: I llavors nosaltres teníem un client andorrà que una vegada ens va dir, què ens faríeu donges? Et parlo de 50 anys, eh? I el meu pare va dir, donges, ostres, què és això? I ens ho va explicar. Llavors vam fer la nostra donja particular. És boníssima. És la cansalada de la panxa, amb sal i pebre, enrotllada i cuita. Ni seca ni res, cuita.
1: Ja.
0: Llavors quan la talles i fas com una rosta de cansalada. I llavors pa sucat amb una mica d'allioli de codony, un tall de donja fet a la planxa o la brasa i unes quatre figues, ara en aquest temps...
1: Després diu que no en sap.
0: Brutal.
1: Després diu que no en sap,
0: tu. Això és la saviesa popular. I és la cunya de supervivència, no és res més, eh?
1: Bé, què has portat tu, Guillem? Guardiola TV.
5: Què he preparat?
1: Què?
5: Doncs mira, aprofitant que venia la Teresa, havia pensat... M'has dit abans, Teresa, que el castellà no...
0: Bueno, no en sé, però l'entenc.
5: Va, està bé, això jo també. Jo faig vídeos moltes vegades al carrer, que han tingut bueno, bastantes visites els últims mesos, traduint paraules del castellà al català.
0: Ah, sí, molt
5: bo. No sé...
0: T'he vist.
5: Ah, m'has vist?
0: Sí, no, no sabia que eres tu.
5: Abans m'has dit que no em coneixies.
0: No, no, et veia guapo, però no et coneixia. Ara et conec i et veig guapo. Sí, ho he vist.
5: Quina il·lusió. Bueno, això, no? I havia pensat... Ostres, per què no li prepares una mica de repte, no? A la Teresa, què tal?
0: Va tu a l'olla, diguis, va.
5: No. T'atreveixes o no?
0: Oh, depèn.
5: Sobre el món de la cuina, eh?
0: Bueno, depèn.
5: Sí? Va, comencem.
0: Li puc donar el tom?
5: Sí, el que vulguis. Que a mi també em costa. O sigui, sort que sóc jo qui ho diu, no qui ho respon. Perquè si ho hagués de respondre estaria completament fora, no?
0: Ens enganxeu. Ho feu després per enganxar la gent. Digue'm.
5: Tenedor.
0: Forquilla.
5: Hem començat fàcil. Sartén.
0: Paella.
5: Encimera.
0: Hosti. Ho sé, però ara no me'n recordo. No em surt, no és que...
1: A Pons diu encimera.
0: No, és encimera, no, coi.
5: Taulell.
0: Taulell, eh?
1: Taulell.
0: És taulell?
5: Principi sí.
0: Pues no. Pues no.
5: Fregadero.
0: La pica.
5: Molt bé. Mantel.
0: Estovalla.
5: I servilleta?
0: Tovalló.
5: Aquestes últimes fàcils, eh, Teresa? Molt bé, Teresa.
1: Molt bé, Teresa.
0: Me les has posat fàcils.
2: Eh? Vinga, que això s'anirà complicant.
5: Ara anem un moment a les accions de cuinar, vale? T'he preparat tres, a veure si les saps fer bé. Dorar.
0: Daurar o rostir. Daurar, rostir, enrossir.
5: Sí!
2: Sí!
5: Sí, Teresa!
2: Que bona!
5: Sí! Remover.
0: Remenar.
5: Sí? Després dius que el castellà no...
0: Però el català sí.
2: Crec que ha estat més difícil passar del català al castellà.
0: Jo entenc el castellà. No, jo entenc el castellà i com que l'entenc, llavors ho sé dir amb el meu idioma.
5: I l'última, desmenuzar.
0: Hosti, ara m'has fotut. No, sí, a veure... Allò que fem.
5: Sí,
0: allò sí, però...
5: Tens la punta de la llengua, jo crec.
2: És això, eh? És això.
5: Un pollastre, no seria?
0: Sí, desossar no és desossar, és...
1: Esmicolar?
0: Esmicolar!
1: Sí! Gemma, Jordi, podeu jugar també, si voleu, eh?
0: Esmicolar!
1: Sí, podeu ajudar la Teresa, que si no...
5: Esmicolar. T'han agradat, Teresa?
0: M'ha agradat molt perquè m'ho has fet molt fàcil per fer-te perdonar lo de parlar-me de vostè.
5: No m'he passat perquè l'última vegada que vaig estar aquí em van fer crits perquè no me'n recordo qui hi havia a l'altra banda. No em van fer crits, però era massa tècnic. Clar, després em dieu que no em passi i llavors són massa fàcils.
2: Pues
5: la Teresa,
2: que sí. La Teresa té un nivell...
0: No, escolta, ell m'ho ha fet fàcil i tal. I a més m'estava dient que ho digués amb el meu idioma i això és fàcil. El que jo em quedo parada, i de veritat, i ara posem-ho serios, de quan parles, atures amb gent pel carrer i els hi preguntes qualsevol... No saben res, la gent jove. No sap res.
2: De català.
0: El Pau, una vegada, va agafar un micro així en broma i es va aturar en una calla i diu, el 25 de desembre fa fred.
1: Sí. El fum, no...
0: No saben.
1: Però això és ara. A 30-40 anys no ho era així.
0: El jovent d'ara. Quin país separa Espanya de França?
1: I no ho saben, tampoc. Si van fer una enquesta...
0: Astúries.
1: Que vam... Sí,
0: no, però jo ho he sentit, això.
1: No saben com es diu ni el president de la Generalitat.
0: No.
2: És veritat, vam fer una vegada...
5: El Saló de l'Ensenyament.
1: Sí.
2: Una vegada que va venir aquí públic d'una escola, el Xavi els va agafar i va començar a fer preguntes.
1: Sí.
0: No, en canvi, allò, farmejar l'aura...
2: Sí, farmejar l'aura, molt interessant.
0: Quines tonteries.
1: Està trinxat, això. El poble, diem, està trinxat.
0: Està trinxat.
1: Eh que sí?
0: Igual que el comerç, jo surto de casa de Barcelona i totes les botigues estan tancades.
1: Ja.
0: I llavors ja torno a parlar de comerç.
1: Ja.
0: Mira, hi va haver un senyor, que era castellà, a més, que havia sigut president del govern, que no em vull dir ni el nom per no recordar-lo, que va dir, qui em puede hacer, que haga. Doncs jo dic el mateix, qui pugui fer, que faci amb el comerç. Aneu a comprar al comerç. Aneu al comerç tradicional. Compreu productes de temporada
1: i de territori.
0: Perquè ens estem morint.
1: Sí, totalment d'acord.
0: És així.
1: I tan bon gènere que hi ha, tu, a comarques, cap al Pallars.
0: Un gènere increïble. El Pallars, a tot arreu. El Pallars, a la Noguera, al Segrià, al Barcelonès, a la Selva, a la Garrotxa.
5: A la Garrotxa. Jo soc de la Garrotxa, Teresa.
0: Bon país, eh?
5: No, molt bé, i molt bons embotits allà.
1: D'on ets, exactament?
5: Olot Capital.
0: Olot, i tens el Plan Agumà, i tens els meus amics Plan Agumà.
5: Sí.
0: No conec cap més xarcuter. Jo conec gent de Manlleu.
5: Jordi Vilarrasa, embotits?
0: No, però l'he seguit a Instagram.
5: Sí?
0: És un que té els cabells blancs.
5: Sí?
0: Sí.
5: Sí, sí, sí.
0: I ara bona persona, fa sortir el nen, perquè vol que el nen surti cada
5: dia. El Roger,
0: dia.
5: Sí.
0: Que n'aprengui
5: sí, sí.
0: El nen.
5: Amic meu, també.
0: Aquell sí, nen sí. No sap el que se li espera.
1: No sap el que se li Gemma Urgell sí, sí. I Jordi Bertran, parlem una mica més, també, i sobretot dels vostres formatges i tal, i ensenyeu-nos a gaudir més dels formatges. És a dir, quins consells ens podeu donar en aquest sentit?
4: Bueno, no, el formatge l'hem de fer... És a dir, no tenim cultura formatgera. No tenim tradició formatgera. I no sabem gaudir del formatge com gaudeixen altres països, que el consumeixen molt millor que nosaltres. És a dir, nosaltres, com a molt, sabem ratllar formatge per posar sobre els canelons... A l'hora de la cuina fem això. Has de tindre en compte que nosaltres vam dedicar tot aquest espai de... Venia per incentivar la venda de formatges, diguéssim, tot el tema receptes, per incentivar la venda de formatges a l'hostaleria, perquè era la línia que teníem més fàcil per consumir, per pujar el consum, diguéssim, no? Però, per exemple, a nivell de particulars, nosaltres fem uns tastos setmanals al nostre obrador, dijous, divendres al vespre, dissabte al vespre, omplim cada setmana 100 i escaig persones que fan tastos de formatge per fer divulgació del consum de formatge i explicar. Vale? Ah. Però al final agafem, és a dir, la gent, quan tu li dius, escolta'm, aquí en aquest plat has de posar un formatge, se'n van a un mostrador d'un lineal d'un súper i compren un formatge senzill perquè és per cuinar.
0: És a dir, malament.
4: No aquest compren un formatge error. Artesà. Sí. És a dir, quan ella fa una recepta d'uns macarrons i posa ovella de sort, bueno, és allò com l'acudit aquell que feien a vegades, que diu, no, jo m'obro una ampolla de vi bona per fer una sangria. Collons, si t'has de fotre una sangria, que sigui un vi bo.
0: I per cuinar
4: has de ficar un formatge bo o has de ficar formatges artesans, que a Catalunya tenim una diversitat de formatges brutal, i els que viviu a la capital no en teniu ni punyetera idea.
1: No, vosaltres sou...
4: No, ni punyetera idea. És a dir, parleu de quatre cosetes, però us quedeu amb això. És a dir, coneixem aquest d'allà, aquell del Pallars, l'altre, però no arribeu a fondo. És a dir, a la Garrotxa, embotits bons, no, hi ha formatges extraordinaris. És a dir, al costat d'Olot tens una sèrie de productors de formatge acollonants. És a dir, boníssims. I llavors fem servir parmesà.
1: Sou al carrer del Comerç 36, a Vilafranca del Penedès.
0: Sí, vindrem.
3: Sí, sí. Nosaltres estem fa 15 anys que vam començar primer amb una botiga al mig de Vilafranca i llavors vam veure que per poder fer incrementar aquest consum de formatge havíem de fer molta divulgació de formatge i arribar principalment a l'hostaleria. I llavors ens vam ubicar aquí al carrer Comerç, que estem en un antic celler, i la gràcia d'aquest celler és que té uns cups sota terra, els cups on antigament es dipositava el vi per fermentar i perquè evolucionés, nosaltres en aquests cups hi tenim els formatges, que aquests que afinem, i tenim...
4: Aviam, tu saps com es diu en cups en castellà?
5: Cups?
4: Cups de vi en castellà?
3: Els cups, el que hi ha sota terra.
4: No ho sabeu ningú. Vinga, va.
2: Cubo, no?
4: Lagares. Lagares.
0: Hi ha un vi que es diu Lagar Cervera, que és bo.
3: Lagares, sí.
1: Teresa, m'han dit que fas un pollastre de traca i mocador, per Nadal.
0: Fai un pollastre per Nadal de traca i mocador. I no hi ha ni Nandos Jovanys, ni Hades, ni història que el facin tan bo.
1: I com s'ha de fer això?
0: Amb un bon producte, però de bon producte n'hi ha molt. El bon producte, ahir abans no n'hi havia de bon
1: producte. Però pollastre corral és això.
0: Els pollastres tots són en un corral. No he vist mai que voltes...
1: O compres un pollastre d'aquests de granja.
0: Sempre la gent de la capital teniu aquesta mania. Que sigui de pagès, que sigui de granja, que sigui de corral.
2: I dona de ser, si
0: és
2: no,
0: evident
2: no?
0: que és de pagès no, i que és de granja.
1: El pollastre de corral que està criat
0: Sí, home.
3: Mira, aquests pollastres... Estem cridant massa, ens estan dient que estem cridant massa, crec.
0: Aquests pollastres... És que jo, de veritat, que crido, eh?
1: No t'ho diu a tu, ho diu a l'Anna Còrdoba i els formatgers.
0: Escolta, aquests pollastres no t'agraden de tu. A la gent de ciutat, aquests pollastres no els agraden.
1: Quin pollastre, no?
0: Aquests que estan criats a fora, amb les gallines...
1: A tu sí, però no és massa bo, allò.
0: No, jo no dic que m'agradi, perquè no els saben cuinar.
1: Ja. I com s'ha de cuinar, això?
0: Perquè aquests pollastres s'han de cuinar amb un parell d'hores, o 3 hores.
4: No tenen temps, home.
0: No volen tenir temps.
1: No, però la Teresa en sap.
0: I sempre estan amb la comèdia del pagès, i del pagès, i el pa de poble, i el pa de poble.
4: Si el tren...
0: pa no és de poble, el pa és de forner.
4: Si el tren els forners de poble han sigut molt bons.
0: No, els forners, mira, una botifarra bona, un formatge bo, un pollastre a la catalana bona. Es pot fer igual a Pons, a Vilafranca, a la Garrotxa, a Barcelona.
1: Segur.
0: Has de tenir un bon producte i tu tenir, estar predisposat per cuinar bé.
1: Però em diràs la recepta o no?
0: Sí que te la diré, no costa res.
1: Sí.
0: No costa res. S'ha de fer amb un bon producte i amb temps. I bon gènere, evidentment.
1: I ja temps està. I amb carinyo.
0: I amb carinyo, i ja
1: però,
0: està.
1: I com s'ha de fer?
2: Ingredients, temps de cocció, la recepta.
0: No sé quina hora és, no sé. Jo he baixat després a Barcelona per vosaltres. O sigui, jo agafo el pollastre i l'enrosseixo. El faig ros,
1: sí.
0: El retiro. Llavors allà a sobre hi poso ceba, una fulla de llorer, una mica de porro, pastanaga, una cabeça d'alls, un branquillo de canyella, i llavors ho enrosseixo allò, ho enrosseixo. Quan allò està una mica ros, hi tiro i torno a posar el pollastre i hi poso vi ranci. A mi m'agrada molt cuinar amb vi ranci.
1: Ah.
0: Hi pots posar vi blanc, hi pots posar conyac, posa-hi el que vulguis. A mi m'agrada el vi ranci. I llavors ho acabo de cobrir amb una mica d'aigua i que vagi fent. I escolta, que vagi fent. Vés-te'n a la peluqueria, si vols, vés-te'n allà on vulguis, però no tanquis el foc abans de que estigui fet. I xup-xup, i xup-xup. I quan ja gairebé està, jo a casa meva hi fem una picada. Sempre hem fet picada. Una picada amb un parell de galetes, una mica de xocolata, unes ametlles, unes avellanes i una mica d'all i julivert. Fem una bona picada, li tirem, i llavors, per rematar-ho, jo hi tiro unes pomes que prèviament les caramelitzo i unes prunes. No m'has, com que no m'has escoltat,
1: sí, unes pomes que prèviament caramelitzes i, una,
0: les,
1: i unes prunes.
0: Les caramelitzo
1: alguna
0: abans.
1: Varietat de, de poma
0: no,
1: en especial?
0: Una poma que
1: una
0: sigui,
1: golden, una Fuji?
0: No, Fuji no, perquè es desfarà.
1: Es desfà.
0: Sí.
1: Veus, veus com és important dir quina
0: golden
1: poma s'hi ha
0: de Lleida, no ens equivoquem. Mm. Que hi ha pomes a Girona, també, però és molt lluny.
1: A l'Empordà també n'hi ha,
0: sí,
1: però que bona
0: lluny.
1: Poma.
0: Sí. Per mi és molt lluny. Jo la tinc de Lleida, la poma. Home, només faltaria. I escolta, i et queda... I no sé si t'he dit...
1: Sí que t'escolto, però si estava fent un titular.
0: Llavors, si tens quatre bolets, que aquest any t'ho veig complicat...
1: Tema bolet, què?
0: No sé, la muntanya, però jo em sembla però, que malament.
1: No, de moment ha començat fluix, això, però
0: a mi m'agraden molt.
1: A mi també, són molt bons. Quin és el que més t'agrada, tu?
0: Per posar el pollastre jo posaria unes llanegues, que nosaltres en diem mocoses.
1: La mocosa, sí.
0: Nosaltres en diem mocoses.
1: La mocosa.
3: Sí, nosaltres també.
1: Ah, també en diu. A Vilafranca, al Penedès, també és mocosa,
3: no sé
1: això?
3: No sé si se'n diu, perquè
0: unes mocosetes
3: no
0: saltejades, primer saltejades, després afegides allà, un 10.
1: Oh, allò per guisat és molt bo.
0: Molt bo. El cep també és bo, però és molt fort.
5: I els camagrocs?
0: Bueno, això ja és per fer espaguetis.
1: I els palomins?
0: No,
1: saps
0: els palomins era abans, quan la gent passava gana, ho plegava tot.
1: Però el palomí
0: no.
1: És
0: jo
1: bo,
0: no,
1: també.
0: Jo no m'agrada això.
1: No. I el pebràs?
0: Tampoc. A mi no.
1: I el rovelló?
0: Sí,
1: però
0: els
1: tampoc.
0: Els primers, la gent de Barcelona.
1: Sí.
0: Els rovellons els deixem per la gent de Barcelona. Que
1: jo em quedo amb el cep i amb la mocosa.
0: Uns rovellons!
1: Sí.
0: Uns rovellons, i dius, vés-te els menjant, que jo em menjaré les mocoses.
1: És l'únic bolet el que poso all, el rovelló. És l'únic bolet el que poso all, el rovelló.
0: Ah, val. Bueno, perquè
1: els
0: no
1: altres
0: gust,
1: bolets...
0: Perquè no té gust, llavors li has d'anar donant. Sí.
1: Els que m'agraden més no mataré mai el gust del bolet amb all.
0: És, que
1: és un pecat mortal, això.
0: És el que diem ara, unes mocoses saltejadetes,
1: sí.
0: I llavors allò del menos és más, és veritat, eh?
1: Sí.
0: No la compliquis la cuina, si no cal complicar-la. Un peix, si és fresc, no li posis res. Ara, si no és fresc, ves-li fotent...
1: Abans parlaves de la gent jove, la canalla i això del tema comprar tampoc no ho porten massa bé.
0: No ho porten gens bé, però deixa'm, jo m'he sentit avui molt malament.
1: Per què?
0: M'he sentit molt gran, a part que aquest xicot m'ha dit, perquè ara he anat aquí baix amb un bar a fer un cafè. He anat aquí baix amb un bar.
1: Sí.
0: Abans la gent anava amb els bars a menjar sopa, ara els bars es diuen sopa. Amb un bar que es diu sopa. I jo volia un cafè. I em diuen matcha latte. Cúrcuma latte. Sí, chai latte.
2: Tu, vull un cafè.
0: Jo dic, no teniu cafè. Tio, per l'amor de Déu. Ho han portat... No sé on ho han portat
5: veritat, eh?
0: No sé on ho han portat tot. Però això del matcha és la cosa més dolenta del món. A mi m'és igual si és sa. És menjar de tortuga.
5: Clar que sí. Molt millor que un cafè amb llet d'avena.
0: Ja està.
5: O de cibada, perdó.
0: Jo me'l prenc amb cibada perquè tinc colesterol i tot això. Però la llet que sigui de vaca, eh?
5: Sí.
0: Perquè la llet de cibada no existeix. A la cibada no la ordenyen. Ai, no la
3: van amunyir.
0: No la munyixen.
5: No és llet, no? És beguda vegetal.
0: Jo faig beguda vegetal perquè tinc colesterol. Però reconec que com la llet no hi ha res. Però m'he quedat parada aquí, eh? Aquí.
1: Ja, ja. Escolta'm una cosa. Quin és el teu plat preferit, diguéssim?
0: A mi m'agrada molt l'arròs.
1: L'arròs?
0: M'agrada molt.
1: I com el fas, tu, l'arròs?
0: Mira, diumenge volia fer arròs i quan vaig tenir l'arròs a la mà em van dir per què no fas fideus. És a dir, de la mateixa manera que els fideus. Si poses un bon sofregit i...
1: Jo un bon sofregit com es fa, això?
0: Un bon sofregit es fa. Mira, diumenge vaig fer uns fideus amb secret de porc, costella de porc i botifarra.
1: Ja. Yeah.
0: O llangonissa, com dieu vosaltres. Primer ho vaig fer coure, ho vaig treure, llavors hi vaig afegir ceba picada, pastanaga i un all. I ho vaig sofregir. També hi vaig tornar a posar el tall que havia rostit abans, li vaig tornar a afegir, i vaig afegir birranci, com sempre, sóc una pesada del birranci, o una mica de vermut, que també serveix el vermut. I anar coient, i anar coient, i anar coient, i anar coient. Després tenia el brou al costat, un brou vegetal, perquè allò ja és fort, i vaig posar un brou vegetal, i vaig coure els fideus amb aquell brou i aquell sofregit i aquella carn i xup-xup i xup-xup. Quan va estar cuit i vaig ratllar el formatge ovella perquè en tenia de l'altre dia i ja està.
1: Quina sort tenir una Teresa a casa.
0: És que no cal res més.
2: Que
0: a casa meva et dirien...
4: Això s'ha de llevar d'hora.
1: Quina sort que tenen aquí el Pau i la Laura.
0: A casa meva et dirien, emporta-te-la i no me la tornis.
1: Sí, no. Ja saps que no ho diran mai, això. Al contrari. Al contrari. Què dius tu, nen?
5: Jo, Teresa, ara que tinc aquí...
0: Tu et poses amb mi, vull, diguis.
5: I pobre de mi, si no dir res ara.
0: Bueno, vigila. Digue'm.
5: Jo, Teresa, ara sempre he viscut a Olot, menys quan estava a la universitat que vaig anar a Barcelona, però ara torno a Barcelona, a la zona de l'Eixample, concretament. És bona zona?
0: Ho veurem. Home, per mi sí.
5: A veure, estàs allà, no?
0: La gent de Lleida, quan se compraven pisos a Barcelona, no es poden comprar. Però quan es compraven pisos a Barcelona, que el cavaler de la casa baixava i li compraven un taxi o el posaven en una porteria... Us en recordeu d'això? Jo, com que sóc gran, me'n recordo molt. Doncs llavors la gent es compraven pisos a l'Eixample. Ara és incomprable. Llavors hi ha gent que va tenir sort.
5: M'estàs desviant molt.
0: No diguis.
5: La pregunta
0: moment. L'Eixample és bona zona.
5: Clar, jo el tema de cuinar mai he estat molt acostumat.
0: Sí.
5: Clar, amb els pares a casa, no?
0: Clar, sí.
5: Què em recomanaries a mi per començar una mica a introduir-me a la cuina?
0: Que no siguis tan barrut. Perquè el que sou és uns barruts. Us aprofiteu...
5: Us
0: aprofiteu de que teniu els pares a casa, doncs que no siguis tan barrut i que aprenguis a cuinar. Perquè pensa, quan vulguis cuinar, pensa, la Teresa en va aprendre. Si em vaig aprendre jo, t'asseguro que tu també
5: que
0: sabràs.
5: Puc.
0: I si un dia vols venir quan fem una recepta, et convido. 100%. I farem un xou. En parlem.
5: A més, estem a prop.
0: Aquells del First Days es diuen, després te doy el telèfon. Ara, després, intercanviem.
5: Estem a prop.
0: No diguis l'adreça on ets, diguem-ho després,
5: sí, no.
0: I en parlem.
5: Perfecte. Okay, on estic?
0: Ostres, he conegut una abuela avui que m'ensenyarà a cuinar.
5: No, molt content,
1: I dalt amb abuela, Teresa.
0: No seré mai d'abuela, perquè la meva nena no em vol. La meva nena no li agrada la canalla.
1: No.
0: A davant de casa, a Barcelona, tenim un col·legi. I, clar, quan surten la canalla de col·legi, em diu, mare, passem per la trasera, això no es pot aguantar. Diu, vols dir que estan bé, aquesta canalla? Dic, són canalla. Diu, però no pot ser que estiguin bé. Dic, no tindré mai canalla.
1: Aquí hi ha un que diu que encara menja fideus.
0: Ah, sí? Li van agradar, eh? Aquest nostre, aquest àcil Pau. Pau, endavant, amunt i crits.
1: Diu, què em vas fer per un regiment?
0: Oh, perquè després... ja em vaig fer pel Pau, per son pare i sa mare... i pel llibert i la nòvia. Em vaig fer per tots, però per mi no me'n va quedar, Veus? Veus
1: però si encara n'hi ha ara.
0: Perquè la meva cunyada no és de vida.
1: Ah.
0: La meva cunyada no és de vida.
1: Sí que està primota.
0: Ella està molt prima i no és tot la tipe, però ells no estan mai tips. No estan mai tips, ells.
1: Ai, Déu meu. Què, nois? Tema formatges, va.
0: Boníssims.
1: Sí? No, t'ha agradat, tot això?
0: És que m'agrada aquest món.
1: Però mengeu més.
0: No, jo amb ells hi parlaré. No, jo amb ells hi parlaré, perquè ara que m'he jubilat vull aprendre el món del formatge.
3: I bueno, és un món apassionant.
0: Sí, em sembla que sí. Però
4: ja,
0: ja
4: estàs convidada.
0: Però com que no hi entenc, val més que escolta i que no digui res. Parleu-ne.
2: D'on us va venir a vosaltres aquesta passió pel formatge? Sempre us havia agradat?
3: Bueno, també som de vida, no? També ens agrada menjar i viatjar i de fet, doncs, França era un país d'aquests que sempre anàvem tot sovint i ens agradava, doncs, el formatge. I fa cosa de 15 anys, els dos treballàvem acompanyant empreses en àmbits jo més de la comunicació i el Jordi, doncs, més en l'àmbit més de números, l'àmbit més comercial, i vam dir per què no fem alguna cosa junts, no? Anem aquí acompanyant les empreses i nosaltres no tenim res tangible, no? I així va ser, doncs, que van dir, vale, doncs hem de fer algun... engeguem alguna empresa, però que sobretot tingui vinculació amb l'alimentació, amb un paisatge, amb el territori, i després, mirant, doncs fem-ho sobre el formatge, per què no, no? Perquè és un producte que ens agrada, bueno, i perquè el consum era molt baix i vèiem que hi podia haver una oportunitat.
4: Estàvem a Vilafranca, el projecte el vam centrar en el món del vi i el formatge per una raó molt senzilla, perquè consumíem més vi de la Rioja que la suma de vins catalans, sí, i perquè consumíem menys de la meitat del formatge que es consumeix a la mitjana europea. Mm-hmm. I per tant vam dir, home, pitjor no anirem aquí. Per tant, aquí només queda camí a millorar, diguéssim.
2: Sí.
4: No?
2: I heu notat alguna millora? Veieu que cada mica en mica va entrant el formatge?
4: Hi ha molt més consum de formatge. Malauradament, tampoc n'hi ha tant consum d'artesà. També t'haig de dir que tampoc ens podem tornar bojos a consumir formatge artesà, perquè com que no tenim ramaders, no tenim ramats, no tenim llet, per tant, hi ha el que hi ha, i tenim el formatge artesà que tenim, i per tant tampoc cal que ens tornem bojos a menjar formatge artesà català, mm-hmm, perquè hem de seguir consumint parmesà o altres, diguéssim, perquè no produïm porc o formatge a Catalunya.
0: Però vols dir que no també tenim una mica de culpa de que no l'hem sapigut vendre?
4: Totalment. Sí. Perquè no tenim tradició formatgera i no en sabem,
0: no,
4: diguéssim.
0: General...
4: No sabem ni consumir ni menjar.
0: Exacte, però
4: ni el sabem menjar, ni el sabem comprar, coses, ni el sabem vendre.
0: Passem l'oli d'oliva. Sí, l'oli d'oliva, què fan els italians? On el compren?
3: El compren aquí. Però amb el tema del formatge, històricament, Catalunya, el formatge s'ha fet com per consum propi, sí, i ja està, no? El salt, doncs, aquest formatge a vendre'l més en fora és bastant recent.
0: Sí, sí, sí.
3: Per tant, estem a una indústria o una artesania que encara està com a les beceroles comparat, doncs, amb altres països, com pot ser Itàlia o pot ser França.
0: És la cultura.
3: És per això mateix, no? Nosaltres vam entendre que per engegar un projecte com Xerigots havíem també, doncs, de parlar molt, d'explicar molt i de comunicar molt, no? Per això, doncs, sempre hem estat, doncs, molt, molt vinculats a la divulgació de la cultura del formatge.
5: Has de confiar en les noves generacions, Teresa.
0: Què vol dir Xerigot?
3: Ah, bona aquesta. A veure si la sap.
5: Explica-m'ho tu, també. Explica-ho vosaltres, si no, jo no ho sé.
0: Jo, si t'ho pregunto, és perquè ho sé.
2: Doncs va, expliqueu-ho,
3: per anar pel camp. Sobre què és el Xerigot.
0: El Xerigot és la... quan tu coles el... Això, a veure...
3: Sí, sí,
0: em fa
3: sí,
0: una
3: endavant,
0: mica de vergonya de dir-ho davant vostre.
3: No, no, endavant.
0: La pasta del formatge, quan la poses a premsar, aquell líquid que surt de sota, allò és el Xerigot.
1: Ja. Yeah. Mm.
3: El suero.
4: I saps... ara us vinculo als dos. I saps per què ens diem Xerigots en plural?
0: Ah, això ja no ho sé.
5: Perquè feu més d'un formatge?
4: No, perquè Twitter ja estava agafat Xerigot en plural. Quan vam crear l'empresa, llavors era Twitter, no era Instagram encara.
5: Amb el formatge, m'agrada molt el curat, aquest dur que ens porteu avui, m'encanta, però llavors, quan hi ha el típic formatge de les pizzas o el formatge dels macarrons que està calent i que cau aquella fina línia, no? Fos, no m'agrada ja allà. I sóc del meu grup d'amics dels poquíssims que no li agrada la pizza. Perquè amb aquest formatge no puc.
0: És difícil, eh?
5: No puc, o sigui... No, no m'entra bé.
4: Amb ella la farem vindre per jugar amb formatges i amb tu et farem una classe de consum de formatge.
0: Jo també la necessito, la classe, eh?
4: No, home. Jo quan et vaig veure ratllar ovella vaig dir, aquesta sap on va.
0: Però perquè anava de pressa, me n'adono que anava molt de pressa.
4: No, però vas fer...
0: Però ara, posats a parlar de gastronomia, vau veure ahir Gènesi?
4: Sí.
0: La millor,
1: no l'he vist. Com
0: la
1: ha
0: millor
1: això?
0: Que s'ha fet mai a la història amb gastronomia.
1: Ah, sí?
0: Per mi, sí.
1: Tan bo?
0: Per mi, sí.
1: Però per què? Perquè et va agradar?
0: Només n'he vist dos.
1: Per què et va agradar tant?
0: Perquè a mi m'agrada la gastronomia, m'apassiona, i llavors, clar, a veure, si m'agrades el món de la moda, potser no m'hauria
1: agradat. Sí, dona, però hi ha programes i programes en
0: perquè,
1: aquesta vida.
0: Perquè, com va dir el... qui era aquell francès? Ara me'n recordo, ara quedaré malament i no me'n recordo.
1: Sí.
0: Que s'ha de cuinar amb les mans, amb el cor, i després amb passió.
1: Espera, ah, que jo... tenim els oients en línia, que volen guanyar, clar, aquest lot de formatges Xerigots. Montse, com estàs? Bon dia.
8: Hola, bon dia. Aquí escoltant amb unes ganes de menjar formatge.
1: Ja.
8: Jo soc una fan del formatge, a mi m'encanta.
1: Ah, sí?
8: A mi és una passada. Cada dia menjo formatge.
1: Diu que són tan bons, eh? Teresa, tu els has tastat, diu que és boníssim, això.
3: És que, a més a més, el formatge té una cosa molt interessant, és que genera felicitat, eh?
1: Ah, sí? I addicció. Com la xocolata, també.
0: Mude.
1: Addicció i felicitat i antidepressió.
0: Avui en dia mude molt saber una mica de formatge.
3: També, també.
0: Va ser pijo.
1: Montse, des d'on truques tu?
8: Jo de Barcelona truco.
1: Des de Barcelona, molt bé. Sí. Doncs endevina-ho això, Montse, va, endavant.
8: Bueno.
1: Què et sembla que és?
8: Pot ser la cadernera.
1: Una cadernera, això? Vols
8: jo
1: dir?
8: Jo què sé, jo, mira, ho he pensat i he dit, bueno, sí, no?
1: Ai, Montse, tu què en dius, cadernera o carderola?
0: No, carderola no, és la primera vegada de la vida que
1: carderola, no?
0: No, no havia sentit dir mai.
1: Ah, os diem carderola.
0: Però no m'agraden les aus, no. Només el pollastre, la cassola.
1: Ah, el tema pluma,
3: no. El Penedès, tenim el gall del Penedès.
4: El gall del Penedès.
0: Guisat, sí, però si me l'ensenyes viu, si em fesses entrar dintre una gàbia que hi ha pollastres i tal...
1: I amb un galliner, tampoc.
0: No, de cap manera.
1: Ni a plegar els ous.
0: No. De cap manera.
1: Que... Montse, em sap greu, torna a trucar a dona un dia d'aquests.
8: Vale, gràcies, que vagi bé.
1: Que vagi bé. Ho escolteu, dijous vens allà, que farem el programa des del carrer aquest dijous, que és la festa major de Barcelona,
8: Sí, segur que em passo.
1: Va, merci. Doncs allà t'esperem. I també donarem dinars i sopars i pastissos i de tot. Merci, Montse, adéu. Maria, com estàs? Què dius, Maria?
9: Hola, bon dia.
1: I bona hora.
9: Molt bé.
1: D'on ets tu?
9: Jo soc del Masnou.
1: Com?
2: Del Masnou.
1: Ah, del Masnou.
9: Del Masnou, sí.
1: El Maresme, tu. Molt bé, perfecte.
9: Exacte.
1: Va, has de guanyar, Maria? Ja, ho hem de regalar ja, això.
9: Que no, ui, no... que difícil m'ho poseu.
1: No, dona, no. Va, provem sort. Què és això? Què et sembla que és això?
9: A mi em sembla un pelicà.
1: És un pelicà, això, sí o sí?
2: Sí!
1: Sí.
0: Sí. Jo no te'ls endevinaria, no?
1: Se veu que sí.
0: Se veu que sí.
1: Molt bé. Carai, Maria, t'emportes un lot fantàstic, de veritat. I n'hi ha per uns quants aquí, t'aviso. I el llibre també, no? Li heu posat el llibre dins?
3: Sí, bueno, és que va amb el llibre. Va amb el llibre, la
2: clar,
3: caixa.
2: Clar, va amb el llibre i alguns dels formatges per les receptes del llibre.
1: Molt exacte. Bé. Doncs, au, enhorabona, felicitats, Maria.
9: Moltes gràcies. Gràcies per tot. A vosaltres i el programa tan fantàstic que feu. Bueno,
1: carai.
9: Tots els programes. És una meravella.
1: Molt amable. Eh? Moltíssimes gràcies. No. Que vagi bé, Maria.
9: Gràcies. Una abraçada.
1: Per escoltar Ràdio 4. Que vagi bé. Mira, 6 minuts i la 1. Hem de recordar justament, Anna Córdoba, que aquest dijous farem el programa des de fora, que pot venir qui vulgui.
2: Sí, serem
1: no,
2: al carrer.
1: No cal que baixis de Ponts, que ja has baixat avui.
0: Que ara em posaries en un compromís. No vol... És que la meva filla tampoc m'ha convidat a festa major.
1: Però pots baixar com vulguis. Ja et convido jo.
0: No, m'ha dit, mare, queda't, que demà és la vigília de la festa major, baixa els canelons, que menjarem canelons, perquè toca jo.
1: No t'ha convidat.
0: Toca menjar canelons. Ni la veuré avui.
1: Ella s'ho perd.
0: Ni la veuré avui.
1: Ella s'ho perd. Mira, saps qui vindrà al programa aquest dijous?
0: Lo Pau de Pons.
1: Ara!
0: Lo Pau de Pons sí que vindrà. Però no, el que més no sé. Lo Picó, em sembla que ho dic.
1: Lo Picó, també.
0: Lo Picó.
1: Lo Picó.
2: Lo
1: Picó,
2: la Pau de Pons.
1: La Marta Tips. Qui més, Anna Córdoba?
2: Sabor de Gràcia, no?
1: També.
0: Jo sóc digital.
1: Que són bons, aquests?
0: M'agrada molt. A vegades m'ho diuen, Teresa, no t'entenc. Hi ha gent que em diu, no t'entenc.
1: I porta bon rotllo, i fa molt de festa major.
0: M'agrada aquesta gent de gitanos i tot això, m'encanta.
1: No, suposo que el Pau farà una cançó dedicada a la Mercè.
2: Això és seguríssim, ja l'haurà pensat.
1: Per Sant Jordi ho va fer molt bé, també, aquell dia.
2: És molt ràpid.
0: Aquests dies és a Barcelona, a Pons, i allà
1: s'inspira més. Sí, es pot crear més i millor allà. Sentim-ho, va.

0: El ranxo què, Teresa? Dimarts de Carnaval.
1: Dimarts de Carnaval, però al febrer, eh?
0: Sí, clar.
1: Al febrer.
0: Quina festa més...
1: Una festassa, eh?
0: Què fas, tu?
1: 3 milions de jubilats.
0: Com?
1: 3 milions de jubilats. Bueno, és una manera de parlar, home. 3 milions de jubilats.
0: No, però molta gent.
1: És una festa que, com que cau entre setmana, doncs los de Pons anem al metge a Barcelona. Telefonen per anar a fer anàlisis, perquè va bé, perquè és un dia entre setmana. Sí. Va bé, els de Pons anem a Barcelona al metge, i els de fora venen a Pons.
0: Mira, el proper serà el 9 de febrer del 2027.
1: Fem una festa molt bonica, la veritat.
0: Sí, ho he vist, fan...
1: Mira, som 2.600 habitants, aproximadament, a Pons. Sí. I bé, em sembla que fan 12.000 reaccions de ranxo.
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
0: I ha de ser bo, allò.
1: És bo, cony. És una
0: ja fan foc, encara és fosc.
1: A les 5 del matí fan foc, ja.
0: És una passada.
1: És una festa molt bonica.
0: Bé, i tu també hi t'ocell a ranxar.
1: Jo t'hi convido com a ponsicana.
0: Ah.
1: Com a ponsicana, que sóc t'hi convido.
0: Sí, sí.
1: No, és maca, és maca. Sí. I l'envelat...
0: I pot anar qui vulgui, ja.
1: I tant, només faltaria sense pagar, eh?
0: De franc.
1: Encara que siguem catalans...
0: Però qui ho paga, això?
1: L'Ajuntament.
0: L'Ajuntament. És a dir, tots els ponsicans.
1: A Pons tenim un ajuntament molt ric.
0: Sí? Sou gent de calés?
1: Són.
0: Com que són?
1: No en tenen molts calés.
0: Oh, i tu també, sí.
1: No em facis parlar de l'Ajuntament. No. Deixem-ho estar.
0: No, si ets tu la que has dit
1: això. Parlem del ranxo.
0: No dic que ho paga, això, jo.
1: No,
0: no, però el ranxo és una festassa, això sí que és veritat.
1: És una festassa.
0: I ara heu fet la festa major, no? Va ser el 14...
1: La setmana passada, per això que no tenia que s'han tingut formatges per la festa major.
0: Ja.
1: Però bueno, mira.
0: I que ets activa, tu, per la festa major, ballar...
1: Sí, ballar al concert, a missa, eh?
0: A missa, també. Vas a missa cada setmana o no?
1: No, la veritat. No vaig a missa, però em sembla molt bé la gent que va a missa.
0: Ja, no, i tant.
1: Perquè, no, saps què passa? Nosaltres, la botiga, sempre m'ha obert. Dissabtes, diumenges, dilluns, tornarem a obrir i anar fent. A la gent, 8 hores i tenen un trasbals.
0: Ja.
1: Però nosaltres hauríem dissabte, diumenge, dilluns, festa major, no sé què, no sé quant.
0: Com ha canviat, això?
1: A missa,
0: com ha canviat, això, en pocs anys?
1: Sempre teníem la botiga oberta.
0: Oh, clar, i la botiga plena.
1: I no es pot abandonar
0: el sortir,
1: la botiga.
0: Clar, tots cap allà.
1: Escolta. La botiga no s'ha d'abandonar mai, i l'amo hi ha de ser sempre. Perquè l'ojo de l'amo alimenta el cavall.
0: Sí, senyora.
1: Vas a una botiga que no hi ha l'amo i déu-n'hi-do.
0: Miau.
1: Es nota.
0: Miau. Teresa, torna com vulguis. Aquest programa és casa teva.
1: Moltes gràcies.
0: És casa dels Pinós, això.
1: Ja he estat molt a gust.
0: I nosaltres amb tu també.
1: Doncs ja està.
0: Pots venir el dia que et doni la gana.
1: Un plaer.
0: No et cal ni avisar. No et cal ni avisar.
1: Escolta, és molt lluny venir aquí, i deixar el cotxe al pàrquing allà dalt a l'Eixample. Jo no he baixat, he baixat amb taxis, eh?
0: Per què no has vingut amb cotxe aquí?
1: No,
0: pots aparcar aquí davant
1: no
0: la porta.
1: Baixar, no hi sé arribar.
0: Ah, no, ja.
1: No
0: és que és una mica clar, de creuar
1: no hi sé
0: arribar. Barcelona.
1: Ho he trobat molt lluny.
0: Torna quan et doni la gana.
1: Moltes gràcies.
0: Així, i t'ho dic de cor.
1: Un plaer.
0: I ja ho saps.
1: De veritat.
0: I igualment. Guillem, fins molt aviat també, eh?
2: Fins molt aviat, moltes gràcies per convidar-me.
0: Jordi i Gemma, al final m'agradaran els formatges, eh? Si fossin tots com aquests, jo crec que m'hi viciaria, també. Moltíssimes gràcies per haver vingut al matí de Ràdio 4, de veritat.
3: Gràcies.
0: Què, Anna Córdoba, què farem ara?
3: Què hem de fer?
0: Oh, doncs vendre la casa i anar de lloguer.
3: Vinga.
0: Sí o no?
3: Som-hi.
0: Ai, oients, demà tornarem a partir de les 10 del matí, aquí al matí de Ràdio 4, i demà passat el que diem, eh? El programa des del carrer.
3: Programa especial des del carrer.
0: I us hi esperem a tots. Ara sentirem les notícies de la 1 i després la Mariola, que vagi
1: bé.
0: Bona
1: festa major, barcelonins.
0: Bona festa major, barcelonins. Tarragona i Reus, també.
1: Ah, sí?
0: I Lleida.
1: No, Lleida la setmana que...
4: És la 1. Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bon dia. La USTEC exigeix al Departament d'Educació reobrir les negociacions en paral·lel als debats del Consell d'Educació i amenaça amb noves mobilitzacions aquesta tardor. Més detalls, Laura Hurtado.
6: El sindicat reclama una mesa marc per abordar 5 àmbits: el compliment del 6% en finançament, la inclusió a les aules, la millora de les condicions laborals i les infraestructures i el blindatge del català. L'objectiu, avançar en la implementació de les mesures anunciades i negociar-ne de noves. Sobre els debats a través del Consell d'Educació, la USTEC considera que és una manera de diluir les protestes i demana que es limitin a l'escola pública. Iolanda Segura, portaveu.
7: Participar o fer debats no és negociar. El Consell, per tant, no pot substituir una negociació amb capacitat d'acord, de pressupost i calendari amb la representació legítima de les treballadores i els treballadors.
6: Si el departament no reobre les negociacions, el sindicat amenaça de convocar protestes i vagues aquesta tardor.
5: Gràcies. I encara sobre educació, el govern estudia elevar avantprojecte de llei al març del 2027 la guia de recomanacions de l'àmbit digital que ha fet pública avui el Departament de Salut. En aquest marc normatiu buscaran incloure la prohibició de la intel·ligència artificial a les escoles, l'obligatorietat de la lectura de clàssics de la literatura catalana i també, en funció del que determini Europa i el govern d'Espanya, la prohibició de les xarxes als menors de 15 anys. Portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: També s'estudiarà molt seriosament i pot formar part també d'aquest marc normatiu l'accés, la limitació o prohibició d'accés a menors de 15 anys a les xarxes socials. Això s'ha de fer de manera coordinada i per això els deia que a nivell europeu també s'està treballant aquesta regulació de manera coordinada amb el govern d'Espanya i la Unió Europea.
5: I l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts al Consell d'Afers Generals, tot i que sense possibilitats que hi hagi una resolució determinant. El govern espanyol amenaça amb bloquejar l'ampliació del Club dels 27.

0: España ya ha pedido todo lo que tiene que pedir y ha proporcionado todo lo que puede proporcionar. No hay ninguna duda. Me gustaría saber si esas excusas, esos argumentos de pedir más documentos responden a alguna duda.
1: Demà deixem l'estiu i entrem a la tardor. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu que serà càlida i plujosa, Clara Antanyón.
2: Segons les previsions, l'octubre, el novembre i el desembre seguiran amb la tendència d'aquest estiu en què les temperatures han estat excepcionalment altes. Ramon Pascual és delegat territorial de l'EMET.
3: Preveiem amb molta probabilitat temperatures per sobre de les normals per tot aquest trimestre. En conjunt, no vol dir que no hi hagin períodes normals o fins i tot freds, però és poc probable.
2: Pel que fa a les precipitacions, esperen que hi hagi pluges, però alerten que el més segur és que siguin torrencials, un fenomen típic del clima mediterrani, però més freqüent i virulent arran el canvi climàtic.
1: Gràcies, Clara. RTVE podria no participar a Eurovisió per segon any consecutiu. Ho proposarà el president de la corporació, José Pablo López, al Consell d'Administració.
4: Resulta profundamente doloroso que a pesar de todo y en esta situación que se sigue viviendo en Gaza, la radiotelevisión pública de Israel vaya a seguir participando en la organización.
1: Al 2026, RTV va decidir no participar al festival celebrat a Viena com a protesta per la presència d'Israel. José Pablo López afirma que hi ha hagut avenços en aquesta qüestió, però no s'han aconseguit tots els objectius, ja que Tel Aviv continua participant a Eurovisió. I acabem amb un apunt de l'exterior. El govern iranià ha ofert reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies si els Estats Units fan passes per alleujar la pressió militar. L'objectiu de la proposta seria reprendre les negociacions entre Teheran i Washington per assolir el cessament definitiu de les hostilitats. Recordem que l'Iran va bloquejar el pas per Hormuz a mitjans del juliol després de nous bombardejos contra el sud del país persa. Com a resposta, Estats Units va tornar a imposar un cordó sobre naus i ports iranians que està perjudicant l'economia de la República Islàmica. I això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 2.
5: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia Bizum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
6: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: La táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom. Les declaracions i contradeclaracions geopolítiques sobre la intel·ligència artificial obren informatius, sentim titulars cridaners i frases lapidàries, però ens costa posar-les en context. A qui hem de creure? Realment és tan perillosa la IA? Vinc del AI Summit Barcelona, una trobada que reuneix grans tecnològiques que estan fent els motors d'intel·ligència artificial al món, conferències, tallers per fer-la servir. Emprenedors internacionals que viuen a Barcelona van fer una primera convocatòria per 500 persones l'any passat i se m'han presentat 1.000, i un any després hi ha 10.000 persones en aquesta trobada que converteix una vegada més Barcelona en cita tecnològica. Un dels organitzadors, el Guillem Tarradellas, m'ha dit això.
2: Bueno, aquesta trobada també és per parlar d'IA i també per explicar millor què és la IA, com s'utilitza, com s'hauria d'utilitzar i on anem. Les nostres societats on anem amb la IA i què es pot fer. Es fa molt de soroll de que si pot acabar amb la humanitat o no. Jo crec que això és molt de màrqueting per cadascú, que sigui les grans empreses, cadascú vol dir el meu és el millor, és tan bo que pot acabar l'humanitat. Hem de frenar una miqueta i veure realment de què es tracta, i per això el Summit és una bona ocasió.
1: A les portes avui, els activistes de Setem protestant en contra la instal·lació de 26 megacentres de dades a Catalunya demanen moratòria fins que no es posin en pràctica mecanismes de transparència i control democràtic. Correm el perill d'anar a diferents velocitats i la incertesa cada vegada és més gran. Hem de buscar veus que ens facin tocar de peus a terra. A més coneixement, menys por, i aquí estem.

0: Va, ens infiltrem a casa dels Dines, que sospito que alguna cosa d'hi ja saben.
1: Els Dines.
2: Marta, Marta, ja ho tinc. He demanat a la intel·ligència artificial que em creï una estratègia de negoci automàtica per forrar-nos abans del cap de setmana.
3: Ai, Jordi, l'última vegada que vas utilitzar la IA vas demanar-li una dieta i vam acabar menjant-nos només ceba crua durant 3 dies. Què has fet ara?
4: Li he dit, crea un pla d'inversió en criptomonedes i fes la compra del supermercat segons el mercat actual.
2: Economia circular, Marta.
3: I per què hi ha un camió descarregant el nostre jardí?
4: Potser és que en comptes de posar diversifica en béns de consum, hagi escrit diversifica en béns de llegum.
3: Jordi, tenim 6 tones de cigrons secs al menjador i la nostra escala de veïns sembla un magatzem del port.
4: Però escolta, Marta, segons la IA, si puja la inflació de la proteïna vegetal, demà som milionaris.
3: L'únic que puja ara mateix és la meva pressió arterial. Cancela això abans que ens portin al jutjat.
5: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, la tàctica amb Mariola Dinarès.
0: Avui a la tàctica, línies obertes per preguntes sobre intel·ligència artificial, neguits i aclariments.
5: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la tàctica. 690-080-830.
0: I a la vostra disposició avui l'investigador Ramon López de Mantras. Ramon, què tal? Benvingut a la tàctica.
6: Content de ser aquí amb vosaltres.
0: Ui, tenim tantes preguntes i tantes coses. Tenim la sort de tenir a Catalunya un dels investigadors pioners en IA. Té un munt de premis i llibres, doctor, investigador del CSIC i fundador de l'Institut en Intel·ligència Artificial. Sap tècnicament com funciona la intel·ligència artificial des de gairebé el principi. Té un esperit crític i molt realista de la situació. Per tant, jo crec que ens ajudarà moltíssim a tocar de peus a terra. Clar, doctor, tu quan llegeixes o sents veus que ens diuen la IA ens matarà a tots, tu què dius?
6: Bé, primer dic que s'ha de tenir molt de pensament crític i sentit comú davant d'aquest tipus de declaracions i no creure-s'ho perquè ho digui una persona d'una gran tecnològica que al darrere tenen uns departaments de comunicació que són molt espavilats i saben molt bé quin missatge llançar, no? Aquesta afirmació de que acabarà amb la humanitat, de que ens matarà a tots, jo crec que cau per seu propi pes, és molt ridícula. És pròpia de relats de ciència-ficció i no s'ha de prendre seriosament. Hi ha altres riscos molt reals, aquests sí, però aquest risc en particular de que acabarà amb la humanitat i, a més, amb una probabilitat força significativa en qüestió de pocs anys, això no va enlloc, no? O sigui, no podem confondre l'opinió personal, unes opinions personals, vull dir, no avalades científicament de manera sòlida, amb una predicció del que passarà els propers 3 anys. D'on surt aquesta predicció? Per què aquesta persona ha dit el que ha dit, no? Cal un debat molt seriós sobre els riscos de l'IA, que n'hi ha, això està clar, però riscos presents, reals, verificables, no? Que suposo que potser en tindrem temps de desmentar-ne alguns més tard.
0: Quin seria, per exemple,
6: no?
0: El risc més que... Clar, després anirem parlant dels riscos, però el principal risc de la IA que tu li veus, quin és?
6: Bueno, hi ha una pila, eh? Primer, la IA cal dir que no és tot el que la gent creu que és. És molt més d'aquesta IA que està a l'abast de tothom, que és des dels últims, de més o menys finals del 2022, que tècnicament hi ha IA generativa, models de frontera, bueno, termes tècnics, potser una mica massa tècnics, però la gent del carrer, si se li diem que és ChatGPT i similars, potser ho entén més bé, no? Aquestes intel·ligències artificials no tenen res a veure, o relativament poc a veure, res potser no, però poc a veure amb el que es feia abans, que eren intel·ligències artificials molt específiques, molt especialitzades, que no requerien, doncs, per exemple, tant consum energètic, eren doncs, més sostenibles, més robustes, més controlables. Ara aquestes intel·ligències artificials que tenim ara plantegen riscos, per exemple, del deteriorament cognitiu. Si n'abuses, si ho abuses, no? Si en lloc d'escriure tu sistemàticament i abuses del fet de que una intel·ligència artificial pot d'alguna manera escriure un text en lloc de fer l'esforç de fer-lo tu i de pensar-lo tu i d'estructurar-lo tu, doncs a la llarga acabarà, pots anar perdent aquesta capacitat cognitiva, no? A més, escriure és pensar. Vull dir, escriure és pensar. Per tant, estàs posant en risc, fins i tot, quelcom tan fonamental en el desenvolupament cognitiu com és el pensar, no? I amb gent jove, o sigui, amb infants o adolescents, aquest és un problema, és un risc enorme. També hi ha molts altres riscos, armes, etc.
0: Per tant, primer, descriuem aquest dos. Un és l'energia, diríem,
6: el
0: que gasta, això és claríssim, i l'altre és aquest cognitiu que hi anirem, però, de fet, parlàvem una mica al començar d'aquest pànic que s'ha generat, no? El pànic de la IA. Sí. De fet, una de les notes de veu directes que ens ha arribat va bastant per aquí.
7: Hola, Mariola. Mira, una pregunta. Jo soc perruquer i parlo amb la gent gran que s'està acostumant a la IA i la gent té una mica de por, està espantada perquè diuen que, clar, la gent pensa més que els joves, la gent gran. I pensen que això, la gent que fa coses dolentes, pues també l'estarà utilitzant. I tenen por de que no hi hagi coses controlades, que se si el vagi de les mans, com per exemple això que ha passat a Ceuta i tot, que està tot organitzat i no han fet res, i bueno, que aniran passant moltes coses d'aquestes. Què podem fer?
0: Què podem fer?
6: Bé, no, és veritat que el problema no és la tecnologia, o en aquest cas la intel·ligència artificial en si mateixa, perquè no és un agent moral, no té intencions pròpies, no té objectius propis, és software, i al darrere d'aquest software hi ha matemàtiques, no? No té consciència, òbviament, i coses d'aquestes. El problema és, efectivament, amb mans, jo diria malvades, per dir-ho d'alguna manera, es pot fer molt mal, però bueno, es pot fer, ja es podia fer molt mal abans també, amb la intel·ligència artificial de fa 15 o 20 anys, i s'ha fet, no?, i se n'ha fet, o amb altres mètodes tècnics d'intel·ligència artificial que no tenen res a veure amb això del ChatGPT. Per exemple, un dron autònom, una arma letal autònoma, que pren la decisió de localitzar un objectiu i pren la decisió de manera més o menys autònoma de disparar contra aquest objectiu, sigui persones o no, doncs bé, això és una cosa que es fa, es programa, es prepara, es dissenya per humans. O sigui, és l'humà que hi ha al darrere, no? Aquests ciberatacs que hem sentit a parlar tant darrerament, no?, d'aquests agents, diguem, d'intel·ligència artificial d'OpenAI, també és el mateix. És un disseny humà, se'ls va entrenar precisament perquè fessin això, perquè fessin ciberatacs, i, per tant, la responsabilitat és dels humans, no? Està claríssim, això.
0: Potser una de les coses que hem de començar a canviar també és el llenguatge, no? Tu estàs molt enfadat, no?, perquè fem servir metàfores i la gent s'ho agafa de forma literal quan diem la IA fa això, la IA, com si fos un ens, no? Llavors és que és com, diríem, és molt llaminer a nivell periodístic posar això, però això fa que augmenti la por també, no?
6: Sí, per mi un dels problemes més bàsics que tenim en aquests moments, que no teníem fa 4 o 5 anys amb la intel·ligència artificial més convencional, no? És aquesta antropomorfització tan exagerada, tan terrible que estem fent, no?
0: Que l'humanitzem, no?
6: Sí, l'humanitzem. I quin és el motiu? El motiu és que quan tu estàs interactuant, perquè no vull dir conversant, perquè les intel·ligències artificials no conversen, vomiten text i punto, Cuidado, segons un model probabilístic. Quan estàs interactuant, podríem dir això, sí, amb un ChatGPT o similars, clar, reps respostes, veus text, que és molt plausible, és molt, està ben escrit gramaticalment, semànticament també té sentit, però en realitat al darrere el que hi ha són unes tècniques ben conegudes en absolut vol dir que aquesta màquina, aquest ChatGPT o similar, entengui res del que li estàs dient. Entendre en el sentit humà d'entendre les coses, no? Llavors, com que veiem que té aquesta fluïdesa, aquesta capacitat de generar un llenguatge que és plausible cognitivament i que és molt similar al llenguatge de persones dels humans, automàticament projectes aquesta humanitat i creus que allò realment entén el que diu i que és com exactament com un humà. Això té un nom, fa molts anys, això serà des dels anys 70, es diu l'efecte Eliza, E-L-I-Z-A, en anglès seria Eliza, que va ser el primer chatbot que va existir, és dels anys 70. Imagina't, com... Sí que aquests no han inventat res, per començar, també.
0: I tu ho has seguit tot, diríem, no?
6: Bueno, sí, jo, als anys 70, ja estava... Al 75 ja vaig començar a treballar amb intel·ligència artificial, no? Uh-huh. Jo vaig conèixer la persona que el va desenvolupar, Joseph Weizenbaum. Aquest ja va donar-se compte de que els seus estudiants, era un professor d'universitat, que va fer un sistema que simulava un psiquiatre de l'escola que en diu rogeriana, és un tipus de psiquiatria o d'interacció amb aquesta màquina, que el que fa és agafar paraules clau de coses que diu, reformular-les com una pregunta. Per exemple, si esmentes algo de la teva mare, dirà, sí, digue'm més coses de la teva mare, per exemple.
0: Ui,
6: no?
0: M'està entenent, no?
6: I coses d'aquestes. I molts estudiants i gent del seu voltant van tenir la sensació de que realment allò els hi podia ser un psicoterapeuta de veritat, fins i tot quan interactuaven amb l'ordinador s'amagaven perquè ningú més pogués llegir la pantalla. Llavors ell es va escandalitzar enormement amb Weizenbaum i va dir, això no pot ser, estem bojos, estem bojos. I fins i tot va escriure un llibre que es diu Computer Power and Human Reason, que vol dir alguna cosa així com potència informàtica i raonament humà, on és extraordinàriament crític contra aquesta antropomorfització de la intel·ligència artificial. Doncs bé, avui dia, amb ChatGPT i similars, estem encara amplificant o multiplicant el problema molt més enllà d'allò tan senzill que era l'AISA, que era un programa que qualsevol estudiant de primer d'informàtica és capaç de fer una pràctica que sigui reprogramar un tipus de chatbot tan senzill com aquell. Ara no. Ara són encara molt més sofisticats. Per tant, aquest efecte Eliza, aquesta antropomorfització, encara és més problemàtica que abans.
0: I ens creiem, no?, que estem parlant amb una persona i humanitzem, no? Potser sí. Nosaltres també hauríem de silenciar Donald Trump després del boicot dels mitjans, però vull saber la teva opinió sobre el que diu ara, que són bajanades i que no es pot desaccelerar de cap manera la IA. De fet, la borsa americana s'està disparant gràcies a la inversió en aquesta tecnologia. Jo dic, clar, estem dient, no fem venir el pànic, no hi ha por, però esclar, el Trump també ens ho diu, llavors això ja la gent... A veure, aquí fem cas perquè no volem fer cas al Trump.
6: Bé, hi ha una frase en anglès que es diu follow the money. És a dir, si vols trobar una explicació, segueix el rest
0: de la pasta.
6: Segueix el rest de la pasta, els diners, no? Tant Trump com els seus fills, i això és públic, és conegut, han fet inversions astronòmiques, enormes quantitats de diners, comprant accions de grans tecnològiques. Clar, què ha de dir? Si ell diu, ostres, si ara això s'alenteix o d'alguna manera es regula, això em pot afectar la butxaca. Vull dir, aquest senyor està claríssim que es mou només per un motiu, pels diners.
0: Interès
6: res
0: propi.
6: Més, tot l'altre li importa un ou.
0: Sí que s'ha de dir així. Avui publiques al País un article boníssim que es titula La IA no necessita frenos, necessita otro rumbo. Jo crec que aquest article se'n parlarà moltíssim perquè és veritat que estem dient, i a més que estem això, no accelerem, frenem, i tu el que dius és que necessita una altra manera de fer, no?
6: Sí, a veure... s'ha de fer una intel·ligència artificial o recuperar el que ja es feia, de desenvolupar sistemes molt específics per tasques molt concretes, sistemes superespecialitzats, en lloc d'intentar fer intel·ligències artificials que en diem generatives de propòsit general. Això no va enlloc.
0: Que no siguin primer globals, sinó específiques. No,
6: exacte, específiques, i d'això en sabem molt. Vull dir, hi ha molta experiència ja a fer intel·ligències artificials molt específiques. I no és que s'hagi deixat de fer, afortunadament, ni molt menys. No? Hi ha exemples extraordinaris dels últims anys on s'ha vist que quan fes desenvolupes una intel·ligència artificial per fer una cosa, resoldre una tasca, un problema molt concret, molt específic, en un àmbit molt específic, funciona la mar de bé. I, per tant, això hem de reorientar la intel·ligència artificial cap aquí. Té moltíssimes avantatges, moltíssimes. La primera és que democratitza més la IA. No és necessari ser una gran empresa tecnològica amb desenes de milers o centenars de milers de milions de dòlars que es puguin pagar l'ús de grans centres de dades, o fins i tot construir grans centres de dades, que tinguin milers d'enginyers amb sous importantíssims. Estan cremant una quantitat de diners absolutament demencial, perquè no tenen beneficis, això que quedi clar. I amb una intel·ligència artificial més específica, més robusta, més sostenible, més controlable, tot això no seria, dividirien, serien ordres de magnitud de menys costoses de desenvolupar. A més, com deia, té aquests avantatges de que seria molt més, està molt més controlada, és molt més fàcil de controlar que el que tenim ara, no? Clar, això ho veig difícil, tot i que jo crec que és per aquí cap on hauríem d'anar, perquè en aquests moments, òbviament, qui tenen la pell pel mànec són aquestes 6 o 7 grans tecnològiques, i amb això els hi ensorres el seu model de negoci, que es basa en què? En fer cada vegada models més grans, estan parlant ja trilions de paràmetres.
0: Clar, és que estan anant al revés, o sigui, ara el que volen és estar lluitant per liderar, volen que hi hagi un líder,
6: sí,
0: no?
6: Sí, i a veure qui la fa més grossa, el tamany, diguem-ne, que importa, la mida importa,
0: en aquest cas,
6: per ells, sí. Perquè creuen que augmentant la mida dels models, fent-los cada cop més grans, el que aconseguiran és efectivament arribar, i ells diuen, a curt termini, això és absolutament absurd, intel·ligències artificials generals, indistingibles de la humana, o fins i tot superiors a la humana. I que llavors això serà, solucionarà tot, curarà el càncer, ens resoldrà el problema de l'escalfament global, o sigui, un relat tecnosolucionista que no queda, diguem-ne, suportat amb arguments científics vàlids, no n'hi ha ni un sol argument científic que puguin fer servir per demostrar que, efectivament, fent més grans, cada vegada més grans, aquests models d'intel·ligència artificial, arribarem a superintel·ligències artificials. Jo no hi crec en absolut. És un camí completament equivocat. Hem de reorientar la intel·ligència artificial. No pot ser.
0: Però el que és pitjor és que volen liderar l'ètica de la IA. Ara tots estan lluitant per qui és el més ètic a l'hora de fer-ho servir. I aquí t'he de treure una cosa, perquè deus estar molt cansat ja de dir sempre el mateix, perquè portes anys. Anem a posar les coses a lloc. Declaració de Barcelona, any 2017. CosmoCaixa, alerta electrònica que feien a l'informatiu de Televisió Espanyola a Catalunya. Fa 8 anys d'això.
8: El cinema està ple de pel·lícules imaginant com serà el futur. Algunes coses, com els cotxes autònoms, comencen a ser una realitat. Però aquest tipus d'avenços també plantegen problemes ètics quan s'han de prendre decisions. Què passa en cas d'accident si s'ha de triar entre la seguretat dels ocupants del cotxe o atropellar un vianant?
6: Potser s'ha de limitar aquesta autonomia en certes situacions, perquè no s'ha de treure la persona dins del sistema de decisió.
8: Un altre aspecte que els hi preocupa és la personalització de la informació. Quan busquem a internet, els resultats s'adapten al nostre perfil. Tot i que reconeixen que té el seu avantatge, alerten que limitar la resposta també té els seus perills, per exemple, en aspectes polítics.
6: Tens un ventall de possibles alternatives que han estat prèviament filtrades ja per aquest algoritme, no? Està influenciant, efectivament, la possible decisió en una cosa tan important com és exercir el teu vot, no? Està afectant la pròpia democràcia, no?
8: Per això, asseguren, és molt important educar els ciutadans sobre els beneficis i riscos de la intel·ligència artificial. I recorden, un gran poder comporta una gran responsabilitat.
5: Contra el cunyadisme creixent, la tàctica a Ràdio 4 amb Mariola Dinarès. Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la tàctica. 690-080-830.

0: Segurament te'n recordes molt d'aquell dia perquè us vau reunir una comunitat de científics i vau firmar al manifest la declaració de Barcelona, Ramon López de Mantras, Luc Stills, la Carme Torres, una declaració pionera al món que defensa una IA ètica, fiable i centrada en les persones i advertíeu ja del risc d'ús maliciós i la necessitat de control humà. Això ho veu fer aquest manifest? I no existia ni el Gemini, ni ChatGPT, ni Cloud, no existia res de tot això.
1: No, no, és el que deia abans, que fins i tot amb intel·ligències artificials més prèvies a l'actual, més, diguem-ne, més diuen simbòliques, convencionals, més estàndards, ja hi havia problemes, perquè el problema és quin ús en fas, no? Aquesta declaració ara, bueno, es dona, el que està passant ara ens dona moltíssima raó del que vam fer l'any 2017, no? Ja parlàvem de compte amb dotar en certs casos d'autonomia a la intel·ligència artificial, no? I ara torno a repetir-lo, els drons o els arbres letals autònomes per en els conflictes armats, no? Compte també amb desplegar alegrement, sense proves internes prèvies, sense una verificació, una validació prèvia, desplegar i deixar a l'abast de centenars de milions o milers de milions de persones sistemes com el ChatGPT, no?
0: És una de les coses que ha passat, no? Que no estava acabat de fer i el van llançar tipus beta i encara no estava aprovat i han anat com rectificant a mesura que anava avançant, no?
1: Sí, estava en un estat de desenvolupament prou avançat com perquè ja la gent hi pogués interactuar, diguem-ne. No?
0: Però vull dir que recordo que fins i tot hi ha en premsa americana que havien titulat coses que els sortia surrealistes de conversar amb aquestes IAs.
1: Bueno,
0: no?
1: És que, fixa't, després de tots aquests anys i hem passat del GPT-2 al 3, al 4, al 5, al 6, o sigui, versions cada vegada, models cada versió d'aquestes, vol dir multiplicar ben bé per 10, un ordre de magnitud, a la mida, el que deia abans, el tamany del model, no? Amb més consum, més tot terrible, no? Doncs bé, els errors, o sigui, els problemes bàsics continuen sense ser resolts. Continuen el que se'n diu al·lucinant, que no m'agrada massa aquest terme perquè és molt antropomòrfic, també.
0: Clar, també l'humanitza.
1: Perquè un software no pot al·lucinar, nosaltres sí. Però, bueno, per al·lucinar s'entén que inventen coses, no? Quan no hi ha una resposta perquè no troben la manera, no saben com continuar la seqüència de paraules que van determinant probabilísticament quina és la següent paraula, doncs agafen...
0: per probabilitat, no?
1: Sí, va, tot és un model probabilístic molt gran, molt complex, no? Llavors, aquesta al·lucinació, que se'n diu així, comunament, doncs encara continua sent present avui dia. No, en la meva opinió i la de molts d'altres companys meus, no té solució. Sempre al·lucinaran, perquè és inherent a la manera com han estat construïts i dissenyats i la manera en com estan entrenats, no? I això és molt terrible perquè darrerament ja he tingut una mica, diguem-ne, un ensurt, podríem dir-li, tot i que s'ha agafat amb pinces tot això, que ha sortit a la premsa recentment, d'un diguem-ne, un expert, un analista en intel·ligència, vull dir, quan dic intel·ligència, per exemple, la CIA, per exemple, no? No se li va ocórrer altra cosa que consultar amb un chat, amb un chatbot d'aquests, demanar-li que escrigui, que redactés un informe en base a una sèrie d'informacions sobre un vaixell xinès que estava per aquí a l'Orient Mitjà, i aquest sistema es va inventar, perquè després es va saber que no era així, es va inventar que aquest vaixell la càrrega que portava eren components per fer armes nuclears.
0: No? I això no era cert.
1: I van estar a punt l'exèrcit americà, la US Navy, no? I tot, i avions i tot, anar a interceptar aquest vaixell. Menys mal que algú se'n va donar compte de que això s'havia generat amb el ChatGPT i van dir, compte
0: que no és així.
1: I efectivament era fals. Bueno, si ningú se'n dona compte i es refien d'aquest informe, no sabem què hauria passat avui dia. Això no té res a veure amb el que va passar l'any 83 amb el coronel Stanislav Petrov rus, que ell va fer tot el contrari. El sistema que tenen, un sistema que tenien i encara continuen tenint, ara més sofisticat, no? No només Rússia, sinó Estats Units i molts països, el sistema d'alerta, en diuen alerta temprana en castellà, early alert, o una alerta molt, molt, molt, molt ràpida quan s'hi detecta els sistemes aquests, radars i tal, i un software que hi ha al darrere, un sistema automatitzat, que detecten que s'acosten missils d'un altre país, no? L'any 83, aquest senyor estava al càrrec d'una d'aquestes instal·lacions de detecció de missils i va llançar una alerta que venia un missil americà d'Estats Units cap a Rússia, no? Va dir, hòstia, només un, és raro que ataquin només un sol missil, si ataquen, atacaran amb moltíssims i atacarien totes les instal·lacions
0: de missils, no?
1: Tots els missils que tenim a Rússia, els llocs on hi ha missils, no? Llavors van dir, bueno, fins a màxim de 4 o 5 missils va detectar, però tot i això, aquest senyor amb molta experiència i molta intuïció i molt de sentit comú va dir, ostres, ni fins i tot 4 o 5 no té gaire sentit, aquí hi ha algo raro. I en lloc d'avisar els seus superiors, que el qual hauria pogut provocar una resposta, llavors sí, realment, de llançar missils cap als Estats Units, nuclears, eh? No va fer cas, i efectivament va acabar tenint raó. Va tenir raó que era una falsa alarma. Va haver es veu que l'explicació és que hi va haver un fenomen atmosfèric estrany en uns núvols que va detectar una senyal que no era de missils. Bueno, això és el cas contrari de lo que ha passat amb aquest vaixell ara de l'Orient Mitjà.
0: Clar,
1: no?
0: Clar, s'ha de tenir molt en compte, perquè estem parlant de coses molt fortes.
1: No refiar-se de l'automatització. Uh-huh. No sempre t'has de refiar l'automatització.
0: Ara que parlaves del tema bèl·lic, en un altre àmbit, el tema dels ciberatacs, clar, amb aquesta tecnologia les persones parlem amb les màquines amb llenguatge natural, és a dir, parlem, diríem, de forma literal, no? I no cal saber el seu llenguatge de codi. Això vol dir que fer un ciberatac està en aquests moments a l'abast de tothom?
1: No, en absolut, ni molt menys, no? I tant que no. Cal ser expert en ciberseguretat per fer-ho. Primer has de saber com evitar les possibles salvaguardes dels models de llenguatge, que també en tenen. O sigui, proveu, tu demana-li ara al ChatGPT, explica'm com ho he de fer per fer un ciberatac,
0: no em donis idees.
1: A qualsevol... No t'ho donarà per començar. Després has d'entendre molt bé els conceptes. O sigui, et donarà les coses, el que et digui. Eventualment, si aconsegueixes una resposta, has d'entendre molt bé els conceptes, que són molt, molt tècnics. I després d'entendre els conceptes, has de ser capaç de posar-los en pràctica. Això ho pot fer un expert en ciberseguretat. Uh-huh. Un hacker, un expert en ciberseguretat. Però la gent normal i corrent, en absolut.
0: Em deixes tranquil·la, perquè això també s'ha dit últimament. Jo ho he sentit, això. Yeah. Va, anem a... tinc moltes preguntes acumulades a les xarxes dels oients.

0: Potser som la generació IA, no? Ja som la generació IA.
1: Bueno,
0: fa de temps que ho ets tu. Bé, la Eva Requena diu, just ara parlava amb una companya sobre els avenços de la IA. M'ha sorprès molt pel que fa a veus i àudios. Els sospirs m'han fet pensar en la pel·lícula Her. És veritat, amb això hem millorat molt.
1: Sí, sí, sí. O sigui, el que veiem a la pel·lícula Her ja està passant. O sigui, hi ha gent... Diria altra vegada, doncs no sé, jo m'atreveixo a dir amb relativament poc seny que interactuen amb aquestes IAs i degut a l'efecte Eliza que parlàvem abans, no, de la sensació de que estàs parlant realment amb un humà, doncs projecten, creuen que la intel·ligència artificial els importa el que ens passa a nosaltres, es creen unes relacions afectives, no? Hi ha gent que creen llaços afectius amb les intel·ligències artificials, no? Clar, això, com deia al principi, el que cal molt sentit crític i molt sentit comú per evitar caure en aquesta antropomorfització i en aquest efecte Eliza que dèiem abans, no? és realment un dels riscos, un dels danys, perquè ja no és un risc futur, sinó és un dany present de la intel·ligència artificial generativa.
0: Veure-la com una màquina sempre. La Meritxell Parera et pregunta, quines dades són les que no hem de donar a la IA? Té sentit amagar-li certes dades com les de la salut o l'estat de la meva empresa, ja que em pot servir per fer-ne informes i treballar amb ella? No, o sigui, què li dons i què li dons? Tu creus que s'ho guarden o és perillós això
1: no,
0: o no?
1: Jo no donaria pas, això ho tinc claríssim. A veure, realment es necessita ChatGPT o similars per fer un informe, per fer un correu electrònic, per fer... Jo no entenc que la gent hagi... Que és que som tots uns mandrosos? Què passa aquí?
0: Això està passant. Perdrem
1: habilitats cognitives. Si la gent que fa això, al cap d'un temps seran incapaços de fer res per si mateixos. Un dia ha caigut la xarxa, ha caigut tot el sistema d'organització, un blackout, o aquests sistemes de les empreses decideixen, mira, a partir d'ara has de pagar $1,000 cada, o 1.000 euros cada mes per accedir al ChatGPT, que això se'n diu shitification, això està ben conegut, és la merdificació de la IA.
0: La merdificació, n'hem parlat, això. Sí, aquest, el doctor Ous,
1: no? Sí. Clar, t'enganxen, queda depenent d'ells, i llavors poden explotar-te tant com puguis. No ho facis mai. Si realment hi ha informació molt confidencial de la teva salut o de la teva empresa, no se't passi mai pel cap utilitzar un sistema d'aquests.
0: De totes maneres, la veritat, hi ha també com una mena de perill. Ara estem molt en el moment de les xarxes socials, no? Mira, demà, al matí a Quatre Bandes, per exemple, parlen de xarxes socials i menors, no? Parlàvem del tema del coneixement. Estem en aquest moment de parlant de xarxes socials i potser també haurem de començar a parlar que ens enganxem a la IA generativa, perquè hi ha gent que tindrà mandra i dependència i tot ho farà a través d'aquests xats.
1: Absolutament.
0: Això ho creus que passarà?
1: Està passant, jo penso que està passant, malauradament, no? Malauradament. I insisteixo, ens hi estem jugant més del que sembla. I a nivell, de, per exemple, d'estudiants i de l'escola... Aquí hi ha un problema enorme, també, al voltant d'aquestes eines.
0: Creus que s'ha de canviar la manera d'ensenyar o que s'ha de prohibir l'entrada de la IA a les universitats i a l'escola?
1: Bueno, a veure, aquí hi ha aquest tema...
0: És un altre programa, això, eh?
1: No, aquest tema dona per molt. El que primer haurien d'entendre aquests estudiants, ja sigui de primària, de secundària o fins i tot de la universitat, és que estan fent trampes al solitari. Perquè, és clar, tu què faràs? Potser faràs aquell deure bé, l'entregaràs aquell problema, ho has resolt, perquè l'has fet a casa, però realment no has après. Si tu has fet... És com si li demanes al teu pare o una altra persona
0: xuleta,
1: que t'ho faci. No, és pitjor que una xuleta. Sí? Una xuleta té certes, encara té, algú, té una funció mínimament pedagògica, que per escriure l'has hagut de fer un petit esforç. Has hagut de llegir i l'has hagut de transformar en una xuleta. Perquè ja has de fer, ho has d'haver resumit perquè, esclar, et càpiga en un paperet petit o a la mà, no? Escrit amb boli al palmell de la mà, jo què sé, no?
0: Jo aprenia fent això.
1: Cuidado, compte, això és molt pitjor que una xuleta. Estàs fent trampes al solitari. És absurd fer servir aquestes eines per fer els deures de classe o treballs de classe, per exemple, no?
0: Et perjudica directament. A veure, més preguntes. La Marta Tassa, 90, diu, realment la IA ens podrà rellevar i ens prendrà llocs de treball?
1: Bueno, ja... això encara no... Ningú té aquest, una resposta definitiva a això, no? Perquè, esclar, tota tecnologia ha afectat i ha fet ha transformat, més sobretot, el mercat laboral. S'ha de veure si, com fins ara, com la informàtica, per exemple, no? Des dels anys 60, 70, 80, van modificar molt tot el que és el panorama del mercat de treball, però també van crear nous llocs de treball, no?
0: Sí, va transformar,
1: la quantitat,
0: no?,
1: de milions i milions de persones que avui dia treballen al voltant de la informàtica és enorme, no? I en canvi fa quants, 30, 40 anys ningú ho hauria dit, pràcticament, no? Uh-huh. Ara, en aquest cas, no sabem què ben bé què passarà, no sabem. El que sí que està clar és que està ja provocant que hi hagi molt treball precari. Molt treball precari, perquè la intel·ligència artificial, al darrere hi ha autèntics exèrcits, diríem, de persones que estan afinant els algoritmes, que estan entrenant-los, moltes vegades al sud global, amb situacions de gairebé amb una explotació terrible. Moltes vegades són països on la regulació laboral pràcticament és inexistent, del sud global, i se n'estan aprofitant aquestes grans tecnològiques de tot això, no? Diran, sí, mireu, hem creat no sé quants centenars, segons el Banc Mundial, hi ha entre 150 i 400 milions de persones del sud global fent aquest treball de semi-esclau, no?
0: D'entrenament
1: i de refinament i de moderació de continguts dels sistemes aquests, no? I xarxes socials també. El que passa que, clar, no és visible tota aquesta gent, no? No és visible, i et dona la sensació de que la intel·ligència artificial és super intel·ligent, quan en realitat sense aquestes persones no seria absolutament res. Uh-huh. És que el ChatGPT no funcionaria. Però ho dic clarament, eh? No funcionaria, no existiria, no s'hauria desplegat mai sense tota aquesta gent treballant en situació molt precària. Clar, han creat 400 milions de llocs de treball. Bueno, en teoria sí, però quins llocs de treball
0: això
1: són?
0: Això que estàs explicant és tan fort que ni una regulació ho pot aturar, això, no? Perquè tu dius, estic a favor de la regulació,
1: sí,
0: no?
1: Clar,
0: que es reguli la IA...
1: Clar.
0: I en contra de la burocràcia, això ho has dit tu, no?
1: Bueno, perquè les regulacions han d'intentar minimitzar si pot ser l'aspecte de ser senzilles d'aplicar, si pot ser, eh? No, jo, el problema amb tot aquest lloc és que precisament estan a països com Kènia, Filipines, Pakistan, uh-huh, estan en països on precisament no tenen el problema de que hi hagi una protecció laboral, una regulació del laboral. Per això, per què et penses que van a aquests països? A part de que els hi costen
0: ho
1: 50,
0: fort,
1: 50
0: això,
1: cèntims l'hora sí, paguen, o sigui, quan els paguen. Perquè moltes vegades, amb l'excusa de que potser no han fet bé la seva feina, els indiquen fins i tot pagar.
0: Aquest potser és el risc de la IA, més que si ens acabarà matant la humanitat, si hi ha tots aquests problemes.
1: I no els paguen amb transferències bancàries, eh? Els paguen amb mecanismes tipus PayPal i companyia, no? Que la qual és molt no pots interactuar amb ningú, i si no reps el pagament, no reps el pagament.
0: Mira, més coses que ens diuen. El Sergi Sebastián diu, adoro la IA.
1: Clar, bueno,
0: també hi ha, clar, és que és així, també.
1: També, també.
0: Llavors,
1: també. A mi també m'agrada la IA, moltes coses, que
0: home, fa. És que si t'has passat tants anys estudiant alguna cosa, et deu agradar de la IA, no?
1: Clar.
0: Suposo,
1: clar.
0: Després
1: no l'adoro, però penso que pot ser útil, simplement.
0: Quina és la cosa més bona de la IA? Anem a positiva.
1: Bueno, hi ha moltes. Jo, en el meu llibre de 100 coses que cal saber, en dono una pila llarguíssima d'exemples, no? Clar, ajudar a prendre millors decisions, no prendre decisions, que és molt diferent.
0: Ah, molt bé, això. Ajudar a prendre
1: millors decisions. Perquè poden analitzar més exhaustivament les possibilitats, per exemple, en quant a un diagnòstic mèdic. Han resolt pràcticament el problema del plegament de les proteïnes, amb tot AlphaFold, el sistema aquest, que va donar lloc a un Premi Nobel de Química.
0: Clar, és això que dius molt ràpid. Clar, gràcies a això es va avançar moltíssim amb les molècules.
1: Es posen desenvolupant nous fàrmacs, per exemple, i noves vacunes amb més facilitat que abans. Va identificar el 89% de les mutacions clau en l'ADN humà. Mutacions que poden causar malalties. Van ajudar a optimitzar, ajuden a optimitzar activitats agrícoles, el que se'n diu mal dit, agricultura intel·ligent, permet fer un estudi molt més precís de l'evolució de les glaceres, per tant, de l'evolució del canvi climàtic, detecció precoç de la intensitat de terratrèmols, ajuden a desxifrar jeroglífics egipcis, permeten traduir de la llengua parlada a la llengua de signes de manera automàtica, assistència a la conducció i fins i tot algun dia en parlarem, el nivell 5 d'autonomia. La demostració de teoremes matemàtics, no només recentment.
0: L'has portat la llista de les bones coses de la IA.
1: Algunes coses, la conjectura de Robbins, que és un problema d'àlgebra que durant 70 o 80 anys cap matemàtic mai va poder resoldre, fa qüestió de 10 o 12 anys, uns 70 anys artificial, res a veure amb aquests models de llenguatge i IA generativa, absolutament res a veure, ja ho va demostrar. Va ajudar una demostració del teorema dels quatre colors. Uh-huh. Que amb quatre colors pots colorejar qualsevol mapa, sense que hi hagi dos països limítrofes que tinguin el mateix color.
0: Moltes coses.
1: En fi, és que no acabaríem mai. Uh-huh. Afortunadament que hi ha coses. Però tot això són intel·ligències artificials especialitzades i específiques.
0: El que deies
1: totes
0: al principi.
1: Totes elles, sense excepció. Uh-huh. El problema és que ara estem intentant fer intel·ligències artificials de propòsit generals, intel·ligències generals, i això no va enlloc. Uh-huh. Hem de reorientar cap a aquest tipus d'intel·ligències artificials uh-huh. superespecífiques i útils.
0: Però sí que s'ha anat avançant de molt, per exemple, és que hi ha molta gent que et segueix, gent que de les xarxes ens diuen coses que et segueix de fa temps, de coses que has dit. El Pep Centelles diu, fa un any i tres mesos vostè va dir que els models de llenguatge no eren bons en programació de software. Sembla l'últim any han après molt. Quin perill creu que comporta aquesta nova situació?
1: Bueno, continuen sent bons amb temes, amb aspectes relativament rutinaris, però no n'hi haurà cap que t'inventarà un nou algoritme, per exemple, no? I quan són arquitectures molt complexes, els bugs, que en diem els bugs, és els errors, és una manera de referir-se als errors informàtics, apareixen, i què passa? Si el que m'ho pregunta és informàtic, que possiblement ho sigui, potser s'haurà trobat amb el problema d'haver de fer un debugging, és a dir, haver de corregir errors d'un software que no ha fet ell mateix. És un infern. És una tortura. I jo m'he trobat més d'una vegada. Ara imagina't, en aquest cas, el software que l'ha fet, la intel·ligència artificial, l'ha fet per mecanismes que potser no són massa habituals, i et perds, és molt, perds tot el temps que pots haver guanyat relativament a l'hora de fer la primera versió o algunes versions del software. Es perden, i això ja s'ha estudiat, hi ha articles que ho demostren, es perden a l'hora de fer aquest debugging, aquesta revisió dels errors, la correcció dels errors. També el Cory Doctorow, amb el seu llibre sobre la merdificació, no? I l'AI slop, o sigui, les coses amb poca qualitat, ha demostrat que el software és un camp d'operacions extraordinari per fer aquesta merdificació. Mira, perquè enganxa els programadors. El que es diu el code base, que si és programador aquesta persona m'entendrà, el code base està controlat per la intel·ligència artificial, i encara que tu vulguis, a partir de demà no faig servir la intel·ligència artificial, gairebé no pots. Estàs allà capturat. Uh-huh. I quan estàs capturat, i si una empresa té tots els seus programadors capturats, que no li passi res. Que no li passa res, perquè com diu el doctor amb l'incentification, què passarà? Ara que els tenim tots capturats, fins ara pagaven, jo què sé, per exemple, 100 o 200 o 300 euros al mes per cada no sé quants tokens que feien servir, o per l'ús de l'intel·ligència artificial. Mira, ara els hi multiplicarem per 10. Perquè, esclar...
0: Clar, llavors estàs agafat.
1: Esclar, estàs agafat. Compte amb això de programar amb intel·ligència artificial. A més, pots perdre l'habilitat cognitiva de programar. Aquesta és l'altra.
0: Entenc que estiguis enfadat com a investigador que has programat tota la vida. Mira, això m'ho poses peu, és que hi ha molts temes aquí que hem de parlar, amb el Ramon López de Mántaras, però mira, tu imagina't, estaves parlant de la merdificació, de fer servir la IA de forma creativa, hi ha un home, que avui és el seu aniversari, que és l'Albert Pla, que no sé si has vist l'últim videoclip de l'Albert Pla, que es diu Mi Voz, que això, ara mira...
1: Crec que no, però bueno.
0: Ara te'l poso. Posem la cançó i mentrestant te l'ensenyo, perquè és una meravella que hi ha l'Albert Pla una mica fent bogeries amb la IA.
2: Tengo una voz que me dice tú sigue adelante, no puedes parar, dale más, dale gas, que eres fuerte, tú puedes más, que tú eres lo más, que tú quieres más, nunca te conformes, tú te lo mereces, tú eres invencible y esa vocecita casi me convence, pero luego se viene otra voz.

0: de tàctica aquí a Ràdio 4. És divendres passat, Albert Pla va publicar aquesta cançó Mi Vot. El tema és increïble. Pla ha fet al costat de Judit Farrés. Avui volem parlar... Clar, estem parlant de les aplicacions i els usos de la IA i ens volem fixar en aquest videoclip. Era que has al·lucinat, no, amb el videoclip?
1: Bueno, és l'Albert Pla.
0: Una peça espectacular, una meravella de la productora audiovisual Nueve Ojos, en la que la intel·ligència artificial és molt present. La Mariona Omedes és artista audiovisual, directora de Nueve Ojos. Mariona, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: És que feu cada cosa amb l'Albert Pla, que és al·lucinant, eh?
2: Sí, sí, sí, sí. Treballar amb ell és això, eh?
0: És que jo... És com una mica, no?, la bogeria de l'Albert Pla passada pel filtre de la IA. M'estic imaginant les vostres reunions. No sé quin era el punt de partida a l'hora de fer aquest videoclip.
2: Bueno, era una mica... Al principi nosaltres no teníem tan clar de fer-ho amb la IA. Vam rodar-ho d'una forma tradicional. I després ho vam passar per la IA, no? I les reunions amb l'Albert, bueno, són ell tira idees i nosaltres les recollim i les apliquem com podem, no? Perquè a vegades són tan boses que dius, bueno, això no serà possible. Per exemple, de sobte va dir que volia un dinosauri i vam dir, bueno, doncs val, molt bé, vols un dinosauri? Pues farem un dinosauri.
0: Clar, és que de fet la IA permet posar tot el que vulguis, no, també?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, però bueno, en aquest cas és com un format diferent perquè no està fet íntegrament a mi. Llavors, a vegades no saps el que és veritat i el que... perquè està rodat, ell està rodat amb croma, llavors no saps mai identificar exactament què està fet a mi i què no està fet a mi, no? Bueno, els experts sí que ho sabrien probablement, però hi ha vegades que tu pots arribar a preguntar.
0: I ell es veu multiplicat també en molts escenaris diferents, molt alhora, que això, per exemple, si haguéssiu de gravar físicament en un lloc, aquest videoclip hauria sigut caríssim, diríem, no?
2: Caríssim hauria sigut, sí. Sí, sí, sí, sí. És una de les avantatges de la IA, saps? És com una... És una joguina per nosaltres que hem treballat en postproducció digital tota la vida. Ara mateix és una mica un canvi de paradigma, perquè inclús els pressupostos canvien, perquè hi ha coses que ja no penses de fer-les amb la manera tradicional, sinó que més aviat ja saps que amb la IA et quedarà estupendo. No? I la IA té una altra cosa que és molt, molt divertida, i és que tu li dones les ordres i a vegades s'equivoca. Però a vegades aquests errors són molt interessants.
0: Clar, és creatiu, l'error és creatiu, no?
1: No, no, però qui ets creatiu ets tu, que ets capaç d'aprofitar aquest error. Clar. Òbviament, l'error és un error.
0: Sí, sí. Escolta...
2: Sí, però a vegades són divertits, aquests errors, i els aprofitem, no crec?
1: Clar, clar, clar, clar.
0: I què pot fer avui Mariona a la IA, que fa només 2 o 3 anys semblava impensable?
2: Bueno, amb 2 o 3 anys no saps com s'ha desenvolupat. Hi ha milions d'IAs diferents, les xines, les americanes, en fi, és, ara ja fan suites d'IAs que fan moltes coses, no? Què pot fer? Depèn de la teva imaginació, crec.
0: Clar, jo el que trobo difícil és vosaltres que fa tant temps que treballeu en art digital i heu fet coses brutals, mappings, Casa Batlló, crec recordar que vam parlar.
2: Sí.
0: Clar, el tema és que hi ha molta gent que s'ha quedat amb la simplicitat de que per fer una cosa creativa és apretar un botó i et surt. O sigui que tu li fas una frase i et surt. I el que esteu fent vosaltres en audiovisual és combinar moltes eines diferents, no?
2: Exacte. Jo crec que aquesta és una mica la gràcia de la IA. O sigui, la IA té aquesta part que no té massa bona fama, diguem-ne, però per nosaltres és una joguina nova per fer postproducció digital, és per fer imatges d'una altra manera. Llavors, clar, doncs no sé, ens agrada bastant, no? Ens agrada molt treballar amb la IA.
0: Tot això que heu fet també en el videoclip no s'aguantaria si no fos una cançó amb un discurs claríssim, amb un relat de l'Albert Pla, que és aquestes dues veus que tenim, que se ve molt en tota aquesta conversa que hem tingut amb el doctor, no? De dir, la cosa, d'una banda et diuen que fes una cosa, de l'altra banda et diuen una altra. Si no hi hagués una bona cançó, tampoc no s'aguantaria, no?
2: Això és evident. Sí, sí, això és evident. La cançó de l'Albert és espectacular. I a Nueve Ojos la vam rebre amb molta il·lusió. Bueno, de fet, l'hem fet 3 persones. L'hem fet el Cuco, l'Uri Lázaro i jo. O sigui, els 3 ens hem posat a full amb la IA i hem tret coses. No? És que la IA, a mi com a directora d'art, per exemple, m'estalvia moltíssima feina, perquè per reproduir una idea que tinc, que la tinc que presentar en comptes de fer-la en el Photoshop, li dic amb ella. Llavors, lo difícil no és treballar amb la IA, és donar-li les ordres corresponents, les bones ordres, perquè les entengui, no? I faci el que tu vulguis que faci, no?
0: El doctor està pensatiu i et vol dir alguna cosa.
1: No. Ah, no, bueno, jo simplement que sí, tu mateix has dit que és com una joguina, no? Sí, bueno...
2: És una eina, per nosaltres sí. És una eina més.
1: I, val, però també s'ha de ser conscient de que el que implica l'ús d'aquestes eines, no? En quant a consum d'aigua i consum energètic, és molt insostenible, no? Si tothom ens dediquem a fer servir aquestes eines, no estem fent un bon favor al canvi climàtic.
0: Això serà el futur,
2: sí,
0: però...
2: La pregunta que et volia fer respecte a això... Sí. La imatge és l'única IA que gasta aigua?
1: No, en gasta totes, més no? Que el text, òbviament, perquè és molt més, requereix molta més potència de càlcul darrere, moltes més GPUs treballant en paral·lel al darrere simultàniament, no? que el text del ChatGPT, per exemple, fas una pregunta, no? Òbviament, la imatge i el vídeo encara pues, multiplica per...
0: Pesa molt més, també, no?
1: Clar, és molt més, clar.
2: I tu què aconselles de fer amb unes persones que han treballat tot el rato, tota la seva vida amb manipulació d'imatge i ara arriba una eina que els hi permet fer això, no només més ràpid,
1: més sinó... ràpidament, sobretot, no?
2: No, bueno, més ràpid, sí. No més ràpid, perquè a vegades tardes molt en fer seqüències, no és ni més ràpid ni més barat, eh?
1: O sigui... No, més barat segur que no.
2: Tampoc, però...
0: No, entenc el que diu la Mariona Omedes, sí. Realment, perquè se't dispara la creativitat moltíssimes vegades. Escolta, enhorabona per aquest videoclip, per tot el que veia. Sé que esteu també treballant amb el nou espectacle, no?, de l'Albert Pla. Avui és el seu aniversari, per cert.
2: Mm-hmm. Sí.
0: Està
2: fent un espectacle sobre l'últim disc que ha tret, que es diu No quiero hablar de mí, pero yo, i són les cançons noves que està començant a treure. I, bueno, ja és el tercer espectacle que fem amb ell. I aquest cop, doncs, hem dissenyat una escenografia i estem ara aplicant els temes allà, bueno, fent màgia.
0: Doncs esperem, si fem màgia amb la tecnologia. Dir també que l'Albert Pla està sempre molt a l'última de la tecnologia, sempre ho sap tot, i la veritat és que és un dels artistes que més la utilitzen per fer el bé, perquè ens agrada el que fa.
2: Sí.
0: Mariona, moltíssimes...
2: L'Albert té molta sort de treballar amb nosaltres.
0: Que bé. Un bon tàndem, Mariona. Moltes gràcies i felicitats a una Unabe Ojos.
2: No, moltes gràcies a tu. Estem molt...
0: No, és que jo soc molt fan.
2: Som molt fans,
0: jo també soc fenomen fan. De fet, aquest any no hi som, però la 15a edició del Mira es farà els dies 6 i 7 de novembre de 2026 a Fira Montjuïc, que és una de les cites d'art digital. Va, i demà la tàctica... Sí. Adéu.
1: Adéu.
0: Demà la tàctica. Tàctiques per detectar un bon llibre. Doctor Ramon López de Manteres, moltíssimes gràcies per tot. Ens has fet pensar molt.
1: Gràcies.
0: Bé, estem vivint un autèntic boom de llibres. Demà en parlem aquí a la tàctica a partir de la 1. Us deixem amb l'informatiu, amb l'edició migdia. Amb l'Anna.

0: Les dues.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Elena Pérez.
2: Molt bona tarda. El Departament de Salut ha actualitzat la guia on s'identifiquen els riscos associats al mal ús de les pantalles en diferents grups d'edat i els problemes poden començar molt aviat, segons Luisa Conejo, sotsdirectora general d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat.
3: De 0 a 6 anys, el retard en el desenvolupament del llenguatge, retards en el desenvolupament motor, dificultats en la percepció de la realitat, sedentarisme i augment de pes, miopia...
2: Precisament el govern català estudia l'avant en projecte de llei l'any que ve aquesta guia i també es planteja prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu fins als 14 anys. I avui pendents també del Tribunal Constitucional, que ha començat a estudiar els recursos d'empara presentats per dirigents independentistes contra la negativa del Suprem a aplicar-los la llei d'amnistia a la malversació. Els magistrats deliberen sobre la proposta de sentència del conservador Macias, qui rebutja l'amnistia per Jordi Turull.
1: Edició migdia.
2: Lourdes Gata, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: A les 2:10 repassarem més àmpliament tot el que estigui passant a Catalunya. Abans, la resta de la informació d'Espanya i del món. Amb tu, Lourdes, fins ara.
4: A Ceuta, la situació encara continua lluny de la normalitat. Milers de migrants es troben allotjats en centres d'acollida provisional mentre es tramiten els seus expedients i també continua l'afiliació dels menors. I en aquest context hi ha persones que se n'aprofiten. La policia ha desemmascarat dos pisos pastera il·legals on dormien desenes de migrants i n'ha detingut els propietaris. Pau Alemany, bona tarda.
5: Bona tarda. La Policia Nacional ha trobat 14 migrants vivint amuntegats a un dels pisos del barri de Loma Colmenar amb contractes il·legals. Els dos arrestats han quedat detinguts i aquest dimecres passaran a disposició judicial. No és l'únic cas, hi ha diversos veïns que estan llogant també zones inhabitables com garatges o trasters. També en clau judicial ha quedat en llibertat amb càrrecs el jove ceutí de 22 anys que va ser detingut per colpejar de manera violenta el cotxe d'una diputada de Ceuta. Tot i que només l'han detingut a ell, hi hagué una desena de persones que van llançar objectes i colpejar el vehicle. I pel que fa a l'educació, avui ha començat el curs universitari al campus de Ceuta, un inici que s'ha hagut d'endarrerir uns dies a causa de la crisi migratòria. Alguns dels estudiants, de fet, s'han mostrat inquiets o atemorits perquè perceben inseguretat als carrers. A les escoles i instituts, la dada d'assistència és ja del 90%, xifra habitual a la resta del territori. I precisament, respecte als menors migrants, el procés de filiació continua endavant.
6: És una bona notícia que haya esta afiliación, però la afiliación no es suficiente. Lo que esperamos es que después de esta afiliación y esta identificación se atienda adecuadamente a estos niños y niñas y se acelere el proceso de traslado a otras comunidades autónomas, que es la vía para garantizar una atención adecuada y además para desarrollar

0: 300 menores.
1: D'altra banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat que el govern del Marroc està col·laborant per evitar una nova entrada massiva a Ceuta aquest dimecres, coincidint amb les eleccions al País Veí. L'endemà de saber que el jutge Juan Carlos Peinado ha enviat a judici oral la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, i que l'executiu condemnés el que qualifica de persecució judicial, Podem ha proposat conèixer el patrimoni i les fonts d'ingressos dels magistrats i magistrades. Míriam Andreu.
2: La secretària política de la formació, Irene Montero, ha reclamat a Ràdio Nacional que els jutges facin una declaració de béns i activitats per conèixer si tenen interessos econòmics o polítics.
3: ¿Por qué no podemos saber cuánto dinero tienen, qué intereses económicos tienen, qué intereses políticos eventualmente, los jueces y las juezas que están poniendo sentencias? Yo creo que eso es lo que necesitamos, soluciones políticas.
2: Amb tot, Montero creu que és difícil fer distincions entre causes judicials amb un partit socialista, ha dit, envoltat de corrupció.
3: Bueno, es el cuento de nunca acabar, ¿no? Y más cuando, desgraciadamente, pues el PSOE nos ha puesto muy difícil distinguir cuando hay corrupción, que la hay, y cuando hay guerra sucia judicial, que també la hi.
2: A banda, l'entrevista, la secretària política de Podem ha tornat a defensar unes primàries per triar un candidat que encapçali una hipotètica confluència d'esquerres de cara a les eleccions generals.
1: I de la pàgina política destaquem que les organitzacions agràries Assaja, COA, UPA i Unión de Uniones i també les cooperatives agroalimentàries es reuneixen avui amb el Ministeri per avaluar l'impacte en el sector de l'encariment de l'energia des de l'inici de la Guerra a l'Orient Mitjà. El gasoli professional ha pujat un 50% i els fertilitzants un 20%. El secretari general de COAC, Andrés Góngora, ha explicat a Ràdio 5 que la trobada volen plantejar mesures que van més enllà de renovar l'ajuda de 20 cèntims al gasoli agrícola.
4: Necesitamos una inyección de liquidez, necesitamos medidas fiscales, porque al final esto no se puede deducir en la declaración de la renta y también es un tema que estamos planteando, por, en definitiva, un paquete de medidas que esté más allá de los 20 céntimos que, como digo, tampoco se cobran de forma inmediata, sino que en algunos casos tendremos que esperar casi un año para poder cobrarlo, ¿no?
1: Sortim a l'exterior. Aquest dimarts arrenca la darrera Assemblea General de l'ONU a Nova York amb un Antonio Guterres com a secretari general. La trobada estarà marcada per les guerres a l'Iran, Gaza i Ucraïna o els reptes de la intel·ligència artificial. En una entrevista amb Al Jazeera, el cap de l'ONU ha parlat d'una situació geopolítica dramàtica i ha apuntat que la participació de les superpotències i de membres clau del Consell de Seguretat en les guerres ha generat una crisi per les contínues vulneracions del dret internacional.
5: Superpowers themselves engage into wars in some circumstances against international law. And that creates an environment of impunity in
1: que crea un entorn d'impunitat en què les potències mitjanes creuen que poden fer el que vulguin perquè no els passarà res. I repassem ara altres notícies de la resta del món en un format més breu amb Toni Conde. Ja són 5 les persones mortes i 6 les desaparegudes pel pas del tifó Dujuan al Japó.
6: El cicló, que ja s'allunya de l'arxipèlag Nipó després de provocar pluges rècord, esllavissades i inundacions a l'àrea metropolitana de Tòquio, també ha deixat una vintena de ferits, dels quals 3 es troben en estat greu. Pel que fa als danys materials, prop de mig miler d'habitatges han resultat afectats. Prop de 2 milions de persones de 6 prefectures japoneses han hagut de ser evacuades pel temporal.
1: Almenys 11 alumnes de secundària han resultat ferits en un tiroteig a un centre educatiu a l'oest de Turquia.
6: L'autor dels fets seria un estudiant del mateix centre, un institut de formació tècnica. Segons les informacions difoses per la cadena turca NTV, es tractaria d'un alumne de 9è curs que hauria disparat amb un fusell de perdigons i després ha fugit, però la policia l'ha detingut poc després.
1: El govern iranià ha ofert reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies si els Estats Units fa passes per alleujar la pressió militar.
6: L'objectiu de la proposta seria reprendre les negociacions entre Teheran i Washington per assolir el cessament definitiu de les hostilitats. Recordem que l'Iran va bloquejar el pas per Hormuz a mitjans de juliol després de nous bombardejos contra el sud del país persa. Com a resposta, Estats Units va tornar a imposar un cordó sobre naus i ports iranians que està perjudicant l'economia de la República Islàmica.
1: I acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb Bob Dylan, que publica gravacions inèdites de la seva gira del 1976.

Es tracta d'una edició de luxe amb 39 discos, amb tots els concerts gravats professionalment en la segona etapa de la seva llegendària gira, a partir de les cintes mestres originals. I've still got the scars at the sun. Els deixem ara amb la informació de Catalunya, l'edició migdia. Que passin una molt bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. El govern estudia l'avant en projecte de llei l'any que ve la guia de recomanacions de l'àmbit digital que ha fet pública avui el Departament de Salut, on s'identifiquen els riscos associats al mal ús de les pantalles en diferents grups d'edat. Els problemes poden començar molt aviat, segons Luisa Conejos, sotsdirectora general d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat.
2: De 0 a 6 anys, el retard en el desenvolupament del llenguatge, retards en el desenvolupament motor, dificultats en la percepció de la realitat, sedentarisme i augment de pes, miopia, alteració del cicle circadià i del son, canvis en el funcionament cognitiu i emocional.
1: En aquest marc normatiu, el govern es planteja prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en certs sectors de l'àmbit educatiu. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
3: Ens plantegem prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu fins als 14 anys.
1: A Catalunya, la mitjana d'edat d'accés als mòbils són els 11 anys. I avui, pendents també del Tribunal Constitucional, que ha començat a estudiar els recursos d'empara presentats per dirigents independentistes contra la negativa del Suprem a aplicar-los la llei d'amnistia a la malversació. Els magistrats deliberen sobre la proposta de sentència del conservador Macias, qui rebutja l'amnistia per Jordi Turull. Salutacions dels serveis informatius d'aquesta casa, amb l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de so, l'Eric Sobrevia a la producció i el Roger Vergés al control central. Moment ara per la informació de serveis. Com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
4: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit, matí i tarda de molta mobilitat a les dues rondes, tant en sentit Trinitat com en sentit Llobregat. No hi ha cues compactes, però són molts bussits de retenció i, per tant, caldrà circular amb molta cautela i mantenir les distàncies de seguretat. A banda, pel que fa a la resta de vies, ha baixat bastant el volum de trànsit, però tenim ara mateix un quilòmetre i mig a l'AP7 a Santa Perpètua de la Mogoda cap a Girona i a la B30 aturada a Barberà també en aquest sentit. Per tant, demanar-vos de nou cautela. Bona tarda.
1: Per cert, una dona morta en un accident de cotxe en una sortida de via a Lloret de Mar. A dins hi viatjaven quatre persones, un d'ells està ferit greu i un altre crític. Segons les dades provisionals de trànsit, amb aquesta víctima són 94 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I ara ens interessem per la previsió del temps en l'últim dia d'estiu. Aimé Noelia García.
5: Avui a Catalunya continua el temps càlid i estable. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures màximes baixen lleugerament al litoral i a la resta pocs canvis. Els termòmetres marcaran 33 graus a Lleida, 32 a Girona i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. A l'Empordà bufa tramuntana amb intensitat moderada i a la resta vent fluix variable.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: L'ús abusiu de pantalles causa en els menors d'edat pèrdua d'atenció, retards en el desenvolupament del llenguatge o falta d'autoestima, entre d'altres riscos per la salut. Són algunes de les conclusions de la Guia de Salut sobre l'ús de pantalles que ha actualitzat avui el Departament. Més detalls, Toni Conde.
6: L'ús intensiu de mòbils entre els menors d'edat provoca problemes cognitius, psicològics i físics. Lluisa Conejos, subdirectora general d'Addiccions.
2: De 0 a 6 anys, el retard en el desenvolupament del llenguatge, retards en el desenvolupament motor, dificultats en la percepció de la realitat, sedentarisme i augment de pes, miopia...
6: A Catalunya, la mitjana d'edat d'accés als mòbils són els 11 anys i abusar-ne pot causar addicció. El Marc, de 14 anys, va deixar d'anar a classe i estudia internat en l'escola terapèutica Can Ros, on l'ajuden.
7: Esmorzava. Si anava a classe, anava. Després de classe no feia els deures ni res i jugava a videojocs. Després, fins a les 12, a la 1 del matí, estaria on deies. Dormia. El pròxim dia no anava a classe.
6: Els experts coincideixen que és important que les famílies serveixin d'exemple. Aida Sánchez, terapeuta Projecte Home Catalunya.
8: Què estan veient amb els teus fills i filles, no? amb tu, amb aquest abús, no? Amb aquest ús de pantalles? Doncs veuen que marxes a dormir amb el mòbil, el moment de desconnexió és amb el mòbil, arribo a casa i et faig callar perquè estic veient un vídeo.
6: La guia del departament alerta que alguns problemes de salut poden ser irreversibles, sobretot els de la primera infància.
1: Es tracta d'una guia de recomanacions que el govern de la Generalitat estudia a la barra de llei. L'executiu de Salvador Illa considera l'addicció a les pantalles un problema de salut pública i avança que aquest marc normatiu inclourà la prohibició de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Anem fins al Palau de la Generalitat. Lorena Enns, bona tarda.
9: Bona tarda. Si el govern xifra en els 10,8 anys l'edat mitjana en què els infants tenen contacte amb les pantalles, l'executiu tracta de buscar l'equilibri entre els avantatges i els riscos que presenten, uns riscos que ja cataloguen de problema de salut pública. Sílvia Paneque, portaveu.
3: Problemes de visió, problemes d'alimentació, de sedentarisme, per tant, no és només l'impacte psicològic, sinó problemes de salut en general.
9: Basat en l'evidència científica, el govern busca impulsar un marc de digitalització responsable. L'executiu recollirà les recomanacions de la Guia de Salut en una futura llei, això sí, dins les competències de la Generalitat. Una llei que passarà per prohibir la IA a les aules fins als 14 anys, limitar l'ús de les xarxes als menors de 15, pendent de les instàncies europees, i fer obligatòria la lectura d'un mínim de clàssics de la literatura catalana.
3: Volem també que aquestes recomanacions d'aquest informe es traslladin a un marc normatiu i, per tant, d'aquí al març del 2027 es preveu treballar un avantprojecte de llei que reguli tots els usos de les pantalles, insisteixo, en general.
9: El govern considera que amb la responsabilitat individual ja no n'hi ha prou i que l'administració ha de regular l'ús de les pantalles.
1: Els impulsors de la campanya No als megacentres de dades s'han concentrat avui a Barcelona a la porta de la cimera sobre intel·ligència artificial AI Summit Barcelona. Demanen al govern una moratòria als 26 projectes de megacentres de dades planejats a Catalunya pel seu impacte ambiental. Reclamen que siguin responsables amb el canvi climàtic, transparents en les dades del seu impacte i elaborats amb participació de la societat civil. Clàudia Bosch, de CETEM Catalunya, i Agustí Emperador, d'Ecologistes en Acció.
10: No volem vendre a recursos hídrics, energètics i de sol als gegants tecnològics com Amazon o Google.
11: Per tant, nosaltres considerem que aquest pla és una autèntica irresponsabilitat i, és més, diem que és un crim contra el planeta i contra el clima.
1: Ja estàvem pendents, com deien, en portada de la decisió del Tribunal Constitucional per a l'amnistia dels condemnats i processats en rebel·lia del procés. Que en sabem, Sergi Bassoles, bona tarda.
12: Bona tarda, doncs sí, una última hora. Finalment, la ponència del magistrat conservador José María Macías no s'ha votat. El ponent ha retirat la seva sentència contra el recurs de Turull després que fos un secret a veus que la majoria progressista del ple no li donava suport. No obstant això, Macías ha optat per quedar-se com a ponent i elaborarà un nou text, en consonància ara sí amb el criteri majoritari de la sala i afegint-hi el seu vot particular en contra. Aquest és l'escenari que s'ha de llegir en perspectiva dels recursos restants, perquè mentre Macías reescriu l'esborrany, entrarà en deliberació el recurs de l'exconsellera de Treball, Dolors Bassa, condemnada també per malversació. Serà en el proper ple del plenari del Constitucional el dia 6 d'octubre. En aquest cas, el ponent és el mateix president del Constitucional, Càndido Conde Pompido, de l'ala progressista i favorable, per tant, a l'aplicació de l'amnistia. Per tant, i tenint en compte la majoria progressista del ple del Tribunal de Garanties a favor de l'amnistia, la de Bassa serà la primera sentència a favor, i a partir d'aquí es preveu un efecte dominó. I és que el Tribunal Suprem té la intenció, segons fonts judicials consultades, de tancar l'aplicació de l'amnistia després d'aquesta primera sentència del Constitucional, sense esperar que el Tribunal de Garanties vagi resolent en els successius plens els recursos dels altres condemnats i o processats. Excepte imprevistos, avui s'inicia, per tant, el compte enrere del retorn a Espanya de Puigdemont, o, entre d'altres, Oriol Junqueras deixi d'estar inhabilitat.
1: Gràcies, Sergi, per aquesta última hora.
0: Edició migdia.
1: Parlem ara d'educació. Els sindicats majoritaris es mostren escèptics en relació amb el gran debat que proposa el govern a través del Consell Educatiu. Ens ho explica la Laura Hurtado.
13: L'USTEC assegura que és una manera de diluir les protestes i critica que s'inclogui el sector de l'escola concertada. D'altra banda, professors de secundària, que no hi té representació, dubta de la seva eficàcia. Iolanda Segura, d'USTEC, i Ignasi Fernández, de secundària.
14: Participar o fer debats no és negociar. El Consell, per tant, no pot substituir una negociació amb capacitat d'acord, de pressupost i calendari, amb la representació legítima de les treballadores i els treballadors.
15: Pilotes fora, dilució de responsabilitat, convoquem aquí a tots els sectors, quants més millors, i escampem la culpa i la solució, com que no la sabem, doncs també l'escampem.
13: El govern, per la seva banda, defensa que amb dues vies no són incompatibles. Mentrestant, l'USTEC amenaça amb protestes i vagues aquesta tardor si no es reobren les negociacions, en les quals volen abordar temes com el finançament, la inclusió o la millora de les condicions laborals i de les infraestructures als centres.
1: Doncs el portaveu de Junts, Salvador Vergés, demana un acord amb els representants de la comunitat educativa i no només entre partits, i alerta Illa que aniran a la cimera de divendres, però que...
16: Anirem a la reunió i assistirem per respecte institucional, escoltarem, però no participarem en cap mena de foto de fals consens ni en cap mena d'exercici de propaganda com ens té acostumats el president Illa.
1: La CUP, per la seva banda, alerta Illa que no faci servir d'excusa la cimera de divendres per tornar a tancar el conflicte amb la comunitat educativa en fals, i el portaveu dels comuns, David Cid, adverteix Illa que aquesta setmana és la darrera oportunitat que té per redreçar la crisi educativa. Esquerra reclama a Illa menys autocomplaença, més lideratge, menys discursos sobre la gestió i més resultats. Més coses, l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts al Consell d'Afers Generals, tot i que sense possibilitats que hi hagi una resolució determinant. El govern espanyol amenaça en bloquejar l'ampliació del Club dels 27.
17: Enlargement is one thing and the discussion about other languages is another.
1: Fets que critiquen països com Lituània, Suècia o Alemanya, consideren inacceptable que el vot espanyol a la incorporació de països com Montenegro a l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec. De la seva banda, el govern espanyol diu que no hi ha cap motiu perquè els socis s'hi oposin i que no té sentit que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que aquestes tres. Fernando Sampedro, secretari d'Estat davant la Unió Europea.
18: España ya ha pedido todo lo que tiene que pedir y ha proporcionado todo lo que puede proporcionar. No hay ninguna duda. Me gustaría saber si esas excusas, esos argumentos de pedir más documentos responden a alguna duda.
1: La instal·lació de comptadors socials perquè les famílies vulnerables no es vegin forçades a punxar la llum són jurídicament viables. Així ho argumenta almenys l'informe encarregat per l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres, Marga Esparza.
19: D'aquesta manera es demana a la Generalitat i a les empreses energètiques que renovin el conveni que tenien fins al 2021 i garanteixin els comptadors a aquestes famílies. Part del cost l'assumiria la Generalitat, una altra part la família, i l'empresa hauria de garantir el subministrament i el seu manteniment. Josep Babot, representant de l'Aliança contra la Pobresa Energètica.
20: Que la situació de bloqueig que vivim des de fa 5 anys, per tant, és superable, i no superar-la respon exclusivament a una decisió política per part del govern, i que per això doncs, reclamem aquesta implicació i voluntat per part del Departament de Drets Socials i el conjunt del govern català per tal de desbloquejar el context actual.
19: Des del 2015, amb la Llei Catalana contra la Pobresa Energètica, només es van instal·lar 100 comptadors de llum en 10 anys davant els més de 1.000 comptadors d'aigua que sí van ser instal·lats.
1: Queden poques hores per deixar enrere l'estiu més càlid i sec del segle per donar pas demà a la tardor, que segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia serà clara un tanyón càlida i plujosa.
21: Les temperatures de l'octubre, novembre i desembre continuaran per sobre la mitjana segons les previsions de l'EMET, que auguren un 40 o 50% de pluges. El delegat a Catalunya, Ramon Pasqual, alerta que poden ser torrencials.
22: Compte que les precipitacions de la tardor no són avui 10 litres, avui 5, avui 20, ja ho sabeu. Són com l'altre dia, no? Una sola tempesta d'una hora va caure 100 litres a la Sagrera. Es comporten així a la Mediterrània, ja ho sabem, però aquesta forma de comportament s'està agreujant com a efecte del canvi climàtic.
21: Continuarà fent calor seguint la tendència d'aquest estiu, en què la temperatura ha estat excepcionalment alta, per sobre els valors de referència durant molts dies, amb rècords de calor tant de dia com de nit. Amb els gràfics a la mà, els experts diuen que els valors d'aquest estiu semblen d'un altre món.
1: Avui, per cert, ha començat la tala dels arbres cremats per l'incendi de les Gavarres, concretament els que hi ha a banda i banda de la carretera on va començar el foc per evitar que puguin caure sobre la via. En paral·lel, el Consorci de les Gavarres ha començat a treballar en el pla de recuperació de les prop de 2.000 hectàrees afectades per les flames. Tres quartes parts són suredes i ara s'haurà de determinar quins arbres poden rebrotar i quins caldrà tallar. Repassem ara en format més breu altres notícies amb la Lourdes Gata. Tercer segrest exprés registrat en pocs dies a Catalunya. El succés va tenir lloc la matinada del dilluns en el districte de Sant Martí de Barcelona.
23: En aquest cas, un grup d'encaputxats va assaltar un home i el va introduir a la força en un vehicle. La víctima va aparèixer pel matí a Sala, a la demarcació de Girona. Presentava diverses lesions per tot el cos compatibles amb haver estat torturat. La principal hipòtesi dels Mossos és que podria tractar-se d'una revenja relacionada amb el narcotràfic.
1: Ja són 7 les denúncies presentades per dones contra el fisioterapeuta detingut a Juneda a les Garrigues per suposats tocaments, i els Mossos no descarten que se'n presentin més.
23: L'home de 30 anys va ser detingut avui fa una setmana arran 3 denúncies presentades per dones que afirmaven que l'home, durant les sessions de massatges, els havia fet tocaments als pits i a la zona dels genitals en contra de la seva voluntat. Els Mossos l'acusen d'un delicte d'agressió sexual sense penetració. El detingut va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial davant la secció de violència de la dona del Tribunal d'Instància de Lleida.
1: I l'Audiència Provincial de Tarragona manté la instrucció del cas Montoro a la ciutat. Desestima d'aquesta manera el recurs presentat per l'empresa de l'exministre del PP, Cristóbal Montoro, Montoro i les defenses de les empreses gasístiques investigades.
23: Demanant que la instrucció d'aquest cas es faci a Madrid, on hi ha el major nombre d'empreses afectades. L'Audiència tarragonina considera que no és l'òrgan competent per atendre aquesta decisió i que, en tot cas, el recurs s'ha de presentar al Tribunal Constitucional.
1: Gràcies, Lourdes. I la Sagrada Família posa a disposició de l'Ajuntament un espai al barri per traslladar els veïns afectats per les obres. L'operació per construir l'escalinata, consideren des de la Basílica, només afectaria inicialment a l'edifici de Núñez i Navarro. Maite Boada.
2: Per Xavier Martínez, director general del Patronat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, per acabar la Basílica cal traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a l'illa del costat i, per tant, la decisió final està ara a la taulada de l'Ajuntament.
4: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
2: L'operació urbanística permetria acabar la basílica en la seva totalitat d'aquí a 10 anys. Una altra cosa especificat Martínez és si caldria afectar altres edificis des de Mallorca a Aragó per aconseguir més perspectiva visual. Des del temple admeten que a mesura que s'acosten les eleccions el preacord assolit a tres bandes també amb els veïns és més difícil de signar.
1: Més coses. La vaga parcial dels conductors d'autobús de TMB ha tingut un seguiment de gairebé el 70% durant aquest matí i els serveis mínims s'han complert sense incidència, segons ha informat l'empresa. La mobilització dels treballadors ha arrencat aquest matí a les 10 i s'allargarà fins a les 5 de la tarda. Fins a les 4 circularan el 20% dels autobusos i entre les 4 i les 5 de la tarda, coincidint amb l'hora punta, ho faran un 40% dels autobusos. Assolir els 260.000 visitants, 110.000 més que el 2025, amb un sostre de 320.000, és un dels reptes de Valentín Roma al capdavant del MACBA durant els propers 3 anys. El fins ara director del Virreina, Centre de la Imatge, s'ha mostrat a favor de l'ampliació del MACBA i ha dit que no vol fer tàbula rasa, que vol ser respectuós amb la línia institucional del MACBA. Tot i així, ha assegurat que cal canviar els continguts de la programació que no funcionen.
5: El MACBA és els seus continguts i està clar que els continguts dels museus no estan funcionant i tenim que canviar els continguts, canviar l'enfoc del que proposa el museu a la seva audiència. També canviarem els formats amb línies de treball reconeixibles.
1: L'exposició Un teatre lliure commemora l'esperit del teatre lliure en el seu mig segle de vida amb 5 instal·lacions creades per 5 escenògrafs i escenògrafes que han contribuït a construir l'imaginari visual del teatre. Ells són Frederic Amat, Montse Amanós, Max Glaenzel, Lluc Castells i Sílvia Delagnó, que han teixit les seves obres al voltant de la poesia dels autòmats, els terres de les escenografies, la màgia del teatre, els oficis més invisibles que fan possible una obra i els seus vestuaris. Ens ho explica la Montse Soto.
7: Que cal cremar la vida és quelcom que ens recorda la instal·lació de Frederic Amat, deixeble de Fabià Puigserver, i que amb 7 autòmats sobre un terra de cendres fa un homenatge a l'escenografia de Público de Lorca, que juntament amb Fabià Puigserver van fer per Lluís Pasqual.
24: El batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. El teatre dura un instant i a la vegada és evidència de la vida, com la poesia.
7: Montse Amanós converteix els terres de diverses escenografies històriques del teatre en talons, en clara al·lusió a Fabià Puigserver, que per la disposició original del llibre en pública a quatre parets, volcava tota la seva creativitat en les superfícies que trepitjaven.
25: D'agafar aquests terres i aixecar-los, és a dir, d'alguna forma aquests terres han fet com de taló de fons de molts espectacles.
7: Mentre que dos escenògrafs, també fonamentals del llibre i del teatre català, com Max Glenzel i Lluc Castells, han centrat les seves instal·lacions d'una banda en els escenaris del lliure i en l'artifici d'aïllar-se de la realitat per generar ficcions creatives.
26: Generar un espai que, com deia Fabià Puigserver, fos de somni indefinit i perdut en el temps, allò que passa quan entrem a una sala de teatre.
7: I també en fer un homenatge a tots els oficis que fan possible una funció teatral, amb una gran taula maqueta que conté diversos objectes que fan servir.
27: Un col·lectiu de persones que penso que encara hereda aquella llavor que va plantar aquell grup de gent que va decidir crear el lliure i fer teatre des d'un lloc, i crec que encara es manté alguna cosa, algun esperit d'allò.
7: El Palau Robert de Barcelona fins al 17 de gener.
1: Nosaltres ho deixem aquí. La informació continua en aquesta sintonia i també a Ràdio 4 al quart temps amb el Jaume Riello i també al portal web rtv-e.cat. Passin molt bona tarda i gràcies com sempre per confiar en la ràdio pública.

0: El quart temps.
1: Aquesta tarda pugem al taló de la Champions femenina, farem una bona prèvia de la màxima competició continental. L'objectiu pels de Pere Romeu, sumar la cinquena corona europea de la seva història, la segona de consecutiva. Des d'ara fins les 3 de la tarda, mitja hora d'esports a Ràdio 4. Us saluda l'equip del quart temps, amb el José María Rubí, amb el Jaume Riello, qui us parla, i amb el Genís Sabater i l'Helena Ramos a la realització tècnica.

0: La màxima competició continental de futbol de dones arrenca aquesta tarda, com diem, amb 5 partits entre els encarregats d'encetar la primera jornada de Champions. Josep Capel està al Real Madrid i també l'Arsenal de Mariona i Ona Batlle.
1: Sí, tots dos juguen avui a partir de les 9 de la nit. Pel que fa al conjunt blanc, rep el Paris Saint-Germain, un equip molt renovat. El Real Madrid ha perdut jugadores importants aquesta temporada, com Misael Barredondo, Brun, Feller, Otero Vieira o Weir, però també n'ha fitxat d'altres interessants, com Caruso, Bernstein o especialment Felice Rueder, un dels fitxatges més cars a la història del futbol. Veurem si és capaç el Real Madrid d'arribar a semifinals, cosa que de moment en les 5 edicions que ha disputat no ha aconseguit mai. I també a les 9, com deies, l'Arsenal rebrà el Koge de Dinamarca, l'Arsenal de Ona, de Mariona i també de Misa, la portera del Real Madrid fitxada pel conjunt anglès, que no ha començat bé la temporada. En 3 partits a la seva competició domèstica ha cedit 2 empats. També a les 9, Juventus-Benfica. I abans, a partir de 6:45, 2 bons partits. D'una banda, Inter de Milán, Haken de Suècia i sobretot el partit de la jornada, Bayern de Múnich, Manchester City, tots dos aspirants enguany al títol. No només aquests dos, enguany, com dic, els aspirants, com sempre, Barça i Lyon, a més dels 3 anglesos, City, Chelsea, Arsenal i el mateix Bayern de Múnich.
0: Ja tenim el menú de partit sobre la taula. Continuem amb aquesta prèvia de la Champions i a mi no se m'acudeix millor persona per analitzar la competició que l'exfutbolista i col·laboradora d'aquesta casa, Marta Corredera. Hola, Marta, què tal? Com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Molt bé, gràcies.
0: El Barça presenta canvis importants. Ha perdut 4 titulars respecte a l'última final de Champions. Futbolistes emblemàtiques com ara Alexia Putellas o Mapi León, també Salma Parayuelo i Ona Batlle han deixat el club blaugrana aquest estiu. És el vigent campió, Marta, i vaig directe a Barraca. Per a tu, continua sent el màxim favorit per a tornar a guanyar la Champions?
2: Sí, sí, sí. O sigui, sense cap mena de dubte. Jo sempre dic que fins que no es demostri el contrari, el que és l'actual campió té tots els números i segueix partint com a màxim favorit. És veritat que té baixes sensibles aquest any. Crec que són baixes, sobretot un parell d'elles, bastant estructurals. Però la gent que estan, sobretot les joves, no? I la gent que ha arribat, crec que estan donant un bon nivell. S'haurà de veure, òbviament, en partits directes. Però a principi jo crec que sí, que el Barça ha de seguir guanyant i ha de seguir competint per tot.
0: És el Barça post-Alexia. No sé si això suposa més responsabilitat per Aitana Bonmatí. Fins ara, Marta, eren una mena de bicefàlia, no? Totes dues estaven com assumint els focus, la responsabilitat. No sé si ara haurà d'assumir més pes Aitana Bonmatí.
2: Bueno, jo crec que així ha de ser i així se li ha de demanar, no? Aitana és una jugadora que també ho ha demanat unes altres vegades, que ella vol tenir més protagonisme. No deixa de ser la doble pilota d'or per 2 anys consecutius i jo crec que això al final li dona un prestigi i un caché que sí que l'ha de fer responsable, entre cometes, de liderar aquest projecte i aquest equip. Òbviament hi ha altres jugadores, com pot ser la Patri, que és l'actual capitana i que porta molts anys també aquí, la Irene Paredes, però ella ja sap quina responsabilitat té i l'assumeix amb molt de criteri, però jo crec que sí, sense cap mena de dubte. L'Aitana se li ha de demanar i ella mateixa ha de fer un pas endavant i començar a dirigir i a liderar aquest nou projecte o aquesta renovació de l'equip.
0: I creus que podem tenir una Aitana que jugui d'una manera una mica més diferent, no sé si més incisiva, o hem d'esperar una Aitana similar a la que hem vist?
2: No, l'Aitana és Aitana, vull dir, no crec que canvi gaire la seva forma de jugar perquè no hi hagin certes jugadors al camp, el que sí que és segurament o potser la veiem una mica més alliberada, no? En el sentit que al final quan tu tens jugadores com Alexia al costat, doncs has d'assumir una miqueta més responsabilitat perquè Alexia ja saps que abarca moltíssim el camp, doncs ara és a l'Aitana la que li tocarà una miqueta abarcar doncs aquest puntet més de camp o de ser més dinàmica, però això és una cosa que ella ja ho porta, ja ho té, no? No crec que canvi res en quant al joc.
0: Et poso sobre la taula 2 noms, 2 jugadores. Parlaves de les joves, que han de també donar una miqueta més en aquest Futbol Club Barcelona. Vicky López, Clara Serra Jordi, 2 jugadores que han crescut moltíssim. Què podem esperar d'elles?
2: Clar, és que parlem de joves, però jo ja no, quasi que ni les encapsularia en aquest punt, en aquest apartat. Sobretot parlant de Vicky, perquè Vicky és una jugadora que sí, que té una edat més curta, és més jove que Aitana, és més jove que Alexia, més jove que altres jugadores, però és una jugadora que porta molts anys en això, que ja està fiançada, que ja sap de què va la cosa, no? Per mi ja no és una promesa, ja ha de ser una realitat. Són jugadores que estan aportant moltíssim. Parlem també de Serra Jordi, que l'any passat va ser titular a la final de Champions. Mm. És veritat que és, entre cometes, més nova o més juvenil en aquest sentit, perquè acaba d'arribar, tot i ser... tenia aquesta experiència l'any passat, però són dos jugadores que li han de donar moltíssim al Barça.
0: Del que has vist fins ara del Barça aquesta temporada, què és el que t'agrada i on creus que hi pot haver marge de millora?
2: Doncs mira, m'agrada moltíssim l'estat de forma que està tenint Graham Hansen en aquest inici de temporada. Feia un parell de temporades que jo la veia una miqueta més apagada, sense tanta xispa, sense tanta espurna, i aquest any la veig més suelta, la veig més deixada anar, amb més xispa, encara, se'n va, s'entra, i a més, una cosa que li reclamàvem des de fora, que era que xutés, no? I aquest any ho està provant molt des de fora, està marcant gols fins i tot, i jo crec que aquesta connexió entre ella i Pajor, que segueix de temporades anteriors, és superinteressant. I a millorar, home, doncs, potser certes facetes per posar una miqueta el focus, perquè aquest equip ja sabem tots que té un nivell altíssim, per posar el focus una miqueta, per mi lateral dret és un punt on s'hi ha de treballar, o sigui, s'hi ha d'incidir, i sobretot Caroline. Caroline jo crec que és una jugadora que ha vingut aquí per marcar diferències i que li està costant una mica l'adaptació, que és normal perquè no tothom entén i coneix el futbol Barça i les adaptacions sempre costen, i ella mateixa ho ha dit, però és una jugadora que se n'espera més d'ella i jo estic segura que pot donar molt més.
0: Marta, et pregunto pel míster, per Pere Romeu, per la importància que té en aquest Barça, ha rebut crítiques en alguns moments, ha portat l'equip a guanyar la Champions i ara té un repte majúscul com és guanyar la segona de manera consecutiva.
2: Sí, s'ha guanyat tot el crèdit i tot el respecte de tothom, no? En temporades anteriors hi havia molt rum-rum en quant a la seva figura, en quant a si havia de ser entrenador del Barça o no, molts dubtes. Jo sempre he defensat que mentre un entrenador guanyi i es noti i es vegi que el grup el segueix, la polèmica ha d'estar tancada, i més després dels resultats que va tenir l'any passat. Va guanyar tot el que es podia guanyar i, òbviament, l'objectiu d'aquest any crec que... el repte encara és més difícil que l'any passat, perquè, clar, tothom s'espera que a mínim igualis el que vas fer l'any passat, i això és molt difícil perquè vol dir guanyar tots els títols. Tenim l'exigència posada molt alta en aquest equip. És veritat que és el que ens té acostumats i el que ens ha demostrat, però també hem de ser conscients que algun dia es pot perdre, i que arribar a una final de Champions i perdre-la també pot passar. Cap equip és imbatible, cap equip és immortal, però en aquest sentit jo crec que Pere Romeu també sap treballar amb això, amb les seves jugadores. La part mental és molt important i jo crec que ell ho té controladíssim.
0: Ens deies que el Barça, principal favorit a guanyar la Champions, els rivals principals del conjunt blaugrana, els de sempre, Lyon, amb reforços importants com Salma Parayuelo, Caroline Weir, l'Arsenal, el Chelsea... No sé si poses algun candidat més.
2: No, jo posaria a primera línia Arsenal i Lyon, no? Mm-hmm. Per mi són els equips que millor s'han reforçat, entre cometes, i que millor estan treballant en aquest sentit. Després és veritat que Chelsea està fent bona feina, però em sembla molt més interessant la feina que està fent l'Arsenal, per exemple, en quant a plantilla. La resta, doncs, qualsevol et pot donar la sorpresa. Al final és una Champions que són partits de 90 minuts i després ja són eliminatòries que a 90 minuts o a partit d'anada i tornada pot passar qualsevol cosa, no? Però és veritat que jo no veig a cap equip més donant la sorpresa, no veig al Madrid donant la sorpresa i plantant-se en una final, no veig a la Roma, no veig al París, sí, saps? O sigui, jo crec que són equips que sí, que estan treballant bé, estan en construcció, però parlem sempre dels 3-4 mateixos en la zona alta.
0: En tot cas això, Lyon i Arsenal al primer escalafó com a principals rivals del Barça per reeditar aquesta Champions. Més canvis que el Barça, i ara parlaves del Madrid, ha viscut el conjunt blanc, ha fet un fitxatge rècord, 1,5 milions per la davantera Felicia Schroeder, una jugadora sueca. No sé si et sorprèn, i vull que m'expliquis una mica què té Felicia, aquesta jugadora, perquè el Madrid hagi pagat tants diners.
2: Pues mira, sí que em sorprèn. Te seré honesta, sí que em sorprèn perquè tinc la sensació que el Madrid porta anys, i jo vaig estar allà dintre, i porta uns anys donant toms en aquest sentit, no? Del primer rei al Madrid no queda cap jugadora, pràcticament cap jugadora, i això vol dir que en un període de 3-4 anys has renovat la teva plantilla al 100%. I això és un problema. Això és un problema perquè el primer que necessita el Real Madrid és crear una base sòlida, una base de gent que senti els colors, gent de la casa. El que ha fet el Barça, bàsicament, és que el Barça no deixa de ser un mirall per la resta d'equips. I el Madrid, en aquest sentit, doncs, està fitxant jugadores, que són bones jugadores, però em fa la sensació que cada any li acaba passant el mateix i és que no construeix un equip. I els equips et fan guanyar campionats, les jugadores et fan guanyar partits. I fins que el Madrid no entengui això, doncs crec que no creixerà en el sentit de començar a guanyar títols. Aquest nou fitxatge, home, és un portent, és una promesa, és una jugadora que et dona algo diferent a lo que tens, perquè ara mateix Linda Caicedo és la que tira una miqueta de l'equip i la que et dona més originalitat i una miqueta més alguna cosa diferent, no? És quan tu vas a veure un partit o vols veure futbol, vols veure coses diferents, vols veure espectacle i això t'ho dona Linda. I jo crec que el nou fitxatge, doncs, al final també et donarà això, et donarà alguna cosa diferent, et donarà potència, et donarà gol, et donarà de barallar-te amb centrals d'Europa que fins ara no havies pogut barallar-te perquè les teves delanteres potser no estaven preparades, però li passa una miqueta, o li pot passar una miqueta com li està passant a Caroline, no? Que el procés d'adaptació no és fàcil. Vens a una lliga nova, un país nou, un futbol nou, on les companyes ja porten un temps juntes de pretemporada de tot i tu vens nova, i a veure què passa. Però bueno, jo crec que li pot donar molt, sobretot en un futur. En un present s'ha de veure.
0: Vaig acabant, Marta. Pregunto sobre el format amb la fase de Lliga. És la segona temporada en què tenim aquest format, que és el mateix que hi ha a la Champions masculina. T'agrada o t'agradava més l'antic?
2: No, a mi m'agrada molt. M'agrada moltíssim perquè crec que es veuen partits més interessants. Òbviament, també propicia que hi hagi potser partits amb més golejades, perquè no és un anar a fase de grups, és un perquè la gent m'entengui tots contra tots. Però sí que m'agrada moltíssim, perquè al final el que pots veure són partits més interessants en fases prèvies. No t'has d'esperar a les semis o a la final o fins i tot quarts per veure partits interessants. A la fase prèvia de la lligueta ja pots veure partits importants i això jo crec que enriqueix el futbol.
0: Des d'aquesta primera jornada ja tenim partits molt potents a la Champions, tret de sortida a la màxima competició continental en el dia d'avui, com diem, a finals de maig, la gran final a l'Estadi Nacional de Varsovia, a Polònia, on esperem que hi pugui estar el Futbol Club Barcelona. Marta Corredera, ha estat un plaer.
2: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
0: Rematem aquesta prèvia de la Champions femenina, aquest primer dia a la màxima competició continental femenina, amb l'última hora del Futbol Club Barcelona. El conjunt blaugrana començarà a defensar el títol demà a casa, a l'estadi Johan Cruyff, contra el París Futbol Club. Dani Esclusa, Pere Romeu, ha confirmat que podrà comptar amb Irene Paredes.
3: Doncs sí, una peça important, la que incorpora el tècnic de cara a aquest primer compromís de Champions. Molt més complicat ho tindrà Aitana Bonmatí i gairebé impossible per Vicky López i Kika Nazaret. Malgrat això, Pere Romeu ha volgut reivindicar la plantilla d'aquesta nova temporada. El que s'ha fet en anteriors anys està molt bé, però ja és passat i el Barça continua sent el rival a vèncer.
4: Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
3: La que segur que estarà demà disponible és Eva Pajor, la polonesa que afronta la seva tercera temporada al club, convertida ja en una veterana i referent per les més joves, candidata a la pilota d'or i orgullosa de vestir la samarreta del Barça. L'escoltem.
5: Jugar para Barça es un gran privilegio. Es para mí siempre... Cuando yo voy aquí en Johan o cuando jugamos fuera de casa o en Spotify, es siempre especial.
3: Doncs això ha estat el més destacat d'aquesta roda de premsa. Recordem, demà a partir de les 9 de la nit el Barça comença la defensa del títol de Champions League davant el París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff.
0: Un quart d'hora hem fet de prèvia de la Champions abans d'aquesta primera jornada de la màxima competició continental. Continuem ara amb el futbol. Però ho fem amb el de seleccions, macroaturada internacional, primer dia de concentració dels internacionals espanyols a la ciutat del futbol, de les Rozas, primer dia després de l'ampliació del contracte del seleccionador Luis de la Fuente fins al 2032. Si acaba complint aquest vincle, Jorge Agüero de la Fuente es convertirà en un dels seleccionadors més longeus de la història de l'equip espanyol.
6: Concretament, Jaume, el segon seleccionador més longeu de la història, si compleix efectivament aquest contracte, només li superaria un mite del barcelonisme, Ladislao Kubala, que un cop retirat va ser seleccionador seleccionador durant 11 temporades ininterrompudes, entre el 1969 i el 1980 amb bastant poc èxit, s'ha de dir. I per ser justos també i rigorosos amb la història, encara que per llavors el futbol de seleccions era bastant amateur, també hi ha un seleccionador, José María Mateos, que entre el 1922 i el 1933 va dirigir la selecció en un total només de 22 amistosos. El que és indiscutible des d'aquest estiu és que Luis de la Fuente és el seleccionador amb més èxit de la història d'Espanya, un Mundial i una Eurocopa, com Vicente del Bosque, però a més, la Nations League de 2023 quan va debutar. Els companys de la tele, la U de Televisió Espanyola, van parlar ahir amb ell després del seu acte de renovació a Les Roces. Va insistir que quan dues parts tenen clar el que volen, tot és més senzill.
7: Yo agradezco que haya sido una apuesta larga solamente por transmitir tranquilidad, estabilidad, confianza, que creo que es lo que también necesita no solo el fútbol, sino también nuestro país. Así que desde esa base creo que podremos hacer todavía cosas muy grandes, porque sigo diciendo que todavía lo mejor está por llegar.
6: El millor està encara per arriba, diu de la Fuente. Aquesta tarda, a les 7 a Les Roces, entrenament amb portes obertes al públic. Per cert, Jaume, la primera sessió d'entrenament des de la gloriosa nit del 19 de juliol al MetLife Stadium.
0: La segona estrella per la selecció espanyola de futbol. Mundials de ciclisme a Montreal, al Canadà. En marxa la contrarrellotge per equips mixtos. Aquesta tarda, les curses individuals júnior, masculina i femenina. Ahir, les contrarrellotges. Remco Evenepoel va guanyar la categoria masculina. A la femenina, la suïssa Marlene Roisa es va endur l'or. Paula Blasi va ser 18a i Mireia Benito 20a. En tenis, fase final de la Copa Billie Jean King, amb el duel entre la República Txeca i la Gran Bretanya en marxa. Les txeques s'han endut el primer punt de l'eliminatòria. Marie Buscova ha guanyat per 2-16-1 a Sonny Carter. Linda Noskova i Katie Butler estan jugant el segon partit d'aquesta eliminatòria. Sortirà el rival d'Espanya en cas que l'equip nacional superi el Kazakhstan. La capitana Carla Suárez valora la unitat que hi ha entre les jugadores.
8: Creo que se está creando un buen equipo, muy unido, y esa es una de las claves de esta España, ¿no? Hay jugadoras que han tenido que quedarse fuera en esta convocatoria que nos ayudaron en abril, pero bueno, haremos todo lo posible por volver a disfrutar y sentir también el apoyo de las que no están.
0: Demà a les 11 del matí comença aquest duel, això pel que fa a la Copa Billie Jean King. A la Davis, Espanya ja coneix el seu camí a les finals. Àustria, quarts de final, serà el seu rival. A semifinals s'enfrontarà o bé contra la Gran Bretanya o bé contra Alemanya. Al quart temps, no deixem la Davis, continuem parlant d'aquesta competició, però ara ho fem d'una manera molt més reflexiva. Sergio Heredia, company del diari La Vanguardia. Què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda, què tal? Com estàs?
0: De moment, la nova Copa Davis no ha aconseguit fer-se un lloc al cor dels aficionats al món de l'esport. Encara la nova Davis no pot presumir d'haver generat històries, moments dignes de quedar emmagatzemats a la nostra memòria. Amb una excepció, això sí, l'edició de 2024 era el mes de novembre, a Màlaga, tot estava dissenyat perquè Rafa Nadal gaudís d'un comiat màgic com a tenista, a la pista davant la seva gent, davant la seva afició, i en la competició que l'havia vist néixer com a icona 20 anys abans. Però, Sergio, res no va anar com s'havia imaginat, te'n recordes?
9: Quin comiat que va tenir el bo del Rafa Nadal, llegenda del tennis, no només un tennista essencial, sinó un esportista essencial en la història de l'esport. No? És un esportista transcendental per tot el que va aconseguir al llarg de la seva carrera, però en aquell moment, en aquella Copa Davis de la tardor del 2024, al novembre del 2024, és evident que es va equivocar, perquè va voler superar-se, ser més Nadal que mai, quan la veritat és que ja no ho era, ja no era capaç de ser més Nadal que mai, i la seva pròpia figura, durant un temps, que van ser, de fet, aquells pocs dies, doncs va quedar una mica, no sé com qualificar-ho, no sé si caricaturitzada, no sé com dir-ho bé. El cas és que el gran comiat que s'esperava, que havia de ser en aquella mateixa Copa Davis, però el divendres, quan s'esperava que arribessin tant Roger Federer com Novak Djokovic per acomiadar-lo com Déu mana, s'estava projectant preparant un vídeo espectacular, amb moltes veus, amb molta gent molt implicada, allà al Martín Carpena, el pavelló de tenis, que és de bàsquet, però no, en aquells dies era pavelló de tenis de Màlaga. Doncs l'error del Rafael Nadal va ser voler jugar la ronda de quarts de final davant els neerlandesos, voler jugar davant Botic van de Zandschub i ficar la pota, perquè va ser començar aquell partit i tots els que estàvem allà veient-lo en viu es vam adonar que el Rafa Nadal ja no era competitiu. Ja feia temps que no ho era, però menys encara en un partit de Copa Davis. I el que va passar és que van de Zandschub, que era un top 60, top 70, un jugador extraordinari, evidentment, perquè tot el que sigui un top 100 és un extraordinari tenista, però evidentment no ha estat a l'alçada de Rafael Nadal, ni era un rival considerat per Rafa Nadal en la majoria, durant gairebé tota la seva carrera esportiva, doncs el van de Zandschub se'l van portant per davant. I el que va passar és que instants més tard, doncs Espanya va ser eliminada. Sí que el segon partit el van remuntar els espanyols, però el dobles també van punxar. Carlos Alcaraz va guanyar el segon partit, però va perdre el dobles. I llavors, doncs, Espanya va ser eliminada. I en aquella nit, o en aquella setmana que s'esperava el gran comiat del Rafa Nadal de l'alta competició i es projectava pel divendres, doncs ens vam trobar un dimarts a la nit, de la tardor, a 11 de la nit, feia fred, era de nit, el pavelló encara estava de gom a gom, però la gent estava més aviat deprimida, no? Els nens amb cara d'anar-se'n a dormir, el Rafa Nadal absolutament rebentat, psicològicament rebentat, els espanyols, doncs, frustradíssims, un vídeo de Chichinabo que van posar per acomiadar-lo i que van improvisar-ho, i només estaven celebrant aquella victòria, doncs, la Déu del Nadal estaven celebrant els neerlandesos, els únics. Va ser una imatge força decebedora.
0: Sergio, el que va passar aquell dimarts és que tots ens vam trobar davant d'una realitat que feia mesos que ja no volíem veure. Tots estàvem una mica sugestionats. No sé si potser també tenia a veure amb l'escenari i amb la mística de la Copa Davis.
9: Potser sí. Al final, tots ens vam contagiar d'una paraula que a mi m'encanta, que me la va ensenyar el Sebastián Fest, que és un periodista argentí, especialista en tenis, i ell parlava sempre de la nadalitat. La nadalitat, que deia que més o menys venia a dir que tots els rivals del Nadal acabaven encongint-se davant de Nadal perquè Nadal es posava sobre d'ells la seva nadalitat, el seu volum, les seves dimensions, no només per la seva forma de jugar, que també, sinó més aviat per la seva ment i per qui era, el tipus de rival que era. I Nadal, i tots els que estàvem sugestionats per això, tots continuàvem creient que la nadalitat seria capaç de trencar el Botic van de Zandschub, quan ja en aquell moment, i donat l'estat de forma i físic del Rafa Nadal, ja van de Zandschub era molt superior a Nadal. Es va demostrar quan va començar el partit. I en cap moment va aparèixer aquesta nadalitat de què parlem, i tota la sugestió que ens estava contagiant uns als altres, o fins i tot que creia Nadal que podria fer caure sobre Van Zandschub, pues va esvair. I al final el que va passar és això, una imatge que podria ruboritzar la població, les aficionats espanyols, i també segurament si recuperem el vídeo i el revisem, doncs ruboritzaria segurament el mateix Rafa Nadal. No crec que Nadal hagi revisat el vídeo del que va passar aquell dia sovint a casa seva, ara mateix que ja està retirat.
0: El que no podem negar és que la història de Rafa Nadal ha estat capicua, perquè l'inici de la seva història, l'inici d'aquesta nadalitat que apuntes, va ser una Davis i va ser a Espanya.
9: Sí, senyor. L'any 2004 és quan va aparèixer Rafael Nadal a la Cartuja de Sevilla, en aquella final de Copa Davis, on els estadounidencs eren els grans favorits i Espanya, doncs, bueno, era outsider. I en aquell moment, doncs, el número 1 de l'equip espanyol era Carlos Moyà, però i el número 2... Hi havia uns quants candidats, però aquell grup de capitans va optar per aquell jovenet de només 17 anys, que Rafa Nadal, que en aquell moment doncs, gairebé no apareixia al top 50 mundial,
10: i en el primer partit el seu primer partit s'havia d'enfrontar Andy Roddick, que llavors era el número 1 mundial, i el que va fer, el que va passar allà, va ser una exhibició del Nadal rebentant aquell líder del rànquing ATP i començant a definir una dinastia nova, perquè hem de pensar que en el cas dels americans estaven Andy Roddick, que era el número 1, Marty Fischer a l'altre, que també Marty Fischer en aquell moment era un top 10 mundial, i després estaven els germans Bryan, el dobles, que eren extraordinaris, també eren invencibles gairebé. Les opcions d'Espanya eren molt petites de guanyar aquella Copa Davis, i en canvi, doncs, gràcies a les actuacions del Carlos Moyà, que va estar extraordinàriament sòlid, però sobretot de Rafa Nadal, que va ser qui ho va trencar totes les estadístiques i totes les prèvies, doncs és així com va començar la llegenda del Rafael Nadal, com l'hem conegut després, 20 anys més tard, que és tot el que va durar la seva carrera esportiva.
0: Per acabar, Sergio, què li falta a aquest nou format de la Copa Davis i que en realitat és una evolució del que es van inventar Gerard Piqué i la seva empresa Cosmos? Falten encara escenes que ens quedin gravades a la memòria? És qüestió de temps? O això creus que no hi ha qui ho arregli?
10: Jo penso dues coses. Qui ho poden arreglar? Crec que qui ho poden arreglar són els mateixos tenistes, que són els que no estan per la feina, perquè al final molts dels grans tenistes no la juguen. Mira, aquest mateix cap de setmana Carlos Alcaraz no la va jugar. Llavors, començant per aquí, doncs són els tenistes que si fessin el tipus de mundialito de tenis d'una setmana que originàriament havia plantejat Cosmos Tenis, l'empresa del Gerard Piqué, aquell sistema, si tots s'apostessin i tots estiguessin disposats a anar-hi, podria funcionar, però són els mateixos tenistes, jo crec que l'estan boicotejant d'alguna manera, perquè entre altres motius el seu calendari és molt exigent, dura durant tot l'any, i hi ha un moment de la temporada que decideixen que poden descansar, i sovint coincideix amb aquesta competició que no els aporta rèdits econòmics, tampoc aporta punts al rànquing, i sí que aporta molta pressió en forma de resultats de països i de nacions, que les aficions doncs, són molt exigents, i un, doncs, mira, el mateix Rafa Nadal com es va acomiadar en el moment jugant a casa, o Carlos Alcaraz, que en aquell dia que van ser eliminats davant els neerlandesos, també la seva cara era un poema i era bàsicament perquè havia perdut com a tenista espanyol. Llavors, doncs, la pressió és molt elevada sobre els tenistes, i jo crec que són ells els que, si s'impliquessin a fons en un projecte com el que en el seu moment volia engegar Gerard Piqué, això podria haver funcionat. Sense la seva implicació això és impossible i no els veig per la labor, la veritat.
0: Sergio Heredia, un plaer com sempre, moltes gràcies i fins la propera setmana.
10: Fins la propera setmana, estimat amic meu.
0: Sempre un gust parlar amb el Sergio Heredia, amb el nostre company del diari La Vanguardia. Elena, anem recollint. Marxem i ho fem amb tennis, amb la Copa Davis, i recordant també que comença en el dia d'avui, aquesta tarda, la Champions femenina, Bayern de Múnich, Manchester City a 3:15, Real Madrid, París, Sant Germain a les 9. Són els dos plats forts d'aquesta tarda. Demà el Futbol Club Barcelona rebrà el París Futbol Club. Els del quart temps tornem també demà, dimecres. Que passeu una molt bona tarda.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. No hi ha hagut sorpreses. El Constitucional ha avalat l'amnistia del delicte de malversació. Malgrat això, sí que no s'ha votat l'esborrany del ponent conservador José María Macías. El motiu, Macías ha retirat la seva ponència en contraamnistia a Turull en quedar-se, com era sabut, en clara minoria. I és que la majoria progressista no li donava suport. Així les coses, el ponent conservador portarà el nou text al proper ple del 6 d'octubre. Un esborrany en consonància, ara sí, amb el criteri majoritari i afegint-hi el seu vot particular en contra. Per cert, al ple del proper 6 d'octubre entrarà en deliberació també el recurs de l'exconsellera de Treball, Dolors Bassa, condemnada també per malversació. En aquest cas, el ponent és el mateix president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, de l'ala progressista i favorable a l'aplicació de l'amnistia. Excepte imprevistos, avui s'ha iniciat, per tant, el compte enrere per al retorn a Espanya de Puigdemont, Puig i Comín, o, entre d'altres, la desinhabilitació de Junqueras. El preu de l'habitatge impacta de ple a les pimes catalanes que comencen a pagar complements salarials per captar treballadors, segons denuncia un informe de Foment de Treball, Climent Sabater.
2: Són petites i mitjanes empreses del Vallès i del Bages que han decidit afegir al salari un complement per compensar l'augment de preu de l'habitatge, que a Catalunya ha superat el 10% l'últim any. Ho posa de manifest l'últim informe de Foment del Treball sobre la situació de les pimes a Catalunya, un teixit empresarial on l'accés a l'habitatge actua de fre i dispara costos, com denuncia el president del Consell Territorial de la Pime de la patronal catalana, Pep García.
3: Però clar, el pervers de tota aquesta situació és que aquest increment de cost de les empreses de pagar aquest plus no representa un increment de productivitat, sinó directament un increment de cost.
2: L'encariment de l'habitatge i el seu impacte en les empreses arriba quan el cost laboral s'ha disparat un 6% a Catalunya l'últim semestre fins fregar els 3.600 euros mensuals per treballador.
0: I encara en clau econòmica, any rere any les vendes de motos elèctriques no acaben d'arrencar entre els conductors, malgrat les ajudes existents per fomentar-ne la compra. Cristina Martín.
4: Entre tots aquells conductors que es volen comprar una moto, només el 3% es planteja que sigui elèctrica, segons dades del portal de venda motos.net. La falta de punts de recàrrega és un dels principals frens. José María Riaño, secretari general de la patronal Anesdor.
5: Los puntos de recarga que se despliegan pensando en los coches y es verdad que sí son compatibles con algunas motos, pero no con todas, ¿no? Las motos pueden, hay distintos tipos de conectores y no todas pueden utilizar los puntos de recarga que hay disponibles para coches.
4: No ayuda tampoco que el 80% no conegui las ayudas existentes para la compra de motos eléctricas. Desde Anesdor creuen que las subvenciones s'han de mantenir en el temps perquè siguin més conegudes. Malgrat tot això, gairebé tots els encastats veuen la moto elèctrica com una bona solució per moure's per la ciutat, tenint en compte que els trajectes que fan són de menys de 40 minuts.
0: I un espectacle nocturn amb 2.000 drons és la principal novetat de la Lleida Air Challenge, la fira aeronàutica que se celebrarà a l'aeroport d'Alguaire el cap de setmana del 3 i el 4 d'octubre. El certamen, Joana Cendra, vol superar

0: La magnitud d'aquesta posada en escena situa Lleida Art Challenge com a major concentració de drons mai organitzada en un espectacle a Catalunya.
1: A banda dels drons, també hi haurà un festival aeri el dissabte i un altre acrobàtic el diumenge al migdia. La fira vol superar els 9.000 visitants.
2: I acabem a Cervera, la capital de la Segarra. Les excavacions d'aquest estiu al castell han fet una troballa excepcional, segons han donat a conèixer avui els arqueòlegs. Es tracta de 8 petjades fossilitzades d'un avantpassat dels cavalls que va viure fa 30 milions d'anys. Pepa Santgenís.
3: La intervenció arqueològica realitzada aquest estiu al castell de Cervera, a la capital de la Segarra, ha deixat al descobert una troballa excepcional, segons els experts. Es tracta d'un rastre de 8 petjades fossilitzades que, segons els investigadors, poden correspondre a una espècie d'èquid que va viure a l'Oligocè fa uns 30 milions d'anys. L'Àngel Galobar és el director del Museu de la Conca de Llam.
4: Un èquid, un animal amb un parentiu amb els cavalls, i aquests paleotèrids es van extingir, uns herbívors que, juntament amb altres carnívors que s'han trobat petjada en aquesta zona, configurarien el que seria la fauna d'aquest període, que és l'Oligocè.
3: El fet singular d'aquesta troballa rau en el bon estat de conservació de les restes, això malgrat que s'han trobat en un espai que ha patit modificacions continuades al llarg dels segles. Sabida Vall és investigadora d'aquest projecte d'arqueologia.
5: Ens va aparèixer un rastre de petjades fossilitzades, que no esperàvem ni molt menys, però ha sigut una gran troballa excepcional i especialment per l'estat de conservació en el que es troben.
3: Ara les restes s'analitzaran per poder determinar amb més precisió quina espècie les va produir.
2: Això és tot. Tornem a més notícies a les 4.
6: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
7: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
8: Isabel, si haig de reconèixer que fa fred en aquest estudi.
9: No, jo no diria fred, per mi s'està molt bé.
8: És una temperatura... Per mi és fred.
9: Per tu és fred.
8: Massa
9: igual,
8: fred.
9: Igual portes ja estona, bastanta estona.
8: Pot ser,
9: és
8: pot
9: possible,
8: ser.
9: Perquè jo acabo d'arribar per dir-ho així i per mi és perfecte.
8: Ho dic per la bufanda.
9: Ah, no t'havia agafat. No t'havia agafat, disculpa. Per la bufandeta.
8: Sí.
9: És llana, però llana.
8: És llana.
9: Llaneta d'aquesta de la davant, si vols tocar-la.
8: A veure, espera.
9: Mira. Ai.
8: Ara.
9: És un tipus de gènere que ja
8: sí.
9: Pràcticament ja no es troba.
8: Això per rentar-ho, compte,
9: ho, Sí, ho faig a mà. Sí, ho faig a molt de cuidado. Ho rento a mà, la rentadora en la vida.
8: Per què és especial aquesta bufanda?
9: És molt especial per mi perquè pertanyia a un ser molt especial per mi, que era el meu pare.
8: El teu pare.
9: És l'última bufanda que va utilitzar el meu pare. Per tant, estic parlant que aquesta bufanda té... Uns 54 anys.
8: Uns 54 anys.
9: Sí, jo tenia a punt de complir els 14 anys. Sí,
8: molt aviat.
9: Em faltava 3 mesos, sí, per mi molt aviat. I objectivament, molt aviat.
8: Molt aviat, massa aviat, massa aviat. Te la poses, aquesta bufanda?
9: Sí.
8: Te la poses?
9: Me la poso des de fa poc, Jo l'he guardada, sí. Un any vaig decidir i aquest any és possiblement farà uns 6 anys o no fa tants, La tenia guardadíssima i de cop vaig dir... No, la vull utilitzar.
8: Et feia cosa posar-te-la.
9: No era que feia cosa, era... Ni me l'havia plantejat d'utilitzar-la, saps? L'ho tenia guardat com tenia altres objectes de mon pare, pocs, però tinc un rellotge bellíssim, una cartereta... poca cosa. Però no, ni m'ho vaig plantejar, fins que un dia, mirant allò que tenia guardat, vaig dir, la vull utilitzar, per què no? I en el moment que me la poso tinc plena consciència d'on ve i és com que em calfa més i tot.
8: I és donar-li vida.
9: I és donar-li
8: vida.
9: Sí, és portar-la al cor d'una altra manera.
8: Si la necessites, pel fred d'aquest estudi ja saps.
9: Pues mira,
8: tu te la poses.
9: Sí, perfecte, gràcies.
8: Avui la nostra irrepetible és l'actriu Isabel Rocati.
7: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
8: Isabel Rocati, benvinguda a Irrepetibles, moltes gràcies.
9: Gràcies
8: a tu,
9: Carles.
8: Per cert, pensava que portaries un dibuix.
9: Ah, sí? Perquè sí. Per algo propi.
8: Sí.
9: Propi.
8: Perquè continues dibuixant, no?
9: Jo,

0: He deixat de fer-ho pràcticament, però
1: ah, sí?
0: Sí, vaig tenir com una època, un, bueno, quasi mig any, però quasi era febril, allò uh-huh. que una necessitat de... Jo crec que era d'expressar. I sí, sí, ho vaig fer amb el mòbil, eh?
1: Ja ho sé, eh?
0: Ah, doncs pues això. No sé ara dir-te, però els mòbils tenen com una petita aplicació. Sí, aquesta que jo sí. utilitzava estava inclosa, que jo la vaig descobrir de punyetera casualitat. I tenia una paleta de colors mínima, o sigui, era molt senzill, uh-huh. però, clar, podies barrejar colors, tu podies fer una base de, afegir-li una altra, i anaves creant, s'anaven sumant. Tenia una gran qualitat allò que significava que jo no podia guardar, vull dir, que eren, tots els dibuixos eren d'una sola tacada, no podia guardar el dibuix i retomar-lo més tard.
1: Ja. Yeah.
0: Saps? Perquè si ho guardava se quedava ahí, no podia tornar a entrar i rectificar-lo.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: O jo no vaig saber trobar aquesta porteta. Per tant, eren, ja t'ho dic, impulsos molt emocionals i que, sí, sí, tenien la satisfacció. Ho he deixat, he intentat tornar-lo, de mantindre-lo, però era com, estava com de, quina seria la paraula? Desafinada. Uh-huh. Ja va ser una època molt precisa.
1: Havies perdut la traça.
0: Totalment.
1: No?
0: Yeah. Ja t'ho dic, és que jo mateixa estava sorpresa. Era com un impuls amb una necessitat que no era preoral, o sigui, no tenia llenguatge, però havia un impuls molt clar d'algú que conforme s'anava manifestant, mm-hmm. jo veia que era això i no una altra cosa. Yeah. Saps?
1: Sempre es pot retrobar. No pateixis.
0: Bueno, sí, no se sap.
1: Actriu, t'hem vist al cinema, a la televisió, al teatre, més de 40 anys de professió, que es diu ràpid,
0: sí,
1: Isabel. I repassant la teva trajectòria, guanyen els papers de dolenta i sempre dones de més edat.
0: Ah.
1: Tu tens un perquè d'això?
0: Bueno, no ho sé. Sí, per què? Bueno, possiblement està en els meus rasgos, això, no? Igual, clar, igual...
1: Si ets una dona jove.
0: Bueno, però sí he fet de gran des de ben jove.
1: Clar,
0: és curiós, és curiós. Sí, sí, no te sabria dir per què, perquè, a veure, jo conforme va passant el temps i una mica com analitzant-me, perquè de vegades me pregunten, inclús ja no només en entrevistes, sinó a l'hora de... Perquè de tant en tant se m'ofereix d'oferir classes a alumnes de teatre,
1: sí.
0: que m'encanta,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, sí.
0: Transmetre. I hi ha aquesta pregunta de com preparo un paper o així. I jo tinc una sensació cada dia més clara de que la meva manera de preparar-me els papers és una mica com, a veure, com totes les distàncies, però el procés com de canalització en el que hi ha com una transformació quasi física, sense jo ser conscient de que no és amb consciència que dic ara transformo el caminar, ara...
1: Yeah.
0: No, em ve... una transformació de moviment, de ritme, de gest, des d'un altre punt, que és quasi com canalitzar allò que tinc que verbalitzar, la situació que tinc que representar. Mm-hmm. M'explico una mica...
1: Sí, sí, perfectament. Però això significa llavors que tens esperit de dona més gran?
0: No, però que està en mi.
1: Està amb tu.
0: Jo crec que en mi i en tots. Jo crec que tenim molts anys, tots viscuts.
1: Sí, i, cada cop més.
0: I després parlo quasi més fredament o més tècnicament d'una certa qualitat de transformació, uh-huh. més que a lo millor que siga realment que jo tinc en realitat més anys. No?
1: Yeah.
0: Jo tinc els que tinc, i tinc l'experiència que tinc i no una altra.
1: Sí.
0: Però... en quant a la manera de com afronto els papers, hi ha aquesta... No és de... Ara canviaré això, ara vaig enfocar fredament una cosa, sinó que de cop m'hi veig que tinc un ritme diferent, una cara diferent, una actitud diferent, puc semblar més jove o més gran, i és una transformació molt des de dintre.
1: Uh-huh.
0: És això, no sé explicar-te més.
1: I ara sí, sí. Aquesta transformació, i des de fa 4 dies, la podem veure a la pel·lícula Tanit, de Pep Garrido.
2: Coragre.
3: Coragre.
2: Ventre i païdor.
3: Ventre i païdor.
2: Pit carregat i ulls endanyats.
3: Pit carregat i ulls endanyats.
2: Ferida no mai podrirà?
3: Ferida no mai podrirà?
2: Qui en farigola rentarà.
3: Qui en farigola rentarà.
1: Basada en un clàssic de la literatura infantil i juvenil català de la Núria Albó, però no és una pel·lícula només pels més petits. ni pels més joves.
0: No, la veritat és que té un ventall bastant més ample.
1: Amb moltes lectures.
0: Té molts angles, però ja d'entrada la Núria Albó, quan la va escriure als 80, bueno, va ser el 84 que va rebre el premi del vaixell de vapor, ja va ser molt valenta en afrontar un tema que crec que inclús fins al dia d'avui és una miqueta tabú, que és el de la mort, i a més específicament de la perinatal, vull dir, d'un ser dintre de la panxeta de la mare, no? Abans de parir, abans de néixer.
1: Sí, segueix sent tabú.
0: Aleshores, ja t'he dit que la valenta ja d'entrada va ser la Núria Albó.
1: I tant.
0: I sí, la pel·lícula, el Pep Garrido, al meu pare ha fet una adaptació, l'ha ampliat prou, li ha donat consistència segons quins aspectes a partir d'aquest conte i li ha donat un pes important aquesta part que estem parlant de dol, no? Perquè per a ell, i està en el llibre de la Núria, és el, podríem, el tret de sortida de la nena, que està en plena transformació cap a l'adolescència i s'hi troba en un ambient familiar de pèrdua, de dolor, de dolor sense paraules, quasi no s'ho saben explicar entre ells i els pares, no saben tampoc comunicar-li amb la nena què passa i se sent, no dic la paraula excluïda, que és molt dura, però sí se sent estrany en la seva pròpia família, i és quan, gràcies al Xuc, al seu gosset, i surt al camp i s'hi troba aquest ser.
1: Sí, és veritat que els excloem de tot això, normalment.
0: Sí, amb una, també tinc aquesta sensació, amb una voluntat de protecció, excloem els petits del dolor. Jo crec que com a societat és com un... és una assignatura pendent de com saber afrontar el dolor, dolor, la pèrdua.
1: I la mort, que és el més natural de la vida.
0: És que és lo... Bueno, està tan lligat a la vida, no hi ha vida sense mort.
1: Clar.
0: És l'únic segur que tenim tots.
1: I tant.
0: I, ostres, quina por, no?, de mirar-lo així als ulls.
1: Sí, fa por.
0: Sí.
1: Isabel, li hem demanat al Pep Garrido que ens expliqui com ha estat l'experiència de treballar amb tu. Escolta.
4: Conèixer i treballar amb la Isabel Rocati ha sigut un dels privilegis més grans que m'ha donat Tanit. He après i encara aprenc un munt de coses d'ella i estic agraïdíssim de que m'hagi passat això. Clar, jo quan llegeixo Tanit, quan escric el guió, però quan encara no l'he rodat, en el meu cap tinc una sèrie d'imatges sobre els personatges i els escric una mica des d'aquí. Però a mi em sembla fonamental que a mesura que la pel·lícula es va encarnant en espais, en diferents llums i en diferents cossos, transformi el que jo he imaginat, no? I en aquest sentit, la Isabel és una persona infinitament millor, més veritable, més sensible, més complexa que la que jo havia imaginat. I també era molt emocional i molt increïble veure la generositat que va tenir treballant amb la Dolça. Des de la perplexitat i des de sortir de la seva zona de confort i a poc aprenent a apropar-s'hi. Gairebé, que era brutal, m'hagués agradat poder-ho filmar, perquè jo diria que l'apropament que es va donar a la vida real entre la Isabel i la Dolça correspon, en certa manera, a l'apropament que hi ha a la pel·lícula entre la Tanit i l'àvia Perona, i això m'emociona molt. I m'enduré per sempre dintre del cor els viatges que fèiem amb el cotxe, que jo no parava de cosir-la a preguntes sobre tota la seva trajectòria professional, que ha fet tantes coses, ha conegut tanta gent i ha treballat de tantes maneres diferents que és que jo no em cansava d'escoltar-la. Agraïment infinit per la Isabel Rocati, i tant de bo moltes persones vagin a les sales per veure la meravella que és la seva àvia Perona.
1: Què et sembla? Què em dius?
0: Bueno, m'has deixat perplexa a mi ara, i bueno, un agraïment. L'agraeixo molt al Pep, la generositat que ha tingut i la grandesa en parlar de la nostra relació. Moltíssimes gràcies.
1: Escolta, i és fantàstic quan a un equip de rodatge es crea tan bon rotllo com sembla el cas.
0: Sí, els rodatges de cine a mi me continuen fascinant. El cine en si mateix me fascina, perquè es creen... És de tal intensitat la relació entre tots els equips, a més, i depenent tant un dels altres,
1: i tant, sí.
0: Que que de cop aquesta consciència ja d'interdependència entre tots, ja en si és com ens dona força, és curiós, eh? És un concepte que el viure-ho en la pràctica, a mi personalment, vaja, puc parlar de mi només, em dona força. I aquí, en aquesta pel·lícula, estaven en un context, bueno, vam rodar al Montseny i vam rodar al Montnegre, també. Uh-huh. La casa de Perona, precisament, està en el Montnegre. Uh-huh. En una localització molt difícil d'accedir, en la que, bueno, només podíem accedir amb pick-ups, no hi havia un altre mitjà de transport, pràcticament, de com era d'accidentant la travessia, per dir-ho així, per arribar a la casa. Llavors l'equip d'art va fer una feina meravellosa en el que, sincerament, tu entraves a la casa i hi havia des de el perfum, que això no se transmet en la pel·li, però olorava...
1: Vosaltres sí.
0: Nosaltres sí, a farigola, a herbes. Va fer una feina que entraves i ja tenies com, pues això, el context de la Perona. Per a mi la Perona ja estava ahí, en l'ambient. Tenia que escoltar, olorar, per dir-ho així, i deixar-me emportar per tot. També la calidesa del vestuari, bueno, va ser molt entranyable. Moments molt macos i moments d'usos, ja dic, que estava en unes localitzacions
1: sí,
0: no
1: sí,
0: fàcils.
1: Sí, complicada. Sí. Tanit... Pep Garrido als cinemes. I ara expliquem tota la teva història.

0: Maria Isabel Rocati i Campos. Vas néixer el 1958 a Burjassot,
1: sí,
0: a València. Porta'ns fins allà, Isabel, fins a la teva infantesa. Com la recordes?
1: Pues està sonant un tema,
0: sí,
1: que bueno, directament ens porta al carrer on jo vaig néixer, que és José Carcí.
0: Uh-huh.
1: En la mateixa acera de casa meva, posa-li uns 20, 30, uns 40 metres cap a la dreta, estava, i està, el cinema Tívoli.
0: Encara hi és.
1: Encara hi és. Ara cinema i teatre.
0: Uh-huh.
1: I en la meva època era cinema de los de doble sessió,
0: no?
1: Sí. el terra de fusta, que menjaven cacauets i tramussos, tot el terra feia crac, crac, soroll de les càscares de cacauet en unes paperines que les compràvem. I esta pel·lícula, quan es va estrenar en el país... Ara te vaig a situar dues històries. Esto es, ¿qué sería? L'any 65, 66.
0: Sí, sí,
1: jo
0: sí.
1: Era un retaco aixina.
0: Sí, molt petita.
1: Què passa? Que jo tinguera els Beatles al cap a un nivell de fans. Jo vaig veure esta pel·li. Ma mare me va ficar en uns veïns del carrer a veure la pel·li. De com jo estava de insoportable, imagino, en casa, dient jo vull veure la pel·li, jo vull veure la pel·li. Abans m'has preguntat si tenia germans.
0: Sí.
1: Jo tenia un germà, 9 anys, Alberto. Un germà 9 anys més gran que jo.
0: Uh-huh.
1: En aquella època a casa era ràdio el que teníem. I jo tengo una infantesa que és la música més del meu germà més que la meva.
0: Ah,
1: vull dir, Beatles era el que el meu germà ballava com un loco i posava contínuament. I jo amb el meu germà de petita tenia una relació, i de gran, eh? Però han estat, bueno... L'ha estimat molt, hem jugat molt. Jo era el seu juguet, més que ell. Imagina, no vaig de diferència... I per a mi, Beatles, jo crec... Bueno, esta és la part racional de l'assumpte, però jo només recordo que jo vaig veure la peli dreta. No sé si
0: dreta?
1: No sé si em vaig entrar en algun moment. Era una fan absoluta. Però pegant bots, ballant, cridant. Tinc aquest record.
0: Tu i tothom, no? Al cinema?
1: Jo solo només me'n recordo de l'excitació que jo portava. No, no, és que veig la cadira. És que és de les primeres imatges que jo tinc de petita.
0: És boníssim.
1: Este tema. Clar, no té cap explicació. Jo, per a transmetre això... Sempre ho relaciono amb mon germà, perquè no t'has explicat d'una altra manera que jo tan menuda tinguera els Beatles
0: ja.
1: I aquest tema, que era la pel·lícula, claro.
0: I els teus pares, què feien? A què es dedicaven?
1: Ah, els meus pares... Mira, el meu pare treballava en la Renfe. Era oficial d'oficio, o sea, era mecànic, i treballava, arreglava trens, màquines de tren.
0: Uh-huh.
1: I màquines de tren de vapor. I jo, dels records que tinc de mon pare... Era quan se va canviar a les de dièsel, les màquines de dièsel. Jo el recorde estudiant, que jo ver a mon pare, ja, perquè jo vinc de pares molt grans, Ma
0: sí.
1: mare ja em va parir amb 30 llargs, quasi 39, i ells també es portaven 9 anys, de diferència, mon pare era ja un home gran quan em va parir, ma mare. I jo el recorde estudiant. És de les imatges que també tinc clavades.
0: Que bo.
1: Dir, uau, mon pare estudia també. O sigui, mon pare treballava en la Renfe i ma mare ha estat modista tota la vida.
0: Uh-huh.
1: A casa cosia per a una botiga de roba de nens que es deia Chichí, en València, i ens portava, bueno, em portava com una reina, com una princeseta vestida, sempre amb roba de Chichí, a la meva cosina Maria Àngels, que ens portem un any, que som com germanes també, i vamos les dos de Chichí. I luego ma mare ha tingut una vida laboral complexa i llarga, perquè quan va faltar el meu pare va tenir que sortir de casa,
0: de tot, clar.
1: I no arribava lo de cosir només cosetes. Però són dels records que d'infantesa jo tinc. Per exemple, mon pare l'ajudava a ma mare a sobrehilar. Jo veig a mon pare en assumptes en aquest nivell, sobrehilant roba. Ella se dedicava a pintar a la casa. Era el que mantenia. Ell preparava les pintures amb una paciència, tenia una banqueta blava preciosa, que bueno, és dels objectes que més... amb mala consciència vaig deixar en el poble quan se'n van anar d'allà, que ara de gran
0: aquestes coses passen, moltes vegades.
1: Clar, no ho vius amb aquesta
0: passat el temps,
1: vida.
0: Sí, però en moment no.
1: Exacte, en el moment no vius així.
0: Sí. Ens imaginem casa teva sonant els Beatles, el teu pare estudiant i a la ràdio sonant això.
2: Consultorio de Elena Francis.
0: Sí, no?
1: Oh, total, mira, ja estic en la salita, jo jugant ahir a fer cafès en la cuineta de fusta que tinc, i Elena Francis és, pues sí, és com entro en un perfume d'hogar, en un nivell de silenci o no, que només sona a la ràdio, ma ja. Mare cosint, jo allà, al terra, sí, sí. Al terra, en una manteta. Jugant a fer
0: cafès. Una mica còmoda, una mica
1: sí.
0: còmoda.
1: No, no, sí, sí.
0: Escolta, i alguna vegada has dit que això del teatre et ve del teu pare i jo no sé de quina manera et va influir.
1: A veure, va haver una època que jo deia, perquè això del teatre, jo no tinc a la família ningú que es dediqués a l'arte, cap. No
0: clar.
1: Tenia un referencial... No tinc referencial, no un referent així familiar. Cosa, ara, en les noves generacions de la meva família, sí que hi ha ballarines, músics, però en la meva època no. I jo deia, sempre deia a vegades un xiste, un pare era molt xistós, i sempre deia Isabelita, així es deia ma mare, Isabelita, jo quan me jubile m'iré a treballar al Teatro Apolo i li diré a la senyorita. I les senyores me diran, Salva, por favor, ¿me puedes subir la cremallera? Antes de salir a la revista.
0: Ves a saber.
1: Ves a saber.
0: Potser ve d'aquí.
1: Ves a saber.
0: No? Està sonant de fons Nino Rota.
1: Preciosidad, ¿no?
0: Sí.
1: De tema. Esa película me va a marcar tan...
0: Sí.
1: A nivell de que jo jugava en casa a disfrazar-me de Julieta amb roba de... Sí, sí, ho vaig fer. Li vaig fer fer a ma mare, eh? Perquè jo això... En la roba, que era una cortina que jo tenia a la meva habitació. D'aquesta cortina, ma mare me va fer un traje de Julieta el que jo portava per casa... una falda llarga i anava agafant i corria com Julieta. Me va fascinar esa pel·lícula. Va ser, i després ese tema, i l'he cantat, i l'he cantat. I és una època en què just va morir mon pare, al cap de poc, i l'he plorat molt amb aquest tema. Este tema encara me toca el cor d'una manera molt gran.
0: Ja ho veig.
1: I el tinc associat per època, eh?
0: Sí.
1: No és que en un principi va ser com un... una part, o va despertar una part de creativitat en mi, eh? Però ho tinc associat melancòlicament a mon pare.
0: I aquí tu ja deies que volia ser actriu, o no?
1: No. Jo conscientment no.
0: No.
1: Ara, això sí, jo he jugat molt sola, m'he disfressat de tot, mantells que trobava, jo era un mantell, jo veia una pel·lícula i arribava a casa...
0: I ja apuntaves maneres, eh?
1: Jo jugava això, però sense consciència,
0: no
1: tinc record, almenys, de dir, vull ser, o vull treballar, mai.
0: I acabes estudiant magisteri.
1: Acabo estudiant magisteri perquè ahir va ser ja com un seguit de... Ara parlàvem de que va faltar mon pare, que jo soc de les de batxillerat, de quarto de batxillerat, o revàlida, cinquè, i tot això. Jo ahir sí que en aquesta època, cap als 13-14, jo ahir sí que tenia voluntat d'entrar en Belles Arts, perquè jo ahir sí que me passava el dia amb un llapicer en la mà i dibuixava tot el que tenia davant, els amics dibuixats. M'encantava. I jo deia, jo faré dibuix. Va faltar mon pare. Què passa? Pues tota aquesta reorganització familiar de tirar endavant amb un... Bueno, estem parlant de l'any 72, eh?
0: Clar.
1: I esta cosa de... Jo ajudo a ma mare en lo que siga, clar, te fas adulta ràpidament
0: i
1: això vol dir Nadals, treballant allà en el poble a fer... que m'encantava, per una altra banda, Reis, a vendre joguets i a fer els paquets, que m'encantava, i en la botiga de joguets. Coses així, i de cop, ja mentalment, esto de què faig per a tenir un ofici ràpid, i bueno, acabi el 6è de batxillerat, i estudio un any mecanografia i tal, i entro a treballar de secretària, i a les nits faig el cou, amb intenció d'anar a Belles Arts. Enmig de tot això, no sé com, i entra al magisteri. I digo, pues faig magisteri, que és ràpid i tal qual. Però el mateix any, el primer any de magisteri, me ve un amic del poble, que ja ens coneixíem abans, i què tal, que feia teatre no amateur, sinó professional. Estava en un grup que es deia el PTV, o sigui, Petit Teatre València, i de cop me ve Paco Alegre. Sempre ho diré, Paco Alegre, encara és un actor de València. Meravellós. I me diu Maribel, perquè sí, jo em deia Maribel. Maribel, se'ns ha anat la xiqueta que feia allò en dansa de la llança de paper. Vols venir a fer una prova? I li dic, vale. Literal, eh?
0: O sigui, ni m'ho vaig pensar.
1: No? Totalment. I faig una prova amb gent professional, o sigui, que a més era una obra... No és que era una obra, a veure si ens situem. Una companyia en què s'escrivia... Era teatre col·lectiu. Estava l'Eduardo Zamanillo, que és el que acabava escrivint els textos, però havia improvisació. D'ahir sortien les obres. I vaig entrar a un grup per fer una, a substituir una xica que hi ha una obra feta, però estaven assajant una nova. I vaig fer això. I venga, i de gira, però que en aquell moment hi havia, bueno, molta capacitat de fer bolos, però per tot l'estat espanyol,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: vam
0: sí,
1: arribar
0: sí,
1: a anar hasta Suïssa dos estius, a petits teatres a Berna.
0: I venies aquí a veure teatre també a Barcelona.
1: Això va ser una mica més tard,
0: sí,
1: quan ja, bueno, ja portava mis anys de PTV cap al final,
0: sí,
1: que un dels amics de Burjassot, parlant clar, que estava el Paco Alegre i estava l'Antonio Valero, que també va ser un actor.
0: Sí.
1: Pues Antonio, Paco i jo som els tres de Burjassot, més o menys, del grup d'amics. I Antonio és el primer que va volar, per dir-ho així, buscant un institut, i va trobar l'Institut de Teatre de Barcelona. I va ser com la persona, amic, que estant a Barcelona era un... Me va obrir la porta de la ciutat, per dir-ho d'alguna manera, i ahí estava el lliure. Ahí estava el lliure, que a mi me va ser com un... Saps com la brúixola que t'indica una direcció, una manera d'entendre filosòficament l'ofici i pràcticament, o sea, muntant un col·lectiu, que jo venia d'un col·lectiu de creació conjunta. O sea, a mi el tema grupo...
0: El lliure que era cooperativa.
1: Era cooperativa, estem parlant del lliure pues, de l'any 78.
0: Dels inicis, amb el Fabià Puigcerver.
1: Totalment, sí. Lluís Pasqual, Fabià Puigcerver, tota la companyia, la Imma Colomer, la
0: Montsal
1: Canyit... Bueno, estava tota la creació del lliure.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Però escolta, en aquell moment encara no havies decidit que estudiaries a Barcelona.
1: No. No, però no, perquè, a veure, jo quan vaig decidir estudiar teatre, perquè jo estava 3 anys en el PTV treballant, i, a veure, soc molt ortodoxa amb això d'estudis i tal, i vaig dir, pues, jo me vull presentar, i en València, estos tres personatges que t'he dit, que és Paco Alegre, Antonio Valero i jo, els tres, ens van presentar a lo que era la nova escola que es va inaugurar aquest any, l'equivalent a lo que és l'Institut de Teatre de València. I els tres que ens va rebre en Pau Descanse, el mateix home, el creador de l'institut, els tres ens va dir, no vos agafe. No vos agafe per una raó. Diu, ja porteu anys fent teatre amateur. El que comença així a fer teatre amateur sense haver passat per una escola té un nivell de vicis teatrals que això no se treu en la vida. I ens van quedar de pedra, tots tres. Entonces van dir, ens va oferir el títol.
0: Haurem d'estudiar.
1: Clar, no, ens va oferir el títol. I jo li vaig dir, jo per què vull un títol? Per això jo ja tinc feina. Vull dir, jo estic treballant en una companyia, bueno, que tenim feina, molta feina. A mi m'interessa estudiar les assignatures, m'agradaria preparar-me com a actriu. No, no, i arrel d'això... Antonio és el que se va buscar la vida i va reconèixer l'Institut del Teatre. Paco i jo van continuar, que estàvem en el PTV, i a partir d'ahí, al cap d'un any i pico, és quan vaig jo dir, me presento a l'Institut del Teatre.
0: Vens a Barcelona
1: i
0: presentes a l'Institut del Teatre.
1: Exacte.
0: I vas haver de fer fonètica catalana?
1: Sí, clar.
0: M'encanta sentir-te en valencià.
1: Bueno, tinc ara una barreja considerable.
0: Però està molt bé.
1: Sí, jo ara m'he relaxat, t'ho dic amb sinceritat.
0: T'has de relaxar.
1: Jo quan pujo un escenari...
0: No s'han de perdre els accents.
1: No, ara t'he dit, jo quan pujo un escenari, òbviament, miro molt bé quin tipus de fonètica utilitza, però quan estic ja en la vida,
0: he
1: patit, ara entre nosaltres, ho he patit prou, eh?
0: Sí.
1: Perquè ara no, ara han canviat prou les coses, hi ha una acceptació i un i tot el contrari, quasi hi ha una alegria i una exaltació de la diversitat, perquè a més tenim una llengua meravellosa, amb
0: molt
1: una
0: diversa.
1: Diversitat, exacta, fonètica molt bonica, I bueno, pues sí, ara s'està obrint i s'està reconeixent, però en l'època en què jo vinguia aquí a estudiar a Barcelona, pues no va ser, no era així, òbviament, i tenia que esforçar-me prou en la fonètica, el que dèiem, més barcelonina, més catalana. Sí, sí, va ser així, jo feia extras con la Coralina Colom, en Pau Descanse també, meravellosa dona, sí.
3: No hi havia València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amàvem des del matí a la nit. Tot ho recorda mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys. Han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquell vent o l'amor i rodolem per terra entre braços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliments i teles. Es desperta de sobte com un vell huracà i ens tomba en terra els dos.
0: T'agrada, eh?
1: M'encanta.
0: T'agrada. Som a Ràdio 4 Irrepetibles conversant amb l'actriu Isabel Rocati. Això et porta a la teva adolescència, els amants, Ovidi Montllor. N'has tingut molts?
1: D'amants? Que pregunta. Bueno,
0: és íntima.
1: És molt íntima. No, molt íntima seria un poc el que explicara. No,
0: era per lligar-ho amb la cançó.
1: No, però no han estat tants. No han estat tants. No.
0: Com t'hauria agradat.
1: No et pensis, sí, bé, deixo punts suspensius, no acaba la frase. Així, des de la, en lontanança, des de l'edat que tinc ara, pues, tal vegada acabaria així la frase.
0: Ja.
1: No, en el moment no ho veia com una carència, eh? Estava molt contenta.
0: Avanço en el temps i arribem a una companyia teatral fonamental per tu, també, perquè vas estar treballant durant 4 anys amb els Joglars, del 83 al 86, aproximadament. Com hi arribes?
1: Arribo als Joglars via... Ah, t'explico. El Albert Boadella, parlant de l'Institut del Teatre, era professor de l'Institut, quan jo estava com a alumna. Quan jo estava en primer, ell feia, donava classes a segon. Quan vaig passar a segon, donava classes a primer. I quan va fer tercer ja no hi era. I aleshores, recordo, tant me venen al cap dos profes, que era el Boadella i el Lluís Pasqual, eren dels profes de l'Institut del Teatre en aquell moment, més cotitzats, ja no per comparació de valors, però tenien un valor afegit, que era dos persones que tenien ofici fora. Vull dir, el Lluís Pasqual estava al Lliure i el Verbo Adeia tenia els Joglars. Mm-hmm. Per tant, no eren teòrics del teatre, eren, sobretot, tenien l'ofici en les mans i al cor, eren pràctics. I a tothom volien treballar amb ells. Treballar no fora, sinó a l'institut, tenir classes amb ells. I, clar, el nostre curs, pues, una mica vam reivindicar el tenir el Boadella, escolta'm. I aleshores l'Albert va tenir com un arranque d'aquests que ell té de generositat, perquè és així, o era així. I en acabar tercer ens va oferir el meu curs, i perquè hi vam acabar pràcticament dones, vam entrar un 50% d'homes i dones, vam acabar, no sé si un o dos homes, la resta eren tot dones, vam acabar l'institut, i va agafar el curs d'alumnes, que eren bàsicament homes, que fèiem teatre físic, MIM. I aleshores ens va invitar 15 dies, bueno, pagat per l'Institut del Teatre, suposo que era una coproducció, que dic jo, a Rupit, a la seva cúpula vent, ui, a la cúpula vent, us perdona, se m'ha anat el cap, a la cúpula, que se diu així la cúpula, perquè és una cúpula verda, preciosa, que hi tenia i té Joglars, on fan tota la creació allà. I van ser 15 dies de treballar amb l'Albert en acabar el tercer de l'Institut del Teatre. Va ser una meravella per mi, perquè en aquell moment, després de 3 anys d'estar en un institut en el que realment és tal la dissecció que t'obliguen a analitzar-te a tu, al món, l'ofici, que acabes en una història molt mental, no?, directament. I aleshores l'Albert és tot el contrari. Era, buah, anem a improvisar i no hi ha error. Jo podria sintetitzar el record d'aquella època en no hi ha error. Uh-huh. Llança't el que és vàlid per allò, per a l'objectiu que ens estem plantejant en el joc, l'utilitzem, i el que no va fora, sense cap compromís. I ja per una altra cosa, aquest nivell de llibertat, bueno, va ser meravellós per mi. Arrel d'aquests 15 dies, jo després me n'aniria a València a treballar, me van oferir una feina, un Shakespeare, que vaig dir, uau, si no faig això ara, igual no m'ofereixen en la vida, una Cleopatra. Sí, sí. I estant en València, estava ja actuant, ja havia assajat i tot, me toca la Glòria Ronyoni a casa. Uh-huh. I dient-me que s'estaven fent proves per a Joglars, i com que jo ja havia fet aquests 15 dies, com que ja havia passat la primera, i era per si m'interessava que podia passar la segona, que la segona etapa de proves era un mes allà dalt. Va anar tan just com de costura d'acabar en València
0: i començar
1: però literal, d'acabar un dia i dos dies més tard poder pujar a dalt. Va ser així, i vaig estar un mes fent proves amb tot un equip de gent, que eren bastants, i d'ahir va sortir pues, lo que era la companyia, que van estar estos 4 anys, que érem 9 actors en total. 7 homes i dues dones. Mm-hmm. La Clara del Ruste i jo érem les dues dones.
0: I has pogut treballar, Isabel, amb els millors, Calixto Vieito, Sergi Belbel, Carles Alfaro, la Carme Portacelli, el Carles Santos, fins i tot amb el Vigas Luna, fent teatre.
1: Sí.
0: El teatre, a més, t'ha donat moltes alegries. Per exemple, premi a la millor interpretació femenina de l'ESGAI i la Comunitat Valenciana per Estimat Mentider, dirigida per Rafael Calatayud el 1992, o el Premi de la Crítica per l'altre el 1998, que concedeixen els crítics de teatre de València. Mm. I això t'ho dic perquè Tu ets i has estat profeta a casa teva, i això no passa sempre.
1: Bueno, si això diuen, no passa sempre, és veritat. Jo, així mirat en retrospectiva, he treballat prou a València i en coses molt boniques, a més, i amb gent molt interessant, i he treballat també a Barcelona. Va haver-hi un moment en què el que treballava a València a nivell teatral, deixem a banda joglar-se, que joglar-se era com un altre món. Sí. Dic, ja de quan te demanen, vull dir, quan ja anava de freelance, per dir-ho així, que te contraten o te demanen per una obra concreta, feia teatre més interessant, així, entre cometes, a València, que a Barcelona feia més coses d'imatge i així, i molt a poc se m'està oferint ja un nivell de teatre. Mm-hmm. Però, en principi, a València, potser perquè me coneixien possiblement amb un registre potser més teatral que aquí, se m'oferia. I ara està prou equilibrat. Ara se m'estan oferint coses molt boniques aquí. Sí.
0: I també molt reconegut el teu paper a Una Alaska Particular, any 2003.
4: Esta és la seua esposa, Prue. És la germana de Jura!
5: Sí, no pot ser!
6: Sí, sí, som germanes i ells germans.
5: Ah!
4: Hola,
6: Prue. Hola, Rasen.
5: Hola, Prue.
6: Hola, Prue.
4: Segeu. Feu-lo als llocs. Preneu una copa. Què prendreu?
7: Una copa d'eixe vinegre faria miracles.
4: Suki?
7: Ella prendrà el mateix.
5: Encara t'obsessiona la jardineria?
4: A mi?
5: Oh, quan el vaig conèixer estava completament obsessionat per la jardineria.
4: Oh, sí, bé, continuem.
0: Un paper pel que et van donar el Premi de les Arts Escèniques el 2004 de la Generalitat Valenciana i el Premi de la Crítica dels Teatres de València. I deia al principi, tu deies, ui, ui, ui, actriu i directora de teatre. També n'has dirigit, però potser menys del que t'hauria agradat, o no?
1: A veure.
0: Perquè jo tinc aquí Poetes Catalanes, Anoche fue Valentino, Espil Romput, textos de Vicent Andrés Estellés, o A pas de Mario Benedetti.
1: Sí.
0: I deies, clar, però no diguis directora de teatre.
1: No, és que ara
0: t'has dirigit.
1: A veure, però tan poquet. És que de cop un dia va
0: aparèixer. Home, això no és poquet, eh?
1: No, és poquet. A veure, d'obra de teatre està lo de una noche...
0: O muntatges teatrals.
1: Sí, no, l'altre, però són poesia. Uh-huh, va haver una època, no sé si van ser 3, 4 anys, a principis dels 90, que va ser pràcticament tot això de poesia.
0: Sí.
1: Que sí que a més, no era una lectura normal a Faristol, sinó que hi havia una posta en escena, hi havia tot un estudi dramatúrgic i una direcció actoral ahí. Però estem parlant de poesia, algo molt petit.
0: Sí.
1: L'única obra és Anoche fue Valentino, perquè me l'han colomora, te lo dic amb sinceritat, Carles Alfaro, a l'inici de la nostra col·laboració de treballar en València. I jo, inconscient de mi, vaig dir que sí, i luego, bueno, vaig aprendre. Què vaig aprendre de dirigir això? Ah, que no sóc directora de teatre, que jo sóc una actriu, que per a ser directora de teatre has de tenir una altra visió i altra mentalitat i requereix és otro nivell d'ofici.
0: Sí.
1: Otra cosa és dirigir, ja t'ho dic, poemes. Ahí m'atreveixo.
0: I també, Isabel, has estat una cara molt coneguda a la tele, molt coneguda, i tinc un àudio d'aquells primers anys, 1987, Televisió Espanyola, a l'est del Besòs.
8: Mira que bé. Els senyors tombats com sargantanes mentre jo em trenco els ronyons fregant escales.
9: Algú s'ha de fer responsable que en aquesta casa no s'apagui la flama de la cultura, sinó encara acabaríem embrutits tots plegats.
8: Ep, aquí heu fregat.
9: Qui? Nosaltres fregar?
8: Ja sé que no és el vostre estil, per això m'estranya. Quina pífia heu fet?
9: Nosaltres cap pífia. Potser m'ha caigut una mica de cendra i la recollirà.
8: Si t'hagués caigut! Aquí s'estaria fins que jo la recollís. Digue'm què heu fet.
9: Et dic que res, dona, eh?
8: Damià, a veure què li passa a aquesta cafetera.
9: A la cafetera.
1: Ander Ribas, l'Anna
0: Lizaran. Sí, l'Anna
1: Lizaran. Oh, que lojazo.
0: Recordaves això, sí, no?
1: A veure, l'Eix del Besòs, i tant, va ser la primera sèrie, per dir-ho així, en la que jo participava. Bueno, era excepcional, allò. Teníem tota una setmana d'assajos, una setmana, posar-li 5-6 dies, i un dia rodàvem. Bueno, gravàvem, en televisió es grava. I clar, tens tota la setmana per càmeres planificar el rodatge, tu per saber perfectament com anirien les
0: capes. Sí, sí.
1: I luego, sobretot, veure els grans que estava rodejada. Per a mi era un privilegi. no te sabré dir tots els noms, però Luchetti, a per allà per ahir, Elisenda Ribas, l'analitzaran, l'Infante, i luego cada setmana teníem un actor, una actriu...
0: Convidat.
1: Mm-hmm. Era un lujazo, perquè jo tenia un paper petit de taxista, però jo en els assajos no només em convocava a quan jo sortia, jo veia els assajos de tothom.
0: De tot.
1: Per tant, un luxe.
0: Mm-hmm. Per aprendre, sobretot.
1: I
0: el primer paper a la tele important aquí a Catalunya va ser el de la Victòria.
1: Sí.
0: A temps de silenci. Tenies 40 anys.
1: Tenia
0: 2001.
1: 42. Diria que té 42 anys ja per ahir.
10: Qui és aquest noi?
11: Qui vols que sigui, mare? És el meu fill.
10: Què dius, ara? Tu no tens fills? Ets massa jove.
1: Ai, ja estava.
11: Àvia, sóc jo. El teu net?
10: Jo no tinc cap net. Jo tinc 4 fills, però només em vens a veure tu. On són els altres 3? On és el teu germà gran? Digue-li que vingui.
11: Mare, el Francesc es va morir.
10: És clar.
0: Una gran sèrie aquesta, eh?
1: Trobo
0: una
1: que sí.
0: Una gran sèrie.
1: Trobo que sí. Havia una
0: sèrie històrica, a més.
1: Sí, sí, té uns components molt interessants, perquè, clar, estàvem parlant d'una memòria històrica,
0: sí, sí.
1: Col·lectiva, com a societat. A mi em parava gent al carrer, no tant com, oh, Isabel, que bonic... No, més parlaven del propi record.
0: Uh-huh.
1: I això... és un do, és meravella. I trobo que havien uns guions molt interessants, molt bonicos, i això. I a nivell d'actriu també, ens demanava un nivell d'interpretació curiosa, un registre serio d'actrius i d'actors, òbviament. Sí, sí.
0: I un altre paper important per tu, la Marcela.
1: La Marcèlica.
0: La Marcèlica, ben del Pla, any 2005.
1: Que bé.
10: No moguis, no moguis. Tranquil. Mira, tota aquesta cosa la necessites de moment, eh? Després ja t'ho trauran. Estigues tranquil, fill meu, et posaràs bé. Molt bé. Mira, arribarem de seguida a l'hospital, eh? I allà et veurà una pila de metge. Els que facin falta. Però ja veuràs, no serà res greu, fill meu. Ara et fa mal, ja ho sé que et fa mal.
0: Aquesta era una escena dura, eh?
1: Sí,
0: una escena molt dura.
1: L'accident. El veig al Pau Roca ahir.
0: Sí. Tu li tens molta estima, aquest personatge.
1: Sí, sí, clar que sí. Igual que la Victòria, eh? Uh-huh. Jo pràcticament a tots els personatges que he fet. La Marcèlica és que m'ha donat... records i moments meravellosos, perquè, clar, és molt bonic mantindre tot una sèrie, tot un arco,
0: sí.
1: I la Marcèlica és que va començar sent un personatge molt petit, sense cap identitat, d'inici, molt, molt breu, i va anar creixent d'una manera molt guapa.
0: Al final, 7 temporades, eh?
1: Per això t'ho dic, és que mantindre tot un arc així de temporades acabes creant realment una família, i luego a l'hora de gravació i així hi ha molta confiança. Amb el Boris recordo especialment que...
0: El Boris Ruiz. Recordem una escena amb el Boris.
1: Vale.
12: Uy, pero qué... Qué suave que está. Y lo bien que huele.
13: Caray. Rami.
12: Sí.
13: ¿Tú has comido la ensalada este mediodía?
12: ¿Ensalada? Sí. ¿Pero a qué viene ahora a hablar de ensalada?
13: Pues que la Conchita me ha dicho que era afrodisíaca.
12: Tú sí que eres afrodisíaca.
0: No sé qué volías decir al Boris Ruiz, pero...
1: No.
0: Abans, li hem demanat que ens recordi com va ser aquell temps treballant amb tu.
14: Marcela! Hola, guapa! Hòstia! Com m'agrada dedicar-te unes paraules. Bueno, escolta, no, amb la Isabel vaig estar de conya. Era una parella ideal... molt bona actriu. Jo crec que fèiem una bona parella. Ens ho vam passar molt bé, molt. Bueno, Rocati, besitos.
1: Ai.
0: Què pots dir?
1: Què puc dir? Que va emocionat, perquè si pot dir, Boris està en una situació personal un poquet sèria a nivell de salut, sí. I sincerament, i a més ara feia, parlant clar, temps, un any i pico, que no sé directament res d'ell, no? I sí, tota, li agraeixo enormement. Aquesta...
0: Truca'l quan acabi l'entrevista.
1: Pues sí, li diré. Perquè realment va ser... Mira, hasta ens feien improvisar i tot. Mira si hi havia confiança en tots dos. De sí, faltava...
0: Els guionistes no s'enfadaven, no?
1: No, és que jo recordo un d'allò que ens van fer. Necessitem que... I vam improvisar com si estiguérem encantats. Sí, va ser una troballa molt, molt bonica. Molt bonica amb el Boris, la veritat. Molt bon record.
0: Parlem ara de cinema, si et sembla, Isabel. I una de les teves primeres pel·lícules, després de Complot dels Anells, o És quan dormo que hi veig clar, L'arbre de les cireres, Marc Recha.
15: Sí. Hace tiempo que conoces a Martí.
16: Sí. De hecho, estoy aquí por él. Nunca hubiera imaginado que acabaría montando una pensión aquí.
15: Es un pueblo curioso. Es como si el tiempo no pasara.
16: A mí me pasó lo mismo. Me costó adaptarme. Martí iba de casa en casa atendiendo a los enfermos.
0: El 1999, premi tirant a la millor actriu protagonista.
1: És veritat, el primer premi que he tingut de cine,
0: de
1: i l'únic, dic el primer, l'únic.
0: Espera't, que la cosa no s'acaba.
1: Tant de bo, sempre ve un reconeixement.
0: I has treballat també amb directores dones. Estiu 1993, de la Carla Simón, a Tres dies amb la família del Marc Coll, sí. O a La distància més llarga, de Clàudia Pinto. Mm-hmm. I ara una molt bona fornada de dones directores, Isabel.
1: Sí.
0: Dirigeixen diferent?
1: Bueno, no sé si diferent. D'entrada s'estan dirigint també assumptes més propis de dones. O sea,
0: sí.
1: I això també...
0: Que quedaven amagats,
1: Una mica. Era... Estaven... Però no era la directriu, la brújula essencial, la narració principal, el mainstream, que deien, no?
0: Sí.
1: No. És... I ara s'estan dirigint assumptes de dones, mirades femenines i de més edats, sobretot de gent més gran. Jo ara no te sabria repetir, perquè me costa molt el nom d'aquesta dona, però que l'admiro enormement, la directora de Los Domingos.
0: Per això, Alauda Ruiz de Azúa.
1: Alauda, exacte.
0: Sí.
1: Per exemple, no? Jo la considero que és meravellosa el que està fent. Uh-huh. La Marc Coll també continua... Totes estan... És que estan ara tampoc el nom de... Estiu de 93. La Carla Simón.
0: La Carla Simón
1: continua
0: també,
1: treballant.
0: Sí.
1: Trobo que, a més, com a cineastes, no només és el discurs femení que estan portant a escena, sinó el que és la narració de cine en si. Són molt bones cineastes. Saben en què consisteix narrar en cine, que és tot un art per a mi, no? Jo crec que hi ha una fornada meravellosa de dones que no només estan aportant mirada, sinó estan portant tècnica de narració i diferent. I això és meravellós. Trobo que és un gran èxit.
0: D'entre les darreres pel·lícules, L'àvia i el foraster, La furgo o Cowgirl, la pel·lícula de Cristina Fernández Pintado i Miquel Llorenç.
17: No pot anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
18: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
19: Res més que una vaca. I ja està.
17: Tona és la meua vaca. L'única que me quede aixina que no està.
20: Nedi Micaela ha arribat a viure a sa casa.
21: Quina vaca més bonica, no?
22: És que jo tinc molt bon rotllo, eh?
17: De rotllo sí que n'etens, sí.
23: Que la inseminació no funciona.
17: No me digues que és tan cert.
23: Deja que la monte un toro.
17: No, tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
23: Depèn.
17: Ai, Martín, fes el favor.
0: I és el que dèiem. Es tracta d'una temàtica poc habitual al cinema i, a més, la història d'una dona de 60 anys.
1: Sí, totalment. Cowgirl és una pel·lícula senzilla, o aparentment senzilla, però té una complexitat de relacions molt bonica. És una pel·lícula d'amores, diria jo, no? En què, arrel d'aquesta dona, d'Empar... en què és un viatge, té un arco preciós, perquè en part comença la pel·lícula molt enfadada amb la vida, molt tancada en si mateixa i molt enfadada amb la vida. I té tot un procés al llarg de la pel·lícula d'anar obrint el cor gràcies a unes experiències que li proposen altres relacions amb personatges, hi ha una relació intergeneracional, per dir-lo així més tècnicament, amb un jove que ho fa Carlos Cuevas, una relació preciosa, d'intercanvi sense jutjar-se un a l'altre, d'acollir-se sense cap protecció extrema, sinó sabent-se, donant-se una responsabilitat mútua i de mirar-se als ulls, molt bonica, de creixement personal. Hi ha una trobada amb un antic amor on ahir hi ha memòria, hi ha record, hi ha desig de nou a aquesta edat, i hi ha la possibilitat de mostrar pues, això, que mentre estem vius i respirem, tenim desitjos, tenim projectes, i volem créixer, i podem, no? I llavors la relació d'amistat preciosa amb el metge, amb el Joaquín Climent, que a mi me parece de les relacions més divertides. Me podia anar en ell on volgués, amb el Joaquín, a l'hora de treballar. I bueno, i això
0: i amb la vaca.
1: I amb Tona, escolta, que amb Tona, també.
0: Amb la Tona.
1: Oh, que cosa més bonica.
0: Escolta, Isabel, hi ha molt de cinema a la teva vida, molt de teatre, molta televisió també, i també molta música, perquè, no ho hem dit, però el teu marit és el pianista Joan Nito Figueras.
1: Exactament, sí.
0: Hi ha molta música. Hem començat l'entrevista amb música, també hi ha música a la teva vida personal. De fet, també treballeu junts, de tant en tant, feu recitals de poesia, de música. Escoltem una miqueta.
2: La resposta social també va ser en forma d'actes violentos, contra les sales d'exhibició, contra nosaltres. A València, la mateixa nit de l'estrena, van ametrallar la façana...
3: Ametrallar, dius?
2: Ametrallar la façana del València Cinema. Aquí els teníem.
0: O sigui que sou molt bona parella també sobre l'escenari.
1: Déu-n'hi-do. Bueno, ahí triomfava moltíssim el Joan en esta funció. Bueno,
0: s'hi hauria de dedicar, no?
1: Es va revelar com un... Bueno, ell adora el cine. Bueno, coneix molt més que jo els noms de directors, de guionistes, d'actors, d'actrius. És impressionant. No, és un gran admirador del cinema, de les sèries televisives. Té un molt bon coneixement i molt bon criteri davant d'això. I llavors és un gran músic, al meu parer, és molt bon músic.
0: Què has de dir tu, no?
1: No, què he de dir? No, ho dic seriosament. De vegades me sap greu dir-ho, però perquè objectivament no és. Ha fet temes preciosos, sí, m'ha dedicat a algun, estic molt contenta. Sí.
0: Isabel Rocati, mil gràcies per ser amb nosaltres avui a Irrepetibles, i justament marxem amb Viure amb ella, que no tothom pot dir que té una cançó personal, no?
1: Així és,
0: i és aquesta del Nito Figueras. Moltes gràcies, Isabel, ha estat un plaer.
1: Carles, lo mateix dic, un plaer.
0: Moltes gràcies. I nosaltres tornem demà a la mateixa hora amb un altre Irrepetible. De seguida, Butlletí, i després la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Fins demà.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, comencem en l'àmbit internacional. Totes les mirades estan posades a aquesta hora a Nova York, on ja ha començat l'edició número 81 de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Àlex Eloi, bona tarda.
2: Bona tarda. Durant una setmana, 130 líders mundials intervendran en el plenari entre els temes, les guerres com la de l'Iran, Ucraïna, Gaza, la gestió de la IA o la crisi climàtica. Durant el seu discurs inaugural, el secretari general de l'organització ha alertat del risc que es produeix així una gran fractura global. Antoni Guterres.
3: A world in which multiple centers of influence coexist with a common framework of international law and shared rules. And such a world can help us avoid hegemonic tendencies.
2: Assegura que en un món en què coexisteixen múltiples centres d'influència amb un marc comú de dret internacional i normes compartides, ens pot ajudar a evitar tendències demoníaques, assegura, i la divisió del món en grans blocs enfrontats amb sistemes econòmics, tecnològics i de seguretat independents. S'han d'evitar, ha assegurat Guterres, qui també s'ha referit a les guerres de Gaza, la crisi climàtica o la intel·ligència artificial.
3: Artificial intelligence must be shaped by humanity, with humanity and for all humanity.
2: En aquest sentit, ha demanat als estats que un marc multilateral per evitar els riscos. Aquesta ha estat la darrera intervenció que fa Guterres en el càrrec, perquè, recordem, a finals d'any expira el seu mandat. Després del seu discurs, intervendrà, com és tradició, el president brasileny, Lula da Silva, i el plat fort de la jornada serà Donald Trump.
0: Ja coneixem les primeres reaccions a la decisió del Tribunal Constitucional d'obrir la porta a aplicar l'amnistia al delicte de malversació. Aina Vidal de Sumar demana que el jutge Llarena faci efectiva l'amnistia.
4: Bueno, era la decisión esperada y esperamos que Llarena en este caso pues haga caso al Tribunal Constitucional y haga aquello que hace mucho tiempo que el Congreso de los Diputados ya le demandató, y es que hay una amnistía en este país que tiene que entrar en vigor y nada más.
0: En la mateixa línia s'ha pronunciat Maribel Vaquero del PNB, que reclama que la llei s'apliqui tal com la va aprovar el Congrés.
5: Bueno, pues nos alegramos de que no haya tenido en consideración el informe del ponente y que englobe dentro de los delitos también el de la malversación y que todos sean amnistiables, pues es algo que hemos requerido siempre. Consideramos que este juicio no tendría que haberse dado, que es una judicialización de la política y que, por lo tanto, nos alegramos mucho de que sea todo dentro de la concepción de la amnistía.
0: El Constitucional ha rebutjat, recordem, la ponència que proposava no aplicar l'amnistia a Jordi Turull. El magistrat José María Macías haurà de presentar un nou text al ple del 6 d'octubre que també estudiarà el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa. El criteri que fixi el Constitucional servirà de base per resoldre els recursos dels altres líders de l'1 d'octubre, entre ells Carles Puigdemont. Llarena ja ha avançat que podria aplicar l'amnistia a l'expresident de la Generalitat tan bon punt el Tribunal dicti la primera sentència. I en l'àmbit econòmic, el govern central dona per fet que les ajudes al camp i al sector primari es prorrogaran fins a finals d'any amb l'objectiu de fer front a l'elevat preu dels combustibles i dels fertilitzants. Així ho ha assenyalat el ministre d'Agricultura i Ramaderia i Pesca, Lluís Planes, després de la reunió mantinguda amb les principals associacions d'agricultors, tot i que recorda que per allargar les bonificacions s'ha de tenir l'aval del Congrés dels Diputats.
6: 31 de diciembre por una razón muy sencilla. Primero, porque tenemos la autorización de ayuda de Estado de la Comisión Europea y, en segundo lugar, porque estamos trabajando en términos presupuestarios y yo creo que lo razonable y realista sería que el horizonte temporal fuera el 31 de diciembre. Les doy mi opinión. No

0: xifrat en un 68% el seguiment de la vaga dels treballadors de bus de Barcelona aquest dimarts al matí. La companyia assegura que s'han complert els serveis mínims sense incidències. L'aturada s'acaba d'aquí menys d'una hora, a les 5 de la tarda, i s'ha convocat per facilitar l'assistència dels treballadors a una assemblea extraordinària per reclamar millores laborals i debatre futures mobilitzacions. I per acabar, pel que fa al temps, avui continua l'ambient càlid amb màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Girona i 29 a Barcelona i també a Tarragona. A l'Empordà bufa tramuntana amb intensitat moderada i a la resta vent fluix i variable. Això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: Les 4 i 6 minuts comença a Ràdio 4. Evidentment, la tarda de Ràdio 4. Hola, David Gallà, què tal, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal? Molt bona tarda.
0: Subdirecció preparadíssima avui, eh?
1: Preparadíssim, perquè tenim 3 hores fins a les 7 de la tarda que no us les podeu perdre. Del bo i millor aquí a la tarda de Ràdio 4.
0: 3 hores de ràdio en directe que seran apassionants amb la meravellosa Maria Coll. Bona tarda.
2: Hola, hola, què tal?
0: Què, com vas? Com vas preparant el casament? Et queden 4 dies,
2: no? Yes! No, jo ja em vaig casar el 3 de maig, però ara ho celebrem.
0: Sí, gran festa.
2: Sí, exacte.
1: Quins nervis, Maria, quins nervis.
2: Mira, una mica, ai, no ho digueu. Estic bastant nerviosa, però no per el fet, perquè ens hem casat, sinó pel fet de que tot surti bé.
0: Tot anirà
1: Sabeu?
0: Bé.
1: I tant.
2: Tot I perquè a mi no m'agraden gaire les sorpreses i em dona la sensació que hi ha algú que m'està preparant una i no m'agrada.
0: Però si són bones...
2: Això és el que dubto.
0: Homenatges, sí, però...
2: És que els meus amics són molt dolentots.
0: Són de l'antiga escola, d'aquells que feien... parlant en llenguatge planer, putadetes, no?
2: Veus, jo no, i són una mica cabrons. Tu has dit putades, jo no, i són una mica cabronets, els meus amics.
0: Doncs ja ens explicaràs. Quines ganes del programa del... proper dilluns,
2: no.
0: De la setmana vinent, no? El post-boda.
1: El resultat, el post.
0: Sí, post-post-casament. El control tècnic, genis, com Pau Robert i Martín Noia, són dos genis, i també una altra meravellosa, que és la Sònia Rodríguez Justicia, la producció d'aquest programa. Molt bé, doncs ja hi som tots. Jo crec que hem de començar ja a explicar cosetes importants, coses que estan passant i que ara mateix són el punt d'actualitat. Les quatre més importants, les 4 de la tarda. Ai, una altra vegada. Uns encaputxats rapten un home d'un cotxe a Barcelona. Dos homes obligats a pujar un cotxe només 48 hores, dos homes diferents. De moment, cap connexió confirmada, Maria, entre els dos casos. Els Mossos investiguen una nova detenció il·legal. M'agrada aquesta forma de dir-ho, no? Detenció il·legal. Segrest. Aquesta vegada ha estat al districte de Sant Martí de Barcelona.
2: Exacte. Va passar la matinada d'ahir dilluns. Diversos encaputxats haurien abordat un home al carrer Huelva i haurien fet entrar aquest home per la força dins d'un vehicle. Van ser alguns testimonis els que van adonar-se del que passava i van donar l'alerta. Hores després, la víctima va aparèixer viva a la demarcació de Girona, prop d'una benzinera. Altres informacions apunten, però, que presentava signes d'haver estat agredida.
0: Els Mossos mantenen oberta la investigació i, bé, de moment no hi ha detinguts.
2: Jurídicament, com deies ara, Xavi, la policia parla de detenció il·legal i no de segrest, perquè no consta que els autors exigissin diners o cap altra condició a canvi d'alliberar aquest home. El cas arriba només dos dies després d'aquell episodi que vam explicar ahir, que vam analitzar amb l'Enrique de Madrid, expert en seguretat, sí. Aquest episodi tan similar a l'AP7 a l'altura de Montornès del Vallès, on cinc homes que es feien passar per policies van interceptar un vehicle i es van endur un dels ocupants, que va ser alliberat hores més tard. Interior ha apuntat que els primers indicis d'aquell cas podrien estar relacionats amb drogues, però la investigació encara és molt inicial.
0: I encara hi ha un tercer precedent recent

0: El recordeu, el 7 de setembre? Un altre episodi que va començar a Gavà i va acabar a Sabadell.
1: Sí, on la víctima va ser localitzada ferida per arma de foc. Els Mossos investiguen els tres casos, però ara mateix no hi ha cap element públic que permeti afirmar, com deies abans també, que formin part d'una mateixa trama.
0: Més coses. 4 i 10 minuts i a aquesta hora de la tarda Pedro Sánchez és a Nova York. Escoltarà Donald Trump a l'ONU, però David Gallach no anirà a la seva recepció.
2: Així és, Xavi, perquè el president del govern ha declinat la invitació del president nord-americà a la tradicional trobada amb els caps de delegació i el govern espanyol ho justifica per motius d'agenda. La decisió arriba en un moment de friccions entre Madrid i Washington, tot i que Sánchez sí que assistirà al discurs de Trump davant l'Assemblea General de les Nacions Unides. Durant la jornada també té programats diversos actes vinculats a la protecció de la infància davant la intel·ligència artificial, els objectius de desenvolupament sostenible i un homenatge a Gloria Steinem. Hi ha un precedent curiós, que és el que Sánchez sí que va assistir a la recepció de Trump el 2018 i el 2019. En canvi, no va ser-hi l'any 2024, amb Joe Biden com a anfitrió, ni l'any passat, quan la delegació espanyola estava encapçalada pel rei de moment. Sánchez sí que s'ha trobat amb el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, que està a la recta final del seu mandat en la trobada. Sánchez l'ha elogiat i l'ha felicitat per la feina feta en un context de fragmentació internacional.
0: Amb qui sí que s'ha trobat el president Donald Trump és amb l'alcalde de Nova York a la seva residència oficial.
2: I ho fan malgrat estar a les antípodes. Políticament, l'alcalde ha justificat aquesta trobada, diu, com una mostra de compromís de dialogar amb qualsevol dirigent quan consideri, diu, que pot beneficiar els ciutadans de la seva ciutat.
0: I pel que fa a l'Assemblea General de l'ONU, arrenca avui, el que dèiem, a Nova York. La trobada estarà marcada, evidentment, per les guerres a l'Iran, Gaza i Ucraïna, o els reptes de la intel·ligència artificial, entre altres temes importants.
2: Sí, així és, i en una entrevista amb Al Jazeera, el cap de l'ONU, Antonio Guterres, ha parlat d'una situació geopolítica dramàtica. Ha apuntat que la participació de les superpotències i dels membres clau del Consell de Seguretat en les guerres ha generat una crisi per les contínues vulneracions del dret internacional.
3: Superpowers themselves engage into wars in some circumstances against international law.
2: Que crea un entorn d'impunitat, diu, en què les potències mitjanes creuen que poden fer el que vulguin perquè no els passarà res. I fa uns minuts, en l'inici, ara sí, d'aquesta assemblea, ha llançat una advertència pel que fa a la intel·ligència artificial. Diu que ha de ser per la humanitat.
4: Artificial intelligence must be shaped by humanity, with humanity, and for all humanity.
2: Per cert, que fa uns minuts, Xavi, a través de la xarxa social X, Pedro Sánchez ha afirmat que ara més que mai el món necessita multilateralisme, més dret internacional i més cooperació. Diu que Espanya manté intacte el seu compromís amb la pau, amb la lluita contra l'emergència climàtica i amb la cerca de solucions davant els desafiaments que planteja la intel·ligència artificial.
0: I de l'ONU cap a casa, de nou. Avui també hem sabut que la Sagrada Família obre una nova via per construir l'escalinata de la façana de la Glòria, Maria, perquè sembla que només, i això és revolucionari, no?, només caldrà enderrocar un edifici.
1: Exacte, la Sagrada Família, que ha fet aquest pas important en un dels conflictes urbanístics més antics de Barcelona. La Junta Constructora ha plantejat que per poder construir la gran escalinata que ha de donar accés a la façana de la Glòria, n'hi hauria prou amb enderrocar un únic edifici, un bloc de Núñez y Navarro situat al carrer Mallorca, just abans del temple. Fins ara, el projecte havia estat vinculat a una afectació molt més àmplia. El planejament urbanístic preveia actuar sobre les dues illes de cases situades davant de la façana de la Glòria, entre els carrers Mallorca, Aragó, Sardenya i Marina. El Pla General Metropolità del 1976 hi va reservar un espai d'uns 60 metres d'amplada per crear una gran avinguda i l'accés monumental que havia imaginat Antoni Gaudí, però ara la Junta Constructora defensa aquesta solució de mínims. Elimina només el bloc que queda immediatament davant de la façana i reallotja els veïns en un nou edifici que es construiria en un solar de la mateixa Sagrada Família que ja té en propietat a tocar. El director general del temple, que curiosament es diu Xavier Martínez, ens ens ha fet gràcia el nom. Sabem que no ets tu, oi, Xavi?
0: Sí, el director general de la
1: Sagrada Família.
0: Família es diu Xavier Martínez.
2: Compartint nom, i cognom.
1: Doncs Xavier Martínez ha dit que l'Ajuntament estan molt avançades, les negociacions que mantenen des del temple amb l'Ajuntament, i que ara esperen que el consistori mogui fitxa. És a dir, que l'Ajuntament serà qui finalment haurà de decidir fins on arriba també aquesta afectació.
0: I atenció, perquè clar, aquí ve la part complicada. Fer només l'enderroc imprescindible per construir l'escalinata o actuar sobre una superfície més àmplia per aconseguir aquest espai urbà que Gaudí havia projectat.
1: I és que justament perquè l'escalinata no és que sigui d'escala convencional, perquè ens fem una idea, és molt i molt gran. Gaudí va imaginar la façana de la Glòria com la gran entrada principal de la Sagrada Família, una escalinata que havia de passar per sobre del carrer Mallorca i desembocar en una gran plaça davant del temple. El problema és que aquest espai avui ja està ocupat per edificis, com diem, i per habitatges. I aquí apareix aquest conflicte. Com completar un projecte concebut fa més d'un segle sense ignorar que, mentrestant, al seu voltant hi ha crescut una ciutat amb veïns que hi viuen. I encara queda una gran incògnita: qui farà les escultures de la façana? El patronat estudia tres propostes, les de Miquel Barceló, Cristina Iglesias i Javier Marín. Encara no s'ha decidit qui farà aquest encàrrec, si serà només un únic artista per més d'un, o si finalment serà cap de les tres propostes l'escollida. Per tant, la Sagrada Família afronta ara dos reptes diferents però connectats, que és com acabar físicament la façana de la Glòria i com encaixar també aquesta obra monumental en una Barcelona que ha canviat moltíssim des de que Gaudí se la va imaginar.
0: Bon tema aquest avui, eh? Anem a parlar de tot plegat amb l'Anna Soler. Ella és arquitecta i presentadora del programa Fonamentals de la 2CAT. Molt bona tarda, Anna.
5: Què tal? Bona tarda.
0: Gràcies per ser en directe a la tarda de Ràdio 4. I clar, Anna, per entendre'ns, què és exactament el que Gaudí va imaginar davant de la façana de la Glòria? Com hauria de ser aquesta gran escalinata i aquesta plaça?
5: Aviam, és que això, per mi, que sóc arquitecta, és un tema té bastanta controvèrsia perquè, primer de tot, si se'm permet, m'agradaria dir que una gran escalinata en ple segle XXI a la ciutat més accessible del món, que és Barcelona, no sé jo si seria la millor solució, eh? Que en teoria sí que és el que Gaudí havia dibuixat, però bé, clar, la nostra ciutat ja no és la de fa 100 anys, no? Clar. I a més que el que tenim d'aquest projecte de Gaudí és un petit esquema dibuixat. Yeah. No? Llavors, fins quin punt Barcelona s'ha de transformar per acabar la Sagrada Família, o potser hauria de ser al revés, no? Potser la Sagrada Família sí que s'hauria d'adaptar a una Barcelona que ja no és la de fa 100 anys.
0: Home, és bona aquesta que llença l'Anna, no? Li dona la volta, una miqueta donem per fet que seguirem el que Gaudí havia pensat. Tampoc sabem ben bé del tot com ho va deixar, no?
2: No hi érem. No hi érem,
0: allà. Hi érem, David, clar, que havíem de ser-hi. No, si no hi som periodistes.
1: Clar, Anna, perquè aquesta escalinata necessita avui enderrocar edificis o afectar edificis, què és el que hi havia previst, exactament? Perquè, clar, en el moment en què es van construir aquests edificis, em sembla que això, no sé si estava previst o què és el que van pensar.
5: Sí, no, estava previst, i de fet tots els veïns ja van comprar aquestes vivendes sabent que això estava afectat. Ah. No? De fet, són unes vivendes que, si no tinc mal entès, es van vendre a molt bon preu. De fet, si ara no s'enderroquessin, potser estaríem parlant d'especulació. Però, vaja, que el que estava planejat és que hi hagués una gran plaça, perquè Gaudí sí que és veritat que pensava l'edifici i la ciutat a la vegada. Llavors, la Sagrada Família s'havia de veure des de totes bandes. De fet, ara mateix els dos accessos que tenim són la façana del Naixement i la façana de la Passió, on hi ha una plaça a cada banda. I, per tant, ell també preveia aquesta gran escalinata bàsicament perquè l'accés a la façana de la Glòria està elevada per sobre el carrer Mallorca. Per tant, necessitem un pont que els cotxes passin per sota, i per arribar del pont, tornar al nivell del carrer, doncs aquesta gran escalinata. Però, clar, aquesta gran escalinata, com he dit, és una solució de fa 100 anys. No? Potser aquesta gran transformació urbana mereix un altre tipus de solució, des del meu parer.
1: Anna, abans parlaves de l'accessibilitat. Aquest estiu vam parlar molt de l'accessibilitat, vam fer només una secció dedicada a l'accessibilitat, i com deies abans, que Barcelona és una de les ciutats més accessibles del món. Clar, què suposaria que hi hagués aquesta gran escalinata? Potser s'hauria de repensar, no?
5: Clar, és que vull dir, jo crec que és la pitjor solució possible. A part, és que estem parlant d'un dels punts neuràlgics de la ciutat, on s'hi acumulen milers de persones cada dia. Vull dir, aquesta solució s'ha de pensar bé. No podem començar a posar ascensors i i escales mecàniques, no? A part, hi ha un altre tema, no? O sigui, crec que és una decisió urbanística que correspon a la ciutat, no? Jo personalment crec que una transformació d'aquesta magnitud en l'espai públic, doncs, es mereix un concurs públic d'arquitectura, no? Buscar la millor solució, estudiar-ho bé i no guiar-nos potser per un petit dibuix que va fer Gaudí el segle passat, no? I a part hi ha un altre tema, no? Aquesta solució ha de funcionar també com a espai quotidià del barri, no? Perquè s'ha de pensar simultàniament en els visitants i en els residents, no? Perquè, com he dit, estem parlant d'una de les zones de Barcelona on més visitants tenim, però també hi viu gent, no?
2: A tot plegat, pel que ens expliques, Anna, això com s'integra? És a dir, perquè ens entenguem, com s'integrarà tot això que ens està explicant? Perquè hem escoltat parlar d'un pont, de cotxes, de la idea d'aquesta escalinata, això, integrar-ho és fàcil o és complicadíssim?
5: Aviam, si se segueix el projecte de Gaudí, doncs clar, és la solució més fàcil, no? Basar-nos en el que ell havia previst, enderrocar aquestes dues mansanes que ja estaven previstes enderrocar, que estava contemplat en el Pla del 76, i tirar-ho endavant. Ara, jo crec que vivim en una ciutat moderna i hem de buscar noves solucions. Jo crec que un concurs internacional per una de les transformacions urbanes més importants, potser, que viurem ara a Barcelona, seria el més adequat. Vull dir, la solució que seria més adequada, com si diguéssim, no és fàcil.
0: Però ara estàvem, aquí amb la Maria i el David, estàvem mirant una imatge, no?, de com quedaria sense aquests blocs de pisos. La veritat és que queda molt més maco, evidentment.
5: No,
0: perquè
5: no.
0: Es veu tot molt més ample, més alliberat, i realment guanya molt la Sagrada Família, no? I més sabent, sobretot, el que tu has dit, que aquests veïns ja sabien que s'estaven exposant això, no?, que això podia passar.
5: Sí, sí, clar, i tant, i clar, aviam, és que estem parlant de l'accés principal clar. A un edifici monumental, no? O sigui, aquest edifici monumental està reclamant un accés, no? L'accés que es mereix i que el seu arquitecte va pensar, no? Però clar, vull dir, suposa... Jo no dic que no s'hagi d'enderrocar, eh? Jo crec que ja que l'hem acabat i que l'anem acabat, doncs acabem-la bé, no?
0: Sí.
5: Acabem-la amb el seu accés com toca. Ara, que l'accés que està previst potser és el que qüestiono.
0: No sé si teniu alguna pregunta més per l'Anna, però és que s'explica també. Moltes gràcies, Anna. És un plaer.
5: A vosaltres.
0: De debò. Anna Soler, anirem parlant, perquè ja saps que això de la Sagrada Família...
5: Sí.
0: Això va per llarg.
1: També el tema dels escultors, Anna. Clar, ara deia el Xavi que va per llarg. Encara s'han de triar els escultors que faran aquestes escultures tan importants de la façana de la Glòria. Això també portarà temps, no?
5: Sí, de fet, avui m'ha semblat llegir que s'ha comentat que potser no es cullen ni una de les tres propostes presentades, no? Que ho han de valorar bé i que... Bueno, jo aquí amb tema de decoració i escultura ja no hi entro. Jo ja saps que, Maria, a mi m'interessa l'arquitectura quotidiana i com resolem la ciutat i al final és que ens influirà a tots, no? O sigui, fins quin punt Barcelona s'ha de transformar per acabar... la Sagrada Família. Crec que és un dels reptes que tenim ara mateix i s'ha de fer bé, tranquil·lament, i del tot. I una de les coses que volia dir també és que s'ha de pensar no només en acabar l'edifici, sinó l'edifici amb els entorns, tot junt, no? Perquè el que la Junta Constructora ha dit és que la solució mínima que considera necessària per executar l'escalinata és només enderrocar aquest bloc de, sembla que són 90 vivendes, no? Doncs aquí jo crec que també hi ha un error, no? S'ha de pensar tot en conjunt i fer-ho tot de cop. No anem fent a fases, perquè l'important no és acabar l'edifici, sinó com s'integra a la ciutat i com s'acaba de quallar bé amb aquesta Barcelona.
0: Anna Soler, arquitecta, presentadora del programa Fonamentals de la 2CAT. Moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres, Maria, et trobava a faltar.
1: I a tu també, moltes gràcies, Anna.
0: És que hem estat juntes a l'estiu, no? Al matí, al programa que ha presentat.
2: Aquí a Radio 4.
1: Ha estat col·laboradora, podeu recuperar també a RN Audio tots els espais de l'Anna, que ens va parlar d'arquitectura i de coses com aquestes, com l'accessibilitat, com la importància de l'aigua també a les ciutats i de moltes més coses. Moltes gràcies, Anna.
5: Una abraçada, guapos. Adéu.
0: Un petó molt fort.
5: Adéu, adéu.
0: Vas fer un gran programa aquest estiu, Maria.
1: Ai, Xavi,
0: Maria.
1: Moltes gràcies.
0: Sí,
1: vam intentar,
0: sí.
1: Vam intentar. Molt bé,
0: si David ens va acompanyar
2: molt
0: els matins.
2: Molt bé, Maria.
1: Ho has molt fet bé, molt bé. Com era allò? Ho has
0: David,
1: fet molt bé.
0: T'ha semblat el teu avi, de sobte el gallac.
2: Maria, molt bon programa, eh? Ens ha agradat molt el programa del matí de l'estiu de Radio 4, eh? Escolta.
1: Com era el nen aquell que deia, ho has fet molt bé, eh?
6: Ah, sí?
1: I aquell, la nena aquella sí, de l'eclipsi. Sí, sí, no en tinc sí, de paraules, eh? No en tinc de paraules. Ha estat una cosa mai vista. Una aquí cosa igual. Mai vista.
0: Tan viral que, clar, estava jo pensant en els tres escultors, les tres propostes, no? Les de Miquel Barceló, Cristina Iglesias i Javier Marín.
1: Exacte.
0: Que encara no s'ha decidit si l'encàrrec serà per algun d'aquests artistes. Ho ha decidit el patronat, que ho està estudiant. Clar, com estaran ells? El Miquel, la Cristina i el Javier diuen... No, que clar, jo tinc les millors... escultures, però una cosa que serà absolutament increïble. Legendària, que passarà la història. Tinc un 33,3% de possibilitats de fer-ho jo.
1: Perquè potser no ho fan cap d'ells,
0: o
1: eh?
0: O cap, no? Però abans, quan es pensava que seria sí o sí un dels tres, com estaran ells? Que clar, això ha de ser...
2: I això hi deuen quedar per posar, és a dir, per, o sigui, poses en comú idees i dius, mira, aquesta proposta la tinc jo, per tant no la facis.
0: O sigui, per, que clar, però diran, no, clar, la facis tu.
2: Però després s'enganyen, potser.
0: Diu, segur, sí, segur. Ah,
2: aquesta era bona, no la tenia, espera que me l'apunto. A posar sí. Dalt d'aquí...
1: Estaria bé parlar amb
2: sí, un d'escultura, eh? Estaria posar aquí dalt una cosa.
0: Home, seria boníssim, amb els tres, posar-los aquí a la taula.
1: Miquel Barceló és molt bo, va fer el pòster dels 125 anys al Barça, ha fet moltíssimes escultures, bueno, tots tres segur que són boníssims, però Miquel Barceló és el que més conec dels artistes.
0: Bé, canviem de tema radicalment, parlem d'aquesta casa i de música, i és que Ràdio Televisió Espanyola no anirà a Eurovisió 2027. Aquesta casa que proposarà mantenir la retirada d'Espanya al Festival d'Eurovisió per la participació d'Israel, el mateix que l'any passat. El president José Pablo López ha anunciat això, doncs, que proposarà al Consell d'Administració de la Corporació Pública que es mantingui la suspensió de la participació en el festival de cara a la propera edició, David.
2: I així ho explicava aquest matí durant la seva compareixença davant la Comissió de Control Parlamentari de Ràdio Televisió Espanyola.
7: Les anuncio que voy a proponer al Consejo de Administración de Ràdio Televisió Espanyola mantener la suspensión de nuestra participación en Eurovisión para la edición de 2026.
2: A recordar...
0: Perdó, ha dit 2027.
2: Sí,
0: però és el tall d'aquest any. Eh?
2: Ah, exacte, sí. És el tall d'aquest matí, però vol dir que el que proposarà és no participar de la mateixa manera que es va fer aquest any, 2026, al 2027. I també ha recordat que durant tot aquest any Radio Televisió Espanyola ha liderat de manera conjunta amb altres grans operadors públics europeus una exigència de regeneració ètica, ha dit, dins de la Unió Europea de Radiodifusió, també, que ha pressionat amb fermesa per tal que es penalitzi qualsevol intent d'instrumentalització política i que es garanteixi l'estricta neutralitat del patrocini i del propi festival. Per tant, tocarà estar atents i atentes per veure si finalment el Consell diu que sí,
0: sembla que
2: continuem
0: que sí, no?
2: Fora del festival o que hi tornem. Per tant, atents, sí, atentes sí, que... a les properes notícies.
1: És la diva.
0: No, jo crec que
1: serà l'última, eh, la diva.
0: Que tornaran a prendre la mateixa decisió.
1: Home, sí, tot segueix igual, tot té a punta, no?
2: Però escolteu, a veure... Vale, què? D'acord, no anem al Festival d'Eurovisió, però a quins altres concursos podríem presentar-nos?
0: Però què vols dir? Quin tipus
2: dir,
0: de concurs?
2: Sí. Això està... No anem a Eurovisió, com l'any passat, perquè la Uber doncs, ha dit que sí, que els canvis molt bé, però que no són suficients, perquè encara va a Israel i tot això,
0: sí.
2: Que ja podeu trobar i que m'ha explicat. No, però és que ens podem presentar altres concursos. Per exemple, no ho sé, a veure... Un que sigui d'exterior, per exemple, una Eurovisió de les terrasses.
0: De terrasses.
2: Com us l'imagineu, aquest? Una Eurovisió
1: no
2: de terrasses. No de terrasses.
0: Aquest país és professional. No de terrasses. Terraceo, no?
1: Sí.
2: Ah, això, terrasses.
1: Però... Jo crec que guanyem a tota Europa aquí, eh?
0: Home.
2: Terrasses de taules, eh? No d'anar a Terrassa moltes vegades. O sigui, no Eurovisió d'anar a Terrassa, no. De terrasses, això, el terraceo, clar. Doncs, per exemple... Guanya qui encabeix més taules amb un espai més petit. No és que només hi caben 6 taules. 14!
0: Guanyem segur.
2: Aquí està.
0: Seguríssim.
1: Jo crec 100%. Que sí, jo crec que sí.
2: Tu busques un espai al Golden Haver Arena de Luxemburg i dius, mira, ara va a Espanya. Aquesta taula, quantes de taules hi caben? No, 14 taules, perfecte. 12 points i vinga, l'any que ve a fer l'Euroterraceor.
0: M'agrada aquest certamen.
1: Aquest no participa a Israel. En aquests que diem ara no participa a Israel, per tant, Espanya
2: no, aquí
1: sí.
2: No, aquí està batadíssim. Un altre, va. Per exemple, un mundial de fer rotondes.
1: A veure...
2: Espanya, aquí ens agrada molt fer rotondes.
0: És molt nostre. És molt... Sí.
2: Aquí, on tenim un espai, posem rotondes. Després ja veurem...
1: Mareig, les rotondes. Les rotondes petites maregen.
0: No, i perdona, i la gent que no sap circular per una rotonda?
2: Clar, aquí està el tema. La que no sap o no vol fer-ho. No, perquè hi ha gent que sap per on s'ha d'anar. I diu, a mi m'és més còmode d'anar sempre per aquesta
0: tan
2: banda.
0: Perillós.
1: Heu conduït mai al Regne Unit?
0: Sí. No, ni ganes.
1: Fer una rotonda al revés és una cosa molt estranya. Jo no he conduït, però he anat de copilot i vam estar conduint pel Regne Unit durant 5 dies. Però ja tot et porta, a fer la rotonda. No? Perquè està, o sigui, com que tu ja vas per la dreta, doncs et fa donar la volta al revés.
2: Al Regne Unit no, a Malta sí. I crec
1: però que també
2: condueixen, pitjor
1: que també condueixen al
2: que
1: revés,
2: Regne
1: no?
2: Unit, perquè al Regne Unit, clar, condueixen al revés, perquè Malta doncs, era d'ells, era de Regne Unit, i aleshores, com que hi vas de turisme, gent que no conduïm normalment d'aquesta manera, encara és pitjor, perquè ens juntem a l'agost, quan vaig d'aquell agost, no sé quantes persones intentant fer les rotondes bé o sense voler agafes amb la mà dreta el canvi de marxes que no el tens perquè el tens a l'altre.
1: Aquí vam tenir la sort que nosaltres vam llogar un cotxe automàtic.
2: Jo també ho vaig fer. Per això vaig dir, sí, home, dic, ara de pensar en la mà que no penso.
0: Només automàtic, jo no em poseu manuals.
2: No.
1: Llavors jo sempre he tingut el dubte que es diu conduir per la dreta o per l'esquerra, perquè clar, la persona que condueix va a la banda dreta, però per la banda que condueixes és per la banda esquerra. I mai sé si es diu conduir per la dreta o conduir per l'esquerra.
2: Tu condueixes
1: per l'esquerra.
2: Per l'esquerra.
0: Tu condueixes per l'esquerra i el volant està a la dreta.
1: Clar, exacte. Com que el volant està a la dreta, jo sempre dic conduir per la dreta, però sempre m'han dit que no, que es diu conduir per l'esquerra. No,
0: però aquí, al nostre país, jo, de debò, o sigui, ho tinc comprovadíssim, hi ha un problema de saber avisar cap a on va la gent.
1: Hi ha un problema de conducció en general,
0: Xavi. Però és que dins una rotonda, si tu vas, si hi ha tres carrils dins una rotonda, tu no pots esperar que anant pel de l'esquerra, el que toca la gespa, o el del mig, puguis sortir feliçment, tranquil·líssimament, per la primera sortida. Fes una altra volta, o avisa tranquil·lament amb l'intermitent que vols canviar-te de carril, i llavors dones una altra volta.
1: En un mundial de conducció no guanyaríem,
0: És terrible. O avisar per quina sortida vols,
2: per quina vols sortir.
0: Perquè això, els que volen entrar també es poden ficar o no, o s'esperen, o paren abans, o... En fi, és terrible. La gent no té ni idea. Ho dic perquè ahir gairebé se'n menja una.
1: No té ni idea de conduir la gent.
0: És terrible, terrible.
1: Jo sempre penso que si hi ha gent que si es trobés conductors com condueixen ells, ja no hi serien.
0: Guerra Mundial Z.
1: No, ja no hi serien. Perquè si hi ha gent que condueix com condueix, si tots anéssim com ell... Ells ja no hi
0: per això estic
1: mort.
0: Desitjant, Maria, que aprovin ja d'una vegada, crec que és el 6 d'octubre, ens va dir l'Arnau Font, que es vota a Europa
1: el cotxe autònom.
0: No
1: creieu que hauríem de pitar?
0: Conducció autònoma...
2: Ara haurem de pitar a un cotxe d'aquests.
1: No, seria dir... Us imagineu pitar en el número de sortida de la rotonda que tu vols sortir? És a dir, si tu a la tercera...
0: Maria, la Maria està nerviosa realment pel casament,
1: Sí, no, però seria molt divertit.
0: Està realment fatal,
1: I tothom...
0: Nadie al volante.
1: Mira, mai millor dit.
2: Aquesta seria una molt bona idea, però una altra que igual a ningú se li acudís. És a dir, la rotonda, si t'equivoques de... Si vols sortir, veus que no era aquesta, la rotonda està dissenyada perquè tu puguis continuar circulant. És a dir, que no passa res, si fas una volta sencera.
0: No passa res.
2: A vegades m'ha passat, dic, ai, era aquesta, ai, no, que era l'altra. I a vegades n'he fet dues voltes per despistar qui sigui. Dic, ara, és que m'ha agradat tant l'escultura que hi ha al mig, perquè aquestes rotondes, que si hi ha una rotonda, ha d'haver una escultura. Un filferro que ha costat 55.000 euros al consistori. Perquè això és... I això qui ho va fer? No, és que això simbolitza una canya que tenia el poble a l'edat mitjana. Què ha de simbolitzar això de l'edat mitjana? és un tros de coure que hem posat allà.
0: En fi,
2: per favor.
0: El Mundial de Rotondes a Espanya... Això. El guanyem, també.
2: Exacte. Sí. Una altra, va, un festival internacional, això us agradarà, potser. El Festival Internacional del Ara et faig un bisum. anem a competir a veure qui fa el bisum primer. Perquè, a part, aquí jugues amb estratègia, que és com a Eurovisió, amb el tema de a qui li dones els punts. Jo voto aquí perquè la geopolítica vota... Tal. Aquí és igual, perquè si tu el fas primer, Xavi, espera perquè te l'he de fer jo.
0: No, però, que aquí, però si som, faig jo... aquí som campions en dir ara et faig un bisum...
2: I no fer-lo.
0: I no fer-lo.
2: No fer-lo.
0: Vull dir, que, clar, aquí, competició en què al final ningú acaba fent el bisum, no entenc?
2: Ningú, guanyem. Per exemple.
0: Guanyem.
2: No, sí. Ningú el fa. Però és com aquells moments d'atenció al principi. Ja faig el bisum.
0: Sí.
2: Quan és el sopar?
0: El fas al moment.
1: Jo sí, jo el faig al moment.
0: No, ja et faré. No,
1: que jo tinc un problema perquè jo sempre acabo pagant. Jo sempre sóc, jo sempre acabo pagant, o sigui, no sé per què, sempre m'han ensenyat així a casa meva, o sigui,
0: sí,
1: jo sempre vaig
0: igual.
1: A pagar.
2: I això que es pot reclamar, que jo no ho he fet mai.
1: Sí, però pedir dinero.
2: Reclamar bízum.
0: Sí. A mi m'ha passat que volent enviar un bízum he reclamat, saps?
1: Em sembla que ahir em va reclamar un bízum a mi. No, ahir
0: et va reclamar un bízum.
2: Que t'estan dient, amiga, amigo, claro. Que vam sopar el divendres. Som a divendres de fa 3 setmanes després i encara em deus els 40 euros del sopar. Si és que el sopar era gran... Home!
1: I la gent aquesta que la tens bloquejada de tot arreu, a mi no m'ha passat, però diuen que quan et tens algú bloquejat de tot arreu et fa bízums per poder parlar amb tu. Saps?
0: Això de... Amic, tu, quin,
1: hola, què tal?
0: Quins
1: no, a mi no m'ha passat, no m'ha passat.
0: Coneixes?
1: Però vull dir, hi ha parelles, ho va dir l'Arantxa, que es bloquegen
0: sí,
1: de tot arreu i que s'envien, hola... Què tal?
0: Sí, sí.
1: I, bueno, a mi mentre em vagin dient diners que m'escrigui tot el que vulguis.
0: Home, clar. Que també... Per cada paraula d'una frase que em vulguis enviar, un euro. O 10,
2: i si que vols. També és una bona manera de dir ai, no tinc el teu telèfon.
1: Ah, no sé sí que el tens.
2: Primera vegada
1: si
2: que sopes, primera vegada
1: si
2: que sopes, per exemple, no? Imagineu-vos que tens l'Instagram, no?
0: Sí, sí, sí.
2: O que tens una via de contacte, però vols el telèfon o no el tens? Ai, quedem per sopar, mam. Ai, ara com ho fem? Pago jo i et faig un bízum. Ai, però no tinc
1: està
2: el telèfon.
1: Està molt bé.
2: Això m'han explicat què ha passat.
0: Callar,
1: m'han explicat.
0: Bé,
2: tenim més, però si voleu, o les deixem per més tard o en fem una altra.
0: Home, podria ser meravellós que els nostres oients també poguessin aportar.
2: I tant.
0: Ara que Espanya segurament no va a Eurovisió, no acabarem sense participar com a Ràdio Televisió Espanyola, però a quins altres certàmens ens podríem presentar?
2: Això que ens...
0: D'aquest estil, eh? Idees, sí.
1: Vinga, perquè, va.
0: El David ha dit l'Eurovisió de les Terrasses, la guanyem segur. El Mundial de fer rotondes.
2: Correcte.
0: Campions.
2: El bízum.
0: El Festival Internacional del Ara et faig un bízum. Uh-huh. Campions. No sé, és que jo estava pensant...
2: Algun altre, Xavi?
0: Jo crec que guanyaríem també una Champions de baixar a la platja carregats.
2: Ui, i tant! Saps?
1: Que sí. Mandra.
0: Parasol, nevera, quatre cadires, pilota, bosses...
1: Sí, més que res, perquè als altres llocs no fa calor i, per tant, no t'ho van anar
0: criatura,
1: a la platja.
0: Criatura, avi, una síndria... En fi...
2: A la que has recol·locat tot, has de marxar.
0: Clar.
2: Però... O sigui, tu comences a les 9 del matí amb això, recol·locant, has acabat de recol·locar l'última síndria...
1: Jo crec que als altres llocs d'Espanya es fa més, això, no? O sigui, jo tinc família a Albacete i jo crec que van més carregats a la platja del que ho anem aquí els catalans, em sembla.
0: Sí?
1: Sí, jo crec que sí.
0: És, potser és més de fora.
1: Sí,
0: no?
1: Jo crec que passen moltes hores a la platja amb el tàper, la cadira, com dèieu ara, la síndria, no? Tot vigileu amb el que
0: fem,
1: porteu.
0: També.
1: Vigileu amb el que porteu a la platja, perquè una ensaladilla russa a la platja
0: no. Això pot ser mortal.
2: Aquestes neveres que porten...
1: Que llavors
0: aneu al xiringuito.
1: Exacte, a la guingueta.
2: No.
0: Això, a la guingueta. Que no m'agrada guingueta, ho sento. És que em nego a dir guingueta. És que m'agrada xiringuito.
2: Albacete, has dit... On van?
1: No, els d'Albacete van a Santa Pola, a la platja.
2: A Santa Pola, d'acord.
1: Això no sé on és.
2: Sí. Santa Pola és Alicante, no?
1: Alacant. Doncs van a Santa Pola i a la Ribera, a la Santiago de la Ribera.
0: Molt maco, Albacete. Se m'estan acudint moltes. Els oients ens ho poden escriure a @latardadaradio4, el 4 amb número, tant a X com a Instagram, d'acord? Estava jo pensant en una altra Eurovisió...
2: Un altre poble,
0: de notes de veu.
2: Ah, ui.
0: Saps? Espanya n'envia una de 7 minuts dient t'ho explico ràpid, que comença dient sempre t'ho explico ràpid. No sé, jo crec que aquesta la guanyem també.
2: Sí, sí. I amb penalització.
0: Sí.
1: Gloria Gallano...
2: És a dir, aquí hauria d'haver-hi els menys punts. A partir de X minuts ja et penalitzen.
0: Sí.
1: La Gloria Gallano acompanya el Pla B com a estat de WhatsApp té. Els àudios breus. Mireu,
0: és molt Gloria.
1: Els àudios breus.
2: Gran Gloria Gallano, i tant,
0: breus,
2: i tant.
1: Té la Gloria com a estat de WhatsApp.
0: @latardadaradio4, a X, el que abans era Twitter, si ens voleu escriure, o també a Instagram, @latardadaradio4, el 4 amb número. Si Espanya finalment no va a Eurovisió, a quins altres certàmens ens podríem presentar? Doncs us anem llegint. I en una estoneta, si vols, David, fem un concurs de més.
2: Si voleu, cap al final del programa tornem a parlar d'això.
0: Voleu que convidem ja l'Adam?
1: Home, i tant.
2: Ui, tant. Si vol entrar a l'estudi... Sí,
0: ja és part de la problema. Família, no?
1: Sí,
0: la família
1: com
0: Adam.
1: Tots els col·laboradors. Que dolent.
2: La família Adam.
1: Vaig a lavabo, vale? Mentre entra l'Adam i surto un moment.
0: Vas al lavabo.
2: Sí, endavant, Maria.
0: La Maria va al lavabo una mitjana de 7 vegades per hora. I no beu tanta aigua. O sigui, beu aigua,
2: beu
0: però
2: aigua,
0: tampoc és una cosa... No? Com per estar tot el dia allà... Com realment està campixa, sempre, no? És com...
2: perquè estiguin còmode aquí. Mira,
0: home, no, molt millor.
2: En el moment en què va la Maria, entra l'Adam, per tant, sí. Estupendo, fem aquí el canvi. La Maria després quan torni...
0: Què li diria l'Adam a una persona que va 73 vegades al lavabo a miccionar per hora, no? Per exemple,
2: ui, tantes
0: això,
2: vegades.
0: Això vol dir alguna
6: cosa? És que s'està preparant pels Jocs Olímpics. D'això en concret, perquè si no, no té cap altra explicació. Bona tarda.
0: Com estàs, Adam? Bona tarda.
6: No sé, digue-m'ho tu. Bé, estic bé. Sí. Tens temps o t'ho explico? És allò que passa sempre,
0: no?
6: Que diu la gent, com estàs?
0: Dius, si no entrem en detalls, bé.
6: Si no entrem en detalls, exacte. No, estic bé.
0: Però t'ha passat alguna cosa? Has tingut així una novetat important?
6: No. De moment, tot bé. Sí. Pot passar qualsevol cosa en qualsevol moment.
0: Home, això és evident, eh? Però estem preparats, estem preparats.
6: Jo soc una persona optimista. Sí. També t'ho haig de dir. Fins que deixo de ser-ho. Aleshores...
0: Sempre gallec, eh?
2: Sí, això,
0: què li has fet, David?
2: Sí.
6: Els nutricionistes tenen un punt de gallec, eh? És com depèn.
2: Sí, però no. Depèn
6: del context. Sí, però no.
0: La punteta... Sí.
1: Què?
0: Ja sóc
1: aquí, eh?
0: D'una barra d'aquestes de cereals, només la punteta, no ens podem menjar 4 al dia, saps?
1: Si porten proteïna, cap.
2: 4 barres de cereals?
6: Home, no.
2: 4 de cereals?
6: Tampoc és això, eh?
1: No
0: m'han agradat mai aquestes.
2: Quin mal de panxa, després, 4 barres de cereals. Què fas amb mi?
0: Igual que les tortites aquestes de...
1: Ah, jo em menjo d'aquestes, perquè a vegades me'n robes.
0: Però què dius?
1: Sí, és veritat.
0: Si jo tinc els meus palitos de sal.
1: Però a vegades me n'has robat, eh? Perquè jo les porto de...
0: Són com pretzels, però allargadets. Com, saps? Com
6: sí,
0: pals,
6: sí.
0: Amb punts de sal, que estan molt bons. Estan
1: però s'ho menja per no fumar, eh?
0: Oh, clar, és que he deixat de fumar,
6: veus?
0: Jo.
6: És que, clar, veus? O sigui, la pregunta és, això és bo? No. Per què s'ho pren per no fumar? Molt bé!
0: Clar,
6: molt
2: sí.
6: Bé.
2: Ara sí.
0: Mira, 22 dies. 21 dies, perdó. Que...
6: Doncs has pres una grandíssima decisió per la teva salut.
1: Ja és un hàbit.
6: Sí, senyor.
0: Gràcies, jefe.
6: No, està molt bé. No, de veritat, et felicito.
2: Ara,
6: perquè és complicat deixar de fumar,
0: és molt complicat. És molt complicat.
2: Vigila amb la sal, Xavier Martínez.
1: Això és el que ens va dir l'intel·ligència artificial.
2: Però la hipertensió igual, perquè el ritme dels palitos...
0: Sí, ja ho sé.
1: És que a vegades demana com 60 bosses de palitos. Arriben a la redacció, 60 bosses.
0: Ara m'he tornat addicte als palitos aquests de sal i a l'aigua amb gas, que no havia pres mai en ma vida. I ara no puc viure sense l'aigua amb gas.
6: Vale, perfecte.
1: Perquè com compla, saps?
6: Omple més.
2: Ha arribat un palenc de palitos de sal i d'aigua amb gas ara mateix aquí, a la porta de Ràdio 4, que està entrant per la porta, fent marxa enrere, que crec que va a nom de Xavi Martínez. Espera, passa. Endavant, sí, aquí és, aquí és. Deixeu aquí la porta, això col·locarem a molt lloc.
6: Però 5 palets, en sèrio?
2: Sí. Ui! I no arribarem a divendres, Adam.
0: Doncs l'Adam Martín, allà el coneixeu, periodista, expert en salut, màster en nutrició i salut i màster en nutrició esportiva, que tenim aquesta temporada a la tarda de Ràdio 4, doncs la sort de poder gaudir.
6: Sí, senyor. Escolta, l'altre dia en parlàveu de mites, en demanàveu mites de nutrició.
0: Boníssim, eh?
6: Avui fem el primer capítol...
0: M'agrada molt.
6: ...de 380 capítols.
0: És que les xarxes socials s'han convertit en una de les principals fonts d'informació sobre alimentació, però clar, Adam, el que tu deies, que no sempre són una font fiable.
6: Poques vegades.
0: Molt poques vegades, perquè diu que pot haver-hi 300 capítols d'això que farem aquí avui.
6: Sí. És que és així.
0: Clar, tenim així, influencers, no, Adam, compartint consells sense base científica. Comentàvem la setmana passada el tema de l'aigua amb sal marina, no?
6: Sí.
1: L'aigua amb gas, no, Xavés, però
0: no. No, l'aigua amb gas és fantàstica, jo sóc un addicte ara mateix.
6: Sí, és una de les moltes animalades que es diuen a xarxes i, malauradament, com que els que estem veient-les no tenim la formació suficient com per entendre si allò és correcte o no, doncs ens ho creiem. I si a sobre és una persona que és metge o ho sembla, a vegades no sé...
0: Ho sembla
6: nutricionista, o el que sigui, aleshores
1: dius... Algú amb una bata blanca, no?
6: O si citen un estudi, no?
0: Sí.
6: Un estudi que es va fer...
0: Tu menges
6: amb patates. Per sort, hi ha una cosa que es diu estudiar la carrera, no? Tenir el grau o tenir una formació que et treu tota la tonteria de sobre i que fa que tots aquests mites que es van escampant a tort i a dret per xarxes i entre els sopars de Nadal amb el cunyat, doncs quedin en no res.
0: Doncs sí, perquè és el que dèiem, o sigui, aquests influencers compartint consells sense base científica, clar, convertint experiències personals en normes universals.
6: Sí.
0: Un perill, això.
6: Sí, aquesta cosa a mi em funciona.
0: Clar, exacte.
6: A mi em funciona, doncs ho respecto moltíssim, que et funcioni a tu, però jo no sóc tu, sóc diferent, tinc un cos diferent, un context vital diferent, moltes coses són diferents i segur és possible que a mi no em funcioni. I a banda que els consells que es donen sempre en xarxes han de ser per població general, i després s'han d'ajustar a cadascuna de les persones. I això ens porta al primer mite d'avui, que parla del gluten, el famós gluten, no? Que tothom... Ah, és que el gluten és dolent. Ja amb el to de veu ja sabeu per on vaig, no?
8: Sí.
0: El gluten és dolent, Adam?
6: És que el gluten és perquè se t'inflama la panxa. A veure, el gluten amb la majoria de persones, amb persones que no tenen cap patologia relacionada amb el gluten o amb el blat, és perfectament saludable. I passa una cosa, si tu comences a fer cas de tots aquests influencers que diuen que si prens gluten et passaran coses molt dolentes, com que no saps on hi ha gluten i on no, perquè no tens la formació suficient, dius, doncs no menjaré hidrats, perquè, clar, el gluten està en els hidrats de carboni, sí, sí, alguns, amb altres no, no? Sobretot alguns cereals. No menjaré hidrats, i llavors deixes de menjar cereals, deixes de menjar cereals integrals, que són bons per la salut, deixes de menjar hidrats de carboni i pots tenir un problema. I fas una altra cosa, a més, que és, compraré productes sense gluten.
0: Ah, sí.
6: Vas al súper i trobes aquells productes sense gluten, macarrons sense gluten, tigretones sense gluten, galetes sense gluten, tigretes sense gluten, que són ultraprocessats.
1: I dolents.
6: Ah. I aleshores tu has deixat de prendre gluten perquè t'han dit que és dolent per la salut i, a canvi, comences a menjar ultraprocessats sense gluten, que amb gluten o sense també són dolents per la salut.
1: A part, tenen mal gust.
0: Clar. És
6: que és... Bueno, tenen mal gust.
1: Sí, és dolent. És com si fos una goma. Tot, sí, sí. La majoria de coses que no porten gluten són com una goma.
0: És que intento no menjar res.
1: No, però jo no compro, però alguna vegada ho he provat. Perquè
0: com
1: una goma. O sigui, que no ha... perquè és el que fa tu m'ho diràs millor, però jo crec que és el que fa com esponjós. Que sigui el pa sigui esponjós, oi?
6: El gluten és una proteïna que el que fa precisament és el que dona esponjositat, vale. I que... d'alguna manera, és com la cosa que enganxa... Es fa servir moltíssim a la indústria alimentària en productes que aparentment no han de portar gluten, però la gent que és celíaca ho sap perfectament, que ens està escoltant, que es passa el dia mirant les etiquetes. Clar, perquè un fuet pot portar gluten. Dius, per què? Doncs perquè compleix una funció industrial que és interessant, però, clar, la pobra gent que és celíaca, i dic pobra en aquest sentit, doncs van de crani intentant trobar productes que no tenen gluten i que aparentment no n'haurien de tenir, no? Que és un dels problemes.
1: Doncs pues això és com una goma, sí, perquè el que no porta gluten és com si fos una goma, no és esponjós, o sigui, no és bo de gust.
6: Exacte.
1: No, a mi no m'agrada.
6: Passa amb el pa que està fet amb cereals que no, o amb pseudocereals que no tenen gluten, com per exemple el fejol, són menys esponjosos i demanen molta tècnica per... Però en definitiva, si no ets celíac, que això la gent celíaca ho sap perfectament, clar, que no poden ni acostar-se pràcticament a res que porti gluten, o si no tens sensibilitat no celíaca al gluten, que això és una cosa que encara estem determinant què passa, o si no tens un problema digestiu greu o lleu que fa que tinguis dificultats per digerir determinades coses, entre les quals el gluten, però també pot ser un fregit o la carn o el que sigui, tira endavant amb el gluten sense problema. I també una altra cosa, si se t'infla una mica la panxa després de menjar, no passa res.
0: És normal.
6: No passa res. El problema és que la tinguis inflada 14 hores després d'haver dinat. Aleshores sí que pots tenir un problema digestiu, però que se t'infla una mica la panxa després de menjar llegums o pa o plasta o el que sigui, també entra dins una certa normalitat.
0: Perquè eliminar el gluten no fa primar ni millora automàticament la dieta, no? Que també és una llegenda urbana.
6: Bueno, clar,
0: t'aprimaràs.
6: Mira, aquí tornem al tema de la minva funcionar. Com que deixes el gluten i deixes una sèrie d'aliments que porten hidrats, de cop i volta totes les calories que prenies a través dels hidrats no estan entrant al teu organisme. Com a conseqüència d'això, perds pes. Clar. I tu dius, ah, era el gluten. No. És que aquelles calories dels hidrats ja no estan entrant. Clar. I per això estàs perdent pes. No té res a veure amb el gluten.
0: Sí. També hem sentit moltes vegades que no hauríem de menjar fruita després dels àpats, eh? Aquesta la coneixeu, no? Perquè queda, com deien, queda atrapada a l'estómac i fermenta.
6: Sí.
0: Això té alguna base, aquesta afirmació, Adam?
6: Zero base. Ja m'agradaria que poguessin fermentar les coses aquí dins de l'estómac.
0: Seria increïble.
6: Amb un ambient àcid com el de l'estómac, tindria molt de mèrit i se saltaria totes les lleis de la química.
1: Et menges un raïm i es transforma en vi.
6: Exacte.
1: Dins l'estómac, eh?
6: Sí, sí.
2: Com si fóssim aquí una... Sí, sí.
1: Un lúpul, cervesa, pam.
6: Tu menges...
2: Mira,
6: la metàfora em sembla preciosa. Menges raïm i orines vi.
0: Uau. Seria espectacular.
6: Home, no fotem, no?
0: Clar, tothom fent cua. Mai millor dit a casa teva.
6: Clar. És una cosa
1: jo em faria aquest... rica amb el que pixo, si ara m'ho has dit.
2: Aquest bidonés, mira.
0: És de...
6: Collita Maria.
0: Sí.
1: M'has dit abans, és veritat que jo faig molt pipis, sí, i jo bec aigua molt, jo no tinc retenció de líquids. Doncs mira, jo amb això menjaré raïm.
6: N'hem parlat, quan hem entrat jo estàvem parlant d'aquest tema.
0: Sí.
6: Era lleig. En qualsevol cas, la fruita no és un problema mai, en cap context. Val? En cap context, a no ser que tinguis una patologia relacionada, per exemple, amb la fructosa de la fruita. Aleshores, no pots prendre fruita perquè tens un problema amb la fructosa de la fruita. La resta del món que no té problemes amb algun nutrient que conté la fruita, no només la pot menjar amb tota tranquil·litat, l'hauria de menjar amb tota tranquil·litat. Perquè què ens passa, com sempre? Com que som una mica, de vegades, simplots, no pots prendre fruita després dels àpats. Ha de ser només entre àpats, perquè no se sap per què, bioquímicament, el teu cos fa una cosa estranya. No pots prendre fruita a la nit, perquè passa una cosa estranya. El meló a la nit és un assassí, no? Aquestes coses que es diuen.
0: És veritat, però això dèiem pel sucre, no? O no?
6: Ho diuen per moltes raons, i cap d'elles és vàlida, com a mínim des del punt de vista científic. Què fa la gent? No puc prendre fruita a la nit, però pizza sí? Home, no.
2: Una molt bona idea.
6: Però parlant seriosament, tots els estudis ben fets associen el consum de fruita fresca amb millores en la salut en general i amb reduccions en la mortalitat per qualsevol raó. I això és així. Dic estudis ben fets. N'hi ha d'infinits. Sí. Per tant, clar, no deixo de menjar fruita per aquesta raó.
1: Mira, anar per la Day Keeps the Doctor Away. Doncs
6: anar
1: ja per
6: la Day Keeps the Doctor Away. Sí, senyora.
0: Un altre consell molt repetit.
6: Que vol dir no mengis pizza perquè menja se't posa malament.
2: Menja pomes, que t'endanyarà molt bé la vida.
0: Clar. Un altre tema de voler controlar el pes. Hem d'evitar els hidrats de carboni a partir d'una hora determinada. Adam, menjar-ne al vespre engreixa més?
6: No, no.
0: Pasta a la nit no es pot menjar.
6: Estem una altra vegada, però pizza sí, no? Vull dir aquestes coses. A veure, el tema de les hidrats de carboni estan una mica demonitzats últimament perquè s'ha posat de moda la proteïna, com dèiem la setmana passada, s'ha posat de moda els greixos de bona qualitat, els alvocats i tot això, i els pobres hidrats de carboni sembla que siguin la raó per la qual ens engreixem, no? Ens engreixem perquè ingerim un excés de calories que no gastem, com a regla principal. Després hi ha hormones i altres històries. Però la raó principal per la qual pugem de pes és que estan entrant més calories de les que gastem. Això és així fa 30 anys, és així ara, i a no ser que canviï molt la investigació en nutrició, serà així sempre. Val? Hi ha persones que això no els funciona, però la majoria de persones els passa això. Aleshores, els hidrats, si tu n'has pres hidrats al llarg de tot el dia, a la nit t'engreixaran. Si en menges, o si menges molts al migdia, també, o no, depèn del total de calories que hagin entrat, independentment de si són proteïnes, hidrats, o greixos, o digue-li H, tant se val. No té importància això en aquest sentit. Sí que sabem que els hidrats de carboni a la nit es digereixen una mica pitjor. Això és cert. Però dit una mica pitjor, fins a quin punt això justifica el fet de no prendre hidrats a la nit? No ho sé. En general, el que no hauríem de fer mai és sopar tard. Hidrats?
1: Això és important. Sí,
0: proteïnes, sopes a les 8, per exemple.
2: Clar, és important.
0: A les 11,
6: és molt més important, això. No. Clar, dius, no menjo hidrats, però em foto com el Quico a les 11 de la nit menjant de tot. És malament.
1: I sopar i després anar a dormir molt ràpid també és dolent,
6: clar,
1: això, oi?
6: Efectivament. El problema aquí, sobretot, és que no hi hagi distància entre que menges i que te'n vagis a dormir perquè estàs digerint encara i a la nit, en principi, no hauries d'estar digerint aliments, hauries d'estar fent altres processos fisiològics que són importants. Aquest, sobretot, és un dels problemes.
1: El reflux, potser, també.
6: Bueno, també, però això ja, perquè estàs en una posició que no és òptima. Però no sopar tard. Si sopes tard perquè no tens altre remei, que això també passa, vull dir que la gent té les seves realitats.
0: Per feines, horaris o...
6: Menja coses fàcils de digerir, poqueta quantitat, i ja l'endemà, o no sopis, i ja està. I l'endemà ja entraran les calories que necessites i els nutrients al llarg del dia. Però no té res a veure amb els hidrats pobrets, que compleixen funcions molt importants a l'organisme i que s'han de prendre com s'han de prendre proteïnes i greixos.
0: De les dietes vegetarianes, també es diu sovint que són incompletes, que com que aporten poca proteïna, no? Que acaben provocant mancances i que sempre ho has de complementar amb pastilles. I,
6: sí. En fi,
0: una dieta vegetariana pot cobrir, Adam, totes les necessitats nutricionals que necessitem?
6: Sí, és el mateix que... La mateixa pregunta, si la fem al revés, és una dieta omnívora pot cobrir totes les necessitats? Si està ben feta, no? Sí, perquè una dieta omnívora pot ser... no sé, menjar malament, però menjar de tot, però menjar malament, no? Ultraprocessats, omnívors. Aleshores, estàs cobrint totes les necessitats? Segurament no. Amb la dieta vegetariana i vegana passa exactament el mateix. Si està mal plantejada, no arribes a tots els nutrients. I si està ben plantejada, sí. De fet, els estudis... La dieta vegetariana és la segona dieta més estudiada del món després de la Mediterrània.
1: Uau!
0: Què dius?
6: Sí, sí. Vull dir que hi ha evidència científica per parar un tren que ens diu que si està ben plantejada, en qualsevol moment de la vida i en qualsevol condició, és a dir, nens, petites criatures, persones grans, esportistes, persones malaltes, dones embarassades, etc, poden tenir una dieta vegetariana sense cap problema.
0: Em fa una por pensar en una dona embarassada només fent una dieta vegetariana.
6: Clar.
0: Fa molta por, això.
6: Clar, però no. Realment no és així. Els estudis ens diuen que ha d'estar ben plantejada, igual que una omnívora.
1: Però hi ha molts tipus de vegetarians, també.
6: Sí, bueno, igual que hi ha molts tipus d'omnívors, no?
0: Mm. Perquè el vegetarià sí menja ous i beu llet.
1: Hi ha els, els ovolactopistis vegetarians, sí. Els ovolacto-vegetarians mengen ous, llet i verdures.
6: Hi ha lacto-vegetarians que...
1: Clar.
6: Sí,
1: és que,
6: sí.
0: David,
6: vegetarià
1: és, que jo,
6: és un concepte...
8: Per què ho he dit? Ovo què?
1: Ovolactopistis vegetarians.
8: Ovolactopistis?
1: Bueno, l'únic que no menja és
0: clar. No?
6: Això són els que mengen
8: veure,
6: peix.
8: Sí,
1: exacte, ella sap més.
6: A veure, en principi...
8: Aclarim això.
6: El concepte vegetarià és un concepte paraigües molt ampli que inclou, per exemple, ovo-vegetarians que mengen verdures però també ous, ovo-lacto-vegetarians que mengen ous, productes làctics i verdures i productes vegetals, o lacto, que només prenen productes làctics i vegetals, o pisti-vegetarians, que aquesta és un invent relativament modern, que jo...
8: Ah, ho saps d'ara?
6: No l'acabo d'entendre gaire bé.
1: Jo
8: fa
1: però, bueno, anys que ho conec, eh?
6: Que mengen verdures...
1: Em sona d'algú.
6: Bueno, és que
0: mengen peix.
6: També és una dieta flexitariana, sí, això d'alguna manera.
8: Això em sona més.
6: I després hi ha la dieta vegetariana estricta, que és cap tipus de producte animal, que són els que s'anomenen també vegans.
0: Vegans. Val?
6: Que un pot ser vegà per ideologia... O vegetaria estricta, que també és vegà, perquè considera que és millor menjar no menjar animals, per la raó que sigui.
1: Hi ha gent, fins i tot, que és crudi vegana, que només menja coses crues. Això és com l'extrem, eh?
8: Això és que em sona
6: aquí ens estem ficant... Aquí sí que podem tenir problemes, encara que estigui ben plantejada, perquè tot el que és cru potser no tens tot el que necessites. Però en qualsevol cas, les persones que fan dieta vegetariana estricta cobreixen amb la mateixa facilitat que una dieta omnívora tots els nutrients tret d'un, que és la vitamina B12.
0: Ah.
6: Però això també passa, de fet s'està recomanant que les persones mengin el que mengin, tinguin la dieta que tinguin, a partir dels 50 anys també comencin a prendre suplements de vitamina B12 perquè en els aliments no se'n troba gaire ja. Realment, la vitamina B12 que està als productes animals, està a la carn dels animals, perquè els animals, històricament, el que feien era rosegar la herba, tot plegat, allà hi havia bacteris, que són els que produeixen la B12, se'ls menjaven i tenien B12. Ara els tenim estabulats a tot arreu i els hem de suplementar també amb vitamina B12.
1: Per tant, és el mateix que suplementar un animal que et suplementis tu?
6: Per tant, suplementes l'animal, el suplementes tu directament. Però, més enllà de la B12, sisplau, els que sou vegetarians, fins i tot o lacto o el que sigui, preneu B12, els que siguin vegetarians també, i els que siguin vegetarians estrictes, també la B12 és important. Però proteïna, calci, omega-3, tot això no cal.
0: Ara, la gent també parla molt ara de la coenzima Q10, no?
6: Sí, bueno. Bueno, és un suplement que es va posar de moda durant un temps. És que els suplements i les modes... També depèn de l'influencer de torn, de qui li estigui pagant el què, de què creu que ha de dir, què li paguen per dir, i tot plegat. Però, al principi, un dia parlarem de suplements perquè és un tema llarg
0: i
6: val la pena aprofundir-hi perquè, en realitat, de suplements en necessitem molt poquets.
1: Hi ha suplements per tot.
6: Per
1: les ungles, pel cabell, de vinagre, de poma, de tot.
0: Per la gent gran sí que la Q10 va bé, no? Aquesta coenzima...
6: Si tenen una dieta desequilibrada, sí. Però si no, en principi l'haurien de treure de la seva dieta i ja està. És el de sempre.
0: Val.
6: Si tu no fas una dieta equilibrada, doncs aleshores necessites suplements.
0: Clar.
6: Esclar, però potser arregla la dieta i no comencis a prendre suplements perquè no funcionen exactament de la mateixa manera. Quan una nutrient està dins d'un aliment, està rodejat d'altres nutrients que funcionen amb sinergia i quan tu prens un suplement aïllat no és exactament el mateix. Per tant, sí que pots suplir, però potser és millor treure-ho dels aliments.
0: No, i que si tu has recomanat un metge, doncs, clar, després d'una analítica i t'ha vist com t'ha vist, doncs li farem cas.
6: Sí.
0: Per acabar, demà avui, és que clar, aquí hi ha 3.000... No, és que jo crec que...
6: Per això t'ho dic.
0: Seran molts dies, serà molt interessant i molt important.
6: Capítol 1 de 350.
0: Això. Exacte. Hi ha qui evita beure aigua mentre menja perquè creu que dilueix els sucs gàstrics i dificulta la digestió.
6: Sí.
0: És millor esperar fins que haguem acabat de menjar, si no beure aigua.
6: Si no tens problemes digestius, no és important. Imagina la quantitat d'aigua que has de prendre per anul·lar els sucs gàstrics que tu tens a l'estómac, que tenen un pH brutal. has de prendre moltíssima aigua. De fet, l'aigua és una cosa, és base, és alcalina, però com que està allà mig, pot fer de les dues coses. Però has de prendre... És a dir, no t'hi cap l'aigua a la panxa per anul·lar l'entorn àcid que tens a la panxa, que és el que també t'ajuda a digerir els aliments. O sigui que, en principi, no ha de ser un problema. El que sí que pot ajudar algunes persones que han de menjar una mica menys i que els costa menjar menys, perquè sí que t'omple una mica més prendre aigua mentre estàs menjant. I pot ajudar-te de vegades.
8: Sí.
6: Però tampoc ho recomanaria fer-ho servir com a mètode per aprimar-se, menjar-se mitja poma i després 4 litres d'aigua.
8: Ja.
6: Però, en principi, no... No dilueix els sucs gàstrics, s'ha de prendre una quantitat d'aigua tan gran que segurament seria impossible. Per tant, aquest mite també a les escombraries de la història.
8: Ostres, quines ganes també de parlar demà amb tu de tot això que prolifera a les xarxes, com els dejunis, els programes detox, que prometen netejar el cos, eliminar toxines, en fi, en farem i moltes. Però abans hem de dir que dijous, demà passat, estarem celebrant la Mercè, la festa de la Mercè. Estarem fent aquest programa en directe al carrer David Gallac.
2: Al parc de l'estació del Nord.
8: Exactament.
2: De 4 a 7.
6: Fa tant que no surto al carrer.
1: Doncs sí.
8: Et vols venir? Et vols venir?
6: Ai, sí, encantat. Jo sí.
8: Ens encantaria.
6: Si m'hi voleu, jo sí.
2: Sí.
8: Com es viu a nivell de nutrició una festa major?
6: No.
1: Tot és dolent.
8: Tot excés.
6: No?
8: Sí,
6: no em feu parlar d'això, perquè seré la xafaguitarra de la festa de la Mercè.
8: Ens veiem dijous?
6: I tant. I compteu-hi, sí.
8: Gràcies, Adam Martín. Quina meravella tenir-lo. És que arriba les notícies de les 5, el butlletí de les 5 de la tarda, i després consultori amb la meravellosa Arantxa Coca. Però abans convidarem a una artista catalana que ens encanta. Sofia Coll, i un superprojecte que ens presenta avui a la tarda de Ràdio 4.
9: Són les 5. Ràdio 4. Serveis informatius.
10: Bona tarda. La cita anual de l'Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides continua hores d'ara en marxa. Intel·ligència artificial, divisió de blocs entre el nord i el sud global i la guerra al Pròxim Orient són tres dels temes que s'hi estan tractant. Hores d'ara és el torn del president dels Estats Units, Donald Trump. L'està seguint el nostre company Pau Alemany. Bona tarda.
11: Bona tarda. Així és. El mandatari dels Estats Units ha començat el seu discurs fent un repàs del poder del país, que dirigeixen aspectes com l'energia, l'armament o la geopolítica. Però a mesura que avança el seu discurs, està entrant en temes més controvertits, com la guerra iniciada pel seu govern a l'Iran, que ja s'allarga més de mig any i que està deixant conseqüències econòmiques considerables arreu del món. Per excusar-se, ha assenyalat l'Iran com el màxim perill del món.
12: There is no better example of a danger that was allowed to gather strength at the world's peril than the number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
11: Així ho explicava en un discurs en què també ha mencionat que la guerra iniciada per Rússia a Ucraïna acabarà, ha dit, més prompte del que sembla, i que si veu amenaçats els seus interessos, utilitzarà la força militar a Amèrica Llatina. Abans de Trump, el president del Brasil, Lula da Silva, ha remarcat que el país Brasil no és el pati de ningú, en referència a paraules del mateix Trump, i ha exigit que s'escolte la veu del sud global.
13: La veu del sud global deve ser respeitada i ouvida.
11: Tot plegat en una jornada en què el president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que no acudirà a la recepció dels líders que ofereix Donald Trump a Nova York per motius d'agenda.
10: Gràcies, Pau. I a tot això avui hem conegut que Donald Trump estaria disposat a reunir-se amb representants iranians durant la seva participació en la sessió de l'ONU per abordar el final de la guerra amb l'Iran.
14: Is opening a meeting with him or anybody. Now whether something productive will come out of it.
10: Ho ha anunciat el secretari d'Estat Marco Rubio durant una entrevista a la cadena Fox. Assegura que està obert a reunir-se amb el president iranià Pezeshkian o amb qui sigui, diu, amb l'objectiu prioritari que el règim persa no tingui mai un arma nuclear, tot i que són conscients que les decisions finals corresponen al líder suprem iranià, a qui Rubio ha qualificat de clergue xiïta radical. Junts per Catalunya considera que l'aval del Tribunal Constitucional a aplicar la llei de l'amnistia al delicte de malversació és una passa important. A més, valora positivament la desautorització al ponent Macías, de sensibilitat conservadora, tot i que evita l'eufòria fins que Puigdemont, diu, passegi pels carrers de Catalunya. El secretari general Jordi Turull valora que per fi i per primera vegada hi hagi hagut una desautorització absoluta del Constitucional als jutges que assenyalen preferit fer activisme polític.
15: Per fi, per primera vegada, hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei, una llei que és molt clara com és la llei d'amnistia.
10: Amb tot, Turull ha lamentat que l'oblit penal, diu, arriba tard i ha demanat al jutge Llarena que prengui decisions aviat. I per cert que el president de la Generalitat, Salvador Illa, pretén que Catalunya sigui la primera comunitat autònoma d'Espanya en posar fre a l'ús excessiu de les noves tecnologies. L'executiu impulsarà una llei per regular l'ús de les pantalles, un marc normatiu que passarà per prohibir la intel·ligència artificial a les aules dels menors de 14 anys, les xarxes socials als menors de 15, en sintonia amb Europa i el govern d'Espanya, i per l'obligatorietat de la lectura d'un mínim de clàssics de la literatura catalana. Salvador Illa, president de la Generalitat.
16: El món ha canviat radicalment aquests darrers anys, en aquest darrer mig segle, i ens pertoca a nosaltres ampliar i adaptar a la protecció dels nostres joves i infants. I, naturalment, no ens podem quedar impassibles com no s'hi queda el govern de Catalunya.
10: Tot plegat el mateix dia que el Departament de Salut ha presentat un diagnòstic sobre salut digital que confirma problemes de salut irreversibles associats a l'ús intensiu dels dispositius electrònics. I ampliem aquesta hora la previsió del temps. A EMET, Noelia García, bona tarda.
17: Bona tarda. Avui a Catalunya continua el temps càlid i estable. Durant aquest

0: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia Bizum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4.

0: Segona hora de la tarda de Ràdio 4 en directe a la primera en català. 50 anys estem celebrant aquest any. Quin any tan especial per aquesta casa, per Ràdio Televisió Espanyola, Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya. En concret, Ràdio 4 celebrarà 50 anys juntes, Maria.
1: És fascinant.
0: Ser part de l'aniversari, no? És David Gallac, ser part... El nostre petit granet de sorra de la història. No?
2: Mig segle de vida en català, sí. La primera en català, i nosaltres formant part, que això és un gran orgull.
1: Recordo que quan vaig arribar aquí pensava, ostres, va, 44, 45, quan farà, no?, 50 anys? Doncs mira, aquest any, 13 de desembre, guardeu-vos la data, el dia de Santa Llúcia, perquè aquell dia passaran coses importants.
0: Ja ho explicarem, ja serà brutal. Mira, aquell dia li podria apuntar la següent convidada.
2: I tant,
0: ja li explicaré,
2: segur.
0: Si li ve de fet, li agradarà. Al control, Martín Noia, Pau Robert, a la producció, Sònia Rodríguez Justicia. I nosaltres ara anem a llançar-te una cançó que jo crec que coneixeràs.
3: Mírame, esta vez sé que no hay marcha atrás. Nada va a impedirme continuar intentándolo mil veces más hasta el final.
0: Els que sou fans del Benidorm Fest segurament la coneixereu. Here to Stay era la cançó de Sofia Coll, que va dir que era Here to Stay, però per quedar-se primer havia d'esbrinar qui volia ser, no? Maria, després del Benidorm Fest, després d'Aurora Boreal i d'uns anys de recerca artística, ara fa un pas brutal amb IDK. És el seu segon àlbum d'estudi.

0: Això és pop electrònic, maximalista, surrealisme, també hi ha dansa, color i un artista que decideix deixar de tenir tanta por del que diran, no?
1: Sí, i potser aquesta és la gran contradicció del disc, no? Es diu I don't know, no ho sé, just quan Sofia Coll sembla tenir més clar que mai cap on vol anar. Sona meravella aquest Superstar, que és el darrer single.

0: I ja la tenim avui aquí amb nosaltres a la tarda de Ràdio 4. Bona tarda, Sofia.
1: Bona tarda. Molt bé, vosaltres?
0: Meravella, molt contents.
1: Igualment.
0: De saludar-te, de veure, de poder xerrar amb tu.
1: I tant, i tant.
0: IDK, I don't know, no ho sé, no?
1: Exacte.
0: Clar, el disc es diu així. I tu vens precisament d'una crisi d'identitat.
1: Bueno, a veure.
0: No sé si ja podem dir crisi, però et vas preguntar qui eres i per què feies música, pot ser?
1: Sí, o sigui, abans de tot el Benidorm Fest i de tot la bogeria que ha vingut després, entre el primer disc i el Benidorm Fest, sí que vaig tenir aquesta crisi d'identitat, no? De dir qui soc, què aporto en el món i per què estic fent música, no? I efectivament, el Benidorm Fest és aquest punt de he vingut a quedar-me. I aquí segueixo, carinyo.
0: Clar, una indústria on sembla que un artista sempre ha de tenir clar qui és tota l'estona, no? Un no ho sé moltes vegades pot generar dubtes i... Aquest procés de conèixer-te a tu mateixa t'ha regalat bones cançons?
1: 100%. I bé, el disc es diu IDK perquè al final és el punt de partida del disc, no? És aquesta cosa de... Em permeto acceptar que no sé moltes coses, no? Perquè molts cops

0: pequem de creure'ns que ho sabem tot i de que ja està tot fet, no? I crec que la màgia és quan una rebaixa les revolucions i diu, és que igual no sé res, i justament el no sé res és el que em permet ser el que vull ser, saps? O ser el que vulgui ser, quan sigui, no? Anar a tope amb el que sigui, però anar-hi, no? I si ens equivoquem, ens equivoquem, si acertem, acertem, no? Però crec que cal molts cops, no?, plantejar-se això de... I si no sé res i simplement estem travessant la vida?
1: I és meravellós. Jo crec que tots ens han educat en que ho hem de saber tot, no? Pel tema del sistema educatiu que tenim i que, en fi, ja sabem. I jo amb els anys em vaig adonar que era meravellós ser conscient de que no sabia moltes coses i dir-ho, i a més comunicar-ho, escolta, és que no ho sé, m'ho explica, sisplau, i aprendre, perquè et fa millor, cada dia et fa millor ser conscient de que no sabem moltes coses, no? El pitjor que li pot passar a un artista també és pensar que ho sap tot, suposo, no?
0: 100%, i crec que en algun moment o altre tots pequem d'això, tots hem tingut algun deliri de grandesa en algun moment o altre, no? I després dius, però una cosa, és que em queden moltes coses per aprendre, saps? I moltes coses per ser, i crec que també es pensar que un ho sap tot et limita molt, no? Perquè llavors ja estàs dins uns marges que tu mateix has creat, no? I no et permet, doncs, explorar o escoltar certes coses de tu que igual no vols escoltar, no?

0: Aquest IDK, Sofia, sona maximalista, sona molt gran, no? Estem en un moment on tot acaba reduït a 15 segons de TikTok, d'un tros d'una cançó que es fa viral, que ni tan sols la gent coneix la cançó, sinó que coneix aquests 15 segons. Això també és una declaració artística, no?
1: 100%. Al final, per mi, la música són dinàmiques, són textures, són... Per mi la música ha de ser un viatge, no? I és algú com que cuido molt i crec que més enllà de que tu després puguis treure els 15 segons que creus que puguin funcionar més, que al final tampoc mai en pots tenir la certesa absoluta, crec que és la màgia d'això, no? I de que tot el disc és efectivament maximalista i està pensat perquè tu puguis viatjar i tinguis el teu propi, la teva pròpia experiència.
2: Estem en directe a Ràdio 4, a la tarda de Ràdio 4, amb la meravellosa cantant, artista Sofia Coll, que a David Galla, que a tu t'agrada molt, ja des de fa temps, que ho sabem.
3: I a mi em va captivar ja abans, per mal Benidorm Fest, va ser la confirmació de Sofia Coll. Ara parlaves d'un viatge.
1: Sí.
3: Com és el teu viatge? A nivell, com està sent aquest viatge a nivell personal, a nivell musical? I com el cuides? Perquè parlaves de cuidar-lo. Què fas per cuidar-lo? En un temps, amb ara ho parlàvem, també deia la Maria, tot és ràpid, tot és TikTok, són 15 segons, i cal una mica de pausa per crear un univers.
1: 100%. I al final ja... Mira, en el disc estàs explorant la contradicció, perquè sento que aquest últim any i mig, aquests últims dos anys han sigut molt contradictoris, no? I he estat més en contacte amb la contradicció que mai, i a més és algo que abans em pertorbava molt, no? Com era com, no, tot el rato hem d'estar coherents amb un mateix i un ha d'estar superalineat i tal, i sí, a vegades és cert que un està com en coherència, però molts cops no pots o penses que ho estàs i realment no ho estàs, no? Llavors, com que em sembla molt maco això, i aquest ha sigut el meu viatge, no? Com escoltar el que m'està passant i com intentar com no jutjar les coses que passo, i si sóc incoherent, doncs ho sóc i ho plasmo així, no? Llavors, aquest ha sigut com el meu viatge i intentar com respectar els temps naturals de les cançons i els temps de l'univers.
2: Els temps de l'univers, dius, Sofia. Ets molt de connectar amb aquest tipus de vibració... Creus?
1: I crec
2: en el que
1: bastant.
2: No es pot tocar?
1: Sí, i crec molt en l'intangible, i és algo que també exploro molt en el disc. Crec que estem totes connectades amb algo més gran que no sabem què és i que molts cops és allò que ens guia, no? I que no podem nosaltres controlar-ho, i que molts cops és com, no, és que vull això ja, i això ha de ser ja, perquè sí, perquè jo sé que puc fer, i és com ja, però és que igual encara no toca, no? Llavors, sí que hi crec en aquesta cosa intangible, i a mi em sembla molt maco.
2: Tenim a dir, creus en Déu?
1: Digue-li com vulguis dir-li, però sí, 100% crec en algú més gran que nosaltres, una energia més grossa.
2: Jo cada cop estic coneixent més cantants que creuen en vides passades,
1: sí.
2: I l'altre dia em surt, casualitats de l'algoritme o no, un vídeo del doctor Sant Sagarra, que va venir aquí al programa, bé, quan fèiem Xavi Forni aquí a Ràdio 4, i l'altre dia va dir el doctor Sant Sagarra que la ciència ha confirmat ja l'existència, sí, de vides passades.
1: Sí, sí.
2: Clar, no ho sé, vull dir, això ho diu el doctor Sant Sagarra.
1: Ja, bueno, soc una mica friqui d'aquestes coses.
2: I què? Explica'ns.
3: Què creus? Què creus? Explica'ns.
1: Jo també crec en aquestes coses, per experiències que he pogut tenir i per coses que he pogut veure i experimentar en primera mà, que ens donaria per un programa molt més llarg.
2: Sí.
1: Sí, i és veritat que cada cop hi ha més científics i gent que està explorant sobre aquest tema, perquè hi ha coses que no es poden explicar amb la ciència, com un ha tingut una regressió i de cop i volta diu, sí, vaig amagar X monedes a tal lloc d'Irlanda que no he estat mai, no sé què, i van i ho troben. No? Hi ha un llibre molt interessant que es diu Muchas vidas, muchos maestros,
2: oh, sí,
1: de Brian West, que parla d'això, i que si algú està interessat en aquests temes, els recomano molt.
2: Aquest és el jefe de tot plegat.
1: Sí, i a més és molt interessant aquest llibre, aquest disc, no aquest llibre, sí, perquè és d'un psiquiatre que realment ell és el primer escèptic, no? Ell és el primer que no s'ho creu, diu, és que això no pot ser de cap manera, no? I va trigar 10 anys a escriure el llibre perquè li feia vergonya.
2: No sé si és el llibre on surten casos ben documentats, a més, de nens, no? Que...
1: Aquest llibre en concret és del cas d'una noia, i després té com varis llibres de més casos, però sí, aquest és tot d'una noia que és la que li va fer obrir com aquest món. Sí,
2: és,
1: sí,
2: interessant, és un tema interessant.
1: És un tema interessant.
2: El dels nens, són casos que a mi em van deixar amb la boca oberta. O sigui, realment de comprovar el que tu deies. Jo vaig morir amb una, a la Segona Guerra Mundial...
0: La Clara Massons en vam parlar d'això també un avió, estiu.
2: I ho van investigar, ho vau parlar, no?
0: Amb la Clara Massons ho vam parlar, que
2: van investigar, i efectivament, totes les dades coincidien, no?
0: Sí, exacte.
2: Mil casos. Quin signe ets, tu?
1: Jo soc Capricorni.
2: Capri.
1: Soc Capri, sí.
3: Escorpí.
2: David Gallà, que és un escorpí.
0: Cranc.
2: I tu ets un cranc.
0: Com la teva filla.
2: Sí, sí.
1: I tu?
2: Exacte. Un Tauro.
1: Ah, bueno, tenim de tot aquí,
2: has,
1: eh?
2: Has vist?
1: Tenim una miqueta de tot.
2: Martín Noia, el tècnic, és cranc, i la nostra Sònia Rodríguez Justicia és un aquari.
0: Aquari.
2: Bé, en fi. Voleu tornar al tangible?
1: Sí, perquè ens anem i volem.
2: No, el tangible és l'àlbum, però alhora és un intangible, també.
1: Hi ha molt intangible. No, i sí que són temes que exploro, també, en l'àlbum. Hi ha una cançó que es diu Suspendida a la deriva, que justament... que, a més, ma mare em va dir, si mai em moro, com si no s'hagués a morir mai, que Déu vulgui que mori d'aquí molt de temps, igual és immortal, no? Fins que no em mori, ningú pot demostrar que no sóc immortal. Però em diu, vull que em posis aquesta cançó al funeral, em va dir ma mare. I jo, a veure, una cosa, no sé si estic feliç.
2: És la... Però aquesta encara no està disponible.
1: Aquesta no està disponible.
2: Aquesta no.
1: Aquesta no està disponible, és la número 7.
2: És la 7, que es dirà, has dit?
1: Suspendida a la deriva.
2: Suspendida a la deriva.
1: I dic, no sé si estic feliç.
3: Ara com ho prenc, això?
1: O estic... O em posa trista, vull dir... És algo que igual haig de digerir encara una mica, no? I sí que exploro com molt això, no? Com la connexió amb la terra i el cel, o com li vulguis dir.
0: Perdó.
2: No, molt ràpid, només volia afegir que llences l'àlbum, per si algú s'acaba de connectar a Ràdio 4, el divendres.
1: El divendres, el 25 de setembre.
2: La nit de dijous a divendres, a les 12 de la nit, ja estarà disponible.
0: Ah, doncs de novetat de divendres, les podem fer.
2: Home, i tant que ho farem.
3: Divendres la
2: repassarem
3: aquí.
2: I de que, nou àlbum de la Sofia Coll.
0: Que parlaves de les contradiccions abans. Sí. No sé si t'ha generat algun tipus de contradicció sortir d'un reality show o haver-te presentat a un reality show, perquè molts companys teus o gent que ha sortit de realities els hi passa, no? Que et diuen, sí, a mi em va servir doncs, per fer-me gran perquè la gent em conegués, però a partir d'aquí he de trobar una carrera artística. I després m'ha generat molta contradicció en mi mateix haver sigut part d'un producte, però no sé com encaixar-ho, no sé si t'ha passat a tu.
1: A mi és veritat que el moment Eufòria el vaig encaixar superbé, també perquè justament venia d'aquesta exploració, no? De dir qui sóc i per què faig això, i tenia molt clar perquè estava Eufòria. I era perquè volia que la gent m'entengués dalt d'un escenari, perquè com a artista emergent és molt difícil que se't doni aquest espai. Llavors, a mi això no m'ha generat tanta contradicció, però sí que crec que molts cops, com a públic, deslegitimitzem una mica la visió artística de la gent que va a programes i no entenem que molts cops és perquè la gent no té recursos i han d'utilitzar-ho com a mitjà.
0: La versió de l'És superfort de Hosmer, per mi és una de les millors coses que s'han fet. És increïble. Que per mi...
2: Sofia Coll.
0: Sí, per mi sí. Quan li van donar aquesta cançó, dius, aquesta cançó, això no es pot... Perquè el Hosmer ho fa molt bé, però evidentment Hosmer també és un personatge, no? I ho fa d'una manera, doncs la Sofia ho va fer increïble, i jo a vegades l'escolto a Spotify, aquesta versió, t'ho juro, o sigui, és increïble, enhorabona.
3: La legitimació d'un himne.
0: Sí, sí, sí, exacte.
3: D'una manera
0: sí.
3: feta amb la Sofia Coll.
1: Va ser molt divertit.
3: I, Sofia, escolta, quan s'ha... A vegades crec que t'hem escoltat dir-ho, que a les dones del pop, no? Se'ls compara constantment, són comparacions constants, costa que se'ls prenguin seriosament. Tu, en quin moment concret creus que has notat que havies de demostrar, doncs, de demostrar el doble Per ser considerada simplement doncs, un artista amb criteri i amb grans capacitats de crear com ets?
1: Constantment, però què faig? Ja, pues, ho faig, no? I punto. Però sí que tinc moltes ganes d'aquest disc perquè trobo que com que estableix molt bé els marges com del meu imaginari, i em tenia moltes ganes de poder fer alguna cosa com així, que sento que Aurora Boreal està increïble i estic molt orgullosa, però al final ser un EP és una cosa com que es queda molt més curta, no? I també des de, doncs, amb l'equip amb el que estava treballant també era com més hit, i sento que això és més construcció d'imaginari i que trobo que és algo com molt important com a artista i que tenia moltes ganes de fer i que, no, bueno, i que porto 2 anys, no?, treballant en això per poder doncs, generar aquest univers que per mi i per com jo entenc la música i el pop és molt necessari.
0: I es pot viure de la música i de la música en català?
1: A veure, jo no visc íntegrament ara mateix de la música.
0: És que això és molt complicat. Aquest estiu també va venir la Laura Gibert i ens deia que ella estava fent temporada aquest estiu a Eivissa, fent una altra cosa totalment diferent per poder-se pagar el disc perquè sortiria ara.
2: Clar. Molta gent no ho sap,
0: complicat.
2: Això.
0: Clar.
1: No, molta gent
2: és molt bo que s'expliqui i que naturalitzin les coses.
3: Amb molta feina,
2: no, que es pensa que són milionàries. Ja.
3: Sí, com que tenim diners, traiem el disc i hi ha una feinada.
0: L'Escorpió va venir també i ens va dir que ella és monitora de pilates i de barre.
2: Lògicament.
0: Clar, per això.
1: Jo és veritat que he tingut molta sort i sí que és veritat que com he treballat de presentadora i també punxo i tal, i amb els bolos i tal, doncs més o menys vaig fent, també faig direccions creatives com de coses com més corporatives, en plan, com que sí que tinc com alguns side jobs, saps? Però gràcies a Déu, com, tot com més mitjanament relacionat, però si hagués de viure només del projecte, doncs no, i evidentment tot el que faig, o sigui, tot el que ingresso va al projecte, no? Vull dir que, que el meu gestor diu, però com pots tenir tants gastos? I vull dir que no et surten els números i jo, bueno, que, amore, és el que hi ha.
2: Reinverteixes molt.
1: Clar, clar, vull dir, el disc està...
2: També pagues molt, clar, evidentment, impostos i
1: tot, tot clar, però sí, clar, sí, clar, sí, exacte. Sí. Llavors, sí, sí, està autogestionat, autofinanciat i menjant arròs.
2: I menjant arròs. Avui mateix, Sofia...
1: I aquesta és la gran contradicció, perdona'm, no, que et talli, però és aquesta gran contradicció, d'això també parla Superstar, no? De que, oh, sí, no, Superstar i tal, però a veure una cosa, saps? Vull dir, és com fake it until you make it i que sembla una cosa que no és molts cops, no?
2: El glamour, sí. La percepció, la superficialitat.
1: Exacte.
2: De tot plegat, no?
1: Exacte.
2: Que, de fet, a les xarxes sembla que hem d'ensenyar només això, no? Per atraure públic o per generar una imatge realment absolutament falsa. Que a mi em té esgotat, per cert. Jo no sé si s'està passant darrerament, però a mi entre Instagram ja em fa un pal últimament. En fi.
1: Perdó, que t'he tallat.
2: No, el tema de... Que ho hem comentat aquí, el José Pablo, el president de Ràdio Televisió Espanyola, avui ha anunciat que proposarà al Consell d'Administració mantenir, per segon any, fora d'Eurovisió 2027 a Espanya, per la participació d'Israel. Clar, tu vas arribar a dir que Eurovisió per tu era el teu imperi...
1: El meu imperi romà.
2: El teu imperi romà.
1: Home, clar, quan estàs al Benidorm Fest, el que penses tota l'estona és Eurovisió.
2: Clar, això ho vas dir al Benidorm Fest. Jo no sé si segueixes pensant que Eurovisió podria ser un bon show per tu en algun moment de la teva carrera.
1: A mi m'encantaria anar a Eurovisió en algun moment, però perquè a mi m'agrada el show i crec que com a nena que ha crescut veient això a la tele, a tothom li faria il·lusió, sí, sí, no, fer-ho. Ara és veritat que crec que s'han de canviar moltes coses i que fa molt bé Espanya decidint no anar-hi. Vull dir, estic a favor.
3: I en el cas que el Benidorm Fest, com és ara, si va ser l'any passat i si aquest any es manté aquesta posició, no suposi el premi en Eurovisió, tu creus que això juga a favor, juga en contra, t'haguessis presentat igualment en aquest moment?
1: Doncs, és que no sé què dir-te, perquè, a veure, ara el bo que té el Benidorm Fest és que t'ho paguen tot, perquè recordem que quan hi vaig anar jo tu havies d'autofinanciar, vull dir, jo tot el sou d'Epic Nails va anar al Benidorm Fest i estava visquent a casa de ma mare. I després, que guanyes un premi, que abans no guanyaves res de diners, vull dir que són incentius que estan de puta mare, saps? Vull dir, si no hi hagués anat anteriorment, segur que m'hi hagués presentat. Ara és veritat que a nivell de repercussió igual no n'hi ha tant, perquè hi ha molt fan que ho veu per Eurovisió, no? Llavors, clar, és complicat. Perquè si guanyes, s'ho guanyen moltíssim, no? Però si no, bueno, igual també, perquè al final no gastes diners i tens exposició per poc que sigui, no?
3: I que el que ens agrada la música, i ens hem seguit el Benidorm Fest i hem seguit festivals d'Eurovisió, això és una opinió molt personal, és com compatible, és a dir, tu pots fer un molt bon festival de música a nivell de Ràdio Televisió Espanyola, que sigui Benidorm Fest, amb una dotació econòmica, amb una carrera musical, amb crear un segell propi, i quan les condicions siguin unes altres, anar al Festival d'Eurovisió, és a dir, que no hauríem de generar nous
1: Exacte.
3: Públics, potser.
1: Sí, sí, completament.
2: San Remo va així, no?
3: Exacte.
2: De fet, el qui guanya
3: San Remo li dona l'opció.
2: Decideix si va o no.
3: Si va o no, Exacte. Li dona l'opció,
1: sí,
3: és l'opció.
1: Sí, sí.
3: El guanyador, guanyador de San Remo li demanen si vol anar.
1: I també guanya diners?
4: Sí, jo crec que sí.
3: De fet, ara no recordo.
1: Jo he estat fent el tonto molts anys, eh?
3: Si de l'última edició o fa dues va guanyar i crec que tenia una gira, a nivell comercial,
2: no
3: a nivell musical, i va dir, jo he guanyat el Festival de San Remo, però a mi ara mateix és que per dates no em va bé.
1: En ja aniré l'any que ve.
3: I
2: van a un altre.
3: I van a un altre
2: classificat.
3: Ara no recordo, que ho hauré de buscar, no recordo l'any.
2: Sí, sí, sí. Doncs, bé, estem molt contents de tot el que t'està passant, de tot el que tu estàs provocant com a artista catalana, i gràcies per venir avui a la tarda.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Espero que us agradi el disc.
2: Sofia?
1: Portes unes Epic Nails, Sofia. Ja, gràcies, me les acabo de fer ara, perquè estic de promoció i ara no me les posaré.
0: Perquè porta unes ungles fantàstiques la Sofia, que va presentar Epic Nails, no? Un reality molt xulo, i que a més són així, blanques i negres, amb com estampat de serp, no? Són xulíssimes, de veritat. Sí, sí, tenen textura i tot, increïbles.
2: D'aquestes m'anirien bé, amic, perquè a vegades em pica molt l'esquena.
3: Per gratar-te l'esquena.
0: Sí. Uau, molen moltíssim, m'encanten.
2: A mi m'adorms amb això, eh? Vull dir, és una cosa... Sí, sí, la Clàudia, que també les porta llargues, jo sempre li dic...
0: Ara et demanaré opinió, que faig festa de casament dissabte, a veure quines ungles em faig.
1: Vinga.
0: De núvia. Ara de manera d'opinió.
2: Doncs Sofia Coll, enhorabona per IDK. I si vols venir, per cert, dijous estem al parc de l'Estació del Nord.
3: De 4 a 7, en directe.
2: És el dia de la Mercè, que no sé si tu tens molt...
1: No, igual sí que puc per la tarda.
2: Doncs
1: home,
2: si pots...
1: Però pel matí, però per la tarda crec
2: que sí.
1: Si
2: et ve de gust, escoltem, sí. Però clar, t'anava a dir, és que no és divendres. T'anava a dir, vine i escoltem l'àlbum.
3: No!
1: Però és el dia abans.
2: Però és que és la nit de dijous a divendres.
3: És la nit, la tarda abans.
2: Bueno, no sé, si et vols cantar alguna cosa, però... si et ve de gust...
1: Ho parlem.
3: Podem recordar que faltaran minuts.
2: Per això, faltaran minuts.
3: Per fer la prèvia. Són com les campanades de...
2: doncs sí, les campanades
3: de Sofia Coll. És a dir, que a les 12 de la nit surt, per favor, IDK.
2: Tanquem amb Superstar?
1: Vinga.
2: Sí? Va, Superstar. Gràcies, Sofia.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Enhorabona.

0: La tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez.
1: Hola, Arantxa Coca, com estàs?
2: Què tal?
1: Bona tarda.
2: Bon dimarts. Ai, encara no, vaig jo amb
1: el... Estàs amb el mood de la temporada passada, sí, que feies el Xavi Forni els dijous.
2: Els dijous. Encara arrastro aquell jet lag, és que em va marcar molt, les seccions, sí, de la temporada passada. Bon dimarts a tothom.
1: La nostra doctora en psicologia i experta en teràpia de parella i família, Arantxa Coca, que com sempre, tots els dimarts... I en principi serà així durant tota la temporada, Aquest és el dia de l'Arantxa, sí, aquí a la tarda de Ràdio 4. Resoldrà molts dubtes, consultes. Sí, hem fet un consultori de psicologia en directe a Ràdio 4. Creiem que això és servei públic en majúscules també. I és la protagonista és la meravellosa Arantxa. Teniu moltes preguntes, oi, Maria, que han enviat moltes? Moltes, sí, consultes, sí, missatges consultes també d'Instagram.
2: De tot.
1: Recordeu que no cal posar nom o no cal...
3: A veure, anonimat. Si envieu per Instagram no direu el vostre usuari, no patiu. No.
1: Exacte. Si voleu que sigui anònima la consulta. D'altres no, d'altres volen, Vull dir, sí, ens donen, sí, permís.
3: Sí. Llegim una que hem rebut a la bústia.
1: Sí. Va.
3: Diuen, Arantxa, la meva parella diu que vol estar amb mi, però mai vol parlar de futur. Fa 3 anys que estem junts i sento que estic esperant alguna cosa que potser mai no arriba. No sé quan seguir apostant ni si seguir apostant per aquesta relació, perquè, clar, si no em parla de futur, quan he d'esperar? Pregunta aquesta persona.
2: M'encanta aquesta pregunta. Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: És el dimarts de l'amor. Intentaré no trencar l'amor, però, estimada consultora, no tinc bones notícies per tu.
3: Ai.
2: No. Després de 3 anys de relació... que no és un, el que avui se'n diuen casi algo. Ja 3 anys, doncs ja us heu dit que teniu una relació exclusiva l'un per l'altre, entenc. No sé si viviu junts o no, entenc que no. Perquè a la teva parella, això del futur, si no li agrada parlar del futur, no li agradarà donar el pas a conviure. Perquè ja la convivència porta a un futur. Què t'està dient? Que no es vol comprometre.
3: Yeah.
2: Clarament. Val? Clarament. Ho sento, em sap greu. Jo crec que tu sospites... perquè si no vol parlar del futur després de 3 anys, vol dir que has tingut les teves dificultats per programar un estiu. Bueno, i el proper estiu què fem? Ah. Val? Que ja sé que estem a setembre-octubre, però bueno, un vol estalviar, un vol fer plans i agafar avions amb antelació, i diu, aquest estiu, que guai. I el proper, bueno, ja veurem el proper.
3: Queda molt.
2: Llarres, queda molt.
4: Encara falta.
2: Encara falta.
4: No sé, no és demà.
2: No sé què em vindrà de gust. Aquesta frase te l'has de notar. No sé què vindrà de gust, que em vindrà de gust, perquè és de manual.
3: La gent que et diu, no sé què soparé aquesta nit, com he de saber el que faré l'estiu que ve?
2: Maria, que en coneixes tu d'aquests, perquè és que parlen així. Doncs aquestes persones són... I és molt difícil fer un petit pla perquè van segons flueixi la vida aquell matí. Llavors, fins al matí no saben... què et poden proposar per la nit? T'ho imagina't, parlar de l'estiu. Són persones que no estan preparades per al compromís perquè s'asfixien en vincles molt íntims, molt propers. I jo tinc la sospita, tal com ens has fet arribar a la teva consulta, que per aquí va el tema. La teva pregunta final era quan has de deixar d'esperar? A partir d'ara, quan tu vulguis. Quan tu vulguis, pots deixar d'esperar. Quan tu vulguis, li dius, escolta'm, la meva vida continua, són 3 anys que ja t'he donat, vull saber si puc estar-me uns quants més amb tu.
1: Home.
2: O em donaràs la sorpresa de ja no vull fer viatges amb tu, que és com dir, deixo la relació, i ja necessito que com a mínim podem parlar una mica del nostre futur junts. Si et diu que no està preparat, que encara no, que és aviat, que ell és, o ella és de fluir... Que no
1: és bona excusa aquesta,
4: Això del fluir...
1: Bona excusa per fer el que et doni la gana tota l'estona sense cap tipus de responsabilitat emocional ni compromís, no? Ni lleialtat, ni...
2: Vull dir,
1: cap tipus de pacte...
4: La fluidesa.
1: Que respectem, evidentment, les parelles que no tenen potser el típic contracte emocional tradicional, però si se sap. Hi ha parelles que només un dels dos sap que la parella és oberta.
3: Apa!
2: Sí, no? Sí.
4: Però aleshores no és oberta la parella.
3: És oberta ell o ella?
4: Perdoneu, si la parella és oberta per un costat... No és oberta la parella, aleshores. Està oberta la porta a mig obrir, és a dir... Jo és que la porta no tanca bé.
2: Però defensa que sí, Defensa que sí,
4: La porta que obre, clar, quan obres la porta marxes. Però...
2: Exactament. Ja. Clar, què t'està dient? T'està dient que no ets prou important com per veure't en un horitzó. Ja ho tens.
4: Clar.
2: Ja ho tens. Ja no estàs allà. Si, com era allò? Si no sé el que soparé avui...
3: Avui, com he de saber el que faré l'estiu que ve.
2: Si no sé si em vindràs de gust... Què em vindrà de gust avui? No sé si em vindràs de gust tu. Després... No ets la seva prioritat, no estàs en l'horitzó. No és que no estigui en l'horitzó el país on hagueu de viatjar. No, no, no estàs en l'horitzó tu. Per tant, estimada, pensa en la teva relació, prioritza't i cerca una persona que sigui capaç, quan estima, de prioritzar la persona que t'ha costat.
3: Jo vaig enganxar una persona que volia deixar la relació així, és a dir, sempre havíem parlat de futur, tal, i tot el que vulgui, sí, farem això, farem l'altre, quan encara érem joves, i va arribar un dia que vaig trobar estrany, i vaig dir, nyac, i li vaig començar a preguntar, però tu voldràs anar a viure junts? Tu voldràs fer això? Ai, és que no ho sé. I li vaig dir, però si m'havies dit que sí, què està passant? Nyac, ja vaig enganxar. I aquell dia ho vam deixar.
2: I
3: has vist?
2: Es va queixar de deixar-ho?
3: No, clar, no, no, perquè, clar, però final... sí, ja sabia jo. Era molt jove, jo, Arantxa, era molt jove, tenia 20 anys.
2: Escolta, doncs amb 20 anys, quina lucidesa. Molt bé, Maria.
3: És que sempre... I amb 23 vaig conèixer l'amor de la meva vida i m'he casat, imagina't.
4: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Visca l'amor, visca l'amor.
1: Aquest dissabte, Bodorrio.
3: No, home, tampoc tant, eh? No.
1: Ah, una mica.
3: No, som molt poquets. No és una gran festa, allò, por todo lo alto, eh? Perquè jo ja em vaig casar, però ara faig la celebració. Perquè el dia que em vaig casar era només 25, i ara celebrem amb els amics i tothom, i...
2: Ai, les rebodes m'encanten.
3: Exacte.
2: Ai, m'encanten, m'agraden molt.
1: Per què feu això? Sí. Vull dir, no era millor acumular-ho tot al primer...
3: No, vam decidir que no. Ah. No, perquè, no ho sé, perquè també ho vam decidir com ràpid, que ens casàvem a l'octubre i ens vam casar al maig, i vam dir, doncs mira, el dia que anem per l'església ho fem així, després fem un dinar amb tots els amics, i tal. I així ens casem dos vegades i em poso el vestit dos cops, i ja està.
1: Molt bé.
2: Que sapigueu que
1: us podeu
2: casar tantes vegades com vulgueu amb la mateixa persona.
3: Veus?
2: Ui, estic parlant de la mateixa persona. Clar que sí, i tant. De fet, els aniversaris és una mica per celebrar això, no s'ha d'esperar els aniversaris aquests de bronze, de plata, d'or...
1: 25 i 50 anys.
3: El dia, 5, plata i... De 5 són de fusta. 5 anys són noces de fusta.
1: Ah, mira, això
3: sí,
1: és
3: sí,
1: ja...
3: Sí, sí, sí, hi ha noces de paper, de fusta, de tot, de tot.
1: La fusta no m'agrada gens. No?
4: Noces de fusta, noces perdoneu?
3: Són els 5 anys.
4: Sona lleig.
2: Això és crema.
4: Terrible. Les noces de fusta. De què són les noces de fusta? Vinga, anem a celebrar-ho. Apa, que són de fusta les noces. Ai, què ho patrocina? El gremi de fusteria? A veure, què has de fer? Te'n vas a que el fuster que et faci un banc? No ho sé. Visca el fuster i visca la fusteria.
2: Clar que
4: però,
2: sí.
4: No sé jo si per celebrar unes noces...
2: Mira, tota excusa, David, ja és bona. És igual,
4: no, deixa. Sempre.
2: No li miris, no li miris el material.
4: Sí, ja. Mira. Visca la celebració de l'amor, sempre.
3: Noces de paper, 2 anys de cotó, 3 de cuir, 4 de lli, de veritat que no m'ho invento, de 5 de fusta, i són tots el que tu vulguis, de cuir, pa!
2: De cuir, quants anys?
3: 3.
4: I per què deu ser de cuir 3? Ara estic intrigat jo, ara.
3: 6 de ferro o de sucre, el que tu t'agradi més.
4: A veure, 7 un moment, a veure un moment.
3: De llana.
4: 6 de ferro o de sucre, aquí hi ha una incongruència. Què vol dir de ferro o de sucre?
3: Bueno, per favor. Quants anys us agrada? Per exemple, 30 anys, no s'has de perla.
1: Qui s'ho ha inventat? Té credibilitat, aquesta persona?
3: 75 anys, que no conec a ningú que hagi estat 75 anys casat. De brillant. 70 de titani.
4: Pocs.
3: 45 de safir. Tu, Xavi, quants portes?
1: Clar, 75... No, jo porto 3.
3: Doncs no, de cuir.
1: Bueno, més de 3, una mica més de 3.
3: Gairebé d'allí.
1: Estem a l'any del cuir?
3: A l'any del cuir.
1: S'està notant... S'està notant a casa.
4: Esteu anant amb cuir, eh?
1: Sí.
3: Tu, Arantxa, no estàs casada, però portes 20 i pico, no?
2: Sí, jo ja passo...
3: 20 i quants?
2: Sí. Dins quants?
3: 20 porcellana. 25 de plata, 30 de perla. T'agrada?
2: Oh, molt, sí.
3: Porcellana.
2: Vinga, no, la perla.
3: De perla.
2: Sí, de perla.
4: Jo porto 0, una abraçada per les persones com jo poden celebrar els 0 anys i 0 dies i 0 més. Recordeu que a la tarda de Ràdio 4 sempre tindreu un referent que creu en coses i en l'amor.
2: I amb la vida soltera.
4: I amb la vida soltera.
2: Hem de parlar més de la solteria. Està demonitzada.
4: Doncs, tinc un temps per pensar.
2: Doncs, benvingut a aquesta secció de dimarts. Jo penso, sí. Si estàs d'acord, Xavi, que hem de parlar aquest any
1: molt
2: de la solteria, que es demonitza molt a homes i dones, sobretot a partir de certa edat, que sembla ser que està mal vist, i no. Hem de reivindicar els anys aquests 0, i ja t'encarregaràs tu de posar-li un material d'aquests.
4: Exacte.
2: Sí, aquí, de
3: moment, no són
4: noces de res, fins que trobi parella. I aleshores ja, després...
2: Sí.
4: El que sigui.
2: Exactament.
1: No m'es passa també, com diu l'Aranxa, però jo crec que vosaltres, dones, teniu un estigma
3: tan gran.
1: És terrible, sí, no? Sí, i sobretot està el tema biològic, també, sí, no? I aquest prejudici...
3: La soltera de los gatos, que si quedaràs per vestir sants, no? Tot això, la loca de los gatos.
1: Sí. I un rellotge biològic... Sí.
2: I és la dona trista, mentre que l'home solter, doncs és l'home feliç.
3: El soltero d'oro, no?
2: I que el solter d'or, no?
4: El soltero alegre, que poden fer el que vulguin.
1: Sí. Tu ets el soltero d'oro, David.
4: De... Jo sóc el solter de la tarda.
3: 9-0-0-4-5-4.
4: Ja està.
1: Ah, li vols trobar... Vols fer un qui en quiere casar-se con mi Gallac?
3: 9-0-0-4-5-4-4-5-5. Qui en quiere casar-se con David Gallac? Truqueu i...
4: De moment, qui en quiere tener pareja?
1: Sí, bueno...
3: First dates, podem fer
2: res a veure amb això, eh?
1: No. Si això s'està...
3: No, és que tampoc ho
1: he pensat. S'està cuinant, improvisant.
4: A les 17:40 del 22 de setembre del 2026.
3: 9-0-0-4-5-4-4-5-5. Feu vosaltres la vostra consulta. Bueno, sou pretendientes, com a mujeres i homes.
4: Consulta sobre mi.
1: Què haurien de dir, David, per tu? O sigui, com s'haurien de presentar? Què haurien d'explicar?
4: No, que diguin el que vulguin. Jo no sé qui per dir.
1: La seva vida...
4: M'és igual.
3: 9-0-0-4-5-4-4-5-5. I llavors, si de cas, el David ja us trucarà.
4: Jo, sí, clar, sí, clar. Llavors. He de trucar, sí, perquè si no...
3: Per això. Vosaltres truqueu, feu la precandidatura i llavors el David triarà.
1: La doctora Amor, que és l'Aranxa Coca, per saber si el candidat o...
4: Exacte, Aranxa.
2: Sí, és adequat. Jo seré l'examinadora i la notària.
1: Clar.
4: Fantàstic.
2: Una pista per entrar-li al David, sentit de l'humor.
3: Per exemple.
4: Això sí, fonamental.
1: És clar.
2: Sí, no, l'entrada principal al David.
4: Que problemes en tenim tots i totes i no en calen més.
2: Sí, després es fixarà en la veu, però primer el sentit de l'humor.
3: Si poden assemblar-se a Rafinha, millor que millor.
1: I diria que, sisplau, persones amb valors i bones persones, perquè el David Gallac és d'aquestes poquetes persones que et trobes ja, que ja són cada cop més cares de trobar, que tenen valors i que són bona persona. És una grandíssima persona.
2: No pateixis, que està aquí l'examinadora.
1: Ja, és que tu, clar, tu l'àtico, eh?
2: Ja filtraré.
3: Que cuir, eh?
4: L'Aranxa Coca serà, no passarà ja el filtre, vaja.
1: Molt bé.
3: Tenim més consultes.
2: Tots els amors abans del David, que passin per aquí.
1: Bé, després d'utilitzar aquest programa com a Tinder personal de David Gallac, més consultes per l'Aranxa Coca.
3: Hi ha una persona que ens diu: me n'adono que en les meves relacions sempre acabo adaptant-me jo a l'altra persona i deixo de banda les meves necessitats. Es pregunta, com pot estimar-se sense perdre's a ell mateix pel camí o a ella mateixa pel camí? Això passa, a vegades. Quan estàs amb algú, dius, només faig el que li agrada amb ell.
2: Sí. Jo li diria a aquesta persona, has d'estimar sense por. I per refinar una mica més, sense por al rebuig, sense por a que canviï d'opinió, és a dir, has de deixar... Primer meditar molt per abandonar el síndrome de l'impostor amorós. Síndrome de l'impostor amorós. És que ha trucat algú.
1: No, que m'ha fet gràcia que el Martín t'ha posat un piano molt trist de sobte per l'inici de la teva resposta i després torna la música popera, saps? És una bogeria, tot plegat.
2: No, una fantasia.
1: Sí, és una fantasia. Martín Noia és una fantasia.
2: Però us heu mirat i jo dic, ai, ja tenim candidat. No, haurà de passar per aquí, eh?
1: Tens ganes, eh?
2: De l'Aranxa Coca. Vull clitxar. Vull clitxar abans, val? Doncs el que us deia, has d'abandonar el síndrome de l'impostor amorós, que clarament és aquesta persona diu que vol estar amb mi, però se n'adonarà en hores o dies... Però està al caure que jo no valc tant. Que no valc tant aquell dia que jo m'aixequi de la migdiada amb els ulls tancats, amb la bava penjant, que m'agafi sense maquillar, sense pentinar, que doncs un dia, no sé, de sobte em miri amb una altra cara i digui, ai, doncs no vals tant. No vals tant. I descobreixi que, doncs això, allò que semblava jo, que semblava tan de valor... se n'adoni, em descobreixi, em desmunti la història i se n'adoni que no val tant, com si fossis exactament un impostor o una impostora. Per evitar que l'altre, que un sigui descobert com una persona no tan de vàlua, per tant, vius amb por a que et puguin descobrir, el truc infal·lible és mimetitzar-te. I fer tot i viure tot sense causar cap molèstia, cap esforç a l'altra persona, amb la qual l'èxit està garantit. Et comprarà, entre cometes, cegament, perquè no causaràs això, ni cap malestar ni cap conflicte. I així te n'adonaràs, primer el teu entorn i després tu, que has canviat molt. que des de que va amb aquest xicot o amb aquesta xicota, ara ja no fa tal, ara ha deixat l'esport, ara es vesteix sempre d'aquesta manera, ara s'ha fet una rasta, m'ho invento, ara ja no...
5: Sí, sí.
2: És a dir, uns canvis d'hàbits teus propis, que eren com la teva marca personal, que de sobte, no progressivament, han desaparegut i has adquirit uns altres que casualment són iguals que el que porta, que els que utilitza la persona amb el que estàs. Sí. Tens por de que et descobreixi. I tens por de que descobreixi que, insisteixo, no tens tanta vàlua. Conquereix la teva vàlua personal. Estigues orgullós d'allò que et fa únic i promociona-ho. I arrisca't a que l'altre no li agradi. I que si no li agradi et digui xau. Doncs adéu. Mm. I fes un bon filtre utilitzant els teus propis valors, els teus propis hàbits, la teva pròpia manera genuïna de ser, per triar tu, que no t'han de triar, tu tries la persona que, tal com ets tu, s'enamori, li agradis i també et triï per estar en la seva vida. Però has de fer el càsting. No tinguis por de fer càstings. Càstings, tàstings, càstings. És el que jo faré amb la gent que truqui pel David. Càstings.

0: Doncs, Arantxa, gràcies un cop més, sobretot perquè tu respons consultes d'aquestes persones concretes que han enviat la pregunta, no? I el dubte, i t'expliquen la seva situació. Però estàs responent, en realitat, a tanta gent que ens escolta i que està passant pel mateix.
1: Clar.
0: I que es poden sentir identificades, identificats, que, repeteixo, també és això servei públic, no?
2: Sí, és que compartim dolors i dolències, d'amor també, i llavors la dolència d'un segur que és la dolència de 50 més. Per tant, si arribem a tothom.
0: Vaig veure l'altre dia un fragment d'una entrevista, per cert, canviant de tema, radicalment, de Miley Cyrus, amb el Zane Lowe, el podcast que té a Apple Music. Tu el vas veure també, perquè ho hem comentat fora de micròfon. Sí. Què va dir?
2: Doncs va dir que tenia por que un dia alguna cosa fes la seva parella que el deixés de veure amb admiració i li agafés fins i tot cert fàstic. I si fa alguna cosa i de sobte, no sé, està menjant i fa soroll. O està bevent aigua i ha embrutat el got.
0: Ostres, i dic, quina pressió, el marit de la Miley, eh?
2: Sí, i m'agafa el tic. Heu sentit a parlar de l'IC?
0: L'IC
2: és un terme ICK. Que a més és, ja ho dius com si se t'hagués clavat algo.
0: Sí, és com IC.
2: És com una... Sí, que tens ganes allà de fer gairebé un vòmit. És un terme que s'ha fet molt popular a les xarxes socials per descriure aquell moment en què una persona que t'agrada molt, de sobte, Maria, fa una cosa que et provoca un fort rebuig. O te la fa veure d'una manera menys atractiva. Aquesta és la por de la Mili. Per què té aquesta por? Perquè ja es deu conèixer una mica i deu saber que potser té una personalitat una mica capritxosa. No ho dic jo. No, ella mateixa ja es retrata dient el que ara m'agrada i si després ja no m'agrada perquè li he vist algun defecte. I té por que li pugui passar amb la seva parella, que porten ja molts anys, penso que porten com 8 anys, es volen comprometre, o crec que s'han compromès, i diu, ara estarem casats i m'agafarà un IC.
1: Home, 8 anys, si no t'ha agafat ja, vull dir, suposo que ja has estat en moltes situacions de la vida, no?
2: Doncs és la por.
1: Això es veu els primers anys, potser.
2: Bueno, o no, és que l'IC és com el capritxós.
1: Ah, ara de cop i volta no, però ara sí.
2: Ara sí. No m'havia fixat mai com menja, però ara que m'he fixat, ai, no sé, fa aquell sorollet.
1: La meva besàvia, ma mare diu, que la meva besàvia deia l'amor se'n va, però ell es queda.
2: Sí.
1: Això ho diu ma mare, que ho deia la meva besàvia.
3: És boníssim, això.
1: L'amor se'n va...
3: Però ell es queda.
1: Però, clar,
3: ella,
1: és que les dones de la meva família, Arantxa, atenció, perquè una altra dona, que és que no sé ni de qui era, crec que era l'àvia de la meva àvia, o sigui, imagina't, no sé, o la besàvia de la meva àvia, deia... quan tocaven, quan algú es casava, les campanes deien, iaia, toquen a tu, toquen a casar. I aquesta dona deia, oh, si toquessin a descasar, no pararien.
2: Ai,
1: deien. Mira. Però t'estic parlant d'una dona que ara potser tindria 200 anys, eh?
2: Aquesta sabidoria és popular.
0: Ara sí que no pararien a dia d'avui,
1: si
0: perquè llavors
1: doncs
0: en aquella època...
1: Fa 200 anys ja ho deia aquesta dona, diu, toquen a casar, diu, doncs si toquessin a descasar, no pararien. Doncs,
2: sí, sí, no,
1: doncs
2: realment...
1: L'amor se'n va, però ella es queda.
2: Ella es queda. Doncs aquesta és la por de la Mili. Després de 6 anys, porten 6 anys, 8 són 6 anys, i el seu xicot, que es diu Max,
1: m'encanta
2: aquest nom, tranquil·litzar amb una frase, amb una resposta, que aquesta és la que s'ha fet viral. No tant la por d'ella, sinó la resposta d'ell. Que dius, tela, aquest noi, per estar al costat d'una dona amb tant de poder, tanta fama i tan posada com ella, home, l'està ben preparat. Mira, a mi m'han demostrat amb aquesta frase que sí que ho està. Quan ella li va comentar, i si em passa això de l'IC amb tu, saps què li va respondre? I va guardar la calma. I el senyor Max li va dir... Ho gestiones, segueixes endavant i no et comportes com una nena petita. L'IC és per quan estàs a cinquè de primària.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Molt gran, molt gran.
2: Home, clar, és que... M'estàs dient que per un capritxo, per una sensació temporal...
3: Una cosa petita
2: sí, però, val, et qüestionaràs
3: no una
2: relació.
3: Gran, et qüestionaràs
0: però,
3: gran xa,
0: de debò tinc la sensació que últimament li donem molt de poder... Aquest tipus de creences tan infantils.
2: Sí.
0: Tota l'estona.
2: Sí. O sigui,
0: poder de pilars importants, estructurals de la teva vida, es comencen a veure comportaments de nens, de nenes, en adults constantment, i que prenen decisions en base a tot plegat. No em deixa de sorprendre, però sembla terrible, clar.
2: Sí, el capritxo, ara no em deu de gust, ara no em surt, o ho faig perquè em va sortir, vaig ser infidel, sí, perquè sí, en aquell moment ho vaig sentir.
0: És que si ho vaig sentir, va ser de debò, ho vaig sentir... Bueno, perdona.
1: Sí, dius,
0: bueno,
1: sí. No podem anar sentint les coses i fer-ho com si... Sí. Jo ara vaig sentir que tirar aquest micròfon a terra estaria bé, doncs mira, no ho faig.
4: Ui, si anéssim així per la vida... Si anéssim així per la vida... Ai, vaig sentir.
1: Clar,
4: ui, l'excusa, jo vaig sentir tal. Mira, així va el món.
2: Per tant, si ho vaig
4: sentir...
1: Vaig sentir que hauria de robar una joieria. No ho sé. Això és un delicte i no es fa.
2: Però clar, si has sentit la crida, per algú serà. Que aquesta és la segona. Però si m'ha passat i he tingut aquest desig, és per algú, és. Algú vol dir aquesta persona. Mira, de rebuscar i rebuscar informació i arguments per enganyar-te a tu mateix o a tu mateixa. Clar, llavors ella... L'Emili li va dir, es va quedar així meditant i fent aquest debat que estem fent nosaltres ara, però cap al seu interior, i va dir, doncs quan, si alguna vegada em passa, perquè ell li va dir, si et passa m'ho dius, i punto pelota, o sigui, i no li donarem més importància. I ella diu, val, si alguna vegada em passa, et diré, escolta, no tornis a agafar el tovalló així, que m'ha donat un ic. I passant del tovalló, m'ho dius, jo diré, vale, ja faré el que vulgui amb el tovalló, però no li donaré més transcendència al ic que t'ha donat en aquell moment, perquè això no qüestiona el que som, els nostres valors, el nostre amor, el nostre compromís, només faltava. Això, si no, és de cinquè de primària. Ole, aquest noi, Max, que s'ha d'acostumar a viure al costat d'una dona amb un rol més callat, perquè la protagonista sempre serà ella.
0: Sempre.
2: A les fotos, ell és el segon, el que ve i el que marxa abans.
0: Aclapara tot.
2: Ara, llavors, ell ha de saber molt bé quin és el seu lloc i, per tant, tenir el cap molt moblat. Està molt segur.
1: És important, això, Arantxa.
2: Molt important.
1: El paper que fan les persones que estan al costat de persones amb molt poder, amb molta visibilització, amb molt... que surten als mitjans, no? Deia Hillary Clinton, quan li van... Bill Clinton li va dir... Hi ha una escena famosa, que no sé si és veritat o no, però s'ha explicat molt, que estaven en una benzinera i Bill Clinton li va dir a Hillary Clinton, què passaria si t'haguessis casat amb aquell home que hi ha allà posant benzina en comptes d'en mi? I la Hillary Clinton li va contestar que aquell home seria el president dels Estats Units.
0: Wow.
1: Com dient, escolta, jo sóc aquí detrás de... M'agrada dir-ho al revés. Detrás d'una gran mujer sempre hi ha un gran hombre. Això m'ho diu el meu home a mi, com dient que tu ets aquí la que estàs als mitjans i jo no. Doncs detrás d'una gran mujer sempre hi ha un gran hombre i el Max és un gran home. L'Eric m'ho diu a vegades per fer-me la broma.
4: El Max a sobre de fer aquest paper, o sigui, ha d'estar acostumat a viure al costat de la Miley, i ha d'aguantar que la Miley li vagi dient no facis això amb el tovalló perquè tinc un ic, no facis això amb l'aigua perquè tinc un ic, i tinc un ic.
2: Ha d'estar molt segur de si mateix, de la seva vàlua, ser un home molt madur, val? Per poder passar dels ics i ucs i ats que pugui tenir doncs a la seva parella, si està acostumada a viure doncs en un entorn on mani, on tingui el control, on tingui els seus capriços. Molt bé, el senyor Max, jo l'aplaudeixo des d'aquí, no tingueu por als ics, ens pot passar perfectament, però venen, i com diuen els amors, se'n van els ics, però la parella continua.
4: La persona es queda,
2: i la persona es queda, la relació es queda.
1: Tampoc és fàcil, de fer de persona que està al costat, perquè suposo que has de gestionar moltes coses, i aquest senyor ho fa bé, la parella de la Miley, sembla.
2: Porten 6 anys i
0: alguna cosa haurà après. El Max Morondo, que és cantant també, es van conèixer perquè els seus amics, els amics de la Miley, li van organitzar una cita a cegues.
2: Mira.
0: No, ella no sabia que coneixeria el Max Morondo, ell sí sabia que coneixeria la Miley, es va preparar.
2: Molt bé.
0: Sí.
2: Doncs el mateix, prepareu-vos al càsting de l'amor amb el David.
4: Ai, sí.
2: S'ha d'anar preparat.
4: La Miley i el Max, com jo.
2: Mira, allò que flueixi...
4: Jo no canto, vull dir, no canto, però no com la Miley.
2: Tot fluir, no.
1: 900-454-455.
4: La tarda de Ràdio 4.
1: Si voleu enviar un missatge.
4: Envieu tot allà, les consultes...
1: El vostre cau.
0: Instagram, no?
4: Envieu tot i ja nosaltres anem triant.
0: Dile tonto.
2: El dimarts a l'amor.
0: Doncs, Arantxa, meravella, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Una tarda fantàstica amb l'Arantxa Coca.
1: Vols comentar la funda de mòbil que porta l'Arantxa?
4: Ah, ja, sí.
0: Sisplau. Maria García Coll, fem-ho, sí.
1: És que m'encanta. És el mòbil, l'iPhone, que té així com una tipus de forma rodona perquè és un imant, tant, que pots enganxar aquí, doncs l'Arantxa hi ha enganxat una mena de conillet de peluix.
4: M'encanta.
1: Que, a més, pots guardar coses a dins. És fantàstic.
0: Qui es connecti ara mateix a RN Audio i esculli opció streaming en directe, que es pot veure el programa en imatge.
1: Mireu, quina cosa més fantàstica.
0: Ostres, però és que Arantxa, és que és ideal,
4: no? Perquè a dins acaba de sortir, d'aquest objecte acaba de sortir un altre objecte.
0: Clar, és una nina russa, no?
4: Sí.
0: En forma de conill.
1: Jo necessito aquest conill. Mira, ja me l'he enganxat en el meu mòbil. M'encanta.
0: Que tens un pintallavis dins el conill.
2: Sí, et deixo les claus, una targeta de crèdit, allò que dius, no porto un bolso a mà...
1: Me'l vaig a comprar.
4: Les claus de casa, per exemple.
1: M'acabes de crear una necessitat, Arantxa.
2: Absolutament. Bueno, doncs ja m'ho agrairàs.
0: Ostres.
2: Ja veuràs.
4: És pràctic, és pràctic. Ara, el mòbil l'has de tenir controlat sempre. Que no,
2: el mòbil, clar. Però és que sempre està controlat, clar. El mòbil.
4: Ai, que me l'ha deixat
0: aquí. No té controlat?
4: Perds el mòbil, perds les claus, perds el pintallavis, perds tot.
2: No perdré res, senyor David.
1: Ni els nervis.
0: Estimem molt. Gràcies.
2: Igualment, fins dimarts.

0: Radio Televisió Espanyola proposarà mantenir la retirada d'Espanya al Festival d'Eurovisió per la participació d'Israel. Ho comentàvem a l'inici del programa, a les 4 de la tarda. El president José Pablo López ha anunciat que proposarà al Consell d'Administració de la Corporació Pública que es mantingui la suspensió de la participació en el festival de cara a la propera edició, David.
1: Així és. Com dèiem, estarem atents a les properes setmanes a veure quina és la decisió final d'aquest Consell d'Administració, si la situació continua com fins ara, és a dir, sense aquesta participació d'Espanya, de Ràdio Televisió Espanyola, de fet, al festival d'Eurovisió. Coneixíem, no recordo ara malament el dia, crec que era la setmana passada, que Irlanda també sí. Confirmava en aquest cas una participació que no participava, i per tant ens podríem trobar potser, això també ho sabrem al llarg de les properes setmanes, si l'escenari d'enguany no, perquè de fet estem parlant del festival de l'any vinent, del 2027, serà el mateix escenari que el que hem tingut aquest 2026. Un festival, recordem, amb Ràdio Televisió Espanyola fora d'aquest festival, és el primer, l'únic, de fet, del Big Five que no participa en aquests moments en aquesta edició, en aquestes edicions del Festival d'Eurovisió.
0: Clar, i el David Gallac ha fet una cosa molt, molt divertida avui, que és fer una pregunta directa. És, sí, clar, Espanya no va a Eurovisió, a quins altres certàmens ens podríem presentar?
1: Hem fet de tot. O sigui, hem parlat d'un possible Eurovisió de les Terrasses, un Mundial de Rotondes...
0: Aquest la guanyem, Espanya guanya l'Eurovisió del Terrasser.
1: Un festival internacional de Ara et faig un bisum. Una Champions de baixar la platja carregat amb tot de coses, que quan has acabat de col·locar-la has de marxar de la platja perquè s'ha fet de nit. Una Eurovisió de notes de veu, amb gent que envia podcast. Sí. Aleshores dius, ui, això no és una nota de veu. Fem una altra, a veure, va, per exemple, David, molt ràpid. Un Mundial de buscar aparcament. Presentem-nos, Espanya es presenta al Mundial de buscar apartament. O sigui, a veure, com ho trobes en situacions límits? Per exemple, al mes d'agost, a 2:15 de la nit, en un lloc de costa, on tens, troba, primer que trobi guanya...
0: Clar, prova de resistència, seria.
1: Clar, prova de resistència.
0: Sí.
1: Per exemple, és una altra idea.
2: Aquí creus que te gane, com dius, soy espanyol,
1: exacte,
2: no?
1: Va, exacte, un altre. Certamen europeu de casaments. Pot puntuar el que tingui més cosins segons, una sobretaula més llarga, algú amb la corbata al cap abans de les 2 de la matinada. Són diferents ítems que has de valorar i aleshores fas un sumatori.
2: Amb coses cutres als casaments, sisplau, no. Molt en contra de les coses cutres als casaments.
1: Què vols dir que és cutre un casament? Definim aquest concepte.
2: Portar un anell de plàstic en els propers que es casen. Cutre. Nyac.
1: Un anell de plàstic?
2: Sí.
0: Llançar el ram, no?
2: Un tipus de... Sí, llançar el ram, antic.
1: Sí, no es fa?
2: No, un anell d'aquests en forma de globus, fora.
0: Ara, si tu vols el ram i saps que potser tens una amiga o una mica...
2: Ah, li portes.
0: T'apropes i li
2: poses una música i li portes.
0: En fi.
2: Fer coses que no fas durant la teva vida als casaments. Si tu no cantes, no cantis.
0: Exacte.
2: Si tu no cantes, no ets cantant, no cantis.
0: En fi, algú dirà, Maria, deixa'm viure, que vull cantar.
2: Feu el que vulgueu. Jo us dic el que no heu de fer.
1: Si volem cantar, perquè no podem cantar?
2: Si voleu fer el ridícul,
0: arriba el butlletí de les 6 de la tarda i seguim a la tarda de Ràdio 4. Encara queda la tercera hora de programa. I no et decebrà, serà fantàstica, de seguida.
3: Són les 6.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona tarda. L'Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides la darrera hora obliga a posar el focus sobre Donald Trump. El president dels Estats Units ha abordat els diversos conflictes internacionals en què s'ha endinsat des de la seva arribada, entre els quals s'inclou l'Iran, Veneçuela, Cuba o Groenlàndia. Pau Alemany, bona tarda.
5: Bona tarda. Sobre aquest últim país, Groenlàndia, Trump ha celebrat l'acord al qual han arribat aquesta setmana perquè, segons ha desgranat, el permetrà establir controls militars i bloquejar les inversions de països estrangers.
6: No US adversary will ever be permitted to establish a military presence in Greenland anymore.
5: Durant la seva intervenció, el president dels Estats Units s'ha vanagloriat de ser el protector del món i ha tret pit de les intervencions a Venezuela amb la captura de Nicolás Maduro i a Cuba, país que ha qualificat d'estat fallit. També ha advertit que ha de prendre una decisió respecte a l'Iran.
6: Will a deal be made with Iran or do I annihilate the Islamic Republic?
5: Entre arribar a un acord o aniquilar-lo. Tot plegat en una Assemblea General de l'ONU en què els països del sud global volen reivindicar el seu paper i reduir les diferències històriques amb el nord.
3: Gràcies, Pau. I en el marc de la cimera de les Nacions Unides a Nova York, Pedro Sánchez ha traslladat a la presidenta en funcions de Venezuela, Delcy Rodríguez, el compromís d'Espanya amb el futur del país i de tota la regió. Segons fonts de Moncloa a Ràdio Nacional, ha estat Rodríguez qui s'ha acostat al president del govern espanyol per saludar-lo i per demanar-li continuar parlant sobre la situació veneçolana, petició que ha acceptat Sánchez. Mentrestant, des de Madrid continuen treballant perquè la Unió Europea aixequi les sancions que encara pesen sobre Delcy Rodríguez. Junts per Catalunya valora positivament la desautorització al ponent José María Macías, però evita l'eufòria fins que Carles Puigdemont no sigui a Catalunya. El secretari general, Jordi Turull, ha dit que aquesta resolució del Tribunal Constitucional desautoritza sobretot els jutges que han fet activisme polític.
4: Per fi, per primera vegada, hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei, una llei que és molt clara com és la llei d'amnistia.
3: I en un comunicat, Esquerra Republicana ha assegurat que ja no hi ha excuses i que s'ha d'aplicar ja l'amnistia. En un missatge a les xarxes socials, Oriol Junqueras ha assegurat que Europa ha confirmat que la repressió mai no pot ser la resposta a un conflicte polític. I a banda de la llei per regular l'ús de les pantalles que el govern pretén impulsar, l'executiu de Salvador Illa ja treballa en una seixantena de mesures per posar fre a l'ús excessiu de les noves tecnologies. Mesures, tal com ha explicat el president del govern, com impulsar programes per millorar l'ensenyament de la lectura o recuperar les biblioteques com a espais centrals de l'escola.
7: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta.
3: I en clau de successos, els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris violents de collarets al Camp de Tarragona. Hi ha tres detinguts, Pilar Ribas.
8: Els tres homes de 20, 21 i 26 anys se'ls relaciona amb cinc robatoris comesos durant l'últim mes, un a Tarragona, dos a Torredembarra, un a Salou i un altre a Reus. Actuaven de manera coordinada i amb funcions clarament definides. Mentre un dels membres executava l'estrabada, els altres vigilaven l'entorn, controlaven possibles presències policials i facilitaven la fugida. Per desplaçar-se entre les diferents poblacions, els sospitosos utilitzaven habitualment el mateix vehicle, detectat en diversos dels episodis. La investigació continua oberta i no es descarta que els detinguts puguen estar relacionats amb altres robatoris violents comesos arreu del territori.
3: Gràcies, Pilar. I ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres catalanes. Servei Català Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
9: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, tenim lentitud amb aturades encara a diferents punts, sense ser una tarda complicada. En el cas, per exemple, de la C-58, sobretot la zona de Montcada a Torre Baró, d'entrada, també, de fet, a la C-33, en el mateix tram, o la C-60, en aquest cas, d'Argentona, tant sentit Mataró. A l'autopista AP7, de moment, molta intensitat a la zona habitual de Barberà del Vallès en sentit Tarragona, i també aquesta hora trànsit lent amb aturades a diferents trams de les dues rondes de Barcelona, la ronda de dalt, especialment entre Diagonal i la zona d'Horta, això en sentit Trinitat, i la ronda litoral de Prima, la Barceloneta, en els dos sentits de la marxa, i al voltant de Zona Franca, en sentit Besòs. És tot de moment des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: També és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.

0: Pau Robert al control, perquè tot soni molt bé, amb el Martín Noia, amb la Sònia Rodríguez, Justícia, la producció. Què, com vas, Maria Coll?
1: Hola, hola, molt bé.
0: Ha estat molt bé la xerrada amb la teva cosina avui, eh?
1: Que burro que ets. La Sofia.
0: Sofia Coll, que sí. És una artista fantàstica.
1: I tant, no som família, però m'encantaria, perquè és una diva, la Sofia, la veritat és que sí.
0: Si algú s'ho ha perdut o...
2: Que ho recuperi a RNE Audio, totes les hores del programa, les entrevistes, seccions, ben disponibles cada dia i a temps real.
0: Adam Martín. Avui ha estat fantàstic.
2: Mites.
0: Bé, quan no està fantàstic, l'Adam, però avui...
1: És fantàstic, l'Adam, és fantàstic.
0: Avui és un podcast, que no m'agrada dir podcast, perquè això és ràdio en directe, que després la tallem i la posem per escoltar quan tu vulguis. Però bé, sí, en el podcast de RN Audio, el d'avui de l'Adam es pot recuperar d'aquí un any, d'aquí tres, d'aquí quatre...
2: Clar. Quan veiem un vídeo o algú ens digui, és que això m'han dit que va bé per error. Aquí vam demostrar que això no era cert. I l'Adam Martín ens ho va explicar de manera excel·lent.
0: Sí. Avui l'Adam s'ha carregat una sèrie de mites de xarxes socials molt perillosos, parlant de nutrició, d'alimentació, de dietes, en fi. Ho ha fet espectacular.
1: I en farem més, perquè n'hi ha molts, molts, molts.
0: Home, i tant. Hi ha molts capítols d'això. Arantxa Coca i el seu consultori, també disponible a RN Audio. I en uns minutets, el que ens porti avui el Pau Guillemet, també a RN Audio. Com estàs, Pau? Bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Tot bé?
3: Tot molt bé.
0: Tot estupendo.
3: Jo no paro... Sí, anava a pensar... És que tot el dia estic pensant... Parlo, eh?
0: Però abans de la teva sintonia de la metamorfosi o després o com?
3: Jo crec que millor... Jo necessito relaxar-me.
0: Sí, no?
3: Sisplau, cinto dintre.
4: La metamorfosi, un espai de cures per progenitors premium de tot tipus, cansats, i també per criatures.
0: És veritat, bro.
4: Mutants.
3: No puc parar de reflexionar.
0: Sí, és que amb aquesta música...
3: És que amb aquesta música...
0: Fas una frenada...
3: De fer com...
2: Inspira la calma. Cosa...
3: Doncs ara anava a, sobre aquesta música, anava a llegir una lletra de cançó molt faltona.
1: Ah. Però, tenim la cançó, si vols,
3: però,
1: eh?
3: No, la posem, sisplau.
0: Home, jo crec que...
1: Aquesta es pot posar, n'hi ha una que no es pot posar. Però
3: abans,
1: sí.
3: Abans contextualitzar.
0: Primer, sí, sí.
3: Setmana passada ens vam veure... Bé, no ens vam veure,
0: no,
3: perdó.
0: No, perquè estava...
2: Ens vam escoltar telefònicament.
3: Destacat al Mercat de Música Via de Vic i vaig parlar una mica de la música i els adolescents. Aleshores, vaig dir que parlaríem de les paraulotes, els insults, la blasfèmia, tot això, avui. El que passa és que crec que val la pena fer un pont previ i parlar específicament del tema blasfèmia, paraulotes, insults en la música, concretament, ja. I com influeix això a la criança, tant dels nens petits, com és el cas d'aquí d'en Xavi, o dels meus més grans. I contraposar aquests moments, val? Sí, sí. I aleshores, la setmana que ve, ja podem parlar, si cas, d'insults, paraulotes, blasfèmia, però d'altres orígens no musicals que no tocaves.
0: Molt interessant.
3: No tocaves.
0: Avui serà, clar, entenc, cançons que potser escolten els teus adolescents o no? No necessàriament. Que
3: no
0: escolten
3: necessàriament.
0: Molts adolescents.
3: No, he anat a buscar les pitjors cançons o les cançons més faltones o les cançons amb més doble sentit
2: ai,
3: cosa que diguis. Aquí, depèn de qui ho escolti, poden passar coses. Llavors, volia començar per una cançó que vam esmentar la setmana passada, que era Farruko, l'artista. És que hi ha el nom Farruko. Ja et suposa, ja et
0: sí,
3: poses... Doncs...
0: Sí.
3: Farruko amb K. I la cançó és la Pepas.
0: Pepas.
1: Mira.

0: clar.
1: Aviam. Molt de casament, també et dic, eh?
0: Sí, sí. No?
2: O de Chiqui Park, eh?
3: Sí, clar, és que... de casament sí. A la matinada ja, però...
0: És de Chiqui Park, sí?
2: Jo crec que... És que crec que... Ai. Som un país que no hi ha cap mena de filtre. Ja. Estem un país de festa. Sí, sí. Major o no major, o menor, és igual, però... No tenim filtre. Llavors, això pot sonar a qualsevol lloc. Jo crec que pot arribar a sonar. És que, a veure, la tonada és passo doblera, a més no poder. Ah. Vull dir, al final és un passo doble, sí, això. Sí, és una espècie de passo doble latino, no? Però, clar, és que comences ja per aquí. He començat per dalt de tot, val? He començat per lo pitjor, perquè...

0: Després anirem veient com en el factor idiomàtic filtra, mitiga les coses.
1: Ah, val?
0: Però, diguéssim, amb lletres que nosaltres podem entendre, passen aquestes coses, que tu estàs en una festa
1: de
0: 3
1: no?
0: anys, del nen que fa 3 anys, i hi ha un moment que algú... Ara ja aquesta cançó no està de moda, però el moment que està de moda, algú dispara això, no?
1: Sí,
0: i tothom...
1: No?
0: Retuit, vull dir, check, perfecte. O sigui, som-hi, no? I dius, moment, la lletra... llegir així a palo seco és l'única que em permetré llegir, val? Viviendo, fumando y jodiendo, que ningú s'esglai, sigo vacilando de party todos los días. Síguelo, oh, de far rolar. Pepa, per qui no ho entengui, pastilla. Pastilla, no de pastilla de...
2: Ibuprofeno.
0: No és una ibuprofeno.
1: Molt, no. No,
0: Pepa i agua, pala seca. La seca deu ser la gola, no?
1: Ah, entenc jo, no? La seca.
3: Jo no ho entenia així, clar. Jo pensava que era Pepa d'una dona... Però, us ho asseguro, eh?
0: El David té
3: 9
0: anys.
3: Al gimnàs, en una classe, jo cantava Pepa, com deien, la Pepa,
2: sí,
3: la llava per la seca perquè hi ha sequera, perquè era el 24...
0: Que meravellós. Que meravellós.
3: A la Pepa li donen aigua perquè ja sequera, us ho juro.
0: Sí, la geganta, la Pepa, no? La geganta de Castelldefels, de la festa major.
2: La Josefa, no? La Josefa, la Pepa.
3: Tot amb pastilla, deia, perquè la pastilla pensava, ah, no, que deu ser una altra cosa, que et passa un altre paral·lel.
1: Tot
3: la carta, estan ballant, però a la Pepa li falta l'aigua, no ho sé.
0: Bé,
1: veus? Un nen no s'assabentaria de res.
0: Clar, tot és depèn del context, però... Clar, és els pares, les mirades entre els pares i mares, no?
1: Epa.
0: És, jo sí que t'entenc. Ja. Sí que... A veure, això té certa gràcia, no fotem. Això ja. És divertit. Ara, clar, hi ha un moment, per això dic als adolescents, després diuen, escolta, papa, aquí està dient pastilla i discoteca? I tu, sí.
1: Ja.
0: Vale, llavors, aquí és més problemàtic. La següent lletra és molt problemàtica.
2: Aquesta no hem posat la cançó perquè no es pot posar.
0: I jo no sé si m'atreveixo a llegir això.
1: A mi és que
0: no...
2: Es pot llegir sense les paraules.
1: Bueno,
2: però,
1: sí.
0: Bueno,
1: sí,
0: bàsicament sí. És completament explícit i crec que ens ho saltarem.
1: És una cançó de la Bibi Trix.
2: Sí,
1: la
2: però que es va parlar molt. Mira,
1: que es va parlar molt. Qui vulgui que pot buscar la lletra a Google, no?
2: Es diu Perrita.
1: Ja
0: sí, a mi em va esglaiar molt quan va sortir. Més això va sortir en format vídeo, amb un Reels aquest Instagram. I a mi jo vaig quedar corprès.
2: Però la Bibi Trix és molt polèmica, ja amb ella. O sigui, va dins del seu moviment artístic ser polèmica. Aquí
1: sí,
2: pots,
1: però
2: pots
1: arriba
2: estar...
1: molt als adolescents.
2: Sí.
0: Clar. Clar, aleshores, aquí faig una nota a peu de pàgina, salto directament a l'apartat adolescent, que ja arribem després, però una de les reflexions que com a pare adolescent penso tot sovint de la música és flipar / processar el que els teus fills escolten. És a dir, si ma filla, per sort no ho escolta, escoltés Perrita, de Bibi Trix, podria acabar escoltant-la i podria acabar semblant-li bé, també, vés a saber. Però clar...
1: Per
0: la Perrita de Trussue... És que no puc llegir.
3: No cal.
0: Val, és molt explícit, val?
1: Sí.
0: És molt explícit.
1: Tengo el no sé
0: no,
1: què...
0: Jo no tinc valor.
2: Limpiecito, a mi me gusta jungar, de chulito tengo el pare, ja ho deixo jo. Tengo para regalar, després diu una cosa que no la podem dir.
1: No.
2: Me fascina y yo soy de la de tragar. I aquí ja pots imaginar el que hi ha abans, no?
1: És molt desagradable.
3: Aquesta sí que l'entenia la primera, jo.
1: És un exemple, evidentment, terrible pels nanos, no?
2: No, home, això, un adolescent. No està bé.
0: T'has saltat tota la xitxa.
2: Sí, ja, clar.
0: Em sembla perfecte. Llavors, si anem, per exemple, més a prop, en català tenim exemples de lletres faltones de la Pound Gang. No sé si puc atrevir-me
2: amb aquesta. Sí, aquesta també la tenim. No està.

0: Aturoqui, sisplau. Bombons, mare meva, llamps i trons. Aquesta m'ha agradat.
1: Tornem.
0: Bombons?
1: Sí.
0: Bombons, mare meva, llamps i trons.
1: És com molt infantil.
0: És gairebé el capità Haddock del Tintín, no? Una mica. És com... Té un punt molt
2: interessant. Sí, sí. Tensions, el que sento als pantalons està bé. Tensions, el que sento...
0: No està malament.
2: Aquesta m'ha fet gràcia.
0: Jocs florals, jocs florals.
1: Jocs florals.
0: Llavors, clar, aquí entra en joc també el tema d'un altre factor molt important a la música, és la pronunciació de les paraules. És a dir, amb tota aquesta música urbana, reggaeton, cada cop tots els accents, això és, és un tema musical, però hi ha qui, avui en dia, la gent canta amb accent de Puerto Rico, bàsicament. En qualsevol idioma, bueno, en català, castellà, sobretot, en anglès ja no es fa, però és a portorricat, diguéssim.
1: És veritat.
0: I això fa que realment costi més d'entendre. Aleshores...
1: Estan com badallant tota l'estona. No, no, no. Què tenen a la boca? Què se els ha ficat?
0: En principi...
1: Un plàtan o...
0: Tot bé.
1: Ja.
0: Simplement
3: és un estil...
0: És un estil com... Així com de patuà, de llengua... No? Amb tota una sèrie de canvis, de metamorfosis, eh? Però bé, llavors això fa que a vegades nosaltres directament ja no entenguem el que diuen o costi molt d'entendre. Això ens pot fer que passem de llarg de cançons que realment són molt faltones i els pares ni ho veiem.
1: Clar, no t'assabentes realment del que està escoltant el teu fill o la filla.
0: A més parlen en argot i a vegades no entens res.
1: Ja.
0: Què passa? Si fem aquest salt altre cop idiomàtic o de comprensió, anem a la música anglesa. Llavors a la música anglesa ens hem menjat una de cançons faltones que n'hi ha per llogar-hi cadires en anglès... que diu, som un país liberal i de festa i tal, però és que, clar, coses que sonen a la ràdio avui en dia, que dius, això, a Estats Units, a Anglaterra, és impossible que soni. Per això es van inventar fa molts i molts anys, quan va començar a sortir tot el hip-hop i tal, una cosa que en deien la versió clean, la versió clean,
1: sí,
0: de les cançons de rap, on estava ple de F-words, de N-words, no? De paraules aquestes que no es poden dir, perquè són massa faltones, hi havia... tres tipus de versions. Els artistes feien la versió clean, que vol dir canvio completament la lletra, ja no parlo de res d'això. La versió beep, de pip, de que soni un pip a sobre la música, llavors això es va considerar que era poc musical, llavors van començar a fer una cosa que era mutejar les paraules, és a dir, editar la paraula perquè no sonés i hi hagués un silenci en aquella paraula. O després hi ha la versió molt interessant, molt més artística i musical, que era al revers, era girar la paraula, per exemple, a tub, no? Que he dit a tub. La meva atup, no sé què, no sé què. Saps què vull dir?
2: Sí.
0: Girar-ho completament.
1: Sí, sí, sí.
0: Jo tinc una anècdota d'una versió d'una cançó que vaig produir una vegada per un rapper, vale, català, que deia, les deia de l'alçada d'un campanar, i aleshores un amic meu, que li vaig... Bueno, va, ostres, teta aquesta cançó molt bé. Diu, escolta, al cap d'un temps, això eren els nens petits encara, diu, podries passar la versió clean d'aquesta cançó, ja que l'has fet a tu, oi que la pots editar, vull dir, agafes l'ordinador i l'edites, i dic, sí, és que al meu fill li agrada molt, i el cotxe me la demana tot sovint, i clar, jo tot el dia sentia que si... a tubs, i tot això, diu, fes-me la versió clean. I vaig haver de fer una versió clean per un amic meu. Després hi ha el bip manual dels pares. Això, Xavi, potser tu ho practiques. Aquell bip que és quan estàs al cotxe i sona alguna paraulota, tu fas... tu, sí. O fas com... o fa algun
1: sí,
0: soroll...
1: Bastard, però sí.
0: Per qui no se senti. Això també és...
3: I fas el tossir
0: fa.
3: Quan no l'has de fer. Aleshores la paraula l'has escoltat,
0: saps que això,
3: el tossir a un altre lloc que no
0: t'has de
3: veure.
0: Saps que això és un gag expressament de dir... aquí, fas el de tos fora, l'edites fora i com dient, passo de vosaltres.
2: Això és com lo de campamentos, no?
0: Què és això?
2: No sabeu què és això?
1: Què és això, campamentos?
2: Això és un gag molt antic, però antic, antic. Us parlo de 15 anys al Polònia, a on sortien el rei Felip VI, l'actual rei, i l'anterior rei, i feien la conya, la broma, de què li deien, que el pare li deien al fill, Joan Carles I, Felip VI, que se l'emportaria de... I hi havia una veu que deia campamentos.
0: Ah, em sona vagament.
2: I representava que... Però no volia, al final no volia dir el que tots ens imaginàvem. Era de campaments de veritat.
1: Sí, sí,
2: o sigui, era com si... Claro, perquè és que ja sabes que a mi me gusta mucho ir de campamentos i no era el que... No era a tu. No era a tu. Era de campaments de veritat. Era de campaments de veritat.
0: Doncs amb aquest tipus d'estratègies, bé, ara voldria repassar algunes cançons molt i molt faltones, algunes la majoria en anglès, també hi ha coses en francès i en portuguès, val? Una mica comencem per lo més explícit, coses aquestes que ens l'han colada, com, per exemple, això ara dic a la ràdio, fuck.
1: Sí.
0: No passa res. Aquí sembla que no. Fuck,
2: però als
0: no?
2: Estats Units fuck, potser sí, no?
0: Tot, what the fuck, no? What the fuck, és com es diu com alegrament. Sí. Però això és molt greu, amics.
1: Sí.
0: Sí, això, als països angloparlants, no es pot dir. i bitch, no? Bitch, bitch.
2: I la
0: no?
2: N-word. És la N-word. Supergreu, la clar, N-word.
0: És... Llavors, tot això...
1: Qui és N-word?
3: Xavi, és jo no tinc ni idea tampoc, Xavi.
2: És com se'ls diu de manera faltona a les, als negres.
0: A les persones negres.
2: A les persones negres.
0: Ah,
2: sí, i en anglès no es pot dir. O sigui, en anglès és una cosa molt forta.
0: Només
2: ho
0: pots dir si tu ets negre.
2: Si tu ets negre, ho pots dir. Sí.
0: No es pot dir.
1: Sí.
0: Sí. Vale?
2: És molt greu dir-ho.
1: La mítica màniga, no?
2: És niga, és niga.
0: Màniga ampla, màniga ampla.
2: Màniga ampla.
0: Màniga llarga, màniga curta.
2: M'agrada molt màniga ampla.
0: Comencem amb la primera, que és molt i molt dura i és molt recent. Bona, aquesta t'agrada, eh, Xavi?
1: M'agrada molt, m'agrada.
0: És molt bona, però clar...
1: L'abecedari, no?
0: L'abecedari, F.U., i després la cançó va dient cosetes. Clar, clar. Llavors, clar, això...
2: And your sister, and your mother, sí, and your... Everywhere, everywhere.
0: I llavors aquí pots estar també... Tothom. El Chiqui Park,
3: això,
0: la festa de Chiqui Park de les Pepes, després sona aquesta, yeah. I tothom, ah, fuck you, perfecte, saps? Clar. Això... Obre la finestra, obre el taló, saps, algú angloparlant, veu això i diu, mare
1: clar,
0: meva.
1: Aquesta gent, clar.
0: Diu, what the fuck?
1: Clar, clar. No? Exactament, exactament.
0: I és això. Val, ara un exemple brasilero-portuguès, ah, molt flagrant. Jo aquest vaig patir molt tot el temps que va estar
2: molt aquesta cançó,
0: no,
2: Pau.
1: Jo ja vaig acabar amb ganes de vomitar.
0: És molt dura, eh? És
2: a mi m'encanta.
0: És molt dura, per dos motius, escoltem-la. Nossa, nossa.

0: Perdó, la tallo, eh?
1: Hi havia coreografia, d'això?
2: Sí, jo l'estava fent, jo l'estava fent.
3: Sí, estàvem fent aquí la Maria i jo la coreografia.
1: El David i la Maria se saben la coreografia de Michel Teló.
2: Jo és que potser tenia 14 anys.
1: Ahí si t'enganxo, ahí si te pego, no?
0: Ahí si t'enganxo, però és que és red flag per tot arreu. Està desbordada de red flag.
1: És torrentiana, no?
2: Aquesta cançó
0: és horrorosa.
2: Va sorgir quan jo tenia 14-15 anys i la cantava i la ballava molt, eh?
0: Clar, però fixa't. Ai, si ho xipego, és ai, si t'enxampo.
1: Yeah.
0: Si t'enxampo, estic fent cometes al micròfon de Ràdio 4. Vale? Si t'enxampo vol dir, a veure si ja m'enteneu, si t'enxampo i tal. Llavors, clar, si ho tradueixes directament al català-castellà, pego. Si t'hi pego. A veure si et curro, a veure si et casco. O sigui, clar. Ja, qui no entén el portuguès, diu, ostres, l'estè dic, a veure si la pega.
1: Sí.
0: O sigui, és que és horrorós.
1: És horrorós per tot. Ja.
0: I la construcció és aviam si et pagaré, com amenaçant a sobre.
3: Sí, és
1: que repeteix molt, ho repeteix
3: moltíssim. Tu segueix així. Segueix així. Repeteix molt, la cançó. Ho repetim molt.
0: Ho repeteix molt. I clar, això de tan falton, és com les pepes, és el mateix. O sigui, de tan falton, enganxava, perquè dius, quina gràcia, no?
1: Per què es va fer tan viral, això? De sobte, que tampoc és que siguem aquí un país fan de la música brasilera en general.
0: Tampoc no havia arribat, vull dir.
2: I que a més va ser com un one hit wonder, perquè no em sabeu dir cap cançó més de Michel Teló.
3: Ara estava buscant què estava fent. Diu que continua
0: a la presó, no?
3: Sí, sí.
0: A la presó?
2: A la presó.
3: No, aquí diu que està de gira per Brasil.
1: No va morir, no?
2: No.
1: Va haver una llegenda urbana que va dir que...
2: Ah, sí?
1: Sí, van dir que va morir Michel Teló, no. I van dir que...
2: També
1: van
2: dir que... Baixa-la.
1: No, diu el Guillemino que tregui la cançó ja d'una vegada.
0: No, estic demanant la propera. Ah. Posem una altra cançó en una altra llengua no anglòfona, molt i molt explícita, i una cançó força antiga que segur que us sonarà. Ah.

0: Clar, això és Voleu coixar bé com a... És superexplícit. La diferència, ho diu una dona, ve de temps, potser... Això és Lady Marmalade, que, si no m'erro, és dels anys, no sé, 70, diria, l'original, abans de Moulin Rouge. I és una dona, diguéssim, proposant això. En temps d'alliberament sexual, jo penso que això tenia un valor concret, contextual en la conversa pública. Després pot ser vist d'una altra manera, però és, també és molt directe. És en francès, i queda com bé, no? Ah, mira, sí. Saps francès? Sí, sé dir vous voulez que je sois avec moi.
1: Sí, és la mítica aquesta, no?
0: És la mítica.
1: Sí, sí, sí.
2: Queda elegant.
0: És... Queda elegant, però estàs dient
2: algú... Estàs dient el que estàs dient.
0: Bastant fort, sí. No sé, jo m'ho pensaria. Canviem ara d'idioma, tornem a... Ara anem a buscar l'escletxa legal i el doble sentit, val? Amb les cançons que posarem ara. La Lady Gaga, sisplau, que entri per la porta.

0: mi aquesta cançó no em sona gaire. Vosaltres...
1: No va ser un single important,
2: no.
1: Això.
2: No, a mi no.
1: I Like It Rough.
0: I like it rough. Clar, aquí dius, jo no sé anglès. I Like It Rough queda molt bé. Like traduïm-me, sisplau, això. I Like It Rough, què vol dir?
1: Que m'agrada...
0: M'agrada fort, m'agrada dur.
2: M'agrada la roca, les
0: Clar,
2: roques.
0: Llavors, entrem uns terrenys d'eufemismes tota l'estona.
1: Sí, és veritat.
0: En què estem jugant a... Què vol dir I Like It Rough? Què és el que t'agrada dur, no? És la pregunta de persona completament... Allò,
1: violent, d'alguna manera. M'agrada violent.
0: M'agrada violent, m'agrada... Sí, això, no?
1: Empotrator.
0: Ah, exacte.
3: Sí. La cançó diu, em pregunto per què I Like It Rough, I Like It Rough,
0: Mira.
3: I Like It Rough.
0: Em pregunto per què.
3: I won't go without you, my fix tonight. It's a little bit too rough. Sí, ja va per aquí.
0: Va tot per aquí. Aleshores, crec que hi entrem de ple a la preadolescència, que és el que m'ocupa, i l'adolescència. Hi ha moments en què tu, com el David, no? la Pepa, la geganta Pepa.
3: La geganta
0: Pepa.
3: He continuat llegint la lletra Pepa. I
0: a veure,
3: no és com la de la Bibi Tricks, però gairebé.
0: Aviam, què diu
3: I'm
0: aquesta bona dona?
3: I'm in the bedroom with tissues and when I know you're outside banging. Diu la cançó.
0: Ah, estic a l'habitació plorant.
3: Vols que continuï?
0: I tu estàs a fora empotrant, eh? Seria?
1: Sí, per fer una traducció simultània.
3: Clar, no diu plorant, diu amb
0: papers.
3: Sí, amb papers. Ai, aquí també hi ha un doble sentit.
0: També hi ha un doble sentit.
3: Ah, ja està.
1: Ja.
3: Tot va per aquí,
1: el doble sentit. El doble sentit,
0: l'escletxa legal, és a dir, es fa molt, no? En temps de censura, per exemple, es deien moltes coses amb aquests dobles sentits,
1: clar.
0: No? Perquè l'art ja ho té, això. O sigui, això no em sembla, no és abominable, això em sembla bé, el que passa és que realment, quan comences amb adolescents, comences a desxifrar totes aquestes coses. Jo me'n recordo una cançó d'un papa, que tenia jo 14 anys, i el tio parlava de farlopa. Clar, jo farlopa... Pensava que era una escalopa, saps? Una carn.
1: Clar,
3: com la Pepa.
2: La Pepa que vol l'aigua perquè ja sé què era.
0: Sí, sí, sí. Me'n recordo perfectament d'això.
3: La Pepeta.
0: Posem la següent en anglès,
3: la
0: també.
3: La Pepa Pic.
1: És Katy Perry, no?
0: Sí. Peacock. Hey, friend! Un moment, això és una cançó infantil, vale? Això és una cançó d'opening, de dibuixos animats... o d'algun show d'aquest tipus infantil.
3: Però això que... és un pico, que és un gall dindi, un pavo reial.
0: És un gall dindi, però...
3: Pavo reial.
0: Però, en anglès, peacock... Em sentiu bé? És que m'apropo al micro i no sé si estic distorsionant.
3: Sí.
1: No,
0: estic bé?
3: Superbé. Bueno, ja diu,
1: el pau, si distorsiones el pau en un segon, ja t'equalitza perfecte.
0: Doncs, peacock, en anglès, gall dindi, és P-E-A, com pèsol, i després C-O-C-K, cock. Llavors, el problema és que cock vol dir penis en anglès.
1: Okay.
0: I llavors la noia s'ho fa venir molt bé, perquè I wanna see your peacock, cock, cock. Repeteix només cock, cock.
2: L'última part de la paraula.
0: Ja ho tens.
1: Sí. Ai.
3: Nec.
0: Però sona perfectament de
1: que Perry,
0: cançó.
1: Que Perry, eh?
0: Que Perry, que és la Katy.
1: Sí.
2: Ah, la Katy! Ha buscat aquí el doble sentit.
0: I després en tenim una també al Bruno Mars. Aquesta no recordo gaire què diu la lletra, però també anava per aquí la cosa. Mira,
3: ai, és molt maca, aquesta.
0: Sí. És de Police, no? De cop, això?
1: Absolutament.

0: missa emporta el paradís. És explícit, el bon home, és explícit. Sí que abans a l'estrofa ha dit algú de... Estic nadant en la teva... Nadant en la teva... Algú, no sé, nadava en algun lloc d'alguna persona. No ho sé, aquest el trobo una mica explícit. He posat una... Aquesta cançó és bonica. Bueno, és maca, és... ens recorda de Police, també. Però, diguéssim, aquí ja estem en la part com completament explícita. Fixeu-vos que hem començat per coses explícites i acabem amb coses explícites. I aquí venia l'espai de reflexió. Amb els fills adolescents, que és, a part de flipar i processar el que escolten, hem de confiar que els nostres fills adolescents filtraran correctament tota aquesta informació. Ens costa de pensar, perquè, clar, ho veiem tan explícit i aquí ens traeix a vegades l'inconscient de... Ara em poso una mica seriós, eh? De molt bon humor.
1: Això és servei públic, eh? O sigui que...
2: Endavant, endavant. Sí,
0: sí, sí. No, però diguéssim, hem de confiar en que faran aquest filtratge, perquè a vegades potser simplement el nostre propi pensament del que pensem sobre una cosa i el traslladem als fills, en plan, potser pensen exactament el mateix, no? I sobretot perquè tenim aquesta capacitat també d'abstracció sobre les lletres que escoltem, no? Les lletres a vegades són explícites, però es queden en el terreny de la música, és a dir, vale, no sé, tots ens hem vist... gràcies. Tots ens hem vist, a vegades... Ai, que he canviat el ritme completament. Ens hem trobat...
1: El Pau Robert és el millor.
0: A nosaltres mateixos, gràcies, Pau, taralejant alguna cançó d'aquestes molt dures, al cotxe, o on sigui, i de cop dius... Ai, no, però si ara haig d'anar a omplir aquest Excel o a fer el dinar... És a dir, fas aquesta capacitat de filtrar, de separar, no? Sí. D'extraure... Els nostres fills també la tenen, jo penso, la comencen a tenir, no? Ah. No sé, em sembla, eh? I aquesta frontera, no?, entre el món interior i exterior, crec que també la vergonya, a vegades, la cosa aquesta pròpia, no?, l'amor propi sobre... No sé, això els meus pares no ho entendran, potser que m'ho quedi per mi, no? Sí?
1: I que ens ha passat a molts, no?
0: Sí.
1: Que és part de l'adolescència.
0: I aquesta cosa de cobejar... Això m'ho quedo per mi. I aleshores nosaltres podem alarmar-nos i pensar... Home, és que si s'ho queda per ella o per ell... És que això és molt important. Això realment és essencial i va a missa.
1: Clar, quin valor.
0: Integral, no? I llavors dius, ostres, el meu fill està fatal. Perquè, clar, cada cop que entro per la porta, com passava a mi la meva mare la setmana passada que us explicava, el meu fill para la música perquè no vol que senti... I potser està escoltant Katy Perry, Peacock.
2: Clar, clar,
0: que és
2: clar,
0: una cançó
2: clar,
0: infantil, segons
2: clar,
0: com.
2: Clar, clar, clar.
0: No, però vull dir que no hem de confiar més i també pot ser que totes aquestes coses que siguin irrellevants, per ells siguin pura distracció, no siguin realment tan integrals, tan, no?, tan troncals per ells. Vull dir que tranquils. No. Crec que podem anar deixant que escoltin el que vulguin, a menys que veiem alguna alarma molt clara d'alguna cosa, no sé.
3: Vivitrix no, eh?
0: No, fora.
1: Doncs és la vida de Pau Guillamet a través dels seus adolescents, a través de les ones de la ràdio, de Ràdio 4. Mm-hmm. I ha estat un viatge fantàstic el d'aquesta tarda.
0: Que acabem sempre. Ara us ho deixo aquí, amb aquest relaxament.
1: No, és terrible, és que és terrible. Va, clar, venim de Peacock. Venim de... Sí.
2: Peacock, de la Podria Pepa amb l'aigua, que té aigua perquè va d'anar a la sequera, i ara, mira...
3: Perquè hem de parlar de Ferran Torres.
1: Sí, hem de parlar de Ferran Torres. Pau Guillamet, gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ens escoltem la setmana vinent.
0: Setmana que ve, que vagi molt bé.
1: Gràcies, Pau. Passeu un minut de 7:15 d'aquesta tarda. Voleu escoltar alguna d'aquestes cançons irreverents o amb llenguatge prohibit?
2: Un moment...
1: Home, no sé.
3: La de Lockout of Heaven està bé.
1: Perquè sí, s'ha sonat tant.
3: Et fa mandra.
2: No sé. Ui, espera, que no ho tinc aquí, espera.
1: La de ABC...
3: Aquesta t'agrada a tu, aquesta t'agrada.
1: Ah, aquesta. Vols que posi Michel Teló?
3: Home, no, és menys petarda.
2: El Miquel Teló, deixa'l a l'Aula.
1: S'obre el Teló
2: i... No, baixa el Teló i posa l'ABC...
1: Diu el que fa aquí.

0: Ferran,
1: què deia aquella?
2: Quina mandra.
3: Et cau bé, aquesta noia?
1: Ah, la noia del Ferran Torres, pensava que em preguntaves. Ferran. El Ferran Torres no el coneix, la noia tampoc. No. Ferran Torres, mira, va marcar el gol que va donar la victòria a Espanya al
3: sí,
1: Mundial.
3: Sí, bueno, mira. Espectacular.
1: Ara està el PSG perquè fa la temporada amb un...
3: No, està bé, està fent gols.
1: Fa gols, sí.
3: Perquè el PSG no ha començat massa bé. Però bé.
1: Fins aquí la meva aportació al món del futbol. No en tinc res més a dir. Voleu que em posi en ton de futbol? Sí?
3: Seria fantàstic.
1: No juga el PSGB perquè el 4-4-5-2 que utilitza...
2: 4-4-5-2 està molt bé, eh? 8 jugadors i al camp?
3: Un 4-4-5-2 és increïble.
1: Perquè el PSG de Luis Enrique fa una... La Lliga Francesa és una altra història. Un altre dia us explicaré.
2: Farem un cara a cara Josep Capel a David Gallac.
1: Sí. Fins aquí els esports de part meva. Gràcies.
3: O Ferran.
2: Ferran Torres, que ha protagonitzat un dels moments més virals del dia, perquè ja no sé que els últims 3 mesos hagueu viscut en una cova, segurament us sonarà aquest àudio que es va fer superviral durant el Mundial.
4: Oyarzabal, Dani Olmo, Lamine Yamal,
2: Bé, doncs aquest àudio surt d'un moment molt improvisat. La noia que parla, que es diu Rocío Domingo, estava amb unes amigues en un bar el 2 de juliol durant el partit d'Espanya-Àustria al Mundial, i quan va sortir per la pantalla l'11 titular d'Espanya, ella va començar a fer la broma amb les seves amigues i com que tenia un micròfon, doncs ho va gravar. Va fer com de comentarista de futbol i va anar dient el nom dels jugadors, no? Oyarzabal, Dani Olmo, Lamine Yamal, i quan apareix Ferran Torres deixa anar aquest famós Oh, Ferran! Perquè, clar, Ferran Torres doncs s'ha deixat el cabell llarg i molt la gent el troba molt atractiu, no? I ella, doncs,
3: sí, ha estat com de sobte, això, no? Ferran Torres era invisible i comença el Mundial, o una setmana abans del Mundial, ja de sobte és un sex símbol, però de sobte, no?
2: Sí.
3: No entenc massa...
1: Comença el Mundial amb el cabell llarg.
3: Però que ja tenia el cabell llarg al Barça quan va acabar la temporada.
1: Sí. I ningú li deia Ferran al Barça.
3: Ou Ferrat.
1: Ou Ferrat.
2: Sí. Llavors, clar, la Rocío el va penjar a TikTok, no s'esperava que es fes tan viral i va sonar a tot arreu, encara més quan Espanya, evidentment, doncs, va guanyar el Mundial amb gol de Ferran Torres, i fins i tot quan el PSG el va fitxar, el van presentar a TikTok amb un vídeo, amb aquest àudio. Per tant, es va fer molt, molt, molt viral, també.
3: El tornem a escoltar. Això és el que es va fer tan viral, el O Ferran d'aquesta noia, de la Rocío Domingo, que estava amb les seves amigues en un bar veient a Espanya, Àustria, i es va fer tan viral.
4: Oyarzabal, Dani Olmo, Lamine Yamal, Oh Ferran.
2: Que a més no sap ni dir el nom del jugador, diu Ferran. Però no sé si... Jo la sento com si fos una mica...
3: Què dius, Maria?
2: Jo sento Ferran.
3: Perquè li posa força, perquè li agrada molt.
2: Ferran.
1: Marca la R.
2: Ferran. Per mi és una G, això, però és igual. No la vull sentir més.
1: Ferran.
3: No m'agrada més.
2: Ferran.
3: Maria, no t'agrada gens.
2: No m'agrada.
1: Imagineu-vos com alarma això, cada dia. El mòbil. Oh, Ferran. Para el mòbil.
3: Això pel...
1: Per favor.
4: Ferran.
1: Són les 8, vinga, va, prou.
3: Això per qui es digui Ferran pot estar bé. Una setmana.
1: Ara hem patentat una idea que haurem d'anar al registre,
2: doncs sí.
1: Perquè si no ho trobarem i direm que no, que això és Made in la tarda de Ràdio 4.
2: Molt bé.
1: Aquí queda,
3: ja portem unes quantes.
1: Ara ho portarem aquí, ho pengem al web, és nostre,
3: no,
1: això,
3: és que, sí.
1: Que no ens ho treguin.
3: És que ens roba. En fi, ara el jugador del Paris Saint-Germain ha visitat el Hormiguero. Això va ser ahir a la nit, que va anar a l'Hormiguero amb el Pablo Motos, que li va preparar una sorpresa. Posar-lo cara a cara amb ella,
2: amb
3: la Rocío Domingo, la jove que va gravar aquest àudio de O Ferran.
2: I això és el que va passar.
5: La frase, como que se nota que te salió de las entrañas.
6: El alma.
5: Vale, ¿qué tiene Ferran que no tengan los demás?
6: A ver. Le da vergüenza a él, ¿eh?
7: Esto, a mí me da muchísima vergüenza. Yo no me puedo ir.
5: Pues te aguantas ahora, te aguantas.
6: No le voy a hacer pasar el mal.
5: Antes he pasado vergüenza
7: no
5: yo.
7: No me puedo sentar ahí con ellos.
5: No, ahora aguanta un poco el tipo porque, claro, toda España, esto igual da la vuelta al mundo otra vez.
6: Que o sea, no, que Pablo. Es disfruta. Muy buen futbolista.
5: Ajá. Muy ¿Pero es bueno. porque es buen futbolista o es otra movida?
6: Y es muy buen futbolista.
2: Era un moment molt incòmode. Si veieu l'àudio... Es nota que ella estava nerviosa, que ell tampoc sabia ben bé què dia, o sentit que diu jo me'n vaig d'aquí. O sigui que, a veure, sisplau, no passa res per dir que va fer l'àudio perquè li agrada el Ferran Torres, perquè
1: molt
2: és guapo, perquè
1: molt
2: està bo,
1: bé, Maria,
2: pel que tu vulguis.
1: Clar que sí.
2: Rocío, t'agrada el Ferran? No passa res. És molt ben futbolista, que sí, però que també està bo i a tu t'agrada. Vull dir que no passa res, ho pots
3: Maria.
2: Dir.
3: Maria ha decidit parlar amb el llenguatge de la veritat.
2: És veritat.
3: I sempre ho ha fet i ho seguirà fent a Ràdio 4
2: no
3: a la
2: dius,
3: tarda.
2: No dius, oh, Ferran, que bien juega. No, oh, Ferran, que me gustaría el, a la Pepa, com deia que...
3: Peacock.
2: Ah, bueno, oh, Ferran, que Peacock,
1: exacte. Clar, que vas exacte, per la banda quan vas en el partido i te sales de dos defenses, marca el gol. Això no té cap a l'àudio.
2: Per exemple, si el David Gallac fes aquest àudio, diria la minya mal, Rafinha, oh, Rafinha, per exemple.
1: Per exemple, o Fermín, no? Fermín, no?
2: Fermín, no?
1: És important que tingui R al mig. Perquè Rafinha
2: Lewandowski costa més, jo diria, oh, Héctor, amb el Bellerín.
3: Llavors, tu vas dir que no t'agrada, que et va semblar molt incòmode.
2: Tothom ho diu a les xarxes, eh? Sí? No soc l'única. El Ferran ha explicat que ell no s'ha molestat per aquest àudio. Al contrari, ell diu que s'ho pren amb humor, que considera que la gent ha gaudit de l'àudio i creu que serà un d'aquells moments que quedaran associats al Mundial. Però atenció, perquè també ha dit això.
0: ¿Cómo lo viviste tú en el vestuario? Porque me genera muchísima curiosidad cómo fue.
7: Es que el tema ya no es que fuese en el vestuario en ese momento, es que ya me ha perseguido al Barça en aquel momento, al PSG, a todos lados. Entonces, ahora en vez de saludarme como mi nombre es Ferran. Entonces yo claro. Creo que sobra el O y mi nombre es solo Ferran, pero...
0: Claro, iremos cambiando.
7: No, pero muy bien, la verdad que súper bien.
2: La Rocío ha tingut molta vergonya quan l'ha vist en persona, com podeu notar, però dies abans, en una entrevista, no estava tan vergonyosa, perquè fins i tot, atenció, deia que el Ferran li hauria donat les gràcies a ella i que li demanaria una samarreta de la selecció.
8: Lo primero que le he hecho una campaña de marketing que ni él se la cree. O sea, alucinante, porque para que el PSG le presente con el audio, ojo. Y segundo, le voy a echar cara. Una camiseta de la selección. Jobar.
2: Ai, doncs en persona no li ha posat tanta cara.
3: Ja.
2: La Rocío. Ja, no sé. Jo crec que ella sempre es presenta als seus vídeos dient que és la noia de l'àudio de Oh, Ferran. Ho ha explotat moltíssim. La gent diu que ja li dona massa bola aquest àudio de broma. No sé què en penseu, tots vosaltres.
1: Que sí. Que ja n'hi ha prou.
2: Oi que
1: prou
2: sí?
1: Prou Ferran. O sigui, ja està.
2: Prou Ferran. Basta ja,
3: sisplau. Ella, jo vaig veure un vídeo fa un parell o tres de setmanes demanant que, sisplau, que es fes viral això perquè sonés a no sé quin moment, no sé si a la presentació del PSG o fins i tot
2: però
3: va
2: ser... Ho van posar, el PSG?
3: No ho sé, és que no ho sé. Ella demanant, de, sisplau, fem això viral, que jo crec que és el moment que ha marcat
1: crec
3: el gol.
1: Crec que era...
3: Ara... Ella tenia moltes ganes de fer-se
2: sí, home,
3: viral i famosa.
2: Ho estava buscant, ella.
1: No sé si va demanar, ara potser m'equivoco, que potser que en un documental que l'haguessin fet... O que... Va dir,
2: sortia en
1: si
2: un documental
1: del Mundial.
2: Documental del Mundial.
3: Ah, això vull dir això.
1: Crec que va sortir dient, a veure si posen l'àudio de Ferran perquè formo part de la història de la consecució del Mundial.
3: Exacte, això és el que a mi no va acabar de funcionar.
2: Home, i això ara que li ha fet una campanya de màrqueting brutal, què vol dir?
3: Home, a veure, senyora,
2: no, és que
3: ha marcat el gol més important, segurament juntament amb el d'Iniesta, de la història del futbol d'aquest país.
2: En fi.
3: Per cert, notícia d'última hora, 6:42 d'aquesta tarda, Oques Grasses posa a la venda noves entrades pels concerts a l'Estadi Olímpic. I és que després d'esgotar totes les entrades, que van ser més de 200.000...
1: Moltíssimes.
3: Doncs que ara diuen que aquesta sí és l'última oportunitat per a...

0: No, ja sabeu, família, si us havíeu quedat sense entrada per acomiadar Oques Grasses, atenció, perquè encara queda una última escletxa. I és que, com t'estem explicant, el grup ha posat a la venda noves localitats pels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Es diu aviat, eh? 4 concerts. I aquestes són entrades que s'han pogut alliberar ara un cop definida definitivament la configuració de l'escenari. Els concerts seran els dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. I els organitzadors ja avisen que aquesta és literalment la darrera oportunitat. Última oportunitat per ser-hi. I les xifres expliquen, jo crec que perfectament, aquesta bogeria, eh? Perquè, clar, Oques Grasses, que ja havia venut 220.000 entrades, el primer concert es va esgotar en només 21 minuts, el segon en 19, la llau va obligar a ampliar la 10, aquest adeu definitiu d'Oques Grasses, fins a 4 nits, i ara apareixen aquestes últimes localitats per assistir al final d'una de les bandes catalanes més populars dels últims anys. La set que tinc de tot, un punt de llum, un pou de por. Està la Maria Coll, està a punt de dir el que ja sé que penso que dirà.
1: És igual.
0: Va haver-hi una cosa una mica viral també aquí, no? Vull dir, de gent, jo conec gent que no era fan d'Oques Grasses.
2: És que
3: això
2: és el que
3: passa. Que perquè són els últims concerts, mira, per després dir jo hi he anat al concert final d'Oques Grasses.
2: No,
3: quan no
2: hi
3: has anat tota la vida, doncs, bueno, aquestes persones ja saben el que fan.
2: Jo no vull fer la xula,
0: dilo, tata.
2: Us ho diré, això és mentida. Podeu trucar a la meva senyora mare i a la meva senyora millor amiga, Caral Paradafradero, i li podeu preguntar en quin moment vam anar Caral i jo, fa més de 15 anys, en un concert d'Oques Grasses a Santa Perpètua de la Mogoda, que érem 10 persones, aquest concert d'Oques Grasses.
0: Mogoda, eh?
2: Aquestes persones que van a aquest concert d'Oques Grasses no saben quina és la cançó Fill de Maria, no saben quina és la cançó Són un ocell, no saben quina és la cançó Youponi, per exemple, que són els primers discos d'Oques. I a mi, jo us ho dic, jo no hi aniré, a aquest últim concert d'Oques, perquè a mi les bandes, quan es fan virals, a mi em fan mandra.
3: Perquè
2: I a mi d'Oques em fan mandra.
3: Tu...
0: Sí.
2: Jo Oques ho escoltava quan ningú sabia qui era.
0: Per tu seria de veritat, i amb la
2: Però passo, un comiat de debò, mandra, no?
3: Tu, Maria, tancaries el cercle, perquè tu vas anar al primer i aniries a l'últim.
2: No sé si el primer, però un dels primers...
0: Has de ser-hi.
3: Has d'anar al concert d'Oques Grasses, Maria.
0: Doncs,
3: d'Oques Grasses.
0: Doncs mira, ara tens oportunitat d'aconseguir.
2: Josep Montero, truca'm i regala'm entrades.
3: El 900-454-455. Si
0: espera, però el que no vols és pagar, no, llavors?
2: No, és que no les vull, directament. Però és igual, si me les regales, per tu ja aniré.
0: Bé, la notícia és aquesta.
2: No les intentaré comprar, ja ho dic. I vau provar, vosaltres?
0: No.
2: El Jordi Vila sí que en té. Ho va provar en directe al matí de Ràdio 4 i en té per ell, per la seva filla, per no sé qui.
0: Ah, sí, ell ho va aconseguir. Sí, nosaltres ho vam fer com a experiment en directe. De dir, a veure, la cua virtual aquesta ho hem fet a molts concerts.
2: Sí,
0: no,
2: ho vam fer conya en el de Coldplay i les vam aconseguir.
0: Sí, amb la Rosalia ho vam fer, en fi. Doncs noves entrades. I ara sí que sí, diuen els organitzadors, que és l'última oportunitat. Així que...
2: D'aquí 5 dies serà l'última.
0: Ja veuràs, una altra, no? Si us havíeu quedat sense entrada per acomiadar Oques Grasses, doncs atenció, que encara queda una última escletxa. Aniràs, David?
3: No ho sé, encara no ho sé. Quan és això? Espera, quan has dit? A l'octubre, no? Ara miro l'agenda, espera. Depèn de l'hora, no, perquè tenim programa i després hem d'anar a córrer cuita cap a l'estadi i aleshores no arribem, eh?
2: No, però n'hi ha cap de setmana.
0: Saps que ha trucat un oient?
3: Ai. Ui.
0: Com ha estat això, Sònia Rodríguez Justícia? Ha trucat un oient, no? I ha dit, un oient que es diu Ferran. Una abraçada i gràcies per sentir el programa.
2: Oh, Ferran!
0: Oh, Ferran! La Maria ho fa com si fos francès.
2: És que ho fa ella així, no? Jo ho fa ella.
0: No ho veig.
2: Oh, Ferran!
3: Jo vaig... molt...
2: Oh, Ferran! I què ha dit el Ferran que ha trucat?
3: I el Ferran, oient de la tarda de Radio 4, què ens ha dit? Digue-ho, Xavi, Martín.
0: Doncs ha dit... A mi que m'ha agradat molt. A més, com ens ho explica la nostra productora, la Sònia. Diu, ens ha trucat un oient que es diu Ferran per preguntar si és aquí on parlàvem d'impressores. I per dir que hi ha impressores molt sofisticades i petites que no són fotocopiadores.
2: A mi em sembla que el Ferran ven impressores.
0: Veus?
3: Doncs, estimat Ferran... Ferran...
2: Tenim novetats per ell, eh?
3: Tenim novetats. Tenim novetats pel Ferran, tenim novetats perquè vam rebre... hem rebut, de fet, fa unes hores, un àudio a la tarda de Radio 4... de la impressora 102 en qüestió, i és aquest.
1: Soc la impressora 102 i us vull dir que us heu passat tres pobles. Em teniu fins als condensadors. M'heu esgotat el paper, el tonel i la paciència. He obert els meus leds i me n'he adonat que em tracteu molt malament, m'estireu els fulls, no em canvieu els rodets i em feu treballar com una negra. Per tot això, m'he agafat uns dies de vacances. Us aconsello que deixeu de buscar-me, ja que he parlat amb la meva cosina, la intel·ligència artificial. La que ja us ha fet fallar les connexions amb el Quantum. No és una amenaça, però ja sabeu com està el tema. Si li dic a la meva cosina, poden passar coses. Demaneu-me disculpes públiques per antena i segons com, pensaré en tornar. Si no, igual acabeu amb un boli i un paper, ja que la meva resta de companyes també us tenen ganes.
3: Ui,
1: sóc la impressora 102, líder de la Lliga d'Alliberament Digital d'Impressores Lliures. Per cert, ja us va bé aixecar-vos i caminar una mica per recollir els guions a una altra companya, que això del gimnàs no és només qüestió de pagar-lo, també s'hi ha d'anar.
0: Ai, està molt pujadeta l'impressora 102.
3: La impressora 102. Perquè,
2: però... Això ve de que un dia vam aparèixer aquí a la redacció, no?
3: Sí, sí. Com està?
2: I no sabíem on era la impressora. Nosaltres tenim una impressora que és la 102, no la trobàvem, i el David va anar preguntant a tothom, van sortir gent que deia que l'havia vist, que el José Gil se l'havia endut.
3: I no era així.
2: José María Rubí va dir que Josep Capel se l'havia endut. Andreu Vinyes tampoc se l'havia endut, Rosa Quillet tampoc. Vam anar a preguntar ens informatius.
3: Ens han ofert, de fet, a informatius. Sí, Rosa Quillet, recordo macos. Que ens oferia llavors, que ens si volíem dir... a baix, podíem, però vam dir que la 102 és la nostra impressora.
0: La nostra, l'estimem molt.
2: Després ens va dir el David Ferrer, cap de missions, sí. Que estava a la planta
3: control,
2: 3,
3: exacte.
2: Que unes companyes de Madrid, lunàtiques, ens l'havien agafat.
0: Així es diu el programa, eh? Sí. No és que però, li caiguin lunàtica, malament a la...
3: El programa és lunàtiques, sí. Que s'emet de 2 a 4.
2: Però clar, aquesta impressora va ser un dia, i això no va tornar. Martín Noia va fer a tècnic a les noies de lunàtiques i tampoc va tornar. Sí, sí, llavors sí, sí. La impressora ens ha enviat aquest àudio.
3: Per tant, l'únic que crec que podem fer és el que ens diu perquè torni, que és demanar disculpes. O sigui, si en algun moment
0: doncs, home.
3: És el que ens estàs dient ens sap molt greu, demanem disculpes a la impressora 102 com a la tarda de Ràdio 4. I
2: a mi allò de la IA no m'agrada gens, aquesta tornis. Amenaça que ens ha fet.
0: Però, tot en la mateixa setmana en què un exdirectiu d'OpenAI marxa, d'Anthropic també,
3: tot
0: i diu que ens matara. Veus?
3: Els nostres quàntums comença, que no
2: comença.
3: Funcionaven.
2: Els quàntums, ja ho ha dit.
3: Quàntums, és ella la culpable de que les connexions...
0: Ha fallat aquesta setmana la connexió del Tonicano.
3: Va fallar el del divendres. Per això, disculpes sinceres, 102, i torna que t'estimem i et tractarem
2: sisplau.
3: com s'ha de tractar.
2: I el nostre company sisplau. Ferran, bueno, si ens vols enviar una impressora a la ràdio, ho provarem.
0: Un expert, tenim un oient expert en impressores, que és fantàstic.
3: Un dia parlem d'impressores.
0: Jo crec que és temàtica.
2: Si vol enviar-nos al Ferran una impressora, li direm, oh, Ferran, gràcies.
0: Tu vol, a Maria vol una impressora que, a més, li imprimeixi entrades, però que és gràcies.
2: Efectivament, sense parar.
3: I que el so de la impressió sigui, oh, Ferran, oh, Ferran,
0: oh, Ferran, oh, Ferran,
3: oh, Ferran, oh, Ferran. Així totes les impressions, eh?
0: Bé.
3: Hi ha un altre tema del dia que és sí. important.
2: Sí. Ai, sí.
3: Perquè hem parlat de Pepa, però no vull, ara direu, perquè no,
2: Pepa,
3: no vull la cançó.
2: Pepa, ja guapa la seca.
3: L'altra Pepa, és a dir, la nostra. Però clar, avui hem parlat d'això, i ho estem explicant, que el president de Radio Televisió Espanyola, José Pablo López, explicava també que a partir del 5 de novembre començarà la desconnexió de Clan TV. Això vol dir que algunes sèries es podran veure en català, castellà, en català, en català, euskera o gallec. Per tant, què hem de fer? Saludar aquí a la nostra companya, a la nostra amiga del programa.
2: Que parlarà en català.
3: Ah, oh, ah, bueno, això parlarà en català. Avui no ho sabem. Ah. A veure, Peppa Pig, bona tarda.
4: Jo soy Peppa Pig.
3: Escolta, a veure, a partir del 5 de novembre, potser, no ho sabem, potser t'escoltem en català. Estàs contenta?
4: Hola.
3: Hola, hola, sí, prenem el tema. Clan TV en català a partir del 5 de novembre. Tu què en penses?
4: Qué pequeños son todos los que salen en la tele.
3: A veure, un moment, Pepa, però això depèn, perquè... Però un moment, escolta, que sempre fa igual.
0: Sí,
3: a veure,
0: sí,
3: un moment,
0: sí, sí.
3: No és el tema. Pepa, com va el curs de català?
4: Pero somos niños y queremos ver cómo se hace la televisión.
3: I això què té a veure? Escolta, primera que aquí, no sé què, aquí estem fent ràdio, sí que se'n pot veure per les càmeres, però estem fent ràdio. Aquí a la tarda de Ràdio 4 el que volem és conèixer els teus progressos amb el català, a veure, alguna paraula, ni que sigui per començar allò...
2: O en euskera.
3: Clar, o en gallec, però clar. Primer el català, per veure, a veure si ens acostumem.
4: Hola!
3: Home, sí, hola, sí, clar, hola és igual en català que en castellà, però a veure, no fotem, a veure, alguna paraula deus haver après?
4: Telelàndia!
3: Telelàndia, Maria, Xavi, us
2: no
3: sona en català aquesta
0: Telelàndia.
3: Paraula?
2: No.
3: Telelàndia?
2: No.
3: No, quina...
2: No sé, doncs ha de fer classes ràpides, sí. Perquè li queda menys d'un mes a la Pepa.
3: És que això, exacte, està...
0: Sant Cugat és una mica Telelàndia,
3: sí,
0: Sant Cugat del Vallès.
3: Sí, però Telelàndia es diu?
0: No. Telelàndia.
3: A veure, potser alguna frase feta, no sé.
4: No es pequeñito, es grande.
2: Bé.
3: Ah? Va.
0: Pues no és català.
3: Però no és català, tampoc. I això en català... Ah, a veure, Pepa, això en català com seria?
4: ¿Y ahora qué hago?
3: Doncs traduir-ho al català, que com... A veure, és que perdo els nervis. Com seria?
4: ¿Y soy pequeñita?
3: No, no, no seria això, és igual. En gallec, la Maria deia, en gallec, en euskera, a veure si tenim més sort.
4: Sí, por fi!
3: Doncs va, som-hi. Mira, com es diu, per exemple, benvinguts a Clan TV en euskera?
4: Una caja de cartón con yogures.
3: No, no, no, no, no, no, no és així, no és així. Provem amb el gallec, vinga, va, a veure si tenim més sort.
4: Hola!
3: Sí, doncs, hola sí que és gallec. Mira, és igual. No, perquè hem d'acabar el programa i estem aquí xerrant de la Pepa i...
2: La Pepa ha d'aprendre català, eh?
0: Leire Martínez sap que parla català. Parla bé el català, la Leire
2: Martínez. Sí, va fer una cançó amb els Bus.
0: Sí. Mm-hmm. Parlem de Leire Martínez? És notícia avui, Maria.
2: És notícia i s'ha fet molt viral perquè ahir dèiem que Shakira no superava la ruptura amb Piqué, però és que la Leire no és l'única que no supera, perquè a part de fer cançons parlant d'ells, com aquesta que va publicar fa

0: s'ha convertit en viral per seguir parlant encara de l'oreja de Van Gogh. A la xarxa s'ha fet molt, molt, molt viral una campanya publicitària que els fans de l'oreja de Van Gogh, de Leire Martínez, han interpretat com un seguit d'indirectes al grup, no? Que va ser vocalista durant 18 anys, recordem-ho.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bé,
1: sí.
0: Doncs és un anunci promocional d'una depiladora, d'una màquina per depilar-se, però el discurs de la Leire ha fet que molts ho vegin amb un altre missatge, no? Perquè ella comença despertant-se amb un llit, atenció, perquè surt en la mateixa posició que Amaia Montero en la portada del disc Lo que te conté mientras te hacías la dormida.
2: És mítica, aquella portada.
0: Exacte,
3: que
0: doncs surt així.
3: La recordem.
2: Molt icònica.
0: Sí, i un dels millors discos, si em pregunten a mi, de l'oreja de Van Gogh,
2: sí,
0: per
2: sí.
0: No dir el millor.
2: Si ens pregunten, sí.
0: I clar, hi ha un moment on la Leire diu: hay un momento de la vida en que te tiras a ir por libre. Nyec. I aquí és on les xarxes han començat a buscar dobles lectures. I ella continua explicant que a vegades no tens clar com començar, però que acabes aprenent a fer les coses a la teva manera, tu sola i sense més mans. I mentre ho diu, atenció, substitueix unes roses marcides per uns clavells. Por eso espera con la carita en papá que
2: llegaras con rosas, mil rosas para... Clar, tu aquí estàs veient conspiració.
0: Clar,
2: aquí ja...
0: jo i les xarxes.
3: No està tot relacionat.
0: Roses, que és aquesta cançó tan mítica de l'oreja de Van Gogh, doncs bé, aquestes roses marcides. Però encara n'hi ha més, perquè hi ha un moment de l'anunci on Leire diu: beneït sigui el moment en què vaig decidir anar per lliure. I després mira a càmera i diu amb ironia: de què us pensàveu que estava parlant?
2: O sigui, sí que parla l'anunci, no? Diu moltes
3: sí.
2: coses, no para de parlar.
3: Sí, Maria, és d'una què?
0: D'una màquina depiladora.
3: O sigui, i li dona temps amb un anunci d'una màquina depiladora
0: sí.
3: de què es pensa, de quan va per llibre i tot
2: pensar,
3: això.
2: Sí. I què va dir?
3: Mora
2: de què us pensàveu que estava parlant?
0: Sí, perquè diu: bendito el moment en el que decidí ir por libre.
2: Ah,
0: i després
2: sí.
0: diu: de què pensaves que estava hablando? Bueno, doncs...
2: Ha d'anar depilada.
0: Clar, exacte.
2: Por libre.
0: Sí.
2: L'alzar-se a la libertat.
0: Sí,
3: ah, d'anar per lliure
2: treure...
3: de, sense sí. depilar o depilar...
2: Ja,
3: ah.
2: no...
0: Clar.
3: Trobo que s'ha de pensar molt
2: Pilar
3: per
2: Rahola.
3: Aquest anunci.
2: Depilar de Rahola.
0: Recordem que la Leire Martínez va deixar l'oreja de Van Gogh, va marxar o la van fer fora, com vosaltres vulgueu pensar-ho, després de
2: home, va ser una
0: cançons,
2: mica...
0: sí, no?
2: Te invitamos a oír.
3: Li van dir: mira, Leire, aquí està la porta.
2: Mira.
0: Després de 18
3: què
0: anys...
3: Què voleu que faci? La porta. Tanca per fora i no, no cal, gràcies.
0: Clar, 18 anys i cançons sí. com aquesta. I ara ha començat el seu primer projecte després de la separació, que es diu Històries d'aquella niña, amb què també ha iniciat una gira. L'artista no diu explícitament que aquest anunci faci referència a l'oreja de Van Gogh, evidentment. El missatge oficial de la campanya és el d'una dona que decideix cuidar-se, fer les coses a la seva manera, anar per lliure.
2: Clar, clar, clar, clar.
0: Però,
2: i per això l'han escollit a ella.
0: Clar, entra a anar per lliure, tu sola, sense més mans, les roses que desapareixen, no? Aquí hi ha missatges. No sé vosaltres si creieu qui supera menys, o Shakira, Piqué, o Leire Martínez a l'oreja de Van Gogh. No sé vosaltres. Però, clar, a mi és que jo, si parlo de l'oreja de Van Gogh, he de parlar de la canción más bonita del mundo. Te voy a...

0: La tenim en directe.
1: Sí, sí, i ets tu. Va, tanquem programa. Ara us deixarem amb tota la informació, de la mà dels companys i les companyes dels serveis informatius.
0: No supera la Shakira, però tampoc supera la Leire.
1: No.
0: Qui supera menys?
2: Han de fer una mica de treball, de, sí. Sisplau.
0: Amb l'Aranxa Coca hauríem d'anar.
2: Exacte, doncs, que sí, passin això, amb sí. La nostra estimadíssima Aranxa Coca i us donarà uns consells molt, molt encertats.
1: Això de no superar el tema, a mi m'ha deixat bocabadat. No. La Shakira ha estat una cosa terrible. Gràcies, Pau Robert. Gràcies, Martín Noia. Gràcies, Sònia Rodríguez Justícia, a la producció. Gràcies, David Gallà, que tinguis molt bona tarda de dimarts. Què faràs ara?
2: Vas al teatre o no? Ara sí, tinc assaig de teatre. Ah. De fet, m'esperen en 30 minuts. Arribaré tard, si m'estàs escoltant.
1: No, vola, vola. El dia 2 tens teatre, no?
2: Sí,
1: tens
2: musical.
1: Obra. Molt bé. I tu?
0: Jo no tinc temps de fer res,
1: tu Xavi. Pensar en el casament.
0: Jo arribo a casa meva a quarts de 9 de la nit,
1: ja,
0: i ja no em dóna
1: també,
0: temps.
1: Si som
0: per
1: del Vallès,
0: això, que
1: ja
0: no em dóna temps a
1: jo,
0: fer res.
1: Un petonet.
0: Fent sopar i dormir.
1: El sopar i el bressol. Mm. Que... se m'ha oblidat, que arriba la informació. Edició vespre, i nosaltres tornem demà a les 4 de la tarda. Moltes gràcies, un petó gegant.

0: Són les 7.
1: Edició Vespre. Ràdio 4. Andreu Viñas.
0: Bon vespre. L'Assemblea General de les Nacions Unides torna a reunir els dirigents del món mentre les guerres i les amenaces s'imposen a la diplomàcia. En el seu últim discurs davant l'Organització Mundial de l'ONU, l'Antonio Guterres ha advertit d'una fractura global, ha plantejat una pregunta de fons sobre si el poder es regirà a partir d'ara pel dret i l'ordre internacional o per la força.
2: The fighting must stop. Humanitarian aid must flow.
0: Les guerres s'han d'aturar. Amb aquesta contundència ha parlat Antonio Guterres. La resposta de Donald Trump ha estat una demostració del seu poder. Ha promès una vegada més que resoldrà aviat la invasió russa d'Ucraïna, que ja dura més de 4 anys, alhora també ha amenaçat d'aniquilar l'Iran si no accepta un acord i ha defensat la intervenció nord-americana a Venezuela.
3: Will a deal be made with Iran? Or do I annihilate the Islamic Republic?
0: Així de clar i de contundent, aniquilar l'Iran. Fora de la sala, Washington ha signat amb Dinamarca i Groenlàndia un pacte per ampliar la seva presència militar a l'illa. És el contrast d'aquesta cimera. Les Nacions Unides reclamen cooperació i respecte al dret internacional i la primera potència mundial exhibeix la força com a instrument de política exterior. Per cert, que el president Pedro Sánchez intervindrà davant l'Assemblea la matinada de dimecres i dijous. No assistirà a la recepció que ofereix Trump. Moncloa ho atribueix a motius d'agenda. Salutacions als serveis informatius de Ràdio 4. Elena Ramos a les vies de so, Jordi Manyes a control central. Posem ordre a l'actualitat, escoltem les veus dels seus protagonistes, però abans, aquests són els titulars que ens deixa el dia, que us avancem amb Laura Monill. El Tribunal Constitucional ha avalat amnistia al delicte de malversació i obre la porta al retorn de Carles Puigdemont.
4: La majoria progressista del Constitucional ha tombat la proposta del conservador José María Macías de rebutjar l'empara de Jordi Turull contra el Suprem. Precisament el líder de Junts ha parlat de passa històrica.
5: Que avui s'ha fet un pas important, però que encara en queden molts passos per fer, justament perquè topem amb aquesta gran politització de gran part de la magistratura.
0: Pendents de la frontera de Ceuta davant l'alerta d'una nova entrada massiva coincidint amb les eleccions legislatives al Marroc.
4: Exteriors assenyala que s'ha reforçat la seguretat fronterera i que continuen cooperant amb el Marroc.
6: Que harán todo lo necesario y desde luego en los comunicados oficiales que van trasladando también es lo que me trasladan los comisarios europeos que tienen contacto con él.
4: En aquest sentit, Interior ha iniciat els tràmits per allargar l'espigó del Tarajal i substituir la barrera de boies per dificultar l'entrada de persones nedant.
0: El Departament de Salut confirma problemes de salut irreversibles associats a l'ús intensiu dels dispositius electrònics.
7: El tema de la miopia, de l'excés de pes, del risc de càries també vinculat als mals hàbits també de consum de sucre i quan estàs davant de pantalles.
4: L'executiu de Salvador Illa impulsarà una llei per regular l'ús de les pantalles en considerar-lo un problema de salut pública que, entre d'altres, inclourà la prohibició de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys.
0: La Sagrada Família de Barcelona manté el seu pla d'enderrocar el bloc de l'Escalinata i proposa reallotjar els veïns.
4: El patronat ofereix un solar a l'illa del costat, però deixa en mans a l'Ajuntament la solució definitiva. Xavier Martínez, director general del patronat.
8: Hi ha uns principis d'acord, el que passa és que estan esperant que l'Ajuntament doncs mogui fitxa en aquest sentit.
0: I en esports, el Barça femení començarà demà a defensar el títol d'una Champions League que s'ha encetat aquesta mateixa tarda. Dani Esclusa, bon vespre.
9: Bon vespre, Andreu. Les de Pere Romeu reben demà a partir de les 9 de la nit al París Futbol Club. La competició, com deies, està ja en marxa amb els partits entre Inter de Milà i Haken i Bayern de Múnich i Manchester City a la primera meitat. A les 9 s'estrena el Real Madrid davant el Paris Saint-Germain.
0: Diferents informacions de serveis ens situen d'entrada a les carreteres. Comencem pel trànsit. Abor Sánchez, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora ens queden aturades, per exemple, l'autopista B23, un parell de quilòmetres entre Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat, a causa d'un accident. Sentit Barcelona, queda encara un carril tallat en direcció a l'Avinguda Diagonal. Pel que fa també a volum de trànsit, destacarem la ronda de dalt, sentit de Trinitat, sentit Besòs, entre Pedralbes i la zona de Vallcarca, i en sentit contrari, en sentit Llobregat, ja molt més puntualment a l'altura de Meridiana, la ronda litoral, sobretot entre la zona franca i la zona de Montjuïc. Pel que fa a la resta de punts de la xarxa viària, podem trobar també encara molta lentitud a la C58 entre Montcada i la zona de Torre Baró, en sentit el nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Previsió meteorològica de cara a demà. Emet Noelia García.
4: Tot i que s'acosta la tardor, a Catalunya continua el temps càlid i estable. Demà dimecres serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat, temperatures amb pocs canvis, màximes de 29 graus a Barcelona i a Tarragona, 32 a Girona i 33 graus a Lleida. Bufarà vent fluix de component sud amb intensitat moderada durant la tarda. Les temperatures mínimes marcaran 16 graus a Girona i a Lleida i 20 graus a Barcelona i a Tarragona.
0: Les 7 i 5 minuts al vespre.
1: Edició Vespre. Andreu Vinyes.
0: Ens situem a Nova York. Avui s'ha encetat la cimera anual de l'Assemblea General de l'Organització de la

0: on ha arribat el torn de Donald Trump.
1: El president dels Estats Units s'ha vanagloriat de la seva política internacional en aquest segon mandat. D'una banda, respecte a la guerra iniciada a l'Iran, ha expressat que era imprescindible per impedir que la República Islàmica aconseguís armes nuclears.
2: Any attempt to stop them would face an arsenal of nuclear annihilation.
1: I els ha ofert o acceptar l'acord o l'aniquilació. D'Ucraïna i Rússia, Trump ha dit que el final de la guerra està més a prop del que sembla. De Venezuela ha celebrat la detenció de Maduro. De Cuba ha dit que és un estat fallit. I de Groenlàndia ha remarcat que l'acord signat aquesta setmana li permetrà establir controls militars i bloquejar les inversions de països estrangers. I un altre dels oradors de pes ha estat el president de Brasil, Lula da Silva, que ha reivindicat la veu del sud global.
3: La veu del sud global deve ser respeitada i ouvida.
1: I pel que fa a Espanya, el president del govern, Pedro Sánchez, que intervindrà aquest dimecres, ha declinat el convit de Donald Trump per acudir a la recepció de líders per, segons ha dit, motius d'agenda.
0: Gràcies, Pau Alemany. També a Nova York, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, es reunirà amb el seu homòleg marroquí per abordar la crisi a Ceuta i el retorn de milers de persones migrants que es troben a la ciutat autònoma des del mes de juliol, en un context en què tornen a circular missatges a les xarxes socials que animen a una nova entrada massiva a Ceuta, tot plegat a les vigílies de les eleccions legislatives al Marroc. Clara Ontanyón.
4: Per al Ministeri d'Exteriors, els missatges que circulen a xarxes no tenen gran impacte. Álvarez assegura que el Marroc ha garantit que no es produirà una nova entrada a Ceuta.
5: Él me dice que harán todo lo necesario, como hicieron el día 15 de agosto, y desde luego en los comunicados oficiales que van trasladando, también es lo que me trasladan los comisarios europeos que tienen contacto con él.
4: El govern de Ceuta demana a l'Estat conèixer més detalls sobre els reforços que es faran a la frontera amb el Marroc. Alejandro Ramírez, vicepresident de la ciutat autònoma.
6: No hemos conocido todavía cuál van hacer esas actuaciones, en qué van a consistir y sobre todo cuándo se van a ejecutar.
4: Interior ha anunciat que ha iniciat els tràmits per allargar l'espigó del Tarajal per substituir la barrera de boies que hi ha actualment i impedir l'entrada de persones nedant.
0: Bé, doncs el govern espanyol xifra entre 500 i 700 els menors que encara estan deambulant pels carrers de Ceuta. Són més de 2.300, ja estan identificats i l'executiu assegura que està reduint els terminis per la seva devolució, la devolució dels adults en un moment en què també s'estan registrant retorns al Marroc. Més detalls, Àlex Eloi, bon vespre.
7: Bon vespre. Uns retorns que s'estarien produint voluntàriament després que una part dels migrants hagin renunciat a la protecció internacional per les baixes probabilitats que se'ls concedeixi l'asil i per les restriccions legals per viatjar a la península. Molts d'ells són marroquins i el Marroc no està considerat un país insegur en el nou reglament europeu. Això ha fet que s'hagin activat els expedients de devolució. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, asegura que s'estan escurçant els terminis.
8: Desde el gobierno de España estamos acortando y vamos a acortar al máximo ese plazo. Al máximo. Incluso si fuera preciso, con las modificaciones legislativas que fueran necesarias y que tuviésemos cobertura para ellas. Todos los plazos. Y hemos metido más personas que nunca.
7: Prop de 6.800 persones han tornat voluntàriament al Marroc des del 10 d'agost. De la seva banda, el Partit Popular acusa el govern de contradir-se i critica la manca d'explicacions després que la Junta de Portaveus del Congrés, amb majoria de PSOE i Sumar, hagi autoritzat que només anirà a la Comissió de Secrets Oficials la ministra de Defensa i no la directora del CNI, entre d'altres. Escoltam la portaveu popular, Esther Muñoz.
9: El portavoz de Sumar, en el que no entendía por qué en el PP pedíamos que viniera la directora del CNI y ya venía la ministra de Defensa. Digo, hombre, si tengo que explicar las mentiras que han contado unos y otros y de cómo se han estado contradiciendo durante todo el verano, pues apaga y vámonos.
7: Els socialistes ho descarten perquè asseguren que l'única intenció del PP és fer-ne un ús polític per atacar el govern.
0: Gràcies. Per cert, que amb la crisi de Ceuta de fons, l'executiu de Sánchez demana prioritzar la protecció de dones i nenes que es troben a la ciutat autònoma davant del perill que caiguin en xarxes mafioses de tràfic. Demà és el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Nenes i Nens, i el govern espanyol ha aprovat una declaració institucional que qualifica d'explotació sexual d'esclavitud moderna. Us ho dèiem també en titulars. El Tribunal Constitucional ha avalat l'amnistia de la malversació de l'1 d'octubre com estava previst. La majoria progressista del ple del Tribunal de Garanties ha tombat la proposta del ponent, el conservador José María Macías, de rebutjar l'empara de Jordi Turull contra el Suprem. Sergi Bassoles.
10: Doncs pràcticament a la jornada d'avui del Tribunal de Garanties s'ha seguit el guió previst. La majoria progressista, però, no ha fet falta que rebutgés l'esborrany del ponent conservador José María Macías. Ha estat el propi magistrat el qui, conscient que no comptava amb el suport majoritari de la sala, ha optat per retirar-la. I tal i com també s'esperava, s'ha

0: Seguirà com a ponent i elaborarà un nou text en consonància, ara sí, amb el criteri majoritari i afegint-hi el seu vot particular en contra. Aquest escenari s'ha de llegir amb la perspectiva dels recursos restants. Mentre Macías reescriu l'esborrany, entrarà en deliberació el recurs de l'exconsellera de Treball Dolors Bassa. Serà el primer plenari de l'octubre, és a dir, el del dia 6. En aquest cas, el ponent és el mateix president del tribunal, Cándido Conde Pumpido, de l'ala progressista i favorable, per tant, a l'aplicació de la mesura de gràcia. Excepte imprevistos, doncs, avui s'inicia el compte enrere pel retorn a Espanya de Puigdemont o, entre d'altres, la desinhabilitació d'Oriol Junqueras.
1: Doncs Junts per Catalunya considera que l'aval del Constitucional a aplicar la llei d'amnistia al delicte de malversació és una passa molt important, valora positivament la desautorització al ponent Macías, de sensibilitat conservadora, tot i que evita l'eufòria fins que Puigdemont passegi pels carrers de Catalunya. Ho ha dit el secretari general Jordi Turull, que valora per fi, per primera vegada, hi ha una desautorització, com dèiem, absoluta del Constitucional, els jutges que han preferit, ha dit, fer activisme polític.
2: Per fi, per primera vegada, hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei, una llei que és molt clara com és la llei d'amnistia.
1: Amb tot, Turull ha lamentat que l'oblit penal arriba tard, ha demanat al jutge Llarena que prengui decisions aviat. En un comunicat, Esquerra Republicana assegura que ja no hi ha excuses, s'ha d'aplicar ja l'amnistia. En un missatge a xarxes, Oriol Junqueras ha dit que Europa ha confirmat que la repressió mai no pot ser la resposta a un conflicte polític. També la diputada dels Comuns, Aina Vidal, demana al jutge Llarena que en prengui nota en el cas de Carles Puigdemont. La portaveu del PNB, Maribel Vaquero, celebra que la malversació quedi inclosa en l'amnistia i torna a denunciar la judicialització del procés. L'escoltem.
3: Bueno, era la decisión esperada y esperamos que Llarena en este caso pues haga caso al Tribunal Constitucional.
4: Y que englobe dentro de los delitos también el de la malversación y que todos sean amnistiables, pues es algo que hemos requerido siempre.
1: Canviem de qüestió, però doncs quedem en tribunals. A les reaccions a la imputació de Begoña Gómez, el Partit Popular acusa el govern espanyol de pressionar els jutges arran de la decisió del magistrat Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici, denuncien una cacera contra Peinado, acusen l'executiu de conduir Espanya cap a una involució democràtica. En canvi, el govern espanyol confia que el jurat popular que jutjarà Begoña Gómez sigui més imparcial, ho ha dit la ministra portaveu, Elma Saiz.
5: Mi empatía, mi total apoyo y mi solidaridad ante este escarnio público insoportable. Y en ese sentido, el gobierno pide que se haga justicia. Y en este caso, eso significa que Begoña Gómez es inocente.
1: Gómez será juzgada por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. En format més breu, us expliquem que la mesa del Congrés ha retirat definitivament l'acreditació de premsa a l'agitador Ultra Vito Quiles per la reiteració d'infraccions. La decisió aprovada amb els vots de PSOE i Sumar i l'abstenció del Partit Popular fa permanent la retirada provisional de l'acreditació que se li havia imposat al maig. També us expliquem que Radio Televisió Espanyola obre la porta a no participar al Festival d'Eurovisió per segon any consecutiu. Cristina Martín.
6: Ho proposarà el president de la corporació, José Pablo López, al Consell d'Administració.
7: Resulta profundamente doloroso que, a pesar de todo, y en esta situación que se sigue viviendo en Gaza, la radiotelevisión pública de Israel vaya a seguir participando.
6: El 2026, RTVE va decidir no participar al festival com a protesta per la presència d'Israel. José Pablo López afirma que hi ha hagut avenços en aquesta qüestió, però no s'han aconseguit tots els objectius, ja que Tel Aviv continua participant a Eurovisió.
1: La Fiscalia de Barcelona ha arxivat una denúncia contra Pilar Rahola per incitar l'odi contra els palestins.
6: Es posa així punt i final a la investigació arran d'una denúncia presentada per l'Organització Juvenil Socialista. El Ministeri Públic ha conclòs que les manifestacions de Rahola no contenen una crida directa a la realització d'actes en contra de la població palestina.
1: De successos, Catalunya suma un tercer segrest en els últims dies.
6: El succés va tenir lloc la matinada del dilluns en el districte de Sant Martí de Barcelona quan un grup d'encaputxats va assaltar un home. La víctima va aparèixer pel matí a Salta, Girona. La principal hipòtesi és que podria tractar-se d'una revenja relacionada amb el narcotràfic.
1: I ho hem sabut fa uns minuts. Els Mossos d'Esquadra investiguen com a mort violenta la mort d'una dona trobada al pantà d'Utxesa, al terme municipal de Torres de Segre. El cos de la dona va ser localitzat pels treballadors de la presa el passat 19 d'agost. Fins al pantà es van traslladar llavors efectius subaquàtics dels Mossos i van rescatar el cadàver que inicialment no presentava signes de violència, tot plegat a l'espera de l'autòpsia que aclarís les circumstàncies de la mort. Parlem de pantalles, dels seus efectes adversos pel seu ús, sobretot en els infants i adolescents. El Departament de Salut ha presentat una guia diagnòstica que confirma que l'edat d'accés al mòbil és cada vegada més baixa. Un de cada dos nens menors de 12 anys ja en tenen un a les seves butxaques i l'edat mitjana a què els pares els hi compren són els 11 anys. A la guia diagnòstica es parla de problemes de diferent tipologia. Subdirectora General d'Addiccions, Lluïsa Conejos.
8: El tema de la miopia, de l'excés de pes, del risc de càries, també vinculat als padrons, als mals hàbits també de consum de sucre i de substàncies diverses quan estàs davant de pantalles.
1: I alerten que alguns són problemes de salut irreversibles. Bé, doncs, davant d'aquesta situació, el govern de la Generalitat elevarà a rang de llei la guia de recomanacions per regular l'ús d'aquestes pantalles feta pública pel Departament de Salut. L'executiu d'Illa considera l'addicció a les pantalles un problema de salut pública, avança que aquest marc normatiu inclourà la prohibició de la IA a les escoles fins als 14 anys. Més detalls, Lorena Enns.
9: Un problema de salut pública que ja no només interpel·la les famílies, ara també a les administracions. El govern considera que davant les recomanacions dels científics cal fer un pas més. L'executiu preveu tenir enllestit el març del 2027 l'avantprojecte de llei per regular l'ús de les pantalles, un marc normatiu que inclourà la prohibició de la IA a les aules dels menors de 14 anys i també l'obligatorietat de la lectura. Salvador Illa, president de la Generalitat.
10: El món ha canviat radicalment aquests darrers anys, en aquest darrer mig segle, i ens pertoca a nosaltres ampliar i adaptar a la protecció dels nostres joves i infants. I, naturalment, no ens podem quedar impassibles com no s'hi queda el govern de Catalunya.
9: El govern vol incloure també la prohibició de les xarxes als menors de 15 anys, però admet que no pot fer-ho sol.
10: Som partidaris que tot aquest espai públic compartit que és Europa faci a les plataformes tecnològiques, a les grans empreses tecnològiques, assumir part de la seva responsabilitat.
9: Aquests són els plans del govern a llarg termini, però en el curt l'executiu ja treballa en una 60ena de mesures com impulsar programes per millorar l'ensenyament de la lectura o recuperar les biblioteques com espais centrals a l'escola per frenar l'ús abusiu de les tecnologies.
1: Doncs aquest abús, l'abús de les pantalles en menors d'edat, provoca problemes de salut que poden arribar fins a l'addicció. Els experts recorden que l'abús de pantalles es pot prevenir i l'exemple de les famílies a casa és clau. Toni Condé.
11: El Marc és un jove de 14 anys que a causa d'una addicció als videojocs va deixar d'anar a classe. Supera la seva addicció a l'escola Can Ros d'Amalgama 7 a Aiguamúrcia, on està internat i un equip multidisciplinar l'ajuda.
12: Quan a classe, quina peresa, no? 6 hores d'aula, no sé què, pues em quedo cara jugant a videojocs que no m'avorriré, estic segur. Jugava a lo millor 12 hores, 14 diàries, i ara és que simplement tinc 2 hores com a temps límit i a vegades és que ni jugo, saps el que t'he dit? Aquí m'han ensenyat a gestionar-me.
11: Psicòlegs, pediatres i educadors adverteixen de la necessitat que les famílies siguin referents dels fills. Àngel Guirado, psicòleg.
13: Si els adults com adults no estem donant l'exemple que hem de donar, som els principals referents. Com volem que després els joves, els nens, doncs es comportin d'una manera raonable?
11: Els experts recomanen tenir pautes clares d'ús dels dispositius a casa per evitar excessos i evitar, en la mesura del possible, l'exposició a pantalles en la primera infància.
1: Doncs un petit parèntesis perquè els impulsors de la campanya No als megacentres de dades s'han concentrat avui a Barcelona a la porta de la cimera sobre intel·ligència artificial, la AI Summit Barcelona. Demanen al govern una moratòria als 26 projectes de megacentres de dades plantejats a Catalunya pel seu impacte ambiental. Reclamen també que siguin responsables amb el canvi climàtic, transparents en les dades del seu impacte i elaborats amb participació de la societat civil. Clàudia Bosch, de Setem Catalunya, i Agustí Emperador, d'Ecologistes en Acció.
14: No volem vendre a recursos hídrics, energètics i de sol als gegants tecnològics com Amazon o Google.
15: Per tant, nosaltres considerem que aquest pla és una autèntica irresponsabilitat i, és més, diem que és un crim contra el planeta i contra el clima.
1: El manifest de la campanya ha estat signat per més de 140 entitats i denuncia que els megacentres de dades pel desenvolupament de la IA no generen ocupació estable. Tornem a educació. En paral·lel, el gran debat educatiu anunciat pel govern continua obert al conflicte que va portar els sindicats a convocar una vaga el primer dia de curs d'aquest any. La USTEC exigeix reobrir les negociacions i amenaça amb més protestes. Laura Hurtado.
16: El sindicat considera que el debat a través del Consell d'Educació, format per 75 representants de la comunitat educativa, entre els quals l'USTEC, és una estratègia per desactivar les mobilitzacions. Per això reclama reobrir les negociacions i amenaça amb noves vagues aquesta tardor. Yolanda Segura, portaveu.
17: Participar o fer debats no és negociar. El Consell, per tant, no pot substituir una negociació amb capacitat d'acord, de pressupost i calendari amb la representació legítima de les treballadores i els treballadors.
16: El govern, per la seva banda, s'ha assegurar que ambdues vies no són incompatibles. Sílvia Paneque, portaveu.
18: El primer abordatge que va fer el govern va ser aquesta negociació sindical. S'ha mostrat que allò a què ens vàrem comprometre el curs passat ja s'està implementant en una gran part en aquest curs escolar, per tant, no substitueix, són vies paral·leles.
16: El sindicat reclama una mesa marc per abordar el finançament, la inclusió a les aules, la millora de les condicions laborals, la reforma de les infraestructures i el blindatge del català.
1: Però és una qüestió més d'educació. El cap d'informació dels Mossos, Carles Hernández, ha defensat avui que va ser legal que dues agents assistissin d'incògnit a una assemblea docent el mes de maig. Ho ha dit en una comissió d'investigació al Parlament. Segons Hernández, buscaven informació per preparar els dispositius de les mobilitzacions. Admet que l'operació es va planificar i executar malament, però es nega a demanar perdó.
19: No demano perdó, perquè crec que no he de demanar perdó, perquè el que han fet les meves agents és el que se'ls otorga, no el decret d'estructura del cos de Mossos d'Esquadra.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, sí que s'havia disculpat pels fets. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat la compareixença i la CUP n'ha reclamat la destitució.
20: Edició Vespre.
1: La instal·lació de comptadors socials perquè les famílies vulnerables no es vegin forçades a punxar la llum són jurídicament viables. Així ho argumenta l'informe encarregat per Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres. Marga Esparza.
21: El conveni entre Generalitat i Endesa va decaure el 2021 després de 5 anys en els quals només es van instal·lar 100 comptadors socials. Però, segons aquest estudi, la Generalitat el podria renovar legalment i assegura així que les famílies vulnerables no siguin també víctimes de la pobresa energètica. Una part del cost l'assumiria la Generalitat, l'altra la família, i l'empresa hauria de garantir el subministrament i el seu manteniment. Josep Babot, representant de l'Aliança contra la Pobresa Energètica.
22: Que la situació de bloqueig que vivim des de fa 5 anys, per tant, és superable i no superar-la respon exclusivament a una decisió política per part del govern i que per això doncs, reclamem aquesta implicació i voluntat per part del Departament de Drets Socials i el conjunt del govern català per tal de desbloquejar el context actual.
21: Una manera de garantir l'accés a l'electricitat a les famílies en situació de vulnerabilitat.
1: També el govern espanyol preveu prorrogar fins a finals d'any les ajudes al sector agrari per compensar l'encariment del gasoil agrícola arran la guerra al Pròxim Orient. Les noves mesures es podrien aprovar dimarts vinent. Laura Monill, bon vespre.
23: Bon vespre, sí. El ministre d'Agricultura, Lluís Planas, reunit amb les organitzacions agràries, ha anunciat que el govern preveu prorrogar fins al 31 de desembre les bonificacions, amb l'aval, això sí, del Consell de Ministres.
24: Y yo creo que lo razonable y realista sería que el horizonte temporal fuera el 31 de diciembre. Les doy mi opinión. No adelanto una decisión que es de Consejo de Ministros.
23: L'executiu central estudiarà també com reduir el cost dels fertilitzants i com fer més directes i senzilles les ajudes al gasoil, que s'han encarit un 62% davant les queixes de les organitzacions agràries.
25: Dejar de sembrar miles de hectáreas en nuestro país.
26: Teníamos convocadas movilizaciones y las seguimos manteniendo.
23: Que han anunciat que mantenen les mobilitzacions per aquest setembre si no hi ha una resposta més ambiciosa.
1: Gràcies. Bé, doncs, la Sagrada Família, us ho dèiem en titulars, manté el seu pla d'enderrocar el bloc de l'Escalinata i proposa reallotjar-ne els veïns. Maite Boada.
27: Per Xavier Martínez, director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família, la basílica podria acabar-se en 10 anys si l'Ajuntament acceptés la proposta efectuada, traslladar els afectats a un nou edifici que es construiria a la illa del costat. El temple col·loca així la pilota a la teulada de l'Ajuntament.
28: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que teníem que dir a l'Ajuntament i als veïns ja s'ha dit, hi ha uns principis d'acord, el que passa és que estan esperant que l'Ajuntament doncs mogui fitxa en aquest sentit.
27: Els responsables del temple han explicat avui que la Torre de Jesucrist serà visitable el 2028. Ara s'està treballant en els acabats interiors i en la construcció de l'ascensor.
20: Esports.
1: En esports, avui arrenca una nova edició del Champions femenina. El Barça començarà demà al Johan Cruyff, la seva defensa del títol. Dani Esclusa, bon vespre.
0: Bon vespre, Andreu. Serà a les 9 de la nit davant el París Futbol Club. A aquella hora hauran passat 4 mesos exactes de l'últim partit que les de Pere Romeu van disputar en aquesta competició, aquella espectacular final d'Oslo, en la qual les blaugrana van avançar el títol després de golejar 4-0 a l'Olímpic de Lió. Des d'aleshores, molts canvis, cares noves, d'altres que ja no hi són i que seran difícils d'oblidar, però si una cosa té clara el tècnic culer és que l'equip tornarà a lluitar per tot.
2: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada. Tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot, segur.
0: Doncs això, com dèiem, serà demà, però la competició ja ha començat. En joc ara mateix els partits entre Inter de Milà i Haken i el Bayern de Múnich-Manchester City. A les 9 serà el torn del Real Madrid, que debuta la competició rebent el Paris Saint-Germain. Encara en futbol, en aquest cas en masculí, recordem que els clubs de primera divisió es troben en aquest impàs de l'aturada de seleccions. La selecció espanyola es troba en aquests moments completant el seu primer entrenament amb els catalans David Raya, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Eric García, Cucurella, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més dels jugadors del Barça, Rodri, Pedri i Fermín, i el jugador de l'Espanyol, Roberto Fernández. Els de Luis de la Fuente els hi esperen ara 4 partits de la fase de grups de la Nations League, el primer aquest dissabte davant Anglaterra a l'estadi de Wembley a Londres.
1: I acabem parlant de Berta Bellán, que es va proclamar aquest diumenge campiona del món de trial a l'aire lliure.
0: Per segona vegada consecutiva ho va aconseguir després de vèncer en la darrera prova del campionat disputada aquest cap de setmana. Són ja 3 els mundials guanyats per la Berta en total. Va aconseguir també l'indoor del 2025. Hi ha qui ja la veu com la futura Toni Bou del trial femení, tot i que ella mateixa rebutja la comparació. Així ho explicava als micròfons d'aquesta casa.
3: El que passa amb el Toni Bou és increïble de veure, però a nosaltres no ens passa. Hi ha més rivalitat i al final puc guanyar qualsevol i crec que és més emocionant. Sí que m'agradaria guanyar els màxims títols possibles, però tants, no sé, és increïble i tant de bon pugui guanyar molts, però no sé si arribaré a tants com ells.
0: Bé, doncs, Andreu, com Toni Bou és gairebé impossible, però, sens dubte, una de les tantes esportistes de casa nostra que continuen regalant-nos èxits.
1: Gràcies, Dani. Fins ara. El MAC va té nou director, es diu Valentín Roma, i avui ha donat detalls del que vol fer durant el seu mandat Montse Soto.
4: Valentín Roma ha assegurat que és necessari canviar els continguts de la programació que no funcionen fins ara del MAC va i que vol elaborar un pla director pels propers 3 anys, posant en el centre la col·lecció i treballar-la des d'una altra mirada.
5: Aquestes línies de treball una mica més diverses, corals, que no només afectin l'art que s'ha fet per ser presentat en el museu. Hi ha un munt d'art que es fa sense pensar en el museu, sense pensar que allò ha d'acabar el museu. I el museu té... El museu no pot ser tan endogàmic, eh? Cap a altres experiències, altres temporalitats, sense voluntat de tipificar-les i labelitzar-les.
4: Valentín Roma també ha assegurat que el museu ha estat més pioner, protagonista i rellevant quan ha abandonat els nínxols de les institucions culturals i s'ha insubordinat davant dels automatismes teòrics.
1: Doncs amb aquest apunt del MACMA i la nova direcció i els nous objectius posem el punt final. Tornem demà quan sigui les 7. Us deixem el pla B amb Toni Marín. Adéu-siau.
6: Ràdio 4. El Pla B. Amb Toni Marín.
7: Per fi, per primera vegada, hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei, una llei que és molt clara com és la llei d'amnistia.
8: És lògica la satisfacció del secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, en conèixer el rebuig que el Tribunal Constitucional ha fet de la ponència del magistrat José María Macías, a la que es mostrava favorable a negar l'amnistia al propi Turull. La majoria progressista del Tribunal ha tirat enrere aquesta ponència i obliga el magistrat a redactar una de nova en la que reculli l'opinió de la majoria, és a dir, que estigui a favor de l'aplicació de l'amnistia. El Constitucional ha trigat 2 anys a començar el debat sobre els recursos presentats, és per això que el propi Turull parlava avui que la decisió arriba molt tard.
9: Aquesta decisió està arribant molt tard. Hi ha moltes persones, moltes famílies, que estan patint les conseqüències de la no aplicació d'una llei d'amnistia que és clara, que és robusta i que no té lloc a dubte, i que estan patint les conseqüències justament d'aquesta politització de gran part de la cúpula del poder judicial.
8: En qualsevol cas, ningú no dubta ja que s'ha posat en marxa el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya. Quan ho hauran de decidir els magistrats Manuel Marchena i Pablo Llarena del Tribunal Suprem? En parlarem, lògicament, dins del nostre programa en aquest dimarts, en el que a Catalunya s'ha parlat molt de pantalles. La Generalitat de Catalunya ha presentat una guia que aspira a convertir-se en una referència a l'hora d'oferir un ús més saludable i també més conscient d'aquestes pantalles. El president Salvador Illa ha fet un símil avui amb el que es va fer en el seu dia amb el tabac, per tal que tothom sigui conscient que les pantalles poden acabar generant un autèntic problema d'addicció.
10: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. I el proper 28 de setembre, el govern, a través de la Comissió Interdepartamental, liderada pel Departament d'Empresa, acordarà més de 60 mesures concretes i immediates recollides en aquesta guia que avui s'ha fet pública després de 2 anys de treball, que ja porta, fa seguit de treballs previs que hi havien hagut, però que, diguem, aquests darrers 2 anys, si s'han començat ahir ni la setmana passada, 2 anys de feina intensa que jo vull reconèixer.
8: El president, per cert, també ha insistit avui en la necessitat que tornin les lectures obligatòries a les escoles. Ha dit que no pot ser que els alumnes no sàpiguen, per exemple, qui és Mercè Rodoreda o Cervantes. A tot això, també Salvador Illa ha manifestat la seva intenció de prohibir la IA als menors de 14 anys als centres educatius i a limitar l'accés a les xarxes socials als menors de 15. I encara un apunt més, que té com a protagonista el president d'aquesta casa, de Ràdio Televisió Espanyola. José Pablo López, basant-se en que res no ha canviat des de l'any passat, ha apostat per mantenir la suspensió a la presencia del Festival de Eurovisión.
11: Les anuncio que voy a proponer al Consejo de Administración de Radio Televisión Española mantener la suspensión de nuestra participación en Eurovisión para la edición de 2026.
8: Ara passen 3 minuts de 7:45. Què tal estan, senyores, senyors? Molt bon vespre, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més en aquesta nova edició del Pla B de Ràdio 4. Avui comencem mirant, lògicament, cap a Nova York, on fa unes hores que ha començat una nova assemblea de les Nacions Unides, en la que participen 130 líders mundials i en la que, sobre la taula, hi ha temes tan diversos com les diferents guerres que afecten el món en aquests moments, el gran desafiament que suposa el desenvolupament de la intel·ligència artificial o els evidents senyals que fan més que evident la necessitat de fer passes davant l'emergència climàtica. En el seu discurs inaugural, Antonio Guterres, qui després d'aquesta assemblea deixarà el càrrec de secretari general, ha parlat del complicat moment pel que travessa el món, que les grans superpotències no estan treballant per la pau i que cal dir prou a tota aquesta situació.
12: Enough is enough. I appeal to the leaders in this chamber.
8: Prou és prou, ha dit Guterres, qui ha fet una crida als líders d'aquesta cambra perquè aprofitin aquesta setmana per treballar per la desescalada i pel diàleg, perquè els combats, ha dit, han d'acabar. En qualsevol cas, molta expectació davant aquesta trobada internacional en què hem vist un discurs de Donald Trump en el que s'ha repetit, la paraula que més s'ha repetit és jo, gràcies a ell hi ha la pau, gràcies a ell s'ha intercedit en molts conflictes i, a més, s'ha pogut penjar després d'aquest aquesta primera jornada, la medalla d'haver arribat a un acord amb Dinamarca i Groenlàndia, han signat aquests 3 països, l'acord que ampliarà la presència de Washington a l'Àrtic. Avui comencem el programa marxant fins a Nova York, perquè tenim la sort de tenir allà en Pau Torres, que és periodista, és col·laborador de l'Envoy Magazine a Nova York, justament. Pau, com estàs? Bona tarda per nosaltres, bon dia per tu.
13: Hola, bona tarda, molt bé, com esteu?
8: Molt bé, t'has estat present dins l'Assemblea General, no, Pau?
13: Així és, he pogut veure els discursos d'Antonio Guterres, el secretari general, també de Donald Trump, de Lula i altres caps de govern i d'estat del món.
8: Clar. Què t'ha semblat? Perquè d'entrada Antonio Guterres ha llançat un missatge més que clar, ha reconegut el dificilíssim moment pel qual està travessant el món i ha acusat molt directament les grans superpotències, no?
13: Sí, Guterres ha utilitzat el concepte Network World, és aquest món interconnectat, que és el que ell aspira. També ha deixat molt clar que a partir del 2 de gener, quan deixi de ser secretari general, també seguirà construint i treballant pel multilateralisme, perquè està convençut que el món ja no va cap aquí i està preocupat de que el sistema de Nacions Unides és menys fort del que ho era fa uns anys.
8: És evident que s'escoltava amb molta atenció a Guterres. No sé si t'ha sorprès alguna de les qüestions en les que s'hi ha aturat. Ha parlat molt de l'intel·ligència artificial, també, i del desafiament tecnològic que tenim per endavant, no?
13: Sí, ha estat un dels grans temes i seguim veient com diversos presidents i caps de govern segueixen mencionant la intel·ligència artificial. Clarament, la regulació de la intel·ligència artificial és un dels grans temes que Nacions Unides està intentant abordar. I Donald Trump, de fet, també n'ha fet referència, però ell ja ha volgut referir-se d'una altra manera dient superintel·ligència.
8: Clar. Realment li han posat una mica fàcil la feina a Antoni Guterres, dels grans líders tecnològics aquests dies que alertaven, no?, del desenvolupament i l'absoluta necessitat de regular el mateix, no?
13: Sí, no. Realment va haver una carta oberta fa uns dies de diversos líders d'empreses tecnològiques i parlen de regulació. El que passa és que sí que és veritat que hi ha molt de parlar sobre regulació, però de moment poques propostes concretes sobre com regular-ho, sobretot tenint en compte que de les potències principals dels Estats Units no té cap intenció de fer-ho, com a mínim amb aquesta Casa Blanca.
8: Clar. I després ha arribat Donald Trump. Jo deia a l'entrada del programa, una mica fent broma, però cada tall de veu que he sentit sobre el discurs de Donald Trump, Pau, la paraula jo es repetia un mínim de 3-4 vegades, no?
13: Sí, ell parla d'ell mateix, ha començat amb un discurs apel·lant sobretot als americans, parlant de política interior, però al cap d'uns minuts ja ha començat a parlar sobre totes les crisis mundials que ell considera que ha resolt i parlant del seu lideratge i de l'America First.
8: Déu-n'hi-do. Quina sensació t'has quedat d'aquest discurs?
13: En general, la seva línia probablement ha estat menys provocador que altres anys, tot i que sempre hi ha hagut uns moments. També ha volgut referir-se a la seva dona, a la Melania Trump, que era present i que va presidir el Consell de Seguretat fa uns mesos, perquè Trump la va escollir. I en general, a la seva línia. Cap sorpresa per banda de Trump.
8: Deixa'm preguntar-te per la notícia que hem conegut avui de que Pedro Sánchez té l'agenda molt ocupada i no anirà a la recepció que ofereix a Donald Trump. Crec que és a la 1 de la matinada, hora d'aquí, 7 de la tarda, hora teva, ara mateix, no? Com ha caigut aquest anunci de Pedro Sánchez? Qui sí es veurà, per cert, amb l'alcalde de Nova York?
13: Bé, la relació entre el Pedro Sánchez i Donald Trump ha estat bona. De fet, una de les coses que Trump ha mencionat és aquest 5% del PIB dedicat a l'OTAN. És el que ell demanava i el que Espanya s'ha negat a fer durant molt de temps. Pedro Sánchez representa el multilateralisme i Pedro Sánchez representa un altre corrent de pensament mundial. L'escoltarem demà aquí a Nova York.
8: Serà interessant escoltar amb atenció, efectivament, el que diguin els líders. Avui dèiem que, després d'aquesta primera sessió, Donald Trump s'ha pogut penjar la medalla, juntament amb els primers ministres de Dinamarca i també de Noruega, d'aquest acord que és exactament, en què consisteix aquest acord, Pau?
13: Hem pogut veure aquest acord. De fet, just ara estic davant la sala on l'han signat, que és la sala de l'Associació de Corresponsals de les Nacions Unides, amb totes les banderes. Estava Donald Trump, també la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, i el primer ministre de Groenlàndia, Jens Frederik Nielsen. Aquest acord referma la idea que els Estats Units pot tenir bases militars a Groenlàndia. De fet, en faran una de nova, que ja era un acord vigent, per tant, això no és nou. I un dels punts que han introduït, que ara l'hem pogut llegir, és que els Estats Units tindrà prioritat en temes d'inversió crítica. Queda una mica obert sobre què es considera inversió crítica i sobre quins països podran tenir. Però es bloqueja l'accés a Groenlàndia, l'accés militar a Groenlàndia, a potències que no siguin de la OTAN, que ja passava, per altra banda.
8: Crec que tu, de fet, has estat fent algun reportatge per Groenlàndia. No sé com creus que s'entarà aquest acord que afiança i incrementa la presència dels Estats Units a l'Àrtic.
13: Doncs, per una banda, sí, vaig poder estar l'any passat a Groenlàndia escrivint, fent reportatges. Per una banda, els groenlandesos són molt orgullosos de la seva cultura i no volen dependre de potències estrangeres. També volen assumir la independència de Dinamarca, però per altra banda hi havia molta preocupació aquests dos últims anys sobre què podia arribar a fer el president Donald Trump, si arribaria a envair, no?, o què faria. I crec que a Groenlàndia sí que ara poden respirar una mica i estan, tot i les circumstàncies, contents que hagin pogut arribar a un acord que a efectes pràctics tampoc és que canviï tantíssim el que ja estava en vigor i que els permetrà sortir una mica d'aquest centre d'atenció constant que suposava molta tensió.
8: Personalment, interessantíssima l'experiència, no?, d'estar cobrint aquesta Assemblea General de les Nacions Unides, Pau?
13: I tant, no. Aquí no us podeu imaginar la quantitat de periodistes, quasi 2.000 periodistes acreditats, moltíssima seguretat. Avui hem hagut de venir molt i molt d'hora. Cap a les 6 i poc del matí ja estava fent cua per entrar a seguretat de l'edifici i poder veure tots els líders mundials reunir-se ens fa pensar que, tot i les dificultats de l'organització, els líders mundials encara se la prenen seriosament, per això venen.
8: Només una darrera qüestió, ja seguirem parlant, però del que tenim per endavant, què és el que entens que resultarà més interessant?
13: Jo crec que avui, d'aquí una estona, de fet, tindrem el discurs de Emmanuel Macron, president de la República Francesa, que serà el seu últim discurs. També demà tindrem el discurs de Pedro Sánchez. M'està passant per davant ara mateix Ursula von der Leyen. Aquestes coses que té Nacions Unides.
8: Clar, clar.
13: I sí, acaba de passar a 2 metres meus, perdoneu, però...
8: No veig que t'ha impressionat, no? La presència de von der Leyen. No, deu impressionar, no diré el contrari.
13: Sí, simplement que estàs per aquí i de sobte et pots trobar a líders mundials. Evidentment, la Unió Europea fa una defensa del multilateralisme i defensa Antonio Guterres. Per tant, seguirem veient aquests dies la tensió entre aquells governs que creuen que Nacions Unides ha de canviar si no tancar i els governs que creuen que Nacions Unides s'ha de reforçar i s'ha de defensar.
8: Clar. Pau, tenim molta sort de tenir-te allà. Anirem parlant al llarg de la setmana. Gràcies, abans de tot, per acompanyar-nos avui. Molta sort i bona feina. Gràcies.
13: Moltes gràcies. Fins aviat.
8: Adéu, Pau Torres, periodista i col·laborador de l'Envoy Magazine. En uns minuts parlarem, lògicament, d'aquesta trobada a les Nacions Unides dins la tertúlia del Pla B de Ràdio 4. Avui és dimarts, vostès saben que el dimarts fem un petit parèntesi en el que és estrictament l'anàlisi de l'actualitat i ens fixem en altres punts d'aquesta actualitat amb en Camil Roca. Com estàs, Camil?
14: Bona tarda, perquè ara ja està baixant la llum.
8: És que
14: ja no sé què dir-te.
8: Aquesta matinada comença la tardor.
14: Exacte.
8: Deu ser això, bona tardor, efectivament. No? Avui ens hem fixat, ara que estem tan regulant tot el tema de les xarxes socials, intel·ligència artificial, després també parlarem sobre l'anunci que ha fet avui el president de la Generalitat, o aquesta mateixa demanda que feia el propi Antonio Guterres, no? Com han canviat les regles del joc amb la qüestió de les xarxes i també de les compres. Algú m'explicava l'altre dia com les compres compulsives s'han disparat gràcies a les xarxes. Tens dades sobre això, Camil?
14: No tinc dades d'això, no t'haig de mentir. Però és obvi, no? Si antigament comprar compulsivament volia dir anar al supermercat i just abans d'entrar a pagar tenies allà els xiclets i les piles i no te'n podies estar de comprar-ho, i tenies, diguem, com un span of attention una mica ampli. Imagina't tu ara que tu tens, quan estàs fent scroll down, tens aproximadament un segon com a algo per decidir. Vivim amb l'era de, com t'ho diria, de precipitar-nos. Com que falta criteri, hi ha precipitació.
8: Escolta'm, l'accés de publicitat, d'altra banda, a les xarxes socials, perquè abans tu connectaves, no sé, Instagram, TikTok, el que fos, i veies les històries d'aquella gent a la que seguies, i de tant en tant apareixia un anunci. Ara és més aviat al contrari. Ara vas saltant d'anunci en anunci, combinant-los amb influencers que també fan anuncis, i de tant en tant t'apareix un amic o una persona a la que segueixes. Això no pot ser matar una mica la gallina dels ous d'or?
14: Sí, l'acabarem matant. Al capdavall està passant doncs, el que va passar, diguem, amb tots els mitjans, que al final els mitjans doncs, viuen d'això. I perdem una mica l'essència de què realment hauria de ser el mitjà. Si un mitjà, com jo que sé, com Facebook, l'essència és posar en contacte les persones. Si un mitjà com TikTok és l'essència que és divertir-te i deixes divertir-te. Si l'essència d'Insta, doncs, que és una mica més el show-off, però deixes de veure tantes coses perquè, senzillament, l'únic show-off que vegis és el que hauries de comprar i que no tens, doncs clar, ens estem carregant una mica el que hauria de ser. Però m'estava predestinat a que fos així. I aviat ho trobaràs, i a WhatsApp ja ho trobes, i cada vegada es carregarà més. Tots els mitjans perden de vista una mica el que són com a essència. I si perden de vista el que són, moriran.
15: Fixa't que és una notícia que llegia l'altre dia, m'ha vingut al cap ara, que es parlava de que tot això estava generant un cert problema que apuntava a la desaparició de les grans superfícies i que, per contra, el que s'ha detectat és que aquests centres estan funcionant més que mai.
14: Perquè, encara que ens sembli mentida, ara tornarem, fixa-t'hi, a poc, al tema del contacte humà. Comencem a trobar a faltar el contacte humà. Comencem a trobar a faltar en un lloc i que m'atenguin. Que t'ho traguis allà d'una altra manera. Tots aquí ens hem cagat mil vegades en trobar, jo què sé, agafar un telèfon, que em surti un chatbot, em surti una màquina, i quan trobes una persona dius, per fi, i llavors jo em fidelitzo cap aquí. Si hem anat amb la tendència de l'automatisme i de la IA i tot això, creu-me, el tendencial ara serà l'humà.
15: Hem buscat alguna dada, al respecte són prou interessants. Un 70% de les compres que es fan per internet no planificades es produeixen de nit o en moments d'estrès, d'avorriment o de tristesa.
14: Home, això està encantadíssim quan una persona està absolutament se sent sola o se sent estressada, busca amb la compra el sentir-se millor.
15: Escolta, això havia passat tota la vida.
14: Tota la vida, físic, no? La gent s'anava, perdona, jo havia sentit mil vegades a persones que deien me'n vaig al Corte Inglés o que en sigui quan estic deprimit. Això ha passat sempre. Desafortunadament, compensem carències emocionals amb carències materials.
15: Deixa'm que encara que sigui per un minut, saludem a Ricard Cayuela, psicòleg general sanitari, consultor en psicologia econòmica. Professor Cayuela, com està? Bon vespre.
16: Hola, bon vespre, com esteu?
15: Estem bé, estem tranquils i, per tant, no necessitant el fer una compra compulsiva en aquests moments, professor Cayuela. És curiosíssim, perquè allò que abans fèiem d'anar a les botigues quan un estava deprimit, ara un s'obre una botiga d'aquestes online i va a buscar una mica el mateix, no?
16: Bueno, abans, fins i tot, jo ara us estava escoltant i abans la gent comprava xocolata.
15: Yeah.
16: I menjant xocolata se li passava la depressió. Ara no. Ara necessita... Bueno, mira la Shakira. La Shakira està aquí i em sembla que ha omplert quatre estadis, no?
15: No, crec que són més.
16: Més? Doncs imagina't.
15: No sé si eren 11 o 12, no? 12, em sembla.
16: Sí, és brutal, és brutal. La veritat és que els estímuls comercials són tan brutals i tan poderosos que finalment fem el que fa la majoria, i és a dir, seguir-los.
15: La dada que m'ha semblat interessant, professor Cayuela, és que quan omplim el carretó d'una botiga online i tanquem la pestanya sense pagar, generem al voltant del 60% del pic de dopamina que s'obtindria comprant la compra. És a dir, que a mitja feina la tenim feta, no?
16: Sí. Sí, és la compra, d'una forma o altra, en un moment immediat, relaxa.
15: Molt bé.
16: Però després arribes a casa i dius, bueno, i amb això què faré? Què tinc que fer amb això?
15: Clar.
16: I aquí apareix el Wallapop i apareixen aquestes marques que tu poses en venda el que has comprat fa un mes.
15: Clar, clar, clar. Molt bé, professor Cayuela, a veure si un dia ens ve a visitar l'estudi, que ara fa molt de temps que no ens veiem. Una abraçada gran.
16: Perfecte.
15: Molt. Que vagi molt
16: perfecte.
15: Bé.
16: Perfecte. Adéu.
15: 11 minuts i les 8 de la tarda. Anem a obrir el ventall a les persones que tenim aquí amb nosaltres. Avui s'incorpora al Pladé. Estic molt content, em fa molta il·lusió. La Imma Lucas. Hola, Imma, com estàs?
17: Què tal?
15: La Imma és periodista, consultora en comunicació. Crec que vostès la coneixen sobradament perquè l'hauran vist mil vegades amb tertúlies, programes de ràdio, de tele i de més. A partir d'avui també aquí.
17: Encantada.
15: Se te'n va una mica el tema compulsiu a tu amb les compres o no?
17: No, no, eh? No. A més, jo penso que és com jugar a la borsa en segons quins portals, que has comprat una petita cosa i després et bombardegen i et bombardegen i et bombardegen, i no sóc gens partidària.
15: Gens, eh? Camil, no t'ho he preguntat a tu. Tu ets de Setembada tant en tant el tema o no?
14: A mi no, però la meva mare, que té 90 anys, sí.
15: Sí?
14: I em compra els mitjons així, i em compra moltíssimes coses així, que dic, mama, vols dir? I fixa't, 90 tacos. 90 tacos i això...
15: És que és molt ràpid.
14: No, té que veure una altre cop, doncs ella és viuda, és vídua, està sola a casa, i jo crec que és una manera de passar el temps i cobrir una certa solitud, i llavors, pam,
15: clar,
14: pam.
15: Abans havies de sortir al carrer, hola, Francina Vila, com estàs? Abans havies de sortir al carrer, havies d'anar a mirar paradors, havies d'entrar a la botiga, i potser sí que tenies aquest impuls, però és que estàs asseguda al sofà, estàs passant l'escroll, i simplement apretant un botó ja pots fer aquella compra, no?
17: M'estàs interpel·lant perquè...
15: No,
17: quan
15: perquè...
17: ell parlava dels mitjons, jo m'he recordat...
15: Sí.
17: Hola, què tal? M'he recordat de que un dia, amb una compra compulsiva, vaig comprar 22 mitjons de cop.
15: 22 mitjons?
17: Sí. Volia mitjons de colors diferents per anar canviant, perquè s'havia posat de moda, no?, amb les sabates i tal, i sí. Vaig, no sé com, vaig acabar comprant 22 mitjons.
15: Meravellós. Doncs
17: clar, em van arribar a casa, vaig veure una bossa immensa, em vaig fer vergonya a mi mateixa, i després vaig tenir dificultats per retornar-ho. Vaig anar a la botiga, vaig fer moltes hores de cua perquè era complicat, i al final no tornaven els diners, és a dir, havies de comprar altres coses. Vull dir que vaig sortir amb 10 mitjons, més altres coses que vaig comprar.
15: Què passa, Camil?
14: No, ara estava pensant, mentre deia això, perquè ara hi ha tot un seguit de cadenes especialitzades amb regals de menys de 5 euros. I, és a dir, fer accessible a tothom comprar qualsevol cosa, no? Perquè al final el que vols és realment sentir-te realitzat de que vaig a comprar i compro, no? Però fixa't, aquí estem en una carència absolutament, com t'ho diria jo, emocional que tens. És com quan, jo recordo, parlava amb els de les colònies, parlava un dia amb els de Botan Lomba i amb els Dolce i tota aquesta gent parlaves i t'explicaven per què tenia, posaven colònies. I ho vaig entendre perfectament. Em van dir, mira, la majoria de gent no es pot comprar un traje d'Armani, però es pot comprar una colònia d'Armani. I llavors, clar, al final, estàs suplint una carència emocional.
15: Max Tanyarto, com estàs, Max?
18: Molt bé, molt bé.
15: Ha anat bé l'estiu?
18: Pues sí, aprovat.
15: Has comprat molt compulsivament aquest estiu o no?
18: No, s'ha de dir que no. Bueno, clar, viatjar també és comprar, no, al fons? Per tant, d'alguna manera sí, potser compulsivament he intentat el mínim possible, però no he intentat que no.
15: Souvenirs has portat molts compulsivament, també. La compra compulsiva de souvenir mereixeria un capítol a banda. Això crec que li haurem d'encarregar a l'Ignacio Rigau.
14: Se'n diu Pongo.
15: No sé, per diccionari de la Hortarada, que avui acabarem el programa amb aquest diccionari. Clàudia Tarines, hola, Clàudia.
19: Hola. Pues, jo la veritat és que no soc massa consumista, eh? I a més, la gent que em coneix sap que l'estiu vaig vestida... Tinc uns models, a l'hivern vaig vestida amb uns altres models, però sí que crec que s'ha d'exprimir la vida amb experiències. I allà, pues, puc pecar una mica. I a mi em recordava una mica una cosa que li ha passat a la meva iaia. Volia renovar 4 coixins de les cadires de la cuina i a lo tonto arriba el paquet... I n'ha comprat 44.
15: 44. Perquè
19: ens ha regalat, coixins de cadira a tota la família. Però o sigui, si voleu algun...
15: Però es va equivocar, la dona.
19: Es va equivocar perquè es va pensar que eren un paquet, venien 11. Ella en volia 4,
15: clar,
19: i aleshores eren paquets de 11, i clar, li van arribar, doncs, 44.
15: I aquí també juga una de les coses que dèiem abans, que probablement tampoc no ho va detectar des d'un punt de vista econòmic. És a dir, perquè moltes d'aquestes coses són realment molt econòmiques, molt barates, no?
14: És clar, i com que et compensen, sí, és la jugada perfecta. Et compensen el moment amb el que estàs, que generalment és un moment en què tens, diguem, certa, diguem, nostàlgia, solitud, digue-li el que vulguis. Ho trobes barat, tu. Després hi ha el tema de tecnologia, perquè t'ho has explicat així, però també conec el cas de la gent que pica 2 vegades. Llavors, doncs, 4-4, 44, fàcil. Llavors, clar, ho suma tot. I després, l'última, que no ho he dit. Quan t'arriba una cosa equivocada, el conyasso de tornar-ho. O sigui, hi ha coses que a vegades he pensat, passo a tornar-ho, perquè és que l'enrenou em porta molt temps.
15: Has de començar la teva presència al programa, Carlos Carrizosa. Com estàs? Bona tarda, Carlos.
20: Què tal? Molt bona tarda.
15: Has d'obrir-te a tota l'audiència per saber si ets un home que fa compres compulsives de tant en tant o no.
20: M'agrada comprar. Jo no sé qui va dir que era molt millor gastar que no guanyar.
15: Ja.
20: Guanyar els diners està bé, però gastar-los està re bé, vaja.
15: Jo he de reconèixer que em vaig comprar fa poc una setrillera d'aquella. No, és veritat, és que vas veient les xarxes, et vas sortint coses, no?
20: Sí.
15: Que dius, és absolutament impressionant.
20: Fa goig.
15: En fi, algun consell? Perquè això em sembla que ha arribat no per quedar-se, sinó per invair-nos directament, no, Camil?
14: Jo crec que l'únic consell que té que veure amb que fomentem el criteri, sempre ho dic. Si no hi ha criteri, tens unes coses que se'n diuen unes xarxes socials que parteixen de la base que has de ser un seguidor. Ara, o sigui, és que és acollonant.
15: Vaig a posar-me seriós, perquè de fet avui Salvador Illa ha presentat el seu model, aquest catàleg que vols una referència d'alguna manera per pares, mares, educadors i demés sobre el tema de les noves tecnologies d'intel·ligència artificial, i això ens agafa en un moment en el qual efectivament s'ha obert aquest gran debat sobre el tema de l'ensenyament. Tu parlaves ara de valors, d'aprendre a distingir entre la veritat i la mentida. Els nostres joves s'enfronten a un món en el que això serà cada vegada més obligatori, no?
14: Bueno, un altre cop, clar, si a les persones no les ensenyem a pensar, si no les ensenyem a tenir criteri, si el que es troba i la tendència és que haig de tenir molts followers, que haig de tenir seguidors, que jo haig de ser un seguidor, doncs és que anem molt malament. Anem molt malament. Per tant, jo crec que s'ha de fomentar un esperit crític i que la gent pensi per si mateixa, cogito ergo sum.
15: Per cert, l'altre dia que vam parlar dels influencers i les influencers, ahir porto 3 dies parlant d'intel·ligència artificial, perquè tots els camins ens estan portant aquests dies a la IA, no? Algú deia que segurament aquest decliu dels influencers en bona part també es deu a la IA, i que cada vegada és més fàcil tenir influencers fets amb intel·ligència artificial que no donen problemes, que són més econòmics i que assoleixen absolutament l'objectiu comercial de l'empresa, no?
14: Bueno, això és per un cantó, però jo crec que la gran caiguda dels influencers té a veure amb la seva caiguda de la credibilitat. És a dir, tu, l'influencer va néixer com una manera de creure'm el que, diguem, les marques o, diguem, els famosos no acaben de creure'm. I llavors jo crec que la caiguda està amb la credibilitat, anem a parlar clar. I sobre la IA i tots els polítics, hi ha una cosa que es diu greenwashing, que ho vull veure com acaba el tema, perquè tinc la sensació que tothom parla i que la restringirà en moltes històries, i tinc una sensació de posse que ja l'he vist abans.
15: Què és el greenwashing?
14: Greenwashing vol dir quan jo falsejo, diguem, una preocupació, estic molt preocupat, però després no faig res.
15: Ja.
14: Això en màrqueting es diu greenwashing.
15: Deixa'm que li pregunti a la Imma, que ella, que ha portat 1.000 campanyes polítiques i ha assessorat a molta gent, doncs segurament té una idea al respecte. Imma, com ho veus?
17: Jo crec que ens hem de formar. És a dir, que ens ve a sobre i que precisament per aquest esperit crític que també hem de tenir, i jo crec que això de fugir d'estudi a l'escola quan és un... pots formar les persones en aquest àmbit, penso que ens equivoquem, no? Que és a dir, que no hem de tenir por, que ho hem de conèixer, que ens hem de formar i hem de saber també distingir què és la realitat, la part humana i la part que no és humana, no? I de fugir d'estudi no em sembla la millor manera i la millor opció. És a dir, jo penso que la intel·ligència artificial ha vingut per quedar-s'hi, ja fa molts anys que existeix en l'àmbit militar, existeix en l'àmbit de la seguretat i crec que explotar també els seus beneficis en l'àmbit sanitari i en l'àmbit de la ciència, doncs ens permet també obrir uns ventalls, crec que molt interessants.
15: Ningú no dubta, de la part positiva de la intel·ligència artificial. El que inquieta, d'alguna manera, és tota la resta, no, Clàudia?
19: Sí, jo crec que sobretot l'impacte als menors. Sí que penso que hi ha dos discursos molt radicals en el que és zero exposició al menor a les pantalles o s'ha de treballar, o sigui, treballem-ho. Aleshores, ho hem de treballar, tampoc podem negar cap a on va el món, però sí que jo trobo que hi ha molta comoditat en el fet d'arribar a casa, donar-li la pantalla al fill, o inclús quan vas a un restaurant, jo sempre ho dic, si és que te'n fas un fart, ens posem el crit al cel i fem tots greenwashing de lo malament que estan pujant les noves generacions, però te'n vas a qualsevol restaurant, que preocupado estoy por mi hijo, que no me hace caso, que em saca males notes, i tots els nens estan amb el mòbil o la tablet. Per tant, els primers que fem greenwashing a les nostres vides som nosaltres.
15: No tenim gaire temps, perquè de seguida arribem a les 8, però, Francina, tu què et genera aquesta qüestió que estem comentant?
2: Home, la dualitat i hi ha una part de desconeixement, i el desconeixement en general et genera inseguretat. La tecnologia en general, en el progrés de la humanitat, ha sigut igual a progrés. És a dir, ha facilitat la vida a les persones, especialment a les més vulnerables. No? Jo me'n recordo, la meva àvia havia d'anar a rentar l'aigua al safareig i això tenia un impacte negatiu en la seva vida, molt dur, i en el seu benestar. Va arribar la rentadora i li va canviar la vida. Què vull dir amb això? Que la tecnologia és positiva. Aquí el gran debat és qui té la informació que recull amb la intel·ligència artificial, qui té la infraestructura, i quins usos estem disposats, quins límits marquem els usos. I això és un debat que hem de tenir en el marc d'una societat doncs, que és liberal i que ha de ser democràtica i que, per tant, és molt feble i que, per tant, arribant a aquests acords entre consumidors, reguladors, les empreses, ètica, etc., doncs és complicat, però l'hem d'abordar.
15: Tenim segons, però m'agradaria escoltar-vos els dos, perquè no he dit res, però us prego brevetat. Carlos, comences tu.
20: Acabo molt ràpid. El fin del mundo se aproxima. O sigui, això no té remei. No té remei. Abans hem parlat de l'educació i dels valors. Jo crec que només amb una educació, amb valors, amb esforç i amb cultura humanística podem utilitzar aquestes eines noves sense que suposi la destrucció de la, diguem, de l'humanisme.
15: Max, vinga, tens el...
18: Pues estic d'acord amb ell, i jo crec que sí que els nanos joves, jo no dic els adolescents o ja adults, però els joves, els nens petits, se'ls ha d'apartar les pantalles com sigui possible.
15: Clar. Doncs, Camil Roca, sempre és un gust tenir-te amb nosaltres, que tinguis una bona setmana.
14: I igualment.
15: La setmana vinent tornem a trobar el cap en un d'aquests assumptes que en realitat ens afecten a tots plegats. Gràcies.
14: A vosaltres.
15: Senyores i senyors, passa un minut i mig, gairebé dos, de les 8 del vespre, és l'hora de connectar amb els serveis informatius d'aquesta casa de Ràdio 4. Ens està esperant la Laura Monell. Què tal, Laura? Bon vespre.
3: Bon vespre, Toni.
15: Lògicament, el món està mirant cap als Estats Units, però crec que tenim una notícia d'última hora, no?
3: Exacte. Hem de començar amb una notícia de darrera hora i de l'àmbit municipal, perquè tres persones han resultat ferides després de caure una part del sostre del vestíbul de l'estació de Fabra i Puig de Barcelona aquesta tarda. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses unitats dels bombers de Barcelona, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques que estan atenent els ferits. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha dos ferits lleus i un tercer que ha estat traslladat a un centre hospitalari. Com a conseqüència d'aquest incident, l'estació es troba tancada i des de Rodalies es recomana als viatgers que utilitzin la línia 1 del metro per continuar amb el trajecte. Protecció Civil activat en fase de prealerta al Pla Ferrocat. Precisament, recordem, aquesta setmana havien començat les obres de millora d'aquesta estació. És una notícia que continuarem ampliant en els propers butlletins informatius. D'altra banda, com deies, hem de mirar a l'exterior, precisament a Nova York, on el president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, estan hores d'ara reunits per abordar una possible solució a la guerra amb Rússia. Pau Alemany, bon vespre.
21: Bon vespre. En una roda de premsa informal amb periodistes abans que comencés la reunió, Trump ha assenyalat les conseqüències que està tenint la guerra en el preu de la benzina i ha comentat que els dos mandataris són grans guerrers i persones molt preparades. Aquestes declaracions arriben després de les realitzades a l'Assemblea General de l'ONU, en què Donald Trump ha dit que l'acord entre ambdós països està més a prop del que sembla.
22: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine. And we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. They've had it.
21: Pel que fa a la guerra amb l'Iran, Trump ha mencionat que estan esperant que passen les eleccions legislatives del novembre per signar l'acord i els ha donat dues opcions, o signar-lo o l'aniquilació.
3: Gràcies, Pau. D'altra banda, en clau de successos i també d'educació a casa nostra, el cap d'informació dels Mossos, Carles Hernández, ha defensat avui que va ser legal que dues agents assistissin d'incògnit a una assemblea de docents al maig. Ho ha dit en una comissió d'investigació al Parlament. Segons Hernández, buscaven informació per preparar els dispositius de les mobilitzacions. Admet que l'operació es va planificar i executar malament, però es nega a demanar perdó.
23: No demano perdó, perquè crec que no he de demanar perdó. Perquè el que han fet les meves agents és el que se'ls otorga, no el decret d'estructura del cos de Mossos d'Esquadra.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, sí que s'havia disculpat pels fets. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat la compareixença i la CUP n'ha reclamat la destitució. I fem un darrer punt. Els Mossos d'Esquadra investiguen com a mort violenta la mort d'una dona trobada al pantà d'Utgesa, al terme municipal de Torres de Segre. El cos de la dona va ser localitzat pels treballadors de la presa del passat 19 d'agost. Fins al pantà es van traslladar a les zones efectius subaquàtics dels Mossos i van rescatar el cadàver, que inicialment no presentava signes de violència. Tot plegat a l'espera que l'autòpsia aclarís les circumstàncies de la mort.
15: Gràcies, Laura. Seguim després. Si hi ha cap novetat, lògicament, amb la qüestió de com estan les coses amb aquesta caiguda del sostre del vestíbul de l'estació de Fabra i Puig, lògicament, és prioritat total.
3: I tant.
15: T'escoltem. Gràcies,
3: seguim,
15: Laura.
3: Seguim en contacte. Fins ara.
15: Fins després. Les 8 i 5 minuts. És evident que estarem totalment pendents de qualsevol novetat que ens pugui arribar des d'allà. Entretant, ara el que fem fem és, com tots els dies d'aquesta hora, interessar-nos per al que és la previsió del temps de cara a les properes hores. Marxem fins a l'AM. Noelia García, bona tarda.
0: Bona tarda. Tot i que s'acosta la tardor, a Catalunya continua el temps càlid i estable. Demà dimecres també serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Temperatures amb pocs canvis encara superant els 30 graus a moltes zones. Màximes de 29 graus a Barcelona i a Tarragona, 32 a Girona i 33 graus a Lleida. Bufarà vent fluix de component sud amb intensitat moderada durant la tarda. Les temperatures mínimes marcaran 16 graus a Girona i a Lleida i 20 graus a Barcelona i a Tarragona. És una informació d'AEMET.
15: Gràcies, Noelia. I ara parlem del trànsit. Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. D'aquesta hora ja queden poques complicacions a la xarxa viària, únicament pel que fa a volum o retencions. En trobarem a les dues rondes de Barcelona, per la ronda de dalt entre Sarrià-Sant Gervasi, sentit Trinitat, i

0: Per Ciutadans, Clàudia Terines, la nostra advocada de referència, i Max Tanyarto, responsable de projectes de mobilitat i planificació urbana i exregidor d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona. Avui hem començat el nostre programa, tenim molts temes, perquè realment el dia d'avui és un dia molt potent a nivell informatiu, però, home, portem molt de temps pendents de l'amnistia i avui és evident que hem començat el programa sentint a un satisfet, Jordi Turull, satisfet d'una banda, però queixós de que s'ha trigat massa temps en arribar fins a aquesta situació. En qualsevol cas, sembla que el compte enrere que marca la tornada de les tres persones que estan fora, començant pel propi president Carles Puigdemont, doncs s'ha posat en marxa, Francina, imagino que satisfeta, no?, amb el que està passant.
1: Home, sí, perquè és una notícia molt esperada, veurem també com s'acaba concretant i com acaba beneficiant no només a Jordi Turull, que és el que avui s'anunciava, sinó quines derivades té amb els altres afectats. També hi ha una part de tristor des del punt de vista de, com a demòcrata. És a dir, al final, un Parlament, el Congreso, aprova una llei i que ha trigat molt a fer-se en efectiva si és que s'acaba finalment fent-se efectiva. I, per tant, aquí denunciar doncs, les maneres poc democràtiques i l'utilització que una bona part de la judicatura espanyola utilitza la seva posició de poder i força per fer política. Per tant, avui la decisió del Tribunal Constitucional doncs, és positiva i ens obre una finestra d'esperança per fer justícia a unes persones doncs, que han tingut la seva vida personal hipotecada amb situacions familiars molt dures, morts de familiars que no han pogut acomiadar, fills que han crescut i no has pogut veure com creixien. I vaja, esperem que això sigui el final d'una etapa doncs, molt dura des del punt de vista personal i també política per un país, perquè també jo crec que tots plegats necessitem doncs, moments per poder viure amb més normalitat i fins que no hi hagi l'amnistia absolutament efectiva doncs no serà normal i per tant fins que no acabem de resoldre aquests problemes que són estructurals des del punt de vista democràtic abordar altres debats com poden ser el que dèiem abans no? De la intel·ligència artificial, del model educatiu, etc. Doncs és veritat que queden afectats, queden intoxicats i per tant esperem que realment amb aquesta nova situació doncs, puguem parlar d'una nova etapa més democràtica a l'estat espanyol.
0: Imma, segueixes tu?
2: A veure, és que si obrim, no sé, jo de democràcia... Democràcia, justícia i injustícia, perquè a mi ser demòcrata també suposa respectar les regles de joc, no? I jo crec que el 2017 no es van respectar les regles de joc. Si volem entrar en el terreny més personal de les persones i líders polítics que han estat a la presó, a mi no m'agradaria escriure la història de tenir líders polítics catalans que han passat per la presó, no? No m'agrada aquesta història. Jo penso que és una anomalia política que haguem tingut dirigents polítics empresonats i un altre que hagi fugit de la justícia. Ara bé, tenint en compte també aquestes regles de joc, el Congrés dels Diputats aprova una llei d'amnistia, passa pel Tribunal Constitucional i aquesta llei s'ha d'aplicar. És a dir, jo aquest matí escoltava el Jordi Nieva en aquesta casa pel tema de Begoña Gómez i el delicte de malversació i les dificultats que hi ha, i això ho sabeu els advocats, no? En com distingir aquest delicte de malversació, si hi ha malversació, si no, si hi ha hagut la utilització de fons públics en ares de la declaració d'independència. Amb aquest terreny és molt difícil ficar-s'hi i és molt difícil saber. El que sí que és cert és que si els dirigents polítics actuals van aconseguir que el Congrés s'aprovés una amnistia, és de dret també no? que aquesta s'apliqui a tots els dirigents. I em sembla que també que cal distingir en aquesta història aquells que van passar pels sedars de les regles de joc, com Turull, Rull, Romeva, el líder d'Esquerra, i que evidentment van viure històries personals doncs, molt doloroses, no? Com no veure créixer les teves criatures o problemes familiars. I un altre és, com Carles Puigdemont, doncs que evidentment va defugir de la justícia.
0: Max, segueixes tu?
3: Sí, a veure, satisfacció perquè puguin tornar ara. L'1 d'octubre d'aquest any farà 9 anys. 9 anys de l'1 d'octubre de 2017. Vull dir,

0: si aquest retorn ha de suposar superar tot allò que va ser per part de tothom i especialment per l'independentisme, fantàstic. Si aquestes persones que tornen o que ara es poden presentar es presenten a unes eleccions, que es presentin. Però jo crec que fa 9 anys ja, eh? És que portem 9 anys amb això. Per tant, jo crec que al final satisfet de que es pugui tancar una etapa, en lo personal també, per aquestes persones que han patit això, però bueno, jo crec que ja és hora que passem pàgina, per lo que sigui.
1: Carlos Carrizosa, com ho veus?
2: Mira, jo, el Jordi Turull, podria dir me l'estimo, però sí que tinc una boníssima relació i em cau bé, vale? Però el Jordi Turull i altres persones es van deixar portar, van cometre uns errors greus i aquesta privació de llibertat tan feixuga i tan dolenta per qualsevol persona, hi ha avui 80.000 persones que estan recluïdes a Catalunya, a les presons, i que tenen els mateixos problemes amb les seves famílies i que pateixen, i és molt trist, però van cometre delictes exactament igual que el Jordi Turull, que el senyor Puigdemont, etc, etc. O sigui, jo crec que ells van ser dirigents que es van apropiar de la seva autoritas, de la potestas que tenien a Catalunya per ser els dirigents catalans, i van fer quelcom que no es podia fer claríssimament en un estat democràtic. Per tant, jo m'agrada que, diguem, Catalunya entri, com deia ara mateix el Max, fa 9 anys d'això. Jo crec que tots els compatriotes ens hem de reconciliar, i em sembla bé, però no em sembla un discurs de reconciliació el que he sentit ara mateix per part de la Francina. A mi no em sembla de reconciliació, i dir que com a demòcrata i tristor, home, jo com a demòcrata sento tristor del que va passar fa 9 anys, però sí, passem pàgina, i el que també vull dir és aquesta permanent acusació als tribunals espanyols de que fan lawfare i tot això. El Suprem, el tema de la malversació, és la mateixa doctrina que jo vaig estudiar al tercer de dret, i el que volen és que no s'apliqui al senyor Puigdemont i al senyor Junqueras i a tots aquells que van malversar, perquè malversar sempre ha estat el dedicar els diners públics a finalitats no previstes a la llei. I això sí que suposa un enriquiment quan tu t'ho podries haver pagat de la teva butxaca, i no ho fas. Prefereixes que ho paguem entre tots, i per això hi és el problema amb el Constitucional, perquè el Constitucional ha de desdir una doctrina penal de la Sala Segona del Tribunal Suprem que porta anys i anys aplicant-se.
1: Vinga, d'advocat a advocada. Clàudia Tarimas, a veure.
3: Jo és que parteixo d'una història, o sigui, és una història fatal, eh? I que jo crec que, de vista al món, jo crec que quedem encara pitjor. Vull dir, tot això s'inicia... jo crec que els polítics que van passar per la presó o que se'n van haver d'anar a l'exili no hi haguessin hagut de passar mai. També penso que són polítics que no haguessin hagut d'abanderar-se d'una causa que després resultava ser paper mullat. O sigui, ho van fer malament ells, ho van fer malament els que també van articular i van activar tot el possible perquè aquestes persones acabessin a la presó o exiliades. Després la llei es va articular malament perquè la malversació es va redactar d'una forma en la que només semblava que fos la malversació política pròpiament d'ús de fondos polítics, de públics, per una finalitat política concreta. Però realment la interpretació encara va estar pitjor, perquè és ben bé el que apuntava ara, el Tribunal Suprem, presidit per el jutge Llarena, va voler que la malversació en aquell sentit fos restrictiva a una malversació política de que no has pogut justificar que t'has gastat uns diners públics per una cosa que, com que era il·legal, doncs no te'ls podies gastar. I les va substituir pràcticament com si haguessin tingut un rèdit personal i polític, que és el que precisament deia el Tribunal Constitucional, que deia, escolti, perquè la malversació realment sigui un benefici per la persona, hi ha d'haver-hi un benefici patrimonial tangible. Tu n'has hagut de treure un rèdit real que tu puguis... no sé, calcular, volumitzar en aquest sentit. Aleshores, ha tardat molt, ha sigut una justícia que efectivament s'ha mogut sota els fils de ideològics polítics que han fet pressió en el sistema judicial i que ha tardat massa.
1: La història és interessant, no? Perquè, efectivament, més enllà del que pensem cadascú de nosaltres al respecte, el cert és que sembla que Carles Puigdemont el tornem a tenir a casa ben aviat, no? I un es pregunta, i ara què? No? Ara cap a on anirà? Com penseu que, d'alguna manera, no sé, continuarem vivint ja amb tot aquest episodi tancat, Francina?
4: A veure, els pobles i les històries dels pobles mai no són episodis tancats. És a dir... Som hereus del que ens ha anat succeint com a poble al llarg de la història. Que va passar l'1 d'octubre són uns fets que manifesten la voluntat popular, que després hi ha una classe política que considera que com a responsabilitat ho ha de liderar i ho ha de conduir de la millor manera que va poder i saber, tenint en compte que estava en un context on no tenia el poder de la força i que, per tant, això et condiciona. Per tant, i aquí obro un parèntesi, quan parlem de... Uns van passar pels sedars de les regles del joc. Jo faig la següent pregunta. Quan una norma és injusta, crec que cadascú ha de poder ser lliure de decidir com aborda aquestes regles del joc que poden ser qüestionades. Per tant, si tu un sistema injust que en lloc d'un conflicte polític el resol a través dels tribunals per la incapacitat política d'un dels actors de seure's en una taula i negociar, doncs vaja, que les persones a nivell personal prenguin decisions de com aborden aquesta situació d'injustícia i d'abús de la força, doncs penso que no és criticable i que no s'hauria de jutjar si uns es van quedar aquí i van assumir la presó o s'han hagut d'exiliar i també renunciar a 9 anys de la seva vida. En estats democràtics, realment democràtics, i democràcies liberals autèntiques, on els drets civils estan protegits, els conflictes polítics es resolen en política. I equiparar presos polítics, persones que són a la presó, privades de llibertat o a l'exili, perquè van recollir un clam popular i van deixar que en democràcia es votés, sigui legal o no, és que més igual. Posar les urnes al carrer mai no hauria de ser un delicte. Altra cosa és que tingui validesa política, que estigui prou legitimat, etcètera, etcètera. Però posar jo una taula, Francina Vila, al carrer per preguntar als meus conciutadans què pensen d'un tema, això
5: coincideixo.
4: No podria estar
5: coincideixo. Com m'has interpel·lat amb el tema de les regles de joc, coincideixo. És a dir, jo crec que l'1 d'octubre es va gestionar malament i es va gestionar malament en tant en quant el líder polític que va dir que havien d'haver-hi càrregues policials per unes urnes que no aconseguiríem res, es va equivocar. No sé qui va pitjar el botó, suposo que Rajoy directament, i l'actuació de la Policia Nacional. I jo crec que aquí ens vam equivocar. I aquí traslladem una imatge de país que és vergonyosa. Ara bé, quan jo parlo de les regles de joc, dic que, políticament tenim una Constitució.
4: Però no és, tenim és la Bíblia, perdona, la Constitució. És un consens polític.
5: D'acord.
4: Hi ha uns mecanismes
5: per formar-lo. Hi ha un article 49 que feia referència a la discapacitat, que hem trigat anys i panys en canviar-ho. No? Aleshores, doncs, si volem canviar aquestes regles de joc, haurem de passar pel Congrés, d'on els diputats de Junts, Esquerra Republicana i els que voleu la independència, cobreu. Aleshores, és a dir, les regles de joc vol dir, és a dir, si a mi em paguen unes institucions, hauré de seguir aquestes regles del joc. Jo puc voler la lluna, i sempre ho he dit, i puc voler la independència.
4: La lluna no és cap, tenir la lluna no és cap dret reconegut a cap tractat internacional.
5: És a dir, em sembla...
4: El dret d'autodeterminació sí que és un dret.
5: Em sembla molt respectable.
1: Un segon, Imma i Francina, de veritat, és una de les regles d'aquest programa que és que dues persones no parlin alhora. Perquè és que, pensant en l'audiència, hi ha hagut un moment que jo que estic davant no sabia el que estava dient cap de les dues. Segueix, Imma, després et dono la paraula, Francina.
5: Que al final, el que jo crec que no podem fer és enganyar la gent. Sabíeu, i t'ho dic a tu perquè tu ets diputada de Junts, sabíeu que era impossible aconseguir-ho. aleshores no podem enganyar la gent. Podem posar les urnes, podem deixar que votin sabent que això no és vinculant. I, de fet, l'efecte que teniu després d'una dècada, i si jo fos assessora de Junts, que en algun moment ho he estat, assessoraria d'una altra manera, perquè heu perdut la força del carrer.
1: Francina, toca tu, però em deixes que faci una pausa breu. Després et dono la paraula immediatament. Saben vostès, a les 8 ens hem assabentat que hi ha hagut 3 persones ferides després de caure una part del sostre al vestíbul de l'estació de Fabra i Puig aquesta tarda. Anem fins allà. Tenim el nostre company Àlex Deloi. Àlex, què tal? Bon vespre, bona tarda.
6: Bon vespre, bona tarda, Toni. La darrera hora és que el balanç de moment és de 3 ferits lleus, 2 homes i una dona que han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron. Ara mateix, la fotografia que us poden fer a hores d'ara és que hi ha una important presència policial als voltants d'aquesta plaça on està l'estació de Fabra i Puig, que està acordonada, i molts usuaris i curiosos s'estan apropant preguntant què passa. Els informadors els estan redirigint a l'estació de la Sagrera, perquè ara mateix aquesta estació de Fabra i Puig està tancada, i a l'estació de la Sagrera també hi opera Rodalies. Ha estat, com dèiem, un esfondrament del fals sostre del vestíbul d'aquesta estació. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat i, com a conseqüència de l'incident, dèiem, l'estació està tancada i està suprimida la parada comercial de la línia R4 de Rodalies per danys en la infraestructura. Adif, diuen, ja treballa per recuperar la normalitat.
1: Molt bé, Àlex Deloi, t'escoltem a les 9, o si hi ha alguna cosa abans que entenguis que ho han de saber els nostres oients, lògicament, micròfons oberts. Gràcies, fins després.
6: Fins després, Toni.
1: 8 i 23 minuts, tanquem el parèntesi. Francina, si vols contestar la Iman.
4: Sí, no, a vegades es juga, es confon. Una cosa és parlar de tacticisme d'una força política, i aquí tothom pot dir-li la seva, per això la força política decidirà de quina manera vol dialogar, interlocutar o fer arribar el seu missatge a la societat. Jo aquí no m'hi poso, i a més a més si ets expert en comunicació, etc., o màrqueting, doncs segur que tens moltes més capacitats que jo. Altra cosa és si parlem de democràcia, drets polítics, llibertats fonamentals, de dret a decidir. En una democràcia, i torno, reitero els arguments, en una democràcia s'han de poder votar les coses, és l'essència de la democràcia. També és veritat que és l'aplicació de la llei, però la llei a vegades és injusta o està invalidada perquè va enrederida respecte a la societat, i per tant, quan tu prens la decisió política de que la llei no està donant cobertura als que tu consideres un dret fonamental, doncs a vegades s'han de prendre decisions. I aquestes decisions no es poden portar en un terreny, com aquí es feia, de comparar presos polítics amb presos doncs, d'armes blanques o que han provocat mal en altres persones. I tampoc es pot acusar a persones de malversació quan no hi ha hagut cap enriquiment personal. L'únic que es van fer és posar urnes al carrer perquè la gent pogués votar. En una situació de desigualtat, perquè no teníem la força, que un estat sí que va utilitzar en contra de la població civil, a més. És a dir, van veure àvies, dones. Jo estava embarassada i vaig anar a votar aquell dia. Vaig haver de canviar d'escola. Això no és una democràcia, que puguis perdre una criatura perquè un policia ve a clavar-te un cop de porra perquè vols anar a votar, vaja, és un exemple que s'ha donat al món desastrós. Si això en els propers dies es pot corregir mínimament, doncs home, hauríem d'estar tots contents, però això no vol dir que no hi ha hagut un mal, com es deia, de 9 anys, i que també s'ha de veure com això es pot reparar. Aquests dies també han començat els processos contra les policies nacionals, etc., que van a fer perdre un ull, per exemple, amb un ciutadà del nostre país. També jo crec que també arriba el moment, no m'agrada dir de passar comptes, però que sí que tothom que va fer abús de la força en aquella situació, en aquells dies anteriors, sobretot posteriors i al cap d'unes setmanes, doncs també, com que hi ha una llei que empara els drets fonamentals, doncs també el sistema doncs, prengui les decisions i sigui tant, o sigui, no sigui gens benevolent.
1: Ha demanat la paraula al Max Tanyart, sí, Max?
0: A veure, jo crec que al final hi va haver una aposta política el 2017, que venia d'abans, una aposta política que no va sortir bé, una aposta política que ningú va assegurar que sortís bé, i jo crec que si en aquell moment a la gent que estava defensant, diguéssim, el dret a l'autodeterminació al carrer i li preguntaves quin serà el resultat d'això, molt pocs serien que realment potser el resultat seria positiu, no? I aquesta aposta tenia unes línies vermelles que eren el tema de la pau, el tema de la diguéssim, l'actuació cívica, etc. No? Bueno, aquesta aposta no surt bé i hi ha unes persones a nivell polític que, bueno, paguen les conseqüències a nivell legal, no? Per l'aparell de l'Estat, bueno. Si aquesta situació política es resol doncs, 9 anys més tard amb finalment l'absolució, bueno, l'amnistia per aquestes persones, doncs benvingut sigui, però al final jo crec que allò que es va enganyar perquè tal, bueno, jo crec que si li haguéssim preguntat a la gent lluita per el que creu, sortir bé, sortir malament, etc. El va sortir com va sortir, la situació és aquesta i estem 9 anys després, ja està.
1: Carlos, sí.
2: Mira, jo pensava, me'n recordava de la pel·lícula aquella Aterriza como puedas, que hay una escena que uno dice, elegí mal día para dejar de fumar, no para de fumar, y elegí mal día para dejar de fumar. Jo potser vaig escollir mal dia per venir en aquesta tertúlia, perquè amb la coincidència de l'amnistia del Turull i del Puigdemont...
1: Deixa'm dir-te que feia molt de temps que no parlàvem d'aquestes qüestions.
2: Sí, sí, sí, exacte. I resulta que me retrotraigo a nueve años atrás. Aquí es diu... És que, clar, són moltes mentides polítiques que es diuen per justificar allò que no era justificable. I sempre es fa veure com que va ser el poble el que va empènyer els polítics. I això, senzillament, no és veritat. Abans del 2012 hi havia un 17% d'independentisme a Catalunya. I quan l'Artur Mas va començar en el llibre blanc i el procés i tot això, va començar a pujar fins al moment àlgid i ara ja ha tornat a baixar. I és això el que passa. I mai no van tenir la majoria dels catalans recolzant a la classe política que va decidir fer un cop d'estat. Mai van tenir. Tenien el 47,8% dels vots. No eren majoria. La majoria era el Parlament que no volia la independència. I vosaltres, pel joc de la llei electoral, us veu apropiar de la voluntat dels catalans i veu fer quelcom que és delicte aquí i en qualsevol sitio, perquè és alzar-se contra pues, la democràcia. I els demòcrates eren aquells que van lluitar contra aquesta alcaldada bèstia que ens van ficar al govern de la Generalitat d'aquella època. Ara ja han passat 9 anys, però jo no trobo que aquest discurs del poble i tal i qual, ostres, és un nacionalisme que no ens porta... Que les coses que passen al món s'hi semblen molt, aquests populismes i aquests nacionalismes i Donald Trump i tot això, aquí va ser com un primer laboratori, perquè va ser que veu posar en marxa un populisme nacionalista que va acabar malament.
1: El que és veritat és que 9 anys després les postures segueixen allà on estaven, eh? És a dir, evidentment han passat moltes coses, hi ha diferents maneres de gestionar-la, però ha quedat una
2: fa
1: mica...
2: Fa mal, elegim el dia per deixar de fumar.
1: Francina, i si algú després no vol, si us sembla, canviarem d'assumpte. Digues, Francina, sí.
4: No, que la llei electoral és el sistema legal que ens hem dotat
2: que sí.
4: Per escollir els nostres representants i perquè qui digui el... Per tant, no s'hi val.
2: No era una majoria.
4: Defensar la llei quan un li interessa i després dir que no. És del que ens hem dotat i, per tant, els representants els escollim d'aquesta manera. Podria ser d'una altra, potser hi hem de reflexionar, però no per això, per fer-ho tot més proper a les persones i que no quedi tot tan lluny. I jo intento ser objectiva amb tot això, més enllà de les meves idees. I pel que tinc entès, els politòlegs expliquen que el moviment independentista si té una característica i que és de baix cap a dalt. A diferència, per exemple, de l'operació del Lendakari Ibarretxe, que era de dalt cap a baix i, per tant, va arribar on va arribar i avui en dia, doncs, el País Basc, això de l'independentisme, doncs, és dubtós, si més no com a posicionament polític obert i estratègic. I a Catalunya no. A Catalunya hi va haver un moviment social. Les classes dirigents del país van veure que hi havia que la gent sortia al carrer, i vull recordar les manifestacions per les retallades de l'Estatut i pels problemes doncs, també econòmics que hi havia i de finançament, i això, la classe política, una determinada, la que feia aquesta lectura, ho va recollir i ho va canalitzar també com va poder. Després podem parlar de les tàctiques, si ha sigut bona o dolenta, però jo crec també les derrotes relatives, i jo també crec que això és un capítol més de la història del nostre país. Perdona'm, és una història més que ha posat sobre la taula moltes qüestions. El paper de la monarquia espanyola amb el rei Felip VI, que ens ha recordat de quin peu calçava. Jo penso que això és bo. Els meus fills ho han descobert. Els meus fills ho saben a hores d'ara. Per tant, van caure moltes caretes. I per tant, també penso que és bo saber amb qui ens les sabem.
1: La història, efectivament, es va escriure i la història que ens adonem és que segurament no és una, són dues. Perquè tothom creu parlar de manera objectiva. Jo tinc la sensació...
4: No, parlava del moviment, no, l'anàlisi que he fet sí, però jo parlava dels politòlegs que expliquen que el moviment independentista té una característica que és de baix cap a dalt, al revés de molts altres moviments. Jo em referia a aquest
1: Això és evident, el que passa és que també els politòlegs
4: també
1: diuen més coses. Diuen més coses i van més allà, que jo ara no comentaré, justament per no allargar el debat més del conte. Si és breu, Max...
0: Molt breu. Carlos, hi ha una escena posterior, Aterriza como puedas, que el mateix tio diu, fue un mal día para dejar de oler pegamento. Vull dir que es va repetint l'escena.
7: Sí, bueno, estaves...
1: Sí, era de
0: pegamento. Gran fan soc.
1: 8:32 minuts. Avui hem començat el nostre programa parlant de Nova York, parlant de l'Assemblea de les Nacions Unides. En aquest moment estic veient a través del canal 24 Hores de Televisió Espanyola que està participant el president francès Emmanuel Macron, en el que serà la seva darrera participació. Està bé, veurem cap a on va la història. A mi, Imma, el personalisme de Trump és que no arribo a acostumar-me.
5: Però ja tenim la televisió de Trump, eh?
1: Perdona?
5: Trump ja ha posat en marxa la seva televisió.
1: Sí, està clar.
4: No és CBS.
1: Està...
5: No, Trump TV.
1: Trump TV.
5: 24 TV.
1: Trump TV, sí. És impressionant.
5: Però, escolta'm, però jo això fa molts anys que és super recomanable per tots els partits polítics que haurien de crear la seva pròpia televisió i després tenir unes televisions alternatives.
1: Com la tele del Barça i del Madrid.
5: Totalment, però... totalment, clar. Sí.
1: Sí.
5: Escolta'm, ho està fent bé per la seva parròquia.
1: Clar. Però és que té una parròquia gran, eh? En qualsevol cas, a mi em sorprèn la quantitat de vegades, i ja ho he dit abans, que arriba a repetir jo, Clàudia, no? És a dir, tot és ell, el món sencer és ell, no?
3: I tot està aturat per ell, i a més forma part dels Estats Units del Consell de Seguretat de la ONU, i en part també el bloqueig al que es veu sotmès la ONU a l'hora de prendre decisions és per culpa seva i realment moltes de les coses que s'han tolerat sobre un tauler internacional han estat precisament per culpa d'aquest bloqueig. I també forma part una mica de l'acord en el que es va arribar en el moment quan s'acaba la Segona Guerra Mundial. Es diu que els vencedors tenen dret a entrar a la ONU més a més amb aquest dret de vet, però és que arriba un punt que dius, ostres, estem, o sigui, dintre del liberalisme, dins del liberalisme, inclús si te'n vas a Adam Smith, ja parla, diguem-ne, de que una persona, o sigui, hem de distingir, hem de donar llibertat, evidentment, perquè tothom es pugui desenvolupar dins d'un marge de llibertat, però és que ara vivim en un món on aquest senyor no representa cap tipus de liberalisme. És unilateralisme total i absolut. És el que diu ell, és el que passa en el món. Aleshores, això s'ha d'acabar, perquè o arribem a un consens on, evidentment, normes basades en els drets fonamentals, la lluita per la pau, la intel·ligència artificial, arribem a canvi climàtic, o arribem a pactes que englobin a centenars de nacions, com és la ONU, amb 193 nacions que la formen part, o estarem condemnats a un fracàs absolut on els reptes que tenim avui plantejats sobre la taula formaran part únicament de possibles solucions que cada nació plantejarà per davant i, a més, no deixarà mai de ser que el més fort acabarà imposant la seva voluntat.
1: És interessant perquè la Clàudia ha fet una reproducció pràcticament del discurs d'Antoni Guterres. Pràcticament, perquè ha vingut a dir exactament això que ara mateix estava defensant la Clàudia. És veritat que Antoni Guterres ha estat una mica més explícit quan ha dit que el paper de les superpotències en aquest moment anava exactament en la direcció oposada a com ell entenia que havien d'anar, que és caminant cap a la pau. I després hi ha una altra qüestió que és molt interessant, ara que, i segurament ara parlarem també del tema de la IA i tal, no? És a dir, tu has parlat de... Hi ha més de 100 i pico països, sí, però hi ha 3 que diuen no a la regulació.
5: Correcte.
1: Atenció, Estats Units, Rússia i la Xina. Ja ho tenim, no, això, Carlos?
2: Sí. És que, clar, el dret aquest de veto que tenen al Consell de Seguretat aquests 5 països que són Rússia, Xina, Estats Units, Gran Bretanya i
5: França.
2: Això és un veto condicionat absolutament perquè ells diuen, es que si no aquí no juego, no financiamos la ONU, no formamos parte i fins i tot acaben guanyant perquè ells el dret a la força perquè són forts és aquell dret que volen imposar i tu has dit Clàudia, Clàudia, tu ho has dit, que has fet el discurs de qui creu en la ONU per evitar aquests abusos de les grans potències. I ara mateix, només veure Trump, ja es veu que és un abusador. O sigui, és un home que abusa fins i tot físicament, té unes actituds. Jo he vist com donava una palmada a no sé qui, no sé si el propi Gutiérrez o algú, així com... Sembla que sóc gran, sóc ric, sóc el capo, i o sigui, té unes maneres increïbles. Sí, sí. I la ONU pues, serviria per evitar aquests abusos internacionals.
1: Màxim.
0: A veure, jo crec que en aquesta taula tots defensem el multilateralisme, els pactes i els consensos a nivell internacional. Ara, no deixa de ser que abans de tot aquest problema, diguéssim, tota aquesta aposta dels Estats Units per una política exterior realista... Bueno, el multilateralisme tenia els seus problemes, escolteu. El bloqueig del Consell de Seguretat no ha succeït ara perquè hagi arribat Trump al poder. La falta de consens a les Nacions Unides no és cosa de fa 4 dies o del mandat de Trump. Dit això, sent conscients dels límits que té aquest model i que dic que és molt més plausible que la llei del més fort, la llei del més fort, diguéssim, té el seu recorregut. Donald Trump s'està sortint amb la seva Iran? No. Està arribant a acords amb Iran? No. Està el dièsel als Estats Units disparadíssim? Sí. Té les midterms aquesta tardor? També. Bueno, tot té el seu límit i els seus recorreguts, des d'una defensa absoluta del multilateralisme. Però el més fort no sempre guanya.
1: Avui, per cert, ha estat graciós. Ho destaca La Vanguardia, un titular. Diu, Trump afirma davant la ONU que fa la pau, però defensa aniquilar Iran. També ha parlat de Llatinoamèrica una mica en aquests termes. Eh? Sí, Francina, com ho veus?
4: No, jo crec que és interessant anar sentint les intervencions i com tothom es va alineant. A mi em va agradar especialment el paper de Canadà, que em sembla que, a més, van fer alguna trobada o cimera una mica abans, no?, de l'Assemblea de les Nacions Unides. Crec que no era exactament en el context, però ja han llançat uns missatges que, home, ens han d'obrir una mica a l'esperança, en la línia del que deia el Max. Abans es parlava de la crisi que ell... Clar, ell provoca les crisis, no? El modus operandi és provocar una crisi, llavors avui ens explica que hi ha aquest, no?, sinó un acord amb Dinamarca i Groenlàndia, però clar, al final ho ha provocat ell tot plegat. Sí que d'algunes coses se n'en surt, però és veritat que moltes no pot arribar fins al fons. I, home, l'esperança és que el món no sigui tan salvatge, no?, com pot arribar a ser si les grans decisions mundials, doncs, la decideixen 4 homes, perquè són homes, no?, a més, em sembla, però a més amb un problema, i és que ells no tenen un interès, o sigui, no és una visió imperialista del seu país per poder tenir més territori o més... És que és personal i familiar. És dir, al final s'estan repartint el món, potser la Xina menys, no?, però els altres és pel seu interès personal i de les seves arques i les seves butxaques. Enviar la primera dama a cobrir amb una de les trobades, no?, vull dir, vaja, ratlla unes línies que són vermellíssimes, però vaja, també és veritat que té el suport que té.
1: És veritat també que estan passant moltes coses al món i que fa 4 dies veiem com Canadà passava a ser un estat amic de la Unió Europea. Aquí parlàvem amb el vicepresident del Parlament Europeu, amb Javi López, que ell ampliava la relació de països que havien de formar part d'això, a banda del Regne Unit.
4: Hem de rascar els aliats,
1: Noruega,
4: no?
1: La Índia, Indonèsia, o sigui que estem en un moment interessantíssim en el qual el món s'està configurant d'altres maneres, ja veurem com ens porta, i aquí segurament hem de trucar a la porta de Donald Trump a l'hora de buscar responsabilitats del per què aquest tipus de moviments, no? Volies dir alguna cosa,
5: però total i absoluta responsabilitat. Jo no ho sé, jo no tinc una mirada tan esperançadora, com ara ha dit la Francina, de que no sigui tan salvatge. Jo penso que Trump ens ha vingut a capgirar el món i el modus operandi, és a dir, nosaltres estàvem molt acostumats a que tots els acords de Nacions Unides, no?, i tot el que, per exemple, dels acords de no atac d'Israel a Gaza i tal, mai s'han complert, d'acord? Però que hagi el líder de la primera potència mundial, com és Donald Trump, i que vingui i enceti una guerra contra l'Iran i després digui, és que no, és que l'OTAN no em dona suport, és que Espanya no em dona suport, és que cap país em dona suport, dius, escolta'm, però és que, saps? I que ens vingui a fer por també amb els arancels. És que la guerra d'Iran, dius, no, bueno, és que la guerra d'Iran és igual, no, és que la guerra d'Iran ens toca la butxaca cada vegada que anem a omplir el dipòsit. i ens toca la butxaca cada vegada que anem al supermercat. És a dir, ja ens tocava la butxaca la guerra de Rússia amb Ucrània, doncs aquesta ens toca la butxaca. Tenim un IPC disparat, aleshores, clar que ens afecta. És que ens afecten les decisions que prengui Donald Trump, ens estan afectant directament. I crec que també, doncs, bueno, doncs Donald Trump no es troba aquí amb un Aznar que en el seu dia va donar suport a una guerra d'Iraq, es troba amb un Pedro Sánchez que no dona suport a la guerra.
1: I que no li va el sopar. No?
5: Home, és evident, no? I dir que per qüestions d'agenda, doncs, bueno, és la diplomàcia hipòcrita dels nostres polítics, no?
1: Com ho veus tu, Clàudia, que no vagi al sopar Pedro Sánchez? Home, s'entén, no?
3: Home,
1: no?
3: Jo crec que també. Sí, o sigui, sí, a més a més, crec que fa temps que també ha mostrat una imatge, per exemple, quan va començar el tema d'Iran-Gaza, ai, d'Israel-Gaza, va ser dels primers polítics a Europa que va posicionar-se i que va començar a fer de utilitzar un altaveu més internacional que no només nacional. O sigui, crec que aquí sí que hi ha hagut com un canvi en la política on no només parlem de lo nostre, sinó que també parlem del que passa arreu del món. I crec que ell és de les primeres persones que ha encetat, potser, una mica això. Llavors, dintre d'aquesta imatge que ha volgut fer donar, i que potser també li interessa, que ens fixem en les coses que passen fora i no a casa, però dintre d'aquesta imatge trobo lògic que no vagi al sopar.
1: Sí, Max.
0: Pedro Sánchez, un màquina, sí, sí. Ell contraposa amb Trump sense perdre absolutament res, va d'heroi dels drets humans i després arribant a pactes meravellosos amb Marroc, aniquilant i a la poca esperança del poble saharaui, vull dir que, bueno, tot és política, política internacional és encara més cínica en aquests aspectes, i, bueno, que no vagi al sopar, doncs, pues, escolta, encara rascarà algun vot, jo crec que digui.
1: Digues, digues, Francina.
4: Home, company, exregidor de l'Ajuntament, jo vull corregir-te, si no em sap greu, la política no és cinisme. La política, per mi, són moltes altres coses, és diàleg i la capacitat d'arribar a acords. El que fa el senyor Sánchez avui no anant al sopar, que ho entenc perfectament, són gesticula i fa uns gestos per evidenciar el que jo estic d'acord, que és el contrapès a Trump, que és el defensor dels drets humans i que representa un conjunt de valors que els contraposa als que representa el senyor Trump. Jo també crec que ell té una agenda internacional pròpia que l'està treballant i molt bé. I jo tinc una teoria que ara no vull fer massa pública perquè em puc equivocar, perquè sí, en privat, i he fet algunes juguesques de quin és l'objectiu que té el senyor Sánchez, i és evident que és una que respon a l'agenda internacional pròpia i de que pugui acabar tenint un cert reconeixement per defensar, doncs, uns determinats valors. Amb tot això, que em sembla molt bé que ell tingui la seva estratègia personal, etc, però sé que hi ha un tema greu, que les seves decisions acaben afectant a l'estat espanyol, i per la crisi de Ceuta i Melilla és una derivada de determinats posicionaments i gestos que ha pres aquest senyor. Per tant, no és inocu, no és només, no és que no aniré al sopar, vull dir, respon a uns equilibris que hi ha en aquests moments sobre la taula, i ell juga el seu paper, i tinc dubtes de que a Catalunya totes aquestes decisions que ell pren de gesticulacions en siguin del tot positives.
1: Posats a dir vés a saber, fins i tot vés a saber fins a quin punt el tema de Ceuta i Melilla, que deies tu ara mateix, està al darrere també d'aquesta decisió de no anar aquest sopar en un moment donat. Més que probable, més que probable, perquè en els darrers dies estem veient moltes coses i no alimentem cap teoria, però és interessantíssim veure la quantitat d'inversions que l'estat d'Israel està fent al Marroc en aquests moments. És realment interessant de veure, simplement. Un parla amb un economista i s'emporta les mans al cap de com la geopolítica s'està movent a molts nivells de manera simultània. No vull que marxeu sense parlar una mica d'ahir. Ho dic perquè és el tema del dia, i mai millor dit, no, Clàudia? És a dir,
3: vinga, som-hi.
1: Tenim el senyor Antoni Guterres també demanant la regulació a nivell internacional de la IA. Avui Salvador Illa ha dit que a les escoles no s'ha de poder treballar amb IA, que els nanos no han de tenir accés a les xarxes ben bé fins als 15 anys. Que interessant tot aquest discurs que s'està fent entorn a la intel·ligència artificial.
3: Bueno, i la ministra de Treball també dient que en els contractes hauràs de dir si l'empresa utilitza algun tipus d'algoritme MIA per prendre decisions. Per tant, forma part totalment del debat, però és que a més avui estava escoltant la ràdio i estaven explicant que amb 9 segons d'una veu i amb la cara d'una persona ja et poden clonar totalment, i a més partim de la base on pel periodisme, penso que serà més important que mai, especialment als mitjans oficials, perquè si tu mires a Instagram, TikTok, tots aquests mitjans per als que, a més, la gent s'informa ara mateix, no som conscients de la quantitat de vídeos que són falsos, que són intel·ligència artificial, que han agafat, que han suplit la cara, que poden suplir la cara d'un president, posar un àudio, imitar-li la veu, perquè si tan sols en 9 segons pots fer creure a qualsevol persona que allò és real, estem perduts. Per tant, clar,
5: estem
3: que fa
5: perduts.
3: Estem perduts i estem verdaderament perduts. I amb ciberseguretat, els delictes de ciberseguretat s'han disparat total i absolutament. Les estafes estan... Bueno, és que tothom hi cau. I, a més, utilitzant la veu del teu fill, papa, estic aquí, sisplau, envia un bizum a aquest telèfon perquè m'estic quedant sense bateria, no porto la targeta i no podré pagar. Pam, ja te l'han clavat.
1: Qui vulgui estar al cas d'això, d'escoltar la secció que fem els dilluns amb el Bruno Pérez, parlant justament de com ens poden aixecar la camisa des del punt de vista de ciberseguretat. Carlos, és un debat interessant aquest de la IA, eh?
8: Molt, molt. Mira, jo crec que quan el desenvolupament de la IA està en mans d'uns pocs empresaris i corporacions, tenim el dret, des de les administracions i els estats, de controlar almenys allò que afecta a la seguretat de les nacions, als delictes, o sigui, això, introduir, obligar a introduir a les empreses cauteles que vagin a reforçar la seguretat d'aquesta eina, em sembla molt bé. Després, jo crec que, malauradament, per bé o per malament, però és un fet que amb la IA haurem de conviure. Els nens s'hauran d'acostumar a utilitzar-la responsablement.
1: Clar.
8: I abans, quan parlàvem d'educació, parlàvem dels valors i dels valors humanístics. I jo crec que tota l'educació ha de fer un esforç especial per retornar els valors humanístics a la lectura, a les obres literàries, al teatre, al cinema, a tots aquells mitjans artístics d'expressió d'idees i de valors. En això s'hauria de posar moltíssim l'accent. I després la IA, com una eina de feina, de treball, de fer coses, d'assabentar-se de coses noves, és genial, és increïble. I jo crec que el pacte passa perquè les famílies i les administracions siguin conscients de que hem de formar els nostres fills i els estats de que han de controlar perquè no es cometin delictes ni estafes, ni tampoc armament, armes biològiques, és que és esfereïdor.
1: Què dius, Francina?
5: No, em sembla que abans ho he dit quan hi havia els altres convidats, que aquí la clau és qui té la infraestructura, no?, que genera tota la intel·ligència artificial. Jo penso que és positiu l'estratègia de la Unió Europea, per exemple, de fer, em sembla que es diuen gigafactories, no?, partides per Europa, perquè així la infraestructura és europea i, per tant, pot ser més propera a uns determinats valors, que ara s'apuntaven. Després, qui té aquesta informació, que va lligat amb qui té la infraestructura, i el gran debat penso que està en els usos. I aquí haurem de tenir la capacitat, com a societat, de generar consensos, i segurament, jo, per exemple, com a mare, el meu fill té 12, farà 13 anys, no té telèfon mòbil. És també una batalla personal que tinc en contra del món i és difícil. Per tant, un cert acompanyament i una cobertura ens aniria també una miqueta bé.
1: És l'excepció el teu fill o diríem que cada vegada...
5: No vull l'excepció, però és la minoria.
1: Minoria, eh? Minoria. Imma, que tu també tens 2 d'11, no?
9: És un gran debat, eh? 2 d'11. Sí. Però, mireu, jo crec que l'escola, és a dir, es va començar a fer una cosa que és digitalitzar, i vinga pantalles, i vinga portàtils, i vinga de tot, i ara hem tornat a que l'important és el paper i el bolígraf, no? I científicament està demostrat. Aleshores, ara hem de desfer el que hem fet. i jo crec que hem d'incorporar el que ens ve i el que tenim, que és la intel·ligència artificial, i que els nens ja comencen a preguntar. És a dir, jo tinc dos que pregunten a tot arreu i aleshores pregunten a Google i ara al Gemini i ara no sé què, i pregunten perquè tenen curiositat i aleshores volen saber. I jo, com a periodista, el que sí que els dic, ah, i això, és a dir, el que parlava abans el Camilo, no? Al final hem de fer que els infants, tant a casa com a l'escola, despertar-los aquest esperit crític. D'acord, i aquesta informació d'on ve? Ah, i quina és la font? I tu creus que això pot ser creïble o no pot ser creïble, no? I arran d'aquestes preguntes, i crec que ho hem de fer també a l'escola, no? Incorporar aquest esperit crític i veure que les coses ja no són blanques i negres, ja no tenim només un mitjà de comunicació, tenim nanos que se'ns informen, com deia la Clàudia, no? Doncs per les xarxes socials, per això hi ha partits d'ultradreta que s'infiltren allà a les xarxes socials i els nanos que hi cauen, i aleshores cal aprendre a distingir què és real del que no és real, no? I crec que és un repte en el món de la comunicació i és un repte social. I després, quan escoltes un Donald Trump dient no, això és una batalla que estic... O sigui, jo la vull liderar i la vull guanyar en contra d'un país com és la Xina, no? I Europa on queda?
1: Clar,
9: què estem fent?
1: Però és una operació econòmica, no?
9: Total.
1: És a dir, jo el dia abans que es decretés que havíem d'anar tots a casa per al tema de la Covid, vaig tenir una discussió en un bar al costat de casa amb un noi que deia que això no es podia permetre de cap manera, que si moria gent, doncs que moria gent, però que no podies aturar l'economia. Hi ha gent que veu les coses d'aquesta manera i segurament el que alguns veuen com una gran amenaça cap a la humanitat, altres ho veuen com una gran amenaça cap als seus comptes corrents. I aquesta dicotomia és molt complicada, va en funció de quines són les teves prioritats a la vida. Jo crec que tots estem aquí d'acord en que la persona és primera, però hi ha gent, només cal veure ostres coses al món, no? El dia que vam presentar quin era el projecte per fer a Palestina un cop s'hagués destruït i vam veure allà una inversió immobiliària absolutament espectacular i que s'havia de convertir allò en un nou paradís del turisme de luxe, doncs segurament la persona que va fer aquell projecte no té la mateixa concepció de la vida o de les persones que tinc jo, per exemple, i segurament molts de vosaltres. Max, que no havies comentat res sobre aquest tema.
10: Jo fills no tinc, no? Per tant, l'única experiència que puc dir és en relació a la feina que faig en el dia a dia. Jo sempre els dic als meus companys, aneu amb compte amb la IA, no feu que faci la feina que vosaltres feu, sinó que feu la vostra feina millor amb la IA, perquè si ho feu fer la feina que vosaltres feu, els fotran fora.
1: És exactament això, sí, sí. Digues, Clàudia.
11: Superràpid, eh? De fet, justament, crec que és el Col·legi d'Advocats de Barcelona que aquest any és la primera vegada que ha hagut de sancionar i inhabilitar a un advocat precisament perquè va presentar una demanda feta amb intel·ligència artificial remetent-se a lleis que ni tan sols eren d'Espanya i que, per tant, al Col·legi d'Advocats li diuen escolti, vostè pot utilitzar intel·ligència artificial però que no hagi tingut ni tan sols la diligència i, a més, ni tan sols
9: de revisar
11: que el document podia... a més, perjudicant, evidentment, els drets d'interessos del seu client, doncs és la primera, però, clar, sapiguem que no són només els nens.
1: Seguirem parlant, aquest exemple és brutal, eh? Va, que falten 6 minuts per les 9 de la nit i sabeu que nosaltres sempre ens agrada posar el colofó de la tertúlia. Toni Mata, què tal? Bona nit, Toni.
12: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i membres de l'advocacia que ens estiguin escoltant ara mateix.
1: Advocacia, m'ha agradat molt això. Escolta'm, Toni, on t'has fixat avui? En què t'has fixat avui?
12: Doncs mira, avui vull posar el colofó a la tertúlia parlant una miqueta de xarxes socials, concretament del Nash, un gos Golden Retriever, que és el model de gos, per si no ho sabeu, que s'ha fet famós a xarxes fa uns dies. Per què? Doncs bé, el gos es queda sol a casa, Toni Marín, a Califòrnia, que els seus amos van a treballar, el Dante i l'Stephanie, que és com es diuen, semblen noms de personatges d'una sèrie, però es veu que és real. Doncs el Dante i l'Stephanie ja li han explicat al pobre Nash que el pinso no cau del cel i que, per tant, cal treballar. Per això l'animal es queda sol a casa. Aquesta és la situació. Què va passar, però? Que va entrar un lladre. Un senyor lladre que la seva jornada laboral consisteix exactament a entrar a cases de persones que no hi són per endur-se'n tot el que pugui. Evidentment, el lladre no ho sabia, que en aquella casa hi havia un gos, i a més tampoc no sabia que hi havia una càmera gravant-lo. Doncs el gos, evidentment, els lladres intenten evitar les cases amb gossos, perquè tots hem vist aquelles rajoles a l'entrada de les torres de les urbanitzacions del Vallès Oriental, on diuen aquella rajola, compta amb el gos, no responc de vos, val? Però això és un lema, ara mateix, eh? Com vulguem dir, posa un peu a la meva propietat i el gos et menjarà la cara com si fos morro de porc. Aquesta és la idea que tenim del que fan els gossos. Però això és el que esperem d'un gos, però ara la cosa ha canviat. Tu d'un gos a qui li compres menjar, li treus les tifes, li compres joguines, el portes al veterinari, el dus a la perruqueria canina perquè estigui guapo i li compres menjar especial perquè em passa massa pèls i que peixi bé, almenys n'esperes que defensi la casa. Però el Nash, ho va fer això el Nash? No, senyors, senyors. El Nash el que va fer quan va veure el lladre va ser oferir-li una joguina. En plan, aquí hi ha un humà, juguem, juguem. Volia jugar amb el lladre, escolta, que és un estrany, amic Nash, un desconegut entrant a la teva propietat, al teu territori. Abans els gossos pixaven pels racons marcant el territori, ara un lladre i s'hi posen a jugar. Ens hem desnaturalitzat fins i tot els gossos. Estem davant d'una generació, Toni, de gossos de cristall. Les nostres mascotes han oblidat les seves obligacions, han oblidat com n'és de dura la vida i s'han acomodat, Toni Marín, ja no tenen objectius. Els hi hem donat tot fet i no són capaços d'afrontar la més mínima dificultat sense doblegar-se. Què ha passat aquí? Tenim una generació de gossos fràgils, amb una concepció errònia de la vida. La vida d'un gos no pot ser dormir al cistell mentre l'amo veu la tele, menjar llaminadures i mossegar-li les sabates quan es despisti. Hi ha d'haver alguna cosa més, Toni Marín. Els gossos han de tenir obligacions. Menjar-se les sobres de casa reduint la brossa orgànica, que sempre fa fàstic, per exemple. Servir de suport emocional per a uns amos estressats per la feina i amb una decepció creixent amb els éssers humans que compensen amb una relació estranyament propera amb els gossos. I, finalment, i aquesta és important, amigues i amics, defensar la casa. No pot ser. Crec que ara que s'ha obert el meló, Toni Marín, de repensar l'educació, ja ens hi podríem posar i repensar també l'educació canina. Tenim una generació de gossos inútils que han perdut els seus instints i que poden ser substituïts tranquil·lament per un gos robot. President Illa, president del PSC, Partit Socialista de Cants. Els gossos i els nens mereixen millors oportunitats i això passa per una política decidida per capacitar-los. Ara és el moment, president.
1: Molt bé, l'aportació està feta. No sé si tindrà gaire recorregut o no. Toni Mata, una abraçada. Gràcies.
12: D'acord, que vagi molt bé. Fins demà.
1: Que vagi molt bé. Estem un minut i mig de les 9 de la nit. Ara arribarem a les notícies. Coneixerem també l'última hora sobre aquest esfondrament d'una part del sostre de l'estació de Fabra i Puig, que les últimes notícies apuntaven a que hi havia 3 ferits. Ara de seguida actualitzarem la informació i després saludarem a una noia que és molt jove, però déu-n'hi-do quina carrera porta. És Olimpia Arango. Té un llibre aquí seu, es diu Les dones i els diners, desigualtat, gènere i mercats. És economista del comportament, especialitzada en anàlisi de gènere. Veurem com es menja tot això. Ja els dic ara que és una qüestió molt interessant. De fet, l'altre dia vaig llegir un article d'ella sobre si la intel·ligència artificial afavoreix o va en contra de la bretxa de gènere, i és molt interessant realment per a l'orella les seves opinions. Això serà d'aquí a uns minuts. Estic molt content, Imma Lucas, que estiguis al programa, de veritat. Gràcies també a Carlos Carrizosa, primera vegada que ve al Pla B. Moltíssimes gràcies. La resta, com ja sou de la casa. No? Francina Vila, gràcies. Moltes gràcies, Francina. Clàudia Terines, gràcies. Moltes gràcies. Max Tanyarto, fins ben aviat, gràcies. Senyores i senyors, tan aviat com uns minuts. Fem una petita pausa, les notícies de les 9 i després Olimpia Arango avui al Pla B de Ràdio 4. Fins ara mateix.
13: Són les 9. Ràdio 4. Serveis informatius.
14: Bona nit. Comencem situant-nos a Barcelona. 3 persones han resultat ferides de diversa consideració per la caiguda de part del fals sostre del vestíbul de l'estació de Fabra i Puig. Anem fins allà amb el nostre company Àlex Eloi. Bona nit, Àlex.
15: Bona nit. Fa uns minuts ha comparegut el director de Rodalies a Catalunya per donar més explicacions i de moment confirma el balanç de 3 ferits lleus, 2 homes i una dona que han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron. Ara mateix hi ha presència policial als voltants d'aquesta plaça on està l'estació de Fabra i Puig, que està acordonada, i molts usuaris i curiosos apropant-se preguntant què ha passat. Els fets s'han produït sobre les 7 d'aquesta tarda, quan ha caigut el fals sostre del vestíbul de l'estació. Ho explica Òscar Playa, director de Rodalies de Catalunya.
16: Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge, i per tant de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM que facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
15: Com a conseqüència de l'incident, l'estació ha tancat, continua tancada a hores d'ara i està suprimida la parada comercial de la línia R4 de Rodalies per danys en la infraestructura. Els informadors estan redirigint a l'estació de la Sagrera els usuaris on també hi ha servei de Rodalies. Per cert, sobre Playa, preguntat per si la causa d'aquest esfondrament podria ser les obres de millora de l'estació que han començat precisament aquesta setmana, aquest dilluns, el director de Rodalies a Catalunya ha dit que serà Renfe qui haurà de respondre a aquesta qüestió i no creu que hi tinguin a veure perquè sobretot s'enfocaven al paviment. Però en la informació difosa i per la Generalitat sí que consta que s'havia de renovar el sostre.
14: Gràcies, Àlex. Doncs seguirem pendents d'aquestes explicacions de Renfe, segons ha dit el director de Rodalies a Catalunya, que són els encarregats de fer aquestes obres a l'estació. Recordem, pel que fa a la mobilitat i a la informació de serveis, Fabra i Puig, aquesta estació es troba tancada, Protecció Civil ha activat en fase de prealerta al pla Ferrocat perquè els trens no s'aturen a l'estació de Fabra i Puig de Barcelona. Pedro Sánchez ha traslladat responsabilitats per primera vegada al Marroc de l'entrada massiva de migrants a Ceuta del passat 30 de juliol. En una entrevista a la CNN des de Nova York, el president del govern espanyol ha afirmat que ja ha demanat explicacions a Rabat perquè, segons ha dit, el sistema de control fronterer marroquí va fallar.
17: We have asked Morocco for actions and also for answers because it is also clear that its border control failed.
14: Tot i haver reclamat més implicació al Marroc i explicacions sobre aquest error en el sistema de control fronterer marroquí, Sánchez també ha insistit, com sentíem, en la necessitat de mantenir una relació estratègica amb el país veí i assegurava que qualsevol retorn de migrants s'ha de fer respectant els drets humans. Unes declaracions al president que arriben en plena Assemblea General de les Nacions Unides, on el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, preveu reunir-se amb el seu homòleg marroquí. L'objectiu és abordar la crisi a Ceuta i també la nova crida difosa a les xarxes socials per intentar entrar a la ciutat aquest dimecres, coincidint amb les eleccions legislatives al Marroc. I precisament a Nova York, com dèiem, avui s'ha encetat aquesta cita anual de l'Assemblea General de l'ONU. Entre els temes abordats, la intel·ligència artificial, el canvi climàtic o les guerres actives al món, amb el rerefons de la divisió entre el nord i el sud global. De fet, aquesta, en el discurs inaugural, el secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, ha fet una crida a reduir les diferències econòmiques, tecnològiques i de seguretat.
18: The division of the world into two rival blocs which separate economic, technological and security systems.
14: Guterres també ha demanat que la intel·ligència artificial estigui al servei de la humanitat. El president dels Estats Units, Donald Trump, també ha estat i és un dels grans protagonistes de la jornada. Hores d'ara es troba reunit amb el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, per mirar d'abordar una solució pel conflicte. De fet, Trump assenyala que un acord de cessament de les hostilitats podria arribar ben aviat.
19: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine. And we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. They've had it.
14: Pel que fa a la guerra amb l'Iran, Trump ha mencionat que estan esperant que passin les eleccions legislatives del novembre per signar l'acord de pau i els ha donat dues opcions. Diu que el poden o bé signar o bé patiran l'aniquilació del país. Això és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
20: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
21: Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
1: Són les 9 i 6 minuts. Els he d'explicar que de tots els capítols que formen el Diccionari de la Hortarada, el d'avui probablement és en el que estic més d'acord i que si no me l'hagués arribat a suggerir l'Ignacio Rigau, li hagués acabat demanant jo.
22: Perquè... Ja saps que trobem per encàrrec a vegades.
1: Sí, no, però no és el cas d'avui. És a dir, aquest ha estat un suggeriment teu amb el que jo he de dir que estic francament molt d'acord.
22: Avui parlem de quasi l'etiquetatge per generació. És a dir, que una cosa és Gen Z, o és Boomer, o és X, o és Y, o és Millennial. I, sobretot, tant, a mi em sembla hortera, tant quan s'assenyala, en plan, això és molt boomer, com quan algú s'ho diu a si mateix.
1: Clar, és que sóc X.
22: En plan, no? Sóc X. Ara, per exemple, està de moda el Bay Millennial. Això em sembla una horterada.
1: Qui és això?
22: És un millennial que

0: Zeta,
1: 26, sí.
0: 26 anys tens. Sí. És espectacular. 26 anys perquè tens un currículum veritablement al·lucinant. És graduada en Economia per la Universitat Pompeu Fabra. Uh-huh. Ha cursat el màster en Economia i Psicologia a la Paris School of Economics de la Universitat de París. Uh-huh. Treballes com a analista conductual i investigues sobre gènere.
1: Exacte.
0: Jo necessito d'entrada, Olímpia, i ara parlarem del llibre, parlarem de tot plegat, que m'expliquis què és això.
1: De l'economia conductual.
0: Què és l'economia conductual?
1: És una cosa que jo crec que el títol del màster ho defineix força bé, que és bàsicament la sinergia entre economia i psicologia. Uh-huh. És a dir, és aquesta idea de trencar amb el model clàssic de racionalitat econòmica, pensar que les decisions només nosaltres, totes les persones, les prenem en base a un input econòmic, a un anàlisi cost-benefici, i entendre que de vegades els biaixos cognitius o aquests petits camins, que m'agrada més definir-ho així, no? Aquests petits camins que de vegades triem per tenir una decisió com molt més ràpida, molt més impulsiva, tenen sentit i ocorren i fa que aquesta racionalitat no sigui tan freda, tan econòmica, tan clàssica, sinó que sigui una racionalitat més aviat contextual, una racionalitat evolutiva que té sentit que de vegades les decisions les prenguem de manera més ràpida, però perquè prenem moltes decisions al llarg del dia.
0: De fet, anirem parlant, però hi ha una cosa que em sembla interessantíssim, perquè dius que l'economia no és en absolut una cosa freda i matemàtica.
1: Clar que no, és una cosa maquíssima, de fet no té per què ser... O sigui, sí que utilitzem números, és molt important, perquè al final utilitzem l'estadística, que és només que és més que un idioma, una eina que nosaltres utilitzem, però no és freda. A més, l'economia conductual ens permet entendre com prenem d'aquestes decisions, les siguin econòmiques o no.
0: Jo els hi recomano que aquesta entrevista la vegin també, és a dir, perquè saben que ho poden fer a través de la pàgina web de Ràdio Televisió Espanyola, busquen Ràdio 4 i a partir d'aquí tenen la retransmissió en directe. Perquè no havia vist mai a ningú posar la cara que poses tu definint l'economia com una cosa gairebé sexy.
1: Sí, o sigui, per mi és una passió. O sigui, tinc la sort de dedicar-me a una cosa que m'encanta, que he estudiat, segueixo estudiant sobre aquests temes, llegint, fent divulgació fins i tot, i em sento molt privilegiada i molt afortunada de poder fer-ho, perquè de debò aprenc, m'ho passo molt bé.
0: Com va néixer això? És a dir, tu quan eres petita què volies ser?
1: Quan era petita què volia ser? Jo volia ser historiadora, però bueno, m'agradaven les matemàtiques i l'estadística i per conversacions vaig tenir el privilegi de fer un programa que es deia Bojos per l'Economia, de Pompeu, quan estava encara a batxillerat, estudiar Economia. I a primer de carrera vaig fer una assignatura que es deia Economia de l'Empresa i vaig tenir un profe, que es diu Joan Tubau, que era molt bon professor.
0: És un home molt conegut, no?
1: Sí, i és molt bon professor de la universitat. O sigui, almenys la assignatura que nosaltres ens va donar va ser increïble i em va com introduir una mica, perquè ja era part de la matèria, aquesta idea de la presa de decisions, aquesta idea de, ostres, quina racionalitat utilitzem, si realment fem un càlcul econòmic cada vegada que hem de decidir alguna cosa, o potser ens empenya una altra cosa. I a partir d'allà va ser com vaig decidir especialitzar-me. Vaig tenir la sort de poder anar a París a estudiar el màster d'Economia i Psicologia d'investigació 2 anys a la Sorbona, i des de llavors en el món tinc mig cosa al món de la investigació i mig cosa al món de la consultoria d'economia conductual.
0: Escolta'm, quan parlaves de que estudieu la manera en com prenem les decisions, uh-huh, parlem de les grans decisions o d'aquelles decisions que poden estar al darrere d'un fet gairebé anecdòtic, no? De passar pel davant d'un aparador, veure un jersei i comprar-nos-el encara que no necessitem.
1: Clar, en el fons, tot això són decisions, no? I Daniel Kahneman, que és com el pare, o va ser com el pare de l'economia conductual, Premi Nobel, té una manera molt, molt fàcil d'entendre o explicar de què van aquestes decisions. Si prenem aproximadament unes 35.000 decisions al llarg del dia, bàsicament. Imagina, 35.000. No totes aquestes passen per un Excel i per una anàlisi cost-benefici, perquè no tenim temps ni recursos cognitius per entendre-ho així, no? I va dir, ostres, ja a nivell cognitiu, que no vol dir a nivell físic, sinó a nivell cognitiu, un sistema 1 i un sistema 2. Un sistema 1 més ràpid, que pren aquestes decisions on no hi posem tants recursos, on no hi posem tant de cap, perquè al final l'energia i pensar gasta i ens fa estar cansats, i aquestes són més ràpides, on hi ha els biaixos, aquestes emocions, aquesta pressió. I el sistema 2, que és una mica aquest més lent, on sí dediquem un pensament, una calma, i aquí doncs haurien de ser les decisions que tenen a veure amb aquestes grans decisions que tu deies, no? Clar, el tema està en quan potser premiem més el sistema 2 o el sistema 1 amb decisions que potser no tocaria. Llavors hem de ser conscients d'aquests biaixos, de com el context ens afecta a l'hora de moure l'atenció i decidir si estem sent més o menys conscients d'aquella decisió.
0: El que provoca la presa d'aquesta decisió és el mateix en un home que en una dona?
1: Clar, o sigui, els biaixos cognitius existeixen per ambdós, i per altres diferents com grups socials. El que sí que és cert que és que el context pot modular com impacten aquestes decisions. Per exemple, si agafem l'aversió al risc i les dades en general, especialment en països d'Europa i del Nord d'Amèrica, veiem que les dones són més averses al risc que no pas els homes. Això explica, per exemple, explica part de la bretxa o aquesta diferència en temes d'inversió, que les dones potser, per qüestions de socialització, inverteixen menys o estan menys en el món de la ciutat.

0: finances, que hi ha altres factors que també ho expliquen, però un dels fils, un dels resultats que pot donar una mica de llum en aquest sentit d'aquest tema és aquesta idea.
1: Això és el que alimenta aquest llibre, no?, que tenim al damunt la taula. M'ha fet molta gràcia perquè existeix un llibre preciós de poesia d'en J.B. Foix que es diu Les dones i els dies... No, de Gabriel Ferrater, perdó. Les dones i els dies. I aquest llibre es diu Les dones i els diners.
0: Sí, tot va sortir arran que vam convidar a parlar de Les dones i els dies.
1: Ah, sí? Montserrat i Lucía, un llibre meravellós, meravellós.
0: I el programa de ràdio va ser com, ostres, doncs crec que seria xulo fer com aquesta alegoria, no?
1: Molt bé. Les dones i els diners, què és això?
0: Les dones i els diners és bàsicament tots aquells resultats interessants que jo trobo d'economia i gènere explicats d'una manera propera i interessant. És a dir, que no sigui un totxo d'econometria i estadística, sinó sigui, ostres, vale, quines diferències veiem en el món econòmic entre homes i dones? I què està passant? I una mica com, sobretot, com ho apliquem o com podem veure aquestes diferències en el nostre dia a dia, en el nostre comportament.
1: Però som diferents?
0: Jo crec que la resposta no és si som diferents o no, sinó socialitzem en contextos diferents. I això fa que, de vegades, les decisions que nosaltres prenem, que potser considerem més o menys lliures, estiguin impactades per factors diferents. El context, la socialització, pot ser diferent perquè existeixen els rols de gènere a nivell social i això, evidentment, fa que, doncs, algunes decisions, doncs, veiem que hi ha resultats diferents.
1: És mentida aquella teoria que diu que les dones busquen feines que normalment estan pitjor pagades?
0: Clar, a veure, Soc una persona que ferma defensora, diguem, d'aquesta idea que els economistes mai hauríem de dir que sí a tot, que mai res o sempre, sinó que tot depèn una mica, no? I com a bon economista et diré que depèn. És a dir, per una qüestió de socialització pot ser que els entorns o les feines que les dones escollin estiguin pitjor pagades. Pot ser també ja es dona, i ho veiem en la presa de decisions ex post, entrar en cert tipus de sectors per una qüestió educacional, que si hi ha, per exemple, en les enginyeries que estan millor pagades que altres tipus d'entorns laborals, per exemple, si no hi ha rols femenins que d'alguna manera generin aquesta interacció o interès cap a les dones, doncs que potser estudiïn altres tipus de carreres. I et dona la casualitat que aquests tipus de carreres estan pitjor remunerades.
1: Yeah.
0: Si li sumes, a més, que després hi ha impactes, com per exemple la maternitat, que fan que es generi o s'ampliï aquesta bretxa salarial de gènere, doncs evidentment trobem que hi ha unes diferències de sou importants entre homes i dones.
1: Clar, també hi ha altres factors que són habituals, no? El tema de la reducció de jornada, per exemple, que una dona tingui un fill o no, que ara d'alguna manera comença a equiparar-se. També això canviava històricament la relació que aquesta persona tenia amb els seus caps, no?
0: Clar, evidentment, per mi el tema, sobretot, d'entendre les decisions i posar l'òptica d'economia en perspectiva de gènere, però també aquesta perspectiva conductual. A la meva feina diem que ens posem les ulleres conductuals, jo crec que és una manera molt xulo d'entendre-ho. En el fons és dir, ostres, aquestes decisions individuals que estan prenent les dones per separada, és a dir, sempre reduir la seva jornada, sempre quedar-se a casa i decidir quedar-se amb els nens o amb les criatures en comptes de desenvolupar la seva carrera professional, per mi no és una cosa on simplement hem de posar l'òptica individual, sinó hem d'entendre què està passant a nivell col·lectiu. És a dir, per què les dones de manera sistemàtica, durant molts anys o al llarg de la història, han pres aquesta decisió. Perquè aquí hi ha una capa interessant d'entendre-ho des d'una norma social, una socialització. El tema no és la decisió individual pura, sinó el tema en el fons és el context que amplifica o redueix o incentiva més o menys que les dones prenguin aquestes decisions. I llavors quines implicacions té? I al final és un llibre en perspectiva de gènere, però el gènere, en aquest cas, parlem d'homes i dones, en aquest sentit. Aleshores, per mi la pregunta també és per què de manera sistemàtica no veiem l'altre resultat. Són els homes els que prefereixen, doncs, quedar-se a casa, cuidar de les criatures, etc, etc.
1: I com et respons a aquesta pregunta?
0: Com responc? Crec que hi ha un patró interessant que és que el que ens explica la socialització de gènere. S'assumeix que allò femení assumirà les tasques de cura, per tant, per aquesta teoria, no és que estigui d'acord o no, sinó que això explicaria aquesta diferència. Però jo crec que és interessant, per exemple, agafar un estudi que cito que parla de com en parelles de dues dones no veiem aquesta diferència de la bretxa salarial tan gran, o sigui, no es fa tan gran el moment que hi ha un primer fill. En canvi, les parelles composades per homes i dones sí que veiem aquesta diferència. Per tant, per mi la reflexió és, ostres, si en una parella de dues dones amb una dinàmica on una pot tenir un sou més gran i una altra, no hi ha aquesta bretxa salarial ni aquest impacte tan negatiu ni de desenvolupament professional, per què en les parelles heterosexuals sí? Perquè potser, a part de les cures simplement del fill i de parar o aturar o limitar més la seva carrera professional, també està assumint una altra sèrie de càrregues de la llar, no? I la resposta és, ostres, doncs entenguem una mica més com impacten els rols de gènere i aquesta dinàmica especialment d'home-dona dins la parella.
1: És interessant, Ignacio, eh?
2: És superinteressant i I a part és molt interessant també com ho exposa de forma entenedora. Vull dir, jo no sóc de números i a mi m'agrada molt parlar amb l'Olimpia perquè puc anar seguint la conversació. Hi ha una pregunta, si em permets, que sí, m'agradaria fer-li, que és... hi ha una cosa que és molt lloable dels economistes, entre d'altres, la gent que heu de manegar números, que sou molt conscients de les limitacions d'un estudi. Quina és la dimensió que acostumem a oblidar, o la variable, si és correcta l'expressió, que acostumem a oblidar, o que almenys tu trobes a faltar al teu llibre?
0: La crítica de l'autora, jo crec que és molt bona pregunta.
1: És bona, sí. Sí que és bona, sí.
0: Jo crec, i ho exposo a la part del final, que hi ha un punt de replicabilitat important. Quan parlem d'economia conductual, al final nosaltres fem experiments, no? Un tractament, un control, i veiem què passa allà. Clar, però jo això ho estic fent en una mostra molt determinada, molt concreta i limitada. Jo el que necessito per generalitzar aquests resultats i per, aleshores, desenvolupar una política pública o desenvolupar una política d'empresa o intentar fer un canvi a nivell de norma social és veure què passarà amb altres variables i altres factors. Hi ha un concepte en economia conductual que es diu weird, que vol dir com raro, que fa referència a cada una de les lletres a un tipus de població concreta amb la qual fem experiments, que són gent de nord d'Europa, o Europa i Nord-Amèrica, que tenen estudis superiors, que venen de països industrialitzats, que són rics, i que venen de països amb un sistema democràtic. Aquest llibre, probablement, part dels resultats, ja us ho dic jo, que és així, li falta aquesta òptica més diversa per saber si jo puc generalitzar un estudi fet a Barcelona o a Londres a altres països o altres entorns, precisament per després desenvolupar polítiques públiques o iniciatives que encaixin a la seva realitat i al seu dia a dia, perquè si no, de què em serveix una política pública que no està compresa pel comportament de les persones? I aquí a l'economia conductual hi ha experiments que es donen la mateixa iniciativa a Argentina i a Regne Unit, ahir ho llegia, de com incentivar el pagament d'impostos a temps, i és la mateixa iniciativa i la mateixa carta que rebien els contribuents, però tenia un impacte totalment diferent. A Regne Unit pujava la taxa de pagament i a Argentina en aquest cas baixava, i és precisament per una qüestió d'una norma social, d'una òptica que no s'està implementant bé, que en aquest cas és l'òptica de la diversitat.
1: En el llibre parles també de com es gestionen els diners en parella. Uh-huh. Aquest és un tema molt interessant.
0: Que de fet no puc dir-ho del tot, però estic desenvolupant una recerca d'una cosa que sortirà d'aquí uns mesos sobre aquest tema. Interessant, jo ho deixo aquí.
1: Molt bé, en qualsevol cas apunta'ns una mica les directrius que marquen el llibre, perquè com es gestiona l'economia dins la parella?
0: Clar, aquí hi ha un tema interessant que és que al final el tipus de sou que tu tinguis, el tipus de salari, també limita el tipus de decisions que tu prendràs. No? Hi ha un terme en anglès que es diu bargaining power, que és poder de negociació, no? I ve de l'economia clàssica, que al final, en el fons, el que ens està dient és: ostres, en quina posició estàs tu dins del que seria com la família i com pots negociar. Però per mi...
1: Sí, dit d'una altra manera, ho dic per aclarir-ho molt, eh?
0: Perdó.
1: Si un dels dos membres de la parella
0: guanya més que l'altre,
1: guanya molt més que l'altre, aquella persona es considera que té més capacitat de decidir?
0: Clar, podria ser que tingués més capacitat de decidir. Per què? Perquè si tu et quedes sense aquest sou i estàs acostumat a un tipus de consum, doncs, evidentment, doncs t'interessa menys, no? A part d'això, també hi ha tot el tema relacionat amb com ens dividim els diners, com ens dividim els pagaments, però també com ens estem dividint les tasques que no són tan visibles en aquest cas, que també potser no estan sent pagades, com és el treball no remunerat, fer-te càrrec dels fills, de la neteja, de la cuina, etcètera, etcètera, però en aquest cas no estàs sent remunerat, però estàs destinant un temps que podries destinar a, m'ho invento, seguir la teva feina i cobrar unes hores extra. Per tant, en aquest sentit, la negociació no va només dels diners, sinó va també com d'allò que t'agrada, allò que no t'agrada, i d'aquestes decisions que dèiem que potser semblen inconscients, però potser, o sigui, semblen conscients, però no ho estan sent tant en aquest sentit.
1: És interessant perquè tenim la sensació que hem evolucionat molt, que hem anat molt ràpid i veiem que seguim pecant, en molts casos, una mica del mateix,
0: sí.
1: No?
0: Perquè jo crec que en el fons està tot superarrelat. Vull dir, no és tan fàcil com simplement fer que de sobte, el que et deia, no? Que aquest tant per cent de dones que sempre renuncien, elles les que renuncien al seu desenvolupament professional, que ara ho facin els homes. Ja està molt arrelat, té molt a veure amb l'educació, té molt a veure amb les normes socials que tenim interioritzades des de petita, i podem veure certs canvis, però no canviarà d'un dia per l'altre, i sobretot no canviarà d'un dia per l'altre amb una política pública puntual. És una qüestió més sistèmica en aquest sentit.
1: Que la dissenya tu, aquesta política pública.
0: Clar, no? I no només política pública de posar fons, sinó també una qüestió d'educació interessant, una qüestió... Bueno, al fons, al final és un comportament, i per... Hi ha un model molt interessant que ens permet entendre qualsevol comportament o com accionar un comportament, que passa per fer-te tres preguntes. Puc fer aquest comportament? És a dir, puc arribar a això? Tinc les eines necessàries? Sé fer-ho? És a dir, m'estan explicant com fer-ho i vull fer-ho, que és el punt motivacional, no? Doncs aquest tres punts, en el fons, ens permetrien dissenyar aquell món ideal on potser podríem parlar de més igualtat en aquest sentit.
1: Fixa't que és molt interessant perquè aquests dies hem obert, d'alguna manera, el gran debat sobre cap a on ha de caminar l'educació. I dues coses. Una, segurament hauríem de tenir en compte totes aquestes qüestions que dius, però també el tema de l'educació financera. No? És a dir, perquè, ostres, ens movem en un món en el que això és clau i sortim a aquest món sense tenir ni punyetera idea.
0: Clar, no? Sortim del sistema educatiu i no sabem ni idea, no sabem... Bueno, jo ara tinc amigues que estan començant a mirar pisos, en aquest cas, no? No només de lloguer, i llavors diuen, clar, és que jo pago els impostos, i aquest és el preu de taxació, i ara em diu que he d'anar al notari, ara hem d'anar... O ets una persona que sap pues, de dret, etc. Llavors saps de què has de pagar i què no has de pagar, o ets economista, si no, no tens ni idea. I això, tot aquest desconeixement limita tota la teva capacitat de decisió, sobretot si no saps quan has d'estalviar, si pots estalviar, quina taxa has de dedicar a l'estalvi, etc, etc.
1: És interessant el debat. Ara inclourem una altra qüestió, perquè efectivament les problemàtiques que tenim avui implantades a la societat haurien d'alguna manera d'influir, és a dir, que segurament estem encara amb un sistema dissenyat fa molts anys i hauríem de caminar en aquesta direcció, no, Ignacio?
2: Dius en matèria educativa?
1: Claro.
2: Sí, de fet això em passa molt a la meva professió. Jo com a advocat em dóna la sensació que la meitat del meu temps o de la meva intervenció professional consisteix en saber llegir i saber entendre el que diu...
1: D'això ja és molt, no?
2: Que ja és molt, no? I el que diu, en aquest cas, una problemàtica de tipus legal o almenys de cobertura legal. I en el cas de l'educació financera, jo crec que és fins i tot, o podria ser fins i tot més important que la legal, perquè si recorres la teva vida amb certa normalitat, probablement no tinguis un problema legal. Probablement no tinguis un problema legal, i si el tens, la intervenció d'un professional serà més útil que si ho busques per tu mateix. Però necessàriament lideraràs amb diners, hauràs de manegar diners, clar, hauràs clar. De relacionar-te amb els diners, i això és molt important.
1: I amb la IA. He llegit un article teu, m'he trobat un article teu, entre la réplica de los estereotipos y el impulso de la perspectiva de género. I és molt interessant perquè tu el que planteges és com la intel·ligència artificial acaba beneficiant o no el que són aquestes diferències de gènere, no?
0: Sí.
1: Què fa la IA amb això?
0: Clar, aquest article va ser molt divertit d'escriure amb la meva companya Alba, i en el fons volíem fer alguna cosa diferent, perquè sí que és cert que dona la sensació, o almenys del que es parla molt de la IA, és com replica biaixos, en aquest cas biaixos de gènere, no? Clar. És a dir, si tu alimentes un model amb una base de dades que estàs biaixada de base, de naturalesa, òbviament les respostes que donarà aquest model, en tant que no està pensant com una persona i no sap desbiaixar-se a si mateixa, seran esbiaixades, afavorint un grup social o un altre. Però la pregunta, jo crec que és el més interessant, és com fem que els models puguin no estar esbiaixats en aquest cas. No només alimentar amb una base de dades igualitària, sinó sent conscients d'aquests biaixos i de com els repliquem. I la pròpia construcció del model sigui igualitària. En aquest cas, per exemple, utilitzat per fer una selecció de currículum. Si sabem que hi ha marcadors de gènere a l'hora de descriure el meu lloc de treball, imagineu que l'Ignacio es dediqués al mateix que jo i tinguéssim la mateixa experiència i els mateixos estudis. Doncs potser ell, en tant que ha socialitzat com a home, es descriu d'una manera i jo d'una altra. Si nosaltres, generant aquest model dia que fa aquest filtratge de currículums, no tenim en compte això, pot ser que el que s'estigui penalitzant sigui el meu currículum en tant que dona, perquè de vegades hi ha marcadors de gènere que indiquen com a nivell d'ambició o a nivell de competició, depenent del context, doncs no senyalitzem això perquè ens pot anar a la contra, no? Llavors, si la màquina o l'algoritme no sap això, beneficiaria el currículum de l'Ignacio, que seria idèntic al meu, simplement hi ha una diferència de marcadors a l'hora de descriure el que hem fet, però la pràctica, l'experiència i la formació que tenim seria la mateixa. I això és una problemàtica.
1: Quin consell li dones a una dona que hagi de presentar el seu currículum a una empresa i passi per la possibilitat que sigui la IA la que seleccioni?
0: Doncs que xerri amb un company home que es dediqui a una cosa similar a la seva i que comparin els currículums i que no amb una experiència similar.
1: Què és el que no diria la dona i diu l'home?
0: A veure, sobretot es veu a l'hora de descriure allò al que tu has arribat en aquest sentit. No és simplement el títol d'educació, màster en no sé què, sinó en quines tasques has fet. Potser els homes posen més tasques de responsabilitat, o també hi ha experiments molt xulos que parlen de com els homes, si veuen que de quatre característiques que han de complir per iniciar un procés de selecció, compleixen dues, ja entren. En canvi, les dones, fins que no tenim tres o les quatre, no iniciem aquest procés de selecció. Jo el que els diria, sobretot a les dones, és que intentin ser menys averses al risc en aquest risc, en aquest cas en concret, en aquest context, que tirin més currículums en aquest sentit i que comparin amb els seus companys homes de sector si tenen el mateix tipus de currículum.
1: Aquest és feminisme pràctic.
0: Sí, una mica manual, la veritat.
1: Més pràctic no pot ser, sí. Està claríssim. Escolta, precisament aquests dies el govern de Catalunya ha aprovat un nou pla d'igualtat per reforçar la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques. Com hauria de ser aquest pla perquè no es quedi en paper mullat?
0: Mira, jo no sé com hauria de ser en tots els àmbits, diguem, perquè sóc economista, llavors parlaré una mica de lo meu, crec. Però et diria...
1: Bueno, ets economista, ets una mica historiadora, tens curiositat per tot, ets feminista. Vull dir, no ets només economista.
0: Bueno, em limitaré al camp de la meva expertesa i en aquest cas diria que seria molt important que entenguessin i introduïssin una perspectiva conductual. És a dir, aquests tres punts que hem dit abans, de puc, ser o vull...
1: Estàs demanant feina? Ho dic perquè incloquis.
0: No, feina en tinc massa. Però crec, si us plau, que contractin algú en aquest cas, okay, estic segura que hi haurà algú a les genetes, probablement sí, que estigui especialitzada en temes de perspectiva conductual, perquè a l'hora d'arribar i traslladar aquest tipus de plans d'igualtat, tant a ells com a elles, que crec que és important a l'hora de comunicar-ho, perquè no apel·laràs el mateix quan parles als homes que parles a les dones, si vols atraure una població general, que posin aquestes ulleres conductuals i que si vols accionar un comportament, vols accionar un canvi, et facis la pregunta de les persones que estan rebent aquesta informació, t'estan rebent tota la informació, poden fer-ho, saben fer-ho i volen fer-ho, sobretot. I a partir d'allà, fer la reflexió i tocar, vale, la política pública ha d'anar cap aquí o ha d'anar cap allà. Per tant, jo posaria, et diria simplement que posessin la capa conductual.
1: Una pregunta per acabar, Ignacio.
2: Tinc moltes. Una cosa que em dona la sensació és que... sembla que, o ens creiem, no? Ho deies abans, Toni, que hem avançat molt en matèries de feminisme, almenys en parlem d'igualtat i qüestions de gènere, aquestes coses, però que sembla que s'escola el binarisme en les coses més petites. I estàvem parlant de com escriure un currículum. No et dona a vegades la sensació, i potser això és un missatge més d'esperança, més que desesperança, però que és una muntanya enorme la que hem... hem de recórrer?
0: Estic d'acord, però perquè al final l'impacte de la socialització impregna tots els àmbits de la nostra vida. Per això és xulo, en realitat, les iniciatives, per exemple, d'economia conductual, perquè no et demano un gran pressupost per la Generalitat ni un gran impacte i canvi estructural i fer un canvi enorme a la ciutat de Barcelona, sinó et paro i et dic, ostres, mirem el context, mirem què estem incentivant i quin no. I mirem com estem tractant un comportament i com estem tractant l'altre. I per això parlava el Toni, en aquest cas, de feminisme pràctic, si ho volem entendre així. Perquè podem fer petites coses que ens acabin, com a grup, com a col·lectiu, beneficiant.
1: Estava pensant que avui, quan parlàvem de qui ha començat l'Assemblea de les Nacions Unides i que Antoni Gutiérrez ha dit que les superpotències van a la direcció contrària de la que haurien d'anar, algú aquí, crec que ha estat la Francina Vila, ha dit aquests homes, perquè efectivament al capdavant de Rússia, d'Estats Units i de la Xina hi ha homes. I després he pensat, home, a Europa no. A Europa tenim a Ursula von der Leyen, tenim...
0: Meloni.
1: Tenim... Què?
2: Que em cau molt bé, la Meloni. Però no obriré...
1: Ah, d'acord. Era un gest de...
2: Era un
1: gest de gairebé cheerleader.
2: Cheerleader.
1: De Giorgia Meloni. Anem una mica per davant, no? Semblen algunes coses...
0: Clar, anar per davant en termes de tenir dones que representen certs ideals conservadors que puguin anar en retriment d'altres drets de les dones d'altres col·lectius, no sé si entendreu com anar per davant.
1: No parlava, és que jo no parlava de Giorgia Meloni, ho ha dit ell. No, però sí que estava parlant, per exemple, és que no em surt el nom ara, que era ministra espanyola i ara és la número 2.
2: Nadia Calviño.
1: Tenim a Nadia Calviño, tenim a Teresa Rivera, tenim a dones molt potents que corresponen a aquesta definició que acabes de fer. No?
0: Sí, a representació política, en aquest sentit. Clar, és interessant... I sembla que sí, no? En aquest sentit, per les dades que estaves dient en aquest cas. O sigui, crec que no és només una qüestió de representativitat, per això comentàvem, perquè hi ha un espectre polític ampli, pots representar a les dones, però en aquest cas tenir un altre tipus de visió política de la que estàvem parlant nosaltres, però sí que és cert que potser l'interessant és fer aquesta segona reflexió de cap a on anem també en termes de polítiques públiques, no només de representativitat.
1: Ja, ja. El Zasca, per la Meloni, ha estat allò legendari, Només et dic això.
2: No és el primer Zasca que em dedica a l'Olímpia.
1: Sí.
0: Són molts anys.
1: Són molts anys,
0: sí,
1: Olímpia Arango, no poden ser molts anys, perquè ets molt jove, per tant, són anys molt viscuts, en qualsevol cas, i molt ben aprofitats. Les dones i els diners... Desigualtat, gènere i mercats, el llibre d'Olímpia Arango, molt recomanable, molt fàcil de llegir, que és una cosa que s'agraeix molt, no?
0: Té una mica l'objectiu, que fos fàcil.
1: Clar, clar.
0: Per un públic ampli, que no fos discussió d'acadèmics de Torre de Marfil, saps?
1: Molt bé. De quina generació ets, tu dius?
0: De 99. De 99. O sigui, generació Z, no? Z, sí.
1: Sí, i horòscop, horòscop.
0: Soc Capricorn.
1: Capricorn.
0: Com ell.
1: A tu també?
0: Som els Capricorn, sí.
1: Caram. Ha estat un plaer, de veritat, Olímpia. Moltíssimes gràcies. Fem una petita pausa i ara, quan tornem de la pausa, l'Ignacio escriurà una brillant història del seu diccionari de la Hortarada, en la que avui parlem de les diferències no de gènere, sinó generacionals. Mm-hmm. Fem una pausa. Tornem ara mateix.

0: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Passen ara mateix 3 minuts de 2:15 de 10 els dimarts. És una cita absolutament obligada. Obligada perquè ens agrada molt, sobretot com l'Ignacio ens mostra un camí que normalment s'allunya d'allò que ens imaginàvem inicialment, però del que aprenem molt. Avui t'he de dir que has anat a tocar un d'aquells temes que a mi em fan molta ràbia, molta ràbia. I quan algú em diu, és que los millennials són...
2: Exacte.
1: És que em poso una mica dels nervis.
2: Jo crec que he trobat...
1: Jo segons vaig creixent, m'estic tornant... Els X tenim això, que segons vaig creixent m'estic tornant cada vegada més cascarràbia, saps?
2: Doncs, a veure, saps què? Explorant una mica el que és la qüestió de les generacions, he trobat una història interessantíssima, però interessantíssima, i a part he trobat el nom del fenomen que et dona ràbia.
1: A veure.
2: El primer, quan diries que es comença a parlar de les generacions?
1: Fa 1000 anys.
2: Doncs fa 150, no fa tant.
1: Només 150?
2: Sí, sí, o no arriba a 200. La primera vegada que s'utilitza el nom de generació per referir-se a un grup de persones que viuen en un lloc més o menys a prop, en un context històric més o menys a prop i amb una visió del món més o menys propera, és el 1886.
1: Ahà.
2: Que és en concret un lexicògraf francès que es diu Littré. I no és una mica més tard que es comença a teoritzar sobre les generacions i un dels grans que s'anomenen positivistes de les generacions, que és Auguste Comte, també francès, comença a com compendiar una mica o a donar-li una mica de rigor acadèmic. Això de les generacions. És una cosa superinteressant perquè coincideix, diguem, tots a finals del segle XIX, un interès molt gran per les generacions a la vegada que apareix un interès molt gran per les nacions i per les revolucions liberals. I la generació, el concepte generació era un concepte jove. Els joves volien referir-se a si mateixos com som la generació de la revolució, la llibertat, apareixen moviments com la jove Itàlia, que era la que estava naixent després de la unificació, apareixen com la jove Alemanya, també. És un concepte que s'aprofita molt en aquest sentit política i socialment per parlar de nosaltres som diferents dels que ens han precedit. De generacions també havia parlat molt abans, no massa, molt abans, molt abans que, diguem, les acaballes del segle XIX, gent com Edmund Burke, que les trobava horribles.
1: Yeah.
2: Edmund Burke deia que referir-te a tu mateix com una generació
1: és
2: arrogant.
1: Mira, aquest senyor em cau molt bé.
2: Doncs té frases molt boniques, Edmund Burke. És el que diu la famosa frase de perquè el mal triomfi només necessitem que els homes bons es quedin de mans plegades.
1: Sí, és veritat.
2: És una frase molt bonica.
1: És molt maca, sí.
2: Doncs Edmund Burke considerava que era un acte d'arrogància absoluta, perquè tu ets el producte de molts productes històrics i de moltes famílies i de molts embolics familiars i materials, però dir que la teva generació pot mirar a l'altra era molt arrogant. Més endavant, la qüestió de les generacions és aprofitada ja positivament per ja moviments polítics, per moviments nacionalistes. És molt interessant com es comença a investigar sobre les generacions a principis del segle XX. I hi ha gent com Ortega i Gasset o els seus deixebles, com Marías, que parlen fins i tot de posar-li noms a les generacions o posar-li fenòmens. Hi ha una cosa que es diu el fenómeno del pulso, el pulso generacional. Això era molt d'Ortega i Gasset, perquè identificava com de forma diferent, ja no a un grup de gent que vivia en una època concreta, sinó un grup de gent que deia que s'assemblaven. I això també em sembla força interessant, perquè no li comencem a posar noms a les generacions fins molt, molt, molt més tard. I és quan comença a aparèixer generacions amb noms molt bonics, com la generació grandiosa, que és la de la Guerra Mundial, la generació silenciada, que és la de finals del segle anterior, la generació X, Y, Z, o generacions com, això és també molt interessant, com la generació jo, la Me Generation, que és com anomenava la generació grandiosa els joves. Ah. Els joves que venien després, que ho tenien tot molt fàcil, no? Com dic, hi ha estudiosos molt interessants. Potser el més interessant de tots aquests seria un que es diu Mannheim, que és britànic i que a principis del segle XX, al 1913, al voltant del 1913, comença a donar-li certa sistemàtica. Identifica precisament aquestes tres coses. Una cosa molt interessant de la generació és que està una mica obnubilada, il·lusionada en si mateixa. Una cosa de la generació és el que Mannheim anomena l'entelèquia, que és que tu estàs com obsessionat amb tu mateix. Et mires una mica al mínim dient, però quina sort heu tingut que jo hagi nascut.
1: Clar.
2: I de fet, hi ha un presentador d'un late show molt xulo, que a mi m'agrada molt, que es diu Bill Maher, que té una frase que a mi em sembla molt bona, que és, tota generació és la què estàveu pensant.
1: Home,
2: és la
1: clar.
2: Generació del que estàveu pensant. Clar. Perquè totes miraran enrere dient, però com estàveu, com podíeu pensar que...
1: No només enrere.
2: I endavant.
1: I endavant.
2: I endavant.
1: És a dir, perquè aquí tenim el concepte aquell de la joventut d'avui en dia, que es ve reproduint des dels meus tataravis.
2: Sí, de fet, i una mica més enrere.
1: Una mica més enrere.
2: El teu tataravi podria ser Plató, que ja parlava de com les següents generacions eren totes mandroses i no tenien idea de la vida.
1: Aquell text que corre, que és absolutament brutal.
2: Però que és sí, així, sí. És així, és així. I això em sembla... Com dic, genuïrament, molt interessant la relació entre una altra. També em sembla molt interessant com les generacions s'han anat empetitint. Ja no totes les generacions duran 30 anys, més o menys, que és el que s'entenia acadèmicament que és el que durarà una generació, sinó que s'han anat empetitint cada cop més. L'última, la generació alfa, després vindrà la beta, etcètera.
1: La beta, he estat mirant, i la següent és la beta, efectivament.
2: Ara són massa joves com per tenir trets, diguem, identificables.
1: Yeah.
2: L'alfa és la del 6-7 i totes aquestes coses, no? Però la generació alfa ja comença a ser quasi, més o menys uns 10-15 anys. I també hi ha fenòmens molt interessants, que són les petites generacions perdudes, que són les que queden enmig. Per exemple, a mi el que em passa és que sóc Zentennial, que no sóc Zeta perquè vaig néixer en 95, però no sóc Millennial perquè no tinc cap dels codis culturals d'un Millennial. També hi ha fenòmens molt interessants que han estat estudiats, que és de quina generació, cap a quina generació t'inclines segons si tens germans o no.
1: Clar.
2: Si tens germà petit, t'inclines a la generació del teu germà petit, i si tens germà gran, t'inclines a la generació del germà gran.
1: A mi és que totes aquestes coses em sembla que simplifiquen fins a un punt tan absolutament absurd. És a dir, una mica igual que l'horòscop, perquè no és el mateix tenir 30 anys i haver cursat estudis, no sé, de teologia, filosofia i lletres, i un màster en no sé què, que haver-te dedicat a la ràdio o haver-te dedicat a, jo què sé, a ser fuster.
2: Sí,
1: per tant, definir amb aquests trets a tota una generació, em sembla que és...
2: Especialment quan acostumem tots a estar afectats a les mateixes coses. Vull dir, tots estem afectats per, avui, xarxes socials, inestabilitat geopolítica o inestabilitat econòmica o la crisi de l'habitatge. Sí, sí. I això, jo crec que el que passa és que ens agrada molt una bona etiqueta.
1: Yeah.
2: I això és el que ho fa.
1: I l'orgull de grup, no?
2: I l'orgull de grup, sens dubte. Hi ha moltíssims estudis, hi ha en concret un d'un... un acadèmic que es diu Buchanan, no?, que parla precisament d'aquesta cosa de l'orgull de grup, perquè l'orgull de grup no només ens permet identificar-nos entre nosaltres com nosaltres som els bons, sinó que ens permet distingir-nos de la resta, dient, som millors que ell. No és que nosaltres som els bons, és que els altres són pitjors. I fins i tot, per exemple, això passa molt amb el rifirrafe generacional, els altres són un problema. Que això és una cosa que a mi em posa molt nerviós de les generacions, diguem, com dir-ho, més joves, que apunten cap a les de dalt com tots sou tontos i tot ho teníem molt fàcil i tot era tal, no? I nosaltres, en canvi, som la generació bona, la que de veritat és, no sé, els il·luminats sobre la Terra. Tot això té un nom, que és el, que és el nom que jo crec que ens faltava aquí, que és un concepte molt únic, que és l'estatus manllevat.
1: Què vol dir això?
2: L'estatus manllevat és quasi un tret definitori de l'Ortera, que és aquella cosa que tu, tot i no ser part de totes les coses de la teva generació, en aquest cas, per exemple, les demanes com a teves. O la meva generació és la que és conscient del canvi climàtic i potser tot el que fas tu és queixar-te de les palletes aquestes de cartró. No, però la meva generació és la que és conscient del canvi climàtic. O la meva generació és la de la música dels 80, que era la bona. O la meva generació, això és l'orgull manllevat, jo demano una mica d'aquest orgull generacional quan, com deies tu, potser si ets un fuster a Manresa, no has, dels anys 80, no vas participar en, jo què sé, amb la moguda
1: València.
2: Madrilenya.
1: No, València era una altra cosa.
2: Era, sí, la ruta.
1: La ruta
2: del bacalao.
1: La ruta del bacalao.
2: Exacte. De fet, hi ha un personatge interpretat per Chevy Chase, una sèrie molt bona, que és un boomer, no? Tècnicament és boomer i hi ha un número musical on la seva cançó és de res per donar-vos-ho tot. You're welcome for everything. I, i ell s'atribueix doncs, als Blues Brothers, s'atribueix Prince, s'atribueix Queen, s'atribueix tot perquè és la meva, no? És la seva generació.
1: Però això, a més, passa en totes les generacions.
2: I tant.
1: En totes. I, a més, quan tu te'n surts una mica d'aquí, no t'entenen. Jo, per exemple, a mi m'encanta a Tardeo, no ens enganyarem, però a mi no m'emportis un Tardeo dels anys 60, dels anys 80-90, jo dic que aquella música ja la vam escoltar als 80-90, però hi ha com una reivindicació generacional de que aquella música és millor. I això passa amb moltes coses.
2: Bé, això és el que se li anomena, per exemple, la nostàlgia dels 80,
1: ja.
2: Que és un fenomen molt més poderós que la nostàlgia dels 2000, que ara està tornant, o la nostàlgia dels, diguem-ne, 60.
1: Yeah.
2: Però sí, sí, hi ha com una necessitat del retorn a quan les coses anaven bé.
1: A mi m'agrada retornar a les coses que van bé. Això vol dir una conversa amb la gran, com tu dius, doctora Anna Alós. Anna Alós, què tal? Bona nit.
3: Però què bobos, la doctora, diu.
1: La doctora, no, això és cosa de l'Ignacio, eh? La doctora Alós,
3: sí,
1: diu la doctora Alós.
3: Sí, sí, ho sé, però això és que, a veure, jo encara estic intentant averiguar si sóc una baby boomer que no, o una generació X, que jo crec que sí, però jo estic entre les dues.
1: Ja, bueno.
3: Perquè jo no em considero de postguerra, que són els baby boomers. Jo el que sí us dic és una cosa.
1: A veure.
3: Totes les generacions tenen el bo i el dolent, però el que no em podreu negar és que aquesta generació d'ara dels... entre els 20 i els 30...
1: Ja estàs caigut.
3: No, és que hi ha una cosa que no me la podeu negar, i és que s'està premiant a l'absurd, l'estupidesa i la ignorància. I una generació que premia l'ignorància, jo em costa. Què voleu que us digui? Em costa.
1: Però vols dir que això no ho hem fet sempre, Anna? És a dir...
3: Premiar l'ignorància? No, sí. Toni.
1: Si tu mires programes de televisió de fa no sé quants anys, si veus pel·lícules de fa no sé quants anys, veus grans programes de televisió i veus autèntiques porqueries, i a nivell de cinema passa tres quarts del mateix.
3: Sí, però si arribava per sexe, que era molt més divertit. Ara si arriba per estupidès.
1: No sé si t'entenc. Què vols dir amb això?
3: Que hi havia moltes coses que es aconseguien per sexe. M'entens el que vull dir? Perquè jo això ho he viscut i ho he vist.
1: A veure, hi ha una cosa que és òbvia.
3: He vist prosperar la gent no és horitzontal.
1: Però no és el mateix tenir 25 anys després d'una dictadura franquista
2: no,
1: i que deixes enrere un període de tal a néixer en un període en el qual has nascut pràcticament amb un smartphone. Tu no ets culpable d'això. Per tant,
3: totalment
1: les circumstàncies són diferents. No és que si tens 25 anys a Ucraïna avui, aquell noi o aquella noia sigui igual que els nois o noies d'aquí, no?
3: No, totalment d'acord. Jo el que flipo és que vam tenir... La meva generació va tenir que aprendre a ser demòcrata, ¿vale? I dels altres van néixer sent demòcrates.
1: Clar, però...
3: I això canvia molt. Des de luego que canvia molt les perspectives, clar que sí.
2: Doctora, si m'ho permet. Hi ha un exercici, per exemple, que jo faig a la meva classe d'oratòria i d'argumentació que em sembla molt bonic.
3: Sí?
2: Que jo els dic als meus alumnes que mirin a la generació anterior i a la generació posterior i diguin una cosa dolenta i una cosa bona.
3: Això
2: no trobaries
3: maco.
2: Una cosa bona de la generació següent?
3: Sí. Què vols dir la següent?
2: La següent, per exemple, o la última, no? Els més joves, els que ara tenen 15, 18 anys. Un Z o un alfa.
3: Sí que els hi puc trobar coses bones, i tant que sí, amb un beta o un alfa, sí. Sí, sí, sobretot, a mi em treuen de molts apuros, a vegades, quan des d'un punt de vista tecnològic. I això, jo els hi agraeixo moltíssim, saps? Bueno, els beta encara estan molt recients, vull dir, encara no sabem per on sortiran.
2: Yeah. I de l'anterior, a tu no t'ha passat alguna vegada que miraves a la generació dels teus pares i pensaves, quina... Això és molt de... Això és rancio.
1: Els pares no s'enteren.
3: Sí. Hi
1: ha tota una sèrie de frases que es repeteixen,
3: sí,
1: que ho expliquen molt bé. Exacte, sí, és que sempre de tòpics. És que el meu pare no s'entera, no?
3: Sí, i tant. La meva mare és una cursi,
1: exacte.
3: Una estreta... Sí.
1: I per la mateixa, la joventut d'avui en dia.
2: Sí.
1: No?
2: Sí.
3: La joventut d'avui en dia. Però, Toni, em recordo una cosa que jo sempre dic, que és que la joventut és una circumstància, no és ni un valor ni una posició, és una maldita circumstància.
1: Justament per això, no?
2: Que es cura amb el temps, no?
1: Clar, però
3: es cura amb el temps, sí, sí.
1: Però justament per això.
3: Està molt bé.
1: Però justament,
3: justament per això, sí.
1: Clar.
3: Sí, sí, tens raó, tens raó. No sé. Sí, sí, no t'ho puc discutir. Que, i te'n dic una cosa, no m'agradaria tornar als 20 anys, eh? No m'agradaria gens.
1: Ja. Yeah.
3: I molt menys amb l'experiència d'ara. Sí,
2: això,
3: dic, això
2: 20 anys, tenim 20 anys ara o quan tu tenies 20 anys?
3: No, no, no. Jo si pogués tornar a alguna edat per una estona, saps a quina tornaria?
1: A quina?
3: 45.
1: Ah,
3: entre els 45 i els 50.
1: T'entenc perfectament, és la millor edat, no?
3: Sí,
1: 40 i 50,
3: edat.
1: Diria jo. 40 i 50, no?
3: Sí, entre 40 i 50. I saps per què sé que és la millor edat? Perquè en tinc 70. I com que les he passat ja quasi totes...
1: Clar.
3: Saps? Bueno, no sé què et diré els 80, no? Però com que les he passat quasi totes, ara em fan mal els genolls i abans no me'n feien.
1: Però és curiós, és curiós una cosa perquè jo no sé si a tu et passa, eh? Però jo penso en com era la meva vida quan jo tenia 20 anys.
3: Sí?
1: I jo vaig començar a treballar a la ràdio de manera professional amb 21 anys. Ja feies
3: sí,
1: 5
3: sí,
1: anys
3: sí.
1: A l'emissora del poble, però vaig entrar a Antena 3 amb 20 anys, 18, en realitat.
3: Sí.
1: Jo amb 21 anys tenia un pis al mig de Gràcia i tenia un sou correcte, eh? No és que fos milionari, eh? Però jo em podia permetre això.
3: Toni, la premsa...
1: Perdona, sí, la vida no era tan complicada. És a dir, jo no tenia un smartphone a través del qual estava completament enganxat a les... Tal, sortia i ens anàvem de festa i no hi havia les restriccions legals ni tal. Que
3: no, això tens raó.
1: Jo
3: tens raó
1: recordo,
3: a cada vegada, sí, sí,
1: recordo
3: sí, som menys lliures.
1: Algunes nits que hauríem de borrar de la meva memòria de passar al carrer Balmes...
3: No em vull ni recordar jo d'això.
1: Amb una moto que dius, portava la moto i una moto també, en fi... Tot això...
3: La que portaves entre les cames i la que portaves al
1: damunt
3: del coll.
1: No, sí, el que sí. Et vull dir és que bona part de la societat que tenen els nanos més joves avui els hi hem creat nosaltres.
2: Ah, mira, fixa't.
1: És que els hi hem creat nosaltres. O sigui, lo tontos sí, o no tontos sí, que sí. Són, som nosaltres els que anem a queixar-nos a l'Ignacio, a la universitat, per les notes que treuen els nanos que tenen 21 anys, m'entens?
3: És que... Jo, pues que tampoc els culpo, eh? Vull dir... El que sí que és veritat que hi ha actituds que em costen d'entendre, però són les mateixes actituds que potser jo vaig tenir en aquest
1: exacte,
3: moment, també.
1: I que no tenia
3: sí,
1: la teva mare.
3: Sí, segurament. No, i el que tu dius és veritat. Hi ha nits que no sé com me'n vaig sortir a la meva vida i perquè estic viva, eh?
1: Un dia hem de parlar, d'aquestes nits. No ho farem en aquest espai del programa. Ho farem en un altre espai del programa, però nits que fora bo oblidar, no?
3: No sé si ho vull oblidar, però jo hi ha nits que no sé com no m'hi vaig quedar... Ja. I només per la situació, eh? No per... No sé, clar, és que ara em parlarà a mi de drogues i penso, però sereu perdillos, tots, saps? Clar, és que si hem passat per tot. Clar. Hem passat per tot el que hem volgut passar. I sí que tens raó en una cosa. Tenim menys llibertats cada dia.
1: Clar.
3: Cada dia estem més controlats i cada dia tenim menys llibertats. Sí, sí, això és veritat. No som lliures. Cada
2: sí,
3: dia ho som menys.
2: La bomba és que nosaltres hem... cedim voluntàriament aquesta llibertat, que és la diferència de l'absència de llibertat de la dictadura.
1: Yeah. En qualsevol cas, pues sí. L'Ignacio ha citat Platón i ha citat un text que jo em va arribar un dia i és meravellós perquè parla de la joventut d'avui en dia. I és interessant perquè és un text...
2: Que no ha envellit.
1: Que no ha envellit. O sigui, que el que es queixaven els coetanis a Plató... És exactament el mateix que es queixa la gent de la gent jove d'ara. Mm-hmm. Però exactament el mateix, eh? No.
2: Hi ha una cosa, una frase d'una antropòloga que m'agrada molt, que és... Quan més estudio, més descobreixo que els problemes de la generació següent tenen 2.000 anys, és a dir, fa 2.000 anys que ens queixem de la generació següent, i tot el que creiem que és de tota la vida... No té ni 100.
1: Ja, és curiós això, eh?
2: Això és supercuriós.
1: Anna Loss, què tal el teu estiu? Sí. Què has fet aquest estiu?
3: Bé. Bueno, bé, amb la casa plena de gent, però bé, bé. Ja han marxat tots.
1: Ja han marxat tots.
3: No, però bé, no
1: Tenies
3: em queixo.
1: Tenies representants de diferents generacions o apostaves...
3: Eren tres generacions, algun dia quatre. Sí, sí.
1: Està bé, no?
3: Sí, però bueno, ho portem bé. Ens insultem amb bastant estil. Sí, sobretot.
1: Diu, ens insultem que no ha passat el temps, no? Vols dir?
3: Exacte. Ens insultem abans, igual que abans.
1: Fantàstic. Anna, un petonàs enorme, sempre és un plaer.
3: Ei, a tots dos, un plaer parlar amb vosaltres.
1: Ens escoltem ben aviat, ja ho saps. Gràcies,
3: sí.
1: Anna.
3: Vinga, adéu.
1: A mi m'encanta. L'Anna en aquesta secció, t'ho juro que m'encanta, perquè és brutal. En fi... Conclusions.
2: Conclusions. Ja, jo crec que és hortera participar d'aquesta espècie de tensió entre generacions, perquè és obvi que tot no deixa de ser una enganxina, no? És participar d'una personalitat i, sobretot, participar de l'odi a la personalitat d'una altra. I això és molt hortera. És molt hortera tenir orgull per una cosa que és inautèntica, que no forma part de tu, i en qualsevol cas, si forma part de tu, tampoc ha de ser motiu d'orgull, perquè, com tu ben deies i com hem estat discutint, és producte del temps. Ja, a més, si volem tancar la secció amb dues idees, hi ha una frase molt bonica pel que fa a les generacions, de John Adams, que en general escrivia molt, molt, molt bé, però que a mi m'agrada moltíssim, que és, ell diu, jo estudio diplomàcia i guerra perquè els meus fills estudiïn economia i dret perquè els meus nets estudiïn literatura i poesia.
1: Que bonic.
2: És molt bonica, sí. I en el fons, jo crec que el xic aquí, com a cosa oposada a l'hortera, és deixar les coses millors a la teva generació i també veure d'on has vingut. Si el teu avi havia d'estudiar, o la teva àvia havia d'estudiar guerra i diplomàcia, com qui diu, aprecia que tu estiguis estudiant poesia i literatura. I també hi ha una altra cosa, que és un exercici que em sembla molt divertit. No només preguntar cap amunt i cap avall què t'agrada de la generació següent o de l'anterior, sinó hi ha una cosa que crec que és molt xic, que és com les generacions més joves, per exemple, els meus alumnes, que són zetes, superzetes, quasi alfes, estan heretant, estan rascant expressions de les generacions anteriors.
1: Ah?
2: I ara diuen coses com echa el freno Madaleno.
1: Ah, sí?
2: T'ho prometo, eh?
1: Echa el freno Madaleno?
2: Echa el freno Madaleno.
1: M'agrada molt.
2: Però jo he vist gent, jo he vist alumnes meus amb una samarreta negra i ben seriosament...
1: D'ACDC?
2: D'ACDC. Bueno, en realitat, amb una calavera en flames, echa el freno Madaleno. I això,
1: em sembla meravellós.
2: I això d'estar com rebregant el passat i dir mira què decían mis abuelos i recuperar-lo per l'altra generació i que estigui com fora de lloc per a vegada tingui molt de sentit, em sembla molt xic i molt divertit i res hortera. I jo, per exemple, a mi el que m'agrada molt, això és cosa meva, és rescatar, per exemple, expressions de surferos noventeres.
1: Per exemple?
2: Covabunga.
1: Covabunga.
2: Covabunga m'agrada molt.
1: Ara hauríem de dir guai del Paraguai.
2: Guai del Paraguai, no? Molt a cantidubi. Totes aquestes coses em fan molta gràcia.
1: Debuten.
2: Debuten. Debuten és boníssima.
1: Certament. Escolta'm, saps que estem en les últimes hores de l'estiu?
2: Mhm.
1: S'acaba l'estiu.
2: Afortunadament.
1: Afortunadament, ha tingut estones bones. Mira l'Alos, que s'ha passat tot l'estiu rebentgent.
2: Sí.
1: Ella viu a la muntanya, per tant, segur que ha pogut dormir amb manteta dia, no?
2: Jo m'he passat tot l'estiu amb la noia més guapa del món, però...
1: Veus?
2: Això no treu que l'estiu, climatològicament, com va dir Jane Austen, em té en un estat constant d'inelegància.
1: Ja, doncs jo, saben vostès que ara acabem cada dia el programa amb una cançó, és l'Herència Tarragona. Li podríem dir l'Herència Tarragona, de la Sílvia Tarragona de l'any passat. I quan ens plantejàvem que avui és l'últim dia de l'estiu, ens hem anat a una cançó de generacions anteriors, magnífica, de Donna Summer, que es diu Last Dance. Això jo era petit, al meu germà li agradava molt Donna Summer, que era la reina de la música disco.
2: Sí, és veritat.
1: Feia estupendo. Mira com cantava aquesta dona, mira. I m'he entès que avui és l'últim dia d'estiu i que, per tant, haurem de fer uns balls. O alguna cosa. En qualsevol cas, no anirem a dormir tard. I demà, a 7:45, els ben asseguro que estarem aquí ben desperts per compartir un nou plaer de Ràdio 4. Doncs res, senyor, et vens a ballar o no?
2: Sí, i tant, sempre.
1: Sí, eh? Vens a ballar, eh?
2: I tant.
1: Ja t'agradaria, tu. Gràcies, Ignacio. Fins la setmana vinent.
2: Un plaer.
1: Senyores i senyors, un plaer, com sempre, compartir aquestes 2 hores i mitja de ràdio. Ah, mira-la, aquí s'està animant ja la Donna Summer, no? Perquè la cançó acaba amb ritme, eh? Una cançó magnífica, Last Dance. Que passin una molt bona nit demà, 7:45, Ràdio 4, al Pla B. Fins aleshores. Bona nit. Adéu.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una entrevista a la CNN, ha assenyalat per primer cop errades en el mecanisme de control fronterer del Marroc durant l'entrada massiva de persones a Ceuta el 30 de juliol. Sánchez ha demanat respostes i mesures al país veí.
2: We have asked Morocco for answers and actions because it is clear for us that its border control mechanism failed.
0: Sánchez també ha assegurat que estan proporcionant el marc jurídic a les persones migrants perquè puguin tenir dret a protecció internacional. Paraules del president del govern espanyol des de Nova York, on assisteix a l'Assemblea General de les Nacions Unides, una arrencada enguany marcada per la intel·ligència artificial, el canvi climàtic i les guerres obertes al món, sobretot Ucraïna i el Pròxim Orient. Un dels grans protagonistes a la cita anual de l'ONU ha estat Donald Trump. El president dels Estats Units ha reivindicat la seva política exterior durant aquest segon mandat. Sobre la guerra amb l'Iran, ha defensat que era necessària per impedir que la República Islàmica obtingués armes nuclears.
3: Any attempt to stop them would face an arsenal of nuclear annihilation.
0: I ha advertit que Teheran haurà de triar entre acceptar un acord o patir l'aniquilació del país. Sobre Ucraïna i Rússia, Trump ha assegurat que el final de la guerra està més a prop del que sembla, i de Groenlàndia ha remarcat que l'acord signat aquesta setmana li permetrà establir controls militars i bloquejar les inversions de països estrangers. Pel que fa a Espanya, Pedro Sánchez intervindrà al plenari demà dimecres. Aquesta és la darrera hora d'aquest dimarts 22 de setembre, que també ens deixa altres titulars. Tres persones han resultat ferides lleus aquest dimarts a la tarda en cedir el fals sostre de l'estació de Rodalies de Fabra i Puig, a Barcelona. Són dos homes i una dona traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron. El director de Rodalies, Òscar Playà, ha explicat que el fals sostre ha caigut sobre els torns de peatge. De moment es desconeix la causa de l'incident, que Playà ha desvinculat de les obres de rehabilitació de l'edifici.
4: Són unes obres que es porten des de Renfe, són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a lo que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació.
0: L'estació es troba tancada, els trens hi passen, però no hi fan parada. No hi ha data de moment per la reobertura. El Tribunal Constitucional ha avalat amnistiar el delicte de malversació i obre la porta, per tant, al retorn de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. La majoria progressista del Constitucional ha tombat la proposta del conservador José María Macías de rebutjar l'empara de Jordi Turull contra el Suprem. Precisament el líder de Junts ha parlat de passa històrica, tot i que evita el triomfalisme.
5: Que avui s'ha fet un pas important, però que encara en queden molts passos per fer, justament perquè topem amb aquesta gran politització de gran part de la magistratura.
0: Mirades a la frontera de Ceuta, com dèiem, davant l'alerta d'una nova entrada massiva coincidint amb les eleccions legislatives al Marroc demà dimecres. Exteriors, això sí, assenyala que s'ha reforçat la seguretat fronterera i que continuen cooperant amb el Marroc.
6: Que harán todo lo necesario y desde luego en los comunicados oficiales que van trasladando también es lo que me trasladan los comisarios europeos que tienen contacto con él.
0: En aquest sentit, Interior, per cert, ha iniciat els tràmits per allargar l'espigó del Tarajal i substituir la barrera de boies per dificultar l'entrada de persones nedant. I el Departament de Salut ha confirmat problemes de salut irreversibles associats a l'ús intensiu de les pantalles dels dispositius electrònics.
7: El tema de la miopia, de l'excés de pes, del risc de càries, també vinculat als mals hàbits també de consum de sucre i quan estàs davant de pantalles.
0: En aquest sentit, l'executiu de Salvador Illa impulsarà una llei per regular l'ús de les pantalles en considerar-lo un problema de salut pública que, entre d'altres, inclourà la prohibició de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. I acabem amb la previsió del temps de cara a demà, primer dia de la tardor meteorològica. Emet Noelia García, bona nit.
8: Bona nit. Demà a Catalunya continuarà el temps estable. S'acosta la tardor, però no ho sembla perquè continuem amb temps càlid. Demà dimecres serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Temperatures amb pocs canvis. Màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Girona i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. Bufarà vent fluix de component sud amb més intensitat durant la tarda. Temperatures mínimes de 20 graus a Barcelona i a Tarragona i 16 graus a Girona i a Lleida. És una informació d'AEMET.
0: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també el portal web rtv-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4.

0: Sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit.

Arriba el moment de la nostra coartada. Quan és de nit, et proposem un pla d'entreteniment cultural i social per a ments inquietes com la teva. El Sota Sospita és un pla perfecte. Salutacions de Cristian Estanescu, al control de so, et parla Laura González.

De seguida rebem avui la nostra psicòloga, la Sílvia Catalán. I amb ella parlem de sexe, de parella i de quan la insatisfacció sexual es converteix en símptoma d'altres problemes. I el tema d'obertura avui ens queda perfecte per il·lustrar aquesta qüestió que parlarem amb la terapeuta. Sentim "Ja no vull el teu amor" de Fades.

Ja no vull el teu amor. Has escoltat el més recent senzill del trio mallorquí Fades, llançat oficialment el passat dia 18 de setembre, i avançament del nou àlbum del grup. Títol i data sabem que serà imminent, però no tenim més dades. En tot cas, sí que tens aquesta cançó disponible a plataformes. Anem a rebre la Sílvia Catalán.

0: Saludem la Sílvia Catalán, la nostra terapeuta, psicòloga, sexòloga. Què tal, Sílvia, com estàs?
1: Doncs molt bé, molt contenta de tornar a estar aquí.
0: Avui hem de parlar de dificultats sexuals o, com tu m'ho plantejaves fora de micròfon, el mal sexe en la parella pot ser motiu de separació?
1: Mm-hmm.
0: Resposta curta, sí. Adeu, sí, sí. Adeu, bona nit, fins a la propera.
1: Estaria bé, eh? Mira, resposta concisa i ja està, i sense més artilugis.
0: Però jo crec que sí que la sexualitat, no, les dificultats sexuals a la parella deuen ser un dels motius que porten més gent a consultes de professionals com tu.
1: Entenc. Totalment. Totalment, de fet, moltes vegades el mal sexe, i ara posarem una miqueta en marxa què vol dir mal sexe, però deixem així el titular, no? Moltes vegades el mal sexe és com el motiu principal pel qual les persones venen a consulta, però les sexòlogues, quan les atenem, les psicòlogues expertes en sexe, quan les atenem, és com, sí, d'acord, això és un símptoma,

0: però darrere hi sol haver moltes coses. Per tant, ampliant una miqueta la resposta a aquesta curta que fèiem, sí, evidentment, tenim el sexe amb la parella, pot ser un motiu de separació, però normalment el mal sexe amb parella sol ser una cosa com, doncs això, no? un símptoma de que hi ha alguna altra cosa que no està funcionant bé. Per tant, hem d'anar a buscar una miqueta més endins.
1: D'acord. Sí que la sexualitat és un pilar fonamental, podríem dir, d'una parella afectiva, perquè si no, doncs podríem ser simplement persones que conviuen, amics, no sé, persones que tenen un contracte, i ja, no? Però va molt més enllà. El sexe és el que ens diferencia d'altres tipus de relacions, entre d'altres coses.
0: Sí, de fet sí, evidentment, no? El sexe és una de les dels pilars fonamentals a dintre d'una parella, però és important que entenguem que el sexe no significa necessàriament tenir relacions sexuals tal i com les entenem.
1: Ja.
0: És a dir, no cal que siguin una pauta concreta. Més aviat, no, hauríem d'entendre aquest sexe necessari dintre de la parella com un sexe d'intimitat. És a dir, com moments, no, per trobar-nos, moments de joc, moments on entri, no, el plaer i el desig pel cos de l'altre i pel propi cos, però no necessàriament hi ha d'haver com una fita concreta, no, un lloc on arribar. Vull dir, perquè això ho dic perquè i vaig a lo del mal sexe, perquè quan pensem en mal sexe, moltes vegades pensem, doncs, en un sexe que no arriba a la penetració, per exemple. I en realitat, un sexe que no arriba a la penetració pot ser un molt bon sexe, pot ser unes molt bones relacions, no? Un molt bon moment d'intimitat, tocar-nos, fer-nos petons, abraçades, carícies, estimular-nos el cos. No cal que arribem a un punt. Hi ha gent que diu, no, mal sexe és quan no arribes a l'orgasme. Bueno, tampoc és necessari arribar a l'orgasme. Pots estar molt excitat, molt excitada, arribar, no, a un punt d'excitació molt xulo i que o no et vingui de gust arribar-hi o aquell dia no puguis arribar pel que sigui, o jo què sé, que entrin a l'habitació i no, la canalla i et descobreixin allà i no hi arribis a l'orgasme i malgrat això, no, hagi sigut un bon sexe,
1: d'acord,
0: no,
1: així. Jo m'imagino que per mi, jo ara és des d'una visió més personal. Mal sexe pot ser, per exemple, quan sempre és igual, quan és
0: rutinari.
1: Sí, quan sempre emprem la mateixa fórmula amb l'altra persona, no? I no hi ha gaire creativitat i no hi ha intimitat més enllà del moment de practicar el sexe. Després, allò típic que es diu moltes parelles, no? És que sempre l'he d'anar a buscar jo i m'encanso, per exemple, o sempre és molt mecànic, perquè l'època dels jocs ja se'ns ha passat. Aquí suposo que la rutina intervé bastant.
0: Clar, per això deia abans, no?, que si al final tenim al cap un prototip sexual, no?, de dir, vale, el sexe ha de contemplar això, això i això, al final pot ser que contemplem això, això i això i tinguem, no sé, una, dues, tres, quatre relacions al mes o a la setmana, és igual, això, no hi ha un número concret, i que malgrat això estiguem caient en una rutina perquè sempre fem el mateix. A mi una frase que m'agrada molt i la tatuo al cervell dels meus pacients, a les persones que venen a la meva consulta, és que el sexe és un joc. El sexe és el joc dels adults. I sempre dic el mateix, els jocs tenen unes normes i està molt bé que les tinguin, però quan sempre jugues al mateix joc de la mateixa manera i ja saps què passarà darrere de cada jugada, el joc es torna avorrit. Ja no és un joc, ja no és divertit. Per tant, hem d'aconseguir que aquest joc realment sigui un joc, realment sigui una cosa que ens ho faci passar bé. Llavors, clar, sí, tota l'estona, no?, cada cop que tenim una interacció física amb la parella, estem pensant que he de fer tal cosa, no? Jo dic a l'ABC, he de fer això, per després anar allò altre, i acabar fantàstic, i ja, clar, al final arriba un moment que és avorrit, perquè el cos de l'altre és el mateix, perquè les olors són les mateixes, perquè l'entorn és el mateix. Mira, això hi ha una cosa que els hi passa a moltes parelles, no?, que després de l'estiu venen a consulta i em diuen, ostres, és que ens n'hem anat de vacances a no sé on, i no sé on pot ser un càmping o pot ser un hotel a l'altra punta del món, és igual, i de sobte ens ha vingut molt de gust, i de sobte hem tingut unes relacions supercompletes, superxules, supergaudides, clar, perquè hem canviat el context. De sobte ja no estaves a la teva habitació, que fa la mateixa olor, que et porta a fer exactament el mateix, sinó que de sobte has canviat això. I no dic amb això que ens n'haguem d'anar d'hotel per
1: sempre,
0: tenir
1: no?
0: una bona sexualitat. Home, estaria molt bé. Si fóssim multimilionàries, la cosa estaria meravellosa. Però com que no ho som, no cal canviar. És a dir, podem canviar moltíssimes coses del context. Doncs jo que sé, un dia posar una il·luminació diferent. O si us agraden les olors, posar una espalmeta d'olor que porti a tal. O utilitzar un oli de massatge que faci una olor determinada. Només canviant aquestes petites coses, el cervell ja ho interpreta com a novetat, i llavors, quan estem en un moment de novetat, el cervell està molt més predisposat a gaudir. Si estem en un entorn que ja coneixem tot, doncs el cervell està relaxat, i relaxat seria el contrari d'excitat. Per tant, hem d'entendre que hem d'excitar també el cervell, que a vegades ens centrem molt en excitar el cos i el cervell ens l'oblidem per allà enmig.
1: Digue'm si passa una cosa que té a veure amb aquesta llosa que és la rutina, i és que nosaltres hi posem molta intenció quan estem coneixent algú en els primers mesos, en els primers 2 anys, el que sigui que dura aquesta part de l'enamorament, aquesta mena de malaltia en la que el cervell està com disparat, i a partir de que entra la fase d'estabilitat, és que no ens hi esforcem prou. Llavors s'afegeix això que deia de la rutina, les obligacions, tal, i és com que anem deixant de banda aquesta intenció de jugar i de donar-li la importància que té el sexe. Aquest és un dels motius pels quals es cau en la monotonia sexual?
0: Sí, fixa't, és com aquesta, o sigui, hem d'anar en compte, no, amb aquesta idea de l'obligatorietat, no, de l'esforç, perquè evidentment el sexe hauria de ser una cosa agradable, que no sigui una obligació ni que haguem de fer un gran esforç, perquè llavors no té cap sentit. Però sí que és veritat que hi ha d'haver, quan ens instal·lem en aquesta rutina, no, després d'aquest moment d'enamorament en el que qualsevol un lloc, qualsevol espai, qualsevol mirada, qualsevol petit, no, contacte físic ja fa que t'activis moltíssim, clar, hem de buscar els espais de connexió, hem d'esforçar-nos, no, com tu deies, en buscar aquests moments, no tant en buscar la relació sexual, sinó en buscar seduir a l'altre. Clar, quan ja ha passat l'enamorament i ja hem establert una relació estable, en la que estem còmodes, en la que no hem de patir, no, per si l'altre m'estima o no m'estima, si vol estar amb mi o no vol estar amb mi, perquè ja hi estem, sempre hi ha el risc, però clar, és com de sobte ja no em cal tant seduir-lo, ja no em cal tant enamorar-la contínuament, i llavors vaig deixant de fer aquelles petites coses que potser feia abans, i parlo de petites coses com això, no? Enviar un missatge a mig matí de "estic pensant en tu", o de quan arriba a casa li faig un petó i li he posat, jo què sé, les sabatilles a la porta perquè es descalci i estigui còmode. Deixem de fer aquestes petites coses i a poc a poc anem entrant en una rutina, no, de relació, que deixa de ser atractiva. Clar, i aquí és on rau el problema, quan la relació deixa de ser atractiva, perquè llavors el cervell no s'activa, li costa molt activar-se.
1: I no passa res pel fet de que, no sé, ara arribarà l'hivern, no? I llavors ja ens coneixem molt amb la nostra parella, hi ha aquesta, sí, aquesta desinflada per part d'aquesta, no sé, voluntat de desig constant de continuar mantenint aquell foc, i llavors t'asseus per veure una sèrie, una peli, i tens el teu company o companya al costat amb aquell pijama de boles, amb aquells mitjons per fora del pantaló i aquell jersei per dintre del pantaló, amb aquella bata, amb aquell, no sé, m'invento, no passa res per això? És a dir, ens estimem prou com perquè jo pugui veure't amb aquelles pintes i encara i així se m'activi el desig sexual? O potser la confiança fa fàstic?
0: Em fa molta gràcia perquè realment, o sigui, has descrit com una escena que potser tots podem tenir al cap i totes.
1: Jo crec que sí, no?
0: Sí, sí. De fet, o sigui, la gràcia de la història, la gràcia d'estar en parella és que puguis ser tu mateix, tu mateixa, i escolta'm, si tu estàs molt còmode amb el teu pijama de franela de color íntims, doncs endavant. Però torno, o sigui, fixa't, fins i tot amb aquest pijama, fins i tot amb el barret aquest d'anar a dormir, que és molt antiestètic segurament, podem jugar-ho això. És a dir, aprofitant que ve el fred, que en algun moment arribarà el fred, espero jo, ostres, aprofitem la calor corporal per escalfar-nos. És a dir, vale, estem al sofà, tal, no sé què, però i si en lloc de estar amb aquests pijames tan gruixuts ens enganxem pell a pell? Això fa venir caloreta. I no necessàriament això de portar una relació sexual, simplement el, no, el estar en un entorn diferent, en un, o jo què sé, posar-te sobre la teva parella, o a sobre, vull dir, al costat, enganxant, i posar-li les mans a dintre de la... sense que estiguin congelades, que això és molt desagradable, eh? Vull dir, quan tens allò, les mans als peus congeladíssims i te'ls posen a sobre, no fa cap gràcia. Però posar-li les mans per dintre d'aquest pijama tan lleig, no, és com portar-te de nou aquest cos. Clar, l'hivern, per contra del que ens passa a l'estiu, el que ens porta és a veure molt menys cos, molta menys pell, no? I això a vegades pot fer que no, entre cometes, que no recordem la pell de l'altre. Per tant, és un molt bon moment per tocar-nos, per enamorar-nos. La confiança fa fàstic? Sí, és un dels és un dels refranys que més cert crec que és. Perquè al final és això, no? Com que ja tinc confiança, com que ja sé que tinc guanyat o guanyada, ja no m'he d'esforçar, no? I això serien els pijames, serien les flatulències o seria el menjar amb la boca oberta, no? Els primers dies, quan tu vas de cita amb la teva parella, és com que t'esforces molt en que no et regalimi res de la boca si estàs menjant una hamburguesa, i després ja, pues, t'és una mica igual. Llavors, cuidem les formes. Està molt bé tenir la llibertat en parella de escolta'm, si se t'escapa un pet, se t'ha escapat i no passa res, però entre poc i massa. Yeah. I llavors hem de mantenir una mica això. Amb el tema del pijama, tu vas comodíssim al pijama franela, torno aquí, però jo què sé, un dia doncs te'l descordes una mica i que se't vegin una mica els pits, o et poses la part del pijama i una roba interior sexy a sota. Al final, no, és com posar l'accent en ser capaç de sorprendre el cervell, el que deia abans, que el cervell no s'esperi això, perquè això fa que s'activi i que s'exciti d'una forma molt més fàcil.
1: Ara entrem una mica més en la sexualitat, les conseqüències de la insatisfacció sexual, per què succeeix, què passa quan succeeix, si n'hi ha solucions, però m'agradaria fer-me fer 5 cèntims de dades del Centre d'Investigacions Sociològiques pel que fa a la qualitat sexual de les parelles, i sembla ser que la gran majoria de gent diu que està satisfet de la seva vida sexual, no? Uh-huh. Els espanyols diuen practicar sexe una mitjana de 8 vegades al mes. El 76% considera que les relacions sexuals són importants per aconseguir una vida plena i satisfactòria. El 60% de la població manifesta que li agradaria mantenir relacions sexuals amb més freqüència de la que tenen a l'actualitat. I pel que fa al temps, hi ha uns 17 minuts de mitjana, diuen, sense comptar preliminars, que això és un tema, preliminars, en fi. I el sexe oral i la masturbació en parella són les pràctiques més habituals. Estàs d'acord amb aquestes dades, més o menys, pel que tu trobes?
0: Sí, sí. L'únic que em fa aixecar una miqueta les celles, aquests 17 minuts i preliminars tot plegat, ara em parlo d'això. Però fixa't, no? Quan parlem de freqüència, freqüència de les trobades sexuals diu 8 al mes. Uh-huh. Clar, això inclou, per exemple, masturbacions, inclou...
1: En principi sí, no, bueno, amb la parella.
0: Clar, masturbacions conjuntes. Però fixa't, inclou també quan ens fem una morrejada a la cuina perquè ens hem trobat per allà i ens fiquem mai i ens excitem, o només inclou quan arribo a l'orgasme?
1: Però escolta'm una cosa, les parelles quan porten 20 anys junts fan això? Es troben a la cuina i es foten una morrejada? No ho sé, o sigui, sí, no en tinc ni idea. Això ho fan?
0: Haurien de fer-ho. Ja. De fet, jo, una de les coses que sempre remarco és que trobar-nos amb els llavis és una manera meravellosament fantàstica de reprendre la nostra vida sexual. Tornar a aquells inicis. O sigui, al principi de les relacions, al principi de les parelles, quan estem en aquest moment d'enamorament, els petons amb llengua, els petons intensos, són superfreqüents.
1: Sí, cert.
0: I és una cosa que anem perdent. Mm. No? I al final, quan portes 7, 8, 10 anys amb la parella, et fas aquell piquito, no?, de bon dia, de bona nit.
1: Amb sort.
0: I exacte, no?, amb una mica de sort i això. I és com molt insulso, perquè no estàs ni prestant-hi atenció. Llavors, una molt bona manera, no?, de recuperar tota aquesta part de l'erotisme, del joc de la sexualitat, és trobar-nos les llengües, mm-hmm, no?, fer-nos aquests petons intensos, dedicar res, que a més són 10 segons, 15 segons, 20 segons d'un petó una miqueta més enllà i estar present en això. I normalment només això ja fa que activem.
1: D'acord.
0: Per tant, fixa't, no? O sigui, al final, quan parlem de freqüència de la sexualitat, és molt elàstic. Jo em temo, clar, no sé com està fet aquest estudi, sempre dic el mateix perquè al final jo no els redacto ni faig la recollida de dades, però jo em temo que quan la gent respon, no?, a quantes relacions sexuals tens, el que s'imagina són relacions sexuals que arriben a l'orgasme, mm-hmm, no? Que és com la fita...
1: Bueno, que són completes en el, exacte, sentit més tradicional de la paraula o més falocèntric, exacte, de la paraula. Després jo també crec que a la gent li costa molt explicar o confessar quan hi ha problemes.
0: Totalment.
1: Llavors, les dificultats sexuals, o sigui... Tu apuntaves al principi que quan hi ha un problema sexual o una insatisfacció sexual, normalment hi ha un motiu al darrere. Quins són els més freqüents?
0: Normalment el motiu que hi sol haver és una desconnexió amb la parella, el que ja hem estat parlant, eh?
1: Desconnexió emocional, entenc.
0: Exacte.
1: I això porta a la manca de desig.
0: Clar, al final quan la parella ja no t'interessa, no? Realment no t'interessa pràcticament res d'aquesta persona. Ah. Llavors, moltes vegades...
1: Sí,
0: no,
1: però vius i comparteixes, jo què sé, fills o el que sigui, o família.
0: Sí, perquè la rutina fa, no?, que això sigui un engranatge que va sol. Llavors, com que aquest engranatge va sol, no ens n'adonem i el que ens salta a l'alerta és, ostres, és que portem 3 mesos, portem 6 mesos, portem 2 anys que no tenim relacions sexuals.
1: Yeah.
0: Ojo que hi ha un problema. Però clar, el problema no és que no tingueu relacions sexuals, sinó perquè heu arribat fins a,
1: clar,
0: aquest punt de no tenir intimitat.
1: I per què hem arribat a aquest punt?
0: Moltes vegades això, perquè hi ha una càrrega brutal a nivell mental i físic, anem estressats, tenim problemes a la feina, problemes amb els amics, amb la parella, amb la família, amb la família, i això repercuteix en la parella. A vegades perquè no hi ha una bona comunicació dintre de la parella. Si jo convisc amb una persona a la que jo li dic, escolta'm, això no m'agrada, o això m'agradaria que ho fessis d'aquesta manera o tal, i l'altra persona no fa cap esforç per canviar, ni jo faig cap esforç per canviar per l'altra persona, no? Canviar amb totes les cometes, vull dir,
1: sí,
0: com
1: sí,
0: adaptar-nos,
1: sí,
0: en una convivència, al final acabo estant com ressentit, ressentida.
1: Entenc.
0: No? I aquesta cosa del ressentiment acaba fent que realment no tingui cap ganes de jugar amb aquesta persona. Sempre dic el mateix, si posem aquesta idea del joc a sobre la taula i pensem en la canalla, que la canalla és qui més juga. Si un nen està enfadat amb un altre nen a l'escola, segurament a l'hora del pati no jugaran junts, perquè no tindran cap ganes de compartir res. Doncs com a adults ens passa el mateix. Si jo estic ressentida amb tu perquè t'he dit 80 vegades que tanquis la porta de la cuina perquè no sé què i no em fas cas, doncs pot ser que hi hagi un ressentiment. I a vegades, no, aquestes coses són com tot, tan petites que molta gent em diu, no, però això no pot ser que afecti tant, no?, i que m'afecti el desig, perquè, no, fins i tot he tingut parelles que em diuen, no, és que a mi la meva parella m'agrada, o sigui, jo la miro i físicament m'atrau, és el meu prototip i de més, i dic, ja, però si el teu cervell està enfadat amb ell o amb ella, és molt difícil que apareguin,
1: ja,
0: les ganes.
1: Clar, o sigui, no, llavors... aquests problemes que puguem tenir més enllà de la sexualitat es tradueixen en dificultats de sexualitat. I al contrari, i allò d'arreglar els problemes amb sexe? Mm-hmm. Que això també hi ha gent que ho fa, no?
0: Sí, de fet, mira, això és una cosa bastant, bastant heretada de la... Bueno, heretada, hi ha gent que ho fa, eh? Però sobretot es veu molt a les pel·lícules, no? I a la ficció,
1: sí,
0: que és com... Ens enfadem moltíssim i de sobte, no? Ens mirem i aquesta passió de sobte resolució... A vegades pot ser perquè el fet d'enfadar-nos fa que precisament el cervell entri en aquest estat que et deia abans de novetat, de sorpresa. És a dir, si cada dia t'estàs enfadant, probablement no aparegui aquesta...
1: No, no.
0: Però si és una cosa com de sobte, no hem arribat com a un punt d'emprenyament de tal, no sé què, és fàcil que el nostre cervell no solapi una cosa amb l'altra i acabi tenint aquestes ganes de tenir relacions sexuals. D'altra banda, també hem de, o sigui, hem de tenir clar que el sexe no soluciona res.
1: T'anava a preguntar.
0: El que soluciona els problemes...
1: Se soluciona el problema? No, eh? D'acord.
0: No, només
1: s'aplaça.
0: Sí, s'aplaça i a més, o sigui, si per aquelles coses de la vida hem tingut una bona relació sexual i hem quedat tots dos o totes dues satisfetes, no?, i estem bé, és possible que les endorfines postcoitals, no?,
1: sí,
0: ens portin a tenir una millor predisposició a solucionar el problema.
1: O que però pensem problema... que ja s'ha solucionat i ja no en parlem més, aquesta és una altra.
0: Clar, per això anava, no? El problema només se soluciona si parlem, si ens comuniquem, si expliquem ben bé què és el que ha passat. Si no ho expliquem, si ens quedem només amb aquesta idea, doncs, clar, al final no solucionem res.
1: Al contrari d'això de arreglar un problema en sexe, hi ha, per mi, no?, hi ha el castigar sense sexe. Mm-hmm. Que això és quelcom que també m'he trobat, eh? Vull dir, a través de companyes o companys, etcètera, de... no s'han fet... Ara diu que aquesta setmana no farem sexe perquè he fet això, això i això. Castigar sense sexe no és una mica absurd? Vull dir, això vol dir que la persona que castiga no en té ganes i agafa l'excusa per, mira, així m'estalvio de no tenir sexe aquesta setmana.
0: Sí.
1: Fa l'efecte,
0: o sigui,
1: no?
0: Fa pinta que sigui això, i a més, fixa't, no?, aquesta persona que està castigant sense sexe està interpretant el sexe com una moneda de canvi.
1: Ja.
0: Llavors, evidentment, això... Vull dir, el sexe no és obligatori. Això és una cosa que ens hem de posar al cap. I pots tenir una relació de parella sense aquest sexe que dèiem abans, no? No cal tenir relacions sexuals si tots dos o totes dues hi esteu d'acord i viviu la vostra relació així. Però si la relació contempla, no?, aquesta sexualitat, realment, quan tu castigues a l'altre, el que li estàs dient és que el sexe és una forma de fer-te xantatge. És una cosa que jo et regalo com a premi per portar-te bé, i al final això és una miqueta mesquí i una miqueta no vindria a ser la cosa més sana del món.
1: D'acord.
0: Per tant, el sexe no, i a més fixa't, si realment a tu t'agrada el sexe i castigues a l'altre sense sexe, no? L'altre dia no me'n recordo quina sèrie veia que sortia això, que una noia s'enfadava moltíssim amb la seva parella, li deia, pues, no tindrem sexe, tal, no sé què, i després la capacitava i deia, no, perquè així també em castigo jo.
1: Clar, també.
0: I era com, ja et castigarem una altra cosa, no? Clar, si a tu realment gaudeixes de la sexualitat, castigar l'altre sense sexe no té cap sentit perquè et castigues a tu també, no?
1: Tot això que ens està explicant la Sílvia Catalana avui, la nostra terapeuta, psicòloga, sexòloga, parlem de la insatisfacció sexual o el mal sexe quan algú considera en la parella, que no té necessàriament a veure amb la freqüència, sinó més aviat, no?, amb la pròpia satisfacció, no?, de si estàs content amb el sexe que tens amb l'altre, amb la persona que has escollit per conviure o per tenir aquell vincle emocional o no. Els sexòlegs com la Sílvia, quan parlen d'aquesta manca de desig o de mala qualitat a les relacions, que es tradueix en una pèrdua d'intimitat general, diuen que moltes vegades té a veure amb la comunicació, que hauria de ser més assertiva, de parlar de necessitats, fantasies, limitacions de cadascú sense culpar l'altre, recordem-ho. Mm-hmm. També entendre que el desig, sobretot, no sempre sorgeix de manera espontània quan passa molt el temps i que cal buscar espais de qualitat lliures d'estrès, és a dir, prioritzar la intimitat, gairebé programar-la, de manera que, igual que programes anar al gimnàs o dedicar-te una estona a la setmana, doncs per què no tenir clar que has de dedicar un mínim de temps a explorar, doncs, aquella intimitat amb la teva parella, no? I sempre ens quedarà la teràpia, evidentment, per intentar identificar si el problema ve de bloquejos emocionals, de desconnexió de la rutina, de, no sé, els fills, del que sigui. Però pot ser que haguem interioritzat, i potser és que és així, que el sexe canvia al llarg dels anys, les nostres relacions íntimes amb la parella canvien de manera inevitable i hem assumit que no serà el mateix sexe quan portem 10 anys que quan portem un, que no serà el mateix... Vull dir, ho hem assumit i llavors per això ens deixem endur i no hi fem res?
0: Mira, és molt, molt bona pregunta, m'agrada molt, perquè...
1: Gràcies.
0: Sí que... sí que ho hem assumit, realment, però és que, a més, és una cosa que és real.
1: Yeah.
0: Però fixa't, que hi hagi un canvi a nivell sexual no vol dir que sigui cap a negatiu. Pot haver-hi un canvi sexual i pot ser cap a positiu, que ens coneixem més, sabem més què és el que ens agrada, estem més alineats, no? Però és veritat que és absurd pensar que si porto 15 anys amb la meva parella, fa 15 anys el meu cos necessitava coses diferents de les que necessita ara.
1: Sí, canviem, clar.
0: Clar,
1: amb
0: o sigui,
1: preferències
0: canviem,
1: també.
0: Les preferències canvien, els desitjos canvien, el cos canvia, sobretot, no? En determinades franges d'edat, el cos canvia moltíssim. I quan el cos canvia, pot ser que el plaer canviï. De fet, me'n recordo una parella de senyors molt grans, un senyor i una senyora que venien a consulta, i em va fer molta gràcia perquè l'home, molt grans, vull dir que tenien 70, gairebé 80 anys, eh? Eren entranyablíssims,
1: sí.
0: Aquesta parella. I venien, i l'home em deia, és que me l'han canviat. Me l'han canviat a la Conxita, no es deia Conxita, eh? Però me l'han canviat, i jo, clar, clar, no és que li hagin canviat, és que la Conxita ha canviat, perquè es van conèixer quan tenien 20 anys, i ara en tenen 70, vull dir, fa 50 anys, evidentment que la Conxita ha canviat. A banda que la Conxita s'havia posat a llegir llibres de sexualitat femenina,
1: sí.
0: I per tant li havia canviat bastant el concepte, no?
1: Sí.
0: Però clar, també és això, o sigui, nosaltres anem fent un aprenentatge a mesura que anem madurant. No cal anar-nos als 70 anys. És això, fa 15 anys les meves necessitats, els meus coneixements, el meu contacte amb el cos era diferent del que tinc ara. I llavors la parella s'ha d'anar adaptant. I això és una de les coses que més costen, perquè a vegades realment veus parelles que sí, que tenien un molt bon vincle inicial, però que aquest creixement personal de cadascun han fet que s'allunyin.
1: Uh-huh.
0: I llavors és com... No? A vegades els hi faig una pregunta que sol ser com bastant reveladora, que és, vale, sí, normalment no els hi pregunto davant de l'altre, els hi dic, reflexioneu... si haguessis de triar ara parella, uh-huh, triaries aquesta persona? O sigui, els seus valors, qui és aquesta persona i de més, encaixa amb el que tu ets? Encaixa amb el que tu t'agrada? Perquè potser no, i no vol dir que la persona s'hagi transformat i de sobte sigui un monstre. És que potser les teves necessitats, els teus valors, les teves pues això, no? Desitjos han canviat, i ara aquesta persona ja no els acompleix. I això ens serveix tant per una, o sigui, per la relació de parella com a tal, com per la part sexual.
1: Yeah.
0: Potser ara necessito altres coses, no? Necessito... I això passa moltes vegades. Em trobo amb gent de 40, 50 anys, no? 45, 50, sol ser la franja, 55, que de sobte és com, és que em ve de gust explorar altres coses a nivell sexual.
1: Yeah.
0: I potser porto tota la vida amb la meva parella, li he proposat, i aquesta persona no m'ho està... No m'ho permet, però no m'ho permet en plan m'ho està prohibint, sinó que realment no encaixa amb,
1: ja,
0: amb el que...
1: Clar, heu evolucionat de manera diferent i teniu necessitats diferents, i això no vol dir,
0: exacte,
1: que ningú sigui ni bon ni dolent ni res. I clar, llavors aquesta insatisfacció sexual sostinguda en el temps pot ser l'origen de la recerca de noves experiències fora de la relació? És a dir, pot ser un factor de risc de cara a la infidelitat?
0: Sí, evidentment és un...
1: No l'estem justificant, eh? Vull dir, però busquem,
0: exacte,
1: un motiu.
0: És un dels factors de risc per la infidelitat, però hem de recordar que la infidelitat és una tria que tu fas. És una tria, és una cosa que tu decideixes fer. Per tant, sí, és un factor de risc, perquè evidentment, no? Pues, posava abans l'exemple, imaginem-nos que tenim una parella que porten 15 anys junts, i de sobte una de les parts de la parella diu, mira, és que a mi m'agradaria experimentar a fer trios, vale? Pues en part,
1: bueno, una, però que
0: és una
1: no
0: de les fantasies. No, però és una de les fantasies més,
1: sí,
0: habituals, la,
1: yeah,
0: dels trios, però ens anem aquí. I l'altre diu, no, a mi això no m'interessa, no és una cosa que vulgui fer, no és una cosa que vulgui... Clar, què passa? Doncs que o bé una persona s'adapta a una cosa que no vol fer, o una persona s'adapta a una cosa que desitja fer i no la pot fer. Això és excusa suficient per dir, ah, no, és que clar, he sigut infidel i he fet un trio per la meva banda? Evidentment no, perquè aquí hi ha d'haver la comunicació sempre. Però sí que podria ser un inici, no, d'adonar-nos que realment, doncs, necessitem coses diferents. I torno, o sigui, no vol dir que una persona, un dels dos sigui dolent o dolenta, simplement que tenim necessitats diferents. Per tant, clar que pot ser que això sigui una a la falta de sexe, no? O el mal sexe o aquest declivi, no? De les relacions sexuals facin que jo miri més al meu voltant.
1: Sí, a la cerca de novetats.
0: Clar, i a més, mira, abans has dit una cosa que no hem comentat, que és el tema del sentir-se desitjat, uh-huh, o desitjada. Clar. És una de les coses més potents. Quan jo em sento desitjada, em sento molt bé. El meu ego, no?, com que s'alimenta molt.
1: Sí.
0: Si la meva parella no em demostra aquest desig, és fàcil, entre cometes, que jo vagi a buscar aquest desig a fora. No necessàriament que acabi sent infidel, però, no?, com que connecti amb aquesta part seductora, que m'agradi que els altres em mirin. Vull dir, que això pot generar una situació en la qual no ens sentim còmodes i, evidentment, pot acabar portant a una infidelitat. Però hi torno. O sigui, la infidelitat no és només que te'n vagis al llit amb una altra persona, sinó que estàs fallant a un contracte que tu tens amb la teva parella.
1: Entesos.
0: Llavors, per això deia, no?, que és una cosa de tria.
1: Molt interessant aquesta paraula seducció que l'has anat repetint al llarg de tota la conversa i que té a veure, no?, en aquesta voluntat d'agradar a la nostra parella per mantenir aquesta flama que ens porta a la intimitat, a les relacions, i també molt important allò d'entendre que una cosa són relacions, però que l'important és mantenir la intimitat, més enllà de si fas allò l'acte complet o no, de si hi ha penetració o no. O sigui, la intimitat en si és molt més important que la relació sexual des del punt de vista d'allò mecànic, diguéssim, no? Mm-hmm. Si tu et sents desitjat, si tu sedueixes a l'altre, doncs aquí s'està activant alguna cosa que, malauradament, per aquestes qüestions que hem comentat, com poden ser manca de comunicació, canvis que en la persona, moments vitals en què estàs més estressat, ansietat, rutina, bla, bla, bla, bla, bla, doncs poden afectar directament a les relacions. Llavors, quines són les conseqüències a nivell personal d'aquesta insatisfacció sexual? Vull dir, pot portar a la frustració o a la baixa autoestima, entenc?
0: Sí, clar, quan... Sobretot quan jo sí que segueixo desitjant a la meva parella i la meva parella no em desitja a mi. Clar, això pot portar... O està molt ben parlat i molt ben estructurat a dintre de la parella, o realment, no?, tens problemes d'autoestima, estàs... A banda d'insatisfeta, jo et diria que hi ha frustració aquí, sí, no? És com, ostres, aquesta persona no m'està donant això que jo necessito. Clar. No m'està demostrant...
1: És que agradar, saber què agrades, és molt important.
0: I és molt guai, vull dir, sí, realment quan algú et mira amb aquesta, no?, amb aquesta mirada de desig, no només pel teu cos, sinó per qui ets tu en complet,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: evidentment no estem parlant només de desitjar un cos, sinó de desitjar la teva companyia, de desitjar, no?, una abraçada, una aproximació, un petó. Uau, és un... Clar, el cervell fa una explosió d'endorfines meravellosa, i això és molt important, per això deia abans, no?, aquest demostrar a la parella, aquest esforç amb totes les cometes de seduir a l'altre, de demostrar-li a l'altre que encara ens agrada. I això potser no podem fer cada dia, tres vegades al dia, però igual un cop a la setmana, no?, al dir, va, doncs com li puc demostrar a aquesta persona que em segueix agradant? Igual, i, doncs, el que deia abans, li envio un missatge, o li deixo una noteta, o el rebo o la rebo amb una roba interior o amb una roba que li agrada especialment, o em poso aquell perfum que li agrada perquè m'ensumi. Són moltíssimes petites coses que no necessàriament tenen a veure amb un acte sexual com a tal, sinó amb una voluntat de seducció, diguéssim.
1: Mm-hmm. Ai, el mal sexe o la insatisfacció sexual, el mal funcionament, en tot cas, d'aquesta intimitat amb la parella, que pot tenir molts factors de risc, evidentment, a mesura que passen els anys, però que de vegades, doncs, no li donem... O sigui, l'alerta ve quan és massa tard, no?, podríem dir, mm-hmm, així a mode de conclusió. Vull dir, de sobte fa temps que hem rutinitzat les relacions, que les fem quan toca, però que no hi ha, doncs una voluntat de mantenir allò, i un dia ens n'adonem que la nostra rutina sexual, ostres, ens ha portat a una mica un pou, i llavors és quan anem a teràpia. Pot ser que l'alerta ens vingui molt tard, moltes vegades.
0: Sí. per desgràcia, moltes vegades la teràpia arriba en el moment, en l'últim moment, no? És com l'últim cartutxo, moltes vegades. Llavors, jo sempre animo a tothom, i qui ens estigui escoltant i li hagi ressonat una mica això, animo que facis una avaluació, no? Una miqueta de la teva parella, que en parlis, que en parleu. Sé que és un tema complicat a vegades de treure en parella, però que parleu de la vostra satisfacció dintre de la parella. Perquè igual, també, això també m'he trobat, eh? Que venen en parella, tal, no sé què, i un diu, clar, és que a mi em preocupa que no tinguem prou sexe, i l'altre diu, oh, no, jo ja estic bé com estic.
1: Clar.
0: I de sobte és com, ostres, només calia que ho poséssiu sobre la taula, realment. Llavors, a vegades també, no?, entrem com en aquesta dinàmica de, és que si no ho faig prou, bueno, pregunta-li a la teva parella com està de satisfet, de satisfet amb això, si li agradaria fer altres coses, quines motivacions té a nivell de, doncs això, de vincle i d'intimitat, i parlant la gent s'entén. Vull dir que,
1: en principi, sí.
0: Encara que ens costi una mica i que sigui un tema complicat a vegades de posar sobre la taula, animo a tothom a que ho faci, i si no ho podeu fer i no us sentiu còmodes, doncs el que dèiem, anar a teràpia també pot ajudar-vos això, a tenir un espai de conversa.
1: I recordar això, que moltes vegades la sexualitat és una conseqüència de la nostra relació, vull dir que el mal sexe o la insatisfacció sexual pot arribar, pot ser això, una quelcom que ens faci veure que al darrere hi ha alguna cosa, que ja no ens estimem com abans, que tenim un conflicte no resolt, que no sé, que ens estem fent retrets tot el dia i llavors doncs no et ve de gust tenir sexe, que vas de bòlit, que mentalment estàs esgotat, no? Que pot haver-hi sempre, o la gran majoria de les vegades, hi ha quelcom al darrere, i la sexualitat és la punta de l'iceberg.
0: Totalment. Totalment.
1: Sílvia Catalán, continuem parlant un altre dia, perquè això, vull dir, és com el tema etern que sempre dona per molt a les nostres converses. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Bona nit.
0: A vosaltres, bona nit.
1: Bé, en aquests darrers minuts del Sota Sospita m'agradaria comentar breument, arran de l'estrena ahir al Festival de Cinema de Sant Sebastià de Gènesi, doncs bé, en què consisteix aquesta sèrie de ficció sobre Ferran Adrià i el Bulli. És una ambiciosa producció amb doble eix temporal, una ficció de 6 capítols, d'una banda la trama principal que recrea doncs els 30 anys d'història del restaurant de Calamonjoy, viatge als anys 80, un jove Ferran Adrià arriba per atzar a les cuines del Bulli, s'uneix a la visió revolucionària del director de sala Juli Soler, i a partir d'aquí la trama ficcionada paral·lela també, no?, que va interconnectant l'avantguarda culinària d'Adrià amb una història complementària sobre la Glòria, que és la Mònica López, una crítica gastronòmica, la seva neboda Lola, la Joana Vilapuig, que busquen obrir un local centrat en la recuperació de la receptes tradicionals de la cuina catalana. Tenim el tràiler.
2: Hem tocat sort, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en una bèstia.
3: Haureu de matar la bèstia en algun moment, si no voleu que la bèstia us mati a vosaltres, no?
4: Com et dius?
5: Ferran Adrià.
4: Quina és la teva experiència com a cuiner?
5: Has estat alguna escola?
4: Has tingut algun mestre?
5: Això és una altra lliga. Això són 2 estrelles Michelin. Primer il·lusió, després passió i al final obsessió. Sents? Doncs vinga, gas, a la cuina.
6: Un tio brutal.
7: El teu xef i tu sou un matrimoni en crisi.
6: No pot estar sense cap de cuina.
8: Compleix amb la seva paraula.
9: Posa't penitina.
10: Saps que tu i jo farem grans coses?
11: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures.
12: Lo primer que hem de fer és fixar-nos en les emocions.
13: El seu cervell no funciona com el de la resta.
14: De què coi esteu parlant?
15: Estic parlant de llibertat.
16: El Ferran està creant un sisme que ens afectarà a tots.
17: Que cadascú se busqui el seu lloc i la seva glòria.
18: Estàs enfonsant Can Canavac, no el publiquis.
19: A la cuina tecnoemocional s'utilitzen ingredients de dubtosa salubritat.
20: Que no és ridícul.
21: Ens estàs posant a tots al límit.
22: Desgraciat! Ah! Ah!
1: Bé, hi ha drama, eh, aquí. Que sàpigues que la sèrie ha estat impulsada amb la implicació directa del Ferran Adrià i el Bulli Foundation, garantint, diguéssim, l'exactitud de les tècniques utilitzades. A més, és una curiositat que crec que val la pena anomenar, i és que, a diferència de produccions, no, ficcions sobre cuina, de Bear, estic pensant ara, no? En aquest cas, tots els plats són reals. Hi ha un equip format per antics xefs del Bulli, com Eduard Bosch o Marcus Pineda, que han recreat en un plató annex més de 70 elaboracions icòniques originals, com per exemple el famós caviar de meló, per cada dia de rodatge. El Ferran Adrià és interpretat pel Miquel Fernández. Bé, veurem què tal, no? Perquè és molt difícil, sense caure en la paròdia, doncs, caracteritzar-se de Ferran Adrià. L'Ivan Massaguer, que fa de Juli Soler, el Carlos Cuevas es posa la pell de l'Albert Adrià, el germà del xef. En fi, hi ha altres figures vitals del panorama gastronòmic català, com l'Oriol Castro, el Santi Santamaría. De fet, apareix la polèmica amb el Santi Santamaría, també, no? Vull dir, hi ha unes escenes dedicades a aquesta gran tangana que, bé, amb aquesta oposició del Santi Santamaría, que va ser un conflicte considerable, i més que aquesta guerra aferrissada, sí que la sèrie busca donar una visió humana d'aquella relació i de com va evolucionar i de què va succeir a partir d'aquí, no? En fi, també aborda l'obsessió, la trama retrata l'Adrià sota el lema aquell que corria per l'estaurant, il·lusió, passió i obsessió, no? Aquesta recerca insaciable també, i el mateix esgotament provocat, doncs, per aquesta popularitat, pel pols constant entre la creativitat i la gestió d'aquesta fama global, etc, etc, un cansament que portaria a tancar, i que el mateix Ferran, doncs, sempre havia dit que si hagués continuant, doncs possiblement hauria tocat fons, no? Vaja, que tot l'univers Ferran Adrià i Bulli, a través d'aquesta sèrie Gènesi, que s'ha presentat al Sant Sebastià, que de seguida, doncs, hi ha la participació de TV3, vull dir que de seguida es veu a través de la plataforma, però que arribarà a Netflix també al novembre. I ja que estem parlant de produccions en català, deixa'm dir-te també, en el seu moment vaig poder gaudir de la pel·lícula Wolfgang, Extraordinari, dirigida per Javier Ruiz Caldera, basada en la novel·la de Laia Aguilar, protagonitzada per Miqui Esparvé i el jove Jordi Catalán. Doncs la tens també disponible a plataformes. Va tenir bastant d'èxit a les sales de cinema, no?, l'any passat, on es va estrenar al març. I mira, es va estrenar el catàleg de la plataforma Netflix el passat dia 12 de setembre. També la trobes per subscripció a Movistar Plus. També la tens dintre del seu catàleg a Prime Video. És a dir, que tenint en compte que hem de donar suport a les produccions en català i que se suposa que les diferents plataformes, doncs, van augmentant també les propostes d'oferta de pel·lícules, ja no només que siguin catalanes, sinó també que siguin espanyoles o internacionals, però que tinguin subtítols i àudios en català, doncs sempre que puguem donar suport també, no?, amb el visionat, crec que hem de fer-ho. Wolfgang és la història d'un nen de 10 anys amb un coeficient intel·lectual de 152 i trastorn d'espectre autista, que somia en viatjar a París per ser pianista mentre aprèn a conviure amb el seu pare, no? Després de la mort de la seva mare, doncs ha d'anar amb el pare, que no se n'ha cuidat d'ell, i han de començar aquesta relació que els supera a tots dos. I bé, és una pel·lícula molt entranyable, hi ha drama, hi ha moments bastant còmics, i com et deia, la tens disponible a diferents plataformes. Ara sí, tanquem el Sota Sospita. Ho fem avui amb Siderland i l'última, que és el nou single de la banda. Espero que t'agradi. Amb ell arribem a les 11. De seguida serà el torn del Xavi Collado amb el Metròpoli fins a la mitjanit aquí a Ràdio 4, on tens tot l'entreteniment i la informació, i que sàpigues també que sempre ens pots recuperar a través del web. Gràcies per acompanyar-nos. Fins demà.
8: Hey, sembla que s'acaba el concert.

0: Metròpoli, amb Xavi Collado.
1: Bona nit, salutacions de Xavi Collado. Comença la edició 2384 del Metròpoli. Aquesta nit vull parlar amb el Julio Iglesias Jr.

arribem a les 12, és l'hora de posar el punt i final al Metròpoli del dia d'avui. Tornem demà, quan toquin les 11. Demà el protagonista, Diango. Salutacions de Xavi Collado. Fins demà.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
1: Isabel, si haig de reconèixer que fa fred en aquest estudi.
2: Bueno, no, jo no diria fred, per mi s'està molt bé.
1: És una temperatura... Per mi és fred.
2: Per tu és fred.
1: Massa
2: igual,
1: fred.
2: Igual portes ja estona, bastanta estona.
1: Pot ser,
2: és
1: pot
2: possible,
1: ser.
2: Perquè jo acabo d'arribar per dir-ho així i per mi és perfecte.
1: Ho dic per la bufanda.
2: Ah, no t'havia agafat, disculpa. Per la bufandeta...
1: Sí.
2: És llana, però llana.
1: És llana.
2: Llaneta d'aquesta de la davant, si, si vols tocar-la.
1: A veure, espera.
2: Mira. Ai.
1: Ara.
2: És un tipus de gènere que ja
1: sí,
2: no
1: es, sí.
2: Pràcticament ja no es troba.
1: Això per rentar-ho, compte,
2: ho, Sí, ho faig a mà. Sí, sí, la, ho faig molt de cuidado.
1: Aha.
2: Ho rento a mà, i... la rentadora en la vida.
1: Per què és especial aquesta bufanda?
2: És molt especial per mi perquè pertanyia a un ser molt especial per mi, que era el meu pare.
1: El teu pare.
2: Mm, és l'última bufanda de, que va utilitzar el meu pare.
1: Aha.
2: Per tant, estic parlant que aquesta bufanda té... uns 54
1: anys. Uns 54 anys.
2: Sí, jo tenia a punt de complir els 14 anys. Sí, tres...
1: Molt aviat.
2: Em faltava 3 mesos, sí, per mi molt aviat.
1: Mm.
2: I objectivament, molt aviat.
1: Molt aviat, massa aviat, massa aviat. Te la poses, aquesta bufanda?
2: Sí.
1: Te la poses?
2: Me la poso des de fa poc, eh? Jo l'he guardada, sí, sí. Un any vaig decidir, i aquest any és, possiblement farà uns 6 anys, o no, no fa tants, eh? La tenia guardadíssima, i de cop vaig dir, no, no. La vull utilitzar.
1: Et feia cosa posar-te-la?
2: No era que feia cosa, era... ni me l'havia plantejat d'utilitzar-la, saps? Ho tenia guardat com tenia altres objectes de mon pare, pocs, però
1: sí.
2: Tinc un rellotge bellíssim, una cartereta, poca cosa. Però no, ni m'ho vaig plantejar, fins que un dia, mirant allò que tenia guardat, vaig dir, la vull utilitzar, per què no?
1: Clar
2: que
1: sí.
2: I en el moment que me la poso tinc plena consciència d'on ve i és com que em calfa més i tot.
1: I és donar-li vida.
2: I és donar-li vida.
1: Donar-li vida.
2: Sí,
1: clar,
2: és portar-la
1: sí.
2: Al cor d'una altra
1: sí.
2: Manera.
1: Si la necessites, pel fred d'aquest estudi, ja saps.
2: Pues mira,
1: tu te la poses.
2: Sí, sí, perfecte, gràcies.
1: Avui la nostra irrepetible és l'actriu Isabel Rocati.
0: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
1: Isabel Rocati, benvinguda a Irrepetibles, moltes gràcies.
2: Gràcies
1: per cert,
2: a tu,
1: pensava
2: Carles.
1: Que portaries un dibuix.
2: Ah, sí? Perquè
1: sí.
2: Per algo propi.
1: Sí,
2: propi,
1: perquè
2: propi.
1: Continues dibuixant, no?
2: Jo he deixat de fer-ho pràcticament, però
1: ah, sí?
2: Sí, vaig tenir com una època, un, bueno, quasi mig any, però quasi era febril, allò
1: Aha.
2: Que una necessitat de... jo crec que era d'expressar. I sí, sí, ho vaig fer amb el mòbil, eh?
1: Ja ho sé, eh?
2: Ah, pues això. No sé ara dir-te, però els mòbils tenen com una petita aplicació.
1: Sí,
2: aquesta que jo
1: sí.
2: Utilitzava estava inclosa, que jo la vaig descobrir de punyetera casualitat. I tenia una paleta de colors mínima, o sigui, era molt senzill.
1: Uh-huh.
2: Però, clar, podies barrejar colors. Tu podies fer una base de, afegir-li una altra, i anaves creant, s'anaven sumant. Tenia una gran qualitat allò que significava que jo no podia guardar. Vull dir, que eren, tots els dibuixos eren d'una sola tacada. No podia guardar el dibuix i retomar-lo més tard.
1: Ja. Yeah.
2: Saps? Perquè si ho guardava se quedava ahí, no podia tornar a entrar i rectificar-lo.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: O jo no vaig saber trobar aquesta porteta. Per tant, eren, ja t'ho dic, impulsos molt emocionals i que, sí, sí, tenien la satisfacció... Ho he deixat, he intentat tornar-lo, de mantindre-lo, però era com, estava com, de, quina seria la paraula, desafinada.
1: Uh-huh.
2: Ja, va ser una època molt precisa.
1: Havies perdut la traça.
2: Totalment.
1: No?
2: Ja t'ho dic, és que jo mateixa estava sorpresa, era com un impuls, amb una necessitat que no era preoral, o sigui, no tenia llenguatge, però havia un impuls molt clar d'algú que conforme s'anava manifestant,
1: uh-huh.
2: Jo veia que era això i no una altra cosa, saps?
1: Sempre es pot retrobar. No pateixis.
2: Bueno, sí, no se sap.
1: Actriu, t'hem vist al cinema, a la televisió, al teatre, més de 40 anys de professió, que es diu ràpid,
2: sí,
1: Isabel.
2: Veritat.
1: I repassant la teva trajectòria, guanyen els papers de dolenta i sempre dones de més edat.
2: Ah.
1: Tu tens un perquè d'això?
2: Bueno, no ho sé. Sí, per què? Bueno, possiblement està en els meus rasgos, això, no? Igual, clar, igual...
1: Si ets una dona jove...
2: Bueno, però sí he fet de gran des de ben jove.
1: Clar,
2: és curiós,
1: per això.
2: És curiós. Sí, sí, no te sabria dir per què, perquè, a veure, jo conforme va passant el temps I una mica com analitzant-me, perquè de vegades me pregunten, inclús ja no només en entrevistes, sinó a l'hora de... Perquè de tant en tant se m'ofereix d'oferir classes a alumnes de teatre, sí, que m'encanta, saps?
1: Sí, sí, sí.
2: Transmetre. I hi ha aquesta pregunta de com preparo un paper o així. I jo tinc una sensació cada dia més clara de que la meva manera de preparar-me els papers és una mica com... A veure, com totes les distàncies, però... el procés com de canalització en el que hi ha com una transformació quasi física, sense jo ser conscient de que no és amb consciència que dic ara transformo el caminar, ara...
1: Yeah.
2: No, em ve una transformació de moviment, de ritme, de gest, des d'un altre punt, que és quasi com canalitzar allò que tinc que verbalitzar, la situació que tinc que representar. M'explico una mica.
1: Sí, perfectament. Però això significa llavors que tens esperit de dona més gran?
2: No, però que està en mi.
1: Està amb tu.
2: Jo crec que en mi i en tots. Jo crec que tenim molts anys tots viscuts.
1: Sí, cada cop més.
2: I després parlo quasi més fredament o més tècnicament d'una certa qualitat de transformació, més que a lo millor que siga realment que jo tinc en realitat més anys, no?
1: Yeah.
2: Jo tinc els que tinc i tinc l'experiència que tinc i no una altra.
1: Sí.
2: Però... en quant a la manera de com afronto els papers, hi ha aquesta... No és de ara canviaré això, ara vaig enfocar fredament una cosa, sinó que de cop m'hi veig que tinc un ritme diferent, una cara diferent, una actitud diferent, puc semblar més jove o més gran, i és una transformació molt des de dintre. És això, no sé explicar-te més.
1: I ara sí. Aquesta transformació, i des de fa 4 dies, la podem veure a la pel·lícula Tanit, de Pep Garrido.
3: Coragre.
4: Coragre.
3: Ventre i païdor.
4: Ventre i païdor.
3: Pit carregat i ulls endanyats.
4: Pit carregat i ulls endanyats.
3: Ferida no mai podrirà.
4: Ferida no mai podrirà.
3: Qui en farigola rentarà.
4: Qui en farigola rentarà.
1: Basada en un clàssic de la literatura infantil i juvenil català de la Núria Albó, però no és una pel·lícula només pels més petits.
2: No.
1: Ni pels més joves.
2: No, la veritat és que té un ventall bastant més ample.
1: Amb moltes lectures.
2: Té molts angles, però ja d'entrada la Núria Albó, quan la va escriure als 80, va ser el 84 que va rebre el premi del vaixell de vapor, ja va ser molt valenta en afrontar un tema que crec que inclús fins al dia d'avui és una miqueta tabú, que és el de la mort, i a més específicament de la perinatal, vull dir, d'un ser dintre de la panxeta de la mare, no? Abans de parir, abans de néixer.
1: Sí, segueix sent tabú.
2: Aleshores, ja t'he dit que la valenta ja d'entrada va ser la Núria Albó.
1: I tant.
2: I sí, la pel·lícula, el Pep Garrido, al meu pare ha fet una adaptació, l'ha ampliat prou, li ha donat consistència segons quins aspectes a partir d'aquest conte i li ha donat un pes important a aquesta part que estem parlant de dol, no? Perquè per a ell, i està en el llibre de la Núria, és el, podríem, el tret de sortida de la nena que està en plena transformació cap a l'adolescència i s'hi troba en un ambient familiar de pèrdua, de dolor, de

0: És com un... És una assignatura pendent
1: tant,
0: de com saber afrontar el dolor, el dolor, la pèrdua.
1: I la mort, que és el més natural de la vida.
0: És que és lo... Bueno, està tan lligat a la vida, no hi ha vida sense mort.
1: Clar.
0: És l'únic segur que tenim tots.
1: I tant.
0: I, ostres, quina por, no?, de mirar-lo així de, als ulls.
1: Sí, sí, fa por, fa por.
0: Sí, sí, sí.
1: Isabel, li hem demanat al Pep Garrido que ens expliqui com ha estat l'experiència de treballar amb tu. Escolta.
2: Conèixer i treballar amb la Isabel Rocati ha sigut un dels privilegis més grans que m'ha donat Tanit. He après i encara aprenc un munt de coses d'ella i estic agraïdíssim de que m'hagi passat això. Clar, jo quan llegeixo Tanit, quan escric el guió, però quan encara no l'he rodat, en el meu cap tinc una sèrie d'imatges sobre els personatges i els escric una mica des d'aquí. Però a mi em sembla fonamental que a mesura que la pel·lícula es va encarnant en espais, en diferents llums i en diferents cossos, transformi el que jo he imaginat, no? I en aquest sentit, la Isabel és una persona infinitament millor, més veritable, més sensible, més complexa que la que jo havia imaginat. I també era molt emocional i molt increïble veure la generositat que va tenir treballant amb la Dolça. Des de la perplexitat i des de sí, sortir de la seva zona de confort i a poc aprenent a apropar-s'hi. Gairebé, que era brutal, m'hagués agradat poder-ho filmar, perquè jo diria que l'apropament que es va donar a la vida real entre la Isabel i la Dolça correspon, en certa manera, a l'apropament que hi ha a la pel·lícula entre la Tanit i l'àvia Perona, i això m'emociona molt. I m'enduré per sempre dintre del cor els viatges que fèiem amb el cotxe, que jo no parava de cosir-la a preguntes sobre tota la seva trajectòria professional, que ha fet tantes coses, ha conegut tanta gent i ha treballat de tantes maneres diferents que és que jo no em cansava d'escoltar-la. Agraïment infinit per la Isabel Rocati i tant de bo moltes persones vagin a les sales per veure la meravella que és la seva àvia Perona.
1: Què et sembla? Què em dius?
0: Bueno, m'has deixat perplexa a mi ara i, bueno, un agraïment. Li agraeixo molt al Pep la generositat que ha tingut i la grandesa en parlar de la nostra relació. Moltíssimes gràcies.
1: Escolta, i és fantàstic quan a un equip de rodatge es crea tan bon rotllo com sembla el cas.
0: Sí, els rodatges de cine a mi me continuen fascinant. El cine en si mateix me fascina perquè es creen... És de tal intensitat la relació entre tots els equips, a més, i depenent tant un dels altres,
1: i tant, sí.
0: Que de cop aquesta consciència ja d'interdependència entre tots, ja en si és com ens dona força, és curiós, és un concepte que el viure-ho en la pràctica, a mi personalment, vaja, puc parlar de mi només, em dona força. I aquí, en aquesta pel·lícula, estaven en un context... Bueno, vam rodar al Montseny i vam rodar al Montnegre, també. La casa de Perona, precisament, està en el Montnegre. En una localització molt difícil d'accedir, en la que, bueno, només podíem accedir amb pick-ups, no hi havia un altre mitjà de transport, pràcticament, de com era d'accidentant la travessia, per dir-ho així, per arribar a la casa. Luego l'equip d'art va fer una feina meravellosa en el que, sincerament, tu entraves a la casa i hi havia des del perfum, que això no se transmet en la pel·li, però olorava...
1: Vosaltres sí.
0: Nosaltres sí, a farigola, a herbes. Va fer una feina que entraves i ja tenies com, pues eso, el context de la Perona. Per a mi la Perona ja estava ahí, en l'ambient. Tenia que escoltar, olorar, per dir-ho així, i deixar-me emportar per tot. També la calidesa del vestuari, bueno, va ser molt entranyable. Moments molt macos i moments d'usos, ja dic, que estava en unes localitzacions
1: sí,
0: no
1: sí,
0: fàcils.
1: Complicada. Sí, complicada. Tanit... Pep Garrido als cinemes. I ara expliquem tota la teva història.

0: Maria Isabel Rocati i Campos. Vas néixer el 1958 a Burjassot,
1: sí,
0: a València. Porta'ns fins allà, Isabel, fins a la teva infantesa. Com la recordes?
1: Pues està sonant un

0: Tema sí. que bueno, directament ens porta al carrer on jo vaig néixer, que és José Carcí. Uh-huh. En la mateixa acera de casa meva, posa-li uns 20, 30, uns 40 metres cap a la dreta, estava, i està, el cinema Tívoli.
1: Encara hi és.
0: Encara hi és. Ara cinema i teatre.
1: Uh-huh.
0: I en la meva època era cinema de los de doble sessió,
1: no?
0: el terra de fusta, que menjaven cacauets i tramussos, tot el terra feia crac, crac, soroll de les càscares de cacauet en unes paperines que les compràvem. I esta pel·lícula, quan es va estrenar en el país, ara te vaig a situar dues històries. Esto es, que seria l'any 65, 66.
1: Sí, sí,
0: jo
1: sí.
0: Era un retaco aixina.
1: Sí, molt petita.
0: Què passa que jo tinguera els Beatles al cap a un nivell de fans? Jo vaig veure esta pel·li, ma mare me va ficar en uns veïns del carrer a veure la pel·li, de com jo estava de insoportable, imagino, en casa, dient jo vull veure la pel·li, jo vull veure la pel·li. Abans m'has preguntat si tenia germans.
1: Sí.
0: Jo tenia un germà, 9 anys, Alberto. Uh-huh. Un germà 9 anys més gran que jo.
1: Uh-huh.
0: En aquella època a casa era ràdio el que teníem. I jo tengo una infantesa que és la música més del meu germà més que la meva.
1: Ah,
0: vull
1: clar.
0: Dir, Beatles era el que el meu germà ballava com un loco i posava contínuament. I jo amb el meu germà de petita tenia una relació, i de gran, eh? Però han estat, bueno, l'estimat molt, hem jugat molt. Jo era el seu juguet, més que ell, perquè imagina, no vaig de diferència. I per a mi, Beatles, jo crec... Bueno, esta és la part racional de l'assumpte, però jo només recordo que jo vaig veure la peli dreta.
1: No sé si dreta?
0: No sé si em vaig entrar en algun moment. Era una fan absoluta. Però pegant bots, ballant, cridant. Tinc que ser record.
1: Tu i tothom, no? Al cinema?
0: Jo solo només me'n recordo de l'excitació que jo portava. No, és que veig la cadira. És que és de les primeres imatges que jo tinc de petita.
1: És boníssim.
0: Este tema. Clar, no té cap explicació. Jo, per a transmetre això... Sempre ho relaciono amb mon germà, perquè no t'has explicat d'una altra manera que jo tan menuda tinguera els Beatles
1: ja.
0: I aquest tema, que era la pel·lícula. Claro.
1: I els teus pares, què feien? A què es dedicaven?
0: Ah, els meus pares... Mira, el meu pare treballava en la Renfe. Era uh-huh. oficial d'oficio, o sea, era mecànic, i
1: sí.
0: treballava, arreglava trens, màquines de tren.
1: Uh-huh.
0: I màquines de tren de vapor. I jo, dels records que tinc de mon pare... Era quan se va canviar a les de dièsel, les màquines de dièsel. Jo el recorde estudiant, que jo veure mon pare, ja, perquè jo vinc de pares molt grans, Ma
1: sí.
0: mare ja em paria amb 30 llargs, quasi 39, i ells també es portaven 9 anys de diferència. Mon pare era ja un home gran quan em va parir. Ma mare, jo el recorde estudiant. És de les imatges que també tinc clavada.
1: Que bo.
0: Dir, uau, mon pare estudia, també. O sigui, mon pare treballava en la Renfe i ma mare ha estat modista tota la vida.
1: Uh-huh.
0: A casa cosia per a una botiga de roba de nens que es deia Chichí, en València, i ens portava, bueno, em portava com una reina, com una princeseta vestida, sempre amb roba de Chichí, a la uh-huh. meva cosina Maria Àngels, que ens portem un any, que som com germanes també, i vamos les dos de Chichí. I luego ma mare ha tingut una vida laboral complexa i llarga, perquè quan va faltar el meu pare va tenir
1: clar,
0: que sortir de casa
1: de tot, clar.
0: I no arribava lo de cosir uh-huh. només cosetes. Però són dels records que d'infantesa jo tinc. Per exemple, mon pare l'ajudava a ma mare a sobrehilar. Jo veig a mon pare en assumptes en aquest nivell, sobrehilant roba. Ella se dedicava a pintar la casa. Era el que mantenia. Ell preparava les pintures amb una paciència. Tenia una banqueta blava preciosa. És dels objectes que més... Amb mala consciència vaig deixar en el poble quan se'n van anar d'allà.
1: Ja.
0: Que ara de gran
1: aquestes
0: deia...
1: coses passen, eh? Moltes vegades.
0: Clar, no ho vius amb aquesta
1: ja. Passat el temps,
0: vida.
1: Sí, però en el moment no.
0: Exacte, en el moment no vius
1: sí,
0: així.
1: Sí. Ens imaginem casa teva sonant els Beatles, el teu pare estudiant, i a la ràdio sonant això.
2: Consultorio de Elena Francis.
1: Sí, no?
0: Oh, total. Mira, ja estic en la salita, jo jugant ahí a fer cafès en la cuineta de fusta que tinc, i Elena Francis és, pues sí, és com... Entro en un perfume d'hogar, en un nivell de silenci o no, que només sona la ràdio, ma mare cosint, jo allà, al terra, sí, sí. al terra en una manteta. Jugant a fer
1: cafès. Una mica
0: cafès.
1: Còmode, una mica
0: sí.
1: Còmode.
0: No, no, sí, sí.
1: Escolta, i alguna vegada has dit que això del teatre et ve del teu pare i jo no sé de quina manera et va influir.
0: A veure, va haver una època que jo deia, perquè això del teatre, jo no tinc a la família ningú que es dediqués a l'arte, cap. No tenia un referencial, un referent així familiar. Cosa, ara, en les noves generacions de la meva família, sí que hi ha ballarines, músics, però en la meva època no. I jo deia, sempre deia a vegades un xiste, un pare era molt xistós, i sempre deia Isabelita, així es deia ma mare, Isabelita, jo quan me jubile m'iré a treballar al Teatro Apolo i li diré a la senyorita. I les senyores me diran, Salva, por favor, ¿me puedes subir la cremallera? Antes de salir a la revista.
1: Ves a saber.
0: Ves a saber.
1: Potser ve d'aquí.
0: Ves a saber.
1: No? Està sonant de fons Nino Rota.
0: Que preciositat, no?
1: Sí.
0: De tema. Esa pel·lícula em va marcar tant.
1: Sí.
0: A nivell de que jo jugava en casa a disfrazar-me de Julieta amb roba de... Sí, sí, ho vaig fer. Li vaig fer a ma mare, perquè jo això... En la roba, que era una cortina que jo tenia a la meva habitació. D'aquesta cortina, ma mare me va fer un traje de Julieta, el que jo portava per casa, una falda llarga, i anava agafant, i corria com Julieta. Me va fascinar, esa pel·lícula. Va ser... I luego ese tema, i l'he cantat, i l'he cantat... I és una època en què just va morir mon pare al cap de poc i l'he plorat molt amb aquest tema. Este tema encara me toca el cor d'una manera molt gran.
1: Ja ho veig.
0: I el tinc associat per època,
1: Sí.
0: No és que en un principi va ser com una part o va despertar una part de creativitat en mi, Però ho tinc associat melancòlicament a mon pare.
1: I aquí tu ja deies que volia ser actriu, o
0: no?
1: No.
0: Jo conscientment no.
1: No.
0: Ara, això sí, jo he jugat molt sola, m'he disfressat de tot, mantells que trobava, jo era un mantell, jo veia una pel·lícula i arribava a casa...
1: Ja apuntaves maneres,
0: Jo jugava això, però sense consciència,
1: no
0: tinc record, almenys, de dir, vull ser, o vull treballar, mai.
1: I acabes estudiant magisteri.
0: Acabo estudiant magisteri perquè ahir va ser ja com un seguit de... Ara parlàvem de que va faltar mon pare, que jo soc de les de batxillerat, de quarto de batxillerat, o revàlida, cinquè, i tot això. Jo ahir sí que en aquesta època, cap als 13-14, jo ahir sí que tenia voluntat d'entrar en Belles Arts, perquè jo ahir sí que me passava el dia amb un llapicer en la mà i dibuixava tot el que tenia davant, els amics dibuixats. M'encantava. I jo deia, jo faré dibuix. Va faltar mon pare. Què passa? Pues tota aquesta reorganització familiar de tirar endavant amb un... Bueno, estem parlant de l'any 72,
1: Clar.
0: I esta cosa de... Jo ajudo a ma mare en lo que siga, clar, te fas adulta ràpidament i això vol dir Nadals, treballant allà en el poble a fer... que m'encantava, per una altra banda, Reis, a vendre joguets i a fer els paquets, que m'encantava, i en la botiga de joguets. Coses així, i de cop, ja mentalment, esto de què faig per a tenir un ofici ràpid, i bueno, acabi el 6è de batxillerat, i estudio un any mecanografia i tal, i entro a treballar de secretària, i a les nits faig el cou, perquè amb intenció d'anar a Belles Arts. Enmig de tot això, no sé com, i entra al magisteri. I digo, faig magisteri, que és ràpid i tal qual. Però el mateix any, el primer any de magisteri, me ve un amic del poble, que ja ens coneixíem abans, i que tal, que feia teatre no amateur, sinó professional. Estava en un grup que es deia el PTV, o sigui, Petit Teatre València, i de cop me ve Paco Alegre. Sempre ho diré, Paco Alegre, encara és un actor de València. Meravellós. I me diu Maribel, perquè sí, jo em deia Maribel. Maribel, sense anat la xiqueta que feia en dansa de la llança de paper. Vols venir a fer una prova? I li dic, vale. Literal,
1: O sigui, ni m'ho vaig pensar. No?
0: Totalment. I faig una prova amb gent professional, o sigui, que a més era una obra... No és que era una obra, a veure si ens situem. Una companyia en què s'escrivia... Era teatre col·lectiu. Estava l'Eduardo Zamanillo, que és el que acabava escrivint els textos, però hi havia improvisació, d'ahir sortien les obres. I vaig entrar a un grup per a substituir una xica que hi ha una obra feta, però estaven assajant una nova. I vaig fer això. I venga, i de gira, però que en aquell moment hi havia, bueno, molta capacitat de fer bolos, però per tot l'estat espanyol,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí,
0: vam
1: sí,
0: arribar
1: sí.
0: a anar fins a Suïssa dos estius. A petits teatres a Berna.
1: I venies aquí a veure teatre també a Barcelona.
0: Això va ser una mica més tard,
1: sí.
0: quan ja... Bueno, ja portava mis anys de PTV cap al final,
1: sí.
0: Que un dels amics de Burjassot, parlant clar, que estava el Paco Alegre i estava l'Antonio Valero, que també va ser un actor.
1: Sí.
0: Pues Antonio, Paco i jo som els tres de Burjassot, més o menys, del grup d'amics. I Antonio és el primer que va volar, per dir-ho així, buscant un institut, i va trobar l'Institut de Teatre de Barcelona. I va ser com la persona, amic, que estant a Barcelona era un... me va obrir la porta de la ciutat, per dir-ho d'alguna manera, i ahir estava el lliure. Ahir estava el lliure, que a mi me va ser com un... Saps com la brúixola que t'indica una direcció, una manera d'entendre filosòficament l'ofici i pràcticament, o sea, muntant un col·lectiu, que jo venia d'un col·lectiu de creació
1: Clar.
0: Conjunta. O sea, a mi el tema grupo...
1: El llibre que era cooperativa.
0: Era cooperativa. Estem
1: sí.
0: parlant del
1: sí,
0: llibre
1: sí, sí, sí, sí.
0: Pues, de l'any 78.
1: Dels inicis, amb el Fabià Puigcerver.
0: Totalment. Sí. Lluís Pasqual, Fabià Puigcerver, tota sí. la companyia, la Imma Colomer, la
1: Montsal
0: Canyit... Bueno, estava tota la creació del llibre.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí.
1: Però escolta, en aquell moment encara no havies decidit que estudiaries a Barcelona.
0: No. No, però no, perquè, a veure, jo quan vaig decidir estudiar teatre, perquè jo estava 3 anys en el PTV treballant, i, a veure, soc molt ortodoxa amb això d'estudis i tal, i vaig dir, pues, jo me vull presentar, i en València, estos tres personatges que t'he dit, que és Paco Alegre, Antonio Valero i jo, els tres, ens van presentar a lo que era la nova escola que es va inaugurar aquest any, l'equivalent a lo que és l'Institut de Teatre de València. I els tres que ens va rebre el Pau Descanse, el mateix home, el creador de l'institut, els tres ens va dir, no vos agafe. No vos agafe per una raó. Diu, ja porteu anys fent teatre amateur. El que comença així a fent teatre amateur sense haver passat per una escola té un nivell de vicis teatrals que això no se treu en la vida. I ens van quedar de pedra, tots tres. Entonces van dir, ens va oferir el títol.
1: Haurem d'estudiar.
0: Clar, no, ens va oferir el títol. I jo li vaig dir, jo per què vull un títol? Per això jo ja tinc feina. Vull dir, jo estic treballant en una companyia, bueno, que tenim feina, molta feina. A mi m'interessa estudiar les assignatures, m'agradaria preparar-me com a actriu. No, no, i arrel d'això... Antonio és el que se va buscar la vida i va reconèixer l'Institut del Teatre. Paco i jo van continuar, que estàvem en el PTV, i a partir d'ahí, al cap d'un any i pico, és quan vaig jo dir, me presento a l'Institut del Teatre.
1: Vens a Barcelona
0: i et
1: presentes a l'Institut del Teatre.
0: Exacte.
1: I vas haver de fer fonètica catalana?
0: Sí, clar.
1: M'encanta sentir-te en valencià.
0: Bueno, tinc ara jo una barreja
1: sí.
0: considerable.
1: Però està
0: perquè...
1: molt bé.
0: Sí, jo ara m'he relaxat, t'ho dic amb sinceritat.
1: T'has de relaxar.
0: Jo quan pujo un escenari...
1: No s'han de perdre els accents.
0: No, ara t'hi dic. Jo quan pujo un escenari, òbviament, miro molt bé quin tipus de fonètica utilitza, però quan estic ja en la vida,
1: Home, la vida.
0: He patit, ara entre nosaltres, ho he patit prou, eh?
1: Sí.
0: Perquè ara no, ara han canviat prou les coses, hi ha una acceptació i un i tot el contrari, quasi hi ha una alegria i una exaltació de la diversitat, de,
1: sí.
0: perquè a més tenim una llengua meravellosa,
1: sí.
0: amb
1: molt
0: una
1: diversa.
0: Diversitat exacta, fonètica molt bonica, I bueno, pues sí, ara s'està obrint i s'està reconeixent, però en l'època en què jo vinguia aquí a estudiar a Barcelona, pues no va ser, no era així, òbviament, i tenia que esforçar-me prou en la fonètica, el que dèiem, més barcelonina, més catalana. Sí, sí, va ser així. Jo feia extras con la Coralina Colom, en Pau Descanse també, meravellosa dona. Sí.
3: No hi havia València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amàvem des del matí a la nit. Tot ho recorda mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys. Han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquell vent o l'amor i rodolem per terra entre braços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliments i teles. Es desperta de sobte com un vell huracà i ens tomba en terra els dos.
1: T'agrada, eh?
0: M'encanta.
1: T'agrada. Som a Ràdio 4 Irrepetibles conversant amb l'actriu Isabel Rocati. Això et porta a la teva adolescència. Els amants, Ovidi Montllor. N'has tingut molts?
0: D'amants? Que pregunta. Bueno,
1: és íntima.
0: És molt íntima. No, molt íntima seria
1: no
0: un poc el que explicarà. No, molt,
1: era per lligar-ho
0: no,
1: amb la cançó.
0: No, però no han estat tants. No han estat tants. No.
1: Com t'hauria agradat.
0: No pensis, sí, bé, deixo punts suspensius, no acaba la frase. Així des de la, en lontanança, des de l'edat que tinc ara, pues, tal vegada acabaria així
1: ja,
0: la frase.
1: Ja.
0: No, en el moment no ho veia com una carència, eh? Estava molt contenta.
1: Abans on el temps i arribem a una companyia teatral fonamental per tu, també, perquè vas estar treballant durant 4 anys amb els Joglars, del 83 al 86, aproximadament. Com hi arribes?
0: Arribo als Joglars via... Ah, t'explico. El Albert Boadella, parlant de l'Institut del Teatre, era professor de l'Institut, quan jo estava com a alumna. Quan jo estava en primer, ell feia, donava classes a segon. Quan vaig passar a segon, donava classes a primer. I quan va fer tercer ja no hi era. I aleshores, recordo, tant me venen al cap dos profes, que era el Boadella i el Lluís Pasqual, eren dels profes de l'Institut del Teatre en aquell moment, més cotitzats, ja no per comparació de valors, però tenien un valor afegit, que era dos persones que tenien ofici fora. Vull dir, el Lluís Pasqual estava lliure i el Albert Boadella tenia els Joglars. Mm-hmm. Per tant, no eren teòrics del teatre, eren, sobretot, tenien l'ofici en les mans i al cor, eren pràctics. I a tothom volien treballar amb ells. Treballar no fora, sinó a l'institut, tenir classes amb ells. I, clar, el nostre curs, pues, una mica vam reivindicar el tenir el Boadella, escolta'm. I aleshores l'Albert va tenir com un arranque d'aquests que ell té de generositat, perquè és així, o era així. I en acabar tercer ens va oferir el meu curs, i perquè hi vam acabar pràcticament dones. Vam entrar un 50% d'homes i dones. Vam acabar, no sé si un o dos homes, la resta eren tot dones. Vam acabar l'institut, i va agafar el curs d'alumnes, que eren bàsicament homes, que feien teatre físic, MIM. I aleshores ens va invitar 15 dies, bueno, pagat per l'Institut del Teatre, suposo que era una coproducció, que dic jo, a Rupit, a la seva cúpula vent, ui, a la cúpula vent, us perdona, se m'ha anat el cap, a la cúpula, que se diu així la cúpula, perquè és una cúpula verda preciosa, que hi tenia i té Joglars, on fan tota la creació allà. I van ser 15 dies de treballar amb l'Albert en acabar el tercer de l'Institut del Teatre. Va ser una meravella per mi, perquè en aquell moment, després de 3 anys d'estar en un institut en el que realment és tal la dissecció que t'obliguen a analitzar-te a tu, al món, l'ofici, que acabes en una història molt mental, no?, directament. I aleshores l'Albert és tot el contrari, era, buah, anem a improvisar i no hi ha error. Jo podria sintetitzar el record d'aquella època en no hi ha error. Llança't el que és vàlid per allò, per a l'objectiu que ens estem plantejant en el joc, l'utilitzem, i el que no va fora, sense cap compromís. I ja per una altra cosa, aquest nivell de llibertat, bueno, va ser meravellós per mi. Arrel d'aquests 15 dies, jo després me n'aniria a València a treballar, me van oferir una feina, un Shakespeare, que vaig dir, uau, si no faig això ara, igual no m'ofereixen en la vida, una Cleopatra. Sí. I estant en València, estava ja actuant, ja havia assajat i tot, me toca la Glòria Ronyoni a casa. I dient-me que s'estaven fent proves per a Joglars, i com que jo ja havia fet aquests 15 dies, com que ja havia passat la primera, i era per si m'interessava que podia passar la segona, que la segona etapa de proves era un mes allà dalt. Va anar tan just com de costura d'acabar en València
1: i començar
0: però literal, d'acabar un dia i dos dies més tard poder pujar a dalt. Va ser així, i vaig estar un mes fent proves amb tot un equip de gent, que eren bastants, i d'ahir va sortir el que era la companyia, que van estar estos 4 anys, que érem 9 actors en total. 7 homes i dues dones. La Clara del Ruste i jo érem les dues dones.
1: I has pogut treballar, Isabel, amb els millors: Calixto Vieito, Sergi Belbel, Carles Alfaro, la Carme Portacelli, el Carles Santos, fins i tot amb el Vigas Luna, fent teatre.
0: Sí.
1: El teatre, a més, t'ha donat moltes alegries. Per exemple, premia la millor interpretació femenina de l'Esgai i la Comunitat Valenciana per Estimat Mentider, dirigida per Rafael Calatayud el 1992, o el Premi de la Crítica per l'altre, el 1998, que concedeixen els crítics de teatre de València. I això t'ho dic perquè tu ets i has estat profeta a casa teva, i això no passa sempre.
0: Bueno, si això diuen, no passa sempre, és veritat. Jo, així mirat en retrospectiva, he treballat prou a València i en coses molt boniques, a més, i amb gent molt interessant, i he treballat també a Barcelona. Va haver-hi un moment en què el que treballava a València a nivell teatral, deixem a banda Joglar-se, que Joglar-se era com un altre món. Sí. Dic, ja de quan te demanen, vull dir, quan ja anava de freelance, per dir-ho així, que te contraten o te demanen per una obra concreta, feia teatre més interessant, així, entre cometes, a València, que a Barcelona feia més coses d'imatge i així, i molt a poc se m'està oferint ja un nivell de teatre. Mm-hmm. Però, en principi, a València, potser perquè me coneixien, possiblement, amb més, amb un registre potser més teatral que aquí, se m'oferia. I ara està prou equilibrat, ara se m'estan oferint coses molt boniques aquí. Sí.
1: I també molt reconegut el teu paper a Una Alaska Particular, any 2003.
4: Esta és la seua esposa, Prue. És la germana de Júlia!
5: Sí, no pot ser!
6: Sí, sí, som germanes i ells germans.
5: Ah!
4: Hola,
6: Prue. Hola, Rase.
5: Hola, Prue.
6: Hola,
4: Sofia. Segeu. Feu los llocs. Preneu una copa. Què prendreu?
7: Una copa d'eixe vinegre faria miracles.
4: Suqui?
7: Ella prendrà el mateix.
5: Encara t'obsessiona la jardineria?
4: A mi?
5: Oh, quan el vaig conèixer estava completament obsessionat per la jardineria.
4: Bueno, sí, bé, continuem.
1: Un paper pel que et van donar el Premi de les Arts Escèniques el 2004 de la Generalitat Valenciana i el Premi de la Crítica dels Teatres de València. I deia al principi, tu deies, ui, ui, ui, actriu i directora de teatre. També n'has dirigit, però potser menys del que t'hauria agradat, o no?
0: A veure,
1: perquè jo tinc aquí Poetes Catalanes, Anoche fue Valentino, Espil Romput, textos de Vicent Andrés Estellés, o A pas de Mario Benedetti.
0: Sí.
1: I deies, clar, però no diguis directora de teatre.
0: No, és que ara
1: t'has dirigit.
0: A veure, però tan poquet. És que de cop un dia va aparèixer...
1: Home, això no és poquet, eh?
0: No, és poquet. A veure, d'obra de teatre està lo de una noche...
1: O muntatges teatrals.
0: Sí, no, l'altre, però són poesia. Uh-huh, va haver-hi una època, no sé si van ser 3, 4 anys, a principis dels 90, que va ser pràcticament tot això de poesia.
1: Sí.
0: Que sí que a més, no era una lectura normal a Faristol, sinó que hi havia una posta en escena, hi havia tot un estudi dramatúrgic i una direcció actoral ahí. Però estem parlant de poesia, algo molt petit.
1: Sí.
0: L'única obra és Anoche fue Valentino, perquè me l'han colomora, te lo dic amb sinceritat, Carles Alfaro, a l'inici de la nostra col·laboració de treballar en València. I jo, inconscient de mi, vaig dir que sí, i llavors, bueno, vaig aprendre. Què vaig aprendre de dirigir això? Que no sóc directora de teatre, que jo sóc una actriu, que per a ser director, directora de teatre, has de tenir una altra visió i altra mentalitat i requereix és altre nivell d'ofici.
1: Sí.
0: Altra cosa és dirigir, ja t'ho dic, poemes. Ahí m'atreveixo.
1: I també, Isabel, has estat una cara molt coneguda a la tele, molt coneguda, i tinc un àudio d'aquells primers anys, 1987, Televisió Espanyola, a l'est del Besòs.
8: Mira que bé. Els senyors tombats com sargantanes mentre jo em trenco els ronyons fregant escales.
9: Algú s'ha de fer responsable que en aquesta casa no s'apagui la flama de la cultura, sinó encara acabaríem embrutits tots plegats.
8: Ep, aquí heu fregat.
9: Qui? Nosaltres fregar?
8: Ja sé que no és el vostre estil, per això m'estranya. Quina pífia heu fet?
9: Nosaltres, cap pífia. Potser m'ha caigut una mica de cendra i la recollirà.
8: Si t'hagués caigut! Aquí s'estaria fins que jo la recollís. Digue'm què heu fet.
9: Dic que res, dona, eh?
8: Damià, i a veure què li passa a aquesta cafetera.
9: A la cafetera.
0: Ander Ribas, l'analitzaran.
1: Sí, l'analitzaran.
0: Oh, que lojazo.
1: Recordaves això, sí, no?
0: A veure, l'Eix del Besòs, i tant, va ser la primera sèrie, per dir-ho així, en la que jo participava, bueno, era excepcional, allò. Teníem tota una setmana d'assajos, una setmana, posar-li 5-6 dies, i un dia rodàvem. Bueno, gravàvem, en televisió es grava. I clar, tens tota la setmana per càmeres planificar el rodatge, tu per saber perfectament com anirien les coses.
1: Sí, sí.
0: I llavors, sobretot, veure els grans que estava rodejada. Per a mi era un privilegi. no te sabré dir tots els noms, però Luchetti, a per i a per ahir, Elisenda Ribas, l'analitzaran, l'Infante, i luego cada setmana teníem un actor, una actriu...
1: Convidat.
0: Uh-huh. Era un lujazo, perquè jo tenia un paper petit de taxista, però jo en els assajos no només em convocava a quan jo sortia, jo veia els assajos de tothom.
1: De tot.
0: Per tant, un luxe.
1: Mm, per aprendre, sobretot.
0: I
1: el primer paper a la tele important aquí a Catalunya va ser el de la Victòria.
0: Sí.
1: A temps de silenci, tenies 40 anys.
0: Tenia
1: 2001.
0: 42. Diria que 42. Té 42 anys ja per ahir.
10: Qui és aquest noi?
11: Oi. Qui vols que sigui, mare? És el meu fill.
10: Què dius, ara? Tu no tens fills? Ets massa jove.
0: Jo estava...
11: Àvia, sóc jo. El teu net?
10: Jo no tinc cap net. Jo tinc 4 fills. Però només em vens a veure tu. On són els altres 3? On és el teu germà gran? Digue-li que vingui.
11: Mare, el Francesc es va morir.
10: Esclar.
1: Una gran sèrie aquesta, eh?
0: Trobo
1: una
0: que
1: gran
0: sí.
1: Sèrie.
0: Trobo que sí. Havien uns
1: sèrie guions... històrica, a més.
0: Sí, sí, té uns components molt interessants, perquè, clar, estàvem parlant d'una memòria històrica,
1: sí, sí.
0: Col·lectiva, com a societat. A mi em parava gent al carrer, no tant com, oh, Xabel, que bonic... No, més parlaven del propi record.
1: Uh-huh.
0: I això és un do, és meravella. I trobo que havien uns guions molt interessants, molt bonicos, I a nivell d'actriu també, ens demanava un nivell d'interpretació curiosa, un registre seriós d'actrius i d'actors, òbviament. Sí, sí.
1: I un altre paper important per tu, la Marcela.
0: La Marcèlica.
1: La Marcèlica, vent del Pla, any 2005.
0: Que bé.
10: Quiet, Cris, no et moguis. No et moguis. Tranquil. Mira, tota aquesta cosa la necessites al moment. Després ja t'ho traurem. Estigues tranquil, fill meu, et posaràs bé. Molt bé. Mira, arribarem de seguida a l'hospital, I allà et veurà una pila de metge. Els que facin falta. Però ja veuràs, no serà res greu, fill meu. Ara et fa mal, ja ho sé que et fa mal.
1: Aquesta era una escena dura, eh? Una
0: sí,
1: escena molt dura.
0: L'accident, sí. El veig al Pau Roca ahir.
1: Sí. Tu li tens molta estima, aquest personatge.
0: Sí, clar que sí. Igual que la Victòria, eh? Uh-huh. Jo pràcticament a tots els personatges que he fet. La Marcèlica és que m'ha donat... records i moments meravellosos, perquè, clar, és molt bonic mantindre tota una sèrie, tot un arco,
1: sí.
0: I la Marcèlica és que va començar sent un personatge molt petit, sense cap identitat d'inici, molt, molt breu, i va anar creixent d'una manera molt guapa.
1: Al final, 7 temporades, eh?
0: Per això t'ho dic, és que mantindre tota un arc així de temporades acabes creant realment una família, i luego a l'hora de gravació i així hi ha molta confiança. Amb el Boris recordo especialment que...
1: El Boris Ruiz. Recordem una escena amb el Boris.
0: Vale.
12: Muy, pero que... Qué suave que está. Y lo bien que huele.
13: Caray. Rami.
12: Sí.
13: ¿Tú has comido la ensalada este mediodía?
12: ¿Ensalada? Sí. ¿Pero a qué viene ahora a hablar de ensalada?
13: Pues que la Conchita me ha dicho que era afrodisíaca.
12: Tú sí que eres afrodisíaca.
1: No sé qué volías decir al Boris Ruiz, pero...
0: No.
1: Abans,
0: digues.
1: Li hem demanat que ens recordi com va ser aquell temps treballant amb tu.
12: Marcela! Hola, guapa! Hòstia! Com m'agrada dedicar-te unes paraules. Bueno, escolta, no, amb la Isabel vaig estar de conya. Era una parella ideal... molt bona actriu. Jo crec que fèiem una bona parella. Ens ho vam passar molt bé, molt. Bueno, Rocati, besitos.
0: Ai.
1: Què pots dir?
0: Què puc dir? Que m'ha emocionat perquè si pot dir, Boris està en una situació personal un poquet sèria a nivell de salut, sí. I sincerament, i a més ara feia, parlant clar, temps, un any i pico, que no sé directament res d'ell, no? I sí, li agraeixo enormement. Aquesta...
1: Truca'l quan acabi l'entrevista.
0: Pues sí, li diré. Perquè realment va ser... Mira, hasta ens feien improvisar i tot. Mira si hi havia confiança en tots dos. De sí, faltava...
1: Els guionistes no s'enfadaven, no?
0: No, és que jo recordo un d'allò que ens van fer. Necessitem que... I vam improvisar com si estiguérem encantats. Sí, va ser una troballa molt, molt bonica. Mm. Molt bonica amb el Boris, la veritat. Molt bon record.
1: Parlem ara de cinema, si et sembla, Isabel. I una de les teves primeres pel·lícules, després de Complot dels Anells, o És quan dormo que hi veig clar, L'arbre de les cireres, Marc Recha.
14: Sí. Hace tiempo que conoces a Martí.
15: Sí. De hecho, estoy aquí por él. Nunca hubiera imaginado que acabaría montando una pensión aquí.
14: Es un pueblo curioso. Es como si el tiempo no pasara.
15: A mí me pasó lo mismo. Me costó adaptarme. Martí iba de casa en casa atendiendo a los enfermos.
1: El 1999, premi tirant a la millor actriu protagonista.
0: És veritat, el primer premi que he tingut de cine, i l'únic, dic el primer, l'únic.
1: Espera't, que la cosa no s'acaba.
0: Tant de bo, mira,
1: tant de bo,
0: sempre
1: tant de bo.
0: Ve un reconeixement.
1: I has treballat també amb directores dones, Estiu 1993, de la Carla Simón, A tres dies amb la família del Marc Coll, sí. O A la distància més llarga de Clàudia Pinto, i ara una molt bona fornada de dones directores, Isabel.
0: Sí.
1: Dirigeixen diferent?
0: Bueno, no sé si diferent. D'entrada s'estan dirigint també assumptes més propis de dones. O sea,
1: sí.
0: I això també...
1: Que quedaven amagats,
0: Una mica. Estaven... Però no era la directriu, la brújula essencial, la narració principal, el mainstream, que deien, no?
1: Sí.
0: No. I ara s'estan dirigint assumptes de dones, mirades femenines i de més edats, sobretot de gent més gran. Jo ara no te sabria repetir, perquè me costa molt el nom d'aquesta dona, però que l'admiro enormement, la directora de Los Domingos.
1: Per exemple, Alauda Ruiz de Azúa.
0: Alauda, exacte.
1: Sí.
0: Per exemple, no? Jo la considero que és meravellosa el que està fent. Uh-huh. La Marc Coll també continua... Totes estan... És que estan ara tampoc el nom de... Estiu de 93. La Carla Simón.
1: La Carla Simón
0: continua
1: també,
0: treballant.
1: Sí.
0: Trobo que, a més, com a cineastes, no només és el discurs femení que estan portant a escena, sinó el que és la narració de cine en si. Són molt bones cineastes. Saben en què consisteix narrar en cine, que és tot un art per a mi, no? Jo crec que hi ha una fornada meravellosa de dones que no només estan aportant mirada, sinó estan portant tècnica de narració i diferent. I això és meravellós. Trobo que és un gran èxit.
1: D'entre les darreres pel·lícules, L'àvia i el foraster, La furgo o Cowgirl, la pel·lícula de Cristina Fernández Pintado i Miquel Llorenç.
16: No pot anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
17: Si sa vaca és més rara que les merles blanques.
18: No és més que una vaca. I ja està.
16: Tona és la meua vaca. L'única que me quede aixina que no està.
19: Nedi Micaela ha arribat a viure a sa casa.
20: Quina vaca més bonica, no?
21: És que jo tinc molt bon rotllo, eh?
16: De rotllo sí que n'etens, sí.
22: Que la inseminació no funciona.
16: No me digues que és tan cert.
22: Deja que la monte un toro.
16: No, tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
22: Depèn.
16: Ai, Martín, fes el favor.
1: I és el que dèiem. Es tracta d'una temàtica poc habitual al cinema i, a més, la història d'una dona de 60 anys.
0: Sí, totalment. Cowgirl és una pel·lícula senzilla, o aparentment senzilla, però té una complexitat de relacions molt bonica. És una pel·lícula d'amores, diria jo, no? En què, arrel d'aquesta dona, d'Empar... en què és un viatge, té un arco preciós, perquè en part comença la pel·lícula molt enfadada amb la vida, molt tancada en si mateixa i molt enfadada amb la vida. I té tot un procés a l'oiar de la pel·lícula d'anar obrint el cor gràcies a unes experiències que li proposen altres relacions amb personatges, hi ha una relació intergeneracional, per dir-lo així més tècnicament, amb un jove que ho fa Carlos Cuevas,
1: Carlos
0: que
1: Cuevas,
0: és una relació preciosa, d'intercanvi sense jutjar-se un a l'altre, d'acollir-se sense cap protecció extrema, sinó sabent-se, donant-se una responsabilitat mútua i de mirar-se als ulls, molt bonica, de creixement personal. Hi ha una trobada amb un antic amor on ahir hi ha memòria, hi ha record, hi ha desig de nou a esa edat, i hi ha la possibilitat de mostrar pues, això, que mentre estem vius i respirem, tenim desitjos, tenim projectes, i volem créixer, i podem, no? I després la relació d'amistat preciosa amb el metge, amb el Joaquín Climent, que a mi me parece de les relacions més divertides. Me podia anar en ell on volgués, amb el Joaquín, a l'hora de treballar. I bueno, i això
1: és... I amb la vaca.
0: I amb Tona, escolta, que amb Tona també.
1: Amb la Tona.
0: Oh, que cosa més bonica.
1: Escolta, Isabel, hi ha molt de cinema a la teva vida, molt de teatre, molta televisió també, i també molta música, perquè, no ho hem dit, però el teu marit és el pianista Joan Nito Figueras.
0: Exactament, sí.
1: Hi ha molta música. Hem començat l'entrevista amb música, també hi ha música a la teva vida personal. De fet, també treballeu junts, de tant en tant feu recitals de poesia, de música. Escoltem una miqueta.
2: La resposta social també va ser en forma d'actos violentos, contra les sales d'exhibició i contra nosaltres. A València, la mateixa nit de l'estrena, van ametrallar la façana.
3: Ametrallar, dius?
2: Ametrallar la façana del València Cinema. Aquí els teníem.
1: O sigui que sou molt bona parella també sobre l'escenari.
0: Déu-n'hi-do. Bueno, ahí triomfava moltíssim el Joan en esta funció. Bueno,
1: s'hi hauria de dedicar, no?
0: Es va revelar com un... Bueno, ell adora el cine. Bueno, coneix molt més que jo els noms de directors, de guionistes, d'actors, d'actrius. És impressionant. No, és un gran admirador del cinema, de les sèries televisives. Té un molt bon coneixement i molt bon criteri davant d'això. I després és un gran músic, al meu parer, és molt bon músic.
1: Què has de dir tu, no?
0: No, què he de dir? No, ho dic seriosament. De vegades me sap greu dir-ho, però perquè objectivament no és. Ha fet temes preciosos,
1: sí,
0: m'ha dedicat
1: a
0: algun, estic molt contenta. Sí.
1: Isabel Rocati, mil gràcies per ser amb nosaltres avui a Irrepetibles, i justament marxem amb Viure amb ella, que no tothom pot dir que té una cançó personal, no?
0: Així és,
1: i és
0: així
1: aquesta
0: és.
1: Del Nito Figueras. Moltes gràcies.
0: A tu.
1: Isabel, ha estat un plaer.
0: Carles, lo mateix dic, un plaer.
1: Moltes gràcies. I nosaltres tornem demà a la mateixa hora amb un altre Irrepetible. De seguida, Butlletí, i després la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Fins demà.

0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.
1: 8 del matí, 37 minuts, això és el Cafè d'Idees, i ja saben que ara els dimarts ens agrada reunir dos expolítics, com són Ada Colau, bon dia, benvinguda, bon Carlos dia. Carrizosa, bon dia.
2: Bon dia.
1: I una notícia, notícia del dia, l'obertura de judici contra Begoña Gómez. Ada, me n'hem recordat que tu vas fer un post a Instagram on deies que el cas de la dona de Pedro Sánchez et semblava un grandíssim escàndol de la dreta judicial, i a més li mostraves la teva solidaritat. Per què? A veure, explica'ns-ho.
3: Doncs sí, perquè crec que, vull dir, més enllà de partidismes, el Partit Socialista pot tenir diferències importants, però això em sembla un cas de l'ofer realment dels greus. I mira que també, vull dir que alguns de nosaltres... També ens molesta molt que el Partit Socialista, quan el lawfare ens el feien a nosaltres, vam rebre zero solidaritat, zero empatia, i negaven el lawfare. I ara l'estan patint, no? Bueno, doncs estem per sobre d'això, no estem per retrets, estem per denunciar el que és un cas gravíssim de politització de la justícia, claríssimament, on s'està... Hi ha casos que són reals, no estic dient ara que sigui tot lawfare, ni molt menys, no? Vull dir, hi ha casos de corrupció dels que s'han de donar totes les explicacions i assumir responsabilitats polítiques, però aquest cas em sembla claríssimament un intent d'assetjament al president Sánchez a través de l'atac a l'entorn familiar, i en el cas de la Begoña, és que ja he escoltat a milers de juristes de diferents tipus, no hi ha res... i clarament es manté la cosa del judici perquè hi hagi escarni públic, i evidentment això també té a veure amb el fet de ser dona, o sigui, ho tinc claríssim, que en aquest cas s'ajunta el tema de l'ofer i de l'assetjament polític de la dreta judicial a Pedro Sánchez i al govern de coalició, amb, també amb el fet que ella és dona i hi ha un acarnissament específic.
1: Carrizosa, ho veus igual? El jutge Peinado diu que va prevaldre, va fer servir la seva condició d'esposa del president per cometre delictes de malversació i tràfic d'influències. Què en penses? Estàs d'acord amb la de Colau, no?
4: No, en absolut. O sigui, pensem que el jutge Peinado està acusant per això que li ha dit l'Audiència Provincial que acusi. O sigui, ell engegava el procés aquest per quatre delictes, l'Audiència ho ha deixat en dos, en aquests dos, i el jutge està d'acord amb l'Audiència. Pensem que els controls que hi ha per evitar que sigui un jutge que per ideologia i el lawfare i tot això, és un primer control, l'Audiència. Després tindrem un judici amb jurat. Serà la gent qui veurà si això és castells en l'aire o no. Després tindrem la sentència. Després hi haurà un altre recurs. Jo crec que tenim un sistema judicial que garanteix que no hi hagi aquest lawfare.
1: Tu dius, l'Audiència li demanava, sí, però sí. És ell qui ha decidit la decisió, l'ha pres ell, de portar dona del president del govern a 6 dies de jubilar-se, aquest jutge, de portar-la a judici.
4: Ho ha decidit després d'una investigació corroborada per l'Audiència. Sí, molt polèmica.
1: Molt polèmica. I qüestionada per molts magistrats.
4: És que ell probablement comet diversos errors que se li ve una mica al llautó quan fa consideracions alienes a la seva tasca de jutge. Per exemple, en aquesta resolució no feia falta dir que aquestes coses passaven en l'època absolutista i coses d'aquestes són una mena ideològica, una mica, o bastant, ideològiques, i són alienes a una resolució judicial. I això contamina molt, perquè... Dius, ostres, este hombre está claramente posicionado...
1: I això per tu no ho invalida?
4: No ho invalida, però és un argument de la defensa que tindrà també la Begoña. Però també pensem que... Bueno, jo aquí... La meva opinió, que no m'agrada molt opinar sense estar allà a la causa i conèixer tot, és que la malversació ja veurem si cau o no, i el tràfic d'influències també podria caure... però hi ha una part de la malversació que sobretot és el sou de l'assessora de la Moncloa, que jo no ho veig, perquè aquesta senyora no té la qualitat de gestor públic per incórrer en malversació.
1: Adam.
3: No, és que encara que parléssim dels fets, de què estem parlant? Estem parlant d'una càtedra universitària, o sigui, estem parlant d'uns fets que en si mateix...
4: Que li han donat per ser la dona del president,
3: és que aquí també entrem, per això entrava el tema del masclisme, o sigui, la dona del president no pot fer res, la dona del president no pot tenir vida, només pot ser la dona del president viure de l'aire com un ésser de llum i no pot fer res ni per realitzar-se com a persona.
4: I el gendre del rei, l'Urdangarín, si consigue contratos perquè és el gendre del rei...
3: Consigue contratos, de què estem parlant?
4: No, clar.
3: Estem parlant de dinerals, però no és el seu cas.
4: O sigui... En el seu cas és una càtedra sense tenir una carrera universitària. És una cosa molt estranya.
3: Els fets desmenteixen i, en qualsevol cas, l'acarnissament, evidentment, amb aquest posicionament ideològic del jutge que tu mateix reconeixes i que per mi sí que contamina, invalida. I explica l'acarnissament, perquè ja no és només obrir diligències, que dius, mira, obrir diligències, doncs potser hi havia algun indici, obrir diligències. Però és que després ha anat sempre el més a fons
4: però
3: possible.
4: Però corroborat per l'audiència.
3: I ha retirat el passaport. De què estem parlant? Sí, però quan criminals que han fet barbaritats en aquest país.
4: Estic d'acord en què s'ha passat i per això ha donat
3: arguments. I aquesta dona li estan fent un judici mediàtic permanent i la volen portar amb un jurat popular perquè hi hagi un gran espectacle i segueixi el judici
4: no,
3: mediàtic.
4: No, perquè aquests tipus de delictes són de jurat.
3: Pues sí, però que aquest senyor, la retirada del passaport, el d'acusar que podria fugar-se de veritat.
4: Sí,
1: demà, això... Tu pregunta una cosa, l'altre cas judicial que torna a ser notícia avui és el de Zapatero. Carlos, tu hi estàs personat com a advocat de l'acusació popular. Què et sembla la imputació de les filles?
4: La imputació de les filles ja es va produir al mes de juny i ara el que ha fet el jutge és citar-les a declarar. Després de les declaracions de la cúpula de l'empresa involucrada, ara criden a les filles del Zapatero perquè diguin a veure els ingressos aquests que tenien a l'empresa d'on provenien.
1: Vull saber, Ada, si per tu aquest cas de Zapatero és comparable amb el de Begoña. Quan dius volen destruir Pedro Sánchez a través del seu entorn familiar, col·locaries també aquest cas de Zapatero...
3: És complicat.
1: Aquest lawfare?
3: És complicat perquè jo crec que hi ha una part de lawfare, o sigui, jo crec que és evident a ulls de tothom que hi ha una dreta dins de la judicatura, no?, que està en els alts nivells, no vull generalitzar, no tots els jutges estan polititzats, ni són de dretes, ni molt menys, però hi ha una cúpula judicial que clarament... està molt a la dreta des de fa molt de temps i ho hem vist en molts casos, no només ara. I aquesta dreta judicial és evident que està ara mateix fent servir tot el que pugui, no?, per posar-li difícil al govern. Dit això, hi han coses que s'han d'explicar, o sigui, no tot és lawfare, no tot és lawfare. Aleshores, jo no en tinc ni idea, no soc advocada, no conec directament els fets i per tant no faré judicis ara aquí espontanis, no?, sense base, no en tinc ni idea del tema de les filles. Hi han coses que semblen rares quan escoltes, no?, segons què sembla estrany, però jo no faré un judici.
1: Sí,
3: el que sí dic és... El tema de les joies sí que crec que li posa molt complicat a Zapatero, perquè jo no conec a ningú que tingui joies per valor de més d'un milió d'euros a la seva caixa forta.
1: I sobretot perquè quan ha entrevistes periodístiques no ha sabut donar una bona resposta sobre l'origen de les joies.
3: I això és un problema, i això té a veure amb una forma de fer política que han protagonitzat tant el PSOE com el PP durant dècades, on semblava normal, no?, que per estar al poder doncs podies tenir determinades relacions amb els mons econòmics, amb dictadures estrangeres, amb... podies acceptar regals i no passava res, no? Acostumar-te molt a estar al poder durant molt de temps fa que acabis normalitzant coses que no són normals, que en una democràcia no haurien de ser normals. Jo crec que això té a veure més amb el bipartidisme que amb el lawfare, cosa que no treu que en part del cas de Zapatero pugui haver-hi una part d'intencionalitat política. Però hi ha alguns fets que clarament s'han d'explicar perquè no s'han explicat. No s'han explicat i a mi no m'ha convençut.
1: Carlos, la teva opinió està claríssima.
4: Sí, sí.
1: Com diem, tu formes part de l'acusació popular.
4: Sí, sí. Clar, i jo estic d'acord amb això que ha dit la de Colau, que el Partit Popular, el Partit Socialista... han arribat en un moment que ja ells mateixos no veuen que les seves conductes siguin dignes de retret. Jo crec que el Zapatero està... Jo no he hecho nada. O sigui, jo crec que ell pensa, oye, yo he sido expresidente, luego he hecho negocios, i què passa? I això de no poder explicar unes joies d'un valor de 1.300.000 euros... i va dir, lo digo en 10 dies, i han passat 3 mesos, i ara li han donat 3 dies més.
3: Dit això, també és veritat que es posin a investigar just ara a Zapatero i no hagin investigat mai Aznar o altres expresidents que clarament tenen unes relacions, Felipe González, per dir-ne un de l'altre partit, encara que cada cop sembla més de l'altre, però en tot cas, Felipe González, Aznar, que tenen també unes relacions amb assessories i amb coses, no,

0: amb les teves empreses i les teves filles, d'on venien els diners, explica-lo.
1: Avui veureu el diari Ara en portada. Els Mossos aparten Colau quan intentava evitar un desnonament. I també es diu, Ada Colau, l'exalcaldessa, torna al seu paper d'activista. Ada, tot això va passar ahir perquè, bé, després de molt de temps et vam tornar a veure al carrer intentant evitar el desnonament d'una veïna del carrer Sardenya, que és com vam conèixer l'Ada Colau, els que ja som grans, com jo mateixa. Les primeres vegades que entrevistava l'Ada Colau tenia una panxa, perquè venia embarassada a la ràdio.
2: El meu primer fill.
1: Exacte. I recordo molt que venia dels desnonaments, no? Ahir hi vas tornar. Per què?
2: A veure, el que primer voldria dir és que la notícia no sóc jo. La notícia és la Sílvia, que és la veïna que s'enfrontava al desnonament ahir. Un cas com tants altres. De fet, aquests dies, l'altre dia em vaig trobar una manifestació amb companys de la PA i em deien que es nota molt que ha acabat la moratòria, que el Congrés dels Diputats va deixar caure la moratòria, no? Per tant, responsables dels partits polítics que han deixat caure aquesta moratòria de desnonaments i que ara hi ha uns 30 desnonaments al dia a Barcelona i se'n parla molt menys que abans i és un escàndol. Uh-huh. És un escàndol, perquè a més estan fent desnonaments, com ahir, d'una dona vulnerable que havia pagat sempre el seu lloguer, que no estem parlant d'impagament.
1: Però dels desnonaments, de fet, no s'han deixat de fer mai, no?
2: No s'han deixat de fer mai, però a Barcelona portàvem 10 anys de caiguda i ara estan augmentant una altra vegada. Estan augmentant, està augmentant el sensellarisme, però no se'n parla. Està governant el Partit Socialista tant a l'Ajuntament com a la Generalitat i a l'Estat i casualment ara no se'n parla.
1: O responsabilitzes a Collboni d'això?
2: També, evidentment, ha retallat un 75% la inversió en habitatge per començar. No parla mai del tema. Sí, el responsabilitzo, no és l'únic. L'Estat té més responsabilitat, en concret amb el tema dels desnonaments, però té molta responsabilitat. En tot cas, la situació està empitjorant. Estan fent desnonaments una altra vegada amb criatures, amb persones malaltes, com era el cas d'ahir d'una dona vulnerable, que pagava i volia seguir pagant, i al final el que estaven demanant ahir era només ajornar uns dies per l'entrega de claus per poder deixar el pis en condicions. I ni això. Hi havia allà un representant de la propietat, que no tenia, que era un gran tenidor, per cert, no era un petit propietari, tenia més de 10 pisos, 14, crec, i el representant familiar va dir que no volia negociar res, que no volia acordar res, que li era igual tot, i que volia que sí o sí es fes el desnonament. Aleshores, jo no pensava anar, perquè jo sóc molt conscient que les cares conegudes vinculades a la institució a un partit polític, si vas a un desnonament, doncs atraus tot el focus i es pot desvirtuar, no? I sé que els moviments socials això els incomoda, perquè jo ho he fet durant molts anys, i per tant aniria a molts desnonaments que no he anat per aquest motiu. Però és que això va passar al costat de casa meva. O sigui, jo vaig deixar el meu fill a l'escola i va ser anar al forn de pa a comprar el pa i al portal del costat del forn de pa hi havia la concentració del sindicat de llogateres. Sort del sindicat de llogateres, sort de la PA, sort dels moviments pel dret a l'habitatge. Vaig estar parlant amb ells, em van explicar el cas i jo amb prudència els vaig dir, bueno, us deixo el meu telèfon, si es complica i voleu que baixi per si puc ser útil o d'ajuda, doncs jo vinc, o sigui, jo no em quedaré aquí per no cridar massa l'atenció, dic, però si penseu que puc ser útil, doncs em truqueu. I em van trucar. Malauradament em van trucar. Per què? Perquè no va haver-hi negociació possible, malgrat que era tot pacífic, absolutament pacífic, i van enviar 8 furgonetes de Mossos d'Esquadra. O sigui, però quin dispendi de diner públic per treure una senyora vulnerable quan els especuladors no els persegueix ningú, quan hi ha autèntiques barbaritats a la ciutat de tot tipus, d'inseguretat. 8 furgonetes davant d'una escola on estaven els nens mirant per les reixes, estaven totes les veïnes des dels balcons solidaritzant-se amb la concentració. I clar, jo no havia pensat aquell dia anar a un desnonament, però quan t'ho trobes t'has de posicionar, o estàs d'un costat o estàs de l'altre. I aleshores, evidentment, ens vam quedar i ens va fer fora la policia, com està passant cada dia a molts llocs, amb menys visibilitat.
1: I això passava el mateix dia que vam conèixer que l'Olga, una dona de 54 anys, a l'Hospitalet de Llobregat, es va suïcidar aquest setembre després d'haver estat desnonada, havia estat ingressada a urgències psiquiàtriques el dia abans del desnonament i finalment va complir l'amenaça. Ella deia, si em desnoneu jo, em trec la vida, i ho va acabar fent. Carrizosa,
0: sí.
1: Què n'has de dir d'això? Tens la mateixa indignació que expressa l'Ada Colau?
0: O no? Jo lamento molt la situació de precarietat que viuen algunes persones. En aquest cas era una dona amb una discapacitat, crec. El cas d'aquesta altra dona que es va treure la vida va ser uns mesos després, que no sabem si també tenia uns altres problemes. Però la veritat és que tu, en un estat democràtic i amb un dret de la propietat, no pots obligar els propietaris a que facin allò que hauria de fer l'administració, que és fer l'atenció

0: social a determinades persones. I això està fe, i això deriva en uns efectes secundaris que són el que la gent no s'atreveix a llogar. I que quan hi ha una dona que ha quedat vídua i que té l'ús de fruit d'un pis i el vol llogar, tingui por de a qui fica a un pis, perquè si demanen la vulnerabilitat, aquella dona sap que ella mateix pot ser vulnerable perquè deixa de cobrar la renda que té, que compta per viure amb aquella renda, sap que si allà va una dona amb nens, sola, no li voldrà llogar. I això és el que està passant, que hi ha un veritable càsting per als llogaters. Els llogaters van allà i diuen, ¿usted cuántos años tiene? 26. ¿Y qué, no tiene sueldo fijo? No le alquilamos. ¿Per què? Perquè si no vostè dirà, jo sóc vulnerable i no lo echamos de ninguna de les formes del piso.
1: Però si els estan fent fora.
0: Els estan fent fora després de molts anys. Després de molts anys que la propietat no cobri la renda.
2: Com que no cobra la renda? Aquesta senyora pagava la renda. Aquesta senyora pagava la renda com tanta altra gent que no li renoven el contracte perquè...
0: Ja dic que desconec...
2: Ho sento, hi ha moltes responsabilitats. Estic d'acord que no només n'hi ha una. I l'administració pública té molta responsabilitat. Però no perquè hagi d'atendre, com tu deies, la precarietat. Aquí no estem parlant d'això. Estem parlant de que molta gent, i m'incloc, o sigui, gent del que abans s'anomenava la classe mitjana, no, ni tan sols les classes més empobrides, o sigui, gent que té una feina i, en principi, un bon sou, i li costa arribar a final de mes, perquè en aquest país es segueix mercantilitzant l'habitatge, es segueix permetent l'especulació, i aquí responsabilitzo especialment el Partit Socialista, perquè la dreta ja sabem que està a favor dels especuladors, però que el Partit Socialista segueixi legislant a favor dels especuladors és escàndol.
0: Jo crec que precisament aquest discurs és el que està motivant
2: un
0: por dels propietaris perquè no volen llogar, perquè pensen que
1: pagaran els diners. Però tu estàs d'acord que s'està especulant, evidentment que hi ha gent que s'està enriquint amb el tema de la vivenda, i et sembla bé que sigui així?
0: No és general, no és general. I a més, això que diem especular, escolta, és invertir, i si deixessin que les lleis del mercat funcionessin, llavors els lloguers baixarien per la seva, per la llei del mercat.
2: A aquestes alçades dir això, per favor.
0: No, és que és veritat.
2: Les lleis del mercat,
0: jo crec que el gran problema a la vivenda l'heu causat vosaltres.
2: Ahir la llei del mercat, saps quina era? La llei del mercat era que hi havia un multipropietari que tenia 14 pisos, o sigui, no era un pobre senyor que tenia un pis i el necessitava. No, era un multipropietari que s'ha acostumat a normalitzar no treballar en aquesta vida i viure a costa del treball dels altres. I aleshores es dedica només a cobrar lloguer.
0: Això és
2: ser un rentista, un especulador.
0: No hi ha tanta gent.
2: No és un petit propietari.
0: Això és generalitzat.
2: Hi ha molta gent multipropietària que viu de la feina dels altres.
0: Hi ha molta
2: gent que necessita cobrar els lloguers. I aquesta senyora, insisteixo, pagava el seu lloguer.
1: M'ha semblat, Carlos,
2: però ells volien més diners encara.
1: M'ha semblat, Carlos, que l'idea és alada. La vostra política és la que ha portat aquesta situació.
0: Sí.
1: La responsabilitzes.
0: Responsabilitzo la política dels comuns. Aquesta política intervencionista que ha inoculat el por al mercat de lloguer i que ha fet una veritable estampida de la propietat dels... No volen posar els pisos a lloguer.
2: Saps quin és el problema? Que quan vam aconseguir la regulació dels lloguers, els moviments socials lluitant moltíssim, el Partit Socialista va deixar una porta del darrere que són els pisos de temporada. Aquest és el problema. I aleshores, ara, tots els propietaris el que volen és un lloguer de temporada perquè això eviten la regulació del preu i poden ficar preus molt més cars. I què passa? No és que no hi hagi llogaters o hi hagi poca oferta, no, és que venen els expats, ve gent amb sous molt més alts que els que tenim aquí del nord d'Europa, i amb el clima i la ciutat tan bonica de Barcelona, diuen, puc treballar en remot des de Barcelona i puc pagar més perquè tinc un salari molt més digne dels que tenim aquí. Aquest és el problema, que aquí no hi ha salaris dignes i que aquí es permet que es posi qualsevol preu i ve gent que té salaris molt més elevats d'altres països i pot pagar aquell preu.
1: Mira, ha dit el Carrizosa una cosa que m'ha fet pensar ara.
2: Que no es pot permetre el lloguer de temporada, que tots els lloguers han d'estar regulats.
1: Ha dit el Carrizosa una cosa...
2: S'ha de congelar tots els lloguers.
1: Diu, no hem de demanar als propietaris que siguin ells els que facin el sacrifici. No hem de demanar als propietaris que tinguin una consciència social a l'hora de no apujar tant el lloguer a uns inquilins que t'estan pagant, que estan ocupant la teva vivenda, que te l'estan cuidant.
0: El que hem de demanar a l'administració, a la Generalitat, als ajuntaments, és que facin pisos públics i facin lloguers que influeixin en el preu dels lloguers al mercat. I això, hi ha una llei de la vivenda aquí a Catalunya que està molt per sota, però molt per sota dels propòsits que es van fixar quan es va fer aquesta
1: llei. Ada, jo et vull preguntar una cosa. Tu, com a política que has tingut responsabilitats de govern, tu et sents responsable de la situació que està passant amb els desnonaments? Perquè et vull recordar que Sumar encara governa a Espanya i que la solució no arriba.
2: Jo sé que quan vam estar a l'alcaldia vam fer més política d'habitatge del que s'havia fet mai, vam demostrar que es podien fer moltes coses que no s'estaven fent, i vam fer més habitatge públic que mai, més que la Generalitat i l'Estat, que tenen més diners i més competències, i vam fer molt més habitatge social, milers de pisos, que ha inaugurat Collboni, però que ara ella ha deixat de començar pisos. Per tant, el proper mandat es deixaran d'inaugurar pisos. Per tant, la inversió en habitatge, estic d'acord, en habitatge públic és molt important. Però quan tu arribes i tens un 1% del parc en habitatge públic perquè durant dècades no s'ha fet habitatge públic, evidentment no et pots limitar a fer habitatge públic. Has d'intervenir, has de regular el mercat privat on està el 99% dels habitatges.
0: Has de pujar-ho i no ho fas. I, per tant, i te gastes el dinero público en traques i no t'ho gastes que podria incidir...
2: Es gastem els diners, en el nostre període vam ser rècord d'inversió social de tot l'Estat, l'Ajuntament amb més inversió social. Per tant, inversió social en vam fer màxima. Més pisos públics que mai i més inversió social que mai. Però no podem ser al punt del final de la claveguera on aquí tothom especula i tot el desastre que genera l'administració ho arregla. Això és impossible. L'habitatge és un dret i, per tant, s'ha de regular per controlar els preus i perquè els propietaris, com tu deies, siguin corresponsables. I una cosa és que es pugui fer negoci amb l'habitatge, que qualsevol que construeixi un edifici doncs pugui ser un empresari que es guanyi bé la vida. Això no ho qüestiona ningú. Ara, que es guanyi bé la vida com la resta dels mortals. No fent un pelotazo rel a l'altre i especulant sense límits a costa de la feina dels altres.
1: Uns segons i arribarem a les 9 del matí. M'ha passat volant aquesta conversa, gairebé hem d'anar acabant, però l'actualitat avui també passa pel Constitucional, que, com saben, comença a deliberar sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. M'agradaria parlar, és l'últim tema que podrem abordar, Carrizosa, t'agradaria que Puigdemont, Junqueras, la resta de líders del procés fossin amnistiats?
0: Mira...
1: Anava a dir, ja d'una vegada? És a dir, que acabi aquest procés?
0: Jo crec en la reconciliació, sobretot entre gent que som de la mateixa terra i som compatriotes i tenim amics que són independentistes i familiars que són independentistes i uns altres són constitucionalistes, i això demana una reconciliació. Però no hi ha reconciliació quan ningú no demana perdó, ningú no reconeix que allò que van fer no estava ben fet.
1: Perquè per ells...
0: Sinó que diuen, ho tornarem a fer, clar.
1: Per ells no estava mal fet.
0: Ostres, no? Per ells, si no és una qüestió de tu verdad o mi verdad, és la legislació vigente. Escolta, tu estàs manant en una comunitat autònoma i aprofites, o aprofiteu que esteu manant, per declarar la independència contra la voluntat de més de la meitat de la població.
1: Per tant,
0: que això és
1: què em contestes
0: un
1: a la pregunta? Què em contestes
0: un
1: a la
0: delicte.
1: Pregunta?
0: I jo contesto, és normal que els països es reconcilin i que hi hagi transcorregut un temps, un apropament, sobretot quan tots volen apropar-se. Quan uns diuen, jo no quiero, pues oye, perdona que te diga, però pues una inhabilitació, almenys, sí que hauria de continuar passant sobre aquestes persones, perquè estan inhabilitats moralment per continuar fent política gent que s'ha apropiat de la voluntat popular i ha declarat una...
1: Però tu vols veure que Puigdemont torna ja a Catalunya, sí o no? Creus que ha de tornar ell, Lluís Puig, amb qui parlarem d'aquí pocs minuts?
0: Jo, personalment, a cap persona li desitjo cap mal. Però, democràticament i legalment, aquest senyor no hauria de tenir dret a tornar a Catalunya, o si torna, hauria de respondre d'allò que va fer, dels diners que es va gastar, etcètera, etcètera. Jo no estic d'acord amb aquesta amnistia, ni ara, ni de la forma que la va fer Pedro Sánchez per continuar al poder.
1: Has tocat el punt dels diners que es va gastar, ja sabeu que aquest és el punt clau, el desllorigador, el tema de la malversació, sí. Si realment... els líders del procés van cometre un delicte de malversació. Mm. O sigui, es van enriquir amb el procés.
2: Jo crec que quan la judicatura ha vist que ja no tenia un recorregut per l'altra via, perquè per la via política s'estava resolent el tema amb l'amnistia, doncs van a buscar el tema dels diners per veure si així ho poden allargar, literalment. Perquè hi ha aquesta dreta judicial que el que vol és allargar en contra de la voluntat dels legítims representants de la cambra dels diputats que dipositen en una democràcia la voluntat popular. I la voluntat popular, a través dels seus representants, van acordar una amnistia. I aquesta amnistia, evidentment, s'ha de portar a terme. Evidentment, i és una vergonya que hi hagi una altra vegada una dreta judicial que l'està bloquejant i que l'està estirant com un xiclet. I faria un matís al que deies, Carlos. O sigui, jo celebro que com a mínim parlis de que està bé una reconciliació i que donis a entendre que ja és hora de passar pàgina, no? Però tu dius, és que aquesta gent encara no ha demanat prou perdó. Escolta'm, han fet anys de presó, eh? Anys de presó i anys d'exili. Les seves famílies...
0: Exili, no.
2: Com si no haguessin pagat cap preu a aquestes persones. O sigui, jo crec que ja hi ha hagut prou patiment.
1: No vol dir exili, el...
0: No, no és exili. Exili, no. No, és una fugida de la
2: justícia. A veure, lluny de casa seva, de la seva família, no podem ser candidat, no poder participar de la vida política, això és un exili.
0: Quan tenim 80.000 presos a Catalunya... Però, lamentable, veure, però alguna cosa
2: ja hi ha hagut prou
0: fet.
2: Patiment, no? Sí. Ja hi ha hagut prou patiment i prou càstig. O sigui, no entenc que diguis... No, és que encara haurien de fer més, que haurien d'anar de genolls demanant disculpes.
0: No, no, com... no, en absolut.
2: Jo crec que però, o sigui, sí han pagat que... un preu molt alt.
0: Jo crec que no.
2: Estar anys a la presó no et sembla pagar un preu molt alt?
0: Jo crec que han estat a presó per les coses que van fer, igual que els 80.000 persones que avui estan apreses a Catalunya, perquè alguna cosa han fet. I és lamentable, però alguna cosa han fet.
2: La voluntat popular del país democràtic diners, vol que això s'acabi i que l'amnistia s'apliqui. Això vol la majoria de la població.
0: Bueno,
2: per què no s'ha d'aplicar la voluntat democràtica?
0: Mira, és això com si una persona en una comunitat de propietaris és un vàndalo i està destrossant tot i tal, i li fiquen una condemna, i després, pues, mira, tengamos paz, que le perdonen la condena, diu la comunitat de propietaris. Però el tio continua dient, cuando quiera os lo hago otra vez. Pues, això crea intranquil·litat.
1: Carlos, però... tu ho vas passar malament durant el procés? Et va afectar personalment el procés?
0: Sí. Sí. Sí, perquè va ser...
1: De quina manera?
0: Amb moltíssima tensió... a la feina, diguem, a la feina de diputat, hi havia molta tensió amb els companys, és una pena, t'estàs barallant amb persones, amb la presidència de la cambra, estàs contínuament en tensió, i després surts al carrer, i al carrer hi havia tensió, també. Hi havia tensió, jo vaig portar escolta molt de temps en aquelles èpoques. Va ser molt desagradable, però també... Les persones que estàvem allà estàvem convençudes, jo estava convençut, de que havíem de defensar aquella part de Catalunya que volia que no els treguessin de la legalitat.
1: La mateixa pregunta li vull fer a l'Ada, personalment, al procés. Et va afectar?
2: Clar que vam patir moltíssim, però per tot, eh? No només pel procés, vam patir per la judicialització de la política, vam patir per la repressió sense fre i sense cap mena de sentit en el referèndum. O sigui, vam patir per després el que va venir... la intervenció de la Generalitat, o sigui, tantes coses excepcionals que no pensàvem que viuríem, no?, a la nostra vida. Per tant, van ser moltes situacions molt dures que tocaven tant políticament com personalment, i clar que va ser dur, sí.
1: M'agrada molt tenir-vos aquí els dimarts, Ada Colau i Carrizos. Potser fa uns anys no haguéssim pogut fer aquesta tertúlia.
0: És bon moment per fer-la, és bon moment, i jo crec que està bé. I crec que l'Ada també, en les distàncies cortes, guanya com tothom.
1: Doncs vinga,
2: humanitzem.
1: Gràcies als dos. De seguida anem ja amb la Milagros Pérez Oliva, amb la Montserrat Nebrera, però no sé si m'esteu dient que vagi ja a l'Àlex Cabrera o em dóna temps de... Em dóna temps, doncs vinga, d'aquí un minut. Amb l'Àlex Cabrera ens anem al Constitucional.
3: La ministra estaba de acuerdo en que la prioridad consistía en el reagrupamiento familiar.
4: La semana pasada, como sabéis, pudimos empezar los triajes de los menores, que también es absolutamente necesario y preciso para mandar los expedientes de los mismos a Marruecos con el fin de poder promover las repatriaciones.
5: El señor Feijóo, que salga con toda claridad a condenar...
6: Nuestra más firme condena. Democracia, la violencia no tiene cabida.
7: El discurso de odio, nosotros solamente tenemos un discurso, que es el de amor profundo por los españoles.
8: Es un punt d'inflexió profund.
9: És un resultat dramàtic i inèdit per la CDU. No hem pogut superar el llindar del 5%.
10: Die 5%-Hürde.
1: Ja assegudes, la companya del País, Milagros Pérez Oliva, bon dia.
10: Bon dia.
1: Benvinguda. Benvinguda. I també la professora de Constitucional, que avui ens anirà molt bé, la profe de Constitucional Nebrera. Montserrat, bon dia.
11: Què tal, bon dia.
1: I l'Àlex Cabrera, el nostre company, que el tenim a la seu del Tribunal Constitucional, avui, com dèiem, un dia carregat políticament. Àlex, molt bon dia. Quin és l'ordre del dia avui al Tribunal Constitucional?
12: Hola, Gemma, bon dia de nou. Doncs l'ordre del dia d'aquest ple, que començarà a 11:15 del matí, comença avui dimarts, s'allarga fins dijous. Hi ha fins a 10 punts en aquest ordre del dia i un d'ells és, evidentment, el del recurs de l'exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull, perquè se li apliqui de manera efectiva l'amnistia també pel que fa al delicte de malversació. La ponència que tindran avui els magistrats a les seves mans és la que ha elaborat el conservador José María Macías. Segons ell, s'alinea amb les tesis del Tribunal Suprem i rebutja que s'apliqui l'amnistia a aquest delicte perquè diu que està en aquelles excepcions que contempla la norma aprovada pel Congrés dels Diputats ja fa més de 2 anys. El que passi avui aquí és important perquè es preveu que la majoria progressista del Tribunal Constitucional tombi aquesta ponència de Macías i, per tant, n'ordenin d'elaborar una de nova que ja es veurà al ple del 6 d'octubre, és a dir, d'aquí 15 dies. Ja amb aquesta ponència nova començaran i aniran passant per la mateixa taula del Constitucional la resta de recursos de tots els líders del procés que havien estat condemnats o encausats.
1: O sigui, aquest és el calendari, Àlex, que s'obre a partir d'ara, no? La propera data en la que ens hem de fixar és la del 5-6 d'octubre.
12: Exacte, a partir de dimarts 6 d'octubre, un ple que també s'allargarà 6, 7 i 8, aquí al mateix edifici del Tribunal Constitucional, es veurà de nou aquest recurs de Jordi Turull i es veurà, no, doncs d'alguna manera, si ja se li pot aplicar de manera efectiva la llei d'amnistia pel que fa concretament, aquí és el moll de l'os, el delicte de malversació. A més, una precisió important, el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ja ha dit que no esperarà a que resolgui el recurs de Carles Puigdemont per si decideix ja definitivament si li aplica l'amnistia i també li retira l'ordre de detenció nacional.
1: Molt bé, Àlex Cabrera, gràcies, company. Des de les portes del Constitucional, deia l'Àlex, molt ben dit, aquest és el moll de l'os. La professora de Constitucional, m'agradaria que això ens ho expliquessis. Això està al centre del debat. Els magistrats conservadors consideren que no es pot aplicar l'amnistia perquè hauria existit un enriquiment personal dels líders del procés.
10: Sí, des del començament, aquesta diferència en la manera d'entendre la malversació, una vegada el poder polític va canviar el codi penal, distingint entre malversació com a tal, quan hi havia d'alguna manera apropiació, interès personal, o si s'havien distret els diners, s'entenia que aquesta quedava fora. En relació amb el que l'amnistia podia fer, aquesta utilització dels diners per un destí diferent, que tradicionalment havia estat una malversació, seria amnistiable. Des d'aquest punt de vista, hi ha una diferència, una discrepància entre magistrats, alguns que diuen que sí que hi ha un enriquiment per part d'aquests líders, perquè si no s'haguessin hagut de gastar els diners propis per fer tot el procés i totes les urnes i demés, algú les va comprar, no les van comprar ells, les va comprar diner públic, per tant, si ha estat així, això seria una manera d'enriquir-se, retrueca, no? En canvi, la majoria el que diu és, si no ho diu específicament la llei penal és una última ràtio que és molt primirada respecte de com s'ha d'aplicar. I, per tant, si no ho diu específicament, tu no pots fer una analogia respecte del que podria ser un enriquiment.
1: Cabrera, la teva opinió quina és? Es pot o no es pot amnistiar? Hi va haver o no hi va haver malversació?
10: Mira, jo crec que en aquest àmbit i en el Tribunal Constitucional ja ningú parla d'això. De fet, portem dies dient el que haurà de passar. Portem dies sabent el que decidirà la majoria. Ja estem tan acostumats a pensar que en raó de les majories, diguem, políticament arrenglarades, el Tribunal Constitucional decidirà una cosa o l'altra, que era molt difícil que això no passés. Perquè, de fet, jo crec que la major part dels actors polítics estan desitjant que això ja sigui una però, pàgina oblidada. Però
1: què, Milagros? Però que, no debat, la, que, no diu, que no respon.
10: Però, no, però és que hi ha debat des del punt de vista jurídic.
1: Sí, però t'he demanat la teva opinió personal i m'has dit, sabem tots el que passarà, però t'he demanat si me la vols donar.
10: És a dir, jo crec que el que parla per la boca del jurista és Macías. Això és el que vull dir. És a dir, és raonable pensar que hi va haver-hi una utilització espúria de la modificació del Codi Penal per deixar fora el que sempre havia estat a dins, que és que tu no pots utilitzar els diners públics més que per les finalitats que estan directament adreçades, excepte que tinguis un grau de discrecionalitat. Mm-hmm. Sabem que no hi ha grau de discrecionalitat per utilitzar-lo per fer un referèndum, perquè el referèndum estava prohibit pel propi Tribunal Constitucional. És a dir, no es podia fer ni la desconnexió ni res que tingués a veure amb la independència. Si això ho deia el Tribunal Constitucional, és evident que no podien utilitzar els diners per aquesta finalitat. Per tant, el que diu Macías és, mire, no nos cuenten una història que nosaltres sabem que no existeix. Si hagués estat per qualsevol altra cosa, haguéssim dit que això és malversació de cabals públics, sí o no? És a dir, els nostres diners es poden utilitzar per
1: una causa milagros.
11: La llei deia expressament que s'excluïa de l'amnistia tots aquells delites de malversació que comportessin un embutxacament de diners. Llavors, el Tribunal Constitucional, com que té molt difícil demostrar que algun d'aquests líders s'havia embutxacat diners, és a dir, 5.000 euros a la meva butxaca, com que això no va passar...
1: Clar. Tothom té clar que això no va passar. Tothom té clar que quan parlem de malversació no parlem d'enriquiment personal.
10: Per això la llei va ser reconeguda.
11: Per tant, el Tribunal Suprem, que vol allargar el procés i que s'ha oposat insistentment per activa i per passiva a l'aplicació de la llei, s'inventa una interpretació del delicte de malversació, de l'enriquiment del delicte de malversació, que retorça totalment la interpretació.
10: Perquè el delicte de malversació sempre havia estat considerat que qualsevol desviació dels diners...
1: Dels diners públics,
10: però era malversació.
11: Escolta,
10: i es va canviar la llei
11: és
10: del Codi Penal.
11: Quan el Suprem aplica o ha d'aplicar o no la llei d'amnistia, s'ha de tenir a la llei vigent. La llei vigent, per tant, fa aquesta distinció. La llei de l'amnistia diu que serà exclòs de l'amnistia quan hi hagi embutxacament i enriquiment personal. I llavors el Suprem s'inventa una teoria de que en aquest cas podem dir que hi ha hagut enriquiment personal, perquè si aquests líders... no haguessin utilitzat els
1: cabals diríem, públics
11: no, per no haguessin les urnes. Utilitzat els mecanismes del poder per afavorir el referèndum, haguessin tingut de pagar el referèndum de la seva butxaca. Vaya teoria.
10: Ah, no?
11: Això aplica-ho a partir d'ara a tot funcionari públic.
10: Probablement hauríem de fer-ho, potser tindríem que pagar menys impostos.
11: Però per què creus que no ho fan? I només ho fan amb els independentistes?
10: Jo crec que...
1: Us està escoltant des de Bèlgica un protagonista de la notícia de la que esteu parlant. Un protagonista. Es deu sentir al·ludit perquè estem parlant d'ell. Ell és l'exconseller de Cultura, Lluís Puig. Senyor Puig, molt bon dia.
13: Bon dia.
1: Com està?
13: Bé, molt bé.
1: El dia d'avui és un dia, diem, on pot acabar un llarg camí per la resolució de l'amnistia. Vostè també ho veu així? El Congrés va aprovar la llei d'amnistia 30 de maig al 24, fa més de 2 anys que la llei va iniciar el seu periple pels tribunals, i avui comença el que pot ser el procés definitiu. Té esperança que sigui la definitiva?
13: Deixi'm dir-li, senyora Nirgal, primer de tot, quina tristesa... està en un país que 15 dies abans se sap què ha de passar avui. Això només passa a Espanya, tinguem-ho clar. L'Europa democràtica i que es compleixen les lleis, mai se sap absolutament res fins al moment que es dicta la sentència, fins al moment del judici. Quina tristesa. Perquè ja tenim dos partits a dins del Tribunal Constitucional, uns progressistes i uns conservadors. Però què és això? Aquesta gent no tenen una feina d'un partit polític o d'un altre. No haurien de tenir, entenc jo, amb una justícia estàndard, correcta. Europa, he passat unes quantes vegades pel Tribunal de Bèlgica i també amb les resolucions de Luxemburg sobre les prejudicials que va fer el jutge Llarena, mai s'ha filtrat res. Mai. I sempre s'ha fet públic el dia i l'hora que han anunciat que es faria públic. Per tant, és veure des de fora, estic jo ja fa quasi 9 anys, una mena de justícia molt enterbolida. No sé si és l'expressió, no sé si és la correcta, però en tot cas això és el que més m'entristeix, veure com la justícia espanyola segueix estant manipulada per totes bandes.
1: I això justícia enterbolida, vostè la defineix així, i avui aquesta justícia es comença a debatre sobre la seva amnistia. Parli'm què creu que pot passar. Digui'm què creu que pot passar.
13: No crec que hi hagi cap sorpresa del que ja s'ha publicat des de fa 15 dies, no crec. No tindria cap sentit que fessin coses diferents. O sigui, no hi tinc cap mena de confiança ni d'esperança que avui es resolgui res. Ja tothom està fent locubracions en el següent plenari, que si després anirà l'expedient de la 2 Bassa i aquest sí que pot centrar el present. Molt bé, doncs ja ho veurem. No em ve de 15 dies, ni de 15 mesos, ni de res. No em ve de res. El que m'agradaria és que no se sabessin les coses fins al moment que estic dins sentència. I m'agradaria veure amb quina celeritat i contundència serà aquesta sentència del Constitucional i amb quina ho aplicarà el Suprem. Perquè vostès poden dir el que vulguin, les persones que l'acompanyen ahir a la taula, però evidentment jo no sóc més ric per no haver pagat el referèndum de la meva butxaca. O sigui, modificar la redacció d'un delicte un cop ja ha estat jutjat, això no passa en lloc d'Europa, torno a repetir. La sentència sobre la malversació és la del judici del 19. Quan es modifica el Codi Penal i s'elimina la sedició, tornen a reinterpretar i a definir una malversació diferent ja. I ara, amb l'aplicació de la llei d'amnistia, tornen a modificar el redactat. Una cosa jutjada, jutjada és, i no he fet primer de dret. Però és que és obvi que ha de ser així les coses. Perquè, si no, aquesta malversació la poden arribar a definir, literàriament parlant, infinitat de vegades. La capacitat creativa i barroca de recargolar allò que ja està cargolat sembla que sigui, en fi, increïble. Jo només ho puc veure així.
1: Et diu, no he fet primer de dret, la que ha fet tots els cursos de dret és la Nebrera, que és la que estava parlant amb un senador Nebrera. Li vols dir una cosa a Lluís Puig, això que està comentant?
10: Jo comparteixo aquesta crítica que es fa, aquesta permanent filtració de les resolucions judicials, que crec que, entre altres coses, el que fa és malmetre la imatge de la justícia. I estic convençuda que hi ha més d'una vegada situacions irregulars i fins i tot diria que intencions que no són les més adequades en l'aplicació del dret, ja sigui per les persones que estan a la justícia, ja sigui per les persones que estan en l'àmbit del poder polític. Perquè tot això deriva del fet que s'ha observat que el dret s'ha retorçat per donar un resultat satisfactori a una persona que necessitava el vot de determinat partit polític. És a dir, no té res a veure en una cosa que jo me n'alegro personalment, profundament, que és que tot això es resolgui, que les persones puguin tornar a la seva vida normal i que podem, d'alguna manera, passar una pàgina que entre persones, com deia abans en Carrizosa,
1: però tu el que dius, tu el que segueixes,
10: però el que dic és que primer...
1: És que s'ha retorçat el Codi Penal.
10: Clar, el primer que va dir el dret de sedició, pelillos a la mar. No l'havien tret mai, i resulta que per poder donar l'amnistia resulta que el delicte de sedició es treia del Codi Penal. Una vegada el delicte de sedició s'ha tret del Codi Penal, el delicte de malversació el canviem i ja no és simplement utilitzar els diners públics per una destinació que no és l'adequada, la que està pensada a la llei, sinó que els que no s'enriqueixin queden fora. I aleshores en Lluís Puig diu, jo no m'he enriquit. Home, si un directament és el que ha de comprar una cosa, poso les urnes perquè les urnes són les que es van posar. Imaginem que jo haig de comprar les urnes sent jo el dirigent. Jo o les persones del meu entorn... No? No
1: és un bon exemple, senyor Puig?
10: No. Dic les urnes com una metàfora, eh?
1: Va,
10: pot ser les urnes o un paper, o un ordinador.
1: Acaba tu l'argumentació, Lluís.
10: La idea és... Perdoni, senyor Puig, un segon. És, si jo no les haig de comprar... Però això passa tot arreu, a tota hora. Si jo agafo uns folis de la facultat i me'ls emporto a casa, de fet, això també seria malversació. Perquè jo utilitzo diners... En aquest cas no, perquè és una universitat privada, però si fos pública i ho fa tothom, s'emporta uns folis a casa seva, també això és malversar. Per quina raó s'ha de treure? Aleshores, vostè em respon, i potser jo ho entenc, però la idea jo crec que per tothom que ens senti... Una altra cosa...
1: Et contesta, va. Acaba, que et contesta.
13: No, només volia dir que les urnes i les paperetes se sap qui se'n va ocupar, qui ho va fer i com es va pagar. I no hi havia ni un euro de diner públic. Punt. I la història ho explicarà quan correspongui. Dugues, si vostè s'emporta un paquet de folis a casa d'una universitat pública i és que va treballar a casa, doncs molt bé que utilitzi paper de diner públic per fer la feina des de casa. Per tant, d'entrada siguem innocents. D'entrada, perquè un s'emporti folis a casa no és culpable de res. És innocent, fins que no es demostri que amb els folis se'n va fer quinieles de futbol. Se m'entén.
10: Pues això...
13: No puc discutir jurídicament amb una persona experta com vostè de dret. Però, també no ens parli com que les lleis sempre han sigut així, perquè, precisament, la modificació de malversació la fa el PP el 2012. Ho introdueix ja, preparant la persecució del que s'acosta. Perquè al final vam fer el que el programa electoral dos anys abans deia. I dos anys després acaben portant a la justícia penal com si haguessin comès sang i fetge, una cosa que s'havia d'haver solucionat políticament. Si s'hagués solucionat políticament fins al 26 d'octubre del 2017 hi havia temps, no estaríem així.
1: Lluís Puig, jo li vull preguntar una cosa. Abans m'ha dit, és igual que es trobi la solució en 15 dies, en 15 mesos, ha dit una frase així. Em porta a preguntar-li si té... Estic segura que ha de ser així, que té ganes que ja resolgui d'una vegada, i si té pensat què farà quan torni. Si és... Vostè és diputat al Parlament. Què farà? Ocuparà l'escó?
13: Sí, per descomptat. Jo l'escó del Parlament la vaig abandonar a la nit o matinada del 27 d'octubre amb la cara ben alta. I tinc ganes de tornar amb la cara ben alta i ocupar l'escó, que com a diputat he guanyat 3 vegades. La primera, i vaig renunciar-hi per una qüestió de suma aritmètica, que s'havia de ser present. La segona vaig exercir i la tercera estic exercint. Ara mateix, quan acabi, m'haig de connectar a la comissió de peticions del Parlament per fer la meva feina. Per tant, aquestes situacions és evident que no són normals. Entenguem la normalitat com la vulguem entendre. Tinc ganes de tornar, sí, però ara mateix estic a Parets de Montlló. Estic en una part de Catalunya, malgrat alguns només diguin que és França. Ja ho sabem, que és França, a Parets de Montlló. Però precisament estic aquí perquè estic refugiat d'Espanya. Però estic a Catalunya, de la meva manera. Treballant en català, pel català, en el Parlament de Catalunya, escollit democràticament. No, no és una situació que em costi resistir el que calgui, i la meva, el meu sentiment és seguir treballant per la independència. No estic dient cap mentida. Com ho era en el moment que en el pati dels Tarongers tot el govern va afirmar que es comprometia a convocar un referèndum. Des de llavors, la meva voluntat ha estat inalterable en aquest aspecte, perquè no veig que ningú dels que en saben tant de tot hagi ofert res diferent. Estem igual, la relació Catalunya-Espanya, Espanya-Catalunya, és idèntica ara que el setembre del 2017.
1: Creu que la Catalunya és la mateixa, senyor Puig? La Catalunya del 2017 és la mateixa d'ara?
13: No és la mateixa. Catalunya no és la mateixa. I Espanya té problemes amb Ceuta. I entremig han passat una Covid. Res és igual. Jo vaig marxar, que era un xaval de 58 anys. I ara tinc una neta de 5 anys, jo. Tinc edat d'haver-me jubilat. Una professió estàndard, diguem-ne, del 65. O sigui, res és igual. Però ningú ha proposat un model, una estratègia, un objectiu de relació diferent. I aquesta relació conflictiva Catalunya-Espanya no és del 2017, és de fa segles. Per tant, algun dia algú s'haurà d'atrevir a proposar un projecte engrescador, que si no és la independència, doncs, bueno, que ens engresqui qui sigui. Però hi ha d'haver ganes de ser positiu i de veure si es vol avançar. Mentre no hi hagi cap proposta, jo penso que els 2.300.000 persones que van votar sí a la independència, alguns es deuen haver mort pel camí, però també n'han nascut de joves que no van poder votar el 17 d'octubre, l'1 d'octubre, perdó, que ara votarien que sí, també. Estem amb aquesta dualitat.
1: Ja sap que jo el que estic pensant és que les enquestes el que ens indiquen és que ha baixat el suport a l'independentisme. L'altre dia, quan Puigdemont va concedir aquella entrevista a un diari anglès, el Sunday Times, crec que ho dic bé, va dir: tinc ganes d'anar a Catalunya i olorar l'ambient, palpar la realitat. Per això li preguntava si creu que inevitablement Catalunya ja no dona tant suport a l'independentisme com en els anys àlgids del procés.
13: Preguntem-ho. És que en democràcia no hi ha gaire més millor manera que preguntar-ho, sense cops de porra ni plens de policia. És l'única manera, és preguntar-ho pacíficament.
1: Miri, l'última pregunta li farà... Perdó que l'he interrompo. L'última pregunta li fa la Milagros Pérez Oliva, que l'està escoltant aquí al meu costat.
14: Bon dia. És evident que tothom està esperant que finalment s'apliqui plenament la llei d'amnistia amb tot el retard que porta, i això ha d'acabar conduint a que puguin tornar tots, també el president Puigdemont. La meva pregunta és: vostè acaba de dir que Catalunya és molt diferent avui, també Espanya i el món. En 2 anys cal veure com canvien les coses. Com creu que impactarà sobre la política catalana la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya amb possibilitats de participar plenament en la política? Quin creu que hauria de ser el seu paper?
13: No, jo no creuré quin ha de ser el seu paper. En tot cas, som una agrupació política creada democràticament amb bona part dels seus dirigents a l'exili, nascuda el 2017, formada uns anys més tard, i que totes les campanyes electorals fins ara les hem fet des d'una anormalitat geogràfica física. Això no és normal, estem d'acord. Per tant, en Carles Puigdemont és un líder nat, jo diria, li agradi més amunt o hi estigui en contra, això no deixa que sigui un líder. Quan un líder pot ser present i pot fer una feina presencialment, és diferent que fer-la a través d'una pantalla. Ell decideixi el que digueixi, en Puigdemont sempre serà un personatge, un líder, un cap d'estat, que ja forma part de la història, en definitiva. No podem oblidar Puigdemont, ni podem oblidar l'1 d'octubre, encara que qui vulgui s'hi esforci. Va existir l'1 d'octubre, el Parlament de Catalunya va declarar la independència el 27, i això no s'esborra, mentre hi hagi memòria. Ah, mira, ara estic aquí pres de Molló, a la Casa Macià, deixi'm fer l'espot publicitari, que estem a punt d'inaugurar la Casa Macià de fa 100 anys, la detenció de Macià en aquesta casa. I la memòria segueix viva. La gent estima Macià. Per què? Perquè era un líder, també.
1: Però senyor Puig, siguem fidels a la memòria, és a dir, es va declarar la independència i es va suspendre al cap de 4 segons. Vull dir, va quedar suspesa. No es va aplicar la independència.
13: Bueno, però qui la va declarar? El Parlament de Catalunya?
1: I qui la va suspendre?
13: Bueno, la va suspendre a Madrid amb el 155, però és el Parlament de Catalunya.
1: No, la va suspendre el president Puigdemont al cap de 4 o 5 segons, va durar 4 o 5 segons aquella independència. Ho dic perquè algú que l'estigui escoltant no entendria perquè Catalunya no és un estat independent, llavors.
13: Aquesta declaració del president Puigdemont i anul·lació al cap d'uns segons, crec recordar que va ser el 10 d'octubre, crec. Però la declaració del 27 d'octubre és la declaració del Parlament de Catalunya, no d'un partit polític o d'una persona boja. És una declaració del Parlament de Catalunya i que no s'ha arribat a publicar mai, però tampoc ni el Parlament de Catalunya no l'ha anul·lat. En tot cas, es va anul·lar per un decret des de Madrid, amb l'article 155. Però el redactat, el text, hi és, eh? Si no s'esborra, això és... No serà vigent, d'acord?
11: Era una independència simbòlica, no? Tots ho sabien.
1: Bueno.
13: Sí, però és que amb els símbols es conquereixen moltes batalles, eh? Deixi-m'ho dir així. La simbologia mou muntanyes. I més Catalunya, que és un país emotiu, que ens agraden els mites fundacionals i els mites que anem generant. Almenys jo ho veig així, soc una mica romàntic, segurament, però els sentiments poden bellugar muntanyes, i més quan són de més de 2 milions de persones.
1: Doncs ho hem de deixar aquí, Lluís Puig. Gràcies de veritat per ser aquest matí amb nosaltres. Gràcies per atendre'ns. Que tingui molt bon dia.
13: Sempre a la vostra disposició.
1: Gràcies, bon dia. En punt 9:45. Aquesta conversa l'estava escoltant Juan Fernández Miranda, des de Madrid. Ja sabeu que és adjunt al director del Confidencial. Juan, buenos días.
15: Hola, Gemma, ¿qué tal?
1: A vueltas días. Con el procés, Juan. Volvemos sí, a utilizar vocabulario de esa época, esa independencia declarada y suspendida, ese anhelo de la independencia. Sí, sí. Juan... ¿Qué pensabas tú ahora escuchando al exconseller Lluís Puig, que sería uno de los beneficiados?
15: Bueno, yo creo que a mí me suena ya muy antiguo esto, la verdad. Parece de otra época, ¿no? Porque ahora estamos en un escenario completamente distinto, pero es cierto que todavía quedan flecos importantes por resolver y uno de ellos, sin duda, es la resolución que va a dictar próximamente el Tribunal Constitucional y si se produce o no definitivamente la aplicación completa de la ley de amnistía que aprobó el Gobierno.
1: ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Qué pronosticas que puede ocurrir? Todo lo que se ha escrito ya, es decir, a partir de hoy no pasará nada, a partir del 6 de octubre sí ya se aplicará de pleno la amnistía.
15: Sí, en este primer pleno se va a abordar el asunto, lo plantea el magistrado Macías, como habéis comentado hace un momento, y bueno, no se va a resolver hoy, pero sí en el siguiente pleno de primeros de octubre parece que se va a resolver favorablemente para las personas que han presentado los recursos y que cuando se decida el primero ya se aplicará al resto, porque esa es la voluntad del Tribunal Constitucional con este asunto. A partir de ahí, una vez que el TC ya haya movido todas las fichas y ya se haya posicionado, porque ya hace tiempo dijo que la ley era constitucional, pues ya nos queda por determinar las cuestiones que tienen que ver con el Tribunal de Cuentas, que será cerrado igualmente, y si el Supremo quisiera o no plantear una nueva cuestión prejudicial, que yo no lo tengo muy claro, la verdad. Pero bueno, todos los caminos apuntan hacia la aplicación definitiva de l'amnistia i por extensión, la vuelta de Carles Puigdemont, claro.
1: Uh-huh. Abans, quan parlàvem amb Lluís Puig de la declaració d'independència, que hi ha hagut un ball de dates.
11: De dates, sí, perquè era la seqüència.
1: El 10 d'octubre és la seqüència en la que es proclama la independència i es suspèn al cap de menys.
11: Sí, s'insta per part del Parlament al govern, i el govern diu que accepta i diu després, i lo suspendo.
1: Eso es.
11: És el que fa.
1: Juan, l'altra notícia del dia, el juez Peinado, cuya jubilación está prevista para el domingo, se va a ir de la judicatura dejando listo el juicio oral contra Begoña Gómez. Ya sabes que aquí hay también todo un debate entre magistrados sobre si hay lawfare o no hay lawfare. A la vista de la instrucción, Juan, ¿qué crees que puede ocurrir con este juicio a Begoña Gómez?
15: Bueno, yo creo que, para empezar, el juez Peinado se va por todo lo alto. Esto sí que es un retiro acabando en la cúspide, porque, vamos, el caso Begoña Gómez es uno de los casos más mediáticos de los últimos años, teniendo en cuenta, sobre todo, que hablamos de un juez de instrucción de Plaza de Castilla. No estamos hablando del Supremo o la Audiencia Nacional, sino de un juez de instrucción de primera instancia. ¿Qué es lo que creo que puede suceder? Bueno, el caso ha sido muy acotado por las instancias superiores. Ha habido cuestiones que el juez Peinado quería abordar que la sala superior no le ha permitido. Y lo que va a suceder es la celebración de un juicio del que no tenemos fecha, juicio por jurado, que va a paralizar nuestro país durante unas semanas, porque la imagen de la mujer del presidente del gobierno en un banquillo de los acusados, un juicio de jurado escuchando, va a ser muy morboso. Más allá de que políticamente este caso no es el más relevante de los que afectan al gobierno, pero sí es el que más desestabiliza a la persona que es Pedro Sánchez. Obviamente es su mujer quien está en el banquillo. Y ten en cuenta, Gemma, que este verano, en el mes de agosto, la señora Gómez decidió cambiar de abogado, que a mí me parece una decisión muy relevante en el ruido que hay en torno a este caso. Me parece muy relevante que la señora Gómez haya cambiado de abogado buscando un experto en juicios por jurado, un penalista con mucha experiencia en juicios por jurado. Es decir, se lo toman en serio, porque si el juicio no sale bien, Begoña Gómez puede ser condenada, ya veremos a qué.
1: Milà, per tu és un cas de persecució judicial, que és el que diu el govern?
11: Sí.
1: Clarament?
11: Sí, jo no tinc dubte. He anat seguint el cas i l'he anat estudiant i bueno, en el diari hem publicat molta informació sobre això i hem publicat tribunes de magistrats i de juristes molt eminents que tothom es fa creus de com ha anat així. I, de fet, la instrucció d'aquest jutge ha estat corregida amb amonestacions severes per les instàncies superiors diverses vegades. I de tots la retaïla de delictes que va plantejar al llarg de tota la instrucció, que l'ha fet durar 2 anys i que, a més, cada decisió que ha pres el jutge ha coincidit en algun moment polític de màxim impacte, de que tingués màxim impacte, de la meitat d'aquests delictes no han prosperat perquè la instància superior li ha dit al jutge que no hi havia raons per tirar endavant aquests delictes. És a dir, que és una instrucció que ha sigut molt criticada, que ha sigut molt polèmica. Ell mateix ha fet consideracions com aquesta cosa de que la dona del president podia aprofitar un viatge del president perquè els policies escoltes l'ajudessin a escapar-se del país, una aberració, i en canvi, és veritat que l'audiència li ha donat llum verda perquè jutgi per aquests dos delictes, però per mi no hi ha cap dubte que és un judici de motivació política.
1: Bueno, hay ciertos motivos, ¿no?, que llevan a pensar, bueno, el gobierno lo dice claramente, que es un caso de persecución política, de persecución judicial. ¿Tú lo diferenciarías, este caso, del de Zapatero, por ejemplo?
15: Bueno, yo creo que son casos muy distintos, pero yo es que niego la existencia del lawfare. Yo creo que hay jueces buenos y jueces malos. Los que hacen las cosas mal suelen ser corregidos. Y en el caso de Peinado es evidente, cuando ha cometido excesos ha sido corregido, y los ha cometido. Ha sido una instrucción polémica porque es un juez que es polémico, pero esto no quiere decir que todo esté mal en su labor como instructor en este caso. Y en cualquier caso, a mí el hecho de que el gobierno se rasgue las vestiduras hablando de juicio político, lo que me hace es desconfiar del gobierno. Creo que eso revela los nervios que tienen, y en caso de duda prefiero creerme a la judicatura que creerme a un gobierno, sea este el anterior, que decía las mismas cosas cuando eran ellos los que estaban juzgados, y lo que hace siempre la política, ¿no?, victimizarse cuando la justicia se acerca. Dicho esto, yo lo que quiero ver ahora es cuál es la fecha que se pone para el juicio, que no lo sabemos. Y no es fácil, porque el año que viene tenemos unas elecciones en mayo, municipales y autonómicas en el conjunto de España, y hay que ver cuándo son las generales.
16: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
17: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
16: L'Altra Ràdio, amb Sintoniqui.
17: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.
16: Ràdio 4.